0: Esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre i després, en el triomf contra la Reial Societat, per 2-1.
0: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya. Catalunya
5: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Aviam què passarà avui.
7: Sobretot fent música en català, que vale, hi ha... Crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
8: Hòstia, que ets optimista.
6: Hòstia, noia. Bueno.
9: Aquí comptes els morts,
7: que,
9: no?
7: Que el coneixen.
10: Va, Mercè, parla'n també. Ostres, aquesta la Venus, ja ho veureu, eh? Canta.
11: És de Sabadell, aquella.
10: Sabadell, canta, sí, canta, canta. Que...
6: Em vols olorar? M'he posat perfum.
11: Ai, ai, ai.
10: I era hora, ja, i era hora. Ja et cago una mica de perfum, oi? Vull dir que ja...
12: Vaig, calla, que arriba, jefa.
13: Déu us guard.
14: I visca el Barça!

0: Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
1: Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat
0: sí,
1: i de ciri.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquell olor.
0: Sí, és bona aquella olor. Sí.
2: Tu, aquell ha d'olorar-ho tot, eh?
0: Ah, sí?
2: L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
0: Sí. Ah, sí que ho vas dir,
2: sí.
0: És veritat.
2: Sí. Tot el dia.
0: Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
1: Sí o no?
0: Això m'agrada també.
3: A mi també, però m'agrada més el talc. La talquistina, per exemple, m'agrada.
4: Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olor de talquistina...
0: Malament.
3: Ai.
0: Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà i ja està.
3: I olorar l'olor aquella de misto, no? A mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses,
0: mira. Bueno, no desviem el tema. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
5: Collons d'egipcis.
0: Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
5: Ara sentint-ho dels regals de dels tres reis, saps?
0: Quins regals?
5: Collons, el nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit, regala-li un esclèstric.
3: Clar.
0: Sí.
1: O un exil castillo.
5: Sí, sí. Fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta que dir, hòstia, el nen allà...
0: O no n'hi havia, aquella època d'esclèstric. No n'hi havia.
5: Doncs alguna cosa per jugar,
3: una pilota.
0: Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cardar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra.
1: Una pudor de Déu?
0: De Déu, sí.
1: Està ben trobat.
4: De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és Déu, és el nen Jesús el que surt...
0: El logo del
4: sí,
0: Nenuco
4: el logo
0: és el
4: nen
0: Jesús?
4: Sí.
0: Sí. Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús.
4: Ah, no?
0: Diria, vaja.
3: Tan rosset, no,
0: no sé,
3: crec
0: no
3: que fos, no.
0: Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, eh?
3: No és el mateix.
0: S'ha de distingir. Una cosa és colònia, l'altra és perfum i l'altra és ambientador. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo arruixant-se la xella. Això també ho he vist. Que dius, Josep Maria, cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'abret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall.
3: Ai, doncs, ai.
0: Us prometo que és veritat.
5: Sí, ja m'ho crec, això ho hauria pogut fer meu pare tranquil·lament.
0: Bueno, aneu en compte amb els perfums, eh? El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana.
3: Sí.
0: O a França. A França, que bueno, es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor. La de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor. La pell, no? Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles.
6: Jo hi he estat, allà.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí. Allà hi ha un cas famós del virament ovni, al poble de Valenzuela.
3: Tot va petar al mateix lloc.
6: Un cas espectacular. Sí, sí, sí.
0: Doncs abans dels ovnis, allò, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença.
5: Collons de francesos,
0: sí,
5: no, els va parir.
0: Guarros. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus!

0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Kèfir amb com cereals una mica... No sé si estaven bé, però...
0: Què vols dir?
2: Et trobes bé?
1: Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps quan estan ja com una mica tous? Sí.
3: Remollits.
1: Remollits. Però m'agrada molt, com de vent al final.
0: Ja, yeah. Però florits no, eh? No havia arribat
1: i, aquest... I amb mel.
0: Amb mel.
1: Amb mel de flors.
3: Clar, si poses coses també ja no es nota. Si
1: sí. Florit, però a mi m'agrada que sigui cruixent i no
0: ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder. Anar-ho renovant, vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria?
1: Sí.
0: Sí?
1: Esperaria que em fessis una altra
0: pregunta. Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent?
1: Es pot... sí, Núñez Saurí.
0: Núñez Saurí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh?
1: Sí, soc de Sabadell.
0: Vius a Sabadell encara?
1: No.
0: No. On te vius ara, es pot saber?
1: Ara a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Bueno. Estàs més tranquil allà.
0: Sí. És que a Sabadell últimament no es pot estar.
4: No, allà a la Gran Via.
0: Valèria, per què tries Venus?
1: Ah, sí. Bueno, realment, o sigui, A veure, hi ha dues opcions, però explicaré la
2: de veritat, la de veritat.
0: La de veritat,
1: sisplau. Sí, exacte. Doncs el meu correu electrònic del Messenger...
0: No pot ser.
2: Clar.
1: Era
0: Baruc... Del Messenger. Però quants anys tens?
1: 25. Però tinc germanes grans, llavors és el típic que ho feies tot abans. Uh-huh. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí.
0: Veus?
1: Sort que us he dit els noms.
0: Mira, veus?
1: Ha servit. I vaig posar venusa4@life.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu i us el puc dir, perquè no em passa res. Però era venusa4@life.com, mm-hmm. I que no sabia ni que Life podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Venusa, perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Venusa, és com una mica un Pokémon, saps?
0: Molt bé.
1: De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur.
3: Sí.
0: S'està complicant la pregunta.
3: Jo fa rato que no estic entenguent res. Sí, sí, entendràs, sí, sí, no? Sí, sí, a la meva edat hi ha tot això.
1: I res, i llavors de Venus a Venus, llavors em vaig... vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Va en contradirecció.
1: Sí.
4: Va al revés.
1: Va al revés, però orbita, o sigui, sobre sí mateix, sí. Però segueix la...
4: L'òrbita.
0: Sí, com home, si no xocaria amb els altres.
1: Sí, sí,
0: clar. Que passa Venus, deixeu-lo passar.
1: Total.
0: Merder increïble.
1: I llavors jo estava com a la meva època, com més...
0: Rebel
1: una mica, i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus.
0: Que gira al revés.
1: I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrofe entremig, que molta gent m'ho pregunta, perquè no va molt bé per a nivell recerca.
0: Clar.
1: Es costa una mica trobar-lo. Però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullat. Jo què sé, és que estava mega...
0: Masses coses, pensaves, sí, masses coses.
1: Em vaig liar moltíssim. Era
3: gairebé bona. Seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí hem arribat, eh? Perquè...
1: És que per això he dit, vols dir, preguntar-me aquesta. És que...
0: Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.

0: Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
1: No, aquesta es diu Barcelona és desert.
0: Doncs mira.
1: I tu plorant.
2: Una entrevista, per favor.
1: Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
0: Doncs jo li hauria posat Vinya del Mar.
1: Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno, passarà. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
0: Uh-huh. Sí.
1: I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment
0: global,
1: que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Això, bueno, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo, simplement, que no podia contactar ningú. Uh-huh. I anava avançant i dic, ui, el carrer s'ha tot apagat, tothom al carrer. Ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa. Doncs, la mentida s'anava fent més gran, no? I llavors, en aquell moment vaig dir, uah, si jo... En aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics, i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
2: No està mal, eh?
0: No. Està bé.
3: Sí, sí.
0: A mi ho vam viure bastant diferent. L'apagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les cabres.
2: No està mal, eh?
0: Que funcionem amb generador i plaques solars.
4: Hauria sortit una altra cançó, eh?
0: I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar llavors del que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé. Una altra cançó, correcte.
4: Per això, sí. Les costelles de xai.
0: Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
1: Sí, però... Sí. O sigui, no he estudiat, poesia.
0: Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
2: Es fa, la poesia es fa.
1: No hi ha com cap carrera, no?
2: Només faltaria.
1: Ja seria poc orgànic, no?
0: Home, ja hi ha prou carreres, jo crec.
1: Doncs sí. Bueno, realment, el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure... i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
0: I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia?
1: Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i...
0: Estudiaves cinema?
1: Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i, per tant, no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera. Per mi és que ens encomanessin tasques. Vull dir, ja havia gravat a ma mare, però al pis no tenia res més a fer. És que no sé...
0: Ma mare de la dreta, ma mare per l'esquerra, no, el plan general...
1: Tots els perfils pillats. Sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música. De fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita. I no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, pues, mira...
0: I ho feies a casa, a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
1: Ui, no. Jo sempre he sigut molt, molt reservada. O sigui, sobretot als primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però bueno, va anar molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú, no et podies trobar ningú pel carrer que et digués el malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent, però jo ho penjo.
0: Vas evitar els haters, diguéssim.
1: Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... Jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i, mira, la força de l'algoritme o de... Del projecte, potser. No sé, espero que sí.
0: Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
1: Sí.
0: No? Devia estar de tu fins.
1: Sí.
0: No, prou, però no vull sentir cap més.
1: Prou ja. Publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
0: I sobre quins temes t'agrada parlar? Tant en els teus poemes com en les cançons posteriors.
1: No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós perquè abans me'n rebassava molt, com bé heu pogut veure.
0: Sí.
1: I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè ja dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de... Bueno,
0: sí, sí.
1: Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
0: És molt bèstia.
2: Llavors... Però per tancar-lo, no, eh?
0: Es podria, eh? No?
2: No dic com a... Com a... Vull dir, com acte radical.
0: Sí.
2: Aquests em bombardegen?
0: Doncs tancar.
2: Tanco.
1: Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa de, que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho.
2: Llavors, però tu ja hi penses.
1: Et fan sentir malament.
2: No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això. Per tant, ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes.
1: Però és que alhora també em sap greu que jo, que sé, si hi ha... una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me n'enteraré. Sí.
2: Som de generacions diferents.
1: Tot i que envejo molt moltes coses, en aquest cas, de no dependre de les xarxes socials com a... no sé, com a rutina, pràcticament.
2: Tá bé, tá bé.
0: Però hi ets a les xarxes socials.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí, com...
0: Com tothom. Sí, sí, com tothom. Però tens raó amb els tòxics de les paelles,
1: és
0: tu.
1: Que, no, no, és que jo ja no ho sé.
0: És que tot és cancerigen, t'avala molt.
1: Però, no, però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, sí, de que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua... Metàl·lica i no sé què.
2: Aigua metàl·lica.
0: Si veiéssim el que es dutxava el meu avi, és que és mort en 20 anys, pobre home. I va aguantar fins als 80 i
1: pico. Per això, però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesats.
0: Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un cubat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels alvocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el Muscoscai ha anat tirant, també.
1: Muscoscai, jo.
2: Com apologia.
0: No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes...
1: Hi ha una cosa.
0: Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles, relativeu una mica tot, que sí, si no, no es pot viure, nois.
1: Que si no, costa agafar aire.
0: Sí. Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
1: Sí.
0: Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això?
1: Bueno, és una mica aquesta cosa, també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor, o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
0: Però això és divertit,
1: també. I, clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no controlis la situació, no? Uh-huh. I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I, clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
0: Això sí.
1: Llavors és, bueno, aquesta cosa.
0: Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
2: Tenim una pell, ja.
0: On treballes, normalment? No en t'hem d'imaginar composant i fent la teva música?
1: Bueno, és normalment a la meva habitació. Que
0: a l'habitació?
1: M'he mudat molt i, per tant, puc dir que en moltes habitacions i és esgotador, però sí, sí.
0: T'has mudat molt?
1: Sí.
0: On has estat?
1: Però és que ha cansat tant.
0: Estàs esgotada, no sé, eh? Esgotada.
1: Sí, sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i ja... Desitjo que... No. És que jo no és que em vulgui canviar. No,
0: llavors, què ha sigut? Pujades de preu de lloguer?
1: Coses, o sigui, per exemple, bueno, també... O sigui, portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Born, i el Born no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible.
0: Ui.
1: Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia, perquè era on treballava, i després... a la plaça del Diamant, els camions de les escombraries, amb l'esperdant cada nit.
0: Sortir de Barcelona ho has provat.
1: I llavors, exacte, llavors, aquí és on anava a anar, eh? Llavors vaig dir, vaig a viure a Vilafranca del Penedès, com un projecte com comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un poble.
0: Home, i tant,
2: coneixem.
1: Sí?
0: Les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números.
1: Sí, jo vivia... jo vivia al carrer 9.
0: Veus? Número 9, eh?
1: El carrer 9, número 9,
0: sí.
1: Vivia. I el forn d'allà, superbo, eh?
0: Molt bo, sí.
1: Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivíem en un projecte comunitari, i de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens i molt bé, però...
0: Massa intens, potser.
1: Sembla molt esgotada, però és que realment va
2: ser molt... Has vingut cansada, eh?
0: Et veu cansada, Valeria.
2: Sí, sí. Vitamines, eh?
1: Heu anat a tocar temes molt importants. L'habitatge. Uau. No, llavors vaig anar un any i mig allà, i després vaig tornar a viure a Barcelona.
0: A un altre lloc que tampoc em va agradar, que feia
1: No, un lloc que estava molt, hi havia un jardí molt gran, que ara en aquell moment ho valorava, perquè clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no, estava, no era legal la meva, estar, o sigui, que no, jo no tenia contracte.
0: Vaja.
1: I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un...
0: Plas encara.
3: Tu saps l'il·lusió que fa, el primer moble.
0: El primer armari.
1: Vull dir que abans era llit, òbviament, vale, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb la de, ja amb una burra.
3: Una burra, els penjadors...
1: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara pues, que ja...
0: Fes una cançó que es digui vull un armari, perquè realment...
1: Però és que ara ja el tinc. Que es digui... Que ja, es digui tinc, ja tinc un armari.
0: Ja tinc l'armari.
2: Ets una heroïna. Ets, no, és que...
1: És molt complex, tenir un armari.
0: I...
1: És que no, si l'hagués... Visca en un setè, tu ara treu-lo.
2: No, clar. Home, és que el cardis del balcó, eh?
0: No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari.
1: No, és que penso quedar en aquest pis.
0: Home.
1: Em tanco dins l'armari, si vols fer
0: fort. Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
1: Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. Sí, sol ser una mica un procés...
0: Vas variant.
1: Com, bueno, poc lineal, podríem dir, perquè... Sí, perquè sobretot fem música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
0: Hòstia,
1: que
0: ets optimista.
2: Hòstia, noia.
3: Aquí comptes els morts,
1: que,
3: no?
1: Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants de Catalunya, però... Sí. Bueno, no sé, és igual.
0: Sí, no, no.
1: Em va sortir aquesta dada.
0: Sí.
1: Deu ser mega mentida.
0: Del Departament de Lingüística de Catalunya, poder sí, però...
1: Comptant els morts.
0: Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlar en català, no els
1: dic. Vale, no, doncs anem a dir... Anem a dir cinc.
0: Jo et diria dos o tres, màxim.
1: Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin.
0: Ah, que el coneguin. Mm. Bueno...
1: Va, és igual, sí, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. Uh-huh. I llavors, sí, ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona, alternativa.
0: Que es diu?
1: Contenta. Casa Montjuïc.
0: Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
1: Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
0: No ho sé.
2: M'encanta la Venus.
1: És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
0: De maig, sí.
1: I després el Primavera Sound...
0: És d'aquí dos dies, això, ja.
1: Sí, exacte. I el Primavera Sound, el 6 de juny...
0: I que et segueixin a xarxes, si no, la gent
1: exacte,
0: ja està.
1: I a xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No, sí. No poseu l'apòstrof ni res.
2: Jo fotria una pàgina, o una web, o un Instagram...
1: Ah, sí, també tinc web.
2: La de l'armari.
0: La de l'armari, i ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
1: No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, sí. Llavors ho dic ara. Sí. Venus.cat. Tinc el domini de Venus.cat.
0: Molt bé.
2: 3.000 euros et van tocar? Del...
0: Què te van donar?
1: 2.000. Eren...
2: Dos.
1: O sigui, et donen... Exacte, 2.000. Perquè és...
0: Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web i la web, ja
1: veuràs.
2: Com t'hagis gastat un duro amb l'armari...
0: Sortirà rodó.
2: Tinc any de rei, dins d'aquestes...
0: Sortirà rodó.
2: Acabada.
1: No, sempre... Bueno, això, que tinc web.
0: Web. Molt bé. Ens connectarem tots a Venus.
1: Ah, espera, una cosa...
0: Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Ai.
1: No sé si te'l regalaré, he portat un vinil.
0: Oi que maco.
2: Oh, és bonic.
0: És ben xulo.
1: És el meu primer vinil.
0: Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco. Molt bé.
2: Que maca. Aquí estàs com... Has quedat com empotrada, no?
1: Sí.
0: No sé si és la paraula, però sí, està com...
3: Aquí pujava l'armari dalt.
0: No? Sí, és la foto just del moment que pujava l'armari al setè pis. No,
1: vaig...

0: caure de nou.
1: No, és molt bonica.
0: Gràcies.
2: És bonica.
0: Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema, també fa que aboqui tot, aquesta, bueno, tot aquest món i aquest lio que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge.
2: Molt bé.
0: I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge.
2: Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem.
1: I tant que sí.
2: Et seguirem
1: i
2: a partir d'ara.
0: Sí, sí.
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Valèria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de
4: Vera!
2: La paraula d'avui és núvil. Núvil, amb B alta. A, núvil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja.
1: He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núvil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada.
2: B, núvil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove.
5: Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, que t'ha encantat. Visca el núvil!
2: O C, núvil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones.
6: Aquell, en Risto Mejides, deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núvil de les dones, era als 12 anys.
2: A, B o C.
0: Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones, si és núvil, no?
2: Sí, vale. Sí, bueno, és fort.
0: Jo crec que la 1 no, perquè seria amb B baixa.
2: Mm-hmm. Bona de ser bona, bé.
0: Per tant, ha de ser una de les dues. Mm-hmm.
2: Ah! Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc.
0: Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo.
5: La 2 era visca el núvil.
2: El núvil...
0: Ah, la 3.
2: La 3, la C. Sí.
6: Correcte! Yeah! Yeah!
0: Bueno, soc vegetariana, però...
2: havia de passar, tard o d'hora havia de passar.
0: Però
2: no t'hi regalaré.
6: Els companys de pis.
0: Però
7: no ho has celebrat que... com si fossis vegetariana.
2: Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana.
0: Perquè...
1: fet, ningú ho ha celebrat amb aquesta intenció. No?
0: És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta.
2: Que el premi en si.
0: No, però també que els hi regalaré. O sigui, sí. Al meu pis els hi agradarà molt.
2: També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kèfir i el que vulguis. No, Mercè, avui parlàvem del perfum.
6: De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins.
2: No.
6: No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos. Hosti. Que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen.
1: A mi no m'han proposat mai.
2: No?
6: No?
1: Foto un anunci.
6: És estrany.
2: Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i explica-me'l una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que... no entenc exactament el missatge, no...
6: Són molt conceptuals.
0: Els de perfums actes solen ser més d'experiències com...
2: abstractes, sí. De pell, de cosa... Sí, bueno, sí. Sí.
6: El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen?
2: A on?
6: A Dubai. Mm. Es diu... Xumuc. Xumuc. I l'ampolleta pot arribar a costar més d'un milió d'euros.
5: Oh, sí. Sí. Sí. Quins nervis a l'hora de fer cagar el tió. L'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu, no piqueu, hòstia.
6: Però no li has de fotre, aquest perfum.
5: Ara fa il·lusió a la meva dona.
6: És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles.
2: Oh.
6: I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important.
2: Sí, com el d'en Bustamante.
1: Collons,
2: sí.
1: El d'en Bustamante. Bustamante val un millor?
2: No, però vull dir que al final el d'en Bustamante el perfum és el de menys, el que hi ha dins. No?
6: Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món.
1: Uh-huh.
6: Es diu Puig.
1: Home, i tant.
6: Creat a Barcelona el 1914 i opera en més de 150 països. Mm. I darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses, com Carolina Herrera, no? Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier i aquestes coses, doncs hi ha... l'empresa aquesta catalana,
5: els de Campuig. Els de Campuig, collons.
6: De tota la vida.
5: Aquí són els de Campuig, que són catalans.
6: I tant.
1: Ara fotré un que es dirà... Carlos Churriguera.
6: Carlos Churriguera.
2: Té màrqueting, eh?
1: Oh, Churriguera.
2: Churriguera.
1: O de Pocom.
2: Per favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vilapiscina. Vilapiscina.

Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de l'art de l'estatunidenc Stevie Wonder amb aquest Send One Your Love, publicat el 1979 al disc Journey Through the Secret Life of Plants. Mm-hmm. L'Estevi va tenir una idea enginyosa, com que el títol...
2: L'Esteve.
1: Sí, pels amics. Doncs va tenir una idea enginyosa, com que el títol del disc feia referència a les plantes, va pensar que seria una bona idea perfumar els discos amb una fragància floral.
0: Ah, sí?
1: Sí, tu et compraves el disc i, a més, podies olorar-lo.
0: Però com ho feies, això?
1: O sigui... Bé, doncs el venien i prèviament l'havien ruixat amb perfum.
0: Hòstia.
1: Sí, el que no van tenir en compte és que, pels components que tenia aquell perfum,
3: ai.
1: Doncs es veu que malmetia el plàstic del disc de vinil.
0: Hòstia. Molt bé.
4: En Wonder.
0: En Wonder, en fi. Escoltem a Stevie Wonder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui us porto el gos del Pere,
1: gos
0: que es diu Llop.
1: El Pere i el Llop.
0: Ara sí. Mira, ara jur...
1: No? Ara té gràcia.
0: Sí, m'ha agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. És una bestiota.
2: Es diu llop, però no és un llop.
0: No és un llop, no és un llop.
2: A veure què tenim.
0: I ve de les peces albinyana del Baix Penedès, veiem-lo. Oh! Que maco!
3: És molt
0: ben plantat, us explico. Té un posat com molt seriós, no? Com molt de guardià.
4: Però la cara fa riure, jo trobo que la cara fa riure.
2: La cara, sí. Sí.
0: Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs té una postura seriosa, però, a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes,
2: Bon,
0: vull dir
2: bon
0: que és un totxo,
2: un totxo de gos.
0: I sempre espera com la reacció del desconegut, no?
3: Què vol dir? Per atacar?
0: No, per vigilar.
3: Val.
0: I depèn com siguis, ell té... Una tendència a respondre amb una intensitat moderada.
3: Ai, quina por.
2: De manera molt elegant de dir que si no vigiles, encara no queixar.
0: Exacte. Moderada.
2: Molt bé.
5: Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'art més importants de la història moderna. Els lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre.
3: Hosti, quina llàstima.
2: Per què?
3: Per violència, vidres, no hi ha res.
2: Eren lladres de...
3: Ets molt violent.
5: Altres recursos.
2: Eren lladres d'Òmnium. Eren de l'ANC.
0: Feien
2: tot pacíficament.
4: No té res a veure amb les quotes.
2: No sé. Jo soc soci, La meva filla també ho és, La meva xicota també. Tots paguem a casa, Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí?
4: Jo del Barça.
2: Del Barça. Oita, un senyor.
0: Jo d'Òmnium, sí.
2: També.
0: Del Barça encara no.
5: Què és això d'Òmnium?
2: Òmnium. No em distraieu.
4: Això que vas a mirar a Montserrat.
2: Avui passegem... No vas als avistaments d'Òmniums, tu?
5: Sí. Cada dia 11.
3: És això?
2: Aviat sí que serà un espectre, si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del museu Isabella Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabella Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu.
3: Una pija.
4: Bueno, això ho fan molt.
2: Sí. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecià al bell mig de Boston?
3: Una pija.
2: Boston.
1: Sí.
2: Clínica Boston. El coneixeu?
4: Una pija.
2: Sí. Bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina.
4: Sí.
2: És per l'ejaculació precoç.
4: I això és milers de pijos?
2: Disfunció erèctil. No, això és de tothom, però pagar-se només s'ho poden pagar pijos.
4: Vale.
2: Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llestimosament, avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori amb aquest gos.
0: Potser sí, clar.
2: Si enganxem els lladres, no?
0: Home.
2: Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal.
3: Sí. Agents de la policia.
2: Sí.
3: Policia de Boston. Obriu, sisplau.
4: Però fa favor d'obrir.
3: Sisplau.
4: És una emergència.
3: Una emergència és...
4: Obriu.
2: Obriu. Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta.
6: Però, o sigui, què passa? Quina empresa?
4: No em pensava trobar-la aquí.
6: Us han atracat?
4: Senyora.
6: Que sou policies atracats?
4: No, per rebre la informació que estaven robant aquí al museu.
6: Ai, però què em diu?
3: Sí.
6: Ai, però què em diu? I ara què fem?
4: Estan robant ara.
3: Estan robant ara mateix.
6: Ara mateix?
2: Hem fet tard, doncs, tu. El robatori ja s'està produint. Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als dos agents de policia.
3: Val més que això, cas.
6: Però i ara què fem? O sigui, què fem, ara?
4: Senyora, tranquil·la.
6: Déu meu, jo estic hiperventilant?
2: Tranquil·la.
6: Que em mereixeré?
2: Tranquil·la.
3: Senyora, li perdrem un cop de puny.
4: Fotré una hòstia,
3: Perdrem un cop de puny que us aixecarà,
2: Tranquil·la, senyora, tranquil·la.
4: Se m'acalmi, senyora.
6: M'he mereixat.
4: Se m'acalmi. Fent arriben els reforços, hem de protegir les obres més valuoses.
3: Ara.
2: El policia té raó. El museu és enorme i amb només dos agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta.
6: Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer?
2: Què?
6: Jo aviso els meus companys que facin un registre
3: negatiu
6: per tota la sala.
3: Negatiu!
6: Per què negatiu?
3: Pareu aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats. Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats.
2: Segons la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa.
3: Molt perillosa.
2: Sense perdre
3: temps.
2: Saps
3: l'equip A?
0: Sí,
2: doncs el
0: sí.
2: Bé.
3: Molt més perillós.
0: Ai, quina por.
2: Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor.
3: Manet, que no és Monet, eh?
2: No,
7: no és en Manet.
0: No, és l'altre. És el Cotí Normano. Llavors
3: n'hi havia un de Tarruella que es deia Manet.
2: I l'altre, que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és?
3: Què?
2: D'en Monet.
3: A la ratlla
7: verda?
3: Què he dit?
7: Perdó. Són blanques, les ratlles?
2: D'en Matís.
3: Tu vols dir Kandinsky?
2: No, Kandinsky no. La ratlla verda, de qui era?
7: D'en Munch.
2: Busqueu-m'ho, això. Ai! Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, Matís, és Matís.
3: Matís.
2: Matís.
0: A veure, senyor narrador.
2: És un Matís, què?
0: M'estic perdent.
2: Perdó, sí. M'estic perdent.
0: O sigui,
2: perdó.
0: Quins quadros hem de protegir?
2: Ah, sí.
0: Ara som en aquesta sala i ara sí. Què hem de fotre?
7: Senyora,
0: què hem de fotre? Senyora, jo millor cap amunt que no vingui el Tom Cruise.
7: Senyora, se m'esperi.
0: El Tom Cruise.
2: Els policies, escoltem els policies.
7: Sí, per què ens ha tocat aquesta dona vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem és plantar-los i cara.
0: Però aquest és el protocol, esperar que arribin els lladres?
2: Els dos policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles.
3: Sí.
2: En Llop, el nostre gos, recordeu el nostre gos, eh?
0: Sí.
2: Barreja de Rottweiler i pastor alemany.
3: Tant.
2: Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els dos policies i el Llop defensaran aquella sala amb dents i ungles.
0: La sort en tenim del gos aquest, sort. Jo estic ben cagada de por, eh? Això és molt perillós.
3: Sí, sí, és molt perillós.
0: És molt perillós i jo soc molt jove sí. I no vull morir tan jove, que em queden 3 anys per la jubilació i ara seria un mal rato. Saps que ara m'amoro?
3: No morirà.
0: És que no sé què fer, jo estic molt nerviosa.
3: Si no la matem nosaltres, no morirà.
2: Tranquil, tranquil.
3: Mira, he pensat un altre pla.
2: Què?
3: Com que poden venir armats...
0: Ai,
3: el que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia.
7: Ah, bona.
2: Mira,
7: bona.
2: Mira.
3: Així és com vinguin...
7: Ja. Sí, com l'Starky Hatch.
2: Sí.
3: Tots els Starky.
7: I tu un Hatch.
2: Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els dos agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur.
3: Ara.
7: Vinga.
0: Sí.
7: Ara.
0: Sí. A veure, portem-los. Els he d'ajudar?
3: Els carregarem.
0: Els ajudo? O... Sí?
3: Sí, per una banda.
0: Molt bona idea.
2: La treballadora i els agents de policia comencen a despenjar quadres ara. I a portar-los
0: sí,
2: cap al cotxe.
0: Agafi'm aquest, aguanta mal, que jo agafaré l'altre. Eh? No, tranquils.
7: Calma.
0: No passa res. Jo ara vaig allà, apreto el botonet, això és l'alarma, que quan despeses aquest quadro, veu, ara el torno a penjar, no se sent, sí que se sent. Bueno, s'ha espallat l'alarma. S'ha espallat, jo vaig allà, la paro, sí, sí. I cap problema, els podem
2: ja
0: treure
2: parada.
0: Tots tranquil·lament.
2: Ja està parada,
0: ja està,
2: però és curiós
0: ja
2: que emprenya més vostè que l'alarma.
7: Sí, no, és que... sí,
2: preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè.
7: Estem per marxar nosaltres, senyora. Estem per marxar nosaltres, senyora.
2: Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial.
3: Sí.
0: A coi.
2: Què?
0: Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer,
7: és
0: això?
7: És un vehicle de policia de paisà.
2: Sí.
7: Camuflatge. Molt ben pensat. Així és com se veuen.
2: Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
0: Demetrio.
2: Sí. Alquiler de cotxe sin conductor.
3: És aquest.
2: Som a Boston, de fet, sí.
0: Sí, anava a dir.
7: Va, carreguem els quadres, va.
2: Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer. No trobeu?
0: És molt raro, si ja ho he dit. Que coi, quina furgoneta més rara!
2: Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte.
3: Sí.
2: El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran.
3: Sí.
2: És el Rapte d'Europa, de Tiziano.
3: Guapo, eh?
2: És guapo.
7: Ja, és molt guapo, que... però no hi cap a la furgoneta.
2: Què hi ha pintat?
7: No hi cap.
3: És un toro amb Europa, que el toro se l'endú.
2: L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona
3: sí.
2: I conduïa jo i no sé quina escultura mirava i diu, frena a veure aquesta escultura que no l'he vist i s'ho mira i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro. És que sempre hi han de cardar un toro.
3: Bueno, doncs hem d'agafar aquest quadre, sí. Perquè és el més valiós i el més important.
7: Però és massa gros, no ens hi cap a la furgoneta de lloguer. No ens hi cap.
3: Pleguem-el.
2: No.
0: Pleguem-el, diu.
2: No.
0: Escolti, senyor Gent, jo el que estava pensant ara... Ja fa estona que estem aquí tragillant quadres amunt i avall i els reforços quan arriben.
2: Hòstia.
0: Perquè és que jo estic ben cagada.
6: cagada de por.
2: És veritat, els reforços...
6: Perquè els lladres ronden per aquí.
2: Sí, sí, sí, estan tardant una mica massa, aquests reforços. Aquests dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys s'ho estan agafant amb molta calma.
3: És el moment del dònut.
7: Fot una cosa, deixa estar aquest quadro. Agafem objectes de Napoleó. Això que veuràs que ens fotrà molt de servei.
2: L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte. Sí. En especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó.
3: És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó.
2: Noi.
7: Agafa-la, agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, petit, petit, me cago en dena, que em fotia una gràcia.
6: Ah, sí?
7: L'àguila de Napoleó? Eh? Els meus pares...
6: No, però què he dit?
2: Què?
6: L'àguila de Napoleó. Què he dit, senyor narrador? Què he dit? Que li fotria gràcia a l'àguila de Napoleó?
2: Sí.
6: No. És estrany, aquest comentari. A veure, digue'm agosarada, eh? Però és un comentari estrany, no?
7: No, però...
3: No ho he entès bé.
7: No ho he entès bé, senyora.
6: No, no ho he entès.
2: Jo sí, jo ho he entès, eh? Has dit que et feia gràcia. Jo ho he sentit.
6: Oi, què ho he dit?
7: No, però això és...
6: Escolti, m'ha semblat un tio, eh?
3: Estem tots molt nerviosos.
6: Molt nerviosos. Jo, de veritat, estic molt nerviosa.
3: Almenys una mica... Vostè també calmi-se, senyora.
7: Sisplau.
6: Aquesta... Sort que són aquí, per ajudar-nos.
2: Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra.
3: Ah, és de l'Estartit. Ah. Un de l'Estartit sempre té culpa.
2: Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquella, decideix continuar fent cas, ella, eh? Al final, 13 quadres i diversos objectes són carregats a la furgoneta. Els dos individus desapareixen. I ja no els tornarem a veure mai més. Els treballadors esperen i esperen, però els suposats reforços no arriben.
3: Bueno, no arriben.
2: No arriben.
3: Bueno.
6: Crec que l'hem espifiat, nanes.
2: Home.
6: Crec que ens hem equivocat i ves que aquells no fossin policies de debò.
2: Està bé que faci servir el plural.
6: Home, vostè també hi era, oi,
2: sí, sí,
6: senyor
2: però...
6: narrador?
2: Tot ha passat molt de pressa i aquells dos individus disfressats de policies eren molt convincents. Ni en Llop, el nostre gos guardià, els ha sabut detectar a temps. Hores més tard, des del mateix museu, el director fa una roda de premsa.
8: Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de...
6: Re, poca cosa.
8: 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació.
6: Sí, sí, sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar amb brides.
2: Què diu, què diu?
6: Va ser mal tràngol el que vaig passar, va ser molt mal.
2: 500 milions de dòlars, eh? Aquesta és la xifra. D'altra banda, es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó.
3: Clar.
2: Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega.
3: Sí.
2: És una pista ja amb justeta, però,
3: sí,
2: però podria ser.
3: Sí.
2: Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri. Que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu...
3: Ja no hi ha res.
2: Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori.
3: Només per la pista?
2: Per la pista, eh? Jo estic a punt de trucar-hi, eh?
3: Tens el número?
2: Sí. Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quibic que m'assembla que és del Museu de Boston.
3: De Napoleó.
2: I tant, i tant. Tenim un gos a l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no, el nostre gos, el Llop, d'en Pere, en Pere i el Llop. Sobreviurà o no sobreviurà, Mercè?
6: Jo he vingut aquí a l'Estartit, no?
2: Oi, a l'Estartit, eh?
6: Quin susto que li he fotut. Com et dius?
9: Sílvia.
2: La Sílvia.
6: La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, eh? Però tenim un missatge del Pere del Llop.
10: Vaja. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un

0: Què dius, Mercè?
1: Jo ho he entès.
2: Jo diria la B.
0: La B, masses xutxes. Massachusetts, correcte, Llop és viu!

0: En Llop, el gos guardià del Vinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira.
1: Veus?
0: Mira.
1: La primera vegada que ens surt una cosa bé.
0: Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat, com explica una responsable de sanitat.
2: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
1: De moment, a Uganda només s'han detectat 7 infeccions, una de les quals mortals. El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat un alto el foc al Congo per controlar la malaltia. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Continuen les mobilitzacions a l'ensenyament. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la Conselleria, i de fins al 60%, segons els sindicats. Els manifestants han tallat durant hores vies principals com l'AP7 i l'A2.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit, el PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament.
3: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandabbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Aquests atacs, que en teoria violen l'alto el foc entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions en vida de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. El cantant Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.
3: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat 2 dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
4: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
1: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió decisió més difícil de prendre i després a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga contra la Reial Societat que ha acabat amb victòria per les blaugranes per 2-1.
1: A l'Espanyol el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte.
3: Encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
1: I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, treballa per incorporar com a nou director esportiu de la secció el manresà Xevi Pujol, que actualment està al Baskonia.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat,
8: no,
7: és un
8: no,
7: problema de primer
8: no,
7: de filosofia,
8: no,
7: de lògica,
8: no,
7: de la unilla.
8: Ja ho sé.
7: Que és?
8: Lo mateix
7: que
8: la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canaló.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
15: No m'agrada aquesta sintonia.
16: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
1: Inconfusible, però molt imitable.
17: M'ho faries tu, Lisenda?
15: Jo sempre.
17: Va. Pam, pam, pam, pam.
16: Marc Marvà, bona tarda.
18: Bona tarda. Ens pots
16: arribar. Pots fer un pam, pam, pam, pam?
18: Pam, pam, pam, pam.
15: Molt bé.
16: Com ho faries, Òscar?
19: No, jo no ho faria.
16: Pam, no puc millorar-ho.
18: Pam, pam, pam.
16: Veus?
6: De dilluns a divendres de 4 a 7.
1: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
16: Pam, pam, pam, pam.
20: Catalunya Ràdio.
6: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ai, família, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui he de confessar una cosa.
1: Ai, a veure, música
0: avui,
1: de confessions.
0: Posa'm una música de confessions,
1: sí,
0: Albert, sisplau.
1: Molt bé, així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
0: Pobre Albert, un atraco, eh? Avui, sí, ja fas bé
1: que...
0: posar-me una cinta d'atenció perquè...
1: Què ha passat?
0: Saps aquells dies que veus l'agenda i
1: sí,
0: dius...
1: La teva,
0: jo,
1: eh?
0: La meva.
1: Sí.
0: I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les seves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
1: Mira, ara mateix...
0: la tinc oberta.
1: La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat, gairebé caig al terra.
0: Estem en aquell punt de que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
1: Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
0: sí?
1: Que ens està seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
0: Oh, Bristol!
1: Per tant, Mònica, moltes gràcies. Us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa el sopar.
0: Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat. Com hem dit que diríem? El club de la solució.
1: Sí, vull formar part del club.
0: Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més? Doncs ens envieu un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp habitual, el 677-38-77-19. Vull formar part del club de la solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada. Avui és dimecres.
1: Els nous divendres.
0: Perquè la solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, David?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
1: Home, i tant.
2: S'ha de dir, vinc aquí sempre supercontent, feliç, i això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
0: Què?
1: Ep.
2: Que escolta la solució, sí. Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble Nou.
0: No. Oh,
2: i avui,
0: no
2: pot ser. Justament ens hem trobat la Mercè.
0: Va trucar, però a principi de temporada.
2: Sí.
1: Perdona, que truqui.
0: Recordo.
1: Que truqui ara.
0: Truca Mercè. Al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles. I a més, a partir d'ara també el podeu veure cada dissabte al Col·lapse, que ens l'han fitxat.
2: Bravo!
1: Bravo!
0: Quina il·lusió.
1: Quina evolució, tu.
0: I què se sent, el que ho fa millor de la tele del món mundial?
2: Apa, no.
0: Bueno, jo avui vaig
2: no,
0: a la tele,
2: sí. Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
0: Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé què
1: sí,
0: hi ha.
1: Avui, avui deu haver-hi la final de la conferència.
2: La conferència.
0: No? Jo no segueixo el futbol.
1: No em pensava que era una pera, i resulta que és una competició.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lídia Discípio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
3: Et consideres una persona pessimista o optimista?
4: Jo crec que optimista.
5: Más bien optimista. El pessimisme no trae más que males conseqüències.
6: Pessimista. Per naturalesa, el meu caràcter és així.
7: Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
8: En general, més pessimista, perquè considero que a la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors ja m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
9: Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
0: Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme, la solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Leston. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
10: Bon dia. Encantada d'estar aquí un altre cop.
0: Optimista o pessimista?
10: Més optimista que pessimista.
0: Epa! I tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
2: La veritat és pessimista, però... No, sí, sí. Però atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
0: Epa!
2: Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
0: Epa, vols ampliar la reflexió?
2: T'ha agradat aquesta, eh?
10: Ara podríem parlar tu i jo, eh?
0: Vols ampliar aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només
2: Simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
0: Perquè...
2: Així de clar t'ho dic.
0: Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tu el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
10: Clar. Per evitar la frustració.
0: Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
10: A veure, el pessimisme, d'alguna manera, ens protegeix, perquè si el pessimista, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu, no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que et protegeix d'aquest dolor, d'alguna manera, en no fer-te il·lusions, però també et fa perdre doncs, la passió, la il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
2: És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
10: Exacte.
2: És estalviar-se disgustos.
10: És anticipant-se constantment, que no surti, que no surti, quan surt, però també d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que si no el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs això, no?
0: Ara anirem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-201-7474-677-3877-19. A veure, què preguntes al teva comunitat d'amics?
4: Home, jo preguntaria d'entrada, dir que hi ha un oient que es diu Jou, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel, un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
0: Mònica i Jou, benvinguda sigueu, Bristol i Londres.
2: Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
4: Això ho havíem parlat.
2: Aquestes coses poden passar.
4: Ho havíem parlat un dia, a vegades, amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu, a Mèxic, ets una estrella del judo.
0: I no t'ha arribat, no?
4: I no t'ha arribat, exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
0: Va, quina pregunta fem avui a
4: l'audiència? Mira, avui us preguntarem... Què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres? Ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal... I si trec un 9, si trec molt bona nota, ho veus.
0: Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts, és educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta, deien intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
10: Doncs jo crec que al final, jo crec que estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques, dels dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar. I un dia de tempesta, de llamps, potser xuplogant-te amb algú, coneixes alguna persona interessant. Llavors, evidentment, el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part. Crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim. I si som analfabets emocionals, moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, decepcionats o frustrats o el que sigui i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
0: I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida, quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
10: Sí.
0: O sigui, quan no sé què és ben bé, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas, que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
10: Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé. Llavors m'enfado perquè, clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Pues ho pago amb el Frank, que el tinc aquí al costat. Per exemple, que tinc aquí, i llavors és culpa teva.
4: Ja he pillat.
10: Ja has pringat, tu.
0: Que és una manera d'expulsar-nos, no?
10: Clar. Perquè, normalment, quan tens confiança en algú, és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, doncs això ho pago amb qui tinc al costat.
0: I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc? De dir, ui, ha pillat clar. Aquella persona...
10: Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no? a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evita això, no? Fer una conversa amb els altres, què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs passant fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
2: És que no entendre, sobre el que deies tu abans de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
10: Clar.
2: La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
10: Exacte.
2: O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
10: I de frustració.
2: Exacte.
10: De frustració... Pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem tristos o ens enfadem, no?
0: D'acord.
10: I llavors, però normalment l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres. Mm-hmm.
0: Us anava a dir 93-201-7474 i 677-38-77-19. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
10: Les dues coses. Hi ha una part genètica que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 o un 45%. És a dir, es queda el 65% de mitjana per fer. I llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, David?
2: Ara entendràs
10: el per què, no? Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te i per fer-ho espera el pitjor.
0: D'acord.
10: Perquè així dirà, patirà menys, eh? El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en què m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no reguli ella tu.
0: Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant amb... Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no? Per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Es pot entrenar per deixar de ser pessimista?
10: I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític. Eh? Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses perdrà, dir, a veure, per què m'estic dient tot això?
2: Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
10: Sí, però llavors tu has de posar el focus en com puc tolerar la frustració més?
2: Exacte.
10: Perquè llavors, és com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, millor així, si no hi ha sol ja, però te perds avui el dia de sol.
2: Sí, fa sol,
10: sí?
2: Però...
10: Aquesta és la diferència.
2: Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que però... aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no? Treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
10: No, és més fàcil per gravitació emocional. Ah. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra,
0: no.
10: Que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
0: D'acord.
10: Amb la qual cosa, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
0: Per sobreviure.
10: Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
2: Ha quedat molt gràfica,
0: és molt interessant,
2: explicació.
0: És
2: molt bona.
0: Gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
10: Exacte.
0: Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
10: Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés.
0: Per això diem que l'ansietat és un factor protector,
10: exacte.
0: En realitat.
2: Però és molt bo, perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
10: Sí.
2: Tots ho hem vist, com t'empenta.
10: De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement coneixement no és de mínim extern, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme. No hi ha voluntat. Tu no pots evitar sentir l'emoció que sents. Pots regular-la, però no, però abans, per regular-la, has de ser conscient que l'estàs sentint.
0: Per tant, primer ser conscient. Seguirem avançant, en com tractar l'optimisme, sobretot els qui us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els que us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu, aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, llavors que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta o no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació o la no projecció. Abans, però, el 677-38-77-19.
4: És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
0: Veus? Com el David.
4: Perquè
2: visca la Sara.
4: M'anticipo molt més a les coses dolentes.
0: Home.
4: I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
0: És tan fort,
4: Sara. Ha pensat tantes coses dolentes que diu, potser, tinc 10 solucions.
0: Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor. I penses, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor?
10: És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
0: El 87%?
10: Ara les sentirem igual. I després ja ens serveix, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, en el meu servei diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa, hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
4: Mira.
10: I torna fins que l'acabo de compensar.
2: Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca veus? Tenia un 13% de possibilitats de la segona i la baixa segona.
4: Torni amb el Mallorca.
0: No, mira, és veritat.
4: L'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
0: I diu, com tu fas, Anna?
4: Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà? O que no anirà res bé. Per tant,
10: per sempre endavant. La solució.
0: També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat amb la necessitat de control?
10: Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Per necessitat de control, tot sota control. Arriba el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2+2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Licenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors allò anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que siguin.
0: És que el nostre cervell busca certeses, no?
10: Clar, la seguretat, el contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, cada vegada que hi hagi incertesa, avui, que estan passant tantes coses a la tele, al món, cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa la gravitació
2: un
10: emocional.
2: Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta maleïda.
0: Gravitació emocional, nen, no. Samarreta ens hem de fer.
2: Sí, és molt bo, aquest concepte. A més, és que es veu molt clar.
0: Sí.
2: No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, he de dir. No sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
0: Epa, epa,
4: ara,
0: epa.
4: Ara, a veure,
2: Fran?
4: Sí, sí.
2: Fran, sí,
4: correcte.
2: Eh?
4: Correcte. Som en aquesta línia, a veure.
2: A veure, és que clar. Moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
0: Perquè és que es toquen bastant, el pessimisme i les persones
10: supersticioses
0: es toquen una miqueta,
10: Sí, però és, al final són fets socials que surten del nostre cervell, d'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional. I també que nosaltres encara tenim els nostres avis, els nostres pares, encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, Vigila, vigila, guarda tot, no t'arrisquis, perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt, perquè
0: ho intentem, no? Si més no.
10: Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res, perquè el malestar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no ser analfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
0: Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quin moment apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
11: En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
12: El futur, no sé, les oportunitats que tenim aquí.
13: En les relacions, en l'amor.
14: Tot el de la universitat i tal, amb les notes.
7: Coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
13: Tinc molta por a la mort i amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis o això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa. Tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
14: Sempre, per naturalesa ho sóc sempre.
0: Per naturalesa ho sóc sempre, jo, en tots els àmbits.
4: Pessimisme d'entrada sí.
0: Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. Oh, no em sortirà mai, com li hem dit.
4: No, però és que, perdona, tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
0: Per favor.
4: Com a bolets. La Ruth, compteu una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
2: Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
0: T'imagines?
4: Ens hem de carot a terra a Heathrow i tot de paparazzis esperant-la.
2: Hem de fer una gira pel Regne Unit.
0: M'encanta, de veritat.
4: Una enquesta, no?, al canal de WhatsApp. Has dit que
0: hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat perquè ja sabeu que no sé sumar, així ràpidament. Però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin direu que guanya?
2: Segurament el de l'amor.
0: On és més pessimista la gent, en l'amor?
2: Sí.
10: Has dit professional?
0: Amor, professional o personal?
10: Jo crec que professional.
0: Tu creus que professional, tu creus que l'amor?
2: L'amor 100%, i a més per golejada.
0: A la tornada de la publicitat us ho explico.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això semblava el Xifres i Letres, eh?
4: No, sí, o un dia d'eleccions, també.
0: Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil, he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar i ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor. David, és on és la gent menys pessimista.
2: M'heu sorprès ara, Ciutadans de Catalunya. Sí.
0: En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes, segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant, amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al club de la solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
4: També.
10: Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Estem fatal, vamos.
2: Però és que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
0: Sí. Clar, és que podria ser amor...
2: És que és tot, l'àmbit personal.
10: Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo a mi mateix, no em sento bé.
0: Exacte, és amb el creixement personal, no? Sí.
4: Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, amb si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
10: Bueno, és el que fa el pessimisme.
2: Exacte.
0: Estar més preparat.
10: Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida. I és això, avui dia fa un dia de sol, però no em vull il·lusionar per si demà no, ja, però disfruta avui que fa sol. Sí? Llavors disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important. Petits consells que aconsegueixis, perquè si no el pessimista, ja, però no, més no podràs aconseguir. Ja. Pots dir, calla, i avui celebro això.
2: Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir tot el caràcter.
10: Sí, però no cal que t'ocurris el pessimisme perquè ve sol, carinyo?
0: Exacte.
2: Això que t'ocurris.
0: Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està programat.
10: És gravitació, carinyo.
2: Jo soc d'essència molt optimista, en realitat. Però...
0: Permet-me que rigui. Què dius?
2: Que sí, i tant. Home, sempre.
0: A tot això, el David deia clarament, l'amor, tu deies clarament a la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, en l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella amunt i avall i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
10: Sí, clar.
0: Podem tenir dicotomies dintre nostre?
10: Penseu que som més pessimistes amb allò que més ens importa que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por em fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
0: Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina, una mica?
10: Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
2: És sempre l'estrella. És l'estrella la por, perquè aquí a la solució i apareix constantment la por.
10: Bé, és la protagonista.
2: Que l'anomenem constantment. Aquí bueno, no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
10: És l'emoció més gravitacional que tenim.
0: La por.
10: La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'univers de les emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
0: Però podem fer junts?
10: Clar.
0: Podem venir com una teràpia persones. De grup.
10: Podem venir tot l'equip.
0: Anem-hi
10: tots.
0: Anem-hi tots. El sopar de final de temporada.
10: En sèrio, podem fer el sopar allà.
0: Podríem fer-ho amb els oients, això, eh?
10: També podríem fer-ho amb els oients.
0: Un petit grupet.
10: Ho vam fer amb l'ofici d'educar.
0: Ah, mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
10: Però podem fer-ho. I llavors, ara se m'ha anat el que tenen.
0: El taller de les emocions, disculpa.
10: El taller de les emocions.
2: No, la por, això de la...
0: Un nen, el Gerard.
10: El Gerard. El Gerard va fer l'univers de les emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar. Llavors, anem a currar-nos les positives.
0: D'acord, mira, en aquesta línia...
10: I que un nen de 14 ja ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
0: Això és interessant. Degut...
4: David Carinyo, eh?
0: Degut a aquesta gravitació...
2: Espavila. És un nen espavila.
0: Degut a aquesta gravitació emocional, ja m'he après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez-Leston. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
10: Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, ja que te tinc aquí davant, David, avui, és dir, va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
0: Hem de començar validant, no?
10: Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és... ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
0: Com ho podem fer?
10: Dos coses, dues idees.
0: Dos exercicis. A veure, per dos exemple, exercicis per fer.
10: Vinga.
0: Apunta, David.
10: Si ara...
0: I el fem junts.
10: Sí, perquè, envies...
0: perquè hi ha dos per muntar una taula, també.
10: Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no el contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'enfadarà amb mi. Vale?
0: Això m'ha passat tantes
10: això
0: vegades. Sempre pensar que tot és culpa d'un que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Pues igual,
2: perquè,
0: tot és culpa teva.
2: Llavors, aquesta persona. Sí,
10: la pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare o un pare o un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
0: Fet opinió.
10: És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió? Perquè està enfadat. No, que
2: és
10: un fet que no t'ha contestat.
0: No, però t'ha contestat, és un fet.
10: Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
0: Opinió.
2: És una opinió total.
10: És una opinió. Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar.
0: Preguntar-li
10: a la persona. Escolta, que t'has enfadat amb mi? I llavors, si diu sí, llavors serà un fet, també.
0: Llavors haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
10: Exacte.
0: Per tant, aquest és un primer exercici.
10: Un primer exercici. Fet opinió. És molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys. És molt fàcil. El segon és... entrar en les alternatives. Sí? Acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
2: Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
10: És molt fàcil, és que és el típic club que és fàcil fer-ho.
2: Com es nota, que...
0: Que és del Barça.
2: És molt barcelonista.
10: Sí.
2: Molt.
10: O si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, és cert. Però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa, i llavors hem de tornar de manera intencionada per tocar el contrari.
0: I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
10: Exacte, és sortir fora i dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està. És un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades. Pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, però que és molt fàcil a vegades entrar a casa i no treure-te-les. Sí? Llavors l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
2: Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància, ets molt pessimista.
10: I bueno, això tu, no, serà?
2: Sí, parlo per mi.
10: Vale.
2: I a mesura que... I a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada emergeix més l'optimisme. Quina cosa, eh?
10: Això és raro,
2: fins al punt,
10: és estrany,
2: fins al punt,
10: sí,
2: que
10: és estrany,
2: quan arriba...
10: És al revés, normalment.
2: Fins al punt que quan arriba el moment, per exemple, apareix una intervenció televisiva.
10: Estàs
2: a
10: tope.
2: És una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades. Que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de... Saps? D'anar de ventre... Tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment,
10: però això,
2: llavors, emergeix un optimisme que no saps d'on surt.
0: Per això puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, per això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. De jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha d'anar amb l'ansietat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la... No, estàs a la guerra. Tu t'has preocupat per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I després ho dones tot.
2: Sí.
10: Això és... Aquí també he preguntat, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones. Són dolentes quan no les sabem gestionar, però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, preparar tot això, i abans vas al lavabo abans d'anar, per exemple, sortint directe a la tele, no? Per exemple.
2: Sí.
10: Llavors, això està molt bé, excepte quan això ho contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors, està molt bé, però sí que és un procés ansiós. Cada vegada que penso i si, cada vegada que diguis i si,
0: ansietat.
10: Vale? No vol dir que sigui un trastorn obsessiu d'edat, vale? Simplement vol dir que estàs... L'ansietat també és bona, perquè et m'anticipa, eh?
0: Hi ha algun altre exercici? Perquè hem fet dos exercicis superinteressants, el de fet o opinió i el de les alternatives, eh? Perquè també veurem que hi ha grisos, no tot ha de ser el més fatal, poden haver-hi molts més escenaris i estadísticament és més probable que et toqui qualsevol dels altres escenaris, no? Hi ha algun altre exercici que puguem fer per ratificar que les coses no han sortit malament? De dir, com un exercici de consciència?
10: Home, evidentment, un molt fàcil és cada setmana o cada nit, és dir, vale, quines coses avui m'han sortit bé, o d'aquelles, apuntar, les coses que em fan por. El dia de la tele, pues, se'm cauran les dents, vale? O s'encora, poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs, et preocupa, o penses que no anirà bé, o el meu fill se suspendrà, o l'Espanyol perdrà. Apunta-ho i després poses allà, si vols, si ha passat, o quin tant percent ha passat, un 100% ha perdut, no ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica. Quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litza el teu cervell.
0: Perquè li dones certeses.
10: Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
0: Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no de, ostres, jo què sé, eh? T'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, sortiré en el programa allà, perquè seré el valor residual.
10: Tota la pel·lícula, Elisenda.
0: Seré el valor residual. No. Saps què vull dir? Seré el valor residual i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares.
10: Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre.
0: No.
10: A vegades. Llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. I no vull acabar parlant...
0: No, sí, encara queda temps. Ni els sempre ni els mai, no? Perdó?
10: Ni sempre ni mai. S'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
0: Sempre, ni mai, fora.
10: Sí, intenta, que no passa res que si un dia ho fas, no et castiguis tampoc, eh?
16: He dit no corris.
10: Sí, si dius no corris, com pots fer-ho dient, sense dir el no?
0: Sense dir no corris?
10: Sí.
0: I si ho fem caminant?
10: Exacte. Anem a poc a poc.
2: M'ha agradat molt aquest.
0: Això són molt reels d'Instagram per criança, eh?
10: Exacte.
2: Però després crec que també hem de... abolir una petita enganyifa que hi ha.
4: A veure.
2: Que és aquesta de, no, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses. I no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
10: Perquè no...
2: Això ens fa molta por, també.
10: Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
0: Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-38-77-19, que ens estan dient moltes coses.
4: Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex.
0: Nova York!
4: La comunitat internacional de la solució ha despertat.
2: Nova York, un gran
0: Nova York.
4: Ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí.
0: Què?
4: Anant cap a la feina des de Nova York.
0: Apassionant.
4: I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no ens pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per
2: cert.
0: M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
4: Sí, sí.
0: Tu, Cristina, també has fet interessant.
10: Sí, més que res perquè... Com som en...
0: No li hauran posat vegades, pobre nan.
10: Com som en alfabets emocionals, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquesta narrativa que fas tu. Jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això.
0: I per tant, ens limita les nostres accions diàries.
10: Exacte, ens limita, perquè al ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa, pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
0: Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
10: És el desig de la inactivitat, la tristesa.
0: Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: It's for fears, em diu l'Albert.
1: Quina fantasia.
0: L'espòs, No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Stone, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots hi estem abocant. Però és que em passa això, passa l'altre. De veritat, eh? Ara de seguida parlem de la tolerància a la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor.
2: La closca.
0: De la gent, per exemple.
2: Com una closca, no?
0: Allà com dins. Una closca.
2: Sí, sí.
0: Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit del carrer i els han dit això.
3: Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se?
4: Jo crec que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha anat res tan malament i al final realment és com que t'estàs protegint per si anava malament, però realment potser ha anat millor del que creus.
5: Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
6: Pot ser les dues, si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també això.
7: Jo crec que depèn de les experiències. Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
0: Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
8: Total.
0: Per tant,
8: total.
0: És la cosa bona del pessimisme controlat?
8: Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, ja no és una emoció. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica...
0: Allò en què ens hem agriat, no?
8: Sí, saps que hi ha gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
0: No, i tant.
8: Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
0: Ja.
8: No, no ens agrada. Llavors, i són realistes els pessimistes, sí. I són realistes els optimistes, sí.
0: També.
8: Perquè a les dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre. Llavors, la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu? Aquesta és la pregunta.
2: Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
8: Però què és ser realista?
2: No vull,
8: David, què
2: no vull en contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gens realistes.
8: Però què és ser realista?
2: Que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
8: Sí, això, ja no parlem ara del no Mr. Wonderful, estàs parlant, eh?
2: Exacte.
8: Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que d'alguna manera, que ara aquí com a... La manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure. Pots obrir internet i tens una pila d'informació i llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat o també s'ha... No passa res perquè segur... Això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa. No, el que em passa em passa. Si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no puc entendre perquè penses, ai, filla, tampoc és per tant. Però per ella és molt important per la relació emocional que té amb aquell aparell, que no és potser l'aparell o els diners, que també, sinó relacions, persones que hi ha dins, entre cometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler... O sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, qui té el problema? El que està trist o tu?
0: Que tu no ets capaç de sostenir-lo, no?
8: Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori. Però no el tens tu. Llavors, és començar a... El realisme és ser conscient de lo que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, que si estic enfadant no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer parar tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és algo que és el realisme, no?
0: És molt subjectiu, no?
8: Exacte.
0: Abans hem dit, es pot canviar? Sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho, jo ara et demano. Aquella gent que diu, jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden? Hi ha gent que realment, per molt que ho intenti, no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
8: Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat. És com no puc, sóc així. Bueno, doncs si vols així, o creus que no pot ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així. I hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà, ja està.
0: Les conseqüències són aquestes, no?
8: Sí, cadascú decideix el que vol i jo no ho convenceré a algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueix i mira, que et vagi molt bé la vida i jo encantada que et vagi bé. Mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar les escales, la rampa.
2: Amb el que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador.
8: Això sí
2: que és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint perquè realment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant,
8: Malauradament,
2: acaben cansant i no el vols al teu costat.
8: Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'anem ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, potser d'on està, no? la culpabilitat, o si vols dir la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant, i si una persona enfadada amb el món mundial, paciència, si no tens més remei que està al seu costat, i si pots, allunya't.
0: Anem a la frustració.
8: Vinga,
0: abans deies, no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas a atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
8: Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, el que us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí, de Barcelona.
0: Sí, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat.
8: Exacte, en altres competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu els vostres fills a la derrota. És a dir...
0: Ojo això,
2: Ostres. Aquesta és molt bona, apunteu-la.
0: Ojo això, eduqueu els vostres fills a la derrota.
1: Això hauria d'estar...
0: En la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
8: No, a la derrota. És a dir, en què no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important vigilem la desesperança. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, ¿vale? Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. Afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç encara que se'm mori la meva mascota. Que podré sostenir-ho, patiré, així estaré trist.
0: I com ho fem, això?
8: Doncs això... No els ho protegim, no? Entrenar-los en totes aquelles habilitats que tu vols a l'agenda que el teu fill creguis que necessita parlar per la vida. Creus que ha de ser responsable? Doncs que respongui. Li toca fer educació física avui? No li preparis la motxilla, que se la prepari ell. Que se l'oblidi, que li foti bronca a la profe.
0: Exacte.
8: Passa res. No passa res, que els profes no són maltractadors. Avui estan fent vaga perquè fan una feina molt loable, molt respectuosa, molt ben feta, i prefereixo que aprengui a ser respectuós i responsable de les seves coses al meu fill amb 6, 7 o 8 anys que en 18 o 20.
0: No fer de pares helicòpter, d'ui, s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no. Perquè si la profe no... Que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per a ells,
8: exacte.
0: Que passi, entre cometes, vergonya i no li tornarà a passar.
8: Exacte. O alguns hi tornarà a passar, però no tantes vegades.
2: I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
8: No.
2: Això també és molt important, no recrear-s'hi.
8: I tu, quan tu t'equivoques...
2: Perquè molta gent la vol ocultar.
8: Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat i m'he enfadat, i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir, papa, estàs assentat a la por, a la ràbia, per això, i això no és gens bo.
0: Uau.
8: Vale, llavors és allò que... consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant emocionalment a les escoles més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
0: a reciclar,
8: sí. No sortia, doncs ara ens ensenyaran l'altre. Llavors és això, eduquem-los en la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà. I aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
0: M'ha encantat aquesta última reflexió. Sí, sí. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre, ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent,
2: Hi hem d'anar,
0: Educació emocional, anem o no?
8: Sí, sí, sí.
0: Jo ens enrolem a la primera,
8: Ara organitzem.
0: Cristina, moltes gràcies.
2: Una expedició i veuràs que bé.
0: Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el puntet de sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
2: Oh.
0: Millor prats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
1: Freds, no?
0: Sí?
1: Lògicament.
0: Veurem, a veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimecres i durant 12 hores la seu del PSOE a

0: Madrid per buscar més proves sobre presumptes maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama que s'hauria activat l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. Els agents s'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE. Cerdán hauria dirigit les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díez seria qui les executava i ho cobrava del partit. Suposadament hauria ingressat 16.000 euros a través d'una empresa pantalla. És la tesi del jutge Santiago Pedraz, que desmunta la versió de Leire Díez, que sempre ha dit que anava per lliure i que tot el que va fer era per un llibre que escrivia sobre les clavegueres de l'Estat.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: El jutge té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat amb factures falses per finançar la trama. Santiago Pedraz imputa 8 persones per aquest cas, entre les quals hi ha Santos Cerdán, Leire Díez i Ana Fuentes, els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Dia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa.
0: La Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions i dona a entendre que no té pressa per tancar un acord.
2: Una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total, són més de 300 punts, com biblioteques, centres cívics, parcs o establiments. Per primer cop, també n'hi haurà a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat.
0: Nova York ha aprovat un impost als no residents que comprin un segon habitatge de luxe a la ciutat. És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura, espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més i entrarà en vigor l'1 de juliol, que és quan comença l'exercici fiscal 2027, segons el Wall Street Journal. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe. Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
2: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els escull perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marcel Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció. I l'expert Tania Vinaixa detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
3: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. I era molt clar que era automàtic.
4: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura.
0: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
2: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. A primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat amb victòria per les blaugranes per 2-1.
0: I el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
5: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
7: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
9: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
8: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
7: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
11: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
12: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
11: Per aprofundir en tota mena de temes.
13: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
11: Fins que se'ns acabin les respostes, busca la solució. Migdiada sí o migdiada no?
14: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh.
5: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
15: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a casa dels pares, arriba l'hora del cel obert. Ai, a casa dels pares, nen. Bueno, a casa, que encara tens 50, 60 anys i de repente li dius a la teva parella, me'n vaig a casa, i s'emprenyen, perquè et diuen, cony, casa no és aquí. Sí, sí que és aquí. Però què vols que et digui? Hi ha un cordó umbilical que et porta sempre a la llar on et vas fer gran. Hi ha olors, racons i mil i una magdalenes de Proust que et transformen com si fos per art de màgia en el nen petit que eres. Avui volem parlar, però, d'un altre aspecte potser no tan plàcid i melangiós com aquest. I és el dia que decideixes que has de fotre el camp. Que sí, que amb la mama i el papa s'està molt bé, però, nen, has de volar. I, curiosament, sobre aquest tema s'han fet cançons extraordinàries.

El She's Leaving Home, o el que és el mateix, una cançó intrínsecament macarniana. Vull dir que, simplificant molt, Lennon sempre parlava d'ell mateix, i en canvi McCartney tenia certa empatia per la gent que l'envoltava, i així aquest punt voyeur el feia construir personatges inventats però molt reals al mateix temps, no? Lovely Rita, Eleanor Rigby, o el protagonista de Paperback Writer. Aquesta cançó, però, té una inspiració real. Es veu que en Paul va llegir un article al Daily Mail on es parlava de la Melanie Coe, una nena de 17 anys, de Stamford Hill, que havia fotut el camp de casa i que l'estaven intentant cercar. El que ja és com bastant flipant és que McCartney, sense voler, s'havia creuat en el camí de la senyoreta Coe uns anys abans, el 1963, quan en McCartney feia de jurat en un concurs de ball i la va triar en ella com a guanyadora. Què? És flipant o no, això? Descarat que és retivat, eh, que sí? Bueno, coses que aprens al cel obert.

Independence Day, o que és el mateix, aquest retrat sense cap tipus de sacarina ni element endolçador de la relació difícil i traumàtica entre el Bruce Springsteen i el seu pare, del qual es va esplaiar després en una biografia extraordinària. I és que, si te pares a pensar, tio, hi ha molt d'artista que quan escarbes te n'adones que, al final, aquesta espècie de resiliència que té per aconseguir triomfar és una manera de reivindicar-se davant d'un pare que l'ha menystingut en la seva etapa adolescent. Una altra història de joves que marxen de casa de manera sigilosa per no tornar mai més és aquesta de les 3 o 4 millors cançons, per no dir-te la millor, mira què et dic, almenys pel meu punt de vista, de la discografia de Natcha Pop. I el bo del cas és que és una peça que es va amagar en una cara B d'un single que jo tinc a casa. Com se deia la cançó? La cara A era El Piano, jo crec que es deia, sí, Les Tecles del Piano. I allí darrere hi havia aquesta miniatura en la que l'Antonio Vega parlava de traïcions a l'hora de marxar per sempre.

Atrás, Nacha Pop. Ah, fèiem una versió, bueno, la destrossàvem, però els Pets, dels primers covers que van fer allí a la sala d'assaig de Constantí, de casa dels pares, era aquesta peça. Hòstia, el Fallin, com li agradava. Oh, molt fan de Nacha Pop i més fan del Fallin encara. Seguim amb més cançons que parlen de fotre el camp de casa per tal de deixar enrere una situació familiar complexa i fins i tot castradora. Aquí tenim a la Tracy Chapman, que s'ha passat un munt d'anys a l'anonimat, per reaparèixer no fa poc gràcies a un cover que li van fer d'aquesta peça. Una peça que també toca, perquè tal com està explicada, sona molt de debò. Aquesta dona que decideix escapar de la seva realitat amb un company de viatge del qual no en té gaires garanties de que sigui el més adient, però com a mínim té un cotxe ràpid i ell el que vol és fotre el camp.

Fast Car, tio, la Tracy Chapman, amb aquest disc de debut, el 88, d'un dia per l'altre, hòstia, va ser com un fenomen, era com la estrella del pop improbable, no? Vull dir que no era gens artificiosa, era les cançons i la seva veu, i poca cosa més. Encara me'n recordo que la van triar pels concerts aquell d'Amnistia Internacional, amb l'Último de la Fila i Peter Gabriel. I mira, ja que estem parlant de records de casa, aquesta a mi em recorda a ma germana Neus, perquè la cantava molt. Bueno, en una època així com a molt rebel que tenia, en què tenia ganes ja de fotre el camp de casa.

Me n'aniré de casa, la Maria del Mar Bonet. Que com més l'escolto, més ganes tinc de tornar-la a escoltar. Ves quines coses, eh? Aquí estem avui al cel obert, repensant cançons que parlen de fotre el camp, de l'indret que t'ha vist créixer i t'ha vist fer-te persona. Que, per cert, agraeixo al Joan Pons per la idea que m'ha donat i també per proposar-me aquesta cançó que s'hi escau perfectament, La cuenta atrás dels enemigos.

4 trastos i 1-0 ja. El Costel de Santiago, amb aquesta lucidesa i aquesta precisió característica en aquesta cançó del 1991, que per allò dels contrastos que tant ens agrada aquí al programa, ara la solaparem amb una peça de la Madonna que a mi sempre m'ha fascinat. Vull dir que ara mateix no sabia dir-te si l'ha fet ella. Hauria d'investigar-ho, ja ho sé. Mira, mentre soni ho busco, però qui hagi fet aquesta cançó em trec el barret, tu.

0: This used to be my playground. Doncs sí, sí, la va escriure ella amb el Shep Pettibone, productor de Nova York, amb qui va col·laborar principalment amb el seu disc Eròtica, i amb aquesta cançó que sortia en una pel·lícula una mica menor, amb la Gina Davis i la Rosie O'Donnell fent de beisbolistes i suportant el masclisme explícit de la seva època. Què, fetem una pausa o no? Va, vinga, que tinc encara més gent que vol marxar de casa i té pressa, hòstia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen d'aquell moment en què decideixes deixar enrere el teu hogar natal i obrir-te a totes les possibilitats que et dona aquesta llibertat recent aconseguida. A veure, que m'ha quedat una mica poètic. Algú m'ho arregli, això. Ah, mira, els Tequila, perfecte.

Tequila, nen, tio, és que, hòstia, fotien uns trossos de cançó? Això és rock and roll, però és pop i té unes tornades. Ja sé que la gent els té com un grup de fans i tal, però... No, no, no, no. Una discografia impecable. No tenen ni un sol disc dolent, ni tan sols el primer, que mira que era, sí, desigual, amb peces fins i tot una mica santaneres, però s'ha de reconèixer que melòdicament eren impecables. Igual que també ho és la Phoebe Bridgers, però a un nivell bastant més avançat, eh?

Phoebe Bridgers i el seu Kyoto, en la que intenta allunyar-se de manera no gaire reeixida de la relació difícil i fins a cert punt tòxica amb el seu pare. Anem ara amb una altra peça que s'escau perfecta amb la temàtica del programa d'avui. És en Billy Joel, que a mi personalment em produeix reaccions contraposades. Hi ha moments en què penso que és boníssim i altres en què penso que és un plasta. Però quan és bo, tio, ho és molt, eh? Mira aquest Moving Out.

Que és bona, eh? Hòstia, és boníssima aquesta cançó, del The Stranger Moving Out, que curiosament parla d'un poble de mala mort que es diu Hackensack, com el que hem dit, això és el cul del món i vull fotre el camp, i aquest Hackensack després acaba sent una de les cançons més boniques, bueno, no, la més bonica de tota la discografia dels Fountains of Wayne. Ai, sí, Anthony, fot el camp i no miris enrere. Si és que hi ha un moment, nen, que has de volar. A veure, els pares ho passen fatal, en el millor dels casos, eh? Que amb això els americans, nen, els americans ho tenen molt clar. Quan tu te'n vas a la universitat, d'entrada ja et fan anar a l'altra punta de país, que és com si aquí te diguessin de fer la carrera a Moscou, i no tornis ja, eh? Perquè la teva habitació ja la lloguen. Són gent pràctica, nen.

Els Beach Boys deixant aquest poble en un cel obert que ja arriba al final i ho fa amb una cançó que, bueno, la entra un colador, però és que m'agrada molt. I que consti que no és un grup que tingui molt bona requesta, però per mi els Keane aquí van arribar a la perfecció pop. Amb aquest Somewhere Only We Know, aquest lloc que volem marxar i que no conegui ningú, l'equip del programa decideix marxar dels estudis, que són com una segona casa per nosaltres. Albert Cot, control i muntatge, que ha decidit marxar i emportar-se el seu oset de peluix. La Núria Serrano, la documentació, que ella tot el que sigui tombar li sembla collonut perquè les parets de casa li cauen a sobre. I Lluís Gavaldà, que l'hauràs de fer marxar d'aquí a cops d'escombra, us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial que reclamen el Departament d'Educació i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
2: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens

0: de CEP és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Pedro Sánchez manté el no a un avançament electoral després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, a Madrid. Segons l'Audiència Nacional, el PSOE hauria pagat una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol.
1: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions catalanes del 2024 i li demana que presenti documentació de la comptabilitat del partit. El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició demana la compareixença d'Illa al Parlament.
3: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars a l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i també pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa havia atacat 4 vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha respost a un atac de drons i un míssil iranià.
1: Paul McCartney ha fet en directe un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
3: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
4: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut, pues, amb un vaper a la boca, no?
1: Esports, el Barça ha tancat ja el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, primer en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Real Societat, que el Barça ha acabat guanyant per 2-1.
1: I encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
5: Fins aquí les notícies.
6: Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 28 de maig. No sé si encara heu sortit de llit o no. En tot cas, els que estigueu ara mateix a la carretera, al carrer, alceu una mica a la vista i mireu la lluna, perquè abans no sortir el sol val la pena contemplar-la, que avui està realment espectacular. Això sí, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem un dia amb calor canicular, és a dir, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veurem sortir el sol a les 6:26 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: La dona que arriba més de rapant a Catalunya Ràdio a les 5 del matí, Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui Kylie Minogue fa 58 anys i sempre és un bon moment per recordar aquesta cita seva. Necessites molta sort per trobar algú amb qui vulguis passar la resta de la teva vida. L'amor és una loteria.
0: És que Kylie no podia dir una altra cosa, perquè ella és amor pur.
2: 100%.
0: Ens encanta. I per engegar el programa d'avui inundarem precisament l'antena de Catalunya Ràdio d'amor. Amor per la seva música, per la seva simpatia, per tots els anys de carrera que l'han convertit en una de les estrelles més importants del món de la música. I per començar, una pregunta. Us heu enamorat mai a primera vista? Si us ha passat, ara és un bon moment per recordar-ho. Amunt la purpurina, perquè ha arribat l'hora de brillar amb un bon cafè acabat de fer i al costat sempre de la benvinguda Kylie Minogue.

0: Podrien dir milers de coses de Kylie Minogue i totes serien bones. Convertida en una de les divas del pop més importants dels últims anys, ha aconseguit que la seva màgia australiana arribi a tot el món. Vindria a ser el superpoder Kylie. Ha sobreviscut còmodament a totes les èpoques musicals, començant pel vinil, el CD, l'MP3, plataformes de música o TikTok. I sempre amb un somriure i amb una manera de fer que l'ha acabat convertint en una de les grans estrelles del món de la música. Ella et convida a ballar i a deixar els problemes fora de la pista de ball. De moltes de les coses que he llegit sobre ella, n'hi va haver una que em va semblar brutal. Deia: Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànim en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'imaginava amb un vestidet de la Kylie Minogue, cara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: No
2: en tinc cap, però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir. Val. I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests pocs metres d'estudi. Lara García, que segueix adormida... I tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies, Lara.
0: Home, veus, és que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar de dècada.
2: Exactament. Sí, aquest dissabte. Aquest
0: com
2: sembla.
0: Ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: estupendo,
0: eh?
2: Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Quin problema he de tenir perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui copsarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marcalvo. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura i tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía Caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de la Garcia. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori, i per això volia recordar el telèfon de la bústia.
0: Què és el
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa, puc fer una barbacoa,
0: música alta, una mica més
2: la
0: tard.
2: Música alta fins a quina hora, per Sant Joan, tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 el Josep Maria...
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Com et portes amb els veïns? Tu, que ets un home tranquil, segur jo, que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món, tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13.
0: Te l'he vist avui?
4: Sí, 13.
0: El puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: En recorda el pare, sí.
0: Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat en xampany.
0: Oh, què ha fet, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo. No us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket. Mm. Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té al punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes. El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, per qui no ho conegui. Són apostes de l'estil: quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una data, i si l'encerten, doncs guanyen uns dinerets. Doncs bé, Españuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google el 2025.
0: Donald Trump.
4: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
0: Jo.
4: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la,
0: clar,
4: que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Españuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
0: Quina bestiesa.
3: Ai, se va posar la pell de gallina.
4: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tinc jo.
0: Exactament.
4: Doncs què ha passat? Que Españuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
0: Quina meravella, Españuolo, eh?
4: Michele.
0: M'encanta el nom. El Michele m'encanta. És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
4: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig,
0: canta
4: home,
0: un milió. Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
0: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Oh. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
0: Quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
0: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora,
3: no, si ha segut, t'imagines? Si ha segut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 km.
3: O per aquí, o per Diagonal, quan vingui. Papa al mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a 10 a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia, Lara.
3: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs. Va. Atenció.
0: Va, un moment, que m'encanta la cançó.
3: Molt bé, molt bé. Para darle a tus mejillas
0: su color. Fue la juventud. És que m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels presses? Diu, clar, home, ella que escombrant cap a casa
3: si per
0: indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
3: Nois. Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh?
3: Sí. Però està bé, perquè sí. Donem veu. Aquí, a vegades...
0: Molt ben tirat, Marta.
3: No en donem.
0: Molt ben tirat.
3: T'ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui, alerta.
3: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar, a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat, que escura gots a la barra, o amb el príncep d'Espanya?
8: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. Y la gente, no. ¿Por qué no?
9: Pero es que, a ver, es que la gente
8: te
9: no...
8: Te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
0: No, porque... La Yolanda Ramos. Però que estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
3: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
3: Però després ja ho han deixat, no?
0: Bueno, no, és que allò ha durat 2 setmanes.
3: Clar,
0: amb algunes
3: encara,
0: frases.
3: Encara ho trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
3: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
3: Sí,
0: tot. I el cor també batega amb Lolita.
3: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és que a veure...
3: El vostre.
0: El meu.
3: El seu teu marit.
0: El meu futur marit.
3: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a L'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
10: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
11: Ah, me encanta.
10: ¿Ves?
12: Ahí va.
11: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
10: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
11: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
10: Pero si te
11: hola,
10: dice...
11: Jacob,
10: que no.
11: Con el ajo menos.
10: Con el ajo.
11: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
10: Bueno, pero...
11: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
10: Hombre, no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi i tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones...
3: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
3: Doncs pues va, preguntaré a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
3: no,
0: del Jacob
3: sí.
0: Elordi.
3: No, sí, que la següent molt pregunteta.
0: Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirar. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
3: no,
0: som?
3: Deixa'm
0: dir.
3: Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
3: Què passa? No. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si
3: esteu
0: no estem
3: tensos,
0: fent res.
3: No, el Jacob és guapo. Bueno, tireu la pregunta o no?
0: Quin so ens deixa la ràdio?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Vam trucar a Leire Diez. Leire Díez. Va. Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
9: La verdad es que nada.
12: Nada.
9: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios. Vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de SETI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: Essence.
1: Que és tan bona.
2: Boníssima.
1: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
2: Jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney, i no, et despertes de bon humor.
1: Clar, amb la Britney sempre.
2: Sempre. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimem en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
2: 26 anys.
1: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard, i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
2: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
1: sí,
2: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida pobreta que ha portat també, pobra,
1: sí,
2: per donar-li
1: sí
2: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
1: Sí.
2: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
1: Sí, truca.
2: T'imagines?
1: Ai, hello, matineers. Ai, seria tan
2: quin xulo dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
2: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui tenim un dia molt musical.
2: Ah, molt bé.
1: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents del possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
11: Altres temes de portada, El Periódico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
12: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
12: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
11: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
12: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
11: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
12: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
11: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
12: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
11: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
12: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
11: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
12: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
11: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts de 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
11: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
12: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
12: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
11: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
11: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
12: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros. Bueno, atenció, eh?
2: Panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Vés-te'n a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
12: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
11: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fent canvi cap a 6:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions d'Amaia Montero.
13: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
14: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té Amaia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
13: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari. Sí. I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
15: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
15: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
13: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 8:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
16: Carrasco intenta un tercer dribbling. Li ha sortit, centra, la jugada arriba Pitxi. Pitxi la mata amb el cap.
17: Gol de Pitxi! Ha marcat Pitxi! El Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio, el so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, i tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
18: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
19: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
18: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
20: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
18: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
21: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Una mala cara, pobre Guillem.
21: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quin hora és.
2: Ell és jet lag.
21: Exacte.
2: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé. Encara no hi ha acord, però va anar bastant bé. I en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
21: i com
2: això.
21: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de tres síl·labes aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com va a les 11, també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya.
2: Sí.
21: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-3606-09. El torno a dir, 636-3606-09. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondrem.
2: Reserva.
21: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada, Maiol. Maiol, últimament les dades són molt difícils.
21: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: La gent, per què no ens veu les cares aquí a l'estudi? Però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
21: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, doncs uns quants, aquí.
21: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
21: No, això és
13: que... Sí. Ara, mira, va,
2: aquí hi ha la màgia de la ràdio. Aquí
21: quan van
2: la rumbagosa en... em deixa els seus. Vull dir, això...
21: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
13: Ni idea. Tots junts?
21: Tots junts.
2: 10 milions.
21: 10 milions?
2: Va.
13: Més.
2: Sí.
21: Aviam, si
13: 50.
21: Vol... 50.
13: M'he passat.
22: No ho sé.
2: Va, 50 milions.
13: 35.
2: Potser
13: no, sí,
2: no, eh? No, has dit 50,
13: no,
2: eh?
13: No, 35. 40. Ah!
21: Doncs... és que eren 58 milions d'euros.
13: Ah!
21: no? Aquesta rectificació...
13: Ja està, no, me la menjo, ja està.
21: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
21: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
21: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: Que bé, eh? Que també, de veritat.
13: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
21: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
1: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
23: És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
24: És dels entrevistes lleig que s'ha vist.
23: Avui soc... Avui estic...
22: Perdona, que t'ho capir, això, però... És que no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. És que no ho vulguis contestar.
1: No.
0: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
26: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
27: Bon dia, matiners.
28: Ara arrencarem el camió.
29: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
27: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
30: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
30: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
13: Molt bé.
2: A què et dedica Josep Maria?
30: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
30: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
30: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Repassem... Oh, escolta'm. He recuperat una entrevista que va fer Lolita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem. Però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
31: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els professors ja s'hi estan trobant. I ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
13: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
32: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... no me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas... de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
13: claro.
32: Que es lo que más me preocupa, me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita.
13: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 93207474. Glòria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
3: Gràcies.
2: Com estàs?
3: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
3: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
3: Exacte, va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
13: Ja el tens clitxat, eh?
3: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
3: Sí, molt bo, molt bo. Algun... Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
3: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
3: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
13: Ara!
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
3: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
3: Ui, mira, vaig començar amb la fam, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
3: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
3: D'aquí un anyet.
2: Segur?
3: Sí, un any i sí. A veure, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És que no? És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.

0: Glòria, també una abraçada. Algun cop que vaig
1: una
0: al mercat de Sabadell,
1: molt fort a vosaltres.
0: Et vindré a saludar.
1: D'acord.
0: Que vagi gràcies. Molt bé, Glòria. Una abraçada.
1: Adéu, bon
0: adéu,
1: dia.
0: Moltes
1: bon
0: gràcies, dia. Adéu. A veure, un moment, noies. Bé, que avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
2: Ai.
0: I aquesta cosa...
2: Com ho sou?
0: Ha arribat.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Això ho has estat fent tu, o què?
0: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Ai, Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
2: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
0: No.
2: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
4: A veure... Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
0: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
2: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
0: Ah!
2: Doncs... No, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
0: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
2: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
0: seus genitals.
2: Al seu genital, sí, sí, sí. I
0: molt
2: llavors,
0: bé.
2: Clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé i la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
0: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? És que això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
2: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
4: Qui tingui paparres.
0: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
2: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
4: I al metro, també.
0: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
4: Estem en xoc, Eloi.
0: Fins demà.
4: Adéu.
0: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
2: Un dia avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època, segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
0: Escolta'm, acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles, que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
2: A veure què passarà demà.
0: Que vagi bé. Adéu. Ostrell, bon dia.
5: Bon dia.
0: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
5: Ah, vale.
0: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
5: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
0: Fins demà, matiners, que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia.
3: Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet, i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar, per fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo, el Confidencial, destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do.

0: Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
1: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
2: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre, es toca la guitarra. Ah, què fas? No? Estàs allà a casa i et trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir allà a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinarà avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
7: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
8: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
5: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que, de moment, no ha rebut resposta.
9: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és l'estabilitat.
9: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras, de Junts, diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo, i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosotros pediríamos elecciones.
9: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament de fa 2 anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
12: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
13: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
12: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
5: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
10: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
5: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
5: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
15: Els sindicats deien ahir que...
16: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
15: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
17: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
15: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant continua el calendari de mobilitzacions.
5: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
12: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons la USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
19: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
20: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
21: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
22: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
12: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
7: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
5: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
23: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffray.
24: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
25: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
23: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
7: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
12: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
27: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·liris, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
12: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
26: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
28: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
29: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
28: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
12: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
26: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
0: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
2: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
0: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
3: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
0: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
12: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
8: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
12: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
26: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: I Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade
0: in the grass, spoken to the wheel. I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.
1: I avui cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
6: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Maris Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: El 2011, Katy Perry va posar veu a la Barrufet, a un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasart. Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: Maltasart,
0: el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts. José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia, a les 12, es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura, d'Ustec, de la reunió d'ahir. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de Grau Laia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Mm. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports. L'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners se'n tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició. Una

0: amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: Exacte. No li deu agradar gaire,
0: sí,
2: perquè no vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Jo lego un missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, del Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. I més no, els saludarem.
1: No, Glòria. Ah, bé.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, eh? Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindries això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, ja, està clar.
0: I a tot això, quan són festes,
1: és que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les bar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal albí que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtua el que són les festes majors, no? Desvirtua tota la feina que s'està fent des del veïnat. No representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
11: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
14: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
17: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
18: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
17: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
19: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
16: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
17: David
16: espanyol.
17: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
18: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
16: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
17: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
20: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
17: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
21: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
17: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
16: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
17: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
22: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
16: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
17: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
16: Miquel Jarque.
23: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
24: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució
0: que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
23: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
17: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats, 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
1: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
17: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
16: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
17: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
16: Girona, Núria Paraire.
2: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero. Ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
6: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
2: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
17: Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
24: Pla de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
16: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
16: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
16: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
3: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet amb IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
16: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
7: No m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pa, pa,
5: pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Elisenda?
7: Jo sempre. Pa, pa, pa, pa, pa.
8: Marc Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
26: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
26: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Pam, pam, pam, pam.
16: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol, amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
27: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
28: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
27: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
28: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
29: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: Evitem el soroll.
31: Ens allunyem de les estridències.
30: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
32: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
30: Un informatiu sense presses.
31: Per donar context als grans titulars.
32: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
26: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
2: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
3: A dos quarts d'11 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
2: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: voy. Culers.
1: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
0: És que sento tantes emocions que...
1: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
0: Sí que sóc, ara mateix estic super emocionada. Sí,
2: doncs ara estàs emocionada.
0: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
1: Sí, Alèxia.
0: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. Sí,
3: ja gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per els negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall i els termòmetres a 25.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja

0: Temper, en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Míriam Nogueres de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català, i és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
1: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, 2 noms propis. Primer, Alexia Putellas.
2: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal el cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
3: M'han informat de com està, però encara no puc dir.
4: Està caliente.
5: Julián és una opció per aquest estiu, president.
6: M'han
3: informat.
4: Està
3: fent com Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler i Lara García Valforadada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
9: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
10: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys, quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
11: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la 20ena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
12: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
13: A partir d'aquest moment, ¿sigui usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
14: No, hasta que saltó al final de... pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
13: No ha sido su mano derecha.
14: No.
9: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
15: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
10: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni la imputació de Zapatero ni el cas que esquitxa el PSOE i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
17: Però és que jo no puedo convocar eleccions por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
16: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres, de Junts, diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
18: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
19: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera pruebas
4: sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
12: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
6: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
8: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
6: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
9: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
10: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
12: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
9: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
10: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
12: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
9: Els sindicats deien ahir que...
1: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
9: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
18: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
9: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
19: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detalls.
9: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
0: Segon atac.
10: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
12: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
0: Es disparen.
9: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: Rafael de Ribot.
20: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
21: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer... I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
20: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cartes d'Hisenda.
10: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
12: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament pagament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
2: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lirin, descobrim ara que tenen un deute amb hisenda de milers d'euros.
0: Nou impost.
9: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
0: A subhasta.
10: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: I més patia per on fotre un fòssil de 12 metres, perquè...
10: Sobre la tele.
0: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat, o allò no... Acord.
12: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Més de 900 milions.
9: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
0: I cinquena i última sentència.
10: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
0: Obra mestra.
12: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
22: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
23: Bon dia.
0: Fitxat.
23: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
0: Al final...
23: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
24: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
23: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
26: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen dos minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
4: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
3: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
11: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
3: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
13: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
14: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
13: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
9: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
11: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
3: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobar barri entre Gavà i Viladecans.
9: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
11: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
3: Gavà, David Àngela.
15: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
17: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
15: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya Ràdio.
9: Són les 7:20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor,
1: a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7:22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
23: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
6: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
23: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
8: Si dire quello que penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno...
23: Si dic el que penso faré mal a Ferrari, com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
16: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal. De 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal. 7 lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
20: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
0: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
21: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
2: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
22: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
12: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, el PSOE.
28: A dia de hoy, es la estabilidad.
29: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
26: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
0: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
30: Claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa?
0: El president Pedro Sánchez, bon dia.
30: Hola, buenos días.
0: Passen algunes
26: sí,
0: coses.
26: Sí, alguna cosa
30: no,
26: sí
30: no,
26: que passa.
30: Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
26: Sí, no, però, a veure una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
31: No, no em posi el dit a la boca.
30: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
0: No comenci.
30: Yes.
0: Sí. Va explicar un vídeo de TikTok, no?, que vostè sempre posa encens a...
26: Sí. I aquesta música de peli porno
30: de la tria. Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
26: Bueno. Molt bé.
0: Escolta, no, relaxats que... estem, ara.
26: Sí, sí, sí,
30: sí. Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
26: No, re, cap de les dues coses.
30: Pues voy a poner sándalo.
26: Molt bé.
30: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
0: ¿A s'acomiada, vostè?
30: Durante 5 días.
26: Ah.
30: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
26: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
30: No me tiréis,
26: Franco. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
0: Suposada.
26: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
30: Ah, sí?
26: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
30: Pues,
26: sí.
30: No, hombre, no.
26: Se'n va, anar, va desaparèixer 5 dies.
30: Esos días estuve pensando, sí, en silencio, sin móvil, sin cobertura, sí, sí, descalzo, sí, sí, desnudo, sí. Nada raro.
0: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
28: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més, tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
32: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'USTEC, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord que tampoc acaba d'arribar és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
23: El Barça fitxa a l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
0: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que es preveuen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveuen 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveuen 37 de màxima, els rècords són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí, com a mínim, refrescaria una miqueta l'ambient.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Avui, matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
0: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
0: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferrat.
8: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
9: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
8: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
9: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
8: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
9: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
8: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
9: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
8: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
9: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
8: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula «Tota la corrupció és de Sánchez», assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
9: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
13: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet,
2: una nova forma de sentir.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Fes-te entendre amb mi, Di!
15: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
14: Crec que m'he enamorat.
15: Normal, amb aquests preus.
14: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
15: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
9: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
0: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
6: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
0: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
9: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat tenint aigua de l'aixeta als restaurants.
6: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que, quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
0: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
9: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts, amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i, això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
0: Déu-n'hi, dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
16: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 de apartaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París i a Suècia. Per exemple, la televisió pública SBT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
6: A la premsa econòmica, l'Expansió titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
23: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. A El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas, l'esportiu, destaca el final perfecte de la jugadora.

comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: I el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cavallera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que n'alies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 32.
4: 58.
2: Ai.
4: També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45.
2: Sí.
4: Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz, suposadament, les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani per on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
16: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí per aquest
7: aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez està en el Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
16: Eren poc més poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona. No hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que es llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir no va jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans. Hi va haver diversos talls, sobretot aquest de l'AP7. N'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia. Què és això?
17: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
18: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los «Què us aboca entrar a la Sagrada Família?». I van respondre «Mirar cap amunt». Era un moviment físic, però també existencial.
19: Alçar la mirada correspon precisament amb aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
18: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
20: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions.
21: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per allatar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'allatament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
24: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
1: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
7: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
7: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
13: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
7: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio us avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Espereu en màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
7: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
26: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
27: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
27: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
27: Sí, avui també un missatge.

0: De què treballes?
1: Jo sóc músic.
2: Ah. De carrer?
0: No, de carrer no.
2: Però és de xarango.
0: Sí, no? Sé que és de xarango. Què toques? Què toques?
1: Jo toco el trombó i el piano.
2: Ara.
1: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
0: O sigui, ben i corda, ben i corda. Molt bé, caram.
1: Exacte.
0: Molt bé.
2: Gerard, truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.
0: Ostres. Manu Guix. Justament avui que no duc paraigua, plou i plou.

0: Quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Aquesta setmana, l'allau de casos als tribunals eclipsa per complet l'actualitat. L'agenda política s'escriu a cop de sumari, amb una llista de causes que s'acumulen al voltant del govern de Pedro Sánchez i, sobretot, del PSOE. Hi ha acusacions molt greus ara mateix en marxa, que hauran de confirmar-se als tribunals, i això vol dir temps i paciència. Però, en paral·lel, hi ha qüestions també greus i urgents, que no admeten cap de les dues coses, ni temps ni paciència. Mentre ocupem portades parlant de les joies de Zapatero, com si fossin les joies de Castafiore, la realitat continua. La realitat quotidiana continua per molta gent, com, per exemple, la crisi de l'habitatge. O quan veiem les imatges de Luco plantant-se a la seu del PSOE per requerir informació sobre la trama Leire Díaz, són imatges que conviuen també amb una inflació a l'alça i amb preus dels aliments pels núvols. Estem pendents del judici, per exemple, avui, del germà del president Sánchez, que comença aquest matí una carpeta més sobre la taula. I, mentrestant, infraestructures clau per al país continuen encallades. Esperem la sentència de l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes o pel cas Kitchen, també aquest protagonitzat pel Partit Popular. Tot això la mateixa setmana en què s'encadenen a Catalunya i a tot Espanya les vagues de mestres i professors. És normal que el focus informatiu es fixi en les novetats dels casos de suposada corrupció, però una realitat no hauria de tapar tant l'altra. I els problemes de la ciutadania no poden estar pendents de sentències judicials futures que, a més, trigaran anys. Quan la justícia truca a la porta del poder, no es pot mirar cap a una altra banda. També és evident que la suposada corrupció s'ha de provar. La presumpció d'innocència és un dret fonamental per tothom. Però l'espiral mediàtica contribueix a difuminar problemes que són molt més importants per a la ciutadania. I sobretot una qüestió inevitable. I és que una cosa és ocupar el poder, aguantar la posició i mantenir-se a la Moncloa. I l'altra, molt diferent, és governar. Governar vol dir impulsar projectes. Vol dir tenir la força per aprovar mesures. O pressupostos. Pressupostos que ajudin a millorar les condicions de vida dels ciutadans. I per governar una democràcia parlamentària, hi ha una condició que és bàsica, que és tenir una majoria de diputats que t'acompanyi.

0: que et permeti tirar endavant les lleis que són necessàries per transformar la realitat? I això és el que ha d'aclarir realment Pedro Sánchez. Més enllà d'aquest fangar judicial, més enllà de la polèmica política, la gran qüestió que Sánchez ha de respondre és amb quins suports esgotarà aquesta legislatura. Com es governa el país sense una majoria al Congrés? També sent conscients que no hi ha cap majoria alternativa. En tot cas, mentre l'executiu concentra les energies a defensar-se, els problemes de la ciutadania no s'aturen. Per sobre de les polèmiques, governar continua sent el repte més gran ara mateix i també la principal incògnita que sobrevola aquesta legislatura, del tot ara mateix incerta.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 28 de maig, comencem el dia ja amb temperatures molt altes en alguns racons. Per exemple, al Cap de Creus bufa una tramuntana calenta que ha fet pujar la temperatura fins als 28 graus. El mateix passa a la part alta de Portbou. A l'Ella, al Maresme, tenen 27 graus ja, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Torà, al Solsonès, a 8 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Dia de sol, dia avui amb temperatures extremadament altes, tenint en compte que estem al mes de maig encara, valors que poden arribar fins als 35 a 37 graus en algunes zones de l'interior, Pla de Bages, interior de Girona, més de 37 o 38 graus a les comarques de Ponent o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en molts casos a la costa superant els 30, 33 graus fins i tot a la ciutat de Barcelona. Avui amb algunes nuvolades de tarda que com a molt deixarien algun ruixat molt aïllat al Pirineu.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí i quan passin 20 minuts per les 10 del matí avui entrevistarem a Sor Lucía Caram, a qui li preguntarem per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona el dia que també parlarem del futur d'aquesta legislatura a Madrid.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez, que resisteix als casos de presumpta corrupció i manté que no convocarà eleccions anticipades, tot i la pressió de l'oposició i també d'alguns dels seus socis d'investidura. També de la premsa, que li demana més explicacions, com fa aquest matí El País, o el situa directament al capdavant d'una trama corrupta. Ho fa l'ABC o El Mundo. Tot això després que ahir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, passés 12 hores demanant documents a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Això per obtenir informació sobre l'ús de diner del partit per torpenidar investigacions judicials en contra seva. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hi ha un jutge aquí, que és un jutge conegut i polèmic, que és el jutge Santiago Pedraz, que creu que Santos Cerdán va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez.
4: Sí, aquest és el moment clau. 2 dies després de la imputació a la parella de Sánchez, una reunió a la seu del PSOE activa la trama que el partit finançava. Diu el jutge que Santos Cerdán la dirigia i l'exmilitant socialista Leire Díez executava les operacions i ho cobrava del partit. L'objectiu era destruir totes les causes judicials contra l'entorn de Sánchez i s'hi valia tot, des de subornar jutges i fiscals fins a buscar draps bruts per desacreditar la Guàrdia Civil. Segons el jutge, per aquestes feines, el PSOE va pagar com a mínim 16.000 euros a Leire Díaz a través de factures falses i d'empreses pantalla. Per això, a part de Cerdán i Díaz, per aquest cas, el jutge també imputa la gerent del Partit Socialista. La causa encara està secreta, per tant, no en sabem de moment tota la dimensió. El que sí que diu el jutge és que la trama es va reunir com a mínim 22 cops a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz i que tenia de còmplices dos advocats, un empresari i un guàrdia civil, que també estan investigats.
0: Gràcies, Paula. Un dels noms clau també en aquest entramat, com dèiem, és el de Leire Díez. Aquí el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, ella insistia en que no en sabia res d'aquest cas i afirmava estar tranquil·la.
5: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: Una entrevista que costa de trobar, però la trobareu si la busqueu a l'app de Catalunya Ràdio. I la investigació del jutge Pedraz, que és fruit dels indicis recollits en diferents causes ja obertes, i entre els investigats hi ha també la gerent del PSOE. Repassem els detalls de la interlocutòria amb Bot Serra i Joan Vilaplana.
6: Un jutjat de Madrid ja investigava Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet per buscar draps bruts de guàrdies civils i fiscals que investigaven causes contra el PSOE i contra ells mateixos.
7: En paral·lel, l'Audiència Nacional va obrir una causa sobre adjudicacions irregulars vinculades a la Societat Inversora de l'Estat, la SEPI, on estaven imputats el seu expresident, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díez. De les converses intervingudes entre ells, ara el jutge Santiago Pedraz amplia el cas i s'espera que assumeixi el que ja instruïa el jutjat de Madrid.
6: Entre els investigats també hi ha Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, Ismael Oliver, un altre lletrat, i un guàrdia civil imputat en una causa sobre hidrocarburs. També s'assenyala l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, i el diputat del PSOE, Juanfran Serrano, però encara no estan investigats.
7: Segons el magistrat, el grup va acudir a persones com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, per aconseguir informació dels seus adversaris.
6: En la interlocutòria també s'explica que els imputats van oferir 50.000 euros a una empresària, Carmen Pano, que havia dit en seu judicial que havia entregat diners en efectiu a Ferraz. L'objectiu era que es retractés, però no ho van aconseguir.
0: I davant de tot això, com deien, Pedro Sánchez resisteix, es nega a convocar eleccions i insisteix que el partit ja ha fet net.
3: Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
0: I ara totes les mirades estan posades en l'oposició i els seus socis, Pol Foradada.
8: Tot i que cada cop hi ha més veus dins i fora del PSOE que reclamen Alberto Núñez Feijóo una moció de censura, als populars, de moment, la descarten per manca de suports. Això ens deia ahir a l'especial que van fer en aquest programa el portaveu del PP, Borja Sémper.
9: Hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno.
0: Per tant, tot i les novetats d'ahir, la notícia és que tot segueix igual. Ni el PP fa el pas, ni la resta de partits estan per la labor de fer caure Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres, de Junts, diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
11: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
12: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ahir va ser un dia intens amb l'entrada del PSOE i també avui amb més, amb doble dosi de judicis de corrupció. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
0: Perquè a Badajoz comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
13: Sí, David, Sánchez s'enfronta a 3 anys de presó pel tràfic d'influències i prevaricació, suposadament per maniobrar per tenir una plaça a mida al Conservatori de la Diputació de Badajoz. Ell sempre ho ha negat. 7 anys més tard d'aconseguir la plaça, manos límpies, va presentar una querella amb retalls de premsa que va donar origen a aquest cas. Pedro Sánchez ha defensat sempre la innocència del seu germà.
3: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
13: David Sánchez declararà com a molt aviat la setmana que ve. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha també 10 acusats més. Un judici que arrenca l'endemà que s'hagi destapat aquest cas Leire, una operació suposadament dirigida des del PSOE contra també la jutgessa d'aquest cas amb l'objectiu, i és literal, de destruir tot el procediment.
0: Hi ha un altre cas avui a Madrid. És un cas que afecta el Partit Popular. Declaracions importants al judici del cas Kitchen.
13: Sí, després de 8 setmanes de judici arriba el moment clau. Avui comencen els interrogatoris dels acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz havia de ser el primer. Ho farà finalment el seu número 2, Francisco Martínez. Els demanen 15 anys de presó a tots dos, suposadament per liderar la trama orquestada des d'Interior per espiar i robar documents a Luis Bárcenas. Els dos estan enfrontats. Es passen les culpes. Ja a instrucció van viure un intens cara a cara. Martínez ha portat missatges registrats davant notari que implicarien el ministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. En els propers dies, a més, declararan també Villarejo i d'altres responsables policials del govern de Rajoy.
0: Gràcies, Tània. Sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
14: Si no és una causa general contra el PSOE, se li sembla molt. És tal el nombre de sumaris oberts, imputacions i persones implicades que ja costa seguir el fil de les diferents trames que s'investiguen. Segur que entre la riuada d'imputacions s'hi trobaran delictes, però la troca judicial ha crescut tant que el relat que se'n desprèn és que Pedro Sánchez, el partit i la seva família formen una immensa organització criminal. Exactament com fa temps que ve profetitzant el PP. que sempre sap abans que ningú què es cou als jutjats.
0: I un últim apunt, hi ha una derivada també catalana d'aquesta causa, perquè el jutge Pedraz demana al PSC la documentació de les eleccions al Parlament de fa 2 anys. Àlex Giral Robert.
15: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
16: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
15: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en tot aquest context, ahir va saltar un nou cas completament diferent que afecta 2 polítics catalans. El diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera.
8: Els dos estan investigats en una causa en què també hi figura l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ara diputat al Congrés pels Comuns. Segons el jutge, l'Ajuntament va adjudicar contractes, ha dit, per valor de 30.000 euros a la consultora Sinergies que dirigien Elena i Herrera. Esquerra defensa l'exconseller i diu que la investigació no té cap base jurídica.
0: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora del Matí, avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart, i copsarem també cap on va aquesta legislatura al Congrés dels Diputats. Ho farem amb la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també el diputat del PSC, José Zaragoza. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre seran les negociacions d'educació.
17: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Departament i sindicats acosten posicions per acabar amb la vaga d'educació. Però de moment encara no hi ha fumata blanca. Avui hi ha nova reunió que finalment serà a les 3 de la tarda i les mobilitzacions segueixen amb l'aturada parcial al Maresme i a les comarques del Vallès. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs ara mateix moltíssima gent ja aquí convocada a l'aparcament d'uns grans magatzems esportius a punt per sortir a fer previsiblement un tall de l'autopista C32. A primera hora del matí, quan passaven uns minuts de les 7, ja s'ha fet això mateix a Canet de Mar. Durant el tall de Canet, en Joan Barón, professor d'aquest municipi, ens deia que no aprovaran les millores fins que les vegin efectives a les aules.
21: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos...
20: Avui també hi ha jornada reivindicativa, més del Maresme, als dos Vallès. En el cas del Vallès Occidental, a les 9 del matí sortiran 2 bicicletades, una des de Sant Cugat, l'altra des de Terrassa, i aniran a confluir cap a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on previsiblement també es farà una acció que de moment no s'ha comunicat.
0: Gràcies, Marta. Quan dius que et trobes a un aparcament d'uns grans magatzems esportius, per situar-ho exactament, on és això? És el Decathlon?
20: Doncs mira... Exactament, sí.
0: Va, doncs ja està. Sí, situem. Perfecte.
20: Seria aquesta. Vinga.
0: Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern i els sindicats que convoquen la vaga s'han citat finalment a les 3 de la tarda a l'espera de tancar aquest acord que inclogui un augment salarial dels docents i millores també en l'escola inclusiva. Maria Costa.
22: Els sindicats deien ahir que...
23: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
22: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
24: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
22: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
25: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
22: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I abans de la reunió, els principals protagonistes passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Avui entrevistarem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Tot això després que ahir mestres i professors protagonitzessin una mobilització que va deixar eslògans com aquest.
1: Por la mañana café, por la tarde ron, por la policía de la educación.
0: Però sobretot molts problemes a les carreteres provocats pels talls dels professors mobilitzats. Fins i tot Protecció Civil va haver d'actuar per ajudar els conductors atrapats. Oriol Pujador.
2: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
4: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
5: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
6: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
7: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
2: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
26: Plutó! Ganímedes!
27: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
26: Gratis!
27: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
26: Ho veieu?
27: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara els bàsics del matí amb Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Jaume Tria. Bon dia.
29: Bon dia.
0: Nova nit d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que deixen l'alto el foc més fràgil que mai.
30: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El bombardeig s'ha centrat en una instal·lació militar que, segons Washington, suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. La resposta de l'Iran ha sigut immediata. Ha bombardejat una base aèria dels Estats Units, un enclavament a Kuwait i quatre vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz.
0: I tot això quan, en teoria, segueixen les negociacions de pau. La televisió iraniana havia assegurat fins i tot que hi havia un pacte, però Donald Trump ho nega. Washington, Oriol Serra.
31: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
32: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
31: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou cas d'activistes pro-palestins detinguts camí de Gaza, aquest cop a Líbia. Es tracta d'un comboi a la caravana Global Sumut que volia fer arribar per terra material sanitari a la franja.
30: Des de diumenge no hi ha notícies de la seva localització. La família d'una de les integrants del comboi, Alicia Armesto, assegura tenir constància que han estat detinguts per les autoritats líbies i demana la intervenció del govern espanyol. Bruno Rodríguez, el seu fill, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
33: La meva mare era una voluntària del Global Sumut que portava subministres mèdics per a Palestina, per a la franja de Gaza. La meva mare ha desaparegut el diumenge. Encara no tenim una declaració de Líbia d'on està o si ha sigut detinguda o què ha passat amb ella. Nosaltres volem una implicació urgent del Ministeri i una interlocució directa amb la família.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
34: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària que, segons ha pogut comprovar al matí de Catalunya Ràdio, li reclama 200.000 euros. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns van aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada van desnonar una família vulnerable.
0: I un símptoma més de la crisi d'habitatge, la crisi dispara les donacions de pares a fills perquè puguin accedir a l'habitatge. Rafael de Ribot.
35: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
36: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer?
3: i nosaltres als despatxos notarials de Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
35: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I llum verda per construir un nou barri entre Gavà i Viladecans el 2028.
22: És un projecte de l'empresa de sanitaris Roca, als terrenys on hi ha la seva fàbrica històrica. El pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de conflictes entre veïns. A partir de les 11 ens acompanyarà l'administrador de finca, Josep Maria Aguilar, per resoldre els vostres dubtes. Si teniu conflictes amb els vostres veïns i no sabeu què fer, què més podeu fer per resoldre'ls, doncs ens podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609 explicant-nos el cas, 636-36-0609, o bé trucant-nos al directe al 93017474. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament de narcotraficants. Miquel Jarque.
8: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
9: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
8: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
34: Ho revela una enquesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes al tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la societat, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
10: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: I en plan econòmica ja hi ha acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses de tèxtil.
22: Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques, totes les del grup Inditex, però també Mango, Primark o Uniqlo. Hi ha algun sindicat, com la UGT, que encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Mentrestant, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
22: Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats i la resta seran recol·locats.
0: I en plana judicial, ja hem conegut la cinquena i última sentència per la mort de l'actor Matthew Perry. El seu assistent personal ha estat condemnat a més de 3 anys de presó.
22: Segons la sentència, el seu assistent personal li va injectar 3 vegades ketamina el dia de la mort. Segons The New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000. Recordem que fa més de 2 anys i mig que es va trobar el cos sense vida de l'actor de Friends a la piscina de casa seva a Los Angeles.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar, en aquest cas, la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Montse Pujol.
11: L'expert en IA, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marcel Font han dut a terme una investigació des de la Fènix de Badalona perquè van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava llibres en català la no-ficció i això els va encendre l'alerta. Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
12: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
11: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també de Paul McCartney.
22: Perquè ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane, després de 6 anys sense música nova. El directe, que l'ha fet a través de TikTok, va durar 45 minuts, responent també preguntes que li han fet els seus fans. Entre elles, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
13: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò. I think that would be kind
1: of pretty cool to relive. El disc sencer es podrà escoltar aquest divendres, però la crítica parla ja d'obra mestra.
4: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
5: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.

0: en esports, el Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte.
1: Aquesta és la intenció d'anar per feina. Gordon és un extrem de 25 anys, pot jugar de fals nou. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la redada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro davanters o la continuïtat d'altres jugadors com Rashford.
0: Alexia Putella es posa el punt i final a la seva carrera al Barça, acomiadant-se de l'afició.
1: El Johan Cruyff, victòria 2-1 davant la Real Societat. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
2: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga Depor 2, Espanyol 2.
0: Mentre Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador també del Barça de bàsquet.
1: Un cop acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió de 400.000 euros, deixa el club en aquesta segona etapa com a entrenador, té altres ofertes com la de Dubai. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League 1-0 davant el Rayo Vallecano amb 12.000 aficionats.
3: És una putada quedar-se con la miel en los labios, pero esto para el Rayo es histórico, pero bueno, insisto. O sea, el Crystal Palace es demasiado grande para el Rayo.
4: Ten en cuenta que es la primera final de un equipo de barrio, posiblemente es el mejor equipo de barrio que hay en todo el mundo.
1: Y Leandro Cabrera continuará una temporada más a l'Espanyol.
0: Ara són 9:15.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
0: I al matí avui arrenca pendent de... Aquest nou dia de vaga a l'ensenyament. A primera hora de la tarda hi ha una nova reunió a la conselleria amb sindicats i es confia que sigui la definitiva. Mentrestant, les protestes continuen. Avui al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs toca tall a aquesta hora de la C32 a Mataró. A primera hora s'ha fet ja un tall a Canet de Mar. Han estat 10 minuts. Aquí, previsiblement, serà més estona. El que està previst és anar també fins als serveis d'educació. D'altra banda, al Vallès, el que es farà són bicicletades i es confluirà a les 12 del migdia. Previsiblement també es farà allà alguna acció a partir de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
0: I a Madrid s'acumulen també els problemes judicials per Pedro Sánchez avui. Fa uns dies va ser Zapatero, ahir va ser l'Escorcoll a Ferraz i avui comença aquest judici contra el germà del president espanyol. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Serà el primer judici a un familiar directe de Sánchez. El seu germà s'enfronta 3 anys de presó per suposadament aconseguir una plaça a dit al Conservatori de Badajoz, on es fa el judici. Ell sempre ho ha negat. També Pedro Sánchez li ha fet costat, criticant que el cas s'origina per una querella de manos limpias basada en retalls de premsa. La Moncloa, en ple esblinda, continuen donant suport també a Zapatero i resisteixen, tot i l'acumulació, la cascada de casos. No hi haurà avançament electoral.
0: I aquest matí també pendents de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors Europeus a Xipre. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
15: Bonjour. Els ministres debatran sobre les condicions de la Unió Europea per negociar amb Rússia el final de la guerra a Ucraïna, ara que la posició de l'exèrcit rus al camp de batalla és més dèbil. La cap de la diplomàcia europea és partidària de deixar per a més endavant el debat sobre qui hauria de fer de mediador europeu i introdueix la possibilitat d'aixecar sancions europees contra Moscou en el marc d'un acord de pau.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. N'estem pendents. Maria Fernández, bon dia.
11: Bon dia. Rodalies i els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard del regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i que va cap a Portbou i porta ja una demora de 50 minuts. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos avisen que poden variar recorreguts per les protestes dels docents, per exemple, a Cerdanyola del Vallès.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells?
16: Molt complicada la circulació en aquests moments a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat.
0: I els punts taronja?
16: Els punts taronges, doncs l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que us estem explicant des de primera hora d'aquest matí. També a la P7 a Sant Cugat hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria.
0: Avui de seguida parlarem amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, amb Míriam Nogueres de Junts, amb José Zaragoza del PSC. Què més tindrem per això avui? Al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció, Marta Viana.
17: Doncs mireu, analitzarem si avui pot ser el dia clau del conflicte a l'ensenyament. En parlarem d'aquí poca estona amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i amb Yolanda Segura d'Ustec. A partir de les 10 analitzarem la visita del Papa amb Lucía Caram. I a les 11, atenció a tots els que tingueu conflictes veïnals, perquè obrirem consultoris sobre què podem fer si els veïns fan massa soroll o si a la nostra comunitat hi ha problemes de brutícia, seguretat o convivència. Ens hi ajudarà l'advocat Josep Maria Aguilar i si voleu fer la vostra pregunta en directe heu de trucar al 93-201-7474.
0: Avui a l'Àgora, Jofre Llombart, Jordi Mir, Marta Pascal i Joan Puigcercós, el dia en què parlarem de l'entrada d'ahir de l'UCO a Ferraz. L'Ara avui assenyala que estem davant d'un nou front judicial que es fixa una mica més al PSOE. La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular, però demana calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia, i el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya com per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
18: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia.
0: Quin temps ens espera?
19: Dia de molta calor, dia de pic de calor. Entre avui i demà arriben al màxim les temperatures. Segurament tindrem alguns rècords pel que fa al mes de maig. Això vol dir que tindrem xifres de 35 a 38 graus en moltes zones de l'interior. Les més altes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també passaran d'aquests 35 graus a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, etc. Avui amb algunes nuvolades al Pirineu. Pràcticament no deixaran pluja. Demà sí que hi ha de deixar algun primer ruixat i segurament durant el cap de setmana aquests ruixats, tempestes de tarda, poden anar més a la tarda, sempre a Pirineu, Prepirineu, a tot estirar al nord de la Catalunya Central de cara a diumenge, que podrien arribar a més zones. La temperatura baixarà un palet al cap de setmana, però aquesta baixada serà poc apreciable.
20: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir, peça de llançaria que dificulta la mobilitat era lligacama. Avui, dijous, un Enigmàrius dificilíssim, com pertoca. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
25: Catalunya Ràdio.
26: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
27: I què?
26: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
27: Oh.
26: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
29: Sou molt bona gent!
30: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya.
1: però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviment Social, Jordi Mir.
0: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
4: Doncs una mica tertúlia del tema del dia. Fa un parell de dies ho era Zapatero, avui ja és l'Escorcoll i a la Seu de Ferraz. Hi ha aquí entre els nostres agoristes avui qui creu que això pot suposar un punt d'inflexió en l'estratègia de Pedro Sánchez.
0: Home, Déu-n'hi-do el que està passant aquestes últimes hores, i de fet veiem imatges, i avui també ja estem explicant el judici del germà de Pedro Sánchez, i això no s'atura. No sé si podeu fer una ronda breu de sensacions del que està passant, Marta.
5: Breu costa. Jo...
0: Sí, després ja aprofundirem. Sí. Per fer un...
5: Jo diria que això ara ha entrat en una fase de descontrol, no? El que em puede hacer que haga es evident que surgió efecto, el que passa que... hi ha algunes coses que, bueno, que fan pensar. Llavors, jo ara mateix tinc una sensació de, un, deriva, i dos, d'una certa incertesa. Sí que comentàvem a fora que la cara de Pedro Sánchez d'ahir ja és una cara d'una certa preocupació, i jo pel que el conec, a mi em costa molt d'entendre que ell senzillament es dediqui a aguantar. I sempre l'he tingut per un polític en general vol la pilota, no? que vol agafar la iniciativa... I crec que també en aquest cas, d'alguna manera, quan trobi el moment, alguna cosa farà.
0: Joan.
6: Bueno, que passa que és difícil fer, perquè l'ofensiva judicial a la que està immers Pedro Sánchez cada dia ens depara una nova sorpresa, no? És a dir, la sensació que hi ha, i dic que amb tota la cautela, no? Dic, però hi ha una sensació de que en algun quarto fosc, que diríem, es van reunir uns quants i van decidir per on havien de picar, no? I això va ser un pla premeditat, que jo crec que en aquest pla doncs, hi ha dins d'una bona part de la judicatura, una part de la judicatura, no tota, evidentment, hi ha una part de la judicatura que és immune a això, per dir-ho d'alguna manera, i forma part, doncs, de la premsa de Madrid també hi participa d'una forma entusiasta, i, evidentment, el Partit Popular i Vox no formen part d'aquest entramat, no? I no sabem què passarà demà.
0: No. Miguel Ángel Rodríguez ha dit que aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, l'assenyalat seria Pedro Sánchez directament. Això ho ha dit el cap de gabinet d'Ayuso.
6: Això demostra que aquí hi ha un pla, repeteixo, fet en un quart fos.
0: Ahir, Núñez Feijó va convocar els mitjans al passeig del Congrés, quan no ho fa mai, mitja horeta abans que sortís la notícia de que entraven a Ferraz.
5: Ja es veu on som, eh?
6: Sí, sí.
0: No vol dir res, però vol dir tot.
6: Però dona mostra d'aquesta sensació de que algú mou... És a dir, hi ha un pla, és a dir, sí. Articulat, i que aniran caient una darrere l'altra, no? I això demostra una instrumentalització de la justícia a la qual una part, repeteixo, una part de la justícia s'hi ha prestat d'entusiasme.
0: Jordi.
7: Jo proposaria mirar-ho des d'una altra perspectiva, que és, evidentment, l'enfocament és què li passa a Pedro Sánchez, fa mala cara, què farà, tots aquests atacs... Però jo crec que darrere d'aquesta operació, si és que veritablement és una operació, més enllà de després s'aclareixi tot el que s'hagi d'aclarir en àmbit judicial, és atacar la ciutadania. És a dir, aquest és un atac contra la ciutadania perquè entengui i porti el PSC o el PSOE a prendre unes determinades decisions. És a dir, tot el que s'està posant sobre la taula i les editorials i les portades que estan fent determinats mitjans i alguns dels mitjans que estan emetent principalment el Partit Popular és perquè la ciutadania d'alguna manera entengui que ja no n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb tot això i el Partit Socialista abandoni. El que es busca és una renúncia, no? Però la renúncia no vindrà de Pedro Sánchez o de si se senten més o menys forts, si entenen que això ja es resoldrà, sinó que la renúncia vindrà quan tu consideris que la societat ja no accepta res més, no? I per tant jo crec que la qüestió va de com portem a la societat a que els hi faci entendre que ja no accepten res més. No sé fins a quin punt poden pujar encara més el volum, però perquè quan tu escoltes en Núñez Feijóo esto ja és insuportable, hem arribat fins... Però ja fa dies que porta dient que hem arribat. És com diu, bueno, si passes aquesta línia, dius, bueno, ja l'hem passat moltes vegades, no? Segons el seu relat. I llavors, a partir d'aquí, és dir, bueno, a veure si aconseguim encara que pugeu més el volum. L'editorial de l'ABC d'avui, carregant tota la responsabilitat sobre Pedro Sánchez, que és el que porten fent també molts dies, és dir, bueno, ja no importa resoldre...
0: És tota la corrupció és de Sánchez.
6: Una mica exagerat.
0: Que deshonra el càrrec que ocupa i que desprestigia la vida pública.
6: Bueno, clar, és que l'objectiu és que caigui i hi hagi eleccions. I al final tot ens porta aquí, no?
0: Sí, sí.
6: Però també, com ha dit molt bé en Jordi, la sensació és generar por. No només al PSOE, als partits, jo crec que a la ciutadania, no? És a dir, aviam, això venim d'un escalat, això no és nou. Això va començar amb un procés ben planificat en el seu moment contra l'independentisme. Escolta, ja sé que estem lluny i que poca cosa té a veure, però quan es detenen els dos Jordis, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, per pujar un cotxe d'una forma absolutament desaforada, allà va començar, ja havia començat abans, això ve de lluny, però allà vam veure el primer brot d'aquest contuberni, per dir-ho d'una manera, no?
0: També, també en Podem.
6: De fet, va venir Podem, i després el PSOE, però fet bona aquella expressió de que primer vam anar pels jueus, tothom s'ho va estar mirant, després van anar pels comunistes, tothom s'ho va estar mirant, i fins quan va venir per mi, que deia aquell, ja no quedava ningú per defensar-me. Doncs al PSOE li ha passat una mica això, i a mi em ve molt a la memòria, i ara faré batalles de l'avi, quan jo era diputat a Madrid, recordo que hi havia un ministre que es deia Mario Fernández Verdejo, Verbejo, que era el ministre de Justícia. Verbejo tenia una llei al calaix que eliminava les oposicions per accedir a jutge i fiscal. Les eliminava. És a dir, per accedir a jutge fiscal havien de ser els números 1 de les promocions de les facultats de dret. Això permetia una certa mobilitat social a l'àmbit de la justícia, perquè preparar unes oposicions, el sistema d'oposicions que hi ha muntat, amb els tutors que tens, que formen part d'una casta familiar molt endogàmica, Bermejo tenia aquest pla. Malauradament, aquest ministre va durar poc, va durar gairebé 2 anys, perquè el van agafar amb el senyor Baltasar Garzón fent una monteria, una cacera, amb un coto privat, sense permisos, i va haver de dimitir. Coses de la Celtibèria, no? Però aquest, jo recordo comentar-li al Zapatero i el mateix Rubalcaba, dir-los, escolti, no llenceu la proposta de Bermejo, de la justícia, perquè crec que això acabarà passant, i això és un problema. Tenim una justícia que està esbiaixada cap a un àmbit ideològic.
0: El problema és que tampoc tenim una llei que limiti l'abús de poder i d'autoritat de l'administració pública.
6: Aquesta és una altra.
0: Aquest és el tema.
6: Però aquells dos s'ho agafaven gairebé a conya.
0: El jutge Pedraz n'ha fet unes quantes.
5: Sí, és que ja el coneixem, diguem-ne.
0: Però és que no em pagarà cap.
6: Ni ningú. Però és que això passa...
0: Si hi ha mala praxis, que no ho sé, vull dir, en el cas que hi hagués mala praxis, no passarà res en aquest jutge.
6: Perquè estan blindats.
0: Clar. Llavors, també cal revisar qui fiscalitza què, no?
6: Però fixa-t'hi tu que si el tema de la mobilitat social a l'àmbit de la justícia, és a dir, que hi hagi accés a diferents sectors de la societat puguin ser jutges i fiscals, que ara està molt restringit, no dic que no, hi ha gent que hi ha arribat, amb esforç, amb molt esforç i molt sacrifici. Però quan, repeteixo, els vaig comentar que traguessin la llei de Bermejo, la posessin damunt la taula, Zapatero va dir que ni parlar-ne i Rubalcaba se fotia a riure. I quan han imputat el senyor Zapatero, recordava aquella conversa. Dic, segurament, doncs mira, allò de tants anys ha acabat petant-li a la cara, no?
0: D'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà Jofre Llombart, que està arribant amb retencions a les carreteres. Podem saludar aquesta hora des del Congrés dels Diputats, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana. Bon dia.
8: Molt bon dia, Ricard i companyia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com està vivint el que està passant al Congrés dels Diputats?
8: Home, estem seguint amatents i cada dia doncs, hi ha una novetat, no? Sens dubte, sembla que cada dia el món ha d'acabar-se, però encara continua, encara som aquí.
0: Vostè veu com una campanya per intentar erosionar Pedro Sánchez o hi veu també motius suficientment greus com per reflexionar sobre el poder que té Pedro Sánchez ara mateix?
8: A veure, aquí hi ha dues coses que fan intersecció. D'una banda, ja ho hem dit moltes vegades, hi ha una corrupció estructural molt vinculada a les inèrcies del bipartidisme, de PP i PSOE. Vull dir, cap dels dos grans partits s'han salvat de corrupteles de tota mena en diferents èpoques. Jo crec que això és una evidència històrica, i ho hem de dir. D'altra banda, sobretot la gent d'esquerra i l'independentisme en general, estem acostumats a veure molts registres de la UCO i molts informes de la UDEF que, evidentment, generen, per dir d'una manera elegant, escepticisme. Per tant, estem en un moment d'olla barrejada, en què cal filar molt prim què hi ha, què no hi ha, i del que hi ha, que s'està exagerant i que s'està sobredimensionant.
0: El que passa és que aquí hi ha una cosa, que és la confiança que fa la ciutadania en la política, no? I això es desgasta. Això es desgasta, passi el que passi, perquè aquest judici segurament trigarà anys a produir-se. Per tant, ja hi ha una imatge que estarà molt malmesa de la confiança cap a la política, i això reverteix cap a un vot més protesta, cap a un vot o una desmobilització del vot, fins i tot, no? A una desimplicació de la vida pública dels ciutadans en la política. I això a l'esquerra hauria de ser també un dels elements que haurien de tenir també sobre la taula. I com recuperem la confiança?
8: Ho tenim. Som un partit amb més de 90 anys d'història i, afortunadament, no hem tingut casos de corrupció d'aquest tipus i, per tant, podem anar amb la cara ben alta, no? Però tens raó, Ricard, la corrupció no distingeix i, al final, el ciutadà veu a tots els operadors polítics implicats dins d'aquest fangar. I, aleshores, això crea, com dèiem, malestar. Crea desesperança, crea desafecció i sobre aquest cràter edifiquen les ofertes de caràcter populista. I en aquest cas, en aquesta època que estem vivint, aquestes ofertes són totes generalment d'ultradreta. I aquí el combat el tenim claríssim. Esquerra som un partit, a més de sobiranista, som un partit antifeixista. I aquesta finestra d'oportunitat de la reacció l'estan aprofitant i aquí estarem nosaltres de cara contra la corrupció i de cara contra el feixisme.
0: Però seria també més útil, fins tot amb aquesta idea de la confiança, donar la confiança a la ciutadania, donar la confiança a les urnes, a aquests ciutadans, que renovin aquesta confiança?
8: Bé, nosaltres hem d'anar pas a pas i graó a graó. És a dir, ho va dir molt bé el nostre portaveu ahir. Quan nosaltres vam donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, hi havia una sentència clara, de finançament il·legal del Partit Popular. En aquest moment, això no hi és encara damunt la taula. I, per tant, el que no podem fer és coses fora d'hora i temps. Però tenim molt clar que quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
0: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
8: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència, però és evident que
0: que hi ha evidències de finançament irregular del partit.
8: Sí, sí, sí, exactament. Ahir ho va dir el nostre portaveu i ho reitero jo aquí.
0: Li veu futur, per això, a la legislatura, amb aquestes lògiques i amb aquests també posicionaments d'alguns partits, com el PNB, que sembla que es desmarca més de les majories que hi havien construïdes al Parlament fins ara?
8: A veure, jo no puc parlar pel PNB i cadascú sap les seves geometries, però hi ha dues evidències. Primera, la majoria d'investidura es manté intacta amb alts i baixos i amb una mala salut de ferro. És a dir, no hi ha una majoria alternativa per fer, en aquest moment, una moció de censura. Dos, sobre el que em preguntaves, jo veig determinat Pedro Sánchez arribar al màxim. Home, així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans, però que la Moncloa vol esgotar al màxim el període, jo d'això no estic encara segur en aquest moment, malgrat que els socialistes estan en estat de xoc,
0: I en el fet de que Catalunya, per exemple, el jutge Pedraz hagi posat el focus ara en el finançament de la campanya del PSC, vostè veu també preocupació del que pugui això afectar l'estabilitat de Catalunya?
8: Sincerament, no massa. En el moment en què, diguem, ja hi ha un acord de pressupostos, això, diguem, continuarà. És evident que el PSC ha de donar les explicacions que toquin, òbviament, però no crec que això afecti ara l'estabilitat de la governació a Catalunya.
0: És la posició d'Esquerra Republicana, explicada pel diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
0: Queda clara la posició d'Esquerra, de seguida sentirem el PSC i Junts.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
14: Peugeot.
15: Mònica Naranjo, Espartac Peran i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González.
9: Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
16: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 € recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
20: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
19: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
27: És que fos cada pregunta, tallo, de veritat.
29: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
27: Avui soc... Avui estic...
20: Perdona, tu capis, això, però... És que no tinc una resposta.
27: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
20: No.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: De seguida a nosaltres, José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir. Dèiem que les portades dels diaris de Madrid avui són molt clars. El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions i, en cas contrari, exposa el rotatiu de Prisa que en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs. Per El Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema. El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que va prendre el president. I l'ABC obre la portada amb una editorial titulada «Tota la corrupció és de Pedro Sánchez». Assegura que deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I veurem què és el que passa els propers dies, perquè d'aquí a dues setmanes sentirem a Zapatero declarar davant de l'Audiència Nacional. L'entorn de Zapatero deia, per exemple, que no descartaven una presó provisional, veient com van les coses. Sí, sí, clar. Per tant, també tot això aniria dificultant també i tensionant encara més l'ambient. Jofre, ja has arribat.
31: Sí. Mira, aquestes portades el que evidencien és que, per més que formalment, jurídicament, siguin causes separades, el que ja és una causa general contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, contra tot el que representa. De la mateixa manera, com ha dit abans el Joan Puigcercós, que en el seu dia hi va haver una causa general contra l'independentisme, que es va veure estèticament quan es va posar de moda, te'n recordaràs, l'entrada de furgones de la Guàrdia Civil en ajuntaments indepes. Ara em ve el cap, per exemple, de la Seu d'Urgell amb el pobre Albert Batalla, però moltíssims. Sí, sí. Aleshores hi havia... Estèticament es buscava que hi hagués un rebuig social a la causa independentista a través de la investigació prospectiva de corrupció. El cas Leire, en concret, que és un d'aquests casos, es vol intentar vendre com el revers de l'Operació Catalunya i de la Policia Patriòtica. És a dir, tu utilitzes de manera irregular fons públics per destruir-me, doncs jo et pagaré amb la mateixa moneda. Jo et destruiré, el que diu l'autor del jutge, eh? Jo et destruiré les teves acusacions també utilitzant clavegueres a través de leires, a través de desacreditacions d'acusacions, etc etc. Clar, d'aquí a que imputin a Pedro Sánchez hi ha un mil·límetre. Per què? Perquè ja la interlocutòria d'ahir diu tot això es va gestar en aquells famosos 5 dies de la màquina de fang. Doncs el que descriu ahir, sense posar nom, és la contramàquina de fang. Per tant, preparem-nos, abans deia el Jordi de pujar el volum, preparem-nos per presó preventiva per Rodríguez Zapatero i per la imputació de Pedro Sánchez. Això està però va,
0: el caure.
31: Agendat,
0: i espera
31: previst...
0: Que, no, i espera a veure què passa amb la dona de Pedro Sánchez, perquè com li decreti per... presó preventiva també, bueno...
31: Perquè aquesta és l'altra.
0: Però Marta, causa... és que ho hem vist mil... És que no sé què us sorprèn.
31: Aquesta causa general...
5: Però, home, jo presó preventiva...
31: Aquesta per... causa general
0: ho,
31: contra
0: ho hem vist en, els, en molts casos, això.
5: I
0: molts.
5: Això ho trobo...
0: Sandro bueno, Rossell mateix.
5: Ah, no, que ho hem vist, però que si fins i tot ara hi arribem aquí... Ostres...
31: Aquesta causa general contra el Pedro Sanchisme inclou tocar el germà, la dona, Zapatero i ara el PSC, que serà el següent. És a dir, els punts forts del pedrosanchisme te'ls tocaré un a un. Encara que sigui, insisteixo,

0: les càmeres de televisió mostressis. Amb això no estic defensant que ningú... Que... És a dir, que hi hagin casos de corrupció no amagui que hi ha una operació d'estat contra Pedro Sánchez.
1: No, és que no és incompatible.
0: I que hi hagi una operació d'estat contra Pedro Sánchez no amagui que efectivament es van pagar uns diners del rescat de Plus Ultra que van a parar a les filles, a l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero. I això està acreditat. Per tant, així les coses... Pedro Sánchez diu que no vol convocar eleccions, perquè seria fer un ús partidista, que mai ho ha fet. Bé, cal recordar que el 2023, l'endemà del PSOE fotre's una patacada a les eleccions municipals, va convocar eleccions anticipades. I em sembla que ho va fer per interès partidista, perquè era l'única escletxa que tenia el PSOE per poder guanyar. Però és que a l'altra banda, que PP i Vox es facin mirar el per què. Si davant de tota aquesta muntanya, davant de tot això, són incapaços d'articular una moció de censura. Per què? Perquè ho han cremat tot abans. Ho han cremat tot abans i ara són incapaços de trobar un sol soci, que estem parlant de només 7 diputats, aritmèticament, i són incapaços de trobar-los perquè ho han cremat tot. I com que ho han cremat tot, entre les no eleccions, l'operació d'estat, la legislatura fallida, jo més que legislatura fallida, el que crec és que estem en un estat fallit directament.
2: Ara deixo parlar, però abans vull saludar el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Si convocar eleccions és partidista, com diu Pedro Sánchez, no ho és també evitar-les per preservar una majoria parlamentària fràgil?
3: Bueno, i sobretot per fer polítiques, que és el que estem fent nosaltres en benefici dels ciutadans. Nosaltres, la gent ens vota perquè aquest país avança, i aquest país està avançant. Té una posició internacional ferma, té una política econòmica que crea ocupació, estem avançant en drets i sobretot estem plantant cara en aquests canvis que hi ha al món de retrocés i de tornar, com diríem, a les cavernes.
2: Estan arreglant coses, però, per exemple, la crisi de l'habitatge s'està agreujant, veiem com hi ha una inflació a l'alça, els preus dels aliments estan pels núvols, veiem també com les infraestructures claus del país continuen encallades, hi ha vagues de mestres i professors aquests dies també per la situació tensa que hi ha a les escoles. En què estan avançant, exactament?
3: Però pensem que els països no tenen problemes, sempre n'hi ha problemes. La qüestió és si s'estan afrontant i com s'afronten. És a dir, en aquests moments, els temes de vivenda, el govern de la Generalitat ho ha explicat, per exemple, acabem de fer 3.500 en l'any 2025 vivendes de protecció oficial. 3 de cada 10 vivendes que es fan a Espanya de protecció oficial s'estan fent a Catalunya, per posar exemples, no?, de coses que estan avançant en ocupació. S'està millorant molt, s'han avançat amb el salari mínim i amb el nivell de vida de la gent. S'està lluitant contra la inflació. Només hem de comparar el que li està passant als Estats Units, per exemple, amb el preu del petroli i de l'energia. És a dir, és evident que hi ha problemes al món. La qüestió és com els afrontes. Si els afrontes, intentar-los solventar per protegir els més dèbils, o fas el que està fent la dreta a tot el món, que és eliminar les prestacions, deixar la gent campi qui pugui, i la llei del més fort, que és el que estan fent sempre, no? La privatització permanentment dels serveis públics, la reducció de les ajudes a la gent, tot això és el que nosaltres estem afrontant, i tenim un govern que s'està sortint bé d'aquestes coses.
2: T'entenc, és a dir, que no convoquen eleccions perquè preserven o diuen que és més beneficiós per la ciutadania no convocar-les. Però si al final el suport social és suficient, quin problema hi hauria en confirmar-ho les urnes?
3: Però és evident que la dreta ha tingut èxit en una cosa, que és en aquest acoso polític que s'està produint, que fa que parlem d'unes coses que no són el que està fent el govern. Estem parlant de debats al voltant del debat polític, però no dels temes mullers de la batalla política, perquè és molt més, com diria jo, los sucesos, és més interessant des del punt de vista del debat que no parlar de les lleis que amb el tema de la vivenda o amb els temes del copagament o amb els temes de sanitat, perquè això no té tant de morbo per entendre's en la discussió. En això sí que és evident que ens estan guanyant la batalla a la dreta, no? Però en el que és les polítiques de desenvolupar, els estem guanyant, perquè s'ha demostrat que es poden fer polítiques progressistes d'avançar i d'inversió quan hi ha èpoques de crisi com les que hem tingut que afrontar i triomfant, perquè en aquests moments Espanya és el país de la Unió Europea que més creix i que està creant ocupació i que a més puja el salari mínim i que puja el nivell de vida de la gent.
2: No sé si sap algun detall de com va anar ahir el requeriment d'informació que va haver-hi durant 12 hores ahir a Ferraz.
3: Pues jo el mateix que vosaltres, perquè tenim la mateixa informació, que un jutge va demanar una informació i que se li va facilitar, tan senzill com això. És a dir, que jo crec que quan la justícia actua, t'agradi o no t'agradi les decisions que haguem prendre, perquè això ja és una opinió personal, el que s'ha de fer sempre és col·laborar amb la justícia per evitar aquesta degradació.

0: manifestació que s'està produint de les institucions al voltant de davant de l'opinió pública per determinades decisions que s'estan prenent. És evident que el ciutadà pensa que la justícia no és igual per tothom. És evident que el ciutadà en aquests moments tenen les sospites que no és el mateix que se li volqui com li fan al fiscal general de l'Estat al seu mòbil, i en canvi al Miguel Ángel Rodríguez se li permet fins i tot mentir davant d'un tribunal. És a dir, és evident que aquestes coses provoquen desconfiança del ciutadà davant de les institucions, però el que hem de fer, els que creiem en les institucions, és recuperar la confiança demostrant la col·laboració, i és el que estem fent nosaltres permanentment, i ser transparents en les explicacions.
1: Però més enllà de la corrupció, que això és una cosa que no podem provar ara, sinó que quan hi hagi el judici, que això serà d'aquí molts anys, per tant també veurem què és el que va passant. Però...
0: Bueno, depèn, no? Perquè molts anys és quan afecta la gent del PP, per exemple. Vam veure que l'any passat el senyor Montoro el van imputar i encara no ha declarat. I el senyor Zapatero fa 3 setmanes que el van, no sé si arriba, que el van imputar i ja va declarar. És a dir que, o aquests dies tenim el judici de la Púnica, que no sé si la gent recordarà, però fa com 15 anys d'això, i el judici de la Gürtel encara tenim ahí peces que estan circulant, i el judici de la Kitchen encara estan tenint. Bueno, això de que trigaran molt, bueno, depèn, és el que la gent veu, no, que quan afecta la gent del Partit Popular té una relació molt especial amb el món judicial.
1: El que hauria de dir és que també hi ha molts casos que han afectat de corrupció directament també al PSOE, i al final...
0: Sí, sí, i el que ha de fer la gent que ha estat afectat això és assumir les seves responsabilitats. Nosaltres amb això actuem contundentment. És la diferència amb el PP. Ells es dediquen a protegir, a tapar i amagar, i nosaltres el que fem quan apareixen aquests casos és col·laborar amb la justícia i apartar la gent que està implicada.
1: Sí, però el president va parlar de regeneració democràtica. Va desplegar, de fet, una voluntat clara de, quan va haver-hi aquells 5 dies de reflexió, de posar-s'hi ferm, diguéssim, per regenerar democràticament les institucions del país. Què s'ha fet per regenerar democràticament el país, veient el que està passant?
0: Pues mira, per posar-li un exemple, al gener del 2025 vam portar al Congrés una llei del govern sobre la regulació dels lobbies, per posar un exemple, que es van presentar 113 esmenes, de les quals al final van quedar vives 80, 23 del PP. Li vam acceptar 19 de les 23, i a pesar d'això no voten a favor, la bloquegen, com ens ha passat amb altres grups. Tenim la llei bloquejada perquè hi ha grups que no volen donar suport. És a dir, nosaltres tenim una política parlamentària de portar endavant, però que tenim que configurar majories, i és evident que hi ha uns grups polítics que es dediquen a bloquejar aquestes iniciatives, però que el govern té ganes de solventar els temes, claríssimament, i que s'han pres mesures, evidentment.
1: S'han pres mesures, però diu que no poden fer perquè no tenen la majoria per fer-ho.
0: Bueno, però tu has pres la decisió de portar-lo al Congrés, l'has posat sobre la taula...
1: No, l'idea, perquè abans m'ha dit que el govern havia de continuar perquè estaven tirant endavant moltes polítiques.
0: Clar,
1: i ara m'està dient que no les pot portar endavant,
0: bueno,
1: perquè no té les majories.
0: Estem buscant el suport per portar-la endavant. És que les lleis no es fan de la nit al dia, també us ho dic. És quan tu tens un Parlament, que és el que han decidit els ciutadans, tan plural com el que tenim a Espanya, la política d'arribar a acords és una política, com diríem, de rellotger. És a dir, que has d'anar encaixant les peces per arribar al final a un consens entre tots.
1: Deixi'm que li pregunti per Cerdán. Vostè diria, veient el que està llegint, que anava per lliure, dirigint i pagant a la Fontanera?
0: Evidentment. Primer s'ha de demostrar totes aquestes coses, perquè això són el relat que fa la policia, que ara estan buscant les proves per poder demostrar això. És a dir, que en un estat garantista una cosa és del que se t'acusen i una altra cosa és tenir les proves per poder demostrar, perquè és que al final tenim la sensació que aquí tots fem de jutges, de fiscals i d'abogados defensores. I jo crec que no s'ha de fer això. Això no és el que ens toca a nosaltres. I la segona cosa és que una cosa és del que t'acusen i altra cosa és que ho puguin demostrar. Jo no sé el que ha fet el senyor Santos Terrat. No tinc ni idea, ni tinc coneixement. Jo el que sí sé és que el que s'ha de fer quan la justícia actua és col·laborar, donar tota la informació i que la justícia actuï i arribi a bon port i mantingui l'acusació o no, ja ho veurem, perquè això és la instrucció. La instrucció no sempre acaba en judici.
1: En tot cas, sí que diu que no sap què és el que ha fet, però sí que pot assegurar que el partit no en sabia res.
0: Jo sóc del PSC, ja li dic jo. Jo no sóc del PSOE, jo sóc del PSC, és a dir, que sap que tenim una relació molt bona amb el PSOE, de col·laboració, de treball conjunt, però que ells són responsables. És a dir, que el secretari d'organització del PSOE no té cap autoritat sobre el PSC, ni el secretari d'organització del PSC té cap autoritat sobre el PSOE. Són dos partits diferents, que tenim NIF diferents.
1: Vostè vol dir que no té opinió sobre això, com a diputat del PSC?
0: No és que no tinc opinió. La meva opinió és que si ha fet alguna cosa, doni resposta de la injustícia.
1: Ja, el PSOE, no el PSC.
0: No, el Santos Cerdán, que és el que vostè em preguntava.
1: Bé, li preguntava si el partit no en sabia res.
0: Ja, però el partit que és un ente jurídico a l'aire, no sé, són persones els que són responsables dels partits polítics. És a dir, que jo la sensació que tinc de tot això, ja s'arrastra, que tot això ja ha sortit publicat, tota la història de la Leire Díaz, de totes aquestes coses, com diria, no sembla que sigui cap novetat.
1: I el cas Zapatero? Vostè posaria la mà al foc per Zapatero?
0: Fa molts anys que s'ha instal·lat aquesta dinàmica de la pregunta de la mà al foc, no? I jo li diré dos coses sobre Zapatero. Una, jo estic orgullós de la gestió del president Zapatero, del govern del president Zapatero i dels avanços que es van fer, com la de Felipe González. Jo estic molt orgullós, jo crec que Espanya s'ha transformat gràcies als avanços de dos grans presidents socialistes com Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, i una altra cosa és que després, quan tornen a la seva vida privada i deixen de ser presidents del govern, els seus comportaments, les seves llibertat d'expressió i llibertat d'actuació són ells els responsables. Jo això ja no tinc cap identificació, m'identifico en el que van fer com a presidents de govern, però no en el que facin en la seva vida privada.
1: I ella, en aquest cas, va defensar-lo molt més clarament, molt més directament.
0: Bueno, no sé si és defensar-lo molt, molt clarament o molt directament. Jo intento definir el que pensem els socialistes, el ciutadà normal que vota els socialistes, que confia en els socialistes, que es reconeix en les feines que han fet com a presidents del govern perquè han transformat el país, perquè un partit polític és un instrument per millorar la societat, almenys.
1: Hauria de ser-ho,
0: sí. Els partits d'esquerres, no? I que ens identifiquem en lideratges personals que porten endavant aquestes polítiques i que s'identifiquen en les coses que fan. Sí. Per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona van tenir un gran alcalde com Narcís Serra o com Pasqual Maragall. La feina que van fer o Joan Clos o Jordi Hereu, i ara tenim el Jaume Collboni, la feina que fan no és una feina individual. És impossible que una sola persona faci les coses. Tenen un equip, tenen regidors, tenen gent compromesa que porten endavant les polítiques. I això és el que és la identitat col·lectiva d'aquell partit polític, les coses que ha fet. Després cadascun d'aquestes persones faran la seva... Llavors, jo tinc plena confiança en el Zapatero. Jo crec que és una persona honesta. Jo és el que crec, però és la meva opinió personal. Però les opinions personals no serveixen a la política.
1: No, però sí que són significatives, perquè al final vostè hi ha treballat i, per tant, sap com es mou tot això. Li preguntava abans per Santos Cerdán i vostè no m'hi posava aquesta confiança i sí que me l'hi posa amb Zapatero, per tant, també és significatiu.
0: Perquè tinc més relació amb el José Luis Rodríguez Zapatero que amb Santos Cerdán, no per una altra cosa. Que jo vaig coincidir més en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero, que era president del govern, i vam coincidir fent moltes coses en l'època president Montilla. En aquella època que no en l'època de Santos Cerdán. Simplement això és una qüestió també, diria, generacional, és a dir, que no té més secrets. Alguns ja tenim una edat.
1: José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El matí de Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent... A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Doncs després d'escoltar a José Zaragoza a dir que el PSOE no és el mateix partit que el PSC, que ara ho comentarem també a l'Àgora, saludem la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Míriam Nogueras, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Hauria de convocar eleccions, Pedro Sánchez?
7: Bé, nosaltres fa un mes i mig aproximadament, ja li vam dir, a la sessió de control. Per tant, estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions. Una coseta només, perquè escoltava això, que crec que és important, el senyor Saragossa dir que el PSC no és el mateix que el PSOE. A mi m'agradaria recordar que la portaveu actual del PSOE és del PSC.
1: Diputada Lleida,
7: Sí, correcte. I quan va ser nomenada portaveu del PSOE va dir que era l'honor més gran que una militant del PSC podia tenir, que era ser la portaveu del PSOE.
1: Li preguntava per això de les eleccions. Com sap, és un dels temes que està sobre la taula davant del que està passant i del que assenyala el Partit Socialista Obrer Espanyol, també a tot el que envolta la figura de Pedro Sánchez. Si no ho fa, si no convoca eleccions, el que es comença a parlar és la possibilitat, de nou, d'una moció de censura que hauria d'impulsar el Partit Popular. A vostès els han sondejat, el Partit Popular, en alguna ocasió?
7: No. De fet, el mateix Partit Popular està demanant eleccions. Entenc que així també ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions. Ho acaba de fer ara un portaveu del PP a una altra cadena, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats. I també m'agradaria recordar que el 9 de juliol de l'any passat, és a dir, fa gairebé un any, el senyor Sánchez va comparèixer al Congrés dels Diputats precisament per aquests casos de corrupció, o aquests presumptes casos de corrupció, i va anunciar mesures per poder combatre aquesta corrupció. Després d'un any aquestes mesures no s'han aplicat i la pilota s'està fent cada cop més gran. Això també descriu una mica en el que ens hem trobat aquesta legislatura, i en aquesta legislatura en què els vots de Junts sí que han comptat. A l'anterior no decantaven el que passava, però també passava el mateix, i és que es parla molt i es fa molt poc. És una política depredadora la que s'està veient. També escoltava el senyor Saragossa parlar d'un bloqueig, és a dir, que som els altres partits que estem bloquejant. Junts per Catalunya ha aprovat una llei contra la molta reincidència, Junts per Catalunya ha aprovat la llei ELA, Junts per Catalunya ha frenat que s'apugi la quota als autònoms. Qui està bloquejant que es puguin desgravar hipoteques i que es puguin desgravar lloguers, que és proposta de Junts per Catalunya, és el mateix Partit Socialista. El Partit Socialista aquesta setmana ha vetat vol dir que no ha permès ni que s'hagi debatut ni votat, que les factures d'Hisenda de petites i mitjanes empreses i autònoms no hagin de pagar l'IVA si no han cobrat la factura. Això són mesures per ajudar la gent, això són mesures per combatre la situació i el context econòmic en el que estem avui. Espanya no va com un coet, com ens diuen. Espanya, si van patinet i els patinets tantes, gràcies. Per tant, no s'està bloquejant res. El que està bloquejant propostes per poder donar aire a la classe mitjana i treballadora de Catalunya és el mateix Partit Socialista. Per tant, és imprescindible que el senyor Sánchez i que el president Illa, els dos màxims responsables dels partits socialistes, surtin a donar explicacions. I això és el que nosaltres portem dient des de que s'ha conegut aquesta instrucció, que descriu una presumpta xarxa organitzada de tràfic d'influències. Ara també, amb el tema de del finançament de partit, s'ha requerit el PSC també la documentació sobre la campanya anterior. És a dir, hi ha molts indicis, són indicis greus i han de comparèixer.
1: El que estem veient, hi ha molts noms del PSOE que han sigut un element important, no? per generar en algun moment sintonia amb Junts o facilitar, diguéssim, acords amb Junts i després hem vist com s'ha anat escardant tot plegat. No? Per exemple, penso en Santos Cerdán, penso en la figura de Zapatero. Vostè creu que també estan fent pagar la fotografia amb Carles Puigdemont? Hem perdut la comunicació. Doncs ara intentarem restablir la comunicació amb Míriam Nogueras, és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. preguntava per Carles Puigdemont perquè és veritat que doncs, són figures que eren importants, diguéssim, per generar sintonia entre Junts i el PSOE. Ara sí, Míriam Nogueres, bon dia de nou.
7: Ara sí. Val. Sí, s'ha caigut això. No
1: passa res. Coses que passen del directe. No, li preguntava si creu que estan pagant també aquestes persones que s'han fotografiat amb Carles Puigdemont, que han facilitat algun tipus d'acord amb Carles Puigdemont, amb Junts.
7: Clar, aquí hi ha aquella paraula que hem utilitzat tant, que és el tema de la lawfare. Clar, la lawfare són indicis, són mentides, és a dir, s'inventen proves, s'inventen situacions, però ara, avui estem parlant d'indicis que són clars i són temes que estan i que existeixen, per tant, no hi ha cap invent en les proves que estan sortint. Jo crec que l'ombra de la corrupció, tant a la dreta espanyola com a l'esquerra espanyola, hi ha estat sempre. I, de fet, el Reino d'Espanya de tota la vida es debat entre la corrupció de la dreta o del bloc de dretes i la corrupció del bloc d'esquerres. Hi ha moltíssima gent implicada en aquesta instrucció que hem pogut llegir, que jo no he vist en ma vida i que no coneixem. El Partit Socialista, el PSOE i el PSC han de sortir de donar explicacions perquè el que estem llegint és greu. No és cap invent. És una situació que ens sembla greu.
1: Vostè parlava de fa un any del ple en el qual Pedro Sánchez va comparèixer ja per parlar de corrupció.
7: El 9 de juliol.
1: Correcte. Vostè ja va dir que les mesures anticorrupció anunciades eren insuficients i va retreure que el president no digués ni una sola paraula sobre els jutges corruptes. Vostè creu que és aquest el problema de fons? Que hi ha una impunitat de certs jutges, de certa part de la justícia en el qual ningú s'atreveix a fer-hi front?
7: Mira, una de les coses que jo he vist aquests dies és que amb nosaltres tothom ha estat molt valent i que quan es tracta de la corrupció del Partit Socialista, perquè al final aquí estem parlant de casos de presumpta corrupció, aquí tothom és molt, molt comprensiu. Nosaltres, jo crec que, a més, que s'ha pogut demostrar que tot el que s'ha dit dels independentistes des de que som terroristes fins a tot el que s'ha arribat a dir és obvi que ha anat caient tot pel seu propi pes. Jo crec que estem parlant de coses molt diferents. I nosaltres el 9 de juliol vam dir que aquestes mesures no servirien de res, però és que el més greu és que aquestes mesures després d'un any no s'han arribat ni a aplicar. I jo crec que la gent ha de poder saber que tot allò que s'ha dit, almenys aquesta legislatura, no s'ha acabat fent. I la política no és això. I escoltava algú també parlar de desafecció, i és així. Si tot el que es pot donar de la política són anuncis, doncs no m'estranya que la gent estigui fins als nassos de tot.
1: És Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim pendents, per cert, una entrevista amb calma a l'estudi. Ja l'agendarem els propers dies. Gràcies, que vagi bé.
7: Gràcies.
1: Són les 9:21 a l'Àgora, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, Marta Pascal i Jordi Mir. Per anar tancant aquest tema, ara hem de parlar també d'educació, perquè hi ha moltes cues llargues a les carreteres, pels talls també que s'estan produint pel que fa a les protestes dels sindicats educatius. Marta, per tancar.
8: Sí, a veure, aquí tothom ha marcat posició. A mi m'ha sobtat especialment la intervenció del José Zaragoza. Jo els puc, és a dir, els entenc, jo que he estat a l'altra banda com el Joan, puc entendre a vegades aquest relat que té la política de qualsevol partit, dir no, nosaltres hem fet tot això i tal, però crec que hagués set 500 vegades més honest dir, miri, estem fatal, en xoc, ens sentim pam, pam, pam, pam, pam, demanem que la justícia sigui justícia per tothom, demanem que respecti la presumpció d'innocència i llavors, si vols, parlem de tot el que ells consideren que fan molt bé des del govern. De veritat, és que si no, però això em val per ell, per qualsevol que hagués dit el mateix, perquè si no, abans el Jordi deia una cosa, no? És a dir, la distància al ciutadà, què ens passarà aquí? La bola, no?, del món de la dreta contra el món de l'esquerra es farà encara eternament més gran, l'altra banda també, i, bueno, doncs et vas acabant aquest forat entremig, tu, ciutadà normal, de dir, i això, que és tot un desastre espantós.
1: I després que hi ha una desincronia entre la dada, no?, les bones dades, sí, que té Espanya, i les realitats concretes de la ciutadania.
8: I això és l'altra cosa que jo voldria
1: perquè
8: dir.
1: Perquè quan cada dia estem explicant que la fruita pujarà un 30%, que hi ha una crisi d'habitatge brutal a Barcelona, sí, i a tot arreu, i això no se soluciona, doncs això genera una frustració ciutadana que encara alimenta més doncs, l'antipolítica.
8: És això, Ricard, m'ho has tret de la boca. És a dir, quan tu vas al súper, doncs, quan passes per
1: on
8: caixa...
1: On és Pedro Sánchez?
8: Dius, bueno, doncs no sé, poder hem fet la gran doble via no sé on. Per cert, aquí a Catalunya cap doble via de res, diguem-ne. Però, ostres, és que això no arriba. I després, una cosa que no em s'està a dir, que referencia a un comentari que ha fet abans el Jofre de quan surt la policia amb les capses. Jo en una altra vida passada que vaig fer de portaveu de Convergència vaig viure l'escorcoll que va fer, un dels escorcolls que va fer, no sé si a la policia, a la UOC o a la UDEF, no sé, m'he perdut, a la seu de Convergència, i la vam viure conjuntament amb el Josep Rull, que en aquell moment era coordinador general. No? I tinc fixada la memòria, i crec que moriré amb això a la memòria, un agent, era una persona que anava amb una armilla, que duia un pedazo caixa, ho dic així, és una caixa gegantina, que aguantava amb el dit d'una mà mentre anava caminant per una sala. Després va baixar l'ascensor i va sortir abraçat a la caixa com si s'hi hagués apuntat.
1: Ara, per això quan fas un trasllat has d'agafar la caixa gran, escolteu, per mai se saps què hi trobaràs.
8: Escolteu, doncs pues ja està. No?
9: Sí, hi havia un pendrive dins de la caixa.
8: Jofre, només per il·lustrar...
10: Sí, sí, és que era així, era així, era així. Sí, sí. Aviam, aquí també, fins i tot... les paraules són molt importants, no? Estem dient, no, això genera antipolítica. No. Això és política pura i dura, feta amb males arts. Si política és voler tenir el poder, això és política pura i dura. El que estan generant és antisistema de creença democràtica per elegir els representants. Pel que estan provocant és... No, a mi em desinteressa, ho ha dit una mica abans, no, el Jordi, a mi m'interessa la política, a mi em desinteressa la política, jo no aniré a votar, els altres mobilitzen i voten i tot. Doncs això no és l'antipolítica, és la política amb majúscules. Provocar l'obtenció del poder mitjançant qualsevol... Seria Montesquieu, eh? Mitjançant qualsevol sistema. M'és igual. I aquí... també l'antítesi de tot això, quan es parla no, l'estat està dèbil, no, hi ha una part de l'estat que és molt forta, que és aquest engranatge politico-judicial mediàtic que permet això, que Miguel Ángel Rodríguez sàpiga abans que ningú que hi hauran imputacions, que els diaris tinguin informació abans que les pròpies parts interessades, etc.
1: Jordi.
11: Dos escenes d'aquestes últimes hores, dies. Primera, conversa amb gent força ben informada, és a dir, d'aquesta gent que escolta ràdio, que veu programes de televisió, que llegeix diaris digitals, i fins i tot en paper el cap de setmana, i que et barreja els casos de corrupció. És a dir, que ja no sap. Ha sortit un altre cas i això va... Dius, ja no sap. No, i segurament la gran part de la gent que ens està escoltant, fins i tot si ho està fent amb tota la seva consciència, tindrà dificultat al final del dia per saber què està passant. I no importa. O sigui, hi ha a qui no li importa que això passi, perquè la qüestió és que això sigui un gran escenari en el que la solució sigui en eleccions, dimitir... No? Llavors, des de la posició de qui no té una posició política que defensar en aquesta qüestió, més enllà dels valors de la democràcia, si hi ha indicis, si els indicis són greus... s'han d'obrir processos judicials i s'han de portar fins a l'última conseqüència. En aquest... Però el que no podem és crear un escenari en què la gent actuarà sense saber què està passant. I aquest és una... Segona qüestió, gent amb conviccions polítiques molt clares. En aquest cas, per exemple, de votar el PSC o PSOE com a partits iguals o diferents, és igual, depenent de les eleccions. I et diuen... No, clar, segur que jo em crec això de Zapatero. Diu, jo l'he votat, però m'ho crec perquè tots són iguals. No? Doncs aquesta idea del tots són iguals, encara que jo l'he votat, al final podríem discutir si és antipolítica o política pura i dura, sí. Però al final aquesta persona o es queda a casa o acaba fent un canvi de vot que vés a saber on el porta.
1: Pot ser un vot protesta, eh? Un vot per dir, mira, estic fart, ara votaré una cosa que és contra...
11: D'entrada, jo crec que el que es busca és fer-la explotar per dir, bueno, tu ja no actuaràs políticament perquè ja no et creuràs res del que et puguin dir. I això és molt greu per una societat que es vol democràtica.
12: Uh-huh. Agafant el fil del Jordi, la desmobilització d'una part de l'electorat és un objectiu en si mateix.
10: Clar.
12: I avui... el diari La Razón, no és que foti gràcies explicar-ho aquí, però hi ha una explicació del senyor Jorge Fernández Díaz, que ho explica molt bé, explica tot el que està passant. Jorge Fernández Díaz, que està en judici, també.
8: Sí, sí.
12: Eh? Doncs ell explica que el que cal és salvar la democràcia i la llibertat, que estan en aquests moments tocades, segons Jorge Fernández Díaz, i que el que cal és fer caure el govern una reforma del sistema en el qual minories, en aquest cas nacionals, no puguin determinar governs. Aquí està, que al final anem a parar aquí, eh? És a dir, aquí el que no es perdona és que al final els catalans, els bascos, els gallecs, puguin legítimament decidir doncs, qui volen de president i qui no.
1: Però al final això porta a què és Espanya? Si és l'Espanya...
8: Ah, és que el debat sempre... O sigui, és una nació de nacions... La bèstia sempre pateix de la mateixa...
1: O no.
12: Tot porta, ens porta aquí, eh? No, no ens enganyem.
1: Si el poder és centralitzat o descentralitzat.
12: Correcte. No, no,
1: i s'ha acabat.
12: Ni així, és a dir, hi ha un prisma mononacional, espanyol, en castellà, allò, o tenim dret els altres a viure.
8: Sí, sí.
12: És aquest el nivell, no? I després deixeu-me dir una cosa que, si no, crec que hauria de dir. De fet, tot això que està passant, com ha dit molt bé el Jofre, hi ha una causa general, però hi ha coses que grinyolen. És a dir, a mi em grinyola quan, jo ho vaig dir en el seu moment, en aquesta mateixa tertúlia, quan el PSOE és capaç de pagar en cash les coses.
10: Clar.
12: En diner efectiu, això grinyola. És a dir, jo, escolta, he estat molts anys a l'Organització d'Esquerra Republicana. Mai s'ha pagat en cash. És a dir, recordo tenir un problema gravíssim fa molts anys, quan el material que venia amb samarretes, clouers...
8: Això, un drama.
12: Com gestionem això?
1: Sí, totalment.
12: Escolta,
1: deixeu-me... Sí, no, sí, sí, és claríssim. Deixeu-me canviar de tema, perquè és que tenim el telèfon per a gent que ens està esperant. Entre d'altres, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia, Ricard.
1: És l'altre tema del dia, del qual estem també molt pendents avui, sobre aquest conflicte entre sindicats i el Departament d'Educació. De fet, ara mateix hi ha talls a les carreteres, ara ho repassarem. Vostè creu que avui hi haurà acord i que tot això s'acabarà?
13: Jo crec que aquesta setmana és decisiva, sense cap mena de dubte.
1: Com estan anant les converses?
13: Bé, jo crec que s'està produint un procés d'acostament entre la proposta dels sindicats que no van signar l'acord de març i en aquest cas també el departament. Jo crec que estem fent esforços tots per tal de poder concitar el consens necessari per poder arribar a una solució, que en definitiva és el que ens interpel·la a tots, tant el departament com també, en aquest cas, els representants sindicals. Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades avançades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions, però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu. Jo crec que el que ens està dient el conjunt de la societat és que hem de ser capaços entre tots de poder trobar una solució i en això estem, cercant solucions i buscant en aquest cas els marges pressupostaris necessaris per tal de poder arribar a un acord que nosaltres tenim com a referència l'acord del mes de març, en aquest cas amb aquests annexos, amb aquestes agendes que permetin poder incorporar també l'acord de març, que és un molt bon acord, doncs en aquest cas les organitzacions sindicals que en el seu dia no van firmar.
1: Ahir vostè mateix es va comprometre a portar una proposta per escrit en matèria de millores en l'escola inclusiva. Què és el que portaran per escrit avui en aquesta setena reunió?
13: Jo crec que en matèria d'escola inclusiva, mira, aquesta mateixa setmana hi ha hagut un acord de govern en el qual el departament ja farà efectiu el curs 26-27 1.700 dotacions, 1.700 professionals, 1.700 mans més, en aquest cas, pels centres escolars, que jo crec que ja demostra quina és la línia que estem tenint. El que presentarem serà una proposta per als tres cursos següents, pel 27-28, 28-29, 29-30, que és una proposta ambiciosa, que va amb la línia del que hem anat treballant des d'inici de mandat i que em sembla que pot resultar positiva per generar també consens en un dels elements centrals i troncals de la reivindicació, en aquest cas dels sindicats, que és precisament en aquesta necessitat de poder reforçar l'escola inclusiva.
1: Per tant, l'escola inclusiva entenc que no és un escull.
13: Vaja, jo entenc que no, hem de ser positius i jo crec que pel que fa referència al model, en bona part de les organitzacions sindicals, jo crec que hi ha una coincidència plena. És veritat doncs, que, evidentment, nosaltres com a administració doncs, fem plantejaments més de caràcter progressiu, d'anar implementant en la mesura també de les possibilitats pressupostàries, però pel que fa referència al disseny del model, jo crec que hi ha plena coincidència amb bona part de les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial.
1: Doncs veurem com avança la reunió d'avui i també les properes hores i veurem com acaba la setmana. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, gràcies per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Tot això, com dèiem, està provocant talls a les carreteres, Clàudia Serra.
14: sí, en aquests moments circulació molt complicada a l'entorn de Mataró, perquè la C32 està tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Mossos fa desviaments abans d'arribar al punt tallat, tot i això afectades també les vies de l'entorn, especialment la C60. Hi ha retencions des d'Argentona en sentit Mataró i la Nacional 2 al seu pas per la ciutat.
1: I anem ara cap a Mataró, que és un dels punts on hi ha també aquestes noves aturades. Hi ha aturades avui parcials al Vallès i també al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs sí, continuen aquests talls intermitents. Hi ha hagut uns moments que s'ha aixecat el tall en sentit Girona, però ara la C32 torna a estar tallada en dos punts, sentit Girona i sentit Barcelona. És la protesta que començava a quarts de nou del matí. A les 7 del matí n'hi ha hagut una altra. Durant aquest tall parlàvem amb l'Anna Torralbo de l'Austec, a la comarca del Maresme, que ens deia que esperen que avui es pugui arribar finalment a una entesa, a un acord.
16: Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
15: També ens deia que si finalment no s'arribés a un acord, el curs que ve han decidit que continuarien amb les mobilitzacions fins a aconseguir el que demanen, millores per l'educació pública. També, a partir d'aquesta hora, haurien d'haver començat al Vallès Occidental dues bicicletades, una que ha sortit de Terrassa i l'altra que sortia de Sant Cugat. És possible que també puguin generar alguns problemes de circulació i que confluiran a les 12 a la Universitat Autònoma. En el cas del Maresme, també us he d'afegir a la informació del trànsit que el fet que els Mossos doncs, desviïn la circulació abans que els cotxes puguin entrar a l'autopista suposa que els conductors no es queden bloquejats com en el cas que va passar ahir, que va ser imprevist, era un tall que no estava avisat i que, per tant, molta gent es va quedar 4-6 hores a la carretera. Avui desvien la circulació i això fa que, per exemple, en el cas de Mataró, hi hagi un caos immens, enorme, a les vies a l'interior de la ciutat.
1: I saludem també a aquesta hora la portaveu d'Austec, el sindicat majoritari. Yolanda Segura, bon dia de nou.
17: Hola, molt bon dia.
1: Si acaba de sentir el que diu el departament, el senyor Jiménez, si ha pogut escoltar-ho amb el detall.
17: Bueno, he escoltat ara l'última part. I bé, a veure si és veritat, perquè ahir va ser, la reunió d'ahir va ser una absoluta decepció. Teníem tots posats moltes expectatives en aquesta reunió. Pensàvem que tindríem les propostes detallades sobre paper perquè hi poguéssim ja treballar, posar en grups de treball, dedicar-hi les hores que fes falta, i va ser, bueno, va ser, diguéssim, una decepció trobar-nos...
1: Però decepció, és a dir, perdoni, però és a dir, van anar sense papers a la reunió, vol dir...
17: Sí, sí, van venir, van explicar quatre números i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar i sobre la inclusiva, sobretot aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions. No? Primer una xifra va acordar, no?, de desplegament de dotacions i doncs, aquesta calendarització tan necessària. Recordeu que nosaltres demanem 6.400 dotacions de desplegar en aquests tres cursos, no en quatre, sinó en tres. Ara estan dient en quatre, però tampoc estem sabent de quines xifres estem parlant, o sigui, de quina manera podem negociar si no tenim un
1: concreció de
17: sobre la taula, ja, no? Ja. Exacte. Llavors això és el que ens diuen, home, és que hem vingut aquí a perdre el temps. A més, ens van dilatar les hores allà necessàriament, perquè ara us baixem els números sobre la proposta salarial i sobre la proposta de dotacions, res, o sigui, ens emplaçaven a la confiança, dic, home, no, la confiança no pot ser perquè això és un brindis al sol, volem números, volem detallar les xifres i de desplegament d'aquestes dotacions, volem parlar de quines dotacions han de ser, no? O com a mínim la xifra, i ja, doncs, si realment la xifra ens convenç, el col·lectiu doncs la considera suficient i podem entrar en aquest acord, doncs ja detallarem les figures, d'acord, ja ho treballarem, però de concretar aquestes xifres, aquesta calendarització, perquè puguem treballar. Estàvem nosaltres disposats a passar-hi les hores que fes falta. Esperem que avui això ja sigui així, perquè és que, si no, ja, no sé, més que no estem demanant negociar, ja no sé de quina manera doncs, ens hem de posar. Si al final això, l'apartament demostra la manca de voluntat, nosaltres ja hem dit que ja, ja més no podem fer i que haurem de tallar i haurem de continuar nosaltres mobilitzant-nos fins que realment mostrin aquesta voluntat.
1: Ahir el departament els va fer notar el seu malestar pel tall que van fer a diverses carreteres durant moltes hores. Avui han tornat a tallar, per exemple, la C-32 al Maresme. La idea és seguir així o vostès també s'estan repensant, diguéssim, l'estratègia a l'hora de manifestar-se?
17: No, la idea és seguir d'aquesta manera. De fet, us hem de dir que la setmana passada, quan ens vam reunir, ara no recordo si va ser dimarts o dimecres, nosaltres els hi vam dir, estem disposats a reunir-nos divendres, dissabte, diumenge, dilluns, els dies que faci falta, per arribar ja a una entesa i que ja puguem doncs, acabar amb aquesta situació de conflicte. I les parts signats, sindicals, no van voler. No van voler. Per tant, això, aquesta negociació tan necessària s'ha anat dilatant en el temps. Això s'està estirant com un xiclet. Quan nosaltres el que voldríem és ja poder doncs, arribar a aquesta entesa i poder ja doncs, acabar amb aquest conflicte. Un conflicte que no el vol ningú. D'acord? Però, clar, de quina manera podem reclamar que se seguin ja negociar de debò i que ja puguem avançar si no és fent això? Perquè és que, si no, si no féssim aquesta pressió encara estaríem pitjor. Llavors, pensem que, no, com ha dit la meva companya Anna, que per responsabilitat això s'ha de desencallar ja i no podem dilatar més amb el temps, perquè encara tenim convocades vagues i que encara poden continuar fent impedint doncs, la vida normal de les persones ciutadanes, i crec que això és una cosa que no la vol ningú.
1: És la veu de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Gràcies per acompanyar-nos.
17: De res, molt bon dia.
18: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
19: És tan tendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
22: Estoy un poco triste también.
21: I que esperem amb convidats especials.
23: Hi ha molt cabron.
21: Amb sorpreses.
23: ¿Te gusta?
21: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
24: Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
26: Perdoni, que ens acabem.
25: Mira, un altre.
27: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
28: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
30: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
31: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
32: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
33: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, el suplement des de 3CAT en viu.
21: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
1: I pendents d'aquesta reunió que hi haurà a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament d'Educació. Entenc que queden poques hores perquè això es desbloquegi, però vaja, mai se sap. Avui almenys la Generalitat anirà amb un paper que ja és important per aquest acord. Com llegiu aquest conflicte? Com s'ha arribat fins aquí? Si creieu que això doncs arribarà o no a bon port sentint les parts com hem sentit ara. Joan.
12: Bé, jo crec que ha d'arribar a bon port, perquè és que no podem estar amb aquesta situació. És que estem parlant d'educació, eh? És a dir, segurament... Si descomptem la sanitat, que és perquè ens mantinguin vius i sans, és el més important que té un govern, té un país, a l'hora de projectar, no hi ha el futur, el present, no? I per tant, jo crec que és condició necessària que hi hagi un acord. I aquest acord ja serà, estic convençut. Però és un acord que a termes generals, estem parlant de dues coses. Estem parlant de la millora salarial, que crec que és justa, i estem parlant de reduir, diguéssim, l'estrès dels professors per la massificació de les aules i una situació complexa com és la de, la de persones d'altres països que estan arribant, de nens que estan portant a una situació límit i necessiten més personal. Doncs si es parla de 1.700 docents, tot això és important i és condició necessària, però no és condició suficient per solucionar el problema. Jo crec que hi ha problemes que no es posen damunt la taula perquè no són estrictament o salarials o de massificació de les aules. Per exemple, reduir la burocràcia que estan sotmesos la majoria de professors, públiques i concertades. Aquí afecta tothom. Canviar l'itinerari curricular, d'això no se'n parla. En aquests moments, el gran problema de l'educació, més enllà del que estem parlant de la situació dels mestres, són l'assignatura de matemàtiques. El nivell de matemàtiques en aquest país està caient. Les universitats ho comencen a notar, és a dir, els hi arriben alumnes que no tenen els mínims. Enginyeries que es podrien fer des de les universitats no es plantegen en temes d'intel·ligència artificial, perquè té molt a veure amb la matemàtica, és bàsica, perquè creuen que no hi ha prou nivell per portar a terme aquesta carrera. Això que està passant és gravíssim. Matemàtiques i llenguatge són en aquests moments un problema, i no sé cap on ha derivat, que cada cop van anar reduint més hores. Un altre problema que tenim molt seriós és la intel·ligència artificial, com es gestiona aquest tema. És a dir, en aquests moments molts professors comencen a veure com els alumnes presenten treballs que ja no serveixen per res. De fet, ja han modificat el treball de recerca, la puntuació que tenia, perquè la gent portava els treballs fets amb intel·ligència artificial. No hem d'estar en contra, però hem de saber jugar amb la intel·ligència artificial. I després, com es gestiona el pas de l'aula d'acollida a l'aula. Perquè el problema de l'estrès té una part bé per aquí. I tot això, repeteixo, la condició de la millora dels salaris dels professors, pública i concertada, perquè aquí va tots en el mateix paquet, perquè a vegades s'oblida que hi ha centres concertats en 70% d'alumnes d'origen immigrant, això no se'n parla, la condició necessària és millorar condicions de sou i abaixar l'estrès amb més amb professorat. Però no és suficient, falten més coses aquí.
1: Jofre.
0: Sí, aquesta protesta jo crec que arribarà a bon port més tard o més d'hora per dos motius. Primer de tot perquè està desgastant molt les dues parts. És a dir, el professorat està molt desgastat, és a dir, no fan aquesta vaga per plaer. A més, si coneixes una mica el sector, més enllà del que puguin dir les llegendes cunyades i tot això, crec que és el primer col·lectiu que no li agrada a fer anar malament a l'alumnat a final de curs, és a dir, no estan contents, i a més el desgast també ve perquè després de no sé quantes jornades la nòmina se'n comença a ressentir, que per això també es fan les vagues, no? I per tant, jo crec que el col·lectiu docent està desgastat i l'interès també arriba a bon port. I el govern, aquesta vaga, cap vaga i cap col·lectiu et senta bé quan tens tu la presidència, però en els temps que corren, un col·lectiu tan gran com en nombre, que és els docents, i un col·lectiu qualitativament tan sensible com és els docents, tenir-lo en contra, això també desgasta el govern. I ara, escoltant a uns i altres, veus que estàs en aquell punt en què diu no, tot pinta bé, com dient, si no s'arriba a l'acord és per culpa de l'altre. És a dir, aquelles postures tan maximalistes que es van fer ara fa un mes, que també forma part de l'escenificació de la l'escenificació de la, del conflicte, doncs ara estem en aquella fase de... Estem a punt d'arribar a un acord, eh? Estem a punt de... Si no és que s'arriba, és perquè el departament no ens dona això, això i això. I al revés, el departament diu, si no s'arriba a un acord, és perquè això, això i això. Perdoneu el paral·lelisme. Una mica el que està passant amb Estats Units i Iran, que està tot fet, ja s'han de posar d'acord...
2: Això ho diu el Trump.
0: Ja. No, no, però la televisió iraniana també diu que ha tingut accés a no sé quin document i diu que això ja està pràcticament fet i tal. Perdoneu el paral·lelisme, però en termes de negociació...
1: Però negociació
0: és equiparable, sí.
1: Marta.
3: A mi em sembla que sí, que estem en una pauta de negociació clàssica. La meva percepció, sense conèixer molts detalls, és que, efectivament, el govern s'ha mogut perquè, objectivament... van partir de, escolta, doncs com que ja ho hem fixat amb un, ja ho hem pactat amb un parell, doncs ja en tenim prou. Bueno, doncs aquí jo crec que el govern s'ha adonat que en això tenia recorregut de millora i efectivament doncs, doncs també s'han posat, a la feina. Ja veurem, sí que crec que va per bon camí, com deies, jo faré la pauta clàssica, no? Jo aquí, tu allà, tu més, jo menys, no m'has dut un paper, tal, vull dir, nada nuevo bajo el sol, diguem-ne, però més enllà d'això, que evidentment això s'ha de resoldre, a mi em va cridar l'atenció quan surt el pacte de pressupostos que ni Esquerra ni els comuns van dir, escolta, doncs, no avança el pressupost i no, això no queda resolt, per tant, en el fons devien saber que tot això anava anant més a bon port, perquè si no, té un punt que a mi em va sorprendre, la veritat, però jo voldria posar el focus en que és veritat que aquest acord resoldrà en part o una mica, no? Doncs el conflicte salarial, aquesta sensació que tenen els mestres i els professors d'estar poc valorats, de que la seva feina s'ha fet molt més feixuga i tal, però el Joan deia una cosa que m'interessa especialment, que és quins canvis fem sistèmics, no? Per realment donar-li la volta, perquè tots sabem, i no ens enganyem, perquè tots som pares i mares o tiets i, per tant, coneixem nens que ara estan a l'escola, que, objectivament, el nivell del nostre sistema és més baix del que realment un país com el nostre pot oferir, des d'un punt de vista de les prestacions que tenim, etc. Evidentment, el tema de la burocràcia és brutal. I jo crec que hem de posar el focus especialment a la primària. És a dir, a vegades fem uns invents. Escolteu, no sé, em sembla que a la primària és llegir, escriure i matemàtiques. I els invents ja els farem quan siguem una mica més grans. No sé si és tan transcendental que a segon de primària ja sapiguem com més o menys fer una presentació amb Canva. Us dic de veritat, és que hi ha coses... No sé, em sembla més transcendental que a segon de primària tinguem ben consolidada la lectura i que, per tant, ja treballem cap a una escriptura sense faltes. No sé, jo no sóc pedagoga, eh? Però si aquí, a més, hi afegim el vector de les matemàtiques, doncs potser ja ho tindríem. És una reflexió que llenço perquè jo els entenc als mestres, la innovació pedagògica, la tecnologia, el treballar per projectes, un treball potser més comunitari, però escolteu, anem una mica al bàsic, tu.
1: És que la pregunta és si està fàcil, ja, si mentrestant hi ha un debat o no de fons sobre el model educatiu del
3: és
1: país.
3: És que, ens tornem a fer trampes al solidari. I ell s'ha de resoldre el tema aquest, del conflicte aquest que hi ha, i el tema de les condicions, és evidentíssim. Però anem a barraca a solucionar el tema de fons, que és que tenim uns alumnes que tenen un nivell de matemàtiques baixíssim, que fan més faltes que mai, que moltes vegades hi ha problemes de comprensió per un problema de lectura, i de fet, em deia l'altre dia que els i les mestres i professors que estan en la fase final de la seva vida laboral o que ja s'han jubilat, moltíssima gent els hi demana si poden fer ajuda i reforç en els seus fills, perquè és que a l'escola no acaben de... Bueno, doncs vol dir que alguna cosa també ens passa amb la formació dels mestres. No estic assenyalant a ningú, estic posant sobre la taula elements que o resolem o ara mateix ja ens estan penalitzant, jo crec, el present i el futur.
4: Estan molt d'acord amb el que apunta ara la Marta d'anar a barraca i parlar dels grans temes de l'educació. Jo crec que un dels factors que explica la mobilització que estem vivint i que tingui la dimensió que té és que segurament, precisament, la gent que es dedica a l'ensenyament i que li preocupa molt, és algo que pot fer poc. Pot fer poc perquè el seu dia a dia es perd o se'l mengen altres activitats, no? Per exemple, el meu fill gran, que està a l'institut, a casa parlem del protocol, no? Diem, quants estudiants en protocol tens a classe? No? Tenim molts estudiants en protocol a classe. Vol dir que cadascun dels professors o professores que passa per allà, a banda de poder fer classe, ha de fer moltes altres coses que no tenen a veure amb la docència, no? I a mi, en aquest sentit, m'ha semblat positiu que de les dues entrevistes que hem pogut escoltar avui, els dos costats s'han enfocat molt en que la qüestió va de la inclusiva, no? És a dir, sembla que tenen clar que ara el que va és si vinc amb unes dades genèriques o vinc amb un document, però ha quedat clar que la qüestió ara va de ens posem d'acord amb un tema que no ens hauria de preocupar només des de l'àmbit de l'educació, que ens hauria de preocupar com a societat, perquè, en el fons, la inclusió té a veure amb com la nostra societat inclou no només la gent que ve de fora, sinó la gent que forma part de la nostra societat i que té dificultats per poder ser incorporada als estàndards que hem establert. I això també té a veure amb com establim aquests estàndards i com pensem sobre això. Per tant, molt a favor de tenir grans debats sobre l'educació, però saber també que en les trinxeres del dia a dia, no, molt d'aquest professorat es perd o no pot fer la seva feina perquè ha de donar resposta a mil incendis que no haurien d'estar resolent ells. I, per altra banda, des de la lògica més de la mobilització i de la negociació que plantejàveu, clar, hem de tenir molt present que una mobilització social com la que estem veient en aquest moment no són molts els exemples que tenim. És a dir, mobilitzar la gent de la manera que s'ha aconseguit mobilitzar o que determinats sindicats i espais han aconseguit mobilitzar, costa. Quan tens la gent mobilitzada, no pots esperar que l'enviaràs a casa amb un acord senzill que ells són els primers que saben que no resol el seu dia a dia. Per tant, em sembla que aquí fan bé les dues parts també d'entendre i crec que hem passat una mica pàgina de la proposta de portar Mossos a les escoles com a solució de problemes que segurament hi són, però que els hem de parlar en un altre moment o en una altra taula. El tema de les infiltracions, el tema de certa, no sé, imatge negativa sobre el professorat, i ara estem en una imatge més positiva de les dues parts, no? De dir, bueno, vale, entenem que el que s'està proposant té a veure amb el benestar del conjunt, i a veure si ho resolem.
12: Jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, no? L'escola inclusiva és el que determina un model de societat. I si no som capaços d'afrontar que ens està arribant, perquè cada setmana, la meva dona és mestra, cada setmana li arriben a l'aula d'acollida persones, i han arribat fins al mes de juny. És a dir, l'any passat, al mes de juny, encara arribava gent. Això genera un estrès, perquè, evidentment, com dius, el mestre ha de tutelar, per, no només per ensenyar, ha de fer altres coses. I a vegades fins i tot ha de fer de psicòleg, i a vegades ha de fer d'assistent social, i tot això va acumulant un estrès que va en detriment de la qualitat educativa. Ara bé, si al final el tema de l'escola inclusiva s'acaba amb 1.700 professors més, que després també hauríem de parlar d'un altre tema que no obrirem aquest meló, que és el nivell que s'està oferint avui a les escoles de magisteri. Perquè la gent que passa al centre del màster aquest d'educació per poder donar classe secundària, que això és una altra carpeta, que també s'ha d'afrontar algun moment. Però amb 1.700 professors, però ens tornem a trobar al mateix moment que a l'aula t'arriba una persona, un nen o una nena, que gairebé ni parla ni català ni castellà, a quart d'ESO, amb el problema continuarà igual, però molt professors que hi posis. I aquí s'hauran de prendre decisions, que a vegades semblen gairebé, però que són necessàries. És a dir, un nen no pot passar, una nena no pot passar a l'aula si no domina les dues llengües, català i castellà, o català, en aquest cas. Perquè, si no, això va en detriment de la qualitat. El professor ha de fer altres coses. Distreu l'aula. I això a vegades fa por de dir-ho. Sembla que... I s'ha agafat un costum de que tothom vinc cap a dins, i van atatxonant, perdó l'expressió, les aules, de tal manera que el professor no pot fer la gestió.
1: No donar l'abast. Sí,
12: i tot això, per tant, el tema de la qualitat educativa ha de ser compatible amb la que és la incorporació de noves persones a la societat. I aquí és el més fonamental, ho ha dit el Jordi. Sense això podem anar a una fractura total de la societat. La manera d'incorporar la nova ciutadania passa per l'escola. Després tens un altre problema, que són els que no...
1: I la llengua, arriben... i com deies tu, la llengua sempre ha sigut un element de cohesió social, que era bàsic, no? Que era fonamental per estructurar, per articular una societat.
12: Però no és suficient. I faci 1.700 professors i continuarem fent el mateix sistema. És a dir, no és suficient dir, ara farem uns plans de qualitat si la gent passa de curs amb un grapat d'assignatures suspeses i no es té en compte que això va en detriment de tot plegat. És a dir, jo crec que cal un replantejament. I veig que en determinats sectors educatius hi ha dogmes que gairebé no es volen qüestionar. I tocarà qüestionar-los. Ara bé, primer pas per solucionar el problema és dignificar les condicions del professorat. Això és de clar.
1: 3 minuts seran les 10.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai.
6: Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
7: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Tot costa.
13: La temporada del 10.
14: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
15: Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
16: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa

0: La tarda dona molt de joc.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I ara volem parlar d'un tuit. D'un tuit que afecta, en aquest cas, el grup de periodistes Ramon Barnils, que diu el següent. Diu: el pseudoperiodisme del grup Barnils se'l combat amb un cop de puny a la boca. Aquest usuari es diu Roger Pinar, és tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat del Port de la Selva i regidor de Junts. Podem saludar Elisabet Borreda, el president de grup Barnils. Elisabet, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
2: Què en penseu d'aquest tuit?
3: Pensem que és un tuit que s'hauria de condemnar i que en cap cas es pot acceptar a xarxes el que no acceptaries a la vida real. Ara bé, aquest tuit és una peça més de tot el que passa des de fa massa temps, no?, dels constants atacs als periodistes, als mitjans i a tota aquella gent que es dedica o que ens dediquem des de diverses posicions, no?, a intentar desmuntar els discursos d'odi i a no fer d'altaveu de postulats d'extrema dreta o sucedanis.
2: Clar, què és el que podeu fer a nivell legal?
3: Ho estem mirant amb els nostres advocats. No ho sabem. No, és a dir, nosaltres legalment no podem, no, dictaminar si és punible o no. Ho mirarem amb els nostres advocats. Però, en tot cas, sí que estem articulant des del grup Barnils una resposta conjunta d'abans del tuit, ja. Uh-huh. La resposta conjunta de la professió per denunciar una mica aquestes campanyes d'assetjament que hi ha en el gremi que ens ocupa, no? Perquè són constants i perquè al final, si ataques el periodisme, ataques l'estat de dret, ataques la democràcia, i això no deixarem de fer-ho, no? No deixarem de donar resposta a aquests atacs. I, de fet, el grup Barnils fa 25 anys que treballem i que vetllem per un periodisme rigorós, independent i de qualitat, i ho continuarem fent per molt que ens amenacin, perquè hi ha hagut aquest tuit ara, però venim de lluny. Vull dir, fa temps que estem al punt de mira de gent que no li agrada que, bueno, no, que els mitjans facin el que han de fer, que és periodisme, i no d'altaveus.
2: Mm-hmm. De fet, una cosa és la crítica legítima al periodisme, no?, que això seria sa, seria necessari. L'altra són aquests atacs que són campanyes ja d'assetjament orquestrades, perquè com veus com es difonen i l'altaveu que tenen, doncs es fa per segurament intimidar, no?, per pressionar, per desacreditar fins i tot en aquest cas un grup periodístic com el de Ramon Barrils que representeu vosaltres, no? Aquest és el punt que cal atacar.
3: Clar, és a dir, nosaltres som els primers que som conscients que al final la nostra professió, com totes, no, han d'estar obertes a la crítica i a l'autocrítica perquè no som infal·libles i ens podem equivocar, ens equivoquem, però també sabem esmenar-nos. Però això s'ha de diferenciar d'aquestes campanyes orquestrades que tant poden atacar el grup Barnils, o és igual, els mitjans públics del país, o els mitjans que això, no, que no fan de corretja de transmissió d'aquestes idees. Per tant, s'ha de diferenciar.
2: Nosaltres hem parlat amb Junts, hem preguntat per aquest tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat del Port de la Selva, ens diuen que l'acte de regidor és individual, que no podem fer res contra ell, però que no és militant de Junts, i seria la resposta que dona de Junts. No sé si heu pogut parlar també amb el partit i què és el que li demaneu al partit.
3: No, ens donen la mateixa resposta. Ens diuen que com que no és militant de Junts no poden ser-hi res, no seré jo qui hagi de dir què ha de fer i què no ha de fer l'alcaldessa de Port de la Selva, però entenc que sí que pot escollir si està o no està dins del seu govern, per exemple, no? Per tant, en tot cas, aquí que cadascú prengui les responsabilitats que cregui oportunes, sent conscients que al final mirar de fer front a aquest tipus d'atacs és un repte compartit per tothom que vol treballar per un estat de dret. Per tant, nosaltres des del periodisme o altres des dels mitjans públics, no, farem la feina que creguem oportuna, i jo entenc que els partits que pretenen no, defensar uns drets haurien també d'actuar.
2: Clar, i sobretot, ja més enllà dels partits, quan veus figures o càrrecs públics electes, doncs també haurien de tenir una certa responsabilitat social del que fan i el que difonen, no? Perquè la tenen, perquè representen no només aquells que els han votat, sinó aquells que representen. És a dir, que al final ser diputat del Parlament doncs vol dir que ets diputat de tot el poble de Catalunya.
3: Absolutament. Al final les amenaces no es poden consentir per... vinguin d'on vinguin, és igual, de ciutadans més o menys anònims o això, però en cap cas podem ser més permissius amb persones que, com dius, no, representen votants o, és igual, en aquest cas, ciutadans de Port de la Selva.
2: Elisabet Borreda, presidenta del grup Barnils, gràcies.

0: Abraçada, que vagi bé.
1: Gràcies, bon dia.
0: Jordi Mir.
2: Mira, jo vaig veure aquest tuit que va ser ahir a la nit, una de les coses últimes que fas abans d'anar a dormir, vas veure el tuit, vaig pensar, no entenc què està passant, però crec que ho podem veure des de la lògica que hem anat analitzant a l'agora d'avui de les disputes partidistes i mediàtiques que existeixen. És a dir, en aquest escenari de confrontació, Steve Bannon, el col·laborador de Donald Trump, que va ser una peça clau per arribar a la presidència dels Estats Units en el seu primer mandat, va dir: nosaltres no podem guanyar aquestes eleccions sense utilitzar canonades. És a dir, hem de disparar gros, no? I no ens importa si utilitzem la veritat o si utilitzem la mentida. Nosaltres necessitem disparar gros i aconseguir que una part de la població estigui al nostre costat més enllà de la realitat concreta que hi pugui haver. Jo crec que una part dels mitjans de comunicació, i ho analitzàvem abans, està entrant en aquest joc, que és un joc extremadament perillós per una societat que entén que la informació és clau perquè la ciutadania pugui pensar sobre el que està passant i prendre decisions, i hi ha uns altres mitjans, la responsabilitat dels mitjans públics, però també la responsabilitat de mitjans privats, que han d'entendre que els papers dels mitjans de comunicació té una funció pública que no pot abandonar. I pensar que tu pots aconseguir que els mitjans diguin allò que tu vols que diguin o que no diguin allò que tu vols que diguin només s'entén en l'imaginari d'algú que pensa la societat des d'una perspectiva autoritària. És a dir, tu dius que les coses no són d'aquesta manera perquè vols que la gent pensi que no són d'aquesta manera, sense entrar en l'anàlisi dels diferents conflictes que hi podem haver, les diferents perspectives que hi podem haver sobre aquests conflictes, i particularment una qüestió que hauria de ser clau, que és que intentem identificar fets, presentar fets, perquè després la gent es formi la seva opinió i arribi a les seves conclusions.
0: Marta?
3: Sí, he espiat una mica el susseditxo, no?, en el seu perfil de Twitter, de Dix, que fa la veritat fredat. Jo, vaja, no m'imagino Junts quedant-se quiet. Jo crec que alguna cosa faran perquè salta... Sí, perquè es veu claríssimament que això està fora de lloc, no només concretament en aquest tuit, sinó altres coses que es llegeixen al timeline. Potser els hem de donar una miqueta més de temps perquè poder s'ho acaben de trobar. No ho sé, no tinc ni idea, però és evident que això no es pot permetre, s'ha d'aturar, i aquí els partits han de ser... És a dir, quan tu fas unes llistes a les eleccions municipals, poses gent...
4: Omples com pots.
3: Exacte, no?
4: Avui en dia s'omplen com es pot.
3: En fi, vas posant,
4: ah, sí?
3: No?
4: I
3: sí, costa molt. És que amb la cacau costa això, molt. Eh? És molt complicat. Sí.
2: Precisament perquè hem destruït aquest espai de la participació,
4: sí, clar, no,
2: que tothom hauria
4: això,
2: de poder...
3: No? Però precisament com que costa molt i a la vegada no ho justifica tot, estic segura que Junts farà el que ha de fer, perquè només és qüestió de mirar... Vaja, no sé, hi he estat 2 minuts mirant-ho i es veu que clama al cel que no es pot tenir gent a les institucions
5: doncs
3: fent això.
5: Doncs hi són, això, hi ha molts partits que tenen gent que ha sigut denunciat per assetjament laboral, per abús de poder,
3: feina,
5: per maltractament psicològic, i els partits els posen a les llistes i són diputats al Parlament.
3: Però que tothom faci la feina que ha de fer.
5: Doncs sí, perquè si no...
6: Si jo fos l'alcalde del Port de la Selva, que no és el cas, ni ho serà...
3: Pensava que teníem aquí una exclusiva de retorn.
6: Li picaria la cresta al regidor, però en seriosament. És a dir, jo crec que el que dèiem de la responsabilitat social, és a dir, un càrrec públic ha de donar exemple i ha de tenir molta cura del que diu i el que fa. I a mi em fa l'efecte que jo sóc l'alcalde en aquest cas és l'alcaldessa, no?
3: Sí.
6: La seva, i diria, escolta, jove, mira cap aquí que hem de parlar. Sí. Ens hem d'enraonar.
7: Amb un afegitor, si no tinc mal entès, és el responsable de seguretat. Per tant, vol dir que té la policia local al seu càrrec. Per tant, vol dir que teòricament tot el consistori, però ell més, ha de vetllar per la convivència. Parlar de cops de puny com a solució a coses em sembla un despropòsit. I a banda... El periodisme pot agradar més o pot agradar menys, però el periodisme no se'l combat. El periodisme es llegeix, el periodisme s'assumeix, del periodisme se'n pot aprendre, i si el periodisme menteix, hi ha els conductes legals per actuar en contra de difamacions, etcètera, etcètera, no? Però que des d'una institució pública s'ataqui el periodisme amb violència quan tu ets el responsable de la convivència, a mi em sembla que està tot fora de lloc.
5: Això tampoc és nou. Sabem que hi ha organitzacions, no?, que es dediquen a això.
7: Sí, sí, sí.
6: És que ara això s'ha complicat, eh? Tenim un pseudoperiodisme, però no sé com definir-lo.
5: És a dir, en la polarització, el que dèiem, també hi juga un eix, que és un actor més, diguéssim, la xarxa social. I aquí està.
7: I l'aparatositat i tot.
3: Clar, sí, a veure... Jo fa poquet vam parlar d'uns pseudoperiodistes, perquè no eren periodistes, que estaven acreditats al Congrés dels Diputats, que van perseguint diputats i diputades, no? I que es passaven per periodistes quan efectivament no ho són i fan molt mal. Vull dir que ja ho hem vist,
7: Sí.
5: Vols afegir alguna cosa, Jordi?
2: No, em sembla que és molt necessari parlar-ne i fer-ho públic i no deixar-ho passar. Perquè moltes vegades, davant d'aquests realitats, bueno, com està passant, ho deixarem passar, no? Dius, no, n'hem de parlar i hem d'establir quines són les bones pràctiques per una societat que pugui tenir els debats plurals i diversos que ha de tenir. Doncs no hi pot haver aquest tipus d'intervencions, jo diria, de ningú, i menys si és un responsable públic, i menys si té el seu càrrec la policia. I més enllà del que acabi fent Junts, no? Jo crec que és un problema que tenim com a societat, i llavors jo crec que els mitjans públics que tenen, o els mitjans en general, que tenen molt clara quina és la seva funció, el periodisme, que té molt clara quina és la funció, però tota la ciutadania, que necessitem el periodisme, perquè sense el periodisme no ens informem, no som capaços de tenir els debats que necessitem tenir. Doncs jo crec que aquí s'ha de posar... De la mateixa manera que hi ha altra gent que està pujant al foc i posant a més volum, nosaltres, des d'una altra perspectiva, amb uns valors i uns principis que considerem que són justos per una societat democràtica, hem de dir, aquí hi ha una línia vermella.

0: Hora de tancar l'Àgora, avui amb Jofre Llombart, amb Jordi Mira, amb Marta Pascal i Joan Puigcercós. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem la resta de contingut del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tot seguit conversarem amb Sor Lucía, caram, sobre la visita que farà el Papa a Catalunya d'aquí ja menys de dues setmanes. Sor Lucía, de fet, ja s'ha entrevistat amb el Pontífex i també es veuran a Barcelona perquè el Sant Pare beneirà la caravana d'ambulàncies que Caram enviarà a Ucraïna aquest mes de juny.
3: A partir de les 11, consultori sobre la convivència amb els veïns. Ara que arriba l'estiu, augmenten els problemes amb els sorolls o amb els pisos turístics, per exemple. L'advocat i administrador de finques, Josep Maria Aguilar, respondrà totes les vostres consultes si ens truqueu al 93-201-7474.
2: Després, amb el repàs de particular de l'actualitat del dia condensat als temes pendents i amb el concurs que proposa cada dia el Joel, arribarem a les 12 del migdia.
3: I a partir de les 12, a la Renaixença entrevistaran Vicenç Tomàs. És el pràctic del port de Maó, el que és el mateix, la persona que s'encarrega de guiar els capitans dels vaixells que entren o surten del port.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
4: Hola!
5: Hola!
0: I què, i què, i què?
4: Doncs mira, doncs que l'actualitat està carregadeta, Ricard. Hi ha tensió a l'ambient. Tu n'ets perfectament conscient i per això en ple informatiu saps com s'ha de rebaixar la tensió amb el teu humor. Difícil de qualificar una mica.
6: En un espectacle de 12 minuts, amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
0: Déu-n'hi dron.
7: I ara els destacats.
8: Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
0: Cabrat, Jofre, aquesta, eh?
9: M'agrada molt.
0: És el Major Roger.
4: És
0: el Major Roger, vull dir que no es veu.
4: També hi ha hagut una... Doncs felicitats a tots, eh?
9: Ahir en vam fer una, no sé si la podem.
0: Quina vam fer?
9: En privat, la podem dir, Mayol?
4: Ai.
0: Tal Ferraz, tal trobaràs.
9: Tal Ferraz, tal trobaràs.
4: Oh, que bona. En fi, em sap greu ara rebaixar el nivell d'humor.
0: Sí.
4: També hi ha hagut una barreja d'atenció i humor als matiners. Avui en Canalies ha estrenat secció, una secció protagonitzada per l'home del temps, Eloi Cordomí, que té aquesta careta.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
4: Perquè l'Eloi Cordomí és un d'aquests neorurals de Barcelona.
0: Que fan pa, que fan pa.
4: Sí, sí, viu en un poblet del Pirineu i fa coses de poble, no?
0: Diuen que és molt bo. Ara, quan vas allà a dinar, sempre te'l compren, perquè no han tingut temps a fer-lo. No? És curiós.
4: Doncs la història d'avui de l'Eloi Cordomí és aquesta.
11: Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
12: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes. No. Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
4: Si no vols saber una cosa, no preguntis.
0: No preguntis.
4: Però quan preguntes, corres el risc que et contestin i després tens aquesta imatge de l'Eloi Cordomí traient paparres
0: de la figa de la cabra.
13: Hagués pogut dir vagina i no hagués passat res.
4: No. I ara sí, anem al tema, al PSOE, eh? Jiménez de Los Santos defineix el Partit Socialista com una màfia, però fins a les últimes conseqüències.
14: Un delincuente es el que comete un delito. Puede robar, puede asaltar, puede violar, puede incluso asesinar. Y procura que la policía no lo pille. Un mafioso, a diferencia del delincuente, es un delincuente que mata a los jueces y policías que lo pueden pillar. ¿Qué es lo que crea el hombre profundamente enamorado? Su mafia. La cloaca es una organización delictiva montada por Pedro Sánchez para interferir mediante el chantaje, el soborno o la amenaza, amenaza física, amenaza de asesinato civil, y quién sabe si no llegarían al asesinato físico. A veces basta el asesinato civil para que la gente se suicide.
15: Vale.
13: Carai.
4: I l'Herrera estava preocupat avui per la personalitat de Pedro Sánchez, d'aquí sospita que pateix alguna mena de trastorn.
16: Además, soy tan importante y la estabilidad es tan importante y la circunstancia internacional es tal que yo ahora mismo no puedo convocar elecciones, que por cierto, además las ganaría. Esto es lo que dice este sujeto, este sinvergüenza, cuya actitud, la actitud de Sánchez, estoy convencido de que tiene un diagnóstico. Tengo que hablar con algún profesional que me lo describa rápido. ¿Qué diagnóstico efectivamente le ponemos a un tipo como este?
0: Ay. ¿Y a la xarxa, Joel, qué?
4: A les xarxes recorden la pel·lícula Titanic. Te'n recordes de la pel·lícula Titanic?
1: Te'n recordes de l'escena dels músics tocant mentre el vaixell s'enfonsava? L'emotiu himne cristià Never My God to Thee? Doncs ho recorden perquè algú ahir li va semblar bona idea enviar un violinista sol a la porta de Ferraz a tocar-la mentre els policies de la porta s'aguantaven el riure. És molt maca, la cançó. I trista.
0: Això mentre el vaixell anava enfonsant...
1: Sí, ells seguien tocant.
0: S'ha de portar un globus important, mentre un vaixell s'enfonsa anar tocant el violí.
1: He posat un trosset de la pel·lícula. L'acció l'han reivindicat els carcamals de Hazte Oír, demostrant un sentit de l'humor que després no tenen quan algú fa una broma sobre la Verge del Rocío. Però bé, aquesta no va ser l'única actuació musical d'ahir a Ferraz. També hi van anar uns mariachis a tocar dues cançons. La primera va ser aquesta.

Van tocar la cucaracha, Ricard, i després em van tocar una altra que espero que el Maiol Roger estigui assegut perquè li poden venir flaixos del Vietnam. Van tocar la famosa rata de dos pates.

0: veia anar el Maiol i està bé, està tranquil. Tranquil, Maiol, ja ha passat això, ja ha passat. Però el més fort, Ricard, és que aquests mariachis fan l'agost amb cada crisi del PSOE, perquè fa gairebé un any, quan va sortir l'informe de Luco del cas Koldo, aquests mateixos mariachis, exactament amb els mateixos vestits i els mateixos instruments, estaven de banda ferrat cantant exactament les mateixes cançons. Aquí diria que els hi va quedar millor.
1: Sí.
0: Potser els hi van pagar més.
1: S'acompanyava més gent, també, no?
0: Diuen que això ho fan a la comunitat anomenada Forocotxes, que s'organitzen per enviar aquesta mena de coses.
1: Molt bé.
0: Però, Ricard, per mi, l'estrella de l'espectacle d'ahir a Ferraz no va ser ni el violinista ni els mariachis, va ser aquest senyor, un magistrat jubilat, que va decidir afiliar-se al PSOE just quan la Guàrdia Civil estava escorcollant la seva seu.
2: Yo, que soy un magistrado jubilado, quiero vengo a identificarme y hacerme miembro del partido.
3: ¿Por qué ha venido usted aquí hoy?
2: Porque vengo a hacerme miembro del partido, porque vienen a acabar con el Partido Socialista y con la libertad de partidos políticos, que lo sepan ustedes.
4: Doncs gràcies, Joel.
1: Que vagi
4: bé.
1: A tu.
4: I gràcies també al Joan Puigcercós, al Jofre Llombart, la Marta Pascal i al Jordi Mir per acompanyar-nos. Que tingueu un bon dijous.
5: Gràcies, bon dia.
4: Adéu-siau. D'aquí a pocs minuts amb nosaltres, Sor Lucía Caram.
6: Torna la Festa de la Bici i la Bicicletada a Barcelona.
7: Un recorregut pels carrers de la ciutat amb final al passeig de Lluís Companys, on hi haurà tallers, circuits i un intercanvi gratuït de bicicletes de segona mà.
6: Aquest diumenge 31 de maig t'esperem a les 10 del matí a Aragó en passeig de Sant Joan.
7: No hi faltis. Ajuntament de Barcelona.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Avui l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta, molt difícil, era eixidiu. L'eixidiu, escrit amb B del verb eixir, és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera. I en català central, eixidiu pot precedir qualsevol citació literal. 712, només. Dels 1.226 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Pere, Sunyol i Cànaves, de Mollet del Vallès. I avui també ens heu dit desguàs, aigüera o el velló.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
11: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
10: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
11: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al corteinglés.es.
12: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: Que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
19: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
18: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
19: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta El Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
1: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
3: A Catalunya Ràdio. Postdates.
5: L'ofici ets tu mateix. De Què és un director literari? Article a Núvol, de Josep Maria Castellet. 100 anys del seu naixement.
3: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: No sé si és la millor cançó per il·lustrar aquesta conversa. Sor Lucía Caram, què tal? Bon dia.
20: Molt bon dia.
4: Com estàs?
20: Molt bé, perfecte.
4: És monja dominicana, com saben, també activista, directora del patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara, i d'aquí a 12 dies serà una també de les protagonistes de la visita del Papa Lleó XIV. Arribarà el 9 de juny a Catalunya i clar, Sor Lucía Caram, doncs, és una persona important perquè, entre altres coses, has conegut també el Papa Lleó XIV.
20: Sí, ja he estat en dues oportunitats amb ell, i la veritat que m'ha donat moltes facilitats per comunicar-me, i la veritat que la seva acollida va ser impressionant. La primera vegada va ser una mica més tímid, ell escolta molt, la segona vegada va ser molt esplèndid, i jo crec que quedarem gratament sorpresos tots.
4: Sí?
20: Té un missatge molt potent, no deixa indiferent, i diu coses que realment donen resposta als problemes que la gent té. No té el carisma, evidentment, que tenia francès, però té un altre carisma diferent. I jo crec que en aquest moment en el que tots els lideratges estan, bueno, caient, perquè veiem com la corrupció, la mentida, els interessos personals estan minant tota l'actualitat mundial, tenir una persona, un referent com aquest, que no es ven a ningú i que és capaç de dir el que pensa, peti que peti, perquè s'ha plantat a Donald Trump sense haver sortit ell a enfrontar-lo, jo penso que això és, bueno, farà que la gent comenci a creure's una mica el seu missatge, no? Que en definitiva el missatge de l'Evangeli és un missatge d'humanització, que ajudarà a la convivència. Aquí no es tracta de venir a fer cristians ni d'un missatge que ens desconnecti de la realitat, tot el contrari. I veurem com va donant resposta als problemes reals que tenim.
4: Mm. Que tu eres molt amiga del Papa Francesc, amiga personal, directament, per molts motius, també. Per com ell tenia unes preocupacions i unes observacions sobre el fet migratori, per exemple, sobre les guerres que hi havia, sobre el que està passant a Ucraïna, en el qual tu t'has implicat molt. Ara em deies fora d'antena que tu estàs més amb el cap i el cor allà, també físicament passant més dies allà que segurament aquí per tot el que està passant, i ara en parlarem. Però quines diferències hi trobes? És més només una qüestió d'estil o també d'accent? És a dir, aquest papa d'ara hi posa més accent en altres coses que el Papa Francesc no posava? Té altres preocupacions?
20: Jo crec que les preocupacions són les mateixes. El tema de la dignitat de la persona, el tema de la pau, jo crec que era el que més preocupava el Papa Francesc, i és la gran preocupació que té el Papa Lleó. Passa que Francesc era molt argentí, en moltes coses molt, molt visceral, malgrat que era jesuïta i que tenia el cap molt ben amueblat en això, se li notava també una proximitat que també facilitava que la gent s'acostés una mica més, tenia una agenda personal que la gent anava amb més facilitat a Santa Marta. Aquest és un home molt disciplinat, és un gran estudiós, té unes rutines molt marcades. Jo crec que fins al mes de gener, que tenia ja l'agenda el Papa Francesc de tot el tema de lo del jubileu i els discursos, era el que l'anaven donant fins que ell s'ha pogut fer un marc. I ara comença a ser ell. Tenim un discurs molt serè, no de la confrontació. Francesc a vegades sortia i estirava la jugular responent, no?
4: Però això t'agradava, tu, perquè tu també ets una monja que també t'agrada, això.
20: M'agradava.
4: L'estil t'agradava.
20: M'agradava, no? I a vegades el trobo a faltar.
4: Clar.
20: Però també veig que des de la serenitat aquest no salta, però les diu molt fortes. quan intenten els periodistes, quan surt de Castel Gandolfo, tot el que havia dit este Donald Trump d'ell, diu, jo predico l'Evangeli, si el molesta no tinc por a l'administració Trump. O sea, però veus que no té la vena ni la sang que tenia Francesc per contestar. Possiblement aquesta tranquil·litat a l'hora de contestar és el que més ràbia li dà a l'altre, que és un animal que el que vol és la confrontació, no?
4: El Papa vindrà el 9 de juny a Catalunya i us trobareu, també us trobareu vosaltres, no?
20: Sí, perquè beneirà el corredor humanitari, el número 44. Ell va veure les imatges del corredor, de l'últim que havien fet gran des de la Sagrada Família, i té una preocupació molt, molt gran per Ucraïna. El mes passat vaig estar amb el nunci del Papa a Ucraïna i realment ell em deia que se sentien molt sols. Vaig poder transmetre al Papa aquesta realitat. És com si també les comunitats cristianes s'haguessin oblidat. La realitat no és aquesta. El Papa Francesc parlava cada setmana de la martiritzada Ucrània, però és que no estaven els conflictes que tenim ara en aquest moment. Ara en aquest moment tenim molts conflictes i aquest Papa cada setmana també parla de tots els conflictes que tenim i cadascú és pitjor que l'altre, no? Jo crec que... Bueno, jo trobo molt a faltar al Papa Francesc, el trobo a faltar les seves trucades, les seves cartes, les seves visites, però estic molt contenta perquè veig que l'Església està en bones mans, veig que tenim un missatge molt potent. Crec que el missatge del Papa Lleó no té res a veure amb això que estem dient, que hi ha un ressortiment de l'espiritualitat, una cosa molt fluja, molt no sé què. El Papa Lleó, jo he pogut parlar d'aquest tema amb ell, i ell diu que el compromís és el que dona, el que acaba verificant la fe. Si nosaltres veiem tota aquesta gent jove que s'emocionen i que fan adoració... I que
4: jo, si fos una moda, no? Això no va enlloc perquè es fluctua, això al final passa, no?
20: Si no hi ha compromís, això no és una espiritualitat autènticament cristiana.
4: Com vas aconseguir que el Papa beneeixi el vostre projecte? Va ser difícil?
20: No. Jo en el mes de febrer vaig estar amb ell i li vaig demanar, bueno, ell m'està enviant, com enviava el Papa Francesc, els rosaris per als... Perquè ja els espera, és més, arribo allà i em demanen per portar-los a la primera línia, o les mares que han perdut els seus fills busquen quan arribaré per portar-les. I van trucar de l'anunciatura que tenia un paquet del Papa molt gran. I li vaig enviar un missatge al seu secretari, i escolta, he rebut el paquet del Papa. Si no et sembla malament, comenta-li i dile que m'agradaria si voldria beneir un corredor humanitari. I en 24 hores em va contestar, dient que ja havia donat les instruccions que sí i que organitzéssim amb el cardenal de Barcelona.
4: Sí, és un papa que decideix molt ell mateix les seves decisions.
20: Sí, perquè de fet el programa ja estava tancat. En el programa oficial no surt lo de les ambulàncies, però és una decisió personal d'ell.
4: Ja,
20: com jo no tenia molta informació, vaig enviar un missatge a Edgardo, al secretari, i vaig, escolta, Edgardo, no em diu res. Diu, el papa ho ha decidit, es farà, i parla amb el cardenal de Barcelona. Per tant, es farà just abans de la vella a Montjuïc. Ara estem parlant amb els Mossos, una mica com es farà el trasllat de tants vehicles. Però clar,
4: és el corredor humanitari d'una caravana d'ambulàncies, no?
20: Ambulàncies, dos cotxes de bombers, i bueno, seran 32 o 34 vehicles els que portarem allà, sobretot amb molta ajuda humanitària. Portem molt material per la primera línia i per la línia d'estabilització dels ferits. En el moment en els que juguen a vida o mort, defibriladors, molt material fungible també. Portem material per quasi pel valor de 2 milions d'euros.
4: Caram. Ara parlem també del material i de com aconsegueixes també aquesta capacitat que tens sempre, Sor Lucía, d'aconseguir les coses. Quan et proposes una cosa, ho aconsegueixes, mou cel i terra i ho fas possible. Però abans, parlant del Papa, el recorregut que farà, és a dir, Montserrat, la Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, això és normal perquè són llocs sagrats. Però clar, visitar la presó de Can Brians, t'ha sorprès? Què creus que busca el Papa amb aquesta visita?
20: Jo crec que a ell li han preparat un viatge. En un moment donat va sortir la conferència episcopal amb el tema dels apadrinaments. Com se podia sufragar això, hi havia benefactors i tal, entonces resulta que si un paga podrà veure tal. Això al Papa no li agrada, ell és un missioner. I immediatament ens va començar a sorprendre amb el que són les línies i les prioritats d'ell. Les prioritats d'ell no són aquestes. I és quan va aparèixer la trobada a Sant Agustí, anar al Raval, trobar-se amb la gent que està treballant amb els més pobres, la decisió d'ell de poder escoltar a les víctimes, que les rebrà a les víctimes dels abusos. Té una agenda enmig de tots els casos que hi ha, Hi ha coses que són públiques i altres que no, que hi ha una agenda privada en la que anirà rebent a víctimes. Però el tema de lo de la presó, em consta que el Ramon Espadaler, el conseller, va tenir alguna cosa a veure, le van proposar immediatament. Ell vol venir aquí a trobar-se amb la realitat de la pobresa, també, però vol venir a trobar-se amb tots. Jo crec que el fet de Canàries és claríssim, que en un altre moment, si no hagués estat plantejat ja per francès, haurien dit que venia pel tema de la regularització i que venia a fer política. No, no, això ja estava planificat, però sense dubte és un tema en el que ell està plenament d'acord. Per tant, venir a la Sagrada Família, que és un lloc mundial, Barcelona, Sagrada Família, vindran autoritats...
4: Temple, sí.
20: Perfecte. Però Montserrat va visitar Catalunya. I ens quedarem sorpresos, perquè Montserrat és el cor dels catalans creients i no creients. Per tant, jo crec que és molt significatiu i ens quedarem parats. Hi ha alguns que han intentat polititzar-lo, que si parlarà català, que si no parlarà català. Jo crec que el recorregut d'ell està bastant clar. Des de la Sagrada Família al món, des de Montserrat per Catalunya.
4: T'hagués agradat una missa al Camp Nou?
20: M'hagués agradat una missa al Camp Nou... Però m'agrada més...
4: Es va comentar molt aquesta possibilitat durant uns dies, no?
20: Sí, però bueno, sé que l'havíem vist en l'espai, significava aturar les obres i el club no ho va considerar. Però a mi em sembla més important, per exemple, que vagi a Montserrat i em sembla més important que vagi a la presó. Per mi és molt més significatiu. A un estadi pot anar qualsevol papa. A una presó... No ens oblidem que el papa francès...
4: El Raval, amb tota la complexitat del Raval, no?
20: Que tot el tema de la seguretat estaven bastant preocupats. No ens oblidem la primera sortida que va fer el papa francès, qual va ser quan el van fer papa? Va anar a la presó a rentar els peus als presos. Per tant, jo crec que estem tornant a tenir la figura de papes evangèlics que són creïbles amb les paraules i amb els gestos. Mm. Per tant, hi haurà gent que voldrà fer agendes i utilitzar el papa, però aquest no es deixarà utilitzar. I després jo estic molt contenta, aquí en Barcelona, el cardenal de Barcelona està vetllant molt per la visita i té també aquesta sensibilitat social i facilitarà totes les trobades que el papa ha volgut tenir amb els col·lectius més vulnerables. I també... tota la seva implicació amb el país. Alguns deien és aragonès i no sé què. És el que ha aconseguit que vingui aquí a Catalunya. És el que ha aconseguit que vagi a Montserrat. És el que ha aconseguit que parli aquí la llengua. Per tant, em consta, tinc informació clara i penso que ens quedarem molt contents.
4: O sigui, el papa m'està dient que parlarà català a Montserrat.
20: Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Uh-huh. I dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema. I que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
4: Sí, de fet, ell coneixia molt... A Badalona havia estat també, no? Per exemple, al barri de Sant Roc de Badalona. O sigui que ja té una imatge i uns contactes que ha tingut en diferents zones de Catalunya. I em consta que hi ha moltes persones, entre altres tu, evidentment, però n'hi ha d'altres que potser no estan tant en primer pla... que tenen una relació molt directa amb el papa, que són catalans, no?
20: Sí, sí. Molta gent, quan vam parlar, em va fer preguntes sobre Catalunya, escoltava amb molt interès, però la gran preocupació d'ell en aquest moment és... O sigui, l'Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat, i segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no? Jo crec que a Catalunya tenim, i crec que això també és gràcies al cardenal de Barcelona, que està en el lloc on s'anomenen els bisbes, tenim una església molt més propera a la gent. I, bueno, quedarem gratament sorpresos, sobretot perquè tenim un papa que té dues característiques. Una, primer és missioner, i té una proximitat amb els més pobres. Té el cap molt ben amoblat. I després una cosa que és definitiva, és un papa cristià. O sigui, creu en l'Evangeli. No és una ideologia, no és un òrgan de poder i entén la missió que té com un servei. Això l'he pogut comprovar, no fa molt soroll. Una de les seves grans col·laboradores és una dona, Emil Secuda, una argentina. Està posant en llocs claus a dones, està donant veu i jo crec que ell està utilitzant algunes coses que Francesc havia tret molt exteriors, com perquè no es posin nerviosos tots els, aquests grups que volen fer-se el papa seu per un discurs més integrista. Mm. Potser ha renunciat a algunes formes, però l'esperit és molt fort. Jo sempre dic que aquest papa, quan parla, posa la bomba i dona dos passos atrás i després explota quan la gent entén el que realment ha dit.
4: Clar, això del moment polaritzat que vivim, no? Que dius, el papa és un papa que té missatges molt contundents en el moment en què estem, que ha sabut també no entrar tampoc en augmentar la polarització, no? Però al final estem en un món que cada vegada et porta més a triar entre el blanc i el negre, no? I l'Església, precisament, el que ha d'abraçar és el blanc i el negre, perquè al final la vida és gris, no? Per simplificar una mica. Aquesta és la principal complexitat de com ser rotund amb els populismes o amb els ismes que hi ha arreu del món, amb aquestes figures com Donald Trump, i al mateix temps ser capaç d'abraçar a tots aquells que creuen que Donald Trump és una opció ben vàlida.
20: Bueno, de fet, el seu germà, el papa té dos germans, un que és totalment anti i l'altre que és molt pro i que li va fer tota la campanya, no?
4: Sí, i és el germà del mig? Perquè llavors és el que posa pau. Vull dir que ja...
20: Exacte, sí. Això t'ho dic. Jo crec que hi ha una cosa que és claríssima i que és, mira, el que ha fet una opció per l'Evangeli de fe i que està convençut, no té res a perdre. No ha de guanyar-se els aplaudiments de ningú. I jo crec que això és molt important. Quan estem casats amb el poder, és quan hem d'anar fent concessions. I jo crec que la característica d'aquest papa és aquesta. Molts deien, el papa francès es prodigava molt en les entrevistes que feia. Aquest no fa les entrevistes amb els... Però cada cop que surt de Castel Gandolfo, té una trobada amb els periodistes. I la gent li pregunta i no hi ha un guió. Entonces, ell no busca la confrontació, però és molt contundent. Fixem-nos que va presentar la nova encíclica. La encíclica és el document més important que fa un papa. I aquí convida a un que té estigmatitzat Donald Trump i que li ha declarat la guerra. I és el ponent i és el referent. Què està dient? Que està atacant a Donald Trump? No. Ha buscat una persona que té una ètica i ell es planteja. Estem en un món polaritzat. O decidim construir la Torre de Babel quan es confonen les llengües, o decidim construir la Ciutat de Déu. La Ciutat de Déu, Déu no ve a anul·lar-nos, sinó una civilització, com deia Pau Sisè, la civilització de l'amor, on ens respectem i tinguem present la dignitat de la persona. Bueno, doncs ell va per aquest camí.
4: Que són missatges universals, més enllà de la religió. És a dir, són missatges i són valors universals, no?
20: Per això, perquè no m'he entès, jo crec que a l'Església tampoc m'he entès, quan parlem de que Jesús es va fer home, formes d'escriure, és que el missatge de Déu és la humanització.
4: És humà. O sigui,
20: és la humanització i val per tothom. Uh-huh. I jo crec que això és el que ens recordarà i això és el que incomoda als que volen deshumanitzar-nos i espiritualitzar-nos tant perquè ens distraiem i després tenir sota la catifa tota la porqueria que vulguin.
4: Això de Rosalia no t'acaba de convèncer, aquesta espiritualitat de Rosalia d'ara, no?
20: Jo crec que la Rosalia s'ha dedicat a fer profundament un anàlisi dels místics i ha agafat un llenguatge que enganxa la gent i que està molt bé. Això a mi em sembla una obra d'art, lo que ha fet, no? El que passa és que hi ha alguns que pensen que aquest és el camí de l'espiritualitat. I no és el camí de l'espiritualitat. Pot ser el camí d'un fervor momentani, d'unes sensacions i d'unes emocions, però si no hi ha compromís, aquestes emocions serveixin per molt poc i després el buit que tenim és molt més gran.
4: Deixem parlar en els minuts que queden de conversa d'Ucraïna. També ho dèiem fora d'antena, em deies, és que Ucraïna costa molt que Espanya, que Catalunya se'n parli, no? Fa uns quants anys d'aquesta guerra, és una guerra que s'està cronificant molt, però també em posaves d'exemple que quan vas cap allà i t'atures, per exemple, a Alemanya, veus com Alemanya, per exemple, és un país on se'n parla molt, perquè ho tenen allà al costat i perquè segurament té molts més efectes econòmics directes del que està passant. Per què ens tornem insensibles o cronifiquem aquesta guerra també als mitjans?
20: Jo crec que hi ha una fatiga mediàtica, un foc tapa un altre, no sé, la propaganda russa també és cada cop més forta. Jo al començament m'havia trobat amb molta gent que donava suport molt fàcilment. Ara m'he trobat amb molta gent que, per exemple, quan fem un corredor humanitari, diu no puc ajudar-te públicament perquè la nostra empresa té interessos a Rússia. Jo crec que ara la gent comença, cada un cop que t'ha tocat la butxaca. Alemanya són més conscients, quan surts i passes la frontera t'estan dient que estem vivint un ambient prebèl·lic. Jo crec que aquí tenim una inconsciència. A mi m'agradaria que la gent jove que està tan hipnotitzada pel discurs de la dreta a través fonamentalment de les xarxes socials sàpiguen que si ve l'extrema dreta ens tocarà fer el servei militar i ens tocaran a la guerra. I ho veig i en crema perquè estic veient el que està passant i estic veient com els països d'Europa estan posant el servei militar obligatori. Per tant, no ens deixem enlluernar per discursos tan radicals que no porten més que a la violència. Ucraïna, si t'he de dir, en aquest moment estan en el pitjor moment. Kiev és una ciutat molt insegura, estan atacant dia i nit. I no només estan atacant a la població civil i en la primera línia. Aquests dies han començat atacs sistemàtics als cementiris, perquè per fer-les mal, el lloc on la gent va plorar pels que han perdut, van a destruir-les. En els últims temps, sé que en Sumi van entrant en la ciutat que estan agafant, que continuen agafant, i entren robant i segrestant nens i violant dones. O sigui, aquesta és la dinàmica que estan tenint els russos, i d'això ja no es parla. Van parlar de lo que va passar a Butxa, i això s'està produint, i el testimoni el tenim directe, perquè tenim ferits que han tornat, tenint molta gent coneguda, i cada cop que nosaltres anem, tinc el trist privilegi de poder anar molt a prop de la primera línia i de parlar amb ells. Són europeus, estan molt a prop nostre, i la guerra és una guerra oblidada. I el que més els fa mal a ells és precisament això. A mi el que em fa mal és quan rebo els missatges dels nens que m'escriuen, els que portem de vacances, i que et mien un missatge i diu: em pots ajudar a trobar el meu pare? Ucraïna, quan acabi aquesta guerra, que sembla que no acabarà per molt temps, tindrà que guarir moltes ferides. Hi ha molts nens orfes, hi ha molts nens... Nosaltres hem portat de vacances aquí nens de 14 i 15 anys que han estat 8 anys, 4 anys en cautiveri. 4 anys en cautiveri, els nens que els teníem aquí eren adolescents. Han nascut en la guerra i han estat en cautiveri, han patit el que era la russificació.
4: Quines vides tindran, no? Com curarem aquesta ferida tan gran i com els acompanyarem per afrontar una edat madura, no?
20: Sí, és molt difícil, hi ha herides molt, molt grans. Jo sempre dic que a Ucraïna he entès el que és l'odi dels bons. Persones bones que, bueno, pues han matat el meu pare, han matat el meu fill. He estat amb una dona metgessa que ha tingut el seu fill, Daniel, segrestat 4 anys. I ella em deia: no, mai més podré tenir un pensament de res positiu. No puc fer absolutament res. No puc cuinar perquè se'm crema el menjar. Les mans em tremolen. Clar, 4 anys amb el teu nen segrestat. Bueno, però això no és una. Hi ha 20.000 cas documentats de dones que estan buscant els seus fills, però hi ha 200.000 nens que estan desapareguts en la ciutat, que han estat arrasades. La pàgina web del govern de Rússia oferia els nens en adopcions. Això és... I mirem per un altre lloc i no ho entenem per què. Jo entenc que no tenim capacitat per tant patiment, no? Molta gent em diu: per què no marxes a Gaza? Bueno, perquè no puc estar en tots els llocs, perquè els recursos són limitats i perquè ja tinc prou amb emportar. Ara, en aquest cas, portarem 30 vehicles amb molta ajuda humanitària, però cada cop ens costa més.
4: Perquè, clar, això necessites recursos, necessites diners. Deies que el valor d'aquest material que portes són d'uns 2 milions d'euros aquesta vegada.
20: Sí.
4: Qui t'ajuda?
20: Molta gent. Tinc un amic que s'ha mobilitzat als clubs del Rotary, em donen 20 generadors nous. Tinc empresaris com el Pau Relat i el Ramon Termens que han començat a tocar a empreses i a empreses i a empreses, i al final no són les empreses, són els amics particulars que van donant, i després molta gent particular. No et pots imaginar la quantitat de gent que entra en la pàgina web de la Fundació, i l'altre dia contaven que van poder comprar una ambulància amb quasi 1.500 donatius petits, no? Bueno, pues jo crec que és això, però bueno, no tothom pot, però hi ha gent que dona un euro, hi ha gent que dona 5 euros, hi ha gent que et compra una ambulància.
4: Amb la caravana sortirà el mateix 9 de juny al vespre, un cop beneïda. Quantes ambulàncies heu arribat a portar a Ucraïna des del patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara?
20: 220. Amb aquestes, 220. I hem portat una setantena de pick-ups. Hem portat uns 20 tràilers d'ajuda humanitària. I bueno, això continuaré mentre tinguem forces i recursos. De moment forces tenim, recursos ens falten, i per això sempre ja demano a Déu i a tot Déu. Per tant, a tots els que m'esteu escoltant, ajudeu-nos, entreu a la web de la Fundació, feu un bisun, ajudeu-nos, perquè el corredor es posarà en marxa, serem 60 conductors, els conductors creuaran la frontera i un grup de 5, entrarem fins a Odessa, segurament anirem també a Zaporizhia, i bueno, pues que volem transparència, que la gent digui d'on treu els diners la monja, pues la monja es treu d'aquí i els entrega i els entreguem a la primera línia i visitem els ferits i anem a la línia d'estabilització, que jo crec que això és el que ens mobilitza. No són xifres i estadístiques. Quan estàs allà i veus una persona que l'estan intervenint i que estan intentant salvar-li la vida i ho veus d'una manera cruenta, això et treu la son. Per tant, no puc mirar un altre cantó. Penses que cada ambulància salva unes 100 persones. Al mes de febrer van portar una Nissan Navara que els agrada molt per la potència que tenen. Mm. I m'han enviat un vídeo en el que la Nissan està destruïda, però el conductor la està acariciant i em diu ha salvat 82 joves. Bueno, pues, per un ja val la pena, no? Per tant, això és no gràcies a mi, sinó a tota la gent que m'està donant suport.
4: Sí, sí, però tu sempre tens una força i una capacitat brutal, que fa molts anys que estàs aquí i que estàs aquí aixecant sota les pedres projectes com el que fas de la Fundació del Convent de Santa Clara i d'altres que has anat fent.
20: Intentarem seguir fins que arribi la victòria, que jo crec que la victòria serà la pau.
4: Sor Lucía Caram, gràcies i bon viatge a Ucraïna.
20: Moltíssimes gràcies.
4: Ara tornem.
0: Filla, quan era el teu aniversari?
21: Un altre cop, papa.
22: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
23: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
24: Perdoni, que ens el quedem.
23: Mira, un altre.
25: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
26: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
27: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British.es.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
30: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
29: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
31: És que fots cadascú que vull que t'aïllo, de veritat.
32: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
31: Avui soc... Avui
30: estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
31: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
30: No.
28: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
33: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
34: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
35: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
36: El balcó gastronòmic és un lloc...
37: Qué bo.
36: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
37: Parella, què us podem
36: partir? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
38: Ja m'entens.
39: Un programa d'un altre gènere.
40: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
41: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
42: Amb David Ávila.
41: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
43: I també disponible a la plataforma 3CAT.
44: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
45: Bon dia, Ricard Ostrell.
4: Bon dia, Calfaixedes. Bon dia.
46: Bon dia, Carlos, bon dia, Tingau.
4: Bon dia, Xuriguera.
47: Carlos,
48: bon dia a tothom.
4: Bon dia, Peyu. Bon dia.
47: Què tal? Ei, què tal?
4: Com va per la peixateria?
47: Bé, molta sí. Calor.
4: Sí.
47: Avui sóc de reparto a Arenys de Munt.
4: Ara ah, Arenys?
47: Bé. Anat a Arenys. I aquí ja respira un ambient d'estiu i de festa que fa
46: calça curta, calça curta.
47: Jo encara no, però molta calça curta, molta calça, molta tireta, molt tio amb bigoti, també.
46: Tio amb bigoti,
47: Sí, es porta molt aquest estiu amb bigoti, m'han dit. I per tant, és el que he detectat passejant pels carrers d'Arenys de Munt, eh? Vull dir que...
30: Es pot anar amb pantalons curts a Catalunya Ràdio? Es pot anar amb pantalons curts o hi ha algun codi de vestimenta?
4: Sí, home, sí.
32: Pot, no ho deixaria pas
4: ja fa molts anys que es pot anar amb tot arreu, de totes formes, sí.
47: I xancletes i mitjons,
4: sí,
47: pot anar?
4: Sí, sí.
32: Jo tampoc no ho deixaria pas fer, això.
47: Jo tampoc. No.
30: A mi m'agrada molt amb pantalons.
4: I ensenyant els pèls del pit i de l'aixella, tot es pot. Sí, sí.
30: A l'estat passat m'hi he fet alguna secció amb pantalons curts i hi havia gent que es ficava les mans al cap.
32: Però allò és molt degenerat, aquell programa, esclar.
30: Jo pensava, bueno, el que dic és el mateix amb pantalons curts, amb pantalons llargs.
47: Sí, sí, sí, de fet, sí.
30: No hauria d'afectar, en principi.
4: Hi ha una que va en biquini aquí a la ràdio.
30: Què dius ara?
32: Sí, els tros.
30: Què dius?
47: Conxus.
32: Sí, sí, sí.
47: Nom?
32: Sí. Però,
47: nom?
32: Però algú de direcció o així?
30: La Laura Marín?
4: No, no, Laura Marín no.
47: Marta Cristià?
4: Marta Cristià tampoc l'he vist en biquini, no.
47: No, no, hòstia, hòstia, no sé. La Pilar de Pedro.
30: El Jordi Borda, poder, el Borda. No.
4: El Borda en biquini. La Pilar de Pedro, biquini. El Borda del biquini se'l fot al bar, el Borda del biquini. No, que va ara, molt al gimnàs, es cuida molt, ara.
30: Sí, que es cuida.
47: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, és que tenim una edat, tots quatre. Clar, és que no
4: em veu un
47: moment. Bueno, en Pedro i tu som molt joves, sí, però els altres sí. Ja comencem a tenir una edat.
30: L'Ostrell és el més jove de tot. Què deus tenir ara, 27 o 28, l'Ostrell?
4: Sí, faré 29 la setmana que ve. No, tinc 35.
30: Déu-n'hi-do.
32: Hòstia, com em vaig conèixer. Com em vaig conèixer, em semblava que un nen ja em fotia un manava ràbia, per aquí dins la ràbia i una ràbia que portava dins i pensava que si aquest nano té 14 anys, me cago en dena.
47: Sí.
32: Ostres, m'agrada molt una cosa, que quan entrevistes a la Sor Lucía Caram i te sorprens d'alguna frase que diu ella o vols subratllar alguna cosa d'ella, dius caram. I llavors em fa molt de gràcia.
4: Ah, sí, que ho faig, això, eh?
47: Sí.
32: Però res, només era aquest detall, que tampoc té cap importància, però, bueno, saps, el coincidir... I,
47: he trobat a faltar...
32: Tu hi tens una amistat, i es nota, i llavors, com que li diguis caram, cada cop que ella diu alguna cosa, i dius caram. Per no dir...
47: Caram.
32: Caram. Doncs,
47: a la propera entrevista, sí. Has de dir, a més de caram, digues Lucía.
30: Ja està.
32: Sí.
4: Sí, és Lucía, bueno. Lucía.
47: Per això...
30: Sor Lucía.
47: Sor Lucía. Sor Lucía. No, no...
30: Com es diu de segon? No sé com es
4: caram.
30: Diu. Sor Lucía. Caram. Dos cops.
32: Hòstia, que es diu caram.
4: Padilla. Sor Lucía, caram, Padilla.
47: Sí. Hòstia, jo tinc un amic que es diu Padilla, que viu a Tarragona.
4: Felicitats.
47: I és de Sant Hilari. I ja li diré si és parent de la Sor Lucía.
30: Sí. La part Padilla, també, hi ha la part Padilla.
47: Sí, però no està, vull dir, ningú està ben parit com en Padilla de Sant Hilari, com en Miquel.
30: No, i la part Padilla segur que no, ja t'ho dic ara.
4: No la coneixem.
30: No soc amic personal, no, però he anat seguint una mica la trajectòria i no és de la gent que admiro més d'aquest planeta, no.
4: Cadascú fa el que això. Pot, també, a la vida.
30: Sí, tant, i
4: que,
30: escolta, i tant.
4: Diu que va estudiar, Paz Padilla va estudiar pintura i ceràmica, la formació fixa't. Professional de Belles Arts va fer.
32: Sí, a vegades estudies l'equivocat, saps, també?
47: Sí. Jo per això no vaig estudiar res. Vaig dir, igual m'equivoco, o més no estudiar massa res.
32: És l'únic que ho va encertar. Perquè en Peyu també va ben equivocat. Jo ben equivocat.
30: Comunicació audiovisual, jo. No em vaig equivocar tant, eh?
47: Sí,
30: ja
47: bueno.
30: Faig.
47: Sí. Sí, si no haguessis estudiat, haguessis fet el mateix, eh?
30: Mm. Ai, tant que sí, hagués guanyat 4 anys.
4: Sí.
32: Jo sí. Vaig estudiar, bueno, ja ho sabeu el que vaig estudiar, però no considero pas que ho vaig perdre, jo, perquè m'ho vaig passar tan bé.
30: Mm. Sí,
32: és que cada cop que ho penso, en aquell
4: any... Jo també ho vaig passar molt bé, aquell bar que hi havia allà a la Facultat de l'Autònoma.
30: Tu anaves a l'Autònoma, o
4: sigui? Sí, clar.
30: No vam pas coincidir, per això.
4: No, devíem coincidir, no. Pel passadís devíem coincidir, sí.
30: Hòstia, casa on d'anar. Sí. És que jo també hi anava poc, jo, també et diré.
4: Jo anava molt... Jo treballava molt i llavors al bar també hi anàvem bastant.
30: Jo anava al bar aquell, també, allà, per veure si algú em passava els apunts.
4: Sí,
30: sí. A la classe.
4: I llavors hi havia algun professor que sí que valia molt la pena, això sí.
30: Sí.
47: Però si us porteu 4 o 5 anys no devíeu pas coincidir.
4: No, llavors no. Llavors no.
30: No, però clar, quasi bé.
32: Jo també hi era l'Autònoma i tampoc vam coincidir. I, clar,
47: home, esclar, però és que tu haguessis pogut coincidir amb ells, però si tu haguessis sigut professor, sí. O haguessis sigut molt burro i haguessis repetit durant 17 anys.
32: Bueno, ja podria ser.
4: Bueno, perdona, hi havia gent... A la meva classe hi havia gent gran que venia d'auditor.
32: Clar,
4: sí,
32: clar.
4: Sí,
32: la meva.
4: Sí. Haguessis pogut ser tu.
30: L'Esteve Riembau el havies tingut de professor, sí o no?
4: Sí.
30: Ah, veus?
4: Sí.
30: Esteve Riembau.
32: Ivan Tubau? Ivan Tubau, el periodisme?
30: Esteve Riembau.
4: No em pregunteu, perquè igual vaig tenir, no me'n recordo, eh? Vull dir que
30: pel·lícules en blanc i negre a les dues del migdia.
4: Sí.
30: Uns cops de cap.
4: El Gargamel, el Gargamel. El Gargamel, vas tenir el Gargamel?
30: No, el Gargamel no. No, aquest no.
4: És mort, en Gargamel, s'acaba de morir.
0: Maruenda,
4: el
0: Ramon Sala. Maruenda, sí. Coi. Maruenda, sí. Esteve Riambau...
4: Ramon Sala feia història dels mitjans i portava un micro Madonna, sí, de Chayanne, saps? Aquests...
0: Oh, carai, ah,
4: sí. I anaven fotocòpies, que ja no era modern, ja, eh? I les posava en un... perquè les veiéssim a la pantalla. Fotocòpies de feia 10 anys que tenia allà. I era tota de color negre, i a la fotocòpia no es llegia res. Sí. I explicava la història dels mitjans i es va quedar fins al telègraf. Més enllà del telègraf, el telèfon ja no ens el va ensenyar.
0: Bueno, és la història, ja, eh?
4: Bueno, ell tenia un programa que feia 30 anys que feia i, escolta'm, el telèfon encara no havia arribat. I què m'expliques del telèfon?
0: I ficava les fotocòpies amb aquell aparato que fa llum i projecta.
4: Sí, això.
0: És ben parit,
1: allò, era molt ben parit, allò. Hòstia, és molt guapo, allò.
4: Hi ha un micro Madonna que fallava... que...
0: Això, de les fotocòpies, aquesta que els hem de posar a la canalla d'avui en dia. Que
1: les transparències.
0: Que ens explicaven.
1: Les transparències. Guapo, sí,
0: fliparien. Sí. Ara, màquina de transparències, es deia allò. Sí. Fliparien, el jovent d'ara, si veiessin aquella màquina. Vull dir que...
4: I llavors hi havia aquella web que com es deia, Patata Brava, o com es deia allò?
0: Sí, Patata Brava, això ho va fer un amic meu de Sant Hipòlit.
4: Ah, boníssim, allò.
0: Que hi havia els apunts de totes les carreres.
4: Tots els apunts de totes les carreres, i llavors també hi havia totes les frases mítiques dels professors.
1: Sí. Hòstia, poc ho havia vist mai, això.
0: Sí, Patata
4: Brava era boníssim.
1: Patata Brava.
4: Patata Brava era boníssim.
1: Molt bé.
0: Ja em situarem un dia ara per parlar de l'Emili, eh? Sí.
1: Sí. Home, dels quatre que hi ha aquí no n'hi ha cap qui va anar-hi. Vull dir que...
0: No.
1: Res.
0: Tu, Estrell, no va tocar pas, tampoc, no.
4: L'Emili.
1: Home, no.
0: Cap de nosaltres. Hòstia, és gros, això, eh?
1: A tu van declarar inútil, Feixades, sí, i jo vaig ser insubmís, i els altres dos són massa joves, per això de l'Emili.
0: Sí. Doncs fem un dia, fem una xerrada sobre l'Emili, inventant-nos coses, saps? Quedem.
4: Sí.
0: Això a la gent li agrada. Sí, això hi ha una generació de gent que li agrada, que senti històries de l'Emili.
1: Jo sembla que per aquí a casa encara tinc un adhesiu d'aquells que posen mil i caca.
0: Hòstia.
4: Éreu bons,
1: dels anys 80, això.
0: Sí.
1: Mil i caca.
0: Això t'hauries d'enganxar a la furgoneta, eh? Que veiessin que ets un...
1: El front, pensava que et diries.
0: Un tio compromès, home, hòstia, estaria bé. O no? Sí. Jo, de veritat, que hi ha gent que em para pel carrer i diu la Renaixença està bé, però allò que feu abans amb l'Ostrell, allò sí que és bo.
1: Allò que és bo, clar.
0: Aquest tros? Això és...
1: Sí.
0: Ah, és que, bueno... He de parar de treballar, i només escolto aquell tros.
4: És que, perdona, tu ves-te'n fotent, tu. Ves-te'n fotent.

0: desconeixia, que és que els barcos grossos, quan arriben al port, el capità renta les mans i ve un tio del port i li aparca el barco.
1: Sí, això sí que... Això m'agradaria, un tio que m'aparqués sempre el cotxe a mi, sí, a casa.
0: Sí. I dediquem el capítol al caminador, que, bueno, això sí que ja tenim més a prop.
1: Sí.
2: Per cert, dissabte tenim el 3CAT en viu.
0: És veritat.
2: I aniràs, Peyu?
0: I envio la taula de la Renaixença. I és que quan se'm va comunicar
2: no
0: això, jo tenia un compromís agafat.
3: Però la taula,
0: ja
3: què vols dir?
0: Els tècnics. No, això ja em sap greu. No, però la gent podrà seure i tocar la taula de la Renaixença.
1: Hòstia, això els agradarà molt a la gent.
4: Aviam si te la deixen.
1: Això els agradarà molt, això, a la gent. Sí, sí,
0: jo em sap greu, ja els hi vaig dir a tothom, que em sap molt greu, però noi, no, sí, no hi puc ser, hòstia. Un altre any m'han de trucar a mi primer i dir-me a veure quan em va bé.
4: Per què posar-hi un ninot que s'assembli tu darrere la taula?
0: Bueno, sí. Sí, algú del Polònia, que el fiquin, ja se'l faci de peio.
3: Hosti, que hi vagi en Xuri, que aquestes coses li agraden molt. Vés i tu, nom de tots.
4: Tinc feina amb la meva dona que fa anys. I...
2: Heu de portar un plat, el vostre plat preferit, es veu.
0: Ah, sí?
2: No ho sé.
0: Ah, perquè hi ha l'espai de cuines, també.
2: No ho sé, jo, és que no...
0: Sí.
2: Diu que has de portar el teu plat preferit.
3: I vas tu, Estrell?
2: Eh?
3: I vas tu.
4: Estrell, hi ha molta gent fent... Ai, és igual, ara...
0: No,
4: retiro tot el que avui volia dir.
3: Retiro tot el que
2: volia dir. No, que s'ha de pagar, el concert d'Eufòria es paga, eh?
3: Retiro tot el que volia dir, m'agrada molt.
2: Sí, bueno, però no tinc que no es pensi que ha d'anar allà i pot entrar l'Eufòria, no? Que s'ha de pagar abans.
3: Es paga les coses, eh? Va, que es penseu.
2: Heu d'anar amb el tàper de Callos, o amb el tàper de... No sé, el vostre plat preferit. Això és el que veieu.
3: Jo m'ho rebussat.
2: Per exemple...
0: Jo no vull pas crear el caos, però encara que no hagueu comprat entrades, si aneu a última hora i hi ha puestos, deixaran entrar, segur.
3: Sí, i tant.
2: Hasta gratis, no? Perquè sí, a vegades...
3: No, que no
2: fan, no, fan el Fori i fan el Foraster, no? Fan un Foraster, sí, allà al Sant Jordi.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Clar, la gràcia és que es vegi tot allò...
0: Tot ple, s'ha de veure allò tot ple. Aneu-hi, si igualment no sabreu què fer aquest cap de setmana. La gent,
2: aneu això i aneu a lo del Papa, i a veure si després sobreviviu i després ja... Sí.
3: Eh? T'hem entès, Peyu.
2: Sí, clar, sí.
0: Sí.
2: Bueno, què? Déu.
0: Què? Déu. Ja està. Va, són els maridors.
4: Què trimbota, sisplau? Què trimbota amb les notícies?
3: Adiós.
4: Va,
2: espera, espera. Adiós. Abans de res, ara, després de les notícies, ens acompanyarà Josep Maria Aguilar.
0: Bé. No sé qui,
2: que és un assessor jurídic.
0: Aparca els barcos amb...
2: No, és el del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona.
3: Ah, ja trucaré jo.
2: Per tant, si teniu queixes de veïns, ja ho obrim línies. El 9301-7474.
3: Jo ja no penjo i em quedo aquí, així ja podré parlar amb ell.
2: Per exemple, si teniu un veí que toca... Que a vegades hi ha veïns que toquen instruments, no? O estan gravant la Renaixença i es foten la gralla allà al costat i dius, me cago...
0: Sí, sí. O fan l'amor molt fort.
2: Mira, aquest és el Maiol, tocant el violí. Tu veus que tenia el Maiol de veí. Joan Bota, bon dia.
5: Bon dia.
2: M'agradaria tenir aquest grup de música de veïns?
5: Mira, ara estava pensant en una anècdota familiar. No sé si tens temps o no, perquè, clar, com que hauríem d'estar fent les notícies...
2: Bueno, tu que tens temps, jo...
4: Anècdota.
5: Diguéssim que hi havia una veïna al quart que tocava el saxofon i la meva mare un dia, així, eren una mica amigues, i li va dir, hosti, hi ha algú aquí que està practicant saxofon, però ho fa molt malament, eh? I no es va tornar a sentir. Vull dir que a vegades...
2: Ja. Doncs aquests que sentiu és una banda que van organitzar aquí a la ràdio, on el violí és el Maiol Roger i la guitarra és Quico Pi de la Serra. Escolta, escolta.
5: Que maco, eh?
0: Sí.
2: Com van estar assajant dies, eh? Dies assajant, sí.
6: Posa-li quatre cigrons aquí.
2: Sí.
0: Qui és el director de la banda?
2: No n'hi havia.
3: Es nota.
2: No, però hi havia molta gent de la ràdio, tocant.
4: Penseu que hi havia gent ansiosa esperant les notícies.
2: I assajant, van assajant horari laboral, eh?
3: Ah, que està bé.
2: Bueno, anem a les notícies. Vinga,
3: va.
2: 9301-7474. Queixes de veïns. 9301-7474.
3: Adiós.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la trama de Santos Cerdán i Leire Díez per extorsionar suposadament jutges i fiscals. Els socialistes demanen esperar a veure en què es concreta la investigació judicial i diuen que la legislatura resistirà malgrat totes les adversitats. Anem a Madrid. Paula Grujats, bon dia.
8: Bon dia. El PSOE descarrega tota la responsabilitat del cas a Cerdán i Díez i recorden que tots dos els va expulsar del partit ara fa un any i sobre les factures falses que hauria fet la gerent del PSOE, també imputada per pagar la trama, diuen que això s'haurà de demostrar. Patxi López demana prudència Valencia i el ministre Ángel Víctor Torres veu una mà negra en

0: l'acumulació de casos judicials contra ells.
1: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
2: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock.
0: La Moncloa desvincula Pedro Sánchez del cas, no va ordenar cap maniobra, diuen, tot i que la trama es va activar just després de la imputació de la seva parella. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: I continuem amb aquestes notícies, Natàlia Ramon.
4: Fa només uns minuts el president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés ahir a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-s'hi a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: A tot això, la defensa de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, demana la nul·litat de la causa en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És arran de la plaça a la Diputació de Badajoz de coordinador d'activitats musicals als conservatoris. En el judici que ha començat avui a l'audiència de Badajoz, l'advocat ha argumentat que la denúncia té un marcat biaix polític i se sustenta, diu, en retalls de premsa, i ha posat aquest exemple.
6: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Esta era como la piedra filosofal. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares.
4: I avui està en marxa a l'Audiència Nacional l'interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior pel cas Kitchen. Francisco Martínez, que s'enfronta a 15 anys de presó, només està responent al seu advocat i ha negat que ordenés cap investigació. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
7: Bon dia, sí, s'està desvinculant de tot. Ell no va encarregar cap investigació a Bárcenas per espiar-lo, per robar-li documentació sensible per al partit. Està repassant a preguntes del seu lletrat la relació amb tots els imputats. No ha arribat encara a Fernández Díaz. Sobre Villarejo ha dit que se'n va refiar perquè era una persona reputada, que així li va indicar també l'exministre. Comptava amb el seu aval perquè col·laborés amb tasques d'intel·ligència.
8: También el señor Villarejo me demuestra que tiene buenos contactos, que lo que hace es muy conocido por algunas en algunas esferas, es decir, que no es ninguna actividad clandestina, sino que él habla abiertamente de sus labores y a mí eso me genera confianza.
7: Després de la declaració de Martínez, serà el torn de l'exministre Jorge Fernández Díaz. Tania Tapia, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament ahir no satisfés els sindicats. Educació confirma que aquesta tarda portarà una proposta per escrit sobre els recursos per a l'escola inclusiva. És el que li demanen també els sindicats. Segons Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, aquest va ser un dels motius que va fer fracassar ahir la reunió. Ho ha dit en Matí de Catalunya Ràdio.
9: Vam venir, ens van explicar quatre números i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar i sobre la inclusiva, sobretot aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions.
3: També al Matí de Catalunya Ràdio el departament insisteix a dir que s'estan acostant posicions, que s'hi estan fent esforços. Sentiu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
10: Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades avançagades, no? T'agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions. Però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu.
3: Esports, Marcos García.
11: El Barça masculí tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Anthony Gordon, el davanter anglès del Newcastle. Avui està previst que Gordon aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte com a jugador blaugrana. Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va vestir la samarreta per darrera vegada ahir al Barça 2, Real Societat 1. L'afició blaugrana també va acomiadar Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc seguiran l'equip la pròxima temporada. També ahir a la Lliga F, Deportivo de la Coruña Catalunya 2, Espanyol 2. D'aquí a mitja hora, roda de premsa de Xavi Pascual, encara entrenador del Barça de bàsquet, farà la primera compareixença després de fer-se oficial la seva sortida, que marxarà a final de temporada i, de fet, ho farà pagant la clàusula de rescisió del seu contracte. El destí més probable de Xavi Pascual és el Dubai i podreu seguir aquesta roda de premsa a Catalunya Informació. I en waterpolo, a la Europe Cup femenina, natació Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9.
12: Fins aquí les notícies.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Passen 10 minuts de les 11 del matí. Avui al matí de Catalunya Ràdio volem obrir telèfons per parlar d'una qüestió que preocupa moltes persones. És la relació amb els veïns. I per fer-ho hem convidat a l'advocat i administrador de finca, Josep Maria Aguilar. Què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos.
14: A vosaltres.
3: Sempre que ve és un èxit, ja ho sap.
14: No,
3: i serà per tant, tornar.
14: No seré jo, serà el tema, no?
3: Serà... Sí, al final és un tema de convivència.
14: Ja, sí, sí, total.
3: Al final, si estem veient a tot arreu, tot el que hi ha de l'actualitat, que costa molt posar-se d'acord, sí, imagina't amb un veí.
14: Imagina't.
3: No?
14: I que no l'has escollit tu, eh? Si la parella sí que l'escolleixes i és difícil, a vegades, la relació entre parella. Si imagina't si amb la parella ja és difícil conviure, imagina't amb gent que no coneixies de res.
3: Perquè vostè recomana que quan comprem
14: si
3: un pis...
14: Si dius de vostè, m'aixeco i me'n vaig, eh?
3: Doncs recomana, Josep Maria, que quan comprem un pis anem a picar les portes dels veïns a veure qui
14: bueno,
3: són.
14: Bueno, però sapiga una miqueta qui viu, sí. Jo que sí, això jo diria que és una miqueta la tasca de l'administrador. No vull comparar l'administrador amb el servei de porteria, però és el que té que assessorar-te una miqueta i una comunitat tranquil·la, no hi ha problemes, o atenció que comencen a fer unes obres importants, que hi ha luminosis, que vull dir que es té que fer la ITE. O sigui, quan compres un pis no són unes sabates que et duran una temporada o dues temporades. El pis t'hipoteques tota la teva vida i aleshores jo crec que val la pena, vull dir, conviure. I, o sigui, abans averiguar moltes coses.
3: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I ja ens ha trucat l'Anna de Manresa. Anna, bon dia.
15: Hola, bon dia.
3: Vostè dirà, Anna.
15: Mira, jo tinc, més que amb els veïns, tinc problemes amb l'administrador.
14: Vaja.
15: Perquè resulta que tenim... O sigui, són les primeres, els primers pisos, diguéssim. Hi ha primera, primer segona, doncs primer, segon primera i així. Tenim un problema d'humitats amb un dels lavabos. Perquè tenim dos lavabos, llavors hi ha un de més petitet, que tenim problema d'humitats i de pudors, i bueno, jo el vaig arreglar fa una mica més d'un any, vaig fer obres i se m'han oxidat totes les aixetes i tot. I ho hem comentat a la reunió de l'any passat, de la comunitat ho vam comentar, i bueno, ja fa un parell de vegades que ho hem comentat, I de moment no tenim resposta i més aviat passen del tema. Bé. Entenc que s'hauria de mirar a fer venir algun tècnic, no sé.
14: Sí, però pensi que no surto ara en defensa de l'administrador, perquè l'administrador el que té que fer és executar els acords que es prenen en una junta. Vull dir, si la comunitat encara no ha decidit el que ha de fer, no és culpa de l'administrador, no és que jo defensi el col·lectiu, però és així. Ara bé, el que sí que té que ser el president de la comunitat és el que té que dir, senyor administrador, ja en busquem solució amb aquestes pudors. I aquí és buscar amb un operari, amb un paleta, amb un contratista, i qui miri quina és la causa. Això, però ara, vull dir, si vostè em diu que ja s'ha acordat i l'administrador no ha executat, sí que és culpa de l'administrador, però si encara no hi ha un acord, vull dir, deixem a l'administrador, que tota la culpa no sempre és de l'administrador. Alguna vegada sí, però tota,
15: Ja, bueno, és que vam acordar que ho mirarien, clar.
14: Val,
15: a la reunió de veïns
14: sí.
15: vam acordar que ho mirarien,
14: pues sí. Doncs aleshores el que té que fer és avisar l'administrador i dividir, posar-se a ser i dir, escolta, fes el favor de solucionar aquest problema, perquè si no, vull dir, d'administradors com tu n'hi ha molts al mercat.
15: Ja.
3: Gràcies, Anna, per trucar.
15: Val, a vosaltres,
3: gràcies. Que vagi bé. Ens truca també la Carla. Carla, bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: Des d'on truques, Carla?
16: De Sant Andreu.
3: Molt bé.
16: De Barcelona.
3: Tu diràs.
16: Doncs mira, us expliquem. Tenim una comunitat on hi ha una piscina, i una zona comunitària, i hi ha una zona que són uns edificis que no pertanyen a la comunitat. I allà hi ha uns nens petits, i una família, unes famílies... I clar, jo entenc que li va a la piscina i de tant en tant els nens tiren coses i salten a buscar coses o salten a la comunitat que no és la seva. Però últimament ja el que han fet és entrar a l'edifici, a la zona comunitària, sense permís de ningú. L'altra vegada va ser pujar un matalàs per la nostra zona, la zona de la comunitat, pujar-la al seu edifici. És més fàcil, ho entenc. Però no sé si això és denunciable, si podem fer alguna cosa. També tenim una miqueta de precaució a veure què passarà aquest estiu, si saltaran a la piscina, si poden campar per allà quan volen.
14: Bé, el que té que procurar vostè o la comunitat és vetllar per la seva comunitat, que la gent no entri tan fàcilment a casa seva. Vull dir, té que haver-hi una porta, té que haver-hi una valla, té que haver-hi algú, no dic jo que posi vostè un vigilant, que això és una despesa potser innecessària, però el que hem de mirar és que persones alienes a la comunitat no tenen per què entrar, salvo que els autoritzin puntualment per fer una cosa, però si no, no tenen per què entrar. Vull dir,
16: clar,
14: vostè...
16: però és que ells salten des del seu balcó
14: pues, si
16: salta, a la zona
14: si comunitària. Seu balcó, doncs, aleshores, per això està la Guàrdia Urbana. Telefonar a la Guàrdia Urbana del poble i dir, escolti'm...
17: I hi ha gent que està entrant a la finca que
14: exacte,
17: no és d'aquí.
14: Exacte, que no és d'aquí. Inclús si vostè coneix els pares d'aquests nens, doncs, escolteu-me, vull dir, tots homes, tots hem sigut joves, però vull dir que no...
16: No, els que han saltat són els adults, eh?
14: Bueno, doncs, aleshores, no, més sí. Encara, doncs, ja per anar directament a l'Ajuntament i et donar i fer aquesta advertència, perquè avui es entren per entrar un matalàs i demà poden entrar a buscar una altra cosa.
17: Ja.
16: Clar. O sigui, això podem anar a denunciar?
14: Sí, totalment, esclar que sí. Clar que sí.
16: I si hi hagués alguna gravació, per exemple, això es podria presentar o...
17: Tot ajuda,
14: sí,
17: no?
14: Tot ajuda. Sí, sí. El que passa que si grava, té que vostè advertir que està trepitjant una zona que s'està vigilant, eh?
17: No podem gravar. Hauria de posar un cartell, primer. Gràcies, Carla, que vagi bé.
16: Moltes gràcies, que vagi bé.
17: Línies obertes al 93017474. Miquel, de Barcelona, bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Hola, Miquel, què dius?
18: Mira, en realitat truco des de Barcelona, però es tracta d'una comunitat que està al Maresme, on tenim una segona residència. I és un bloc de 20 vivendes, i el problema el tenim... És una comunitat atípica, perquè pràcticament durant tot l'any hi ha poca gent. Hi ha pocs veïns que viuen allà. Sobretot es nota l'estiu que estem tots, no? El problema el tenim amb l'administrador, que... Sí, ho sento.
14: Vull dir que sí. És que si fossin perfectes ja no seríem administradors.
18: Ah, efectivament. El problema és l'administrador que no ens fa massa cas. Per exemple, fem la reunió de veïns, la fem al mes d'agost, perquè és quan estem tots, però no ens envia l'acta de la reunió fins a l'agost de l'any següent.
14: Pues no, la llei ho diu claríssimament. Són 5 dies, la llei ho diu 5 dies. Ara, si per exemple vostè em diu que al mes d'agost aquest administrador fa tota la zona turística, potser el mateix 5 dies és difícil, però al cap de 15 dies com a molt, tard i que presenta l'acta.
18: És el que li han dit. Ell diu que és que té molta feina. I li diem, bueno, és que aquesta és la seva feina.
14: Sí, no és excusa.
18: però entenem que podria ser al mes d'agost i que ens l'enviés al setembre, que no passaria res, però que d'una manera o una altra tinguéssim records de què passa, que els veïns, que són pocs, no ens recordem de les coses que s'han de fer i llavors, doncs, a l'any següent és impossible d'aprendre...
14: Un consell, si vostè m'ho permet, vull dir, qui té que executar és l'administrador, però amb les ordres del president. Si veuen vostès que realment passen 15 dies, passen 20 dies, com vostè diu, inclús li dono un marge perquè és a l'agost, que al setembre envia l'acte. Si no l'enviat és el president que es té que penjar el telèfon i dir, escolta'm, o blanc o negre, però el que no pot ser que no tingui aquesta resposta.
18: El problema és que a vegades el president és nomenat i no està ni present. Bueno,
14: Això és el fotut.
18: Llavors, a vegades hi ha persones que han estat nomenats presidents i no se n'enteren, no se n'assabenten fins l'any següent. Llavors, doncs, no anem bé. No podem fer gran cosa més o canviar d'administrador.
14: Sí que poden fer canviar. Em sap greu, però canviar d'administrador. Si vostè té un servei que no és correcte, vull dir, té que canviar. Vull dir, si vostè va al metge i no li agrada aquell metge, ningú l'obliga, pot anar a qualsevol altre metge. O sigui que tenim que buscar la professionalitat de la gent. I si aquest administrador no dona la talla, doncs pot buscar un altre administrador.
17: Miquel, gràcies per trucar. Que vagi bé.
18: Moltes gràcies.
17: Adéu-siau.
18: Bon dia.
17: 93017474. Maria José, de Barcelona, bon dia.
19: Hola, bon dia.
17: Hola, Maria José. Demanarem brevetat perquè així podrem atendre totes les trucades que hi ha moltíssimes. Maria José, endavant.
19: Vale, hola. Mira, jo truco des de Barcelona i és per una comunitat de Barcelona. I ara ens hem assabentat que el veí del quart pis ha posat finestres on no hi havia finestres.
14: És increïble.
19: Val? Sense demanar permís a ningú, ni a l'administrador, ni a ningú. Posteriorment, ens ha demanat disculpes i bla, bla, bla.
14: Val.
19: Aleshores, clar, nosaltres tenim un apartament allà. I a la reunió de propietaris que vam tenir ahir, justament, pues vam firmar un paper, vam firmar l'acte, bueno, l'acte de la reunió i tal, conforme si passa alguna cosa, pues es farà càrrec ell.
14: Bé, no? Però em sembla molt bé, diguéssim, aquesta, diguéssim, benevolència per part de vostès, però podrien exigir a aquest senyor que recuperés l'estat primitiu de la finca i, per tant, tapiar aquestes finestres. Estan vostès en el seu perfecte dret. Qualsevol modificació sí. estructural fa falta que, com a mínim, el 80% de la comunitat doni el seu consentiment. Això, si,
19: per vale, senyors... però abans de que ho faci.
14: Ah, clar, no? Lògicament. Per això, com aquest senyor ho ha fet i no demana aquest consentiment, doncs vostès podien exigir-li que tapi les finestres i el deixi estar primitiu. Ara bé, són vostès bones persones i han aconseguit firmar un paper on diuen que sempre es farà responsable. Val, vale, perfecte. Molt bé, molt bé, molt bé.
19: Però l'acte de la reunió és vinculat, vull dir,
14: totalment,
19: si passa alguna cosa,
14: clar, sí, sí,
19: està obligat.
14: Com vostè ho ha dit molt bé, sí, senyor.
17: És a dir, no pateixi que si passa alguna cosa pagarà ell, exacte. Això està clar. Ara, que aquí no es tracta d'assenyalar-lo amb ell, sinó a vostès, que són bones persones.
14: Exacte,
17: ja està,
14: exacte,
17: és aquest el tema.
14: Sí, sí,
17: sí, sí, és aquest el tema.
19: Sí, sí, perquè es veu que ja hi ha hagut coses, que són, com que s'han fet coses abans que no... no es tenien que fer.
14: Sí, però això és un problema que tenim diàriament a totes les comunitats de propietaris. Eh? Això és important. La gent es pensa que ser propietari d'un pis o d'un local pot fer el que vulgui. No, no. Pot fer el que vulgui dins de casa seva. Però tot el que sigui exterior, que és el que sigui comunitari, és, com ja heu dit, la paraula comú. I, per tant, fa falta el consentiment d'aquesta comunitat de propietaris.
17: Queda clar. Maria José, gràcies per trucar, que vagi
19: molt
17: bé.
19: Moltes gràcies a vostè. Adéu-siau.
17: Adéu. Amadeu d'Esplugues, bon dia.
20: Hola, bon dia.
17: Vostè dirà.
20: A veure, jo resulta que he vist com una finca que ara l'estan renovant, vull dir, estan canviant la façana, tot, perquè és molt antiga. I ara resulta que va vindre un arquitecte per veure tots els desperfectes que hi havia en els pisos. I llavors jo soc, vist com un pis que és el primer que queda flotant. A veure si m'explico. Vull dir, a baix hi ha un entresol sí. i llavors jo quedo en el primer pis que és flotant. A partir d'aquí floten tots els pisos.
14: Val.
20: M'explico bé o no?
14: Sí, sí, sí, sí, val, sí, sí.
20: M'entén, no?
14: Sí.
20: I llavors tot el meu pis està ple d'esquerdes i caben un euro i coses així. I ja està, hi ha una esquerda que m'hi cap la mà. Què anava a dir? Llavors va vindre l'arquitecte per explicar-li dient que, a veure, què es feia amb això, vull dir, s'entrava dins de la rehabilitació de l'edifici. I em va dir que no, que esto era belleza, perquè és normal
14: no,
20: que los pisos se... que los pisos se mueven.
14: És cert, els edificis es mouen, eh? Això ho he après jo quan vaig a les conferències d'arquitectes, però una cosa que es mou i l'altra cosa que hagi l'esquerda. I si sobre l'esquerda pot posar un euro, vostè en diu, i en alguns es pot posar el puny, doncs lògicament aquest arquitecte té una visió molt rara sobre el que és decoració, eh? Vull dir, o sigui que, perdoni'm, sí. però és un tema estructural i això té que ser reparat
17: tractat.
14: I per sí, tota sí. la comunitat.
20: Pues ell m'ha dit que no, i llavors, clar, no, la comunitat no m'ho fa, llavors aquí he d'acudir.
14: Pues, lògicament, jo que busqui vostè un arquitecte propi seu, ja sé que al principi li costarà pagar els seus honoraris, però que aquest arquitecte faci un contrainforme on es digui que no, que aquestes esquerdes que hi ha a casa seva...
17: Són provocades per l'estructura.
14: Exacte,
17: no?
14: I que sí, sí. tenen que ser càrrec de la comunitat.
17: Gràcies. Amadeu, per trucar, que vagi bé.
20: Val, moltes gràcies a vosaltres.
17: Adéu-siau.
20: Bon dia.
17: 9-3-0-7-4-7-4. Gisela, de Sant Llorenç de Savall, bon dia.
21: Hola, bon dia.
17: Tu diràs...
21: Mira, vull fer una consulta, però no és sobre una comunitat, és sobre unes cases d'urbanització. No sé si puc fer-la.
14: Sí, tranquil·la, sí.
21: D'acord, doncs mira, és que... D'acord, merci. Doncs mira, és que estem aquí amb unes cases i les cases tenen jardí i hort.
14: Sí.
21: Algunes tenen hort. I aleshores tinc una veïna que utilitza matarrates per al seu hort. Val. I ha intoxicat diversos gats. Ah. degut a això. I voldria clar. Saber si la Unió Europea diu alguna cosa respecte
14: bueno, no,
21: a això.
14: No, no sóc la Unió Europea, sinó que l'Associació d'Animals, vull dir, vostè pot anar a l'Ajuntament i pot denunciar-ho. No pot posar
21: es pot denunciar.
14: Esclar, totalment d'acord, sí, sí, sí, no es pot, eh? Vull dir, tothom té que vetllar pels animals, i vull dir, en aquest aspecte, a més, hi ha la llei de l'animal.
17: No pot matar rates, vol dir.
14: Pot matar rates, però té que ser un tema d'un tipus de verí que no pugui intoxicar els altres animals.
17: Clar, clar, clar. Eh? Està clar, per
14: perquè
17: tant pot presentar
14: gats,
17: denúncia.
14: Pot ser un gos o també pot
17: sí,
14: ser
17: sí,
14: una
17: criatura. Bueno, o una criatura.
14: O una
17: clar,
14: criatura.
17: Clar.
14: O sigui, sí, sí, sí que aquesta persona que té rates pot posar tot el que sigui precís per evitar que hi hagin rates, que, però no pot posar algú que pugui perjudicar terceres persones.
17: Està clar.
21: Encara doncs... que sigui dins del seu terreny o dins
14: que,
21: però, del seu...
14: Clar, però, vull dir, però aquest terreny, vull dir, clar, d'acord que està dintre de casa seva, però vull dir, qualsevol persona que pot accedir en aquest terreny es pot intoxicar, i en aquest cas són els gats o els gossos.
17: Queda clar. Gisela, gràcies.
21: Moltes gràcies.
17: Que vagi bé. Josep, de Barcelona, bon dia.
22: Hola, bon dia.
17: Vostè dirà.
22: Mire, era per fer-li una pregunta respecte a un pagament
0: per unes obres de rehabilitació a l'administrador que ha posat una sèrie de derrames. Jo li he enviat la transferència,
14: sí.
0: I al cap d'un temps em reclamen que jo no he pagat això. Jo dic que és raro, no?
14: Sí.
0: I em tornen a enviar el d'això i veig que, encara que jo li he fet la transferència,
14: sí,
0: dient que era per les obres de rehabilitació amb, sí, el número de rebut, tal, sí, tal i tal, ells l'han aplicat...
14: Ho apliquen a un altre deute. No,
0: sí,
14: no es pot fer.
0: Això es pot fer?
14: No, no, de cap manera. Vull dir, això és Codi Civil, no es pot fer de cap manera. Vostè, quan paga una cosa, diu, jo pago això, aquests rebuts. O que vostè en deu uns altres, ho sento, jo pago aquests rebuts. Sí. Els altres ja els pagarem un altre moment.
0: Sí. Uh-huh. I llavors què faig? Perquè
14: pues en aquest cas li pot exigir que rectifiqui l'acte, que apliqui la seva o les seves transferències en el rebús que vostè li deia, i en quant a el que ell inicialment havia atribuït al pagament, pues que queda pendent. O pot vostè exigir-ho, sí, sí.
17: Gràcies, però... Josep. Digui, digui.
0: Gràcies, bon dia.
17: No, digui, digui. Volia fer alguna cosa, alguna pregunta.
0: No, que és complicat, no? Perquè,
14: no, tal, no com és complicat, diu... de la mateixa manera que li estic dient jo, vull dir-li, vostè té que dir-li, perdoni'm, vull dir, si vostè
17: però
14: és un professional...
17: Renyis,
14: no, Maria, no el renyo, pobre, renyo en l'administrador que li està aplicant.
17: Que està trucant i fent-li una pregunta.
14: No, vull dir, però no volia, si veiés que estava renyant-lo, però vull dir, té que ser molt més espavilat en aquest aspecte, vull dir, té que dir, miri, perdoni'm, jo he fet una transferència per pagar aquest rebut. Faci el favor vostè d'aplicar la transferència amb aquest rebut, o que vostè té un rebut anterior. M'és igual, reclami-m'ho si vostè és necessari, perquè potser aquests rebuts anteriors no els pago per algun motiu, per alguna causa que té vostè.
0: No, el rebut, jo li explico perquè ho entengui, els rebuts són els rebuts de la comunitat normals,
14: sí,
0: que jo, des de fa molts anys, el que faig és, i ells m'ho han acceptat, o sigui, no és que sigui d'un any, és que quan m'envien el quadre aquest que envien vostès amb, sí, els diferents, sí, departaments d'educació, sí, allà posa deuda al dia d'avui. Jo li, sí, faig la transferència pel,
14: sí,
0: total.
14: Sí, però ara jo li diré una cosa. Això no es fa així, sí, perdoni que li digui.
0: Ja ho sé,
14: sí,
0: ja ho sé.
14: Ah,
0: doncs
14: pues no ja ho sap, si ja ho sap, jo no ho faci.
0: Sí, ja ho sé, clar. El que passa que també m'ho han acceptat.
14: Bueno,
0: eh?
14: Però esclar, què tinc que fer? Perquè el que volem els administradors és portar la pau. Té una de les nostres, ja, funcions, sí, senyor.
17: Pacificar, clar.
14: Vull dir, no deixem de ser persones que intentem aunar totes les diferències que hi han. Però imagini's vostè, vale, que tothom fes el que vostè està fent, de pagar l'últim, sí, dia. L'administrador tindrà que adelantar totes les despeses.
0: Ja.
14: Veu?
0: Ah. Sí. No, que jo no li dic que no tingui raó.
14: Pues,
0: eh? O sigui, té raó.
14: Aviam si aconseguim que ara vostè ho pagui per avançat, com diu la llei.
0: Vale, i l'altre ho puc fer, li puc reclamar això?
14: Exigir,
0: i si,
14: sí,
0: no fan...
14: Exacte,
0: i si no em fan cas? I si no em fan cas?
14: Pues vostè a telefoni a Catalunya Ràdio li donarà el meu telèfon.
0: Ah, d'acord.
17: Gràcies per trucar. Adéu-siau.
0: Bon dia, adéu, bon dia.
17: Ara ens truca el Jordi de Vilafranca. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
17: Què dius, Jordi?
1: Mira, nosaltres, digues, tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros i, vale, ens provoca moltes molèsties a nosaltres principalment, perquè som el veí que estem terrassa en terrassa,
14: yeah,
1: i llavors tota la seva fumadera acaba entrant a dins de casa nostra i no pots ni obrir les portes, però ja no només a nosaltres, sinó que ja passa, yeah, també amb els veïns de sota, els de sobre, i està... O sigui, realment és com... No pots tenir
14: una vida
1: normal.
14: Un moment,
1: és molt desagradable, moment, i cada vegada va més, no?
14: Un moment puntual encara va bé, però ja si és repetitiu, doncs no.
1: Ja, el que volem saber és què podem fer. O sigui, nosaltres hem parlat amb el veí, l'hem,
14: sí,
1: dit...
14: Sí, però saps el que passa? Jo, no sigut... és, ara, això és porros, que vull dir que és molt més perillós, però vull dir, si ho fos tabaco passa molt sovint. Vull dir, la persona amb un element privatiu, com és el seu a la seva terrassa, encara que sigui un element comunitari d'ús privatiu, té tot el dret de fumar. Això, aquesta pregunta me la fa moltes vegades. O surt al balcó i fuma. Aleshores, jo li diria, intentem, quan surt a fumar, aleshores vostè tanqui el balcó, o en aquest moment, quan surti a la terrassa, doncs, vull dir...
17: Sí, clar, però...
14: Ja ho sé, sí, però, esclar,
17: sí,
14: però vull dir...
17: O sigui, aviam... És una qüestió d'educació, per tant.
14: Totalment, no? Educacional.
17: Clar, però... Com intervenim en un tema educacional?
14: Esclar, però si jo sé que a tu et ve de gust un porro després de dinar o després de sopar, doncs també jo dic, doncs surto, me'n vaig cap a dintre... O col·laboro amb tu i ens beneficiem els dos del porro, vull dir, no sé. No, tema,
1: això no serà el cas.
14: No, ja ho sé.
17: És per entendre, sí, sí, és per entendre que al final...
14: La pregunta aquesta és diària.
17: És una qüestió d'educació, de respecte cap a tu.
14: Vostè té la sort que té una terrassa o té un jardí o té... Val, però hi ha molta gent que no té aquest espai, que el seu únic espai és un balcó. I que surt al balcó i fuma el porro. Vull dir, doncs... Ho sento, no s'hi pot fer res, eh? I avui en dia, pel consum propi, tampoc és d'un pronunciable.
17: Sap greu, Jordi.
14: Em sap greu, no el puc ajudar.
1: Doncs mira,
17: convenci-ho. Però porto una caixa de bombons, igual.
1: Ja fa molt de temps que ho intentem.
14: Ja ho sé. També li dic una cosa, quantes més vegades li diguis pitjor, ja sap vostè com som nosaltres els humans, potser inclús un moment que dic, nena, sortim tots que hi ha el porro, i llavors potser ella es doni cot i s'apercunyeixi. No?
17: Atenció, porro, posar un àudio allà a tot volum. Bueno, en fi.
14: Ja,
17: Jordi, em sap greu. Gràcies.
14: És diari.
17: Adéu-siau. Josep d'Igualada, bon dia.
2: Hola, bon dia.
17: Vostè dirà, Josep.
2: Ara hem de fer una reforma de l'ascensor.
17: Sí.
2: I l'àtic, aquí d'aquest edifici de fa 45-50 anys,
17: sí,
2: no estava declarat com àtic quan es va fer les obres. Després es va organitzar, es va donar l'habitabilitat, però no hi ha ascensor, no arriba fins dalt. Llavors diuen que amb la llei d'accessibilitat que se'ns acaba, que si ho demanen se li ha de posar l'ascensor fins a dalt.
14: Si realment l'ascensor es pot tenir un recorregut superior i arribar fins a l'alçada superior, sí, té vostè tot el dret de reclamar-ho i exigir-ho, eh? És cert.
2: Llavors, si ho reclama el del l'àtic,
14: Té tot el dret, ja dic, sempre i quan es pugui fer, i que aleshores, malauradament, o afortunadament per la persona que viu al pis superior, i aquesta ampliació de recorregut ho paga tothom, eh? No ho paga solament l'àtic, ho paga tota l'escala, eh?
2: Aquí anava la següent pregunta.
14: Ah, sí, ja me l'imaginava, sí.
2: Si havia de pagar ell tota aquesta ampliació o no?
14: No. Tots. Inclús si hi ha botigues i o en locals, salvo que els estatuts es lliberi d'aquest apartat, els
17: també
14: locals també tenen que pagar.
17: Josep, gràcies. Que vagi
2: bé.
17: Gràcies. Jordi de Sant Vicenç dels Horts. Jordi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
17: Què diu, Jordi?
5: A veure, jo vull fer dues preguntes, una directa i una indirecta. Jo visc en una casa antiga de l'any 45, que li van posar un parc al costat, i al parc cada dia venen els de la brigada subcontractada municipal i amb el bufador bufen les pedretes que hi ha i per sentit del parc tot el vent va cap a casa meva, no? I amb qual cosa podeu imaginar que sovint ells estan netejant herbes, pedretes i coses, no? Vaig fer una instància a l'Ajuntament i el silenci no ha sigut la seva resposta. I volia saber si tenen l'obligació de no, malgrat que els superaris són molt correctes i ja em diuen que sí, que tinc raó, i inclús alguna vegada han entrat els superaris a casa amb el mateix bufador per bufar el que han bufat a casa meva per treure-ho, bueno, a casa meva no, perdó, al pati que tinc.
14: El pati que té vostè, el jardí, el que sigui. Sí.
5: Un petit passadís exterior que, clar, ve tota la pols i pedretes i herbetes i coses del parc. Clar, és David contra Goliat, no? Jo no puc fer res.
14: Hi ha dues coses, jo li dono resposta. L'Ajuntament, si jo sí, té que donar-li resposta. Això li dic jo segur. Insisteixi, perquè avui en dia tots els ajuntaments tenen que donar aquesta resposta al ciutadà. I l'altre és els jardiners, que encara que siguin municipals o siguin subcontractats, sapiguem que quan ells fan aquesta neteja, el perjudiquen a vostè, pues intentar que baixar més la potència o reduir més la ubicació, la direcció del... Però veiem que li molesti menys a vostè. O sigui, vostè té tot el dret de demanar que una cosa que beneficia en un puesto no li perjudiqui a vostè.
17: I la segona?
5: Els superaris són molt bons, però no poden fer més perquè si han de treure les pedretes han de bufar. I han de bufar necessàriament cap a casa meva.
14: Però poden bufar sense tanta potència. Poden bufar amb menys potència. Vull dir que es treguin.
5: Sí, insisteixi
14: l'Ajuntament. Crec que avui en dia, com estan en període d'eleccions, tots ara és bo, eh?
17: Ara
14: és un bon moment.
5: De fet, fa 4 anys vaig convidar el regidor a venir a casa, que vegi en primera persona què passa.
17: Si porta un llistat de firmes de veïns, encara tindrà més.
5: Sí, va ser per sort meva o no, o desgràcia, sóc l'únic veí que dona directament al...
14: Ja, té tot el dret de parlar. Digui.
5: Sí, i l'altre és una cosa que no m'afecta a mi directament, sinó que jo crec que ens afecta a tot, és el tema de les cagarades dels gossos als parcs. Ja sé que això no és de comunitari.
14: Sí, que és de comunitari, perquè jo administro comunitats de propietaris que tenen jardins comunitaris i pensi que a la reunió, quan tots s'han aprovat els comptes que poden 300 o 400 mil euros, s'han aprovat coses importantíssimes. S'arriba el moment del torn de paraula, que és el tema dels excrements dels gossos, i aquella reunió es pot durar com 4 o 5 hores més.
17: Perquè la gent es caga al pati comunitari?
14: Sí. Ah. No al pati jardí, per exemple, a la Villa Olímpica hi ha totes els jardins comunitaris que són privatius, i l'Ajuntament no pot entrar perquè és privatiu. I són els mateixos propietaris que estan ocupant els habitatges de lo que tu estàs administrant. Però no hi ha forma humana. És un problema, i li dic sincerament, és un problema educacional. Pensi que ara l'Ajuntament, jo dic ara concretament Barcelona, si un gos fa el seu excrement i no el recullen, i això ho veu la Guàrdia Urbana, realment li poden posar una sanció. Però jo repeteixo, no és necessari que em vegin. És un problema educacional que si el meu gos, la meva mascota, embruta, doncs tinc que recollir-la.
5: Sí, però per desgràcia ja ho sé, aquest tema és difícil de resoldre, igual que el tabac en el seu moment.
14: És igual, exacte.
17: És una qüestió de civisme. Jordi, gràcies, que vagi bé.
5: A vosaltres, adéu.
17: Adéu-siau. Tenim més trucades, però és que no tinc més temps. Hem de repetir com sempre. Josep
14: jo
17: Maria,
14: crec que això, per sí, mi no és problema, ja ho saps. No,
17: doncs hem de buscar el forat. Ja
14: vale,
17: està.
14: Perfecte.
17: Advocat i administrador de finca, Josep Maria Aguilar. Gràcies per acompanyar-nos.
14: A vosaltres.
17: Una pausa i anem als temes pendents.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
23: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
23: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
24: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
25: Perdoni, que ens acabem.
24: Mira, un altre.
26: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
27: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
28: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
27: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
28: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
29: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
30: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
31: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
32: Espero que no perdis mai les ales.
17: Hola.
33: Hola, Salvador.
17: Hola, Albert. Què tal, com estem? Bé, hola. Hola, hola.
33: És el Salvador Oliver.
17: Sí, el Salvador Consulting. És un ídol. Hola. De masses.
34: Hola.
17: Hola.
34: Hola.
33: Estem pendents, Salvador, que comencis les teves sessions a mentoring.
17: Mentoring
33: per a la vida.
17: Tinc un problema amb l'Instagram, que val. No m'estan llegant a les consultes de la gent i tindrem que habilitar un correu específic.
33: Ara t'ho mirem, ara t'ho mirem.
17: Hola.
34: Hola.
17: Hola.
34: Hola.
17: Hola. Quan haguem arreglat el correu, ja ho comunicarem a través d'un vídeo.
33: Doncs,
17: hola. Hola, los oyentes.
33: Ja t'hem saludat, Salvador.
17: Hola, los oyentes. Sí.
34: Hola.
33: Hola, Salvador.
17: Hola.
33: Jo estic aquí, esperant.
35: Sí, però si no arranques, seguirem dient hola.
36: Arranca, Albert, sisplau.
17: Salvador, coneixes aquesta senyora que es diu Ivet Nadal?
35: Ah, sí? Bueno, jo sí,
17: Sí, tu sí, Joel.
37: Jo compro sempre espineules.
36: Ivet Nadal?
17: L'Ivet Nadal.
36: Ivet Nadal.
33: Era un bon acudit, Ivet, Salvador. Mira de l'Ivet de Nadal.
17: Sí. Oh, és molt bon acudit. Si escolteu la sonoritat, que ara mateix potser no és gaire possible, i notareu traces de Joan Pons, el petit de Calaril, perquè aquest disc, l'Ivet Nadal, que el publica al setembre, això és el primer avançament, que
36: està ahir.
17: Mai les Ales l'ha gravat al Teatre de Calaril, és a dir, a...
33: Guissona!
17: Guissona!
33: Guissona!
17: Doncs això, que és, sona molt arilístic, aquest disc, i la poesia sempre de la senyora Ivet Nadal.
38: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
39: Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
38: Adiem, però on començo? Culers, recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits.
39: Ah!
0: dicen que sí.
31: La vida em va posar el Barça al davant.
0: Tu la muerte.
31: I jo reconec que m'he buidat. Felicitats per tots els culers. Per sempre.
0: M'he buidat.
31: I ala, adéu.
17: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Carles Roig. Hola! Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
0: Molts temes,
1: de veritat.
0: Aquest senyor abogat que ha vingut a parlar de, dels veïns i això...
17: Sí, Josep Maria Aguilar.
0: Sí, bueno, m'ha agradat molt. Però jo volia dir, mira, jo a veure si li pogués transmetre una consulta.
17: Però és que ja ha marxat.
1: Sí,
0: bueno, és que li has de dir que jo tinc una família de xinos que ha vingut a viure a sota de casa.
1: Xinos no, xinesos.
17: No, és igual.
1: I de fet és igual d'on siguin. És igual d'on siguin, Germínia.
17: Què passa amb aquesta família?
1: Hi ha una família.
0: Doncs que... Que, hi ha una són, família, que és una família de xinos.
1: No una família, una família només. Però,
0: aquest Armínia. És el problema.
1: Però... Ah!
0: Sí, aquest és el problema.
17: Armínia. Com problema?
1: Armínia. Opa.
17: Però molesten...
0: Home, i tant que molesten, escolta, parlen molt fort, fan una olor als menjars que fan, que, escolta, jo no sé...
1: Armínia,
0: perdona.
1: L'economia xinesa Armínia. És de les millors del món, Armínia.
0: Bueno, i a mi això m'és igual, escolta. A mi,
1: la bona,
0: i la pudor ho treu, això? Això ho treu, la pudor?
1: I la que fas tu?
0: Jo faig pudor.
1: De pell morta fas tu olor, i ningú et diu res.
0: Sí, bueno, ja ho veuràs.
1: No.
0: Tu segueix per aquí. Sí. Tu vés a fumar porros amb els veïns de baix.
1: Has hagut de treure els porros, eh?
0: No, clar, perquè ja sabem...
17: Si algú fa molta pudor a casa seva, és una qüestió de civisme, no hi pot fer res. És com a...
1: Exacte.
0: No hi puc fer res, perquè el problema...
33: El senyor aquest advocat ha dit que es pot fumar porros tranquil·lament al balcó de casa.
17: La solució que li donava l'oient és que compartís el porro i així s'acabaria abans.
1: Mira, doncs molt bé.
17: Bueno, va, temes pendents, Jovany.
33: Sí, deia que n'hi ha molts. Si et sembla, comencem parlant de futbol, no perquè vulguem desviar l'atenció de res, sinó perquè hi ha diversos temes clau, eh? Per exemple, Alexia Putellas.
1: Home, la reina.
17: Es va acabar acomiadant ahir al Barça en el partit contra la Real Societat.
2: Eh? És que per mi, si hagués somiat un final, seria el final somiat.
17: Sí. Alexia Putellas, bon dia.
33: T'has equivocat.
17: Com estàs?
2: Encara estic feta... un, com es diu, manojo?
1: Manat.
2: Molt bé despedir-me d'aquesta manera, però encara estic feta un manojo de nervis
1: manat.
2: No puc parar de plorar.
1: No estàs plorant, Alexia?
33: No, si t'hi fixes, fas la cara de sempre. Seria una gran jugadora de pòquer.
0: I quantes vegades s'ha de despedir aquesta nana?
1: Calli, Armínia, home.
33: No trenqui la màgia.
1: Rentis la boca per parlar de l'Alexia, la reina del futbol, eh?
33: Bueno,
1: la reina.
33: Un moment, cada dia una cosa més.
2: Aviam.
33: Alexia, digues.
2: Són moltes les emocions que en aquest moment tan important inunden els meus pensaments.
33: Sí, però estàs llegint.
2: Però no per això vull deixar d'anunciar una cosa molt important.
33: A veure.
2: A partir d'ara...
1: Perdona, però
2: m'estava despedint.
3: O sea, perdona, Aitana.
33: Alexia.
3: Alexia, ¿cómo se llama esta chica?
33: No.
1: Que és
0: l'Alexia.
1: Vale. M'ha confós amb la intel·ligència artificial.
3: Com? Com que te passa la del club? És que, clar, a veure...
33: Va ser ahir. Com la pot haver oblidat?
3: Va,
33: tornem al comiat, sisplau.
1: President, calmis. Ja parlarem del gordo.
2: Són molt els records viscuts en aquesta casa. La meva casa. Que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
3: Molt bé, gràcies,
33: Noia.
3: Que hem fitxat el gordo per 70 quilos!
33: Encara no ha acabat.
1: Alexia, el suport, Alexia, que s'acomiadi, pobra.
2: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran al món. Necessites ajuda per a redactar més cartes de despedida de motius?
3: Vale,
1: no, això
3: no ho llegeix. Adéu, Tatiana. Hem fitxat a l'Ordon.
1: Si poden callar un moment els arguments aquests. La veritat, president, és que estem tots al·lucinant amb la velocitat amb què s'ha concretat aquesta operació.
3: Perquè tornem a estar amb l'1-1 i em puc gastar la pasta que vulgui.
1: No
33: és ben bé així, eh?
3: Hem d'agrair al Deco, que ha fet una gran tasca, però bueno, al final m'hi vaig haver de fotre jo.
1: No és president, encara.
3: No,
1: va trucar vostè?
3: No, vaig anar allà a Londres i li vaig dir, Gordon, escúchame, de Gordo a Gordon. Tienes que venir al Barça.
35: Ja, van així, eh? No, aviam, el que diuen, però, és que el Deco està treballant també en el fitxatge, i atenció, perquè això ara acaba de sortir un tuit del Fabrizio Romano, sí, aquest que ho diu.
3: Sí.
35: Estem a punt de presentar una oferta, sí, pel Julián Álvarez.
33: Sí, va, home, va.
35: Sí, sí, sí, i potser també pel Joao, sí, Pedro, eh?
3: Mira,
35: també.
3: Tot davanters i cap defensa. Guanyarem tots els partits per 15-14.
35: Sí, però fitxi algun defensa també, president.
3: Mira, això li diu al Deco, eh?
17: Doncs bueno, preguntem-li, anem a preguntar-li a Deco.
33: Deco?
17: Sí. Deco, bon dia.
4: Bon dia.
35: Quines operacions, hòstia, tens engegades ara mateix, Deco?
33: Deco, de veritat.
4: Bon dia. Més club de Barcelona.
35: Sí, sí, sí, que és el Deco, sí.
4: Mucho que oficial. No sé, el saber de això que està al mercat. De futbol, no?
35: De futbol.
33: Sí, sí, sí, val.
4: Per això que ara, per això mismo, som estos anys que estem pendents de tot el que passa.
2: Com?
4: El transfer de la UEFA.
35: Sí. UEFA, això ho he pillat.
4: I per això, razón, tenen així el que pendent de tot el que passa. Les faveles.
2: Les faveles.
35: Les faveles, perquè
4: és Brasil. Els pròxims dies.
35: Pròxims dies.
33: Pròxims, bueno, dies.
35: Jo m'he quedat amb UEFA i pròxims dies.
4: Sí, això és perquè actualment, sí, a Barcelona, el club, tots els fins de representante, i vamos a ser el Joao Pedro, i també els anys amb Julián Álvarez.
33: Joao Pedro, Julián Álvarez.
35: Què? Què passa amb aquest?
4: La sensació, la tenim nosaltres que parlar d'això. Això és així, i de moment no podem parlar nada més, perquè els
35: bueno, doncs, vale.
17: Deco, moltes gràcies per les explicacions, eh?
35: Gràcies, Deco.
33: Sí, avui hem de parlar un dia més de reivindicacions laborals. Ja sabeu que els professors fa temps que tenen reunions amb la conselleria, cada dia fan una reunió amb la conselleria, mentre, paral·lelament, tiren endavant vagues a tot el país. D'altres vagues són per territoris, com la d'avui, que em sembla que hem dit que és els Vallesos,
35: sí,
33: i el Maresme.
2: Ah,
33: i el Maresme.
2: Durant la comèdia fins les vacances d'estiu.
3: Irene Rigau, bon dia.
2: Una altra generació de nens en les escombraries.
33: Que no, que no. Estan reivindicant els seus drets, al final.
2: Ah.
33: Què faríem? Si no hi haguessin vagues, encara faríem jornades de 12 hores, oi?
35: O de 14.
33: O de 14. Però, de fet, avui no volíem parlar de les reivindicacions laborals dels professors, sinó les d'un altre col·lectiu que se sent menys tingut. És el col·lectiu dels tenistes.
2: Sí. Que et deus ara.
35: Sí, no. Poca conya, eh? Poca conya amb això, perquè és així. Els tenistes professionals consideren que no estan prou ben pagats i amenacen, atenció, en boicotejar el proper Roland Garros, sí, si no s'incrementa la dotació econòmica dels premis. Això, però, això és molt seriós, però, Ricard?
17: Parlar-nos, sí, d'aquesta problemàtica. Passa. Teníem nosaltres dos representants del sindicat de tenistes professionals.
5: Bueno, es que vamos a ver, no nos paga bien, sí,
17: un
5: Ricard.
17: Un és Borja Verdasco.
35: Borja Verdasco.
5: Borja Verdasco,
35: sí.
33: Com es diu?
5: Verdasco.
33: Ah, Verdasco.
5: ¿Qué pasa? Estás riendo de mi nombre, ya, no, sobre empezar.
35: No, o sea, es que no, yo posava Verdasco.
5: No, Verdasco. Borja Verdasco.
35: Bueno, ¿y qué dius, Borja?
5: Buenos días.
35: ¿Quiénes son las vostres reivindicacions?
5: ¿Vosotros sabéis cuándo paga Roland Garros al ganador del torneo?
33: No,
5: ¿eh?
33: No.
5: 2,8
35: millones.
5: 2,8 millones. 2,8. No va para nada, Ricard. No va para nada.
33: 2,8 millions d'euros.
5: No, hay mucha inflación y no te puedes comprar una casita en Ibiza.
2: No, es que no puedes. O sea, si me dejas hablar, o sea, trabajamos en Finde y no tenemos plus.
17: L'altre representant que tenim és Cuca Sánchez Vicario.
2: Es que, a ver, la final tiene que ser en un domingo. ¿Y nosotros qué? ¿A jugar para vosotros?
35: Sí,
2: que
35: claro.
2: Somos los payasos de la tele. O sea,
5: claro,
2: perdona,
5: no.
2: Pero...
5: Tenemos que trabajar en Finde, no para la gente que trabaja un miércoles, por ejemplo.
2: Es que no,
5: ¿no?
2: Hay derecho. O sea, no, claro, no tenemos suficientes vacaciones, esto es así, ¿no?
35: Yo no compararía la vostra situació
5: encima, los señoritos quieren la final el domingo,
2: sí,
5: y para más inri, a la hora de comer.
2: Claro, eso.
5: A la hora de comer.
2: Que la gente de a pie...
17: Sí, que está siempre apurada una hora de migdiada complicada.
2: Hombre, que la gente de a pie pueda ver el partidito con su familia en la hípica, ¿no? Pero nosotros, ¿qué? ¿No tenemos familia? ¿No tenemos hípica nosotros?
35: Yo qué sé.
17: ¿Habéis pensado, Mike, si teníeu família o no?
2: Hombre.
33: No, tampoc ens interessa molt. De vegades es parla del pare dels tenistes, a vegades.
17: El tiet.
35: Sí, a vegades és el tiet.
33: El tiet també és veritat.
35: Sí. Bueno, però... això és pitjor que quan es queixaven els controladors aeris, que ja costava tenir empatia, però amb els tenistes encara més.
5: ¿Tú qué dices? Es que, ¿qué estás diciendo tú?
35: Es
5: veritat, no, es que de verdad. ¿Acaso sabes algo de tenis?
35: Sí.
5: ¿Sabes lo que es un espinxot? Un baja.
35: Un espinxot és algo de veure, no?
5: ¿Sabes lo que es? Ignorante.
35: Un willy és un porro, no?
2: A ver, pensadlo bien. O sea, ¿cuándo comemos nosotros? A las 12 vamos a comer.
17: No, fa mal menjar, sí, sí.
2: No, claro, con el arroz aquí de la paella, que jugar la final.
35: Això sí que
17: és veritat. Un esmorzar dinar.
2: Claro,
35: ah,
2: es que...
35: No hay
5: derecho,
35: a sopar.
5: No hay derecho.
2: Total, es que somos los esclavos del siglo XX, oye.
33: Sí, bueno, estem al segle XXI.
2: Però... Bueno, pues eso.
35: Molt bé. Sí,
17: bueno, doncs claro. Molta sort, Cuca i Borja, i que vagi molt bé les
2: la
17: demandes.
2: Claro.
17: Anem al principal tema pendent d'avui.
5: Roland Garros no paga.
35: El PSOE,
6: a dia sí. D'hoy, és la estabilidad.
7: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
33: Què he dit?
17: Paga els plats trencats de la situació que s'està vivint ara mateix a Madrid. El PSOE es troba ara mateix al centre de les diverses operacions policials, investigacions i també judicis, tot relacionat amb casos de corrupció.
33: Sí, presumptes, eh? Presumptes
17: no, favor,
33: i,
17: eh?
33: I sí, suposats i tal. Ahir mateix la policia va estar escorcollant la seu del PSOE al carrer Ferraz a Madrid per trobar documentació sobre el cas aquell de la Leire Díez, que tots teniu present.
0: Sí, de la Fontanera.
35: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Mira com ja et recordes.
0: Quan sí, els hi cobrava les reparacions en negre?
35: No, deixa-ho estar.
33: No era una fontanera.
35: Era una metàfora. Era una metàfora.
0: Això ho fan tots, eh? A mi el de la caldera sempre m'ho fa en negre.
35: Home, això no ho expliquis, en línia.
0: És que surt més barat, tu.
17: S'ha de dir en bé, eh? S'ha de dir en bé.
0: Ell també és negre. Ell també és bé. Ell també és bé.
17: De llenguatge inclusiu s'ha de dir en bé, no en negre.
0: En bé. Doncs és un noi en bé.
35: És un noi
0: que em cobra amb B.
33: Ell també.
35: Sí, clar, sí. Bueno, sí. Hermínia, ja és que no val la pena ni discutir amb tu.
0: Sí, escolta'm. Bueno, escolta.
17: En B, s'ha de dir, en B.
0: Sí, és... No, bueno... Amb bé.
17: Igual, doncs, de moment, però, Pedro Sánchez descarta la possibilitat d'avançar a les eleccions.
6: No voy a adelantar las elecciones.
33: Mital.
17: President Pedro Sánchez, bon dia.
6: ¿Sabéis lo que sí voy a hacer?
35: ¿Qué? Sorprenguin, sorprenguin's. Com? No.
6: Incienso.
17: No, no, no posi incens, ara. Això ho va fer en un vídeo de TikTok i no cal que ho faci cada vegada que ens visita.
35: Sí. Vol dir que està la cosa relaja, per anar fent vídeos de TikTok?
6: Sí. Me ayuda a pensar con claridad.
35: Sí, sí. Però
6: deberías de probarlo.
35: Sí, però amb aquest rotllo zen que es porta, vol dir que no, vostè no està gens preocupat per tots aquests casos de presumpta corrupció que es quitxen amb més o menys intensitat al PSOE. Vostè m'està dient que això... Home, no rigui, no rigui.
33: No rigui. No sé com té ganes de riure.
6: La. Fango.
33: Ah, fango.
35: Sí, fango, sí, sí.
33: Doncs n'hi ha molt de fango,
35: sí,
33: ara mateix.
35: Sí, bastant de fango. I ben bé hi ha tres pams de fango.
6: De la derecha,
33: un tsunami de fango.
6: I l'ultradrecha. ¿Sabéis lo que voy a hacer?
35: Sorprengui'ns una altra vegada, va.
6: Me voy a retirar 5 días para reflexionar sobre si merece la pena aguantar tanta injusticia y tanto ensañamiento.
35: Sí, jo recordo l'altra vegada que vostè es va tancar 5 dies també a reflexionar i resulta que el jutge que porta el cas creu que durant els 5 dies que vostè es va tancar el 2024 per reflexionar, justament va donar la casualitat que es va activar l'operació per desestabilitzar
33: presumptament,
35: segons el jutge,
33: hipotèticament...
35: Eres
6: un facha.
35: No, perdoni, jo tinc una vida acreditadíssima d'antifeixisme, eh?
6: No. Pues no hagas de altavoz del fascismo. Toma, un poquito de incienso.
35: No, a mi no em dono incienso, que m'agafa al·lèrgia.
6: Mirad, como veo que esta vez la derecha y la ultraderecha van muy fuertes, me voy a aislar, no 5 días.
17: 5 años.
35: 5 años aislado. Molt bé, home.
33: D'aïllament per reflexió.
17: I en Xina. Fui el otro día a pillar sitio.
35: Gràcies,
17: Sánchez. Gràcies. Farem una pausa i de seguida el concurs pendent.
29: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del 5è. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
29: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
29: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans.
13: Hola, bon dia.
12: I que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts
13: sí,
12: anys.
13: Sí, tant que sí.
12: Molts més.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
14: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
17: És l'hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens truca la Cecília. Cecília, bon dia.
15: Sí. Hola, bon dia.
17: Com estàs?
15: Bé, molta calor.
17: Sí, sí. Noia, sí, fa molta calor. Però bueno, ja ho farem, ja ho farem.
15: Ja ho farem, sí.
17: Des d'on truca, Cecília?
15: Jo des de l'Eixample, d'aquí, de l'esquerra de l'Eixample.
17: Molt bé.
35: L'esquerra mirant al mar, no? Es mira això? On va això?
15: Home, l'esquerra mira cap al mar.
35: Sí, és que mai ho sé si es mira.
17: Ara baixant, vols dir.
15: No,
35: l'esquerra... Cap allà,
15: cap a... Cap a Montjuïc, mirem.
35: Ah, plaça Espanya i tot això.
15: Sí,
35: per plaça Espanya.
17: Es baixant a la dreta.
35: Molt bé. Això és mirant al mar a la dreta.
15: Això és l'esquerra.
35: No, això és mirant des del mar.
17: Des del mar a l'esquerra.
35: Sí. Però si mires des de qualsevol...
15: Sí.
35: Venir la cara de Déu... Com?
15: Sí, des d'en sou vosaltres...
35: A la dreta. Estem...
15: Home, Urgell, jo estic a Rocafort, gairebé dins.
35: A Rocafort, molt bé, l'han fet peatonal, ara deus estar contenta, Cecília.
9: Val, doncs ja ha quedat clar la resposta.
35: Doncs vinga, doncs. Ha penjat la Cecília
9: no? No, és aquí, però és una resposta intel·ligent, el silenci.
35: Hauria d'estar contenta perquè li ha pujat el valor del pis a la Cecília amb la peatonització de Rocafort. Cecília, molta sort amb aquesta pregunta, que avui és de la categoria efemèrides importantíssimes que ahir no van poder celebrar perquè va comparèixer Pedro Sánchez i no van poder fer concurs. Saps quin dia va ser ahir, Cecília?
15: Com, quin dia de la setmana? O de quin
35: del mes,
15: dia?
35: Del mes, Cecília, del mes.
15: Doncs mira, ahir vam ser dia 20... Avui som dijous, dia 27.
35: Dia 27. Vas molt bé, Cecília, som-hi.
15: Sí.
35: Doncs mira, Cecília, resulta que tal dia com ahir, de 1971, va néixer a Barcelona, en el si d'una família madridista, el Ricard Torquemada. Saps qui és?
15: Ricard Torquemada.
35: Sí, home, el del futbol, el del futbol a la ràdio.
15: Ah, sí, és que no fa futbolera.
35: El successor
15: sí,
35: del Puyol, sí, home.
15: Oh,
35: doncs sí, Cecília, així naixia Ricard Torquemada a Barcelona i així començava una de les històries de superació més boniques de la comunicació catalana, la d'un home que ha aconseguit ser llegenda de la ràdio sense poder respirar pel nas. I lo maco és que Ricard Torquemada, del que a priori podria semblar un obstacle, que és viure tota una vida amb el nas tapat, ell n'ha fet tota una marca personal. I és que Cecília, aquest llicenciat en periodisme, l'any 1995, és una de les figures més destacades del periodisme esportiu patri. Un llibre entre carts, podríem dir, sense ofendre ningú, perquè crec que no dic cap mentida si dic que l'esportiu no seria precisament el més prestigiat dels periodismes. No hi ha Kapuscinskins, ni Trumans Capotens, ni Gabriel García Márquez, ni Josep Plas, ni tampoc Woodward, ni Bernsteins, al periodisme esportiu. Hi ha moltes síndromes de Peter Pan, molts gintònics, molta bufanda i massa sovint molt poca profunditat intel·lectual. I en aquest ambient més aviat frívol, Cecília, Ricard Torquemada, pel rigor, la metodologia, l'erudició i sobretot per prendre's l'esport i el futbol com una cosa molt seriosa, s'erigeix com una figura imponent. Un objecte periodístic al futbol que mereix ser tractat amb la mateixa professionalitat que l'economia, la política o els successos. El Ricard Torquemada va entrar fa 30 anys a Catalunya Rada, a Ràdio Cecília, des d'on ha anat forjant...
9: Catalunya Rada.
35: Catalunya Ràdio. Des d'on ha anat forjant poc a poc i picant ferro fred, una carrera que és referent de tots els nanos que somien algun dia en narrar els partits del Barça. I farien bé aquests nens de prendre bona nota de la feina del Ricard, igual que el Ricard ho va fer del seu jefe i mestre durant 18 anys. El gran Joaquim Maria Puyal, avui jubilat i dedicat, no en tinc cap prova, però tampoc cap dubte, al sexe tàntric i la cria de bonsais. Així que, Cecília, com que ahir va comparèixer el Pedro Sánchez i el concurs va saltar, avui celebrem que ahir va ser l'aniversari del Torquemada i, per tant, sobre ell va la pregunta. Perdona, Cecília, que t'he llegit la pregunta molt malament. El Ricard Torquemada, tampoc ho confirmis. El Ricard Torquemada lidera des de fa 8 anys les narracions dels partits del Barça a Catalunya Ràdio amb un programa que es diu la TDT. TDT és un acrònim, Cecília. Tu sabries dir-me a què responen aquestes inicials TDT? Et dono 4 opcions. Opció A, TDT és transmissió deliberadament tendenciosa. Opció B, transmetem en directe taquicàrdies. Opció C, tampoc demanem tant. O opció D, transmissió d'en Torquemada.
9: Temps.
35: Quina d'aquestes 4 opcions és la correcta?
15: Home, jo diria que la primera.
35: La primera la descartes, molt bé. Llavors, suposo que ja vas veient que la cosa pot anar pel Torquemada, no?
15: Pues Torquemada, clar.
9: La D, per tant, eh?
35: Sí, senyora. Sí, senyora, Cecília.
9: Molt bé, Cecília.
35: La D.
9: Bravo. És una cantimplora del 3CAT. Anirem per la segona pregunta, que és de puntuació, Joel.
35: És de puntuació i la puntuació te la guanyaràs superant el repte de les poesies, Cecília. Saps com va?
9: Sí.
15: Vinga.
35: Doncs vinga, som-hi. Jo tiro 3 poesies que avui, en motiu de la visita del Sant Pontífex a Madrid, tenen temàtica papal i vaticana. Jo deixaré l'última paraula de cada poema a l'aire i tu l'has de completar fent que rimi, d'acord?
9: Per què no visita el papa a Madrid i per què no a Catalunya?
35: Perquè encara no ha vingut, Ricard.
9: I a Madrid tampoc hi ha anat.
35: Sí, sí, està ja per allà.
0: Són companys de
9: Vaticà. No, va anar Sánchez al Vaticà.
35: Perquè no, al revés, perdó, ho he dit al revés.
9: Bueno,
35: en motiu de Pedro Sánchez, de visita al Sant Pontífex, no. Hi ha hagut un petit error.
9: S'ha entès. Pues,
0: que t'has fumat un porro.
9: Jo l'he entès.
35: Són 3 poemes dedicats, com et dic, a la visita de Pedro Sánchez al Vaticà.
0: Són endevinalles.
35: El primer es titula El bé visitarà el mal. I diu així. Té línia directa amb Déu i porta una roba molt guapa, però farà missa al Bernabéu i jo per aquí no passo. Papa. Papa.
4: Papa. Cecília.
15: Sí.
35: Cecília, digues papa.
15: Sí, sí, sí. Papa. Perdona.
9: Molt bé. Perdona.
35: Bé. De moment vas molt bé, Cecília. A veure si te'n surts amb aquesta nova poesia que es titula Abans de la fumata blanca. I diu així. Uns senyors de toga roja, alguns fistros diodenals, discuteixen en conclave els seus mèrits terrenals, perquè abans de ser uns bons papes, han de ser bons... cardenals.
15: Caram, tots ho han de ser.
35: Cardenals, cardenals!
9: I anem a la tercera i última.
35: Increïble. Aquest últim poema es titula Paradís fiscal. És un país dins de Roma,

0: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Passen 30 segons de les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. I us ho avança a Catalunya Ràdio. Col·lectius laics de Catalunya engegaran una campanya contra la presència del Papa Lleó XIV al país amb el lema «Jo no t'espero». Els actes inclouen una manifestació el proper 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital. Barcelona, Marriera.
4: Bon dia. La campanya la impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
5: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
4: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat a casa nostra que demostra que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula del departament. El Niubó subratlla els esforços que ha fet el govern en aquestes negociacions i diu que és una proposta millorada, però evita entrar en detalls. L'anunci l'ha fet al Parlament, on compareix a aquesta hora i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris al sector de l'educació, és a dir, amb UGT i Comissions Obreres.
7: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula, per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
3: Les altes temperatures que ja tenim i que es preveuen per aquest estiu marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya, que comença l'1 de juny, té els ulls posats en els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers. Anem a Sabadell, Montse Poblet.
8: Bon dia. Amb més personal i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença el juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. David Borrell és el cap del cos de bombers.
9: Just ara estem començant a tenir una calor intensa, però és veritat que hem abandonat la sequera, hem tingut un hivern molt plujós i, per tant, estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica.
8: El problema són les temperatures cada cop més altes que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja representen un 11% del total. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Sabadell.
6: I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, manté que no hi haurà un relaxament de les restriccions aplicades arran de la pesta porcina africana. Sí que planteja estudiar amb els alcaldes científics i també amb el parc de Collserola si en aquesta zona molt concreta es pot obrir l'accés al medi natural. Una possibilitat, però, que encara no té calendari.
10: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure aviam si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona en determinades circumstàncies aquest accés.
3: El Partit Nacionalista Basc redobla la pressió sobre Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions anticipades. De moment, el PNB és l'únic soci del bloc d'investidura que ho defensa obertament. Sentiu Aitor Esteban aquest matí a Bilbao.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat que ja van demanar eleccions ells i el diputat d'Esquerra, Francesc

0: Marc Álvaro no descarta que els comicis s'avancin uns mesos.
1: Estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions.
2: Així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans.
0: Ho acabem de saber, la Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials pels consumidors. La investigació ha trobat molts carregadors de mòbils que se sobreescalfen, joguines que poden provocar asfíxia o joies fetes amb materials perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Hola, bon dia. Els 200 milions de la multa representen menys de l'1% de la facturació global de Temu i això està molt per sota del barem màxim del 6%, fins al qual poden arribar les sancions europees contra les plataformes digitals que vulnerin la llei. La comissió, que és el govern comunitari, argumenta que la xifra de la multa és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i l'ús dels algoritmes per elaborar perfils dels usuaris i suggerir compres en funció dels gustos de cadascú. Bruno Fortea, Mires, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
0: Esports, Marcos García.
4: Encara en marxa, roda de premsa de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet, que acaba de confirmar que marxa a final de temporada.
5: Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
4: El Barça masculí tanca el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Anthony Gordon, el davanter anglès procedent del Newcastle. I el Barça femení acaba de confirmar ara mateix la sortida d'Ona Batlle. De moment és oficial la dona, pendents d'alguna sortida oficial més. Ahir, recordeu, Alexia Putellas va jugar el seu darrer partit amb el Barça femení.
6: Fins aquí les notícies.
0: De seguida la Renaixença al matí de Catalunya Ràdio, però abans, Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
7: Molt bé, bona tarda.
0: Veig que vas amb molts papers, amb moltes llibretes.
7: Sí, és que avui treu fum la redacció de la tarda, perquè estem... És que em fas cares rares. I estem preparant el programa.
8: Saca, está saliendo humo en la redacción de la tarde.
7: Sí, senyor, Luis, madre sí. Mía. Però no del que t'agradaria a tu que sortís.
8: Pum, pum, pum, pum, dándole.
0: Sí, treballem molt.
7: Sí, estem treballant molt.
8: Mañana, por la tarde,
7: sí, ens visita Nil, ja, Moliner. Avui tarda musical, ens visita Nil Moliner. I també el Pep Saula, que és productor musical, que ens farà un avançament.
0: Pep Saula?
7: Pep Saula.
0: Ah, Pep Saula.
7: Sí, que és del grup Saxeni.
8: Se va a estos también le dan bastante.
7: Calla ja, Lluís Rubiales. Sí, fan molt Saxeni. Doncs ens avançarà quines seran les cançons del 2026, de l'estiu del 2026. A veure què sonarà a les discoteques,
8: la
7: què sonarà...
8: Calentita.
7: No, però Lluís, o sigui, deixa-ho estar.
8: Piquito, claro, mira, esta canción... Madre mía, esto lo va a petar, eh? Tú tienes...
7: De veritat.
8: ¿Tienes chavala?
7: No tengo, chavalita. Luis, no tengo. No tengo con quien darme piquitos. I llavors... mira, i Marc Suárez, saps qui és el Marc Suárez?
0: Perquè faci un petó o...
9: Si vols, te'n dono.
7: Jo, si tu fas un petó, jo te'l tornaré.
0: Com ho tornaràs?
7: Vull dir que l'acceptaré amb satisfacció.
0: És diferent acceptar que tornar, eh?
7: L'accepto i te'l torno. Marc Suárez ens visita aquesta tarda.
0: Això és... ja ho van fer la Romagosa i la Terribas, que es van fer un petó a la boca, te'n recordes?
7: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
7: Però per la ràdio no es veu.
8: Esto se puede buscar en algún sitio.
7: Bé, que visita, ens visita Marc Suárez a la tarda, que és pastisser, de luxe.
0: Què vol dir això?
7: Doncs que fa pastissos per gent molt rica i l'últim que ens explicarà és un pastís de 3 metres d'alt i 500 quilos per una membre de la família reial saudita.
0: Doncs ho escoltarem avui a la tarda.
7: I més coses que no
0: saps. Gràcies, Garriga. Fins ara.
7: Vinga, els petons.
0: Abans tornarem a veure Bona Causa, abans de la Renaixença, avui en nom de la Fundació 1001 Sueños, saludem l'actor Edu Soto. Edu, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Mireu, jo sóc molt de fer personatges, d'imaginar, d'exagerar, però hi ha coses que no cal exagerar-les gens ni mica perquè ja són increïbles, de veritat. Com l'associació Mil i un Sueños, que acompanya a nens i nenes amb malalties greus perquè puguin fer realitat un somni. Però atenció, perquè això és molt important. No és que els hi regalin. Són ells mateixos, els nens, qui s'impliquen, treballen i superen petits reptes cada dia per acostar-se una mica més al seu somni. I en aquest camí passen coses molt potents. Canvia la manera de com afrontar el dia a dia. Es carreguen d'energia, d'alegria. I així la il·lusió passa per formar part del seu procés. Us animo a entrar a www.milionsueños.org i veure com podeu col·laborar-hi, perquè a vegades ajudar a complir un somni és el més real que podem fer.
11: Associació Mil i un Sueños.
12: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
12: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
11: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
13: Aneu massa de listos.
14: I els valencians?
13: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
11: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
15: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
16: Has sentit el que acaba de dir?
17: Ja a Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
0: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
4: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
3: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
4: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
5: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
6: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
7: Aviam què passarà avui.
8: Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
9: Sí.
8: Que de repente et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE. Ja. I l'any demà et venia un de saps?
10: S'ha d'estar bé amb tothom.
11: Va, Mercè, parla a la tele. Ostres, en Vicenç Tomàs,
7: Vicenç Tomàs.
11: Pràctic de barcos, eh?
7: Ah, mira.
10: Però això què és? Els mariners?
11: Els que aparquen.
10: Els que aparquen. Sí,
7: I em sembla que parlarem del caminador, també.
11: Sí, ah, sí, senyor. Sí, senyor.
10: Anirem lluny avui. Sí.
11: Que arriba, jefa.
12: Déu vos guard.
13: I visca

0: La Renaixença.
1: El caminador és un invent...
2: No diguis dels egipcis, Peyu.
3: No fotem, eh? No fotem amb els egipcis, eh? Jo no he vist cap dibuix de tu tancant amb un caminador, eh?
1: Oh.
3: No em vinguis amb merdes dels egipcis, eh?
1: No el van inventar, els egipcis.
3: Portem 800 programes i 400 són dels egipcis, eh?
1: No.
4: Concretem, quin caminador és? El dels nens petits per aprendre a caminar o dels la gent gran?
1: Ah, tots dos. Els caminadors que serveixen pel mateix, eh? Però cadascun el tenim molt associat a l'edat que li pertoca, no?
4: Sí. Ah.
1: Seria molt estrany veure una criatura petita amb un caminador d'avi,
3: sí,
1: o en Jordi Pujol amb carrutxes. Seria estranyíssim.
5: Sí. A mi m'hagués agradat, però, per exemple, el veure el Salvador Illa, quan li va passar allò de les cames,
1: sí,
5: li podien haver posat unes carrutxes.
1: Unes carrutxes per allà a la Generalitat. Sí. Vinga.
5: No?
1: Bueno, per què no? Sí. Per què no? Perds una mica l'autoritat, eh?
3: No, i però...
1: Una mica. Sí. Però... Dir, perquè el cervell ho té tan associat a una cosa de nens petits, perquè un avi amb caminador, vulguis que no, per més indefens que estigui, per més dèbil que el vegis, jo sempre penso, en qualsevol moment pot agafar el caminador i quedar-te'l pel cap. En canvi, hòstia, m'imagino un avi amb carrutxes i perd,
2: sí, sí,
1: perd
2: sí,
1: una mica.
2: Hòstia, jo això de les carrutxes és com convertir un nen, saps? És com que vagi rebotat per les parets. Saps,
1: sí,
2: aquell joc que hi ha a la sala de jocs?
1: Aquells discos.
2: Aquells discos, saps? Sí. Que fas, i veus allò que va rebotant. Doncs ben jo sempre parit. Que veig un nen penso, hòstia, patacada al nen i que el nen vagi d'un costat a
1: l'altre. En diferents obres d'art del segle XIV i XV ja apareixen criatures amb caminadors. Hi ha un dibuix de Rembrandt del 1646 titulat L'entrenador de caminar, on ja es veu un nen petit amb un caminador. Vull dir que fa anys i anys que existeixen. Antigament, el caminador infantil, més enllà de que es pensava que servia perquè la criatura aprengués a caminar més ràpid, servia bàsicament perquè foties el nano allà dintre i era com si portés un paraxocs a tot el voltant.
3: No
1: es podia cremar amb l'estufa perquè rebotava, diguéssim. No.
3: Mira, a mi com era petit, m'hi lligaven una corda i m'estiraven per tot Torroella.
1: Ah, sí?
3: Sí, el meu pare lligava darrere del Vespino i ell tirava...
1: Què
3: i...
1: dius? Que ets boig.
3: No, el pare era boig.
1: Ah, sí, no, ja. La que té una història interessant és la inventora del caminador per gent gran, que és un invent molt més recent, Aina Wiffolk, una sueca que va començar els estudis d'infermeria però que els va haver d'abandonar perquè als 21 anys li van diagnosticar poliomielitis. Després de més de 20 anys caminant amb l'ajuda de bastons i amb les espatlles molt deteriorades, el 1976 va dissenyar el caminador amb rodes tal com el coneixem avui, aquell dels dos pals i les rodes de davant.
3: Sí, sí.
1: No el va patentar perquè ella volia que l'invent pogués ser accessible a tothom.
4: Mira que bé.
1: Aina Wiffolk va morir l'any 1983, amb només 55 anys, però el seu invent va canviar la qualitat de vida de moltíssimes persones. De fet, heu de saber que Suècia és el país amb més caminadors de tot el món en nombre d'habitants, diguéssim. Cada any els metges suecs prescriuen 60.000 caminadors.
4: Oh, mira, Déu-n'hi-do,
3: sí.
4: A mi sabeu quin m'agrada? Aquell que porten els avis i les àvies, que caminen,
1: sí,
4: a servir de caminador, i després mitja volta i s'asseuen.
1: És veritat.
4: És com un dos en un,
5: saps?
3: Guapo, eh? Si a sota porta una mica de cistella...
4: Sí,
1: un carro de la compra, es converteixen en un carro de la compra.
3: I aquests, a més, si apretes, es frenen.
4: Ah, sí?
5: Sí. La iaia Transformer.
1: Sí. També hi ha algun avi que porta caminador una mica per capritxo, eh? Jo n'he vist algun que...
4: Què vols dir?
1: Bueno, que van amb el caminador...
4: Per fer-se'ls interessants.
1: Els hi costa caminar i travessar el carrer a poc, i llavors de seguida juga al Barça i la part que aneu al costat... El veus celebrar un gol del Barça i dius, vols dir que és el mateix que travessava el carrer abans, aquest? Perquè ara va molt més lleuger, aquest home, eh? Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Capità, pràctic de vaixells i aventurer incansable. Un home capaç de maniobrar gegants de ferro de més de 1.000 tones i també de creuar l'Atlàntic només amb el vent i una vela. Ha navegat per tots els mars i en totes les latituds. S'ha enfrontat a tempestes feroges i ha superat travesses interminables. Si mai el voleu buscar, el trobareu entre el moll i l'horitzó.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Vicenç Tomàs!

0: Vicenç, què has menjat avui per esmorzar?
1: Res, un cafè. No esmorzo mai.
0: Ah, no?
1: No.
0: Per què?
1: Hòstia...
0: no sé.
1: No, sí, no em ve de gust. No tinc gana, normalment.
0: El dematí no tens gana.
1: No.
0: Escolta'm, Vicenç, ets pràctic de vaixells? Que sí. Jo és una cosa que fa un mes i mig desconeixia
2: jo
0: que existia,
2: també.
0: Abans de conèixer aquest home, perquè el Vicenç el vaig conèixer per casualitat en un sopar, vam coincidir.
2: Ah, sí?
0: Va començar a explicar què es dedicava i dic, escolti, vostè ha de venir a la Renaixença i a explicar-nos aquest ofici, que jo perquè potser sóc de terra endins, però què és ser pràctic de vaixells?
1: Mira, per fer-ho molt ràpid, és qui aparca els barcos, bàsicament, en el port. De tot, doncs, això es pot estendre moltíssim i podríem allargar-ho molt, però bàsicament és el... Tècnicament és qui assessora el capità dins el port.
0: D'acord.
1: Llavors, hi ha moltes maneres de ser pràctic perquè cada barco, diguéssim, té la seva tipologia i la seva manera de funcionar. No tots els barcos són iguals.
0: Posem un cas d'exemple. Arriba un vaixell de mercaderies molt gros a un port. Llavors, què passa aquí?
1: Normalment els vaixells molt grans fan servir remolcadors. Llavors, en aquest cas, el pràctic, diguéssim, la feina del pràctic el que fa és agafar el control de tota la maniobra. Agafar el control de la maniobra vol dir donar ordres de timó i de màquina...
0: Des d'on ho fas, això?
1: Des del pont, al costat del capità. Des del pont.
0: O sigui, tu has d'arribar al barco?
1: Sí. Jo vaig amb una barqueta, pugem per una escaleta, que de vegades és una escala llarga,
0: sí.
1: De vegades fa mala mar, vull dir, també és una mica, diguéssim, el mite del pràctic és aquest, no? Vull dir, en els ports on la gent sap qui és un pràctic, ho saben, sobretot, perquè és l'home que salta de la barca en el barco gran i puja per l'escala i arriba fins al pont i d'allà dirigim la maniobra.
0: D'acord. I, clar, representa que és un moment que tu agafes el relleu al capità una mica, no?
1: Sí. No és exactament així, legalment hi ha molts matisos, però sí, o sigui, amb els barcos molt, molt grans, el pràctic dirigeix la maniobra.
0: Perquè com a capità t'ha de saber una mica de greu, no? Tu has portat el vaixell molta estona i arribes allà, ara me l'ha d'embarcar aquest
3: tio. Tota la gent al port esperant i diu, ara ve aquell que l'ha d'ajudar perquè ell no en sap, no?
0: Hi ha una qüestió d'orgull una mica aquí, o no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. No, és una qüestió d'ego. O sigui, t'infla l'ego, però és brutal. O sigui, quan acabes d'atracar un barco de 400 metres i ho has fet bé... et puja l'ego. I perquè, a més, són moltes tonelades i és una feina molt agraïda en aquest sentit.
2: Clar.
1: També és veritat que hi ha molta gent que... A mi m'agrada ser pràctic. Hi ha gent que no li agrada tant. Llavors, diguéssim, que s'agafen la cosa amb molta més calma.
0: Ja. Yeah.
1: Triguen més, van amb més seguretat. Ells diuen que van amb més seguretat, el que van més acollonits, però, en tot cas, el que... és una feina... A mi m'agrada molt, però és complexa, de vegades,
0: home,
1: perquè et nervis, eh?
0: Clar. Entenc que has de tenir un caràcter concret, has de ser un tio capaç de gestionar
2: fred.
0: Els nervis, has de ser fred...
1: Sí, ets bon pràctic. El problema dels pràctics és que arribar a pràctic és complicat, és difícil.
0: Què has de fer? Com s'arriba aquí? Com s'hi arriba?
4: Si puc fer alguna cosa, jo.
3: No en sabem.
1: Doncs t'hauries d'apuntar a nàutica, fer 5 anys a la carrera de nàutica, llicenciat en nàutica, després has de fer capità, que són uns altres 5 anys com a mínim.
0: 10 anys d'estudis portem, de moment.
3: Sí. Ja estaria jubilat.
1: Sí. Llavors tens que passar... Tens que fer de capità durant 2 anys amb un barco de més de 1.000 tones per poder-te presentar unes oposicions que hi ha a Madrid.
0: A Madrid?
1: Que són dificilíssimes.
0: A Madrid, no. A Madrid, que col·lapsaven del mar, a Madrid.
5: Però si no... Què hem d'anar a fer a Madrid?
6: Eren calamars, home.
2: Aquí no hi plaia. Vaja.
1: El tema és que són és difícil, eh? Les oposicions no les aprova qualsevol. A l'última convocatòria de 35 van aprovar 4.
0: Hòstia.
1: O sigui que és difícil, és difícil. No. I... Un cop has aprovat aquesta oposició a Madrid, això et permet després presentar-te a qualsevol port on hi hagi plaça de pràctic i tornar a fer un examen. Llavors es presenten qui han aprovat els exàmens a Madrid per poder optar a la plaça de pràctic d'aquell port. Vull dir que no és fàcil.
2: Un port, un port que només pot ser Espanya, o pot ser tot...
1: No, només Espanya. Estem parlant d'Espanya, sí. Cada país té la seva dinàmica, Vull dir, i a més és que hi ha països que canvia molt. Per exemple, no sé, a Itàlia em sembla que només poden optar a ser pràctic fins als 33 anys. A Espanya és el contrari, perquè no hi ha cap capità que tingui l'experiència de 2 anys a mando amb barcos de més de 1.000 tones per poder-se presentar.
3: Imagina't.
1: Llavors canvia molt.
3: Llavors que m'imagino aparcar, no? Acaba d'aparcar, va amb el capità i diu, bueno, gente, si prenem a aparcar una mica, eh? No? I marxar tot xulo.
5: Home, són més anys d'estudi que un cirurgià, no? Pràcticament.
1: Sí. A veure, d'estudi són 5 anys de carrera. Després el que passa és que tens que, per arribar a capità, tens que primer ser tercer o segon oficial durant un temps per poder ser primer oficial, que després és el que et permet ser... I això, entremig, tens que presentar un treball de... Ara ha canviat el pla d'estudis, però quan era el meu... Jo havia de presentar un treball de capità, que hi havia un tribunal... En fi, era tot una... Era molt, molt arcaic.
0: I...
1: Però bueno, és així.
0: Tu anaves seguint una mica aquest objectiu? La teva vocació era ser pràctic?
1: No, jo vaig arribar a practicatge de casualitat. De casualitat.
0: Com hi arribes?
1: Jo hi vaig arribar perquè vaig acabar, no sé com, vaig acabar amb la Fura dels Baus fent una gira amb un barco.
5: Cuidado, eh? Ja som al cap del carrer.
0: No,
5: d'artista, mala gent.
1: No, a mi se'm va complicar la vida perquè van venir una productora de Madrid...
0: Sí?
1: A fer una pel·lícula en el barco de la Fura, que al final no la vam fer, vam llogar un altre barco, i aquest barco que vam llogar... Els pràctics de Barcelona em van dir que no volien que entréssim i sortíssim en un barco que estava abandonat perquè era una feinada brutal.
0: Estem parlant del Naumont, no?
1: Del Naumont, sí.
0: Naumont, que és el vaixell de la Fura dels Baus.
1: Aquest barco el vaig comprar jo a Noruega, sí.
0: Per què el vas comprar?
1: El vaig comprar perquè la Fura em van dir, compra't un barco. Bueno, no, allò va ser boníssim, perquè van treure... Bueno, això no sé si es pot dir, però... Sí,
0: tot es pot dir.
3: Sí.
1: Van aconseguir una subvenció de la Generalitat de Catalunya just abans de les eleccions... que va guanyar el Mas.
3: No es pot dir, no es pot dir.
1: No es pot dir, però bueno, en tot cas. No, allò va ser collonut, perquè ens van comprar el barco els de Convergència.
0: Ai, ai, ai.
3: Sí que es pot dir, sí que es pot dir.
5: Ai.
1: Bueno, això fa molts anys.
0: Ja no existeix Convergència.
1: Exactament. No, però el collonut va ser que al final va guanyar
0: el Mas.
1: No, el Maragall, després. I vam apadrinar al barco la dona del Maragall, la Diana Garrigosa. En fi, són ironies de la vida.
0: Sí. Compres un barco per la Fura dels Baus a Noruega.
1: Vaig comprar el barco de la Fura dels Baus a Noruega i després... Bueno, al final van venir una productora de Madrid que volien fer una pel·lícula. Bueno, vam fer la gira amb la Fura, tot el rotllo, tal i qual. Quan van passar dos anys, que és allà on jo vaig fer els dies per poder després presentar-me a les oposicions a Madrid, perquè, curiosament, el Naumont tenia 1.047 tonelades.
0: Déu-n'hi-do. Més de 1.000, que és el que es demana.
1: Correcte. Que jo, tampoc jo... Hi ha gent que, quan arriba al practicatge, tots es posen les medalles perquè hem anat barcos grans. Jo havia anat barcos petitíssims. En tot cas, vaig acabar a Vilanova. No sé per què vam acabar fent una pel·lícula a Vilanova amb una productora de Madrid. I quan vam acabar la pel·lícula, el pràctic de Vilanova... em ve amb la factura. Em diu, mira, me tienes que pagar esto, 18.000 euros. I dic, però si no has venido ni un dia.
0: Hòstia.
1: I dic, bueno, va, és igual. No? I com que la productora aquesta tenia molts calés, li vaig dir, oi, aquí s'ha de pagar-lo. I li vaig pagar al pràctic, que era un home que ja va morir, pobre home, que el tio, en fi, no va venir mai. I quan li vaig pagar, em diu, oi, tu quieres ser práctico d'aquí?
2: Home,
1: dic, què hay que hacer para ser práctico? Sí. I el tio, te tienes que presentar a Madrid, tal, no sé què. Dic, vale, dic, venga. I perquè ella jubilava ja. I vaig entrar a Vilanova, era Geltrú, de casualitat, de pràctic. Hòstia.
0: Perquè entenc llavors que també que és una feina ben pagada.
1: Aviam, no, a Vilanova no.
0: No.
1: És molt ben pagada en els ports on hi ha... Els pràctics cobren per tonelatge. Val? Vull dir, que un barco gran paga més que un barco petit.
0: D'acord.
1: Llavors, els ports on hi ha molt tràfic de barco gran es guanyen molts diners. Molts.
0: Aquests són molts diners.
3: Sí, potser 2.000 euros.
1: No, aviam.
2: 500.
1: No, ara això sí que no es pot dir, però són molts diners.
4: Imagina't, si no es pot dir, són tants diners.
5: Seria com el notari en lleis, no? El
1: més o menys, seria... va, sí, deixem-ho així. Deixem-ho com un notari marit.
3: És més que el notari.
6: El de Vilanova va cobrar 18.000 i no es va presentar cap dia, estic.
1: Va, un moment.
3: Imagina't si hi vas un dia.
1: Escolta, a veure, un segon, no, puntualitzem, perquè aquí la gent es confondrà. 18.000 euros després de dos mesos.
0: D'entrar
1: i sortir cada dia amb dos remolcadors amb un barco que estava fet una merda. Ja que puntualitzar. En esports on hi ha molt tràfic es guanya molt. Jo ara estic a Mahó. A Mahó no es guanya tant.
0: D'acord.
1: Perquè hi ha menys tràfic.
0: I entenc que, bueno, són uns cèntims perquè hi ha una responsabilitat. Tu estàs remenant allà material que val molts calés, també.
1: Això a part, però és que a mi em truquen a les 4 del dematí que vaig alçar a Mahó, perquè el barco arriba a les 5 del dematí i pugen allà amb un fred. Bueno, de vegades fa mal. Ara, el mes passat vam tenir molt, molt, molt mal temps.
0: Sí.
1: I hi havia molts nervis. Nervis en el sentit de que quan arriba... O sigui, el port estava tancat, el barco sortia de Barcelona, a mi em trucaven dient si estaria obert, jo li deia que sí perquè pensava que estaria obert i llavors la policia no m'obria. En fi, eren nervis, o sigui,
0: clar.
1: Ho passes malament.
0: La meteorologia és el principal enemic vostre? Sí.
1: A Menorca sí.
0: Sí.
1: A Menorca sí.
0: a banda de fer de pràctic, abans d'arribar aquí, has fet moltes altres coses relacionades amb la mar. Tu t'agrada navegar, has sigut capità. Has sigut capità també de vaixells d'aquests de milionaris? De...
1: Sí. Sí, bueno, jo de fet, jo vaig acabar la carrera de nàutica i em vaig dedicar als iates de vela, que és el que m'agradava a mi, els jocs, les regates i tal i qual. Jo estava enfocat cap a aquest món. I de casualitat ja vaig acabar amb la fura, però no, diguéssim, la meva intenció era seguir amb els barcos aquests de milionaris i pues, anàvem por ahí, pues, al Caribe, pel Mediterrani.
0: Alguna anècdota d'aquesta etapa?
2: Sí.
3: No es pot explicar.
5: El que passa al barco es queda al barco, eh?
1: No, jo de veritat... Bueno, així com molt per sobre. Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats. Sí. Que de repente et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE. Ja. I l'any demà et venia un de saps?
5: S'ha d'estar bé amb tothom.
1: No, però és que...
0: Els milionaris ho saben
5: molt bé. S'ha d'estar bé amb tothom.
1: Ho saben fer molt bé. Sí. Molt bé. Jo flipava perquè dic, collons, dic aquí... Saps? I el tio, no, oi, clar, i no digues quién ha venido antes.
2: Claro. A callar.
1: No, però és que, a més... O sigui, bueno, és igual. No,
0: perquè... Has vist coses, Vicenç, has vist coses.
1: Sí, n'he vist.
0: Sí. Algun dia complicat al mig del mar, o no?
1: Sí.
0: Perquè tu has travessat l'Atlàntic,
1: sí,
0: també.
1: Sí, moltes vegades a vela, i de vegades, sobretot, tornant, de vegades hem agafat molt mal temps. Molt mal temps vol dir molt mal temps. Segons l'època que tornes a l'any, tens que pujar més o menys a latitud per anar bé, vull dir, perquè hi ha unes estadístiques de vent que són les que, d'alguna manera, la gent segueix, però sempre hi ha un marge d'error. Uh-huh. Jo me'n recordo fa molts anys, amb un company, vam creuar l'Atlàntic de tornada i hi havia una espècie de depressió extratropical, que, bueno, al final ens va agafar, però de ple, i ho vam passar molt malament. Durant dies.
0: Malament és patir per la teva vida en aquests moments.
1: Sí, és no poder menjar, ni pixar, ni cagar, ni res. O sigui, el barco era una coctelera, vull dir, estàvem amb la vela de capa, aguantant com podíem el timó i sobrevisquent era. Però, bueno, o sigui, ho vam passar malament durant, no sé, potser 48, 72 hores. Hosti, molt malament.
2: Moltes hores, això.
0: Tres dies.
1: Sí, vam acabar agotats, fets pols i
0: et queda tot l'Atlàntic per travessar, encara.
1: Ah. Exacte, sí.
0: Llavors, veu seguir o veu tornar?
1: No, vam seguir i vam arribar, feliçment. Sí.
0: Us passa que us maregeu quan sou a terra, després? Tant temps al mar, digui?
1: Sí, no et mareges, però sí que de vegades tens que la sensació de que... Això passa sobretot als principis. O sigui, quan comences a navegar i estàs amb travesses llargues, que hi ha hagut molt moviment, sí. Arribes a terra i sí que realment se't mou una mica tot. Sí.
0: El barco més gros que has portat, què seria?
1: Jo, com a capità, el Nou Món.
0: El Nou Món.
1: Com a capità, sí.
0: I de pràctic, el cas aparcat?
1: Els més grans del món, 400 metres, sí.
0: 400 metres de llarg?
1: 400 metres? Sí, sí.
3: 400 metres de barco?
1: 400 metres
0: Són
1: de barco.
0: Són 4 camps de futbol, això.
3: Sí, pots tenir un retrovisor molt gran, per aparcar.
1: Sí. Sí. Bueno, jo he estat molts anys a València de pràctic i allà València és una passada. És el port de Madrid i ja és una borrada la
2: València
1: quantitat.
2: València és el port d'Alacant. No,
1: Alacant té un altre port. València.
2: I és més gran el de València que el d'Alacant?
1: Molt més.
2: Vas a pensar que...
5: Sí que vas cobrar pasta.
2: Allà sí.
5: Allà sí que et va anar bé, sí. Punyetero.
3: Sí. No ho nega pas.
2: És un bon partit,
3: Home, i a més, saps, no, quan baixes del barco, és el pràctic, jo, eh?
1: Sí.
3: Voleu veure alguna cosa? Uns cubates aquí que
0: fan... 400 metres de barco.
2: I ets capità, esclar.
1: Sí.
2: Ets capità.
1: Sí.
2: I ens podries casar, la Mercè i jo?
1: En un barco, a més de... Jo crec que és a fora d'aigües territorials i en cas excepcional, i després heu d'anar en el registre civil.
5: Bueno, doncs ja ho farem.
2: Ja ho farem.
0: Sí. No has casat mai ningú, no?
1: No.
0: Al demà.
1: No.
0: És curiós, aquesta normativa de que un capità de barco pot casar algú.
5: Sí,
0: no?
5: És molt estrany. Jo pensava que era un mite.
1: És un mite.
5: Ah.
1: És un mite perquè, en realitat, tu cases algú i després ell té que anar a certificar-ho, això. Tens que fer tot el procés igual que si et casessis...
5: A Las Vegas, és el mateix, no? Que després allò.
1: Sí, o a l'Ajuntament del teu poble. Vull dir que al final tens que anar a algú que et doni fe d'una manera legal. Vull dir que no...
0: Escolta, ja sabem com s'aparquen els barcos, ara.
3: Bueno,
0: sabíeu pas, això?
3: No.
0: Idea.
3: Aquí hi havia barcos de 400 metres?
0: No.
3: Ni idea.
0: El més llarg que has agafat, tu, Fel?
3: Jo, potser, amb un amic seu que té una barca de pesca.
5: Una mallorquina.
3: I amb
2: barques d'emborrat. Sí. Les barques d'emborrat.
1: Un lleut.
3: Sí, lleut.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vicenç, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vega!
0: Cap on te l'enduràs, la llangonissa? Perquè on estàs ara? On treballes?
1: Ara a Maó.
0: Maó, eh?
1: Sí, sí, sóc pràctic de Maó, sí.
0: Però tu ets de Manresa, no?
1: Sí, correcte.
0: I tio de Manresa, com hi vas a parar al mar?
1: Sí, saps que no ho sé. Però, no sé. No sé, sempre m'ha tregut, de petit, ja volia ser capità, vull dir que a mi, ja et dic, no.
2: I tu has anat pel Llobregat.
0: Ei, endavant, escolta.
2: Si m'enrasa, caus el Llobregat...
0: Sí, vas a parar al Mediterrani, sí. La paraula d'avui és serenalla, serenalla. Ah, es deia dels fills del Sereno, que sovint els acompanyava a fer l'última ronda pels carrers del poble mentre ells anaven cap a l'escola.
2: He vist passar l'Antonio amb tota la serenalla. Si algun dels seus fills ha de ser el nou Sereno, estem arreglats, perquè són tots uns gamberros.
0: Bé, serenalla, sinònim de sargantana.
3: De petit, sempre que trobàvem una serenalla, no la paràvem d'emprenyar fins que li feien saltar la cua.
0: O C, serenalla, cant, música, que es fa de nits com a homenatge i sota la finestra d'algú.
5: Vaig anar sota la finestra de casa del meu enamorat i li vaig cantar... Aquesta petitíssima serenalla amb un fil de veu es pot cantar... I em va tirar una galleda pel cap.
0: Ai, noia. Vicenç, A, B o C?
1: Per descarte, diria la B.
0: La B, doncs, per descarte, l'has encertat.
3: Bravo.
0: Correcte!
3: Bravo.
0: Avui dediquem el capítol al caminador, Mercè.
5: El caminador infantil.
0: Sí.
5: Durant molts anys es va recomanar que les criatures el fessin servir per aprendre a caminar més ràpid,
0: mira.
5: Però més tard alguns estudis ho han desmentit i, de fet, es creu que l'ús del caminador en realitat retarda l'aprenentatge dels nens.
0: T'acomodes.
5: Sí. És curiós, per exemple, el cas de Canadà, que l'any 2004 va prohibir la venda, la importació i fins i tot la publicitat de caminadors infantils.
0: Hòstia.
5: Una prohibició que a dia d'avui encara perdura.
3: Collons de canadencs, eh?
0: Mm. I has estat a Canadà, Vicenç, o no?
1: No, Estats Units, sinó a Canadà no. He arribat.
5: Doncs en el cas de Canadà, la prohibició és més... No és perquè ajudi o no ajudi els nanos a aprendre a caminar, sinó perquè es va decidir, perquè es considera que és un invent perillós.
0: Mira.
5: El registre del seu sistema hospitalari va detectar que en 12 anys, només en 12 anys, del 90 al 2002, gairebé 2.000 casos d'accidents i lesions en infants per culpa del caminador.
2: Clar, és...
5: Ojo, cuidado, eh?
2: Ojo, cuidado, esclar. Tu deixes l'aparell aquest amb una baixada, per exemple,
0: sí, no.
2: Amb el nano posat,
0: el deixes a Manresa, també va...
2: Patacada assegurada.
0: Va seguint el Llobregat
5: cap avall, i ja hi ets.
0: Sí. Vicenç, gràcies per venir-nos a explicar aquesta feina tan desconeguda, perquè... De veritat que jo, fins que no et vaig conèixer tu, no sabia que existissis aquesta figura. I res, molta sort per Can Barcus. Teniu edat de jubilació?
1: Sí, 70.
0: Als 70?
1: El màxim, sí. No, aviam, ja, o sigui, tu et pots jubilar abans, però hi ha gent que ho allarga fins a 70.
0: Clar.
2: Bueno,
0: això és que es cobra bé, però si no, no ho allarga. Als 60 m'hi has d'anar plegant. Vicenç, moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment.
1: A vosaltres.
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Àlex Vila.
9: Ei.
0: Què tal?
9: Què tal? Bé.
0: Tu ets del Llobregat.
9: Jo sóc del Llobregat, sí.
0: Tens el mar més a prop. Sabies que existien els pràctics o no?
9: No.
0: No, eh?
9: No.
0: Doncs mira, una cosa que has après.
9: Sí.
0: Mira.
9: Jo això m'ho emporto.
0: De què et parlaràs avui?
9: Avui vinc a fer una nova història d'aquestes.
0: Una faula?
9: Una faula, sí. No ho diria. Jo crec que ja no és faula, però no ho sé.
0: Bueno.
9: El cas és que em disposava a escriure la secció, com faig cada setmana, i m'ha vingut una pregunta al cap, que he estat un parell de dies que no podia dormir.
2: Uh-huh.
9: Aleshores he decidit compartir la pregunta amb tots i totes.
2: Sí, va, home, per això hi som aquí,
0: per ajudar-te.
9: Sí. Vale, doncs la pregunta és, el caminador... És un objecte que ens ajuda a caminar, no?
0: Efectivament.
9: Però qui ajuda a caminar el caminador? Eh?
0: Ningú.
9: Ningú, no? Aleshores, existeixen caminadors insegurs?
0: L'avi que el porta.
9: Exacte.
0: Perquè un caminador per si sol no fa res.
5: No, tampoc. No camina.
9: No. És una bona... Quan jo vaig escriure no contemplava aquesta opció. Però seguirem. El caminador, en principi, hauria de ser una cosa ferma, forta, com un cabestrell, que quan trenques el braç el que et ve de gust és que allò sigui ferm.
0: Correcte.
9: No? Us heu trencat algun cop alguna vegada alguna cosa?
10: Mai. Dos cops el braç aquest.
0: El braç?
9: Dos cops.
0: L'esquerra,
5: Ets fluix.
10: Eh?
5: Ets fluix.
10: I tu una crua.
0: Jo em vaig trencar la clavícula, però la clavícula no te la poden immobilitzar.
6: No, eh?
0: És de molt mal fer.
2: Jo unes costelles.
6: Les costelles.
2: Però tampoc no l'has d'aguantar.
6: Jo no m'he trencat mai res, però saps qui si es va trencar la cadera fa poc?
0: Qui?
6: La meva iaia.
0: Què dius ara?
6: Sí.
0: Ja ho tenen les iaies, això.
6: Sí. Se li va plegar el caminador.
0: Oh!
5: No.
6: Em vaig despistar i... plegat, el caminador i la meva iaia.
0: És real, aquesta història?
6: Sí.
0: Ostres.
6: És així.
0: Com es diu la iaia?
6: I en aquell moment, Maria.
0: Maria. Una abraçada, Maria.
6: Una abraçada. La meva iaia.
5: Està millor.
6: Bueno, sí, està millor, suposo.
0: Des que es va trencar el
6: dia, no tenim relació. Però en aquell moment, ella va confiar en aquell caminador, no? Que en principi t'ha de donar la confiança. Per... Sí. I vaig dir, hòstia, aquest caminador l'acabàvem de comprar. Sí. Era d'alumini, com d'última generació, però...
0: Va fallar.
6: Va fallar. Per què va fallar el caminador, no? Em vaig preguntar en aquell moment. I
0: per què?
6: Potser estava embarassat, no?, amb els seus pensaments, pensant, uah, que bé que faig la meva feina, sóc el millor caminador del món. Però la feina del caminador no va de dir que bé va la seva... O sigui, no. És una altra cosa el que has de fer, caminador.
0: Has d'aguantar la iaia.
6: Clar, doncs el caminador es va oblidar de protegir els més desfavorits, no?
0: Sí, sí.
6: Què passa quan les coses que ens haurien de fer suport, no?, ens ajuden a caure en lloc de donar-nos suport? Hi ha caminadors que porten traje i corbata, no? Ah, sí. O uniforme i porra, no ho sé. No ho sé, heu anat últimament a demanar finançament al banc?
2: Amb una porra?
6: Amb una, no ho sé. És una cosa que jo, bueno, he trobat aquí com una petita analogia.
0: Sí, sí, sí,
6: no?
0: Sí,
10: te la veig, te la veig.
6: No ho sé. A vegades les coses que ens haurien de protegir, no?, i ajudar a caminar.
0: Sí. Doncs, els avis al banc no els volen veure gaire, diguéssim.
6: No, tampoc, clar, perquè no interessa, perquè és com aquesta persona ja caurà d'aquí poc, no, hi ha per, no necessitarà aguantar-se més, no? Mm-hmm.
2: En canvi, el senyor Oliu no li passa, el banc el vol, eh?
6: Exacte.
0: Sí, sí. Mm-hmm. I és grandot, ja, l'Oliu.
10: Però és que s'ha comprat un bon caminador, eh?
0: Sí. Sí.
6: O, per exemple, pots anar a denunciar algú a la comissaria i que et diguin, bueno, tens aquí unes multes sense pagar. Bueno, no ho sé.
5: Això passa?
10: T'ha passat?
0: A mi em va passar amb un llibre de la biblioteca.
6: Jo són...
0: Que vaig anar d'allò
5: i... A demanar-ne un i et va dir, sí, torna amb l'altre.
0: Exacte. Això sí.
10: Has llegit,
6: sí. Bueno, i la cosa hauria d'anar... O sigui, anava una mica per aquí, de què passa, no?, quan les coses que ens han de protegir... No, quan el caminador, que és una cosa que ens hauria d'ajudar a sostenir-nos... No?
0: Ens fa caure.
6: Ens protegeix,
0: vull dir. Sí, senyor. Quina marca era el caminador? Recordes la marca del caminador de la iaia? Té marques, els caminadors?
6: Balai.
0: Sí,
6: aquí, Balai, per exemple.
0: Balai.
6: Sí, sí, sí.
2: És un amigo.
6: No recordo la marca, no.
0: Deuen haver-hi unes marques.
2: Sí, hi ha diferents marques.
6: Sí, no,
2: estic pensant molt de casa i ara no em ve.
0: Tu tens un caminador, també?
10: És una inversió que ha fet pel futur. No.
2: Ja... La persona que el feia servir...
0: Ja no camina.
6: Ah.
2: Vola, ja.
0: Ja vola, eh? Fixa't.
6: Bonic, això.
0: Sí, és bonic.
6: Era, la conclusió era una mica aquesta,
10: però
6: no?
10: Però per què? Que corria molt, aquest caminador.
0: Va sortir, va frenar sec i va sortir.
6: Està guapo, aquest model.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Era això. Tenia una última pregunta, ja que he començat amb una pregunta. Que és com, us heu adonat que a les oficines d'Hisenda... t'ajuden a fer la declaració de la renda?
5: Ai.
0: Sí.
6: No? Bueno.
5: Bueno.
6: Jo és això, jo... Després s'ha de recollir tot això que jo he dit aquí.
0: Sí.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: I d'alguna manera... està bé, no?
10: Sí.
6: Si teniu qualsevol pregunta...
0: Home,
6: estic aquí.
0: En tinc tantes ara mateix que no sé per quina començar, diguéssim, eh? Però s'ha entès la metàfora.
10: I tant, sí. Jo li explicaré als meus fills, avui. Sí.
2: Jo estava en la boira, en la boira, en la boira... Però de cop, pam, la metàfora ha aparegut i...
0: Sí, que no s'us espatlli el caminador.
10: Ara.
6: Exacte.
0: Que la gent que t'ha d'ajudar no sigui la que et faci entrebancar.
5: Exacte. Ara. Exacte. Ara.
0: Aquí. Doncs pues mira, jo ho he dit en 30 segons, portes 4 minuts aquí.
5: Però ell ja ha posat literatura, sí, és
0: veritat.
2: Silenci és dramàtic.
6: Si no us agrada, exacte, puc fer una altra cosa.
0: No volia desmereixer el treball literari que hi havia al darrere.
10: Sí, moment,
0: perquè no, ha sigut un moment
10: tampoc
0: ben bonic.
10: Hi ha molta gent al cotxe plorant, sí, sentint aquesta història.
6: Tant de bo.
0: Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
2: Tant de bo, tampoc.
0: No,
10: no, però d'emoció. De...
6: Endavant amb els sentiments.
0: Exacte. Ah, sí,
2: endavant.
0: Que no us falli el cotxe, tampoc. Okay. No,
10: més et diré, perquè és millor, més important el cotxe que el caminador.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
2: Bravo!
7: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concordi.
0: Cada dia hi ha més gossos aquí.
2: Molt d'animal.
5: Sou una colla de gossos.
4: He intentat fer el gos i tocar i no me n'he sortit.
5: No es pot, no es pot. Tot no es pot. Avui us porto el Totoro, Totoro, que és un xarpei de Granollers. Mira. I és de la Montse, veiem-lo.
0: A veure.
6: Això és una manta.
5: No, és d'aquells gossos, un xarpei. És d'aquells gossos que són arrugats.
0: Tenen més pell, tenen molt marge per engreixar-se,
5: sí,
0: diguéssim.
5: Sí.
0: També.
2: I això? Això què és?
4: Què és això?
2: Això que ha sortit.
5: Això és una cireta.
4: Fan de la pell de gos.
0: Sí que ho sembla, sí que ho sembla.
5: Un dia la Montse i la seva família se'n van anar de casa rural, no?, i van veure un grup de vaques,
0: sí,
5: i el Totoro s'hi va voler acostar.
0: Mal assumpto ja.
5: Mal assumpto.
0: No, no, les vaques, deixeu-les.
5: Ja deixeu està. Tot, deixeu, no toqueu, com els dofins, no toqueu, no toqueu res.
0: Com el dofí, és ben parit. Dofí.
5: No, sí, no es toquen, les coses no es toquen.
0: És com tocar una oliva,
4: això,
0: tocar un dofí.
4: Sí, és veritat. També té gust d'oliva, el dofí.
5: El Totoro, sabeu què li va passar?
0: Què?
5: Que es va trobar de cara amb el toro del ramat.
0: Ah.
5: Doncs ja em veieu, cames, ajudeu-me, fugint corrent cap a la casa, Totoro i Montse.
0: Vinga.
4: Pel passeig d'avui anirem fins a la ciutat d'Agrigent, que està situada a Sicília. L'any 570 abans de la nostra era, aquest municipi era un assentament colonial de la Magna Grècia. Les males llengües diuen que la ciutat està controlada per un tal Fal·laris, un dictador sense escrúpols.
0: Avui passegem el gos per la colònia grega d'Agrigent. Som a l'any 500, l'any 570. Ah. 500.
10: 500. No, 500.
2: No, 570.
10: 500. Fa molt temps, això.
5: Fa temps, sí, fa temps, ha plogut.
0: Abans de Crist, eh?
2: Abans,
10: eh?
0: Vull dir que hagués pogut dir 1570 abans de Crist, dius que deu igual.
5: També.
0: Perquè quan fa tant temps la diferència és mínima.
5: Ja no ve d'un.
0: Es pas on navegues.
5: No ve d'un segle.
0: 570 abans de Crist.
2: Es pas de...
0: Ai, que sí, està bé amb aquest spa.
2: Aquesta música no es pas d'allà.
0: No?
2: Això és una cagada tan gran.
4: Ah, aquesta flauta sí.
0: Sí?
2: Això sí.
4: La flauta sí.
0: Passejant en Totoro per la ciutat, podem comprovar que tots els racons estan impoluts, tot està net i ordenat i els seus habitants tenen un bon nivell de vida. De tota manera, ens han arribat rumors que hem d'anar en compte, ja que aquest territori està sota el règim d'un dictador anomenat Fal·laris.
8: Ai, en compte, a veure, no de patir, eh? No de patir. Fal·laris és una bellíssima persona.
0: Sí?
8: A
0: veure, en Fal·laris és una bellíssima persona si t'hi portes bé, però
8: sí,
0: les males llengües diuen que aquest dictador té el costum de matar i menjar-se els fills dels seus enemics.
8: A veure, senyora Redó, a veure... El Fal·laris té el seu caràcter, sí, això sí,
0: està
8: però...
0: Bé, això és maco, això.
8: Com tothom, eh? Vostè com, també com fa si, cara de bona persona, però a veure...
0: Com si l'Illa es mengés els fills d'en Pedro Sánchez.
8: Sí.
2: No, no, perquè no són enemics.
0: Ah, no, clar.
8: No.
0: M'he equivocat.
2: T'has equivocat aquí. Que se'ls podria menjar, però en aquest cas no.
0: No.
2: No. Lliga.
0: Que l'Illa es mengés els fills de Puigdemont.
8: Sí, és això, sí.
0: Això sí.
4: És ben
0: sí.
4: bé això, crec.
0: Sí.
8: Sí. Sí.
0: De fet, no sé per què m'enverdo, perquè això no és està escrit que... enlloc no. i no...
8: Sí, sí,
2: pensant en Puigdemont.
8: Vols que ens quedem sense feina, no? Una mica.
0: Puigdemont, què?
2: Té fills?
0: Sí.
2: Sí, filles.
0: I el Zapatero tenia aquelles gòtiques.
5: Ai, sí, que maques, aquelles.
10: No se les han menjat ningú?
0: No ho conto.
4: Les van tastar i eren amargues.
0: Elles poder es van menjar algú, no ho sé.
2: No digueu aquestes coses.
0: No digueu que...
5: No sigueu els fills de la gent.
0: Exacte.
5: Home, ja...
0: De fet, a hores d'ara, l'únic que podem comprovar és que aquesta colònia grega, situada a Sicília, té una gran qualitat de vida. El dictador Fal·laris ha aconseguit una ciutat amb grans edificis, monuments i una població que té les necessitats bàsiques cobertes.
6: Claro, con Fal·laris se vivía mejor.
0: Claro, claro. Fal·laris, ha fet moltes, ha fet pantanos, ha fet de tot amb Fal·laris.
4: Sí, sí.
0: També ha aconseguit portar aigua corrent a les cases, tu. Aigua 570 abans de Crist, eh? Aigua... Escolta... Una dutxa?
10: Collons.
0: Aquella època?
10: Aquella època devia anar bé, eh?
0: Home, i tant que anava, jo cardava una pudor a tothom.
10: No.
0: Amb la ciutat sota control i sense cap perill a la vista, en Fal·laris es dedica a viure en el seu palau de marbre. La seva principal activitat és organitzar festes pels amics.
10: Com en la Miniamal.
0: Sí, senyor. Que... Més o menys.
10: És el que fa.
0: És un home a qui li agraden les excentricitats. Es diu que Fal·laris es dedica a torturar presoners per tal de divertir els seus anfitrions.
10: Com en
5: no.
10: la Mínia Malala.
5: Sí. No.
6: Sí.
5: No.
6: Sí.
0: No ho fan, això en la Mínia.
10: No, però porta nans i coses.
5: I què? Que no poden treballar?
2: Sí.
5: Doncs calla.
10: Però poc ho critico. Sí, jo dic que fa com el Lamine Yamal.
11: No.
10: Jo sí.
11: Ha dit torturar?
0: El nan del Lamine Yamal no el va torturar, no, que jo sàpiga.
10: No, però vull dir... Va,
11: enveja, no enveja.
0: També us emmerdeu amb coses que no estan bé.
11: No cal, no cal.
0: Bueno, imagineu-vos un sopar. En fa l'Aris, doncs, abans de sopar, fa torturar algú.
2: Ah.
0: I ja està, i mira, és la seva...
11: És ben entretingut.
0: És la seva distracció, ja està.
2: Sí, ja està.
0: En Peril, per exemple...
2: Peril.
0: Peril, ara us el presento, és un home que ha vingut des d'Atenes per conèixer en Phalaris. Sí. Diu que vol ensenyar-li el seu nou invent.
10: Sí, sí.
0: Ets en Peril?
10: Sí.
0: I què?
11: Ets ben Peril.
10: Porto 3 anys ja treballant amb aquest invent.
0: Ah, sí?
10: És ben parit, eh?
0: Aviam, en Peril és un gran inventor.
10: A veure si li agrada. Aviam.
0: Diu que ha creat un giny molt interessant. N'ha construït un prototip i vol mostrar-li a en Phalaris.
10: Ja veurà que ben parit, eh? Aviam si li agrada. És un invent revolucionari, eh, Peril?
0: Sí? L'invent és molt complex.
10: Sí, sí.
0: El primer que hem de fer és procurar que el nostre gos, en Totoro, no s'espanti en veure aquell artefacte.
10: Ai, ja pot ser, ja. Que molt ben parit,
0: sí que és ben parit.
10: És ben parit, això.
0: Sí.
10: Ben parit, eh?
0: Us heu d'imaginar una escultura de bronze.
10: Una escultura de bronze?
0: Sí. En forma de toro.
10: En forma de toro, sí, senyor.
2: Aquest és l'inventor, eh?
0: Sí, sí, sí. És una escultura que gairebé fa 2 metres, gairebé, eh? És més gran que un toro, de veritat.
10: I tant.
0: Això ho has fet tu sol?
10: Sí.
0: El pobre Totoro, el nostre gos, en veure aquella bèstia, està ben acollonit.
10: Sí.
0: Heu de pensar que l'escultura té tots els detalls, eh? Les banyes, els ulls, el morro, el pèl de l'animal, tot fet de bronze, és preciós.
10: Molt currat, eh?
0: Tot treballat.
10: Molt currat, eh? Sí. Guapo, eh?
0: I no
10: és pas només una escultura, eh?
0: Ah, no?
10: No, això té utilitat ben parida.
0: Per què serveix, això?
10: Hòstia, explico, això és ben parida.
2: No ho saps.
10: Sí.
11: Home, com ho ha fet ell?
0: Ja ho explico.
10: Explico tu, et fotrà gràcia explicar-ho.
0: En Peril explica que aquell meravellós bou de bronze és un element de tortura.
10: Tortura!
0: Sí.
10: De tortura, eh?
0: De tortura. La panxa del bou té una porta per accedir a l'interior. S'obre la porteta. Hòstia, quin tio tan idiota. Resulta que de dins el bou està buit. Tot està pensat per introduir una persona dins de l'escultura i fotre foc just a sota la panxa de l'animal. Com que és de bronze, s'escalfa de valent i es converteix en un forn gegant.
10: Uah, què? Quina manera tan bèstia de morir, eh?
0: Sí.
10: A 1000 graus de temperatura, eh?
0: Això
10: em foto 1000 graus de temperatura, eh?
0: Sí.
10: Hòstia, aquí pots matar algú i al cap d'un rato fer-hi pizzas, eh?
0: Bueno, és un bon invent.
10: És un bon invent, eh?
0: Ara t'havies d'estar avorrint, eh? Perquè almenys, bueno, vull dir que se t'acudeixi construir aquesta bestiesa.
10: Oh, borraixo com un dròpol, eh?
0: 1000 graus de temperatura.
10: 1000 graus.
0: Aquella escultura preciosa és una màquina dissenyada per matar gent.
10: Sí, senyor.
0: És horrible.
10: És horrible, això.
0: És horrible.
10: Això sóc una bèstia.
0: A més, en Peril és tan bon inventor que ha aconseguit col·locar un sistema de trompetes dins del cap de l'escultura. Els crits de la persona que s'està morint cremada es converteixen en un so, com el so de l'animal, com si el bou estigués cridant.
10: Amigo, pell de gallina, això, eh?
0: Sí.
10: Explica-lo de les herbes.
0: Oh, quines herbes?
10: Ja veuràs, llegeix-me.
0: Ah, sí, les herbes, sí. Mentre la persona s'està cremant, unes herbes aromàtiques col·locades als narius del bou fan que la pudor de carn cremada quedi dissimulada i el vapor que surti pels narius de l'escultura faci bona olor. És un bon espectacle.
10: No, maco, està bé.
11: Està bé, maco de veure.
2: Està ben trobat,
10: maco,
2: eh?
10: Maco.
0: Nosaltres i el nostre gos, en Totoro, que encara no té... Bueno, no els té totes, que aquella bèstia banyuda sigui de bronze, tenim la sort d'assistir a la presentació del bou d'en Peril. La presentació es fa a la residència privada d'en Phalaris, davant d'ells i els seus amics de la noblesa.
10: Doncs bueno, senyor Phalaris, eh? Aquí li he portat...
2: Soc jo, Phalaris.
0: Sí.
10: Ets tu. Jo li he portat això, una màquina de matar gent, eh? Com que vostè sé que és així una mica sàdic, eh? Sí, ben parit, eh? Ben parit, això, eh?
0: Aviam, en Peril és un gran inventor, però li falta una mica de màrqueting, eh?
10: Bueno.
0: La presentació del producte és una mica pobra. Mentrestant, en Phalaris, el gran dictador, encara no ha obert la boca.
10: Ai, que no li agradarà...
0: No, doncs si no li agrada, malament, eh? Perquè en Phalaris... Té la fama de que quan s'emprenya, quan les coses no li agraden, noi, no series el primer inventor que ordena executar, eh?
10: No, home.
0: Sí.
10: No, home, això no...
2: Ara,
0: finalment,
2: silenci!
0: Ara, ei, que es pronunciarà.
2: Silenci!
0: Li ha agradat o no li ha agradat?
2: Ara aquest invent...
10: Hòstia, no li ha agradat.
0: Un moment.
10: Ara em matarà.
0: Un moment, no ho sabem, home.
2: Silenci!
10: Ai, no cridi.
2: Aquest invent...
10: No tenia raó, la meva dona, no et fotis en problemes, feia.
2: Aquest invent és increïble!
11: Oh! Bravo! Visca en Peril!
2: Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca!
12: ben parit, eh?
2: Ben parit, eh?
12: El bou d'en Peri...
2: El de les herbes m'ha agradat.
12: Això sí que t'ha agradat.
2: Les trompetes m'ha agradat molt.
12: Ha agradat, ha agradat.
3: Ha agradat, ha agradat.
2: Ha agradat, eh?
3: Això ara en direm en bou d'en Falaris, eh?
12: El bou d'en Falaris.
3: En honor d'en Falaris, eh?
12: Sí, sí, sí.
13: Ai, ai, Fala, Fala.
12: Fala, li dius?
13: Sí, és que som molt amics des de fa molts anys.
12: Molt bé.
13: Fala, saps que seria molt divertit?
2: A veure, què?
13: Mira, ara s'ho ha acudit. I si algú es fica dins, eh? I fem veure que el cremem.
12: Mira.
13: Oh, ara t'ho passaríem bé.
3: És bona aquesta.
12: Una de les convidades de la festa ha tingut aquesta idea, fer una simulació, fer veure que algú és torturat a dins el bou.
2: Trobo que és molt bona
3: idea. Molt
2: bona idea.
13: T'ho passarem bé.
12: En Falaris ordena que en Peril...
2: Que s'hi posi l'inventor.
12: Exacte. Ordena que es foti a dins de la panxa de l'escultura i faci una petita performance, no?
3: Bueno, vull dir, no voleu dir que ho haig de fer-ho jo, això.
13: Fer veure, fer veure.
3: M'he de fotre aquí dins, ara.
12: Sí,
13: ja, bueno, serà divertit.
3: No, però no engegarem.
12: No,
3: no, no. No!
2: No
13: engegarem.
12: En Peril és introduït a dins del bou. Un cop la porta està tancada, comença a cridar com si s'estigués morint.
13: Nyic!
3: Ai, que em moro, ai, que em cremo, faig bromes. Ai, que em cremo, ai, he ben parit, l'invent. Ai, quina color,
12: A veure, és poc
3: color.
12: Versemblant.
3: Bueno, però faig per bromes. Ui, estem a 900 graus, com crema, com
13: no
3: crema.
13: No sé, jo...
3: No?
13: Ai, jo a mi... Fala.
3: Vaja, ja surto.
13: A mi, jo pensava, no?, si dins del meu cap, que seria més divertit. M'estic avorrint una mica,
14: no,
13: sí.
14: No, no m'acaba de convèncer.
13: No!
3: Ja surto, doncs.
2: És avorrint.
13: No, espera un moment.
14: Una mica de realisme.
13: És que saps què passa, que estic trobant? Jo, que...
2: Surto?
13: Tampoc surt fum pel morro i l'olor que ens han dit.
2: Surto, però...
13: Calla, no, espera un moment,
2: A veure, porteu una mica llenya i li cardarem foc en el toro.
13: Ara.
12: Falaris ordena encendre una foguera justa sota el bou. En altres paraules, vol provar-ho de veritat.
13: Ara!
2: Ara. A veure, que se m'ha sortit, cabrón!
13: No!
2: Que se m'ha sortit!
14: Quina mort tan poètica, no trobeu?
13: No.
14: L'inventor mort pel seu propi invent.
2: Bravo!
13: Bravo!
2: Bravo!
13: Bravo!
2: Bravo!
13: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
12: Heu de saber que aquestes festes anaven així, La cosa es podia embolicar de mala manera. En un moment, els esclaus de la casa han fotut una foguera sota el toro. Al cap de pocs minuts, el ventre de bronze de l'animal es torna d'un vermell intens. El pobre Peril s'està cuinant viu, literalment. La imatge és d'allò més macabre. El fum amb aroma d'herbes comença a sortir pels narius de l'animal i els crits del pobre Peril es transformen en un rugit metàl·lic.
13: Que bé!
12: Quan sembla que la mort d'en Peril és inevitable, en Falaris ordena treure'l de dins d'aquell forn gegant.
2: Va, prou, prou, prou, prou, prou, va, ja ens hem divertit prou.
13: Ai, sí.
2: Traieu aquest pobre bestiota d'aquí dintre, va. L'inventor fora, que surti.
15: Oh, hòstia, m'ha parit! M'hauré de pagar el doble, hòstia. Hòstia, assembla una pizza.
12: En Falaris demana disculpes al pobre Peril, que ara mateix li cau la pell a trossos.
14: Que riu, aquell desgraciat.
12: És de mal demanar disculpes, també. Em sap greu, se'ns ha escapat una mica de les mans. Li dona les gràcies per l'invent.
2: Gràcies.
12: Que se'l quedarà amb molt de gust, diu. Finalment...
2: Sí, me'l quedo.
12: Te'l quedes, eh?
2: Sí, sí, me'l quedo.
12: I ordena que els soldats agafin en Peril i el tirin per un penya-segat.
2: Traieu-me aquest pollastre rostit d'aquí davant meu i el foteu un penya-segat avall.
13: Ai, Pala, que divertit. M'he divertit molt, bravo.
2: Quina tarda de falla que has passat.
13: Què fem dissabte que ve?
12: Aquesta és la trista mort d'en Peril d'Atenes, un inventor que va jugar amb foc i es va acabar cremant. Per la seva banda, en Falaris va ser enderrocat uns anys després. I segons la llegenda, es veu que va ser cremat dins del bou de bronze,
2: no
12: també.
2: Sí, no?
3: Toma!
12: Ara.
2: Toma!
12: Sí, sí. Qui no sabem si ha estat cremat o no és el nostre gos, eh? En Totoro. Anem a veure si se salvarà o acabarà morint. De qui dependrà això, Mercè?
13: De veure, com et dius? Susana. La Susana. I d'on ets? De Manresa.
12: Susana de Manresa. Què se n'ha fet del toro d'en Falaris? On és l'objecte actualment? Ah, no ha arribat fins als nostres dies. Es veu que va ser destruït. B, està al Museu del Louvre, o C, està a una rotonda de Roma. Quan entres a Roma, hi ha una rotonda.
3: A mà dreta.
12: Està allà.
3: A,
12: dreta, sí. A, B o C?
13: A.
12: A. En Totoro és...

0: El pobre Totoro, malgrat haver presenciat un fet tan traumàtic com veure un home socarrimant-se dins d'un toro de bronze de 2 metres, ha pogut superar la passejada. Aquella vegada que es va trobar un toro al mig de la muntanya li va servir d'experiència i no es va acostar al toro d'en Falaris. Que no s'ha conservat, però jo una vegada vaig anar a un museu de tortura a Cantàbria i ja de la Inquisició Espanyola també ho feien servir, això.
1: Ah, sí?
0: Hi ha un toro també? De metall allà exposat. Sí?
2: Quina obsessió amb el toro.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El sindicat USTEC, el majoritari a l'ensenyament, qualifica d'inacceptable que el departament anunciï abans de la reunió que la proposta d'avui serà la definitiva. En un comunicat

0: que pugui sortir d'aquesta negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu docent per decidir si l'accepten o si continuen en les mobilitzacions. Aquesta reacció de la USTEC ve després que la consellera Esther Niubó hagi anunciat al Parlament de Catalunya que a aquesta reunió de les 3 de la tarda el departament arribarà amb una última proposta que no pensen variar i que, per tant, serà de caixa o faixa en les negociacions amb els sindicats. Més notícies amb Joan Bota.
1: En marxa l'Audiència Nacional al judici de la Kitsch en la trama que hauria impulsat el PP per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior, a l'època de Mariano Rajoy, ha negat que s'encarregués l'operació ni que ordenés cap pagament a càrrec de fons reservats. Francisco Martínez, el primer acusat, ha declarat, també n'ha exculpat Jorge Fernández Díaz, que declararà a continuació. Anem a Madrid, Tania Tapia, bon dia.
2: Bon dia, l'exnúmero 2 d'Interior diu que no sabia res de la Kitsch, no va encarregar res ni tampoc va ordenar destruir els discs durs amb la comptabilitat B del partit.
3: ¿Te ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
4: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
2: Tot i que l'instrucció havia apuntat cap al seu superior, el ministre Jorge Fernández Díaz, amb qui va tenir un dur cara a cara, ara ha canviat d'estratègia i l'ha desvinculat de tot.
4: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
2: De Martínez, que només ha respost al seu advocat, és el torn de l'exministre. Veurem si manté aquest pacte de no agressió que avui s'ha evidenciat. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic, tots dos de Barcelona, han intervingut amb èxit un fetus que tenia els intestins fora del cos i la intervenció l'han fet durant l'embaràs. L'operació és pionera a tota Europa i és un dels pocs casos que s'han fet a tot el món en una situació així. La intervenció es va fer abans del part per intentar evitar complicacions greus després del naixement. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat de l'operació.
5: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: La intervenció la va fer un equip especialitzat que s'havia preparat durant l'últim any per si apareixia un cas com aquest. Era una operació d'una complexitat extrema. Calia primer localitzar el problema i després tractar-lo amb molta precisió, tenint en compte la mida i la fragilitat del fetus. I ara el nadó ja té 2 mesos i no presenta cap complicació de salut.
1: S'eleva gairebé 240 la xifra de persones mortes a la República Democràtica del Congo sospitoses de tenir l'Ebola. Segons l'últim balanç oficial, el govern explica que s'han detectat prop de 1.100 casos sospitosos. El brot, declarat el dia 15, va començar a la província d'Ituri. S'ha estès a les regions del Kivu i ha traspassat a la veïna Uganda. De fet, aquest país ha tancat temporalment la frontera per evitar més contagis. Des de l'Organització Mundial de la Salut s'ha demanat un alto al foc al Congo per poder controlar la malaltia.
0: Ja coneixem els artistes que participaran al nou cicle de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els seus 150 anys. El vent s'endú les paraules que no et vaig dir. Un dels artistes que hi participarà és aquest que sentim, Miqui Núñez, però també Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o el Poni Pisador, entre d'altres. Es faran 45 concerts en sales de concerts que sumen 22.000 localitats des del 18 de setembre fins al 30 d'octubre. El projecte està organitzat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya i reivindica les sales de concerts com a equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori. El cicle arrenca el 18 de setembre amb els concerts de Jules, Joe Crepúsculo i Que te calles. Esports, amb Marta García.
6: Xavi Pascual ha explicat els motius del per què deixarà el Barça de bàsquet en acabar aquesta temporada. Assegura que no hi ha cap guerra ni amb la direcció esportiva ni amb el club i argumenta així la seva decisió.
7: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant. És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada.
6: Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acaben els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescissió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà Dubai. En la competició femenina, l'Uni Girona confirma la baixa per a la pròxima temporada de la base australiana Laura Cornelius. Ja és oficial que Ona Batlle deixa el Barça de futbol. La defensa és una de les convocades amb Espanya per als partits de classificació del Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia, on també destaca Aitana, gran novetat després de la lesió. Hi ha 7 catalanes i 11 blaugranes en esta convocatòria. El Barça tanca el primer fitxatge per a la pròxima temporada amb la incorporació d'Anthony Gordon.

0: davanter anglès del Newcastle. Està previst que arribi avui i passi la revisió mèdica. I en futbol sala, Jorge Vargas, nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, firma per les dues pròximes temporades.
1: Fins aquí les notícies.
2: Som el dia.
3: Som la nit.
4: Som dos programes amb el mateix objectiu.
2: Saber què està passant.
3: Què ha passat.
4: I també per què ha passat.
2: Tant a casa...
3: com al món.
4: Què ens fa diferents?
2: El ritme.
3: El ritme.
4: El ritme.
2: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
3: Perquè al Catalunya nit som pausa.
4: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: A tota hora...
3: i a tot arreu.
5: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Som diferents.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% té un nom, el sap tothom. És Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Cadot, com estàs?
0: Mira, avui tinc un d'aquells dies llarguíssims. Avui és el meu moment, la solució és el meu moment de calma.
1: Molt bé, és com anar a l'espa. Com anar a l'espa,
0: sí,
1: seria, no?
0: Sí, m'encanta.
1: Mira, acabem de rebre un missatge de l'Eva que diu: bon dia, vull formar part de la comunitat de la solució.
0: Oh,
1: la comunitat de l'anell, la comunitat de la solució. Hi havia el Club de la Mitjanit i el Club de la Solució. Avui, en aquest canal exclusiu, diguem-ne, el Club de la Solució, explica què hi trobarà la gent, perquè és un fenomen que acabem de viure ara mateix i que t'acosta a Doraemon.
0: Espera, t'ho explico ara, però abans deixa'm saludar. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. I si avui és dijous, la solució es diu Raül Balam, molt bon dia.
2: Oh.
0: He fet una mica de trampa, perquè he presentat el Raül. Perquè quan expliqui el que surt al vídeo...
1: Ui.
0: Nen, o sigui, a veure.
1: Fliparà.
0: El vídeo surt... Espera, que m'acotxo a agafar-ho, eh?
1: De trucar al RAC per agafar això que
0: perquè
1: està agafant la carota.
0: M'han dit, però què portes al bolso? I he vist que el meu bolso deu pesar uns 5 quilos.
1: No, 10, 10.
0: I està ple. O sigui, porto com una espècie de necesser que jo podria marxar ara, al cap de setmana, amb tot el que porto aquí.
1: Doraemon.
3: Bueno, això és meravella, no?
0: Sí, meravella. Si tu portes un bolset que portes dues coses,
3: però
0: com
3: jo aquí
0: fas?
3: També et puc treure l'Uda.
0: A veure, treu, què portes?
1: A veure, l'altre. No, mira, fem una cosa. Fem una cosa. Tothom que vulgui anar al canal de WhatsApp de la solució, que aixequi el dit i demani unir-s'hi, perquè gravarem un vídeo...
0: Amb el que porta
1: també,
0: el Raül.
1: Amb el que porta el Raül Balam. Sí,
3: a mi poca cosa, vinga. Però normalment porto vinga. Coses molt ràndoms.
0: El Club de la Solució. Voleu formar part del Club de la Solució? Contingut en exclusiva. Només el pengem allà. No apareix a les xarxes socials. Si voleu formar part d'aquest Club de la Solució, voleu saber què hi ha dintre de la meva bossa de mà i de la bossa de mà d'en Raül Balam, és una mica Doraemon, ens envieu un WhatsApp al 677-387-19. Us enviem l'enllaç, entreu en aquest club en exclusiva, el Club de la Solució, i allà ho podreu veure. Avui no parlem de bosses de mà. Avui portem una solució gastronòmica. Torna el puntet de sal i de seguida us explico el tema.
4: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: Avui, nova edició del Puntet de Sal, i ens endinsem en l'univers d'Alerta. Les receptes per no tenir calor. Què és millor contra la calor, plats freds o plats calents? Hi ha aliments que ajuden a refrescar el cos? Quins plats venen més de gust en dies de calor? Com podem cuinar sense passar calor a la cuina? Quan fa calor, ens canvia la gana? És veritat que tenim menys gana? Raül, de l'1 al 10, com afecta la calor el que mengem? Tu, per la teva experiència del que et demana al restaurant.
3: Home, afecta moltíssim. Jo crec que ara bé és el moment que... El cos, inconscientment, jo crec que et demana aquestes coses fresques, que et refresquin de dintre. Jo crec que és això el bo.
0: Però tu tens una teoria.
3: Jo 100%.
0: Què és refresca com... més?
3: Jo, mira...
0: Ojo, teoria Raül Balam.
1: A veure, Balam.
3: Jo prendre un got d'aigua del temps o un pèl calenta et refresca molt més que un got d'aigua gelada.
1: Què dius ara?
3: 100%.
1: D'aigua sí. Calenta, eh?
3: Sí, una aigua calenta, perquè llavors, si tu prens un got d'aigua calenta, estàs donant més calor al teu cos de dintre que de fora, i tindràs la sensació que fora fa més fresca que dintre. En canvi, si tu et prens un got d'aigua freda, refresques el teu cos, però dintre, a fora encara segueix fent calor.
0: És una mica la teoria, això havia sentit, eh? De dutxar-te també amb aigua més aviat calentona, perquè així quan surts, el cop de fred t'ajuda a refrescar-te.
3: Estàs més fresc.
0: També diuen que el te de menta, normalment a les cultures àrabs,
3: clar, és refresca.
0: Se la prenen durant tot l'any. No sé jo, Raül, això ho hem de xequejar.
1: Mira, fem una cosa, que si hi ha un oient que tingui a mà un got d'aigua calenta, que ho provi,
0: no,
1: i ens ho expliqui. No, que ens ho expliqui.
3: Jo no prenc mai aigua freda.
1: Mai?
3: Mai.
0: Mai a la vida?
3: Jo sempre del temps.
1: Mare meva.
0: Raül Balam i les seves merdes. Ara de seguida us intentarem posar llum a la foscor. En aquest, segons ell, efecte calor fred de Raül Balam. Avui trobem la solució a totes aquestes preguntes a banda d'en Raül Balam, la convidada d'avui al Puntet de Sal. Un fort aplaudiment per la Clara Simó. Molt bon dia.
5: Bravo.
0: Hola, bon dia. Com estàs?
5: Molt bé.
0: La Clara la coneixereu @clarafogons. La trobareu a Instagram i si no l'heu trobada, busqueu-la ara mateix. @clarafogons, si no la coneixeu, eh? Amb dos fogons ens presenta aquest llibre, receptes per jugar a la la cuina i convertir-se en xef. A veure, Clara, tu ets professora de català, per cert, avui estàs de vaga.
2: Efectivament, estic fent una vaga una mica estranya.
0: Sí, és una mica autoexplotada, eh?
2: Sí, sí, sí, és així.
0: Estic de vaga per una banda i per l'altra estic aquí a la ràdio.
1: Mestra i explotada, i a vegades és un...
0: És un sinònim.
1: Una redundància.
0: Malauradament. Ella ho peta, convertint receptes fàcils i de cuina d'aprofitament, recollides, per cert, en aquest llibre, amb dos fogons. Així, Clara, pel boc gros, tu cuines menys quan fa calor?
2: Jo cuino menys quan puc.
0: Mm.
2: És a dir, jo cuino cada dia per necessitat. A més, m'agrada cuinar. Vull dir que de tant en tant ho faig per plaer. Però a l'estiu sí, intento cuinar molt menys. Sobretot tot el tema de forn, clar, això és horrorós.
1: Clar.
2: A mi que m'encanta fer masses, pans i aquestes coses, a l'estiu no m'hi trobaràs pas davant d'un forn.
0: A l'estiu no. I tu, Raül?
3: Jo intento cuinar sempre, a mi m'agrada cuinar. O sigui, el que sí que fas més a l'estiu, coses que no et donguin tanta calor. Pots fer aquestes coccions en fred, com podries fer una amanida de cuscús sense engegar el foc. Ficàs el cuscús, el deixes una nit amb un suc de llimona, un suc de taronja, una miqueta d'oli, una miqueta d'aigua, sal i pebre, o deixes de dormir una nit a la nevera, aquella nit s'hidrata el cuscús i l'endemà et pots muntar una amanida sense passar fred ni calor i ficar una aigua bullint i res.
0: No cal posar-se l'aire condicionat a 300 frigories.
3: No tinc aire condicionat a casa, ni un trist ventilador tinc a casa meva.
0: A la cuina de la feina, eh?
3: Bé, hi ha aires, però al final un aire en una cuina no ho notes. Jo, és mental. La calor és mental.
1: Veniu,
3: si voleu passar calor, veniu amb una cuina professional.
0: Buah! És que estic plantejant-me una cuina professional sense ventiladors o sense aire condicionat. És per morir-s'hi, eh?
3: A moments ja hem començat aquesta setmana. Ja portem dos dies que el meu segon de cuina, que és andalús, és de Còrdoba, i ja va dient, que calor. Que calor. Només va dient això.
0: Mira, ho dic l'hora, perquè és un moment important. Un quart de dues del migdia, som la solució. Avui parlem de receptes per no tenir calor, cuina per no tenir calor. I el Raül Balam ha fet una estranya teoria. Ens ha dit que ell beu aigua calenteta per combatre la calor, perquè així es produeix com una equiparació de la temperatura interna amb l'externa i sembla que no tinguem tanta calor. Nosaltres ja sabeu que us portem la solució, per això hem trucat en Jordi Mestres. Ja sabeu que en Jordi Mestres, a part de començar a ser ja col·laborador de la solució, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
5: Bon dia.
0: Aquesta setmana t'estic explotant, eh? Jo ho sé.
5: No passa res.
0: Però escolta'm, aquesta estranya teoria d'en Raül Balam, vols que te la tornem a desenvolupar o més o menys l'has pillat al vol?
5: No, sé de què va. No ho he pillat, però sé de què va. I té una base.
0: Epa!
5: Té una base, sí. I alguns països asiàtics, de fet, ho fan, que et posen un té calent a ple estiu, als típics té verds, i això es fa... I té una explicació. Tu, quan prens una cosa calenta... I si fora, evidentment, fa calor, el teu cos engega una sèrie de mecanismes per compensar aquest excés de calor, per generar fred. Per tant, té una base que sí. El que passa que no és un consell que es pugui generalitzar per tothom, perquè, clar, en funció de com una està de base, aquests canvis, aquests xocs tèrmics de calor, si no ho compenses bé, no? Per ser una persona gran o amb problemes renals, etcètera, pot generar a vegades certes molèsties, perquè aquests mecanismes de compensació no s'activen de la mateixa manera que amb una persona jove i sana, per entendre's. No? Per tant, no és generalitzable. Sí que té una base, eh? Una base fisiològica, que és perquè generen aquests mecanismes que ens refreden, d'alguna manera.
0: I com podem saber si som aptes fisiològicament o mèdicament per fer aquest truc que ens recomana en Raül Balam?
5: Doncs, vaja, si ets una persona gran, d'entrada no seria recomanable fer a l'estiu un té calent, perquè molt probablement la gent gran no sua igual que la gent jove, no? Per un efecte d'envelliment. Llavors, que tampoc seria recomanable fer coses molt fredes, no? Aquesta tendència d'embec una cosa gelada perquè fa calor, això tampoc és recomanable, perquè en realitat el teu cos el que farà és generar mecanismes per escalfar. Mm-hmm. Perquè si tu et prens el típic granissat que està a menys de 0 graus, perquè el gel doncs, està a 0 graus, el teu cos activarà mecanismes que al principi semblarà que t'estàs refredant per l'efecte de l'aigua freda, però l'efecte contrari. Que això passa molt amb l'alcohol fred, no? La típica cerveseta freda,
0: sí.
5: I tens dos mecanismes, cervesa gelada i alcohol, al final obtens el contrari, en realitat. Per tant, s'ha de vigilar una miqueta i fer les coses amb certa consciència. Refrescar-nos sí, però és més efectiu doncs, hidratar-nos, estar a l'ombra, etcètera, etcètera, i no anar als extrems. No?
0: Interessantíssim, eh? Per tant, si hem de triar entre aigua gelada a l'estiu o aigua a temperatura normal, tu diries normal o un puntet freda, però tampoc no passar-nos allò glaçada,
5: no. Un potet freda, però no està gelada, no? Que és el mateix que passa, per exemple, quan parlem del tall de digestió. No és que es talli la digestió, és que es produeix un xoc tèrmic entre l'aigua molt freda i el cos molt calent, que el que fa és que el cos activa mecanismes, com que està molt, molt, molt freda l'aigua, per escalfar el cos, i pot haver-hi una interrupció del flux sanguini cap al cervell que fa que perdem el coneixement i ens ofeguem.
0: Ostres!
5: Ho fem molt ràpid, però va una miqueta per aquí.
0: D'acord.
5: No és que falla la digestió, és a dir, no és que hi hagi un problema. Vull dir, si no mengem... també pot passar. Per tant, no associem només amb el tema del menjar.
0: Perfecte. Escolta'm, és que de veritat, tot el que diu aquest senyor és mel, el que surt per la seva boca. Jordi, sé que t'hem interromput. Gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada. En Jordi Mestres, metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Premi de Comunicació, i no és per menys. Una abraçada, bonic.
5: Adéu, petó.
0: Adéu, adéu. Ai, senyor, escolta'm, des de quan t'apassiona el món de la cuina, Clara?
2: Des de sempre.
0: Explica'ns una mica la teva història, perquè, clar, jo ara he dit mestre, però també dedicada al món de la cuina, sobretot jo et conec la faceta per xarxes socials.
2: Sí.
0: Com arriba la passió de la cuina a tu?
2: Jo crec que de família, perquè això ho has de mamar, no? Hi ha gent que li agrada la cuina de cop i volta, no? Però normalment ho has mamat de casa. Jo a casa sempre ens ha agradat molt menjar, tota la família ens ha encantat menjar i cuinar. I tinc la meva padrina que cuinava molt bé, el meu pare que també, ma mare que intenta innovar sempre que pot.
0: I li surt bé o malament?
2: I li surt bé, li surt bé. No, diguem que té una altra manera de fer les coses, no?, la cuina, però...
0: Té una altra manera de fer les coses, que subtil, eh?
2: No, però no, al final ell hi posa molt bona intenció i fa coses diferents i sempre està intentant innovar, que això és molt xulo.
1: Això és molt guai.
2: Sí,
1: clar.
2: Vull dir que ell potser no té aquesta tradició més de cuina. Sa mare no li agradava gaire cuinar i, per tant, no té aquesta tradició de casa, però intenta treballar-s'ho. Està fantàstic.
0: A tot això, crida oberta, com sempre, podeu participar en el programa d'avui a través de les línies habituals, eh?
1: Poden participar.
0: Ja ho estan fent, no?
1: Participant des de fa 10 minuts. D'entrada, estan donant-li la raó al doctor Balam, de tota la raó.
0: Ojo, el doctor Balam, eh?
1: Gràcies. El Raül, l'Esperança, la Marisa, el Ramon, la Montse, la Zela... Jo tampoc bec mai aigua freda. Tota la raó, Raül Balam, sempre de temperatura
3: ambient. Ja puc marxar.
1: No, però és que la Lourdes pren la cervesa del temps. O sigui, imagineu-vos que la cervesa...
0: Hòstia,
1: un
0: moment,
1: una cervesa freda. Però la Lourdes...
0: Com es diu aquesta persona?
1: Lourdes.
0: Lourdes, què fa? Cervesa del temps.
1: Cervesa del temps, això ens diu.
0: Fotis.
1: Què creieu que és pitjor? Cervesa calenta o cafè amb llet fred?
0: Cervesa calenta,
2: sens dubte.
1: És un debat.
0: Mira, és un debat populista. La Clara està amb mi, tu? Què dius, Balam?
1: Pitjor, eh?
3: Què és pitjor?
0: Cervesa calenta o cafè amb llet fred? Però si hi ha el frappé, que ja és una mica això.
3: Va, no sé, aquí m'heu matat.
0: No se'n decidir ara.
1: Doncs bé, no li tireu hate ara a l'Urdes.
0: No, pobra, no. Però un moment, m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sorprenent, sí. Bé, vies de contacte habitual, que ja les estan fent servir, lògicament, 93-201-7474. Aquest és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, també col·lapsadíssim, al 677-38-77-19, on ens podeu explicar, avui que parlem de les altes temperatures, quin és aquell plat que us funciona quan us voleu treure la calor, o teniu calor, o en aquests mesos de calor.
0: Quan arriba l'estiu, eh?
1: Sí, quan
0: a mi quan arriba l'estiu se'm gira el cap, no sé per què.
1: Que no ha arribat encara.
0: Bueno, però quan
3: ja hi som.
0: Però se'm gira el cap i el meu cos comença a demanar pepino.
2: Home.
1: Ah, no, fixa't, cogombra?
3: Refresca.
0: No. No es diu pepino?
2: No,
3: però
2: no
3: es diu cogombra, també.
0: Ai, perdoneu, cogombra,
3: no
0: és veritat.
3: No passa res.
0: No, és que tinc un problema amb el cogombra i el...
2: carbassó.
0: Gràcies. Sí, jo us he pensat pepino. No, cogombra, el cogombra. Em comença a demanar cogombra. Disculpeu-me,
3: perquè el cos demana, el cos demana coses que tinguin, suposo que, molta aigua. El cogombra, els préssecs, les tomaques, el meló, la xíndria...
0: Què ens diuen a través del 677-38-77-19? Hem de dir que hi ha un regal, entre tots els que
1: hi
0: participin.
1: Ens diuen moltes coses i encara no hem dit, fins i tot, que hi ha premi, perquè entre totes les persones que participin sortejarem un exemplar, puc demanar en directe, signat per l'autora.
0: La traquem, el signaràs, no?
2: I tant.
1: Del llibre Amb dos fogons, de la Clara Simó. La Lourdes pren la cervesa del temps. L'Anna diu, a mi a l'estiu m'agrada molt la Vichy Suasse. Aquesta crema freda, diu, nutritiva, completa i fresca. Diu, si no, qualsevol crema de verdures.
0: Vichy Suasse, considerem fàcil o difícil fer la Vichy Suasse?
3: Passes calor, perquè ho has de coure. Vol un procés... Ha de vol un sofregit, vol una elaboració. No és un faig un gazpacho, per dir-ho d'una manera, agafo, trituro i tens. Hi ha una elaboració, però una bona Vichy Suasse ben feta.
0: Ara has dit sofregit, però què porta el sofregit de la Vichy Suasse?
3: Porro.
0: Ah, porro, no ceba,
3: No, és el porro, clar, és una crema de porro on se li fica
0: també... És que a més de començar de 0-0, ja ho veus,
3: Bueno, no passa res, però és començar. Però dic, les ganes hi són, no?
0: i sí, són molt.
3: Sí, doncs ja està. Doncs això és el primer ingredient que hem de posar en una cuina, les ganes.
0: D'acord, aleshores, vichy sois implica passar calor quan la fas, clar, perquè la vichy sois és d'aquelles cremes que tu pots congelar, o no?
3: Sí, 100%.
0: D'acord.
3: Mira, totes aquestes, totes les que, fins i tot el gazpacho, pots congelar. L'únic que pots fer després, quan el descongeles, li dones una altra mixada amb el braç elèctric.
0: Però si no fa aquella textura
3: elèctric,
0: tonta, no?
3: Clar, perquè llavors, clar, quan tu congeles fa gel. El gel són ganivets que van tallant. Uh-huh. I llavors, quan descongeles, queda aquell color, bueno, aquella textura que no ve de gust. Però li dones una altra mixada, o sigui, tornes allà a excitar totes les coses que hi ha allà dintre.
0: I torna a funcionar.
3: I torna a funcionar.
0: Que no és el mateix que si congeles patata, perquè quan congeles la patata, no us ha passat mai que congeles alguna cosa amb patata i després queda una textura raríssima?
3: Però llavors la pots tornar a mixar una altra
0: i també
3: vegada.
0: Funciona?
3: Clar que sí, dona.
0: De veritat, jo sóc lerda, eh? El meu pobre fill menjant coses de construïdes sense jo saber-ho.
3: No, llavors has de deixar, jo crec que quan descongeles no has de intentar descongelar ràpid. Mm-hmm. Ho penses la nit abans, ho treus, ho deixes a la nevera a dormir, allò es va descongelant de mica en mica i llavors li dones una altra passada de braç elèctric, xum, xum, xum, xum, i ja
0: I
3: està.
0: I funciona. Al llibre de la Clara hi ha una cosa que diu receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Si algú ara partís de zero, com ara ve jo, més o menys, que només hem fet ensamblatge a la cuina, allò de juntar quatre ingredients i procurar que no es peguin entre ells, per quina recepta consideres que podem començar a introduir-nos al món de la cuina?
2: Si és de llibre, has de començar per les de nivell 1. Jo he posat 3 nivells de dificultat. Clar.
0: Exacte.
2: I a més, li he posat noms graciosos. Mm-hmm. No? Les primeres són de passo que t'emboli, doncs has de començar per aquestes. Després ja, quan ja ho tens una mica, tens suant la cansalada, que és aquesta de ja m'estic introduint bé, i ja quan ja en saps molt, perquè ja has fet totes les del primer nivell, les del segon nivell, tens la paella pel mànec.
0: La paella em sembla de les coses més difícils de fer, eh? També us ho dic ara.
2: Tampoc et pensis.
0: Perquè vosaltres en sabeu.
2: No, si facis el que facis, al final els valencians et enfadaran igual. Vull dir que és igual, pots fer el que vulguis amb una paella.
0: El llibre comença pel caldo de pollastre, hauríem de començar per aquí?
2: Per exemple, un caldo, que al final ja veuràs, ara m'has posat una cara com si fos supercomplicat, però realment...
0: Jo penso en el caldo de Nadal, aleshores, clar, la cosa és més...
2: Tampoc té gaire complicació, vull dir, simplement és posar molta xitxa en una olla, i molta aigua, i molta estona.
0: I paciència.
2: Sí. No fa falta, tampoc, aquest nivell dels cuiners, que a vegades els cuiners em diuen no, perquè només ens cal un caldo que hem fet bullir durant 12 setmanes seguides. Bueno, això
0: Quantes
2: no
0: hores
2: cal.
0: Ha de bullir un caldo perquè quedi amb substància?
3: Perquè ens queda bé.
2: Total.
0: Quantes hores hem de bullir un caldo amb tots els ingredients allà posats?
3: 90 minuts.
0: Amb 90 sí. minuts?
2: El de Nadal potser, jo faig 3 hores, perquè el de Nadal i aquí som, no? I aquí ens hem gastat allà el sou amb tota la carn, no? Doncs fem bullir més, així doncs queda més concentrat. Però si no... I si tens una olla express, fantàstic.
0: Olla express, veus? Això se m'ha passat.
2: Olla de pressió, que això, si no els lingüistes ens casen.
0: Bueno, jo he dit pepino, abans, nena. Estic perquè m'acomiadin, saps?
2: És veritat.
0: El 677-38-77-19-93-201-7474. Avui us estem demanant quina és la recepta que us funciona sempre quan s'acosta la calor o quan arriba l'estiu. Què ens diuen, Fran?
1: Doncs mira, la Marisa diu que viuria d'amanides i gazpacho tota la vida. El Josep Maria, carpacho de peus de porc amb escarola, diu que és una cosa que li funciona, fresqueta. I la Núria diu tot tipus d'amanides, amanides d'arròs, llenties, cigrons, cuscús, etcètera, etcètera. I veig que triomfa molt el meló. La Nati, una bona crema de meló amb encenalls de pernil. La Núria i el Cristian també el meló. La Susana hi afegeix la sopa de meló amb una mica de menta. I diu que pren aigua freda tot l'any, però té una amiga, concretament es diu Astrid, que veu la cervesa del temps, també com
0: no
1: la Lourdes.
0: Surtis, de veritat.
1: Hi ha un exèrcit de persones, es veu que sí, que estaven amagades, uns umpalumpes que vivien sota la terra, que prenen cervesa del temps.
2: Estan sortint a la
1: sí,
2: llum.
0: Cervesa del temps, mare de Déu, senyor. Els plats freds ens ajuden a sentir menys calor o no té res a veure? És la mateixa teoria que amb el líquid, teva? Raül?
3: No, jo crec que ens refresquen. El que sí que hem de buscar plats que no ens facin fer digestions molt llargues.
0: D'acord.
3: Clar, dic, si mengem... no sé, uns peus de porc o un rostit, són d'aquests que porten moltes, una patata que porten moltes calories, saps, moltes calories o alguna cosa, això que són aquestes digestions que no em sortia molt lentes, doncs passaràs més calor. En canvi, amanides són coses més fredes, més fresques, que les digestions són més ràpides, no ho passaràs tan malament.
0: Gazpacho, a veure, d'entrada, el gazpacho és un plat efectiu per combatre la calor.
3: 100%.
0: Com és el gazpacho clàssic o estàndard? Comencem per la, si et sembla, li deixem a la Clara. Com sí. fas un gazpacho, tu, Clara?
2: Jo, amb el que trobo de temporada.
0: Fes una mica gaspatxo de recapte.
2: Totalment. És que jo crec que un gaspatxo és un plat de recapte total. O sigui, has d'agafar tomàquets de temporada, no em serveixen aquests que acaben de sortir al supermercat, aquests no serveixen.
0: Aquells que tenen, no vols? Aquells, com li diuen, tomàquets amb gust de por expand?
2: Aquests no. Guaita. Aquests no cal.
3: No, els del gaspatxo han de ser, si tu vas a la fruiteria, els que tenen...
2: Els lletjos.
3: Els lletjos, els que tenen per... Encodina, el fruiter on te vaig jo a Sant Pol, sí. té la caixa del gazpacho, que són els tomàquets vells, que són més madurs, una mica macats.
0: Que tenen una miqueta més de sabor, no?
3: Aquests són els bons.
0: Per
3: machucar-los, eh? Els que els sucres del tomàquet estan excitats.
2: I a més et sortiran més barats, perquè si els dius, escolta, dona'm aquests que tens una miqueta lletjots, ja se sent com una mica així, com... No,
0: ja hauria de fer una rebaixa de preu.
2: I dir, ja te'ls deixo una mica més barats.
0: Ah, Goita. Per tant, aquells que queden al fons.
2: Tomàquets d'aquests, després cogombra, pepino, no, cogombra. Cogombra també. Jo penso que t'agrada, et ve molt de gust el cogombra, igual que ens ve de gust el meló, perquè és de la mateixa família.
0: És que, de fet, vam fer un experiment, recordo que, sabeu que si el cogombra, ara diré una marcianada i flipareu, però m'encantaria tenir... Mira, potser podem anar a comprar cogombra i buscar sucre i farem la prova en directe.
2: Perquè té gust de meló, oi?
0: Cogombra amb sucre, igual a síndria.
2: A síndria. Espectacular.
0: Cogombra amb sucre, igual a síndria. És més, intentarem fer l'experiment ara mateix amb en Raül Balam i amb la Clara Simó, que provin el cogombra amb una mica de sucre, a veure si té sabor a síndria. Què més hi posem?
2: Després, aquí hi ha una miqueta de tensió. Hi ha gent que hi posa pebrot verd.
0: D'acord.
2: Hi ha gent que hi posa pebrot vermell. A mi m'agrada
0: el pebrot
2: vermell.
0: I no es fa posar els dos?
2: Sí. Jo no hi poso de vermell, perquè m'agrada la cosa dolça.
0: D'acord.
2: I, per tant, potencio el dolç amb el vermell. Però... Tu també?
3: Ah, ets l'Albert, Jo soc d'Albert.
1: Perfecte. Catalunya dividida. Catalunya dividida, com sempre.
2: Exacte. I després hi ha el tema de l'all. Hi ha gent que no n'hi posa. A mi m'agrada un puntet d'all. I hi ha gent que fins i tot hi posa ceba. Jo no n'hi poso.
0: Tu poses ceba?
3: Sí.
2: Veus?
0: I poseu pa? Perquè aleshores m'han dit abans, no, és que si poses pa, aleshores hi ha salmorejo.
3: No, jo a casa hi fiquem... És que la mare, com el gazpacho que fem a casa, el de la mare li diu vellut, perquè a la textura li quedava vellutada dintre de la boca. I ficava pa i bastant d'oli.
0: Uh-huh.
3: I llavors, quan ho mixava, et donava aquesta textura avellutada
0: en
3: boca.
0: D'acord.
3: Però allò ja és més un salmorejo. A casa fem més un salmorejo que no és un gazpacho.
0: El gazpacho te'l
3: pots veure,
0: no?
3: Sí, te'l pots veure amb un got fantàstic i ja n'hi ha prou.
0: El salmorejo és com més dens, no?
3: És més densat, sí, sí, sí.
0: Si poses pa al gazpacho?
2: Jo no hi poso pa.
0: Ah?
2: Jo només, no, jo directament tiro de força oli, també, i un truc que vull apuntar aquí.
0: Truc.
1: Vinga, va.
2: Perquè si volem un gazpacho directament fred, triturem glaçons en lloc d'aigua.
3: Clar.
2: O sigui, són coses que no se'ns passen pel cap a vegades, però...
3: 100%.
0: Glaçons fets a la nostra nevera. No foteu els glaçons aquells de l'autopista,
2: de
0: la benzinera, perquè
2: no
0: saber de què estan fets.
3: Fins a casa.
0: I després que et carregues la Thermomix o el que tinguis.
2: De proximitat.
3: Sí.
0: Per favor, glaçons de proximitat que hagueu fet vosaltres en la vostra nevera. Per tant, diríem que el gazpacho és un dels elements estrella dels estius, eh?
3: Jo crec que 100%, sí.
0: Jo no sé si algú de vosaltres sap si és veritat que el gazpacho original no portava tomàquet.
3: Home, aquí sí que no t'ho sabria, jo no t'ho sabria dir, però, clar, dic, aquí segur que es feien aquestes amanides, però la tomàquet et ve d'Amèrica.
0: Clar.
3: Fèiem altres coses.
0: Clar.
3: Fèiem menjars blancs, potser eren només de cogombra.
2: O l'ajo blanco,
3: sí,
2: també.
3: Sí, un ajo blanco, totes aquestes coses.
0: Perquè l'altre dia, documentant-nos, vam veure que a l'inici, després del descobriment d'Amèrica, el tomàquet era considerat una planta verinosa. No és fins al segle XVIII que es comença a fer servir,
3: sí.
0: A les receptes. Per tant, potser teníem algun gazpacho similar, però sense tomàquet, i ara és la base, no?
3: No, que la base... jo crec que dic que es va començar a fer servir quan van haver produccions de moltes tomàques i suposo que devien començar a dir que en fem de tanta tomàca i van començar a triturar i llavors va passar-se a dir gazpacho. Per això també ara aquí faig invenció una mica jo, eh?
0: Deixeu-me anar al telèfon, al 93-201-7474. Arel, bon dia.
6: Hola.
0: Hola, com estàs, estimat? Escolta'm, quina recepta no falta mai a casa teva quan comença a fer calor?
6: A mi sempre fem cogombra... marinat amb salsa de soja.
0: Opa, i com es fa això? A veure, m'interessa molt com es fa això, perquè jo sóc amant del cogombra. Com ho fas?
6: A veure, heu d'anar a buscar un cogombra, a poder ser holandès...
0: Epa! Per què un cogombra? Epa, aquí t'aturo. Per què, companys? A veure, cuiners, per què cogombra holandès?
2: Ho desconec, vull saber-ho.
0: Per què cogombra holandès, Arel?
6: Doncs perquè, a veure, no ho sé ben bé, però és que aquests són molt grossos, molt bons, tenen una textura molt més bona.
0: D'acord, a tu, perquè a tu t'agrada el cogombre holandès. D'acord, anem a comprar el cogombre holandès, el pelem, sí?
6: Sí, bueno, no. L'heu de netejar molt bé i pelar-lo a mitges.
0: Mm-hmm.
3: Fer com ratllades, no?
0: D'acord, com ratllades, sí.
6: Ara heu de tallar-lo per la meitat.
0: Sí.
6: Amb una cullera li extraieu les llavors.
0: Sí.
6: I ara, per fer la cosa amb la calmarina, és bàsicament salsa de soja, all, gingebre... Com es pronuncia?
0: Ho he dit
6: també
0: perfecte.
6: També se li ha de posar... Ho he dit? Salsa de soja?
0: Salsa sí. De soja, sí.
6: Ah, vale, no me'n recordava.
0: I què més hi posem?
6: I bé, també em sembla que se li havia de posar mel.
0: Mm-hmm.
6: I això ho deixes allà durant el que fas al dinar.
0: D'acord.
6: I ja tens un aperitiu pel dinar molt bo.
0: Bravo, bravo, Arel. De veritat, és el petit xef de Catalunya, l'Arel, eh?
3: M'encanta.
0: Arel, de veritat, eh? Quina persona més resolta. Apuntem la teva recepta i calla que no te la copiï avui mateix, Arel. Una abraçada, bonic.
6: Una abraçada.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Va, de seguida entrarem en el terreny Amanides. Abans, però, al 677-38-77-19. Recordo que avui hi ha premi, tant a les trucades, entre les trucades, com entre els whatsapps. Entreu al sorteig, truqueu o escriviu. 93-201-7474.
1: És que la Teresa fa el gaspatxo sense tomàquet. No hi posa tomàquet, però hi posa el bocat.
0: Ah.
1: Això també, aquí, el gaspatxo.
0: És com un gaspatxo del bocat, això?
3: Bueno, llavors més un salmorejo, no? La textura
0: salmorejo,
3: deu
0: ja
3: quedar més pastosa.
2: Mm. I verda.
3: Sí,
2: perquè
3: un verd,
2: verd,
3: no?
2: un verd
3: maco.
0: Però és ok, m'agrada. Què més?
1: I després hi ha diverses variants. Per exemple, la Núria diu que fa una sopa de síndria i tomàquet amb un polsim de menta i formatge ricota. Diu que això li agrada molt i li funciona.
0: Tinc una pregunta sobre el formatge ricota.
1: Molt bé.
0: Em sap que és el ricota? Sí, que és com... Hi ha un punt agre?
3: Bueno, hi ha un punt àcid, més que agre.
0: Perquè en vaig comprar un i vaig dir, però això què és?
2: Potser no està en gaire bon estat, eh?
0: Potser aniré a una marca que no diré on, però a tornar-lo, eh? O sigui, en principi no ha de ser agre.
2: Home, agre no.
0: D'acord.
3: No, ha de tindre un àcid del làctic.
0: O potser que m'he de canviar jo la llengua, també us ho dic, eh? Vull dir que potser no vaig percebre el que tocava, eh?
3: O llegir quan...
0: Que l'acabava de comprar, que no el mateix dia que el comprava, tu. Fran, el 677-38-77-19, què ens
1: diuen? Mira, l'Eva també li agrada el cogombre, concretament. Una crema de cogombre i el bocat amb menta i alfàbrega. Això, de l'1 al 10.
3: Anem a aquestes herbes aromàtiques que refresquen. Jo crec que en refresquen la boca, no? Quan et menges un caramel de menta o d'eucalipto, que et refresca la boca. També és una manera de refrescar-te, és un caramel d'eucalipto i llavors beure aigua.
0: Oh, mira, hosti.
3: Allò et refresca en un moment.
0: I segons quina marca, nen, et refresca tot el tracte, eh? De dalt a baix. Per cert, em diuen que el formatge que estic buscant és el cottage.
3: El cottage.
1: Oh, cottage.
0: Sí. Quina textura té, quins aromes té?
2: No vull dir-la, la textura que té, perquè és una mica fastigosa, la textura del cottage aquesta, no?
0: El cottage, això, el cottage.
2: És com una cosa molt grumolloseta i mig líquida, no sé.
0: Però sí que té un sabor curiós, no? Amb què l'hem de barrejar, el cottage?
2: Amb les escombraries.
0: No!
3: No!
2: Perdó, és molt políticament incorrecte, això, eh? Perquè ara està com molt de moda, diu que té molta proteïna,
0: aquest
2: formatge.
0: Sí, perquè té molta proteïna, aleshores, si et vas a dieta, et diuen, no, el cottage, el cottage.
2: Mira, reivindiquem el mató, per favor.
0: Sí. És el mateix?
2: Home, no, és més bo el mató.
0: Bueno, sí,
2: al final té la mateixa proteïna.
0: Ah, de veritat?
2: Jo crec que sí.
0: El fotré mató, que em sortirà per les orelles, ja veuràs tu.
2: Sisplau, reivindiquem el mató i els formatges frescos d'aquí, els que podem fer a casa, si volem.
0: Fora cottage, que entri mató. Va, fem una pausa. A la tornada parlem d'amanides de cara a l'estiu i seguim parlant d'aquest llibre de la Clara Simó amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. al teu comerç habitual o a alemany.com.
9: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
10: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
11: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
12: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
14: Soy un poco triste también.
13: I que esperem amb convidats especials.
15: Hi ha molt cabron.
13: Amb sorpreses.
16: ¿Te gusta?
13: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
17: Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Catalunya Ràdio.
19: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
20: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
21: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
22: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
21: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
19: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
7: La solució. Amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Vuit minutets els que passen de dos quarts a dues del migdia. Som la solució. Avui estem parlant de cuina d'estiu, de plats per refrescar-se. I hem fet una mica...
1: No.
0: Hem fet la prova, eh?
3: El món d'en Vic.
1: Ara... Amb el departament audiovisual de la solució, avui treu fum. Entre el vídeo de Doraemon, de l'Elisenda Carot, el que farem després del Raül Balam, i això que hem fet ara, que explicaràs.
0: Bàsicament, jo tenia la teoria que... agafant un cogombre i posant-hi sucre...
1: Disculpeu,
0: a veure, seu, Lívia i Alba, vull que ho tasteu.
1: Quan diu la Carot, jo tenia la teoria que...
0: Jo tenia la teoria que el cogombre, posant-hi una mica de sucre, que sí. Això ho vaig llegir a algun lloc fiable, eh? No, sí. Molt interessant. O sigui, sí, podria ser molt interessant. Però vam buscar documentació i deien que sí que s'hi assemblava molt. Ara, heu tastat cogombre amb sucre, veredicte.
23: Clara. La intenció era bona, però a mi no m'ho sembla.
0: I a tu, Raül...
3: Jo el que digui de la Clara.
1: La Clara ha sigut
0: tercera
1: subtil.
0: Via, tercera opinió. A veure, Alba Serrano i Lívia Discipio. Bon dia, estimades.
24: Hola, bon dia.
23: Bon dia.
0: Ho heu tastat?
24: Jo no mentiré. No m'agrada el cogombre.
23: Jo sí.
0: I què?
23: No sap a síndria.
0: No té sabor a síndria, vaja. No. Bueno, però si voleu veure el vídeo de la Clara i del Raül tastant aquesta, no sé, aquest invent estrany que m'ha vingut al cap, doncs ja sabeu, entreu al nostre Club de la Solució. Com podeu entrar-hi? Doncs ens demaneu l'enllaç a través del WhatsApp, al 677-38-77-19, us donem pàgina exclusiva i veureu aquest vídeo.
1: Hi ha gent que envia l'emoticona de la persona aixecant el dit, eh?
0: Ah, sí, eh?
1: I ja no cal més paraules.
0: Aixecant el dit del mig?
1: No, aixecant el dit índex.
0: Ah!
1: Quan demanes pas, sisplau.
0: Què diuen?
1: No, això, que estan envia l'emoticona perquè volen pertany al Club de la Solució. També envien les seves receptes perquè saben que poden guanyar el llibre de la Clara Simó.
0: Exacte. I per cert, ja hem matat el cottage i hem dit que visca el mató.
3: I a més, te'l pots fer a casa amb una bona llet.
0: Com fem un mató a casa?
3: La tècnica que fem a casa la fem amb aigua de mar.
0: D'acord.
1: Ostres.
3: Que reduïm aigua de mar. Mira, en el meu... Farem una així publicitat al meu Instagram. En el meu Instagram tinc la recepta de com fer mató a casa. Però redueixes l'aigua de mar...
0: Anem a fer-ho formalment. Voleu fer mató a casa? Doncs escolteu el que ens diuen Raül Balam. Mató a casa, com ho fem?
3: Doncs, mira, es pot fer amb una bona llet, sempre, una bona llet.
0: Llet, sí que la pots tallar. 100%, eh?
3: Sí, llavors necessites alguna cosa per tallar aquella llet. Uh-huh. Pot ser un àcid com un suc de llimona, un quall químic que pots comprar en una farmàcia, o et pots fer amb una aigua de mar, que les venen embotellades, no aneu a buscar la laboreta de l'aigua de mar, sí, que hi ha de tot menys aigua de mar en allà, una aigua de mar embotellada.
0: Que sortirà un mató amb una compresa, saps? És a dir, no ho feu, això, eh?
3: Doncs s'ha de reduir, és una tècnica japonesa, has de reduir aquesta aigua de mar, no me'n recordo la proporció.
0: Això mireu a l'Instagram,
3: ara a l'Instagram, hi és. Baixes, llavors agafes aquest litre d'aigua de mar, el puges fins a 70 graus, li tires aquesta aigua que li pertoca, esperes a que pugi a 90 graus, ho deixes i per la sal, la concentració de sal, et separa el quall de la llet.
0: D'acord.
3: Llavors tu t'agafes allà el mató, meravella.
0: El mató que és la llet, eh?
3: Sí, et treus el xirigot, que seria el líquid, i et quedes al mató.
2: Ara, un momentet, ara puc explicar la versió facilíssima, com sí, perquè ho entengui la Carot, perquè estava mirant amb cara de què m'estàs explicant, 90 graus.
0: Pillat el sí, sí, sí. He pensat, sí, sí.
3: El número 1, no? Estem en el número 1.
0: Estem
3: al número 1.
0: Endavant.
2: Escalfes la llet.
0: Escalfo la llet.
2: Normal, no fa falta que sigui. Si és bona, evidentment en
3: sempre
2: sortirà
3: no
2: més.
3: Ah.
0: Però vull dir, ni si a mi desnatada ni història.
3: No, no, no.
2: Ben natada.
3: Tota la grassa del món volem anar allà.
2: Molt natada.
0: Natada.
2: Natadíssima. D'acord? L'escalfes fins que posis el dit
0: sí,
2: i comences a cremar una mica, però no gaire.
0: D'acord.
2: I agafes una mica de suc de llimona i la llimona l'esprems allà damunt.
0: D'acord.
2: No fa falta que m'adeixis gaire.
0: Val.
2: I després apagues el foc i ho deixes una miqueta així. I llavors que entre un momentet començarà a fer-se lleig allò. Amb una textura tallada amb
3: molt
2: mala
3: pinta. Com si ho haguessis congelat.
2: Com si ho haguessis congelat, gràcies, efectivament. Amb una pinta horrorosa.
0: Val.
2: Això és el que vols. Ho has de deixar una estona així. I al cap d'una estona agafes, ho poses en un colador típic que tu tens a casa també, Carot,
0: sí,
2: que també ho tinc, això. És un colador normal i corrent.
0: El colador tota la vida, d'aquells de jugar esgrima.
2: Efectivament, aquests de jugar esgrima. Doncs hi poses aquesta barreja i la part que surt el liquidillo, això ho pots utilitzar per fer un pa de pessic o
0: alguna suero,
2: cosa
0: eh?
2: Així. Sí, sí, és això.
3: El xerigot
2: és el suero. I la resta és un mató. Això pots ajuntar una miqueta així o, si no, ho pots escampar i tens el teu fantàstic cottage.
0: Ai, oh, m'encanta, un aplaudiment,
3: bravo,
0: per favor.
3: Bravo, Clara.
0: Com fer mató a casa. De veritat, eh? Ens ho han explicat en Raül Balam i la Clara Simó. Us he de dir que tenim molta gent al telèfon. Uf. Avui ens hem emparat una mica amb el telèfon. Va, que tenim l'Anna i tenim la Montse. Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: A veure, un truco, i ho dic així en català mal dit expressament,
1: ai, ai,
0: perquè la llimonada tingui més gust. Com ho fas?
4: A veure, serveix tant per la llimonada com per qualsevol suc de fruita i fins i tot abans que parlàveu de brou, per als ingredients d'un brou. A veure, jo ho vaig descobrir perquè vam aprendre a fer limoncello i per fer limoncello és d'agafar la pell de la llimona i fer servir bastantes llimones, no? Quan vaig dir que faig amb tanta llimona pelada i la vaig congelar. I resulta que un dia fent llimonada amb una llimona recentment collida de l'arbre i amb la que vaig havia tret del congelador em vaig adonar que un cop descongelat extreus molt més de la llimona que sense passar per aquest procés, perquè clar, la congelació trenca totes les cèl·lules, totes les fibres, i a l'hora d'extraure, extreus molt. Això que també amb un brou, tot el que tu puguis congelar i descongelar, i sobretot si descongeles malament, que és quan es fa més malbé el producte, extreus molt més ràpid tot el contingut.
0: La química al cervell de la cuina! O sigui, estic al·lucinant, estic descobrint un món, no se l'havia ni passat pel cap. Aquí, clar, jo anava fent cares i els dos xefs em anaven mirant molt i em dir que està baixa de Rebeca, no? Jo no sabia això.
3: Però la cara que fas d'il·lusió...
2: És màgica, és màgica.
3: És màgica.
0: És extraordinari. Per
3: tant, cara de nit de Reis.
0: Clar, perquè jo vaig descobrint coses, clar, si potencies el sabor perquè has trencat com les fibres, no?
3: Clar.
0: Quan congeles i descongeles. Oh, sembla extraordinari. Doncs escolta, m'ho apunto, Anna, perquè a més la llimonada crec que és una cosa que puc controlar sense que se'm faci malbé. Intentaré el teu truc.
4: Qualsevol suc de fruita que feu a casa, doncs servirà igual.
0: Doncs ho intentaré. Apuntadíssima, Anna. Entres al sorteig. Una abraçada bonica.
4: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Montserrat, Montse, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Montse?
14: El meu truc...
0: Mira com l'han ensinistrada. Igualment.
14: El meu truc té una mica de relació amb el que deia ara l'Anna, l'altre oient. Però jo l'aplico al gazpacho.
0: Epa.
14: A nosaltres ens agrada el gazpacho fred, però acabat de fer. Però no ens agrada amb gel, perquè no ens agrada posar-hi més aigua. Ens agrada fred i ens agrada amb gust de tomàquet.
0: D'acord.
14: La solució, mai més ben dit, és agafar els tomàquets, tallar-los a trossos i guardar-los al congelador dintre d'una bossa. Això et permet, primer que tot, estalviar, perquè potser són restes de tomates, no són tomates que estan a punt de morir, de massa madures, doncs tu les congeles. Si diu tomates, diu trossos de ceba que t'han quedat, o pebrot verd, d'una manera, el que sigui, al congelador. Llavors, quan jo faig el gazpacho, hi poso una gran part del tomàquet, del que sigui, de la nevera, i l'altra part la poso congelada. Amb la qual aconseguim dues coses. Com que la fibra del tomàquet i de les verdures ja està trencada, el gazpacho quedarà més fi i quedarà fred a l'instant, i és fet i menjat.
0: Uau, un aplaudiment fortíssim.
23: Espectacular, això.
0: Més, a mi aquest truc de la Montse, no sé a vosaltres, a mi em dona com tranquil·litat emocional, Montse, també, perquè de vegades queden miquetes de merdetes que jo intento anar-les col·locant.
14: Ui,
0: clar, i fa molta ràbia.
3: No, és que s'ha de ser així, és a la cuina.
0: O sigui que tu tens una bossa al congelador on quan s'obren merdetes de tomata ho vas fotent allà, on merdetes de ceba ho vas fotent allà, eh? Sí,
3: amb rotació sempre, eh?
14: Una ceba tendra que estic fent una manera de manquer un trosset. Clar, que la puc guardar per demà, però cai, calla, que la posaré entre la bossa del gazpacho. O tomàquets, que ja em compro moltes al pagès i que estan molt al punt, doncs em congelo unes quantes bosses i vaig tirant.
0: Doncs un aplaudiment fortíssim per la Montse. Gràcies per trucar-nos, Montse. També entres al sorteig. Una abraçada bonica. Gràcies per escoltar-nos. Ha penjat, eh? Està molt ben instruïda, la Montse. Sí, ha dit, el meu truc és aquest, pam, pam, pam, vinga, adiós.
1: No, s'ha d'aprofitar el temps.
0: Escolta'm, tema amanides. Raül, quina recomanes així per l'estiu per refrescar? Una amanideta per refrescar, que no sigui l'habitual, eh? No, amanida amb tomata, xerri...
3: Mira, jo l'altre dia em vaig fer una que la gent els hi va encantar, que és amb carbassó, amb aquests carbassons tendres que no són tan grossos, que tenen les llavors encara estan molt tupides, tallats molt finets, molt finets, tomàquet xerri, partits per la meitat, alfàbrega, tallada amb tisores per sobre, perquè així no ens quedarà, no ens quedarà negre.
0: No agafeu l'alfàbrega de pot, eh? No feu com jo, eh?
3: Per favor, no, l'alfàbrega comprar amb branca. Fresca. La podeu conservar molt bé a la nevera, dintre un got, embolicada amb paper de cuina humit i una bossa a sobre, que li farà com d'invernacle. I teniu allà alfàbrega per 2 setmanes. O sigui...
0: Això és que hauríem d'haver parlat fa una setmana, perquè se m'ha putxat una alfàbrega.
3: Malament, s'ha de guardar sempre. Jo
23: es fa pudor després, quan es fa malbé, perquè es va com podrint.
3: Horrible. Llavors, aquesta amanida, sal, pebre, xipotle, si t'agrada mica picant, que és com és un pebrot picant mexicà, bulls un ou, treus el rovell, el barreges amb aquesta amanida amb un bon raig d'oli, això et farà salseta, i llavors la clara, talladeta, quallada, li ties per sobre. I tens una amanida de carbassó, que el carbassó queda com encurtit, és una passada.
0: Doncs escolta'm, l'apuntem juntament amb la de l'Arel, del marinat amb soja, que em sembla que ens explicava. A veure, per exemple, amanides de pasta o d'arròs? La clau per fer bé la pasta i l'arròs.
23: Jo penso, els italians diuen la pasta fatta i mangiata, no? Diuen que la pasta ha d'estar acabat de fer. No sempre pots tenir-la acabada de fer. Si no, sempre pots agafar, treure-la una miqueta abans que s'acabi de fer...
3: Clar.
23: I la conserves així.
3: És que 100%.
0: Però un moment, expliqueu-m'ho fort d'amis, És a dir, jo faig la pasta, la trec
23: una miqueta abans del que t'agradaria menjar-te-la.
3: 5 minuts abans mateix, I la pots guardar a la nevera,
0: La guardo a la nevera, però sense l'aigua, evidentment. Ja sé que és molt obvi, però
3: escorreguda.
0: Jo
3: no sé
0: d'acord.
23: Escorreguda, i si vols posar-hi una miqueta d'oli, oli de girassol que no és tan àcid, i ho tapes a film, així com enganxadet.
3: Però és que tu tastaràs en aquell moment, tastaràs aquella pasta i la trobaràs que és crua. Però com que per fora és humida i per dintre està crua, com que dormirà la nevera, ella mateixa s'anivellarà.
0: L'homeòstasi, que diuen,
3: S'hidratarà ella mateixa i al final agafarà el que de fora era molt cuit i el de dintre era sec, ho equilibrarà i és fantàstic. I amb l'arròs també.
0: I el dia següent estarà bona?
3: Estarà perfecte al punt. O sigui, no tindràs aquestes pastes, a vegades aquestes amanides de pasta, que la fas feta, la guardes a la nevera, però clar, tu barreja amb enciam una amanida, una pasta calenta, al final aquell enciam el cauràs.
0: Un moment, soc jo? Això ho sabies, tu, Ferran?
1: No, jo ho sabia perquè ho havia vist en el guió, però no ho sabia, no?
0: Estic al·lucinant, de veritat, amb aquests trucs.
3: I amb l'arròs també, si un arròs el vulls 15 minuts, 13 minuts, tu a 8 minuts escorres... ben planet, tapadet amb un paper, amb un paper de fil,
0: fil.
3: I a la nevera. I l'endemà tindràs un arròs que no serà d'aquells pastossos covats, tindràs un arròs perfecte.
0: Això li diré al meu senyor, que es fa el seu, entre cometes, batch cooking, l'arròs li surt al final com si fos arròs amb llet, saps? Bueno. Tot pastadet, eh?
23: Si no cal que serveixi com per posar massilla a les parets.
0: Exacte, no caldria. Família, per alicatar la cuina. 677-38-77-19.
1: El Jordi fa carpaccio de carbassó, el posa a la nevera i, escolta, molt refrescant, diu.
3: Sí, el carpaccio de carbassó és... Oh.
1: Això és una fantasia, no? La Jèssica fa un bol d'arròs fred i posa salmó fumat, albocat, mango, soja i sèsam, diu, és el plat que més li funciona quan pugen les temperatures. Seguim amb els gaspatxos, eh? Gaspatxo de maduixes que fa l'Anna. També hi ha receptes amb cogombre per la Carot, diu la Maria Dolors. El cogombre triturat amb iogurt, menta i una mica d'aigua freda.
0: Tzatziki, eh? Això és el tzatziki. Això sí que ho havia fet així intuïtivament, perquè ho vaig veure un dia, un plat preparat a 3 euros, i vaig dir, però què és això?
3: Això m'ho faig
0: jo avui a casa, amb un rajolinet.
3: Clar que sí.
0: Home, per favor, i així no tants excipients i coses.
1: Tenim persones opinant paral·lelament també en l'univers de coses fredes i calentes, perquè la Mònica diu que pren aigua bullint i menta fresca tot l'any, encara que estiguem a 35 graus. La Pilar pren cafè amb llet tebi, si no em surten molt llofes al paladar, això
0: ostres,
1: és el que diu. I diu que el gust del cafè és diferent en funció de la temperatura.
0: Absolutament.
3: Sí, 100%.
1: I atenció a la Cati, que diu que pren una beguda que es feia el seu avi, que es diu suau, no l'avi, sinó la beguda.
5: Oh,
1: suau.
5: Quin clàssic.
1: I fa passar molt la set. Ell explica que ja, coneixeu, eh? Veig que la Clara i el Raül coneixen. Cafè amb gel i gasosa. Ha fet una variant. Cafè amb gel i gasosa, eh? En lloc de gasosa, hi posa Fanta de llimona. Cafè amb gel i Fanta de llimona és el suau que fa la Cati.
0: Mare
5: és que la llimona
0: Déu,
5: i el cafè sí. No, normalment no ens encaixen al cap, no, però els valencians ho fan molt, això, eh?
3: I el cafè amb tònica també està molt bo,
5: i tant.
3: Eh?
1: Què dius ara?
5: Sí, sí.
1: Ostres!
3: Sí.
5: Un tònic de cafè, jo vull fer
3: sí,
5: això.
3: Sí.
0: Cafè amb taronja a Mèxic.
5: Ah, sí?
0: Ara m'ho acaben de xivar, l'Albert.
5: En suc.
0: Sí.
5: Suc de taronja.
0: En suc de taronja, eh?
5: En
0: suc de taronja
5: ho he juntat.
3: És que el cafè lliga amb tot.
5: Sí.
0: No sé
3: sí,
0: deixeu-me parlar amb la Jasmine. Jasmine, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
6: Pues aquí, escoltant-vos mentre faig el dinar.
0: Així oh, m'agrada. Sí. Escolta'm, i què ens recomanes així per l'estiu? Una recepta per d'aquestes de no passar calor?
6: Doncs, com a hereva que soc de Palestina, un és el tabulé, que és menta i julivert, és el més fresc que podeu trobar.
3: Oh, sí.
6: I després l'amanida tzatziki, que és amanida de cogombre, amb menta, all i iogurt.
0: La meva. I no hi poses...
6: Exacte. No hi poses un... Per això l'he pensat i dic que aquesta és la
0: legenda. I escolta, no hi poses un rajolinet, potser estic innovant i això no és, eh? Un rajolinet de suc de llimona?
6: Al tabule sí que porta suc de llimona.
0: Al tzatziki no, eh?
6: No, al tzatziki no.
0: M'estic tirant a la piscina i la cosa m'està sortint així xepi-xepi, eh?
6: Si voleu una cosa per veure, després hi ha una beguda que és l'airan, que es fa a base també de iogurt i menta, una mica de sal, i també és una beguda superrefrescant que a l'estiu a casa li fotem fort.
0: Amb sal, eh, has dit?
6: Sí, és iogurt amb aigua, menta fresca, si en teniu, i sal. És de la dècada, la beguda aquesta.
0: Uau, airam, eh, es diu?
6: Airan. A-Y-R-A-N.
0: Airan. És com Maria al revés amb una N, començant. Airan.
6: Exacte, sí.
0: Doncs me l'apunto, Jasmine. Gràcies per trucar-nos, estimada. Una abraçada.
6: Pausa,
0: fins ara. Adéu, adéu. Ui, que tenim una publicitat encara pendent, no, Albert? Ui, anem a la publi. Anem a la publi i a la tornada llegim més missatges. Del 677-38-77-19. Receptes d'aquestes que ens fan passar la calor. Digueu la vostra, aprofiteu, eh? Ens queden 3 minuts, va.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
5: No,
16: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
5: unia. Ja ho sé.
16: Que és
5: el mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
26: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
27: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
28: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
29: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
30: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
25: Amb Ricard Ostrell.
31: Em van passant coses.
30: Sí.
25: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
32: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
9: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
10: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
9: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
11: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
9: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
12: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
9: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
13: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
32: Solidaris.
17: Amb Mercè Folch.
9: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
32: Dissabte a les 10 de la nit.
25: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i escaig ens queden per comentar receptes d'aquestes fresquetes que ens fan passar a la calor. Avui estem comentant amb la Clara Simó. La podeu trobar, per cert, insisteixo, @clarafogons, i amb en Raül Balam, el nostre xef del Cuina Sant Pau, col·laborador de La Solució.
3: Això.
0: I et podem trobar a Instagram, eh? Sí, @ clar. Raül Balam, eh?
3: Raül Balam Ruscalleda, com tot, amb tots. Amb tots
0: Raül
3: cognoms.
0: Balam Ruscalleda, sí que és veritat, que sempre em deixo el segon i és una miqueta lleig. Va, últims comentaris, Fran.
1: Doncs mira, l'Alba, l'empedrat, que encara crec que no l'havíem comentat.
3: Home,
1: empedrat.
0: És veritat, clàssic. I l'esqueixada.
1: No, l'esqueixada. Escolta, també.
0: Empedrat i esqueixada, eh?
1: Correcte, sí.
0: A més, l'esqueixada, perdoneu, pot ser primer o segon.
3: O sí. Únic.
0: O exacte. Únic. Perquè tens la proteïna del bacallà, oi?
3: Ho tens tot, tens les olives, ho tens tot. Oh, que bo.
0: Perdoneu-me, eh? Pregunta de Dami un altre cop, eh? Però, empedrat i esqueixada...
3: L'empedrat porta fesols, ganxet, normalment mongeta del ganxet o de Santa Pau, la que més t'hi agradi, i l'esqueixat és el bacallà esqueixat, que sí que hi porta tomàquet, porta ceba, porta oliva...
0: I no porta res de verd, eh? No, o hi podem afegir, és lliure, això.
3: No, al final, la teva esqueixada. Dic, quina és la bona, la que t'han ensenyat a fer a casa, sempre.
1: Mira, a casa, a l'Helena li han ensenyat a fer canelons d'estiu de la iaia Roser, que porten tonyina, pebrot escalivat, olives, enciam, i tot lligat amb maionesa.
3: Oh, un pastís d'aquests d'estiu.
0: De patata.
3: De patata. Un braç d'aquests de patata, amb boudú, tonyina, pebrot.
0: Espectacular. Ens han quedat moltes coses per dir. A la propera sessió amb en Raül Balam crec que farem d'aquelles receptes impossibles. Allò que al pla teòric dius, què és aquesta merda?
3: Però que al final és bo.
0: Però que al final funciona. Avui ens ha acompanyat la Clara Simó, autora d'Ambdós Fogons, aquestes receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Aquest exemplar guanyadora...
1: Doncs guanyadora, l'Anna ha guanyat.
0: Ah, que ens ha trucat, sí, per dir-nos el truc de la llimona, per fer la llimonada. Doncs Anna, ara mateix et contactarà la Susana per dir-te com recollir aquest llibre que ara et dedicarà la Clara Simó. Gràcies, Clara, per haver vingut avui.
23: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I bona resta de dia en vaga, eh?
23: Gràcies.
0: Ens sentim d'aquí quatre setmanetes, màxim. Nosaltres tornem demà amb Fran Domènec i servidora. Una abraçada, bonics.
18: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal.
19: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
25: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
19: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç de l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
20: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura.
21: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
22: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
19: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
31: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents

0: i els contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap drama seria cosa de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: I el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
3: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué son?
4: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
1: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
5: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
1: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
0: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
6: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
7: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
8: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
0: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
9: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè és de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
1: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
10: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalassé. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la Dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, denuncia el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
13: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de l'Empordà, el Montmell, el Baix Penedès,

0: Sant Salvador de Guardiola al Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podrien fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i, de moment, el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyeté.
3: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
3: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
3: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
1: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent. Al Maresme també s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començaven d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
7: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
6: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
6: La manifestació...
1: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà la última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega totes les responsabilitats sobre el seu ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure. Recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
10: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
9: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
11: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Sémper, portaveu del PP.
12: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
9: I Feijóo, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
13: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
14: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
15: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz, cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
14: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueras ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
16: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
14: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos. Un avançament tècnic, ha dit els d'Oriol Junqueras, creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
17: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
14: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
18: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
14: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
1: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
19: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha argumentat argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
20: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
19: I en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
21: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
19: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoitia, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
1: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
23: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
22: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
24: Però hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
22: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
24: Mal podia jo conocer ja detalls com los que presuntament aquí se dice.
25: No lo reconoce, por tanto.
24: No, claro que no.
25: De acuerdo.
22: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
1: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem el Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
26: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
1: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
26: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
1: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serrada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
26: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant, podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
1: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
26: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
1: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per tal de, per seguretat?
26: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar amatents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
1: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot, a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
26: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi. De moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
1: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
26: Gràcies a vosaltres.
1: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
0: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera. En aquest, les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
2: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
0: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
1: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
4: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
5: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
7: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
10: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
11: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
10: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
11: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
25: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
27: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
25: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
27: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
28: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
29: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tot a la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
30: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
29: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació.
31: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
29: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
1: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
32: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en Papa Mòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en Diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
33: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
32: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
1: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
9: Our message is clear.
12: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que, com a empresa, ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
7: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
1: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
13: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
14: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
15: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
13: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
1: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
16: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAUNA, és a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
17: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
16: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
1: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat, en part, perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
0: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans. Un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
2: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. El va ser, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada, sí. La veritat és que sí.
0: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
1: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
18: una cullerada de silenci,
19: dos reflexos de llum,
18: 5 quilos de cadira
19: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
18: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
20: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
21: Contes, novel·les, poemes, cançons...
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
1: Passant 8 minuts a 2:15.
24: El monestir de Pedralbes.
1: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
26: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
34: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
35: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
26: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
1: I ara, música. Aquest que sentim, que és Alfred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
36: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
37: Bona tarda.
1: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta'm, estan on fire, eh?
37: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 2:45 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat. Com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adéu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pasqual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massí, pel marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària, el meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pasqual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pasqual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-offs i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats, i per parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest, aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pascual, com a mínim ha dit les seves explicacions a per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores. I també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas, muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Real Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández el 5 de juny, Espanya-Anglaterra, el dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades, doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: Ara aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si es continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí, sí, sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió Engonge, que va arribar al gener i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
14: Esclat. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Som 3cat.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3cat.
23: Som 3cat.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortúzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Lo mismo, lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por, bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per a l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League. Una conferència que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserrat.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara projectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà, finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johan Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera. Al segon quart no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, el tot costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena. És el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim. Agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors arriben a la reunió d'aquesta tarda, que de fet ha de començar ara a les 3, amb l'avís del govern que la proposta d'avui és de caixa o faixa. Si els sindicats no l'accepten, no n'hi haurà una de nova. Mentrestant, els docents mantenen les mobilitzacions en vagues avui al Maresme i al Vallès. També hem connectat amb Madrid, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. El partit es desvincula de la suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez, el dia en què ha començat també el judici contra el germà del president del govern espanyol, en aquest cas per una plaça suposadament a mida a la Diputació de Badajoz. I hem estat molt pendents també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. La població està confinada pel fum que surt d'una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers treballen per evitar que el foc salti al bosc, a la serralada litoral. De seguida ampliem aquesta informació des d'Òrrius mateix. Ara, però, expliquem altres coses. Joan Bota?
11: Doncs mira, podem posar números a les dotacions que treballen en aquest incendi. Ja són 20, entre els quals 5 d'aèries. Fa un parell d'hores que ja estan fent feina. La nau, per cert, on ha començat el foc, ha quedat totalment cremada i el foc on és ara és a una zona de vegetació molt densa. La feina dels bombers se centra precisament a mirar de frenar l'avanç de les flames en aquesta direcció. El 112, Òscar, ha rebut 400 trucades alertant del foc. La cap de guàrdia del CECAT, de Protecció Civil, Montse Font, ha explicat aquest programa al Catalunya Migdia fa uns minuts que de moment no veuen risc d'haver d'evacuar les

0: Els primers representants sindicals amb un aire tens. No han agradat les paraules de la consellera Niubó al Parlament aquest migdia, dient que l'oferta que plantejarà avui el govern serà la definitiva. Els representants dels docents asseguren que això els deixa molt poc marge de negociació i lamenten la manera de fer del Departament d'Educació perquè els situa en una situació de caixa o faixa. Sigui com sigui, veurem si les parts aconsegueixen arribar a un acord, tot i que la tensió en les darreres hores ha augmentat considerablement i que les posicions segueixen distants, pel que fa, per exemple, a l'augment salarial, una de les demandes capdals del col·lectiu. A més, des dels sindicats recorden que l'última paraula sobre el possible acord la tindran els mestres i professors en una votació en assemblea.
1: Mentrestant, aquest migdia s'ha signat el conveni col·lectiu de les grans cadenes del comerç tèxtil. El nou conveni beneficiarà 120.000 treballadors. Es tracta d'un conveni que s'aplicarà arreu de l'Estat i acaba amb els convenis provincials. Preveu millores de la jornada i la conciliació. Per exemple, la jornada laboral es reduirà de manera gradual fins al 2028 i, a més, també augmentaran els caps de setmana lliures i s'haurà de comunicar amb una antelació de 5 setmanes l'horari detallat. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que un any enrere, segons les dades de valor taxat que fa públiques el Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. Segons aquestes dades, que recullen la informació de tots els municipis de més de 25.000 habitants, la població amb un preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, amb 5.060 euros per metre quadrat, i Sitges, amb 4.820. També supera, en aquest cas, Barcelona. La mitjana del conjunt del país és de 2.750 euros per metre quadrat.
2: Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludo els convidats i els tertulians que ens acompanyen fins a les 4, però ja sabeu que estem pendents d'aquest foc a Òrrius, al Maresme, i ara podem saludar l'alcalde d'aquesta població, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Alcalde, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
3: Bueno, ara mateix la veritat és que hi han 15 dotacions terrestres de bombers i 5 aèries i estem intentant controlar el foc perquè no es propagui més enllà.
2: És un foc que ja és forestal, és a dir, el foc ha entrat ja al bosc que envolta la fàbrica en la qual ha començat?
3: Sí, no. No sabem exactament i tal on ha començat, però a la fàbrica es veu que no. Ha sigut un foc forestal i amb el bruixol dels pallancres o pollancres i tot, la veritat és que s'ha introduït a la fàbrica, no a l'inrevés. I ara pues, estan els dipòsits de parafina que s'estan cremant, amb la problemàtica que té la parafina, de que, bueno, que això amb aigua és molt difícil d'aturar-ho, però que ha començat com forestal. Això és el que teòricament, al final, suposo que una vegada ja estigui controlat el foc i es pugui veure, suposo que tindrem ja una... tindrem clar de on s'ha originat a l'incendi. El que estem ara és doncs, bueno, desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament. I intentar amb aquestes dotacions terrestres i tal, de que això no propagui cap al parc de la serralada, litoral, ni més massa forestal.
2: Sobre això que explica, vol dir que estan desallotjant algunes urbanitzacions, entenc?
3: Sí. Sí, ja estan desallotjades.
2: I a Òrrius hi ha confinament per el fum, sobretot?
3: Pel fum, sí, sobretot, sí.
2: I l'objectiu és...
3: I llavors...
2: Digui'm.
3: Sí, no. Sobretot el que sí que volia fer una menció especial, ja que som un poble petit, que no tenim policia local, que tota la policia local dels pobles colindants del voltant, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, la veritat és que La Roca, la veritat és que tota la policia s'ha posat a disposició nostra i un agraïment molt gran a tota la gent del voltant, que, bueno, que entre nosaltres ens estan ajudant moltíssim.
2: Els bombers que li diuen?
3: Els bombers estan treballant moltíssim per intentar aturar que això no baixi ja més, però això portarà temps.
2: I sobretot l'objectiu és que no s'estengui per les...
3: Segurament.
2: Deia que sobretot l'objectiu...
3: Que no s'estengui més, que no s'estengui. Exacte.
2: Molt bé, doncs...
3: Sobretot controlar-lo, controlar el foc. I la veritat és que
4: i també de la delegació

0: de govern ens ha enviat també un missatge a tots els habitants d'Òrrius i voltants per el tema de confinament i tot això, i la veritat és que no podem donar més que les gràcies de tota la infraestructura que està desenvolupant per intentar assolir el repte de controlar l'incendi.
1: Aquesta zona boscosa que està cremant és una zona que està ben gestionada, està ben neta? O...
0: Sí, és una zona boscosa, sí. Està... No, és boscosa, és boscosa, és boscosa. I a més, aquests dies també anteriorment amb moltíssima pluja, ha plogut molt, i ara pues, allò tan famós de dir el 30-30-30, no? La humitat, el vent i la temperatura. Tot va en contra i el perill que té els incendis forestals.
1: I aquest fum, tenint
0: però
1: en compte que...
0: Però estem intentant de totes que no passi.
1: Anem a preguntar-li pel fum. Tenint en compte que el que està cremant és parafina, és un fum que és especialment tòxic o no?
0: No és tòxic, el que passa és que és molt espès. Mm-hmm. És molt espès. I llavors per això és per precaució el confinament.
1: Doncs queda clar, és l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, que ens dona aquesta última hora sobre quina és la situació en aquest incendi, que encara crema hores d'ara en una zona forestal a les afores d'aquest poble d'Òrrius, i que els bombers, 20 dotacions, 15 d'elles terrestres i 5 aèries, estan lluitant dels bombers per evitar que s'estengui en aquesta zona boscosa, que pràcticament seria tota la serralada litoral al voltant d'Òrrius. Alcalde, gràcies i molts ànims.
0: Moltíssimes gràcies, molt amable a vosaltres. Gràcies.
1: Passen 9 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Ara sí, saludo, per acompanyar-nos des d'ara i fins a les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Òscar.
1: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Tot a punt?
3: Sí.
4: A punt.
1: Vinga, doncs, ja sabeu, el primer tema ha estat aquest incendi, del qual en seguirem pendents durant tota l'hora que ens queda del Catalunya migdia, però a banda d'aquest en tenim un altre que també es ve des de fora, com sempre. I els dijous, ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens l'ofereix. Llucia, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Estàs bé? Tu també?
5: Estic fatal. Estic fatal? Supermalalta, però intentarem xerrar.
1: Carai, què tens?
5: No, fa dos dies o tres que no puc aturar de tossir, dia i nit, i estic una mica feta pols, però...
1: No.
5: Intentarem no tossir.
1: Aquests encostipats, quan ve la calor, són més difícils de curar, eh? A vegades,
5: saps la part bona? Que no fa tanta calor, perquè com que estàs així com destemperada...
1: Ah, molt bé. Que m'ha fotut pel costat positiu, vinga. Doncs vinga, molts ànims a la Llucia i que gràcies. Ho superis ràpid. Què ens proposes, a veure?
5: Ahir vaig veure una notícia a l'Ara Balears que ha fet que se m'enduguin els dimonis. I és que resulta que a l'aeroport de Palma, a la façana de la terminal d'arribades, han posat un cartell publicitari íntegrament en alemany que diu, traduesc, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. De fet, ni tan sols diu Mallorca, diu Malle, que és la denominació col·loquial que empren els turistes alemanys per referir-se a l'illa, i és una denominació associada al turisme de l'accés, no? També conegut com el turisme de gatera o el turisme de borratxera. Evidentment, el cartell ha indignat els residents perquè en aquest anunci tot està malament, i m'agradaria analitzar-lo. Per començar, la llengua en què està escrit, no? Només en alemany. Això vol dir que només va adreçat en els alemanys. Més específicament, els qui s'estaran només uns dies a l'illa. Recordem que el cartell està a la terminal d'arribades de l'aeroport. No esperen que els mallorquins ni els turistes d'altres procedències entenguin aquest missatge i, per tant, és com un codi intern, no? Una picada d'ullet, una complicitat davant dels nassos de tothom. Nosaltres ens entenem. Això queda palès, sobretot, per l'ús del col·loquialisme malle que només fan servir ells. Després tenim el missatge, que és calcat en aquella màxima de Las Vegas, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Què vol dir? Que a Mallorca no hi ha control, que pots fer-hi el que vulguis, pots beure i drogar-te tant com vulguis, fins perdre el coneixement, perquè ningú et retrà comptes, no? Pots fer balconing, pots insultar els treballadors a la via pública, això va passar fa uns dies a la zona de Serenal, uns borratxos que se burlaven d'uns operaris que feien feina de manteniment, que havien d'arreglar un fanal. I llavors el missatge, el que passa a Mallorca queda a Mallorca, transmet que aquest és un espai on els alemanys no han de complir les regles. Vine aquí i diverteix-te, i no passa res, no? L'anunci forma part d'una campanya de Sparkasse Ibero, que és una caixa d'estalvis i bancs públics d'Alemanya i un proveïdor de serveis de pagament tipus Bizum, la qual cosa ho fa encara més indignant, tot plegat, no? Hem de pensar que des de fa uns anys proliferen rètols, anuncis i serveis orientats exclusivament als visitants estrangers, i que posen en banda d'una forma molt directa el lloc al qual aterres, no? Per exemple, els aeroports tant de Palma com de València han vist cartells que diuen, en anglès, la millor ciutat del món on viure i on invertir. Res de welcome, res de bon dia, sinó directament invertesqui vostè aquí. Això quan sabem que un de cada tres habitatges de les Balears els compren estrangers i d'aquests la majoria són no residents. Per tant, empraran aquests habitatges per passar-hi uns dies de vacances o per posar-los de lloguer en els seus paisans en un moment en què els illencs pateixen molt fortament la crisi de l'habitatge, la precarització de la feina i l'encariment dels preus, no? I ara que un any consecutiu més batem xifres rècord de turistes, veiem com cada cop més l'espai públic se subordina a la indústria turística, no? I ja feim tard en encarar el model que es projecta, en aquest cas a les Balears, però és aplicable a molts altres llocs, un model que es projecta als milions de turistes que arriben cada any a les illes, no? On queden la llengua i la identitat pròpies en unes infraestructures orientades al consum turístic sense límits, quina és la imatge que estem donant, més enllà de ser un espai per especular, per saltar-se les regles i per fer coses il·lícites que no sortiran d'aquí, i el que és més important, tot això és reversible i com es reverteix?
1: Doncs moltes preguntes de la Llucia, a veure.
3: Jo no sé si estic capacitada per respondre a aquestes preguntes, però sí que...
1: Alguna em fa l'efecte que és retòrica, però...
3: Però està bé dir-ho. Jo sí que crec que realment és un error estructural, reputacional, i que, a més, al final de tot és... qui va deixar que això es pengés en el terminal? És a dir, que després hi ha una responsabilitat de dir com algú o alguna entitat, alguna empresa, alguna institució, algú no posa les llums vermelles, per tant, han fet molt malament la seva feina, més enllà de que el missatge t'agradi o no. Jo diria que es tracta més, que va molt més enllà d'un anunci desafortunat, no? Jo crec que té a veure amb el símbol d'un model turístic que converteix el territori en un producte i que, per tant, en els residents en un decorat. Els hi és igual el lloc, no? I per mi també fer servir Maie no es tracta només d'una abreviatura alemanya, és també posseir simbòlicament Mallorca des de fora, no? És a dir, no és Maie, no hauria de ser Maie, sinó que és Mallorca, i més si poses aquest anunci en la terminal d'arribades, no? Jo crec que també, jo sempre he defensat que no hauria d'existir l'antiturisme, és a dir, que tot i les mancances que pugui tenir el model turístic, hem de vehicular una política pro-turisme, però sempre cuidant la dignitat de la vida dels residents, no? Per què? Perquè des de la meva perspectiva el turisme és projecció, feina, economia, etc. Ara bé, també és veritat que quan aquesta marca, la marca turística humilia el que és el territori, això es converteix en un producte de factura reputacional. Per tant, jo crec que el que està clar és que Mallorca no pot ser venuda com que tot s'hi val, i després estic d'acord amb el que deia la Llucia, no? El missatge, el contingut del missatge, no? El que facis a Mallorca queda a Mallorca, desprestigia precisament el que representa la illa, que no pot ser només associada amb una qüestió d'accessos, de no límits, de que no hi ha fronteres i que hi ha una certa impunitat amb tot allò que facis.
4: Bueno, jo crec que hi ha coses que depenen més i coses que depenen menys de nosaltres o dels governs d'aquí, locals o autonòmics, però que, clar, s'hauria de poder limitar alguns efectes, no? S'hauria de poder limitar un cert efecte crida. I a mi se m'acut, per exemple, doncs, que estaria molt bé que l'aeroport de Palma, doncs, no estigués gestionat per AENA i que estigués gestionat, fins i tot sabent com són les administracions locals i autonòmiques de les Illes Balears, malauradament, que estigués gestionat per aquestes administracions locals, perquè fins i tot aquestes, governades pel PP i per Vox, tindrien segurament més sensibilitat amb aquest tema, perquè AENA, que és qui gestiona els aeroports i, per tant, qui ha permès que es posi una publicitat d'aquestes característiques, doncs l'únic que li interessa és el compte de resultats. I el compte de resultats, doncs, l'engreixen més si són aeroports de tipus low cost que si són aeroports, doncs, intercontinentals o més petits, per no fomentar tant la indústria turística barata, no? Per exemple, el de Barcelona. És a dir, AENA podria dir que a l'aeroport de Barcelona, doncs, només allarga la pista com han dit, no? Cap al Remolà i cap a la Ricarda, perquè d'aquesta forma, amb una pista més llarga, l'aeroport de Barcelona pot atreure vols internacionals, però que renuncien a que l'aeroport de Barcelona passi, tal com pretenen, de 55 milions de passatgers a 80 milions de passatgers, que bàsicament el que farà serà portar més turisme low cost, en el cas de Barcelona, doncs, que ja és l'aeroport low cost més gran d'Europa. I crec que el que val per l'aeroport de Barcelona val molt també per l'aeroport de Son Sant Joan, perquè les característiques de l'economia de les Illes Balears s'assemblen molt, malauradament per ells i per nosaltres, a les nostres. Fa uns dies ha sortit una publicació molt interessant, l'informe Fènix, que hem fet un grup de 7 economistes que en parla de tot això, no? I que parla de l'impacte d'aquest tipus de turisme en el producte interior brut per càpita, que ha anat baixant. És a dir, el producte interior brut als països catalans ha anat creixent, però ha anat creixent perquè en som més, però som més pobres proporcionalment, perquè els sous, doncs, no han crescut prou. I un dels del que ha llastrat clarament els sous, doncs, és el sector turístic. I sí que aquí, doncs, podem fer coses, no? Com tenir, doncs, un salari mínim català, o en aquest cas, doncs, hauria de ser un salari mínim balear que fos més alt que el salari mínim estatal, o incrementar la taxa turística i incentivar unes indústries en detriment d'unes altres.
1: Jordi?
6: Sí, jo m'imagino que hi ha una part de la comunitat estrangera, sigui alemanya o de qualsevol altre lloc, que pel que fa a aquest anunci deu pensar, ostres, tu, si tenen la pell molt fina, sou una bombolla, sou molt tancats, esteu molt amargats, al capdavall estem pagant nosaltres l'anunci, no n'hi ha per tant, etc. I per tant, me n'alegro molt que hi hagi hagut polèmica, perquè si hi ha hagut polèmica vol dir que la marca pot sortir perjudicada, i s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a fer-ho. És una marca d'un banc...
4: Però és una marca d'alemanys.
6: I d'un bisum, eh? Però sí, però aquest abisme que s'està creant entre la comunitat local i la comunitat internacional o turista, o turística, em sembla que pot créixer d'una manera desagradable i fins i tot perillosa. Això pel que fa al públic alemany, que vull pensar que hi tornarà a pensar, que tornarà a replantejar-s'ho i a no tornar-ho a fer de la mateixa manera. Ara, una altra cosa és el que és responsabilitat nostra, o el que nosaltres podem fer-hi. És una llàstima que, de nou, de cara a les negociacions pressupostàries, no s'hagi pogut o no s'hagi volgut, o no hi hagi hagut el talent necessari per forçar el traspàs de les competències o, com a mínim, la gestió compartida dels aeroports, però evidentment, sí, com deia el Ferran, això seria bastant una solució. Quan una cosa depèn d'ENA, pot ser que se'ls escapi de les mans allò que pugui més sensible cap a la comunitat local. Un aeroport, com altres infraestructures, un aeroport té una càrrega simbòlica molt important. És a dir, quan tu arribes a una terminal, siguis alemany, siguis català, siguis espanyol, siguis de qualsevol altre lloc, el primer que veus és aquella terminal. Són aquells anuncis, aquell missatge. I, per tant, allò que l'aeroport o la terminal autoritzi diu molt de la sensibilitat, de la simbologia, el missatge, allò que es vol transmetre. A l'aeroport de Barcelona es va decidir un moment donat donar la terminal a la publicitat del MOCO, d'aquest museu privat que hi ha a Ciutat Vella, que no em sembla del tot malament, però és molt millorable, és a dir, podria perfectament fomentar-se que si exposés un anunci del MNAC o del MACBA o de qualsevol altra institució, o que pugui ser una cosa, diguéssim, més d'interès general. No dic que s'hagi d'intervenir tot, no s'ha d'intervenir tot, s'ha de donar marge, però sí que et posa límits a una publicitat que en aquest cas és clarament ofensiva. I sí, confio que la retirin i que s'ho torni a pensar.
1: Doncs aquesta és la polèmica que hi ha per aquest cartell que hi ha en aquest aeroport de Mallorca i que ens ha portat la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, recupera't.
5: Gràcies, que vagi
1: bonet. Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb tot l'embolic que hi ha al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE.
2: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuyo.
8: propia tuya.
9: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
10: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Tots els marroquins roben.
15: Ens treuen treballs.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
19: Una soledat, la gent gran.
20: Són gent que roben.
21: Paràsit. Marimatxo.
22: Però si estic sol.
23: Puto mono.
24: Terroristes.
25: Ve a menjar plàtan.
26: Monstre. Tot això és obvi.
27: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya migdia.
28: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
29: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
28: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
29: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
28: I sabem celebrar els bons moments.
29: Pa-da-pam!
28: Uau! I com diu l'escriptor Bial Mesquida, visca la veu.
29: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
30: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: La tarda dona molt de joc.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Jordi Cabré i la Isabel Lleuger. Hem parlat sobre aquest anunci a Mallorca, també sobre aquest incendi a Òrrius, en una empresa de cera i de parafina, i que els bombers, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries, estan intentant evitar que s'estengui més enllà per tota la serralada litoral, cosa que seria realment molt problemàtica perquè allà hi ha molta massa forestal. Hem parlat amb l'alcalde d'Òrrius, que ens ha explicat com els habitants d'Òrrius estan confinats per els efectes del fum, que és molt negre, molt dens, no és tòxic, però sí que és molt molest, i que s'han desallotjat algunes cases disseminades en la zona més boscosa d'Òrrius. De seguida ja anirem cap allà per saber quina és l'última hora. Això en el dia en què Pedro Sánchez i el PSOE intenten desvincular-se de la suposada trama que ahir apuntava el jutge Santiago Pedraz, que haurien muntat l'exsecretari d'Organització Santos Terdán i la militant Leire Díez per incidir en jutges i en fiscals que portaven causes que podien afectar el PSOE i l'entorn familiar de Pedro Sánchez. Els socialistes demanen esperar a les concrecions de la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit, com apunta el jutge. Per tant, Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés, demana prudència.
31: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
1: Però més enllà de la prudència que demanen els socialistes, ja hi ha qui diu que és molt casual aquesta acumulació de casos contra el PSOE. Un dels que ho diu és el ministre, també socialista, Ángel Víctor Torres.
32: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. Se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí, provoca shock, pero que es un show.
1: En una línia semblant s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
33: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: I és que aquest cas Leire Díez, que va revifar ahir, podríem dir, s'embolica amb el cas Zapatero, que també vam conèixer fa uns dies, o, per exemple, el del germà de Pedro Sánchez, que avui ha començat el judici a Badajoz, acusat d'haver-se'n beneficiat d'una plaça feta pràcticament a mida i aconseguida en un concurs que el jutge considera sospitós. Veurem què surt d'aquest judici. No sé com ho veieu tot plegat, que s'ha generat al voltant del PSOE.
0: M'ha sorprès molt la... Perdó.
3: No, tu Jordi, sisplau.
0: M'ha sorprès la contundència del president Illa. Evidentment que la política vol dir que has de fer declaracions i has de tenir un relat. I el relat del president Illa és aguantarem, som els socialistes i no hi ha qui ens doblegui. És evidentment legítim i fins i tot em sembla raonable en el seu cas. Ara, és que està plovent molt fort. És que està plovent molt fort i les sospites són grans i són molt lletges i són molt generals. Afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol i afecten el PSC, valgui la redundància, i són greus. Jo diria que un exemple de ponderació declarativa seria dir anem a col·laborar amb la justícia i veurem què passa. Hi ha coses que si realment són certes no es poden admetre, però confiem en els nostres companys de partit i veurem si tot això es pot provar. Em sembla que hauria estat molt més raonable, molt més sensat i molt més moderat, ja que a ell li ha agradat tant la sensatesa i la moderació. Jo no m'aventuro només per vocació professional, sinó també per ètica. És a dir, no m'aventuro a dir què pot arribar a passar, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, però sí que és veritat que les dues coses poden ser certes. Al mateix temps que pot haver una persecució judicial que l'independentisme ha patit de forma molt barroera i que la UCO és la UCO i que la UDF és la UDF i que a vegades actuen d'una manera poc convencional i poc professional i molt política, que és una cosa que és veritat, també és veritat, d'altra banda, que pot haver-hi coses que realment no siguin presentables, que realment s'hagi actuat amb molta matusseria i que el relat del jutge i que el relat judicial sigui veritablement sòlid. I quan és tan sòlid i afecta tanta gent, em sembla que, com a mínim, les declaracions dels polítics haurien de ser de prudència.
3: Jo estic d'acord amb molt del que està dient en Jordi i qualsevol dels panorames davant a mi em preocupa molt. Tant si és que hi ha una conxorxa per desestabilitzar el govern de l'estat espanyol inventant-se o fent una traçabilitat fictícia d'una sèrie de delictes gravíssims, com si aquests delictes existeixen. Per tant, a mi em preocupa molt perquè em dona un missatge que aquells que creiem en la democràcia i creiem que Espanya és un estat democràtic, qualsevol d'aquests escenaris és un escenari reputacionalment negatiu i que comporta que la ciutadania dubti de qualsevol mecanisme democràtic actualment, no? Jo crec que això és molt greu i per tant aquests escenaris, sigui perquè hi ha una conxorxa realment de la policia, etc., o sigui perquè realment el PSOE ho ha fet tan malament com el que ens estan dient a través de les informacions, em sembla que els dos escenaris són gravíssims i el que fan és faltar, és a dir, minvar la reputació del que és un estat democràtic, que jo segueixo pensant que vic en un estat democràtic ple de mancances i ple de coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera. Dit això, és evident que el PSOE viu un moment delicadíssim, delicadíssim, i que, a més, jo crec que... Jo fins ara defensava que una posició progressista havia de ser encara més contundent que una posició conservadora. Jo crec que no. És a dir, la necessitat davant de possibles delictes, conservadors i progressistes siguin tan contundents un com l'altre per perseguir els possibles delictes, ha de ser una demanda ciutadana i una demanda de qualsevol partit, sigui quina sigui la seva ideologia. Dit això, jo crec també que el PSOE ha de demanar una investigació fins al final, ha de posar sobre la taula la presumpció d'innocència i denunciar també la política de fang, si s'escau. Però també crec que si hi ha corrupció s'ha de depurar, però també crec que associar el que pugui passar amb que el socialisme és punible, crec que és un error. És igual que si associem el cas Kitchen amb que els conservadors són de per se manipuladors i instrumentalistes dels poders de l'Estat. Crec que és un error i això és el que no hauríem de deixar i això és el que crec que el PSOE ha de reivindicar. Que si s'ha fet una mala praxis, investigar, prudència i anar fins al final i col·laborar amb la justícia, però no deixar que s'associï a unes determinades conductes que poden ser delictives si es demostren, amb una contaminació del que representa, en aquest cas, el socialisme. Crec que això és necessari per part de totes les persones que podem tenir veu o per part de tots els responsables polítics de reivindicar, igual que hauríem de reivindicar que el conservadorisme no va associat amb unes activitats delictives, per molt que el cas Kitchen ens posin acá al PP, que també direm, no?, que més val que vigili la seva pròpia moral i actuació, pugui posar-se tinguem en boca que ha actuat més o menys bé o més o menys malament.
4: Aviam, a mi el que està passant o el que es queixen els dirigents del PSOE ja ho vam veure aquí, no? Va passar amb la Laura Borràs, que era presidenta del Parlament, va passar també amb la família Pujol, que és... Hi havia coses, sí, però la justícia i la policia doncs es van ocupar de posar-hi més pa que formatge perquè eren qui eren, però hi havia coses, perquè també quan en el marc de l'Operació Catalunya, doncs de coses mal fetes i de mirar d'empastifar, doncs també es va mirar amb Esquerra Republicana, també es va mirar amb la CUP i no es va trobar. Per tant,
0: el Xavier Trias tampoc.
4: I el Xavier Trias tampoc.
3: Però sí amb Laura Borràs i sí, tant, que ja veurem què decideix la justícia amb el,
4: per tant,
3: el cas de Pujol.
4: Amb el PSOE, evidentment, no tots els dirigents, però és evident que hi ha algunes coses doncs que no acaben de fer massa bona olor. No? Veurem què passa amb el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que com a mínim ja sabem que és poc ètic el que hem vist. Després caldrà veure si és delicte. Però amb el cas Santos Cerdán o amb el cas Ábalos, jo, per exemple, amb el cas del Santos Cerdán, estic bastant convençut que si Santos Cerdán no hagués tingut el rol polític que hagués tingut i no fos qui és, doncs no haurien anat amb aquesta força i amb aquesta contundència contra ell. Però també, pel que sabem del sumari i de les investigacions, doncs hi ha algunes coses que no acaben d'estar fines, que no acaben de quadrar. Com deia, posava jo aquests exemples doncs, de la família Pujol i de la Laura Borràs. En tot cas, sí que jo crec que, a diferència d'aquests partits independentistes que jo esmentava, o de Podem, que també ha sigut víctima d'aquesta mena de muntatges per part de les clavegueres de l'Estat, el PSOE sí que hi podia fer alguna cosa. I ho podia fer de forma legal i eficaç, i no de la forma cutre i penosa en què sembla que ho han fet doncs, amb la Leire Díaz i amb la supervisió, diuen, de Santos Cerdán i de la gerent del partit, i veurem si Pedro Sánchez o no n'estava el cas. Ho dic perquè el PSOE no té el cercle virtuós del que es beneficia la dreta a Espanya, no? D'aquests jutges i fiscals corruptes, d'aquesta premsa i aquests partits que ho amplifiquen i que els hi permet doncs, allargar casos que a vegades doncs, no tenen res, però, caram, durant aquests anys el PSOE ha tingut... i encara té ara, però jo crec que ja no hi és a temps, eh? Però durant aquests anys el PSOE ha tingut el BOE, ha tingut el Consell de Ministres i ha tingut una majoria absoluta al Congrés. Perquè la majoria de la investidura, per moltes coses, no val. Per moltes coses, no és operativa. I és molt difícil, a vegades, que aconsegueixi aprovar coses. Però jo crec que aquesta majoria absoluta de la investidura, atès que els socis que van investir Pedro Sánchez, tant Junts com Esquerra Republicana, com Bildu, com el PNB, com Sumar i Podem, han estat víctimes d'aquests mateixos aparells de l'Estat, haurien estat disposades a fer una reforma ambiciosa de la llei orgànica del Poder Judicial, de la llei de secrets oficials, de la llei del CNI, de la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i el PSOE ha preferit no fer-ho, ha preferit intentar pactar, intentar
0: la llei
4: que
0: Mordassa,
4: això no sí, els hi passés, la llei Mordassa, i per això ha tingut durant 8 anys un ministre de l'Interior, com Fernando Grande Marlaska, que s'ha dedicat a tapar a la policia, a defensar-la i fins i tot a infiltrar policies al moviment independentista. I que ahir, increïblement, Fernando Grande Marlaska plorava perquè en seu parlamentària, perquè deia que resulta que el PP té massa informació del que fa la policia. Bueno, però és que el senyor Grande Marlaska, quins canvis ha fet al Ministeri de l'Interior en 8 anys? Quants comissaris ha depurat? Què ha fet per garantir que el que va passar amb l'Operació Catalunya i que el que va passar amb Podem, o el que va passar amb el Catalan Gate, amb l'espionatge a líders polítics independentistes, no torni a passar? La senyora línia... Margarita Robles, que és de qui depèn el CNI, què ha fet durant 8 anys?
0: Amb aquesta línia, perquè estic d'acord amb el que dius, només per reblar-ho, hi ha aquella frase de l'Aznar que diu el que puede hacer que haga, i això vol dir que l'àmbit de la dreta i del conservadorisme i l'extrema dreta espanyola, també valgui la redundància, doncs s'activa des del punt de vista professional, mediàtic, judicial, i tothom fa el que pot per intentar embrutar. Per exemple, ara no sabem si què hi ha de cert i què hi ha de provat o de no provat, però mentrestant el cost electoral i de soroll ja és molt elevat pel PSOE. Mm-hmm. I això de vegades funciona ja de per si. Per la banda del PSOE i per la banda del progressisme també hi hauria d'haver-hi un que puede hacer que haga. És a dir, tant des del punt de vista legislatiu que ara apuntava el Ferran, però també des del punt de vista de reacció. Si tu realment tens alguna possibilitat de demostrar ràpidament allò que va fer el Trias, que l'endemà demostrar que no hi havia el compte, d'argumentar, de defensar-te, més enllà de som molt valents i de que van a per nosaltres, poder reaccionar ràpidament i poder, perquè no és poc poder el que té el PSOE, no, és que no tenim els jutges, que és em sembla que és l'únic estat d'Europa que és capaç de dir aquestes frases, però vaja, no tenim els jutges, d'acord, no teniu els jutges, però algun poder teniu, i podíeu haver previst, primer, fer coses per poder demostrar la vostra innocència i, segona, no fer determinades coses. També hi ha el que pueda no hacer que no haga, i resulta que sembla ser que alguns xoriços ho han fet.
1: Deixa'm dir que això del que està passant amb el PSOE es barreja amb que avui ha començat a declarar a l'Audiència Nacional la cúpula del Ministeri de l'Interior que comandava Jorge Fernández Díaz en l'anomenada trama Kitchen.
4: Però fixa't.
1: El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial de l'anomenada policia patriòtica per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i eliminar proves de la compatibilitat B del Partit Popular. La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, com pel seu número 2, Francisco Martínez. Pel comissari, José Manuel Villarejo, en demana 19. Aquest matí ha passat el mateix amb els dos màxims responsables del Ministeri. Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez neguen tenir cap coneixement d'aquesta operació, i això sí, no s'han acusat l'un a l'altre, que és el que havien fet en el moment de la instrucció. Aquesta vegada ha semblat que hi havia una mena de pacte de no agressió entre tots dos que deien això.
5: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
6: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
1: Doncs no en sabien res, ells no van organitzar res i no van ordenar res.
4: Això arriba al jutjat quan és una guerra dins del PP. És a dir, quan Jorge Fernández Díaz s'equivoca, traspassa la frontera i es posa... utilitzen per una guerra dins del PP, dins de la dreta espanyola, a aquesta policia patriòtica. Perquè quan això és contra l'independentisme o és contra l'esquerra, és a dir, contra els que no juren bandera cada dia i fins i tot s'atreveixen a qüestionar la unitat d'Espanya, aleshores queda impune. Perquè Jorge Fernández Díaz seu al banc dels acusats pel cas Kitchen, però no per l'operació Catalunya. No per tot el que van fer contra Podemos.
0: Sí.
4: Tot això... queda absolutament impune, malgrat que, per exemple, hi ha aquella gravació brutal amb Daniel D'Alfonso, que era el cap de l'oficina antifrau de Catalunya, per ser incomprensiblement nomenat en el seu moment per Convergència i Unió, conspirant contra els polítics independentistes. I és cert que el PSOE, l'esquerra, pot dir que no té un control de la justícia i la policia a Espanya, perquè aquests poders, doncs, segurament doncs, encara hi ha una pulsió repressiva del franquisme i no van fer la transició. Però el PSOE ha gaudit als anys 80 de majories absolutes per reformar-los i no ho va fer. I ara, i ho torno a repetir, ha tingut durant aquests anys una majoria absoluta clara i que s'hauria compromès, n'estic segur, en això, perquè és evident quin és l'interès polític dels independentistes catalans i bascos i de sumar-hi Podemos amb això, i no ho ha volgut fer. Ha pensat que hi podia pactar.
3: Jo, per agafar una miqueta el que ha parlat abans en Ferran i el que parlem ara, no? Perquè si no és com tot un revolutum, jo només aclarir una cosa. Qualsevol estat de dret democràtic, la policia s'infiltra quan hi ha un moviment que el que fa és intentar trencar l'ordre constitucional democràticament establert. Dit això, el cas Kitchen, és evident que el que passa aquí és que, primer de tot, que el PP no es pot posar en boca la honorabilitat quan en realitat el que ha estat gestionant és precisament els poders de l'Estat per trobar una sortida en allò que internament el partit estava gestionant de manera delictiva. I, per tant, avui sentíem també el senyor Fernández Díaz, que no sap molt bé, ha incorregut en contradiccions, etc. Jo crec que de nou, el que ens trobem és amb una falta de credibilitat, de credibilitat reputacional i institucional, que el que fa és que, de nou, la ciutadania dubti de que el sistema que s'està establint i que és el millor dels pitjors sistemes funcioni a nivell democràtic. I jo crec que aquest és el problema, no? Jo crec que el PP ha de ser criticat amb tota contundència, que el PSOE ha de ser criticat també amb tota contundència, si es demostra tot això que té a veure amb el que representa el Partit Socialista o amb el que representa el PP. Jo crec que Kitchen no és només un tema de corrupció, és molt més que un tema de corrupció. Kitchen és realment la sospita de que un estat utilitzat com a servei de seguretat del PP. I jo crec que això és tan greu com pensar que l'estat, en tant que estat, no ha de vigilar per la seguretat de la pròpia estat. I que segurament aquí el procés d'aquests 8 anys de governar el PSOE en el Congrés dels Diputats de Madrid no ha sigut un exercici de modificar aquestes qüestions. Sí, també és veritat que no hi ha hagut per part de l'oposició, també hi poso a Junts per Catalunya, ni tampoc per part dels socis de govern, una acció totalment contundent per reclamar-ho. Per què? Perquè aquests pactes establerts durant aquest temps els hi han anat molt bé. És a dir, hi han hagut altres prioritats que han posat sobre la taula, perquè els interessos partidistes, lamentablement, passen moltes vegades per sobre de l'interès de la ciutadania.
0: Jo, simplement, només per una reflexió important, ja estem parlant de drets fonamentals quan parlem d'infiltrar-se en moviments polítics i de determinat sentit. És a dir, pot haver-hi alguns que puguin ser més radicals, altres que puguin ser-ho menys, però si tu no poses límits a la intervenció policial dintre dels moviments associatius, polítics, cívics, etc. Si no poses límits a això, efectes drets fonamentals i passen coses com que acabes infiltrant policies a assemblees de mestres.
1: D'aquí a 2 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida anem a Òrrius per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta a una indústria, però que també ha passat al bosc que hi ha al seu voltant. Ara hi anem cap allà.
7: Catalunya Migdia.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
10: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
7: Catalunya Migdia.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Quina raó mou el teu món?
15: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenia el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
21: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
23: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Catalunya migdia.
34: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
35: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
36: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
35: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
2: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ja sabeu que des de les dues estem molt pendents d'aquest incendi en una indústria a Òrrius, al Maresme, i que afectaria massa forestal. Els bombers estan treballant-hi, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries. N'hem parlat amb l'alcalde de la població i ara podem anar allà in situ amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Quina és la situació ara mateix aquí?
6: Doncs mira, nosaltres ara hem pogut arribar fins a aquesta zona que es diu la Riera de Riu de Meia. És a l'entrada d'Òrrius, una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral. Aquí hi ha una gran continuïtat de bosc que s'estén fins pràcticament Tordera per tot el Maresme, molt a prop també del parc de la serralada litoral i de l'espai natural del Mont Negre i el Corredor. L'incendi s'ha declarat, com deies, poc després de 1:15 del migdia. Aquesta empresa situada al carrer Lleida d'Òrrius, nosaltres no hi tenim una visió ara mateix directa perquè hi ha un fort desplegament dels cossos d'emergència i ens podem acostar fins a un mig quilòmetre a l'entrada del poble. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de parafines i ceres i per aquesta pròpia circumstància està sent difícil apagar les flames. Ara la nau industrial, els bombers han confirmat que ja crema completament. Els equips d'emergències estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc de col·lapse de la coberta d'aquesta fàbrica. Tota aquesta virulència de les flames, de fet, no ha afectat els treballadors perquè han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida. A hores d'ara, el dispositiu d'extensió continua sent molt ampli, treballen aquestes 21 dotacions terrestres, 4 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb els esforços centrats especialment en el flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti a un barranc que tenim aquí mateix i entri encara més dins la massa forestal. Per tant, el gran repte ara mateix seria evitar sobretot que el foc avanci cap al bosc, perquè aquesta zona està envoltada de vegetació, sobretot el que veiem són pins, alzines, hi ha alguna masia disseminada també que els equips d'emergència han evacuat, segons ha confirmat fa una estona l'alcalde d'Òrrius.
13: El que estem ara és desallotjar una part de nuclis disseminat de la població i la resta com confinament.
6: Sentíem ara l'alcalde d'Òrrius, que és el Xavier Masgrau, i Protecció Civil també ens ha activat fa una estona el pla Infocat. Han enviat emergències un és alerta als telèfons mòbils de la població demanant el confinament immediat del municipi d'Òrrius, que hi viuen unes 600 persones. Es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I l'Ajuntament ens ha confirmat també que fins aquí s'han desplaçat efectius de policies locals de municipis propers com Cabrera de Mar, Argentona, la Roca del Vallès, per donar suport en els accessos i també en el dispositiu de seguretat. Una curiositat és que ara vèiem, per arribar aquí al poble, nosaltres hem hagut de fer una petita collada, una carretera amb moltes curves estreta, i vèiem el transport públic, l'autobús ha intentat fer mitja volta perquè els equips de seguretat no ens deixen, com hem dit, accedir fins al poble, i ha quedat com entrevessat. Llavors, ara també tenim un petit problema de trànsit amb aquest autobús que ha quedat atrevessat al mig de la carretera.
1: Mm-hmm. Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix a Òrrius, en aquesta indústria que es dedica a la fabricació de parafines i de ceres, que crema, pràcticament ha cremat de manera íntegra el que és la fàbrica, i ara el que intenten els bombers és evitar que les flames vagin més enllà en la zona boscosa. Ja hi han entrat, però esperen que no vagi més enllà, que no salti aquest barranc i que, per tant, no afecti a la serralada litoral. Ja sabem que les condicions meteorològiques són extremes i això està provocant no només aquest incendi d'Òrrius, n'hem tingut també un altre a Bot, a la Terra Alta. Aquest ja està estabilitzat i ara mateix, des del trànsit, el Servei Català de Trànsit s'informa que ara mateix l'autopista AP7 està tallada a Vilafranca del Penedès també per un incendi d'un vehicle. Per tant, aquest seria un altre incendi, no natural, sinó que seria d'un vehicle, però en tot cas està tallada l'AP7. Per tant, ara mateix la situació, que és molt delicada per culpa culpa d'aquestes condicions meteorològiques que fa doncs, que s'hagi d'extremar al màxim la precaució per evitar doncs, més incendis a banda dels que ja tenim ara mateix. Per exemple, en una piulada d'ara mateix dels bombers diuen que a Òrrius l'incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu, però el mantenim dins de la capacitat d'extinció. Treballem, diuen els bombers, per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció. Per tant, aquesta és la situació que els mateixos bombers de la Generalitat fan a través de la xarxa social, a través d'X, de fa tot just un minut. Per tant, és l'última hora. La Cèlia Forment i la Matilde Seoane, que continuaran en aquesta zona per tal d'informar Catalunya Ràdio de quin és el desenvolupament d'aquest incendi. Fins ara, Cèlia.
6: Fins ara, Òscar. Per cert, perdona, eh? Sí, ara veiem tota una sèrie d'helicòpters. Aquesta activitat dels helicòpters és constant ara mateix a aquesta hora. Descarreguen contínuament aigua mentre sobre aquesta columna de fum, que podríem dir que és la protagonista perquè és una columna de fum molt visible, es veu també des del Maresme, des del Vallès, i no conté gasos tòxics, no conté aquests gasos tòxics de la parafina, però sí que és molt i molt densa, negra, absolutament negra, i això, la veiem molt a prop.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Cèlia.
6: Fins ara.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. I una cosa més abans d'arribar al final del programa. Col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó 14 el dia 9 de juny a Catalunya. El lema de la manifestació és «Jo no t'espero». La Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica tornen a convocar una protesta com van fer ja durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'una visita d'un líder religiós, reclamen que els actes no es paguin amb diners públics i tot i que l'Església pagarà part de tota la visita amb diners de patrocinadors i de donatius, l'estada de Lleó 14 també té un cost per les arques públiques. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir les despeses de seguretat o de neteja, mentre que la Generalitat ja ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També cedirà l'estadi olímpic de Montjuïc sense haver de pagar el lloguer habitual. Les entitats demanen la derogació dels acords del concordat amb la Santa Seu de l'any 1979 durant el govern d'Adolfo Suárez i que han mantingut els privilegis, diuen, tant polítics com econòmics i simbòlics de l'Església Catòlica. És veritat que sabem que hi haurà aquesta visita a Catalunya els dies 9, 10 i 11 del Papa Lleó 14 i ara és la primera vegada que veiem que alguns col·lectius aixequen la veu per protestar contra la mobilització, podríem dir, dels poders públics per aquesta visita del Papa.
0: A mi em sembla que qualsevol protesta és legítima i la protesta laica és legítima en una societat democràtica com no pot ser d'una altra manera. Ara bé, també crec que reduir la visita del Papa a que ve un líder religiós o que un líder catòlic és quedar-se curt. El Papa és també el cap de l'Església Catòlica i cap de l'Estat del Vaticà. I té una incidència diplomàtica, moral i mediàtica indubtable i a nivell mundial i que no té cap altre líder religiós i per tant s'ha d'entendre que aquesta visita del 9, 10 i 11 de juny a Catalunya, que a més jo crec que s'està gestionant a nivell de reputació i a nivell dels mitjans de manera impecable des del bisbat amb la figura d'en Fernando Sánchez, crec que és important posar-ho en valor i després té una dimensió internacional evident. Jo només penso que a nivell reputacional, a nivell professional, Catalunya i Barcelona, jo crec que tenen l'oportunitat, i ho estan fent, de funcionar amb una intel·ligència institucional important. Acollir no vol dir ni ajonallar-se, i protestar no vol dir menysprear una oportunitat de projecció global. També jo crec que hi ha un argument que a mi em sembla que és interessant posar sobre la taula. Primer, que la visita papal situa Barcelona i Catalunya en el mapa diplomàtic, cultural i espiritual del món, i després que aquesta idea de que si bé el papa haurien de tenir el mateix tracte a tots els líders religiosos, jo crec que és trampós i que no respon a una realitat. És veritat que tots els credos mereixen qualsevol respecte, però no tots els líders tenen el mateix rang ni institucional ni projecció. Per què? Perquè el Papa combina lideratge religiós universal, cap d'estat, diplomàcia vaticana i capacitat d'interlocució internacional. I, per tant, el tracte institucional ha de ser un tracte diferent. Per tant, a mi em sembla que és legítim, però que no té raó de ser infravalorar la visita del Papa.
3: Bueno, que segurament hi ha també un pes de la nostra tradició, és dir, negar la tradició catòlica a Catalunya seria una cosa estúpida. Ara, jo sóc un ferm defensor del laïcisme i entenc que hi hagi qui pugui molestar-se per la visita, no tant per la visita, sinó pel tracte que rebrà i per com s'estan implicant totes les institucions i tots els poders públics, i quan s'impliquen vol dir també que hi ha una despesa pel que representa en alguns àmbits l'Església Catòlica. Però clar, l'Església Catòlica és molt ampli, l'Església Catòlica fa moltes coses, i hi ha moltes coses que la gestiona molt malament i que són molt criticables, per exemple, tot el tema dels abusos, o tota la posició que encara té en alguns temes morals, o en relació a la dona, però també és veritat que en un moment d'extremismes i de fanatisme religiós, la figura i els discursos del papa Lleó XIV tenen un efecte certament balsàmic si ho comparem amb altres manifestacions del cristianisme o d'altres religions com a vegades l'islam, no?
8: En qualsevol cas, és una protesta curiosa perquè en primer lloc ignora la tradició cristiana d'aquest país, i de fet, per molt laic que siguis, amb tots els respectes, i per agnòstic i ateu que siguis, no hi hauria Sagrada Família sense cristianisme i sense catolicisme. I això ho has de tenir present i ho has de poder respectar i poder assumir que vingui el cap d'estat del Vaticà i líder de l'Església Catòlica a visitar ja beneir, de fet, la culminació de la Sagrada Família. Em sembla de calaix. Una altra cosa és que en aquesta cerimònia hi haurà, que jo sàpiga, dos caps d'estat. Un d'ells hauria sigut perfectament benvingut per Antoni Gaudí, l'altre no. L'altre, el rei d'Espanya, Antoni Gaudí, segurament li ha donat l'esquena.
1: Deixeu-me dir, jo tinc la indirecta o la ironia, deixeu-me dir que no protesten per la visita en si, diguem-ne, és a dir, ells accepten la visita. El que protesten és per la mesura o la desmesura.
3: Sí, pel desplegament.
1: No? És a dir, clar,
8: és com protestar per la desmesura de la Sagrada Família. Sí, és molt gran, però escolti, facin una de laica. Facin en una, a veure si se'n surten.
1: Però, és a dir, sí, però la Sagrada Família es paga amb les obres, amb ingressos privats. Llavors aquí és veritat que hi ha un... que després poden ser defensables o no, però hi ha uns diners públics que es destinen a aquesta visita.
3: Sí,
1: que hi pot haver gent que deu pensar, escolta'm, si ve el president francès també costa uns diners a l'erari públic, perquè també s'han de tallar carrers.
3: Hi ha exempcions fiscals, com n'hi va haver també amb la Copa Amèrica, de vela.
1: Sí.
3: Clar, és que al final també... És a dir, jo dic, entenc la queixa, no? Però és que no tot en allò que inverteixen les administracions, no? Des dels concerts de la Mercè fins a la visita del papa, o fins als diners que es gasten amb el circuit de Catalunya o amb la Copa Amèrica, agrada a tothom sempre, no?
0: Evidentment.
8: Però és curiós que no hi hagi altres confessions que protestin. Justament qui protesta és el que no té confessió. Mm. Això és curiós.
1: També em semblava curiós que fins ara no els haguéssim sentit. És a dir, perquè hem sentit tots els preparatius, tots els actes que hi haurà i tot plegat, i era un punt estrany que no hi hagués ningú que digui, home, aquí s'està fent una mica de desmesura. També és lògic que hi hagi alguns col·lectius.
8: Va, que ja falta menys i passarà.
0: No, i ja està bé que hi siguin, i que està bé que hi hagi la resposta.
3: En tot cas, res superarà aquella mítica protesta quan va vindre Benet XVI a inaugurar la Sagrada Família, que és quan hi va haver tot el debat per on havia de passar l'AVE, si havia de passar per dintre la ciutat, aquelles pancartes que es van fer de volem el papa pel litoral.
1: Ferran Casas, Jordi Cabré, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
0: Gràcies.
1: Queden 15 segons per arribar a les 4, 15 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 15 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
10: Suplantació. Acció de fer-se passar per una altra persona, especialment mitjançant l'ús de la seva identitat, imatge, veu o d'altres elements que en permetin la identificació amb la finalitat d'enganyar tercers. Benvolguts, benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Anem escopatejats tots avui. Sílvia Coppola, bona tarda.
2: Bona tarda, com estem?
1: Bé, animats, són les 4. Saludem també el president dels noticiaris d'aquesta casa, Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda. Ha estat efecte Coppola, que hagueu tirat la sintonia abans d'hora?
1: Quan ve la Coppola...
3: Tot va com accelerat, no? Tot va com ràpid.
2: Sí. No, accelerat no, va a temps.
3: Ah, però no, el programa avui l'heu començat no a temps.
2: Com? Que l'han començat 5 segons abans, potser?
3: Un o dos segons abans.
2: Encara no havien... S'hauran de disculpar, com els Ferrocates.
3: Sí, tu ja saps que... A la ràdio, els senyals horaris són allò, sagrats. Doncs sí. Els han trepitjat. Això ha trepitjat els senyals horaris.
2: Ui, això no pot ser,
1: eh? Ah. Acabarem algun despatx.
3: Això qui ha estat, el Fran,
2: no,
3: o qui ha sigut?
2: No ho crec.
3: Sí. No, veus,
1: serà lleig això ara, però desvelarem la identitat del tècnic. És el Fran.
3: No, escolta'm, quan ho fan bé, que ho fa sempre molt bé el Fran, però se li reconeix. Però si un dia s'equivoca, com avui, doncs...
1: El teu tècnic s'equivoca mai?
3: No, i tant que s'equivoca, el Galvany,
2: tots
3: mare meva.
2: Tots ens equivoquem.
3: Però, escolta'm, com jo, que m'equivoco moltíssim, eh?
1: També, jo, tots ens equivoquem.
3: Com es faltaria.
2: Yes. Saps què és bonic? Yeah. Posar a Catalunya Ràdio una mica de cinto abans dels senyals horaris. Mm. Un de 7 segons, o un de 5, o un de 9. I llavors, a més, no els trepitges. I aquests tècnics tan fantàstics com el Fran o com el Galvany, t'ho quadren.
3: Clar.
2: I tu et poses ja en situació.
1: Jo crec que ho fa intel·ligència artificial, això. Ells no calculen res.
2: No, que això ja ho feien fa 30 anys.
1: És dijous, 28 de maig, i estem pendents de tot això.

0: hora i arriba amb l'avís de la consellera Esther Niubó que la proposta que farà avui el departament és l'última que presentarà i que si els sindicats no l'accepten no n'hi haurà cap de nova. Mestres i professors mantenen el pols als carrers, avui amb vagues al Maresme i al Vallès.
1: I a Madrid el focus per la corrupció avui canvia de vorera.
0: Sí, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per buscar proves d'una suposada trama per torpedinar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez, avui el protagonisme és pel cas Kitchen. L'exministre de l'Interior del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, han declarat avui com a acusats. Han negat tenir cap participació en una trama per esborrar proves de la caixa B del PP amb fons reservats.
1: I als esports, Anthony Gordon ja ha aterrat a Barcelona.
0: Sí, l'extrem anglès, fins ara el Newcastle, és el primer fitxatge de la temporada. Ara anirà a passar la revisió mèdica. Al bàsquet, Xavi Pascual confirma que deixa la banqueta del Barça a finals de la temporada perquè, segons ha dit, pateix massa quan perd. Pascual nega cap guerra amb el Barça.
1: Carai, quina excusa, tu. I aquesta tarda, què estarem pendents?
0: Doncs d'algunes de les notícies que jo us hem explicat, sobretot de l'evolució de la situació d'aquest incendi a Òrrius i també de la negociació entre els sindicats de l'ensenyament i el departament.
1: Doncs tot això ho explicarem a Catalunya Ràdio i al 3CAT Info. Òscar Fernández, fins demà.
0: Adeu, fins demà.
1: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja. Una gran diva, un dels grans noms del teatre català, el recinte més important de l'òpera i una mentida.

0: dice, de hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Y aquí entonces dice, y si no, por favor. Y entonces quita así las pruebas. Entonces puse el audio. Hay que decir a la gente joven que no existía la IA en aquella época. Claro.
1: Era
0: todo. Hoy hubiera sido como muy fácil hacerlo, no hubiera hecho falta nadie.
2: Claro. Sí, sí, sí. Claro, pero tenían que tener un cómplice y ninguna prueba de que había participado alguien.
0: Entonces pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
1: Eras tú.
0: Era yo que decía. Estic tan contenta que si algun dia em fan un homenatge vull que siguis tu.
3: Bé, això és la gravació de La Ruïna. Nosaltres avui el que hem fet és, d'entrada, parlar amb la Judit Martín, que ha dit que preferia aquesta tarda deixar-ho aquí.
4: Sí.
3: Però ens ha confirmat que tot el que heu sentit és veritat i va passar. Què més hem fet? Hem anat a l'hemeroteca d'aquesta casa i hem trobat el vídeo d'aquest acte que referencia la Judit Martín.
4: Molt bé, bravo per la tarda.
3: I efectivament el que passa és exactament el que explica l'actriu. Aquest és el discurs que va fer Lluís Pasqual al Liceu explicant que Montserrat Caballé li havia dit això i donant pas a un àudio pretesament gravat l'any 88 per Montserrat Caballé.
5: Oh. Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
6: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
7: Mort de vergonya.
6: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
7: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
6: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
8: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
7: Bueno, això és una trampa.
5: Ho havia decidit ella.
3: Lluís Pasqual acaba dient ho havia decidit ella després d'emetre un tall de veu d'una entrevista que és falsa amb la veu de la Judit Martín fent-la passar per Montserrat Caballé. De fet, hem revisat fins i tot els crèdits del vídeo.
9: Hem anat punt per punt del vídeo, hem revisat tot el discurs de Lluís Pasqual, hem anat fins als crèdits i en cap moment s'adverteix que aquest àudio on se sent la veu de Judit Martín fent de Montserrat Caballé és una imitació. No es diu mai que és una imitació. En tot moment es fa passar aquest tall de veu com si fos real.
3: Deixeu-me dir que hem demanat a Lluís Pasqual si ens volia atendre aquesta tarda. No ens ha contestat. El Gran Teatre del Liceu també ha declinat fer declaracions sobre el tema, dient que la direcció artística d'aquell acte va ser única i exclusivament de Lluís Pasqual.
4: Sí, Lluís Pasqual, perquè a més l'entrevista és un muntatge. L'entrevista i tot, no només el moment en què apareix la Judit Martín fent de Montserrat Caballé. A veure, jo si hagués d'analitzar el que ha passat és el que fa Lluís Pasqual, ha controlat el relat, no? I hi ha persones que tenen com la necessitat de situar-se al centre, diríem, dels rituals, dels homenatges, dels funerals, dels comiats, de moments històrics. No és que vulguin participar, és que hi volen aparèixer com l'escollit, la voluntat del difunt.
3: Així es presenta.
4: Clar, i això dona una autoritat moral i emocional molt gran. És a dir, això podria estar relacionat amb la necessitat de validació narcisista, he dit narcisista, la construcció d'una imatge de figura imprescindible, no? Buscant una legitimitat legitimitat a través de l'emoció dels altres.
3: Però deixa'm dir una cosa.
4: Digue'm.
3: Lluís Pasqual no fa, sembla que necessiti això.
4: Ai, això entraríem en un altre moment, eh?
3: No és un actor que diguis tal. Ha tingut polèmiques i en el seu moment va haver de dimitir del Teatre Lliure. Però
9: feia molt poc, quan va presentar aquest acte, feia molt poc que havien sortit a la llum aquestes acusacions, no?, de maltractament psicològic per part d'algunes actrius quan ell era director del Teatre Lliure.
4: Clar, tu dius no ho necessita. Vols dir no ho necessita com a feina, no ho necessita econòmicament...
3: No ho sé, no ho sé. O fa la sensació que no necessita.
4: Potser ho necessita narcisísticament.
3: Pot ser.
4: M'entens, no? O sigui, quan ell diu, ell havia deixat dit que jo el dirigís, això anula qualsevol possibilitat de discussió. Ningú altre pot fer l'homenatge, el pot dirigir-lo. No és que digui jo ho vol fer, és que realment té com una mena de mandat sagrat. I a més, pensem això en els homenatges, en els funerals, la gent baixa les defenses crítiques, preval el respecte, ningú vol saber semblar insensible i les emocions creen una atmosfera de credibilitat.
3: Hem també intentat tenir alguna versió de la família Cavaller. Tampoc hem obtingut resposta perquè volíem saber si aquell dia no van identificar que la veu que sonava no era la de la seva mare. I, de fet, escoltant aquest discurs de Lluís Pasqual, hem arribat a dubtar fins i tot que aquest concert de l'any 88, on suposadament van cantar junts Lluís Pasqual i Montserrat Cavaller, fos real. Sí que va passar, això.
9: Sí, això sí que va passar, va existir, va ser el 15 de novembre del 1988. Lluís Pasqual va dirigir aquest acte de reobertura del Teatre Fortuny de Reus i fins i tot, al final del concert que va fer Montserrat Cavaller, es va animar a cantar amb ella.
3: Pasqual diu, no queden imatges, no queda gravació d'aquell dia. Sí que en queden.
4: Ep.
3: Les hem trobat.
9: A TV3, l'arxiu de TV3. Aquesta va ser la crònica que feia TV3 d'aquest acte a Reus l'any 1988.
1: Montserrat Cavaller va acabar el recital de cançons de mestres catalans convidant el públic i Lluís Pasqual a acompanyar-la cantant L'Emigrant. La nit va arribar així al seu moment culminant. L'escenari, la platea i les llotges van ser tot plegat el mateix, un teatre viu. El Teatre Fortuny continuarà el seu cicle inaugural amb les actuacions del cantant Lluís Llach la setmana que ve i a partir del gener de la companyia de Josep Maria Flotats amb l'estrena del Misàntrop de Muriel.
3: El que ja no tenim tan clar és si aquesta entrevista a Ràdio Reus,
4: sí,
3: que Lluís Pasqual reprodueix inventada...
4: A la muntada, eh?
3: Si es va produir en realitat i el que ha fet és reproduir una conversa que va existir o si se l'ha inventat totalment. Hem buscat qui va fer la transmissió del Teatre Fortuny de Reus, la seva reobertura.
4: Bravo.
3: I atenció, perquè va ser Carles Franzino, que a aquesta hora per Ràdio Reus ja no treballa, treballa a la cadena Ser i, de fet, ens fa la competència a aquesta hora, juntament amb Quico Domènech.
4: Ah.
3: Aquí tenim el telèfon. Quico Domènech, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
3: Com t'has quedat quan has vist tot aquest enrenou?
10: Bueno, quina història, mare de Déu, és increïble. Bé, és divertit i tot, però a veure, vam retransmetre l'acte inaugural, sobretot la fase inicial, quan el públic anava entrant, la part dels discursos, no vam emetre el recital de la Cavaller. Per tant, l'entrevista a peu d'escenari que diu el locutor després del recital, en directe no va ser, perquè no vam emetre el recital. Suposo que hi havia problemes de drets i aquestes coses que passen amb els grans artistes. La transmissió la fèiem, com deies, el Carles i jo mateix, jo estava a fora. No recordo si vam poder entrevistar a Montserrat Cavaller i Lluís Pasqual, intueixo que sí. En tot cas, la veu que fa l'entrevista no és cap veu. Vaja, jo no he identificat que sigui una veu de persones que aleshores estéssim treballant a Ràdio Reus.
3: No,
10: un aquesta... dels qui podria ser, per exemple, és l'Andreu Buenafuente, que aleshores treballava amb tots tres junts, amb altra gent. I tampoc és l'Andreu, vull dir que no pot ser... No és ningú de Ràdio Reus, i diria que tampoc és l'estil que hi havia aleshores així en les veus de Ràdio Reus, perquè m'ha semblat una veu d'aquelles dandes, allò una mica un punt barroc i tal, que la ràdio moderna que es començava a fer l'any 88 eren veus que justa o injustament van quedar una mica radicades.
3: Mira, Quico, això que dius tu és aquesta veu que apareix a l'inici del fragment que emet Lluís Pasqual.
6: Aquí a veu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
7: Mort de vergonya.
3: Clar, això, evidentment, està fent veure que sou fent l'entrevista quan just ha acabat a peu de teatre. Això no va passar.
10: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, insisteixo, perquè se'n parla d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I insisteixo, aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Recordes molt aquell dia com un dia molt important per Reus? Ara en parlem per altres motius, però no sé si aquella reobertura del Teatre Fortuny va també marcar com una fita dins dels actes de la ciutat.
10: Va ser un gran esdeveniment perquè es recuperava un equipament cultural amb molta història que venia dels finals del segle XIX, del 1880 i escaig, que s'havia anat degradant. Era un teatre magnífic que en fi, a l'època del cine de destape feien cine de destape i la ciutat va convèncer el govern i entre tots van aconseguir restaurar el Teatre Fortuny, que va obrir amb aquest cicle de gala. Escoltàvem aquest arxiu de TV3, que després de la Cavaller va venir el Lluís Dac i després de Lluís Dac va venir el Flotats, és a dir, el guai millor de l'època. Van protagonitzar aquest cicle inaugural, que va ser un èxit de públic, i des d'aleshores, 25 anys, bueno, tots aquests anys, ininterrompudament, 38 ja, ininterrompudament, fent programació estable i sent una mica la referència en arts escèniques al Camp de Tarragona.
3: Doncs això és el que avui us podem explicar. Hem fet totes les comprovacions per demostrar que allò que es va emetre al Liceu en l'homenatge a Montserrat Caballé doncs era fals.
4: La veu de, suposadament de
3: d'un
4: Montserrat,
3: periodista de Reus que no és, amb la veu de la Montserrat Caballé que no és, i amb la veu de Lluís Pasqual, que sí que és la veu de Lluís Pasqual, però que es nota que és una veu molt semblant a l'actual, que no té 40 anys aquella veu.
4: Això és veritat, eh?
3: Aquí no van mirar tan prim.
4: Aquí no hi va caure.
3: No hi va caure.
4: Mira que tota la resta del control, diríem, de la narració,
3: aquest se li va escapar.
4: Té ben muntada, eh?
3: Doncs, Quico Domènech, res, abraçada a Reus i res, bona feina l'any 88.
10: Gràcies, home.
3: I després...
10: Està bé que arribin elogis a la feina feta encara que sigui 38 anys.
3: Sí.
10: Per tant, moltíssimes gràcies, senyor Garriga, per l'elogi.
3: Que a vegades només ens diem les coses dolentes, doncs diem-nos també les bones, tu.
10: Sí.
3: Quico, una abraçada, gràcies. Doncs moltes aquesta és la història viral que hem volgut també explicar.
4: Ara, vanitat segur, oportunisme també, voluntat de reconeixement, por de perdre influència, i què passa? Es perd la confiança.
3: És a dir,
4: aquest senyor, hi hem perdut la confiança. A no ser que ell digui, no, miri, això va passar, se'ns va fer molt bé la gravació, llavors no... Tot i així tu has de...
3: És difícil d'explicar això.
4: Clar, perquè no et cal posar aquest tall, no et cal. El tall li dona la força per dir, jo sóc l'elegit.
3: Home, aquest tall fa pensar, uau, que bé que han trobat això.
9: I l'ovació que fa el Liceu, no, després d'escoltar aquest tall. Uau, visca, bravo!
4: Clar, perquè ell llavors, diríem, el que fa humil és seguir les voluntats de la diva, l'última voluntat.
9: Encara no ens ha contestat, no, Lluís Pasqual?
3: Dolors, ens ha contestat Lluís Pasqual? Ens ha contestat la família Caballé?
4: S'han fet una dissos per ara.
3: Ens ha contestat el Liceu de nou? Doncs no ens ha contestat.
4: Estan mirant quina programació d'Òpera faran amb en Lluís Pasqual la temporada vinent.
3: No ho crec. Farem una pausa i atenció perquè obrem una carpeta que va un punt més enllà. Aquí hem parlat d'una mentida. Ara parlem de crims.
4: Ai...
11: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
14: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
15: Sou molt bona gent!
16: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
20: Estàs confonent correlació amb causalitat.
21: No,
20: és un problema de primer,
21: no,
20: de filosofia,
21: no,
20: de lògica,
21: no,
20: de la
21: ja
20: humilla. Que és,
21: lo mateix
20: que
21: la IA.
20: Que tots els pobres siguin delinqüents.
22: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
23: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
24: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
25: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
26: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
19: Amb Ricard Ostrell.
27: Em van passant coses.
26: Sí.
19: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
3: 5 minuts per 4:45. La Sílvia em demana pas.
4: Sí, perquè hem començat, i ho vull assenyalar, l'Òscar Fernández, que ja ha acabat parlant del cas Skitchen, no? Perquè Skitchen a banda i l'altra, la magnífica reconstrucció que ha fet l'equip de la tarda de tota la relació del que ha anat passant aquí i allà. I això són estones i hores de buscar aquesta gravació al minut tal. Això ve d'aquí, ara me'n vaig a una altra font. No és un pim-pam.
3: No, trucades.
4: Bravo.
28: Tot el matí, tot l'equip.
4: Bravo per l'equip de la tarda.
3: I és el mateix que fan els companys del podcast més exitós de la història d'aquesta casa. Vaja, ara potser m'he passat, però crec que no.
28: El mateix.
3: No. El Crims. Tot i que aquesta ja no és la sintonia, Però...
28: Era xula,
3: la van canviar...
4: Sí, la van... Ah, sí, aquell moment que ja no van poder posar...
3: Sí, per tema de drets...
4: Sí, veus de debò.
3: Bé, això és el Crims, 7a temporada, 15 episodis amb un punt en comú. Casos marcats per la premeditació. I demà s'estrena.
4: Demà s'estrena.
3: No estem acostumats a que s'estrenin coses a mig del mes de maig o gairebé del juny.
4: Però està bé, és una nova tendència. Sempre s'estrena.
3: Estem sempre a la moda. Doncs l'Anna Ponsí és la directora de continguts de True Crime Factory, que és la productora del Carles Porta. Anna, bona tarda.
29: Hola, molt bona tarda a tots.
3: Això d'estrenar un producte a finals de maig és poc habitual, però fa il·lusió perquè ja no ho esperàvem, això.
29: Sí, sí. Sí, sí, a més sí que és el que té més èxit. De fet, et puc parlar de xifres concretament.
3: Vinga,
29: des del 8 de setembre del 2018, quan es va estrenar el primer capítol de Crims en Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio, hem arribat, atenció, a la xifra de 63 milions de reproduccions.
3: Però si no hi ha tants
29: catalans.
3: De tots
29: els capítols que s'han emès aquí, en aquesta casa.
4: Veuen diversos,
3: sí,
4: i diverses vegades.
3: Ja ho entenc, que no és que arribi a 63 milions de persones diferents, però no, són unes xifres brutals. I atenció, demà a les 9 del vespre s'emetrà el primer capítol a l'antena de Catalunya Ràdio, per tant tenim ja l'hora concreta. Quin serà el primer cas? Ens ho pots avançar?
29: Sí, justament és el cas que es diu El crim de Capon. És una història que està a punt de prescriure als jutjats i doncs, les coses no canvien, prescriurà el mes de novembre, que és quan farà 20 anys de l'assassinat a trets de l'Isaac Martínez, un veí del barri de Capon de Lleida, un cas molt controvertit, amb molts girs, perquè hi ha hagut diferents cossos policials que han estat a sobre amb diferents informes sobre el que va passar, i veurem. Fa poc s'ha reobert el cas, ara estem pendents que la Guàrdia Civil enviï un nou informe sobre unes restes de pólvora, una anàlisi d'unes restes de pólvora, i bé, estrenem amb aquest cas perquè creiem que també és important explicar allò que encara no ha acabat d'estar tancat del tot i que podria prescriure a finals d'aquest any.
3: Penso que en exclusiva podem escoltar un tastet d'aquest primer capítol. Això ens han deixat dir, no és una mica. Mira, és això.
30: És dijous 9 de novembre de 2006, i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort.
3: Ah, ja està? No, home, ara volia més, jo. Home, és que portem tant temps esperant això que dic, ara ja em quedaria
0: escoltant. És que hi ha moltes ganes de crims, eh?
3: Sí, home, entenc, Anna, que rebeu, no?, molta petició de va, quan tindreu capítols nous?
4: Ja matarem algú!
29: Sí, deies que demà a les 9 ho podrem escoltar per Catalunya Ràdio, es penjarà de matinada, a partir de les 5 de la matinada, a la plataforma 3CAT. Fem un primer llançament de 5 casos els pròxims 5 divendres. És un projecte ara que està coordinat per en Sergi Caballero, tot l'equip de True Crime Factory, i la veritat és que estem molt il·lusionats. Vam fer una preestrena la setmana passada al cinema Esverdi, que va ser un èxit total, amb més de 300 persones. I bé, a la tardor podreu escoltar 10 capítols més, que ja estem acabant de preparar, enregistrar, i la veritat és que estem molt il·lusionats.
3: Doncs això és el que passarà del divendres a les 9. A més, amb casos, pel que hem pogut anar investigant, hi ha casos d'aquí i casos d'allà, també casos internacionals. Per tant, diguem-ne que aquí ens mourem una mica aquesta temporada.
29: Sí, exacte. Escoltarem casos que han passat a casa nostra, a Catalunya, que crec que també és una mica que els oients ho estan esperant, no? Casos nous, d'intentar conèixer històries que han anat passant al llarg dels últims anys. De fet, ara, en aquesta primera tongada, podrem escoltar un cas bastant antic, que fa més de 30 anys, que va passar a Figueres, que és l'assassinat d'una noia, l'Andrea. I altres casos, doncs, més nous i també d'altres llocs. De fet, en tenim un, ara la primera part d'aquest doncs, llançament, que ens porta a Austràlia, o sigui, que imagineu-vos.
0: Ai, Austràlia, eh?
3: Austràlia.
4: Catalunya al món.
29: Catalunya, sí, amb un filet, com a protagonista, un filet Wellington.
3: Carai, estarem enganxadíssims a aquesta nova tongada de Crims Ràdio. Anna, també estem enganxadíssims, malauradament, a un cas que ara just està als informatius, que és el cas Andic, i que el Carles Porta ja va deixar clar que de moment no, però que s'hi treballarà. També això és un dels grans casos, no?, que mantenen també l'atenció informativa, i entenc que també rebeu molts missatges contínuament.
29: Quan fareu un capítol del cas antic? Sí, és un cas molt interessant, perquè al final tot el que envolta doncs, una família, en aquest cas poderosa, dinerada, doncs, amb molta projecció, i la mort del seu fundador en unes estranyes circumstàncies, la detenció de l'hereu, és a dir, clar, és que això... La veritat és que té molts elements que el fan molt interessant, i després sabem que ara, a les 3 de la tarda, els seus advocats, del Jonathan Andic, han presentat recurs al jutjat de Martorell contra doncs, això, la resolució de la jutgessa, recordem, que va emetre la setmana passada, i veurem quins termes es defensa, quins indicis aporta per, doncs això, per veure que, de quina manera... pot sortir-se de tot això.
3: I l'última...
29: Perquè ara recordem que està acusat d'homicidi.
3: Sí, sí. I l'última, un altre cas que també és antic, però també està d'actualitat, el cas de l'Helena Jubany, que està també a punt d'arribar a judici, i que en principi també el Crims, alguna cosa esteu pensant, preparant per actualitzar-nos.
29: Sí, nosaltres estem preparant una sèrie que tan bon punt se pugui celebrar el judici, hi hagi alguna resolució i tinguem més clar com acaba aquesta història, aquest crim de l'Helena Jubany del 2001, doncs evidentment us ho explicarem. Vosaltres sabeu que el Crims Ràdio en aquesta casa es va estrenar justament amb els capítols de l'Helena Jubany l'any 2018, i hem fet molt camí des de llavors amb l'emissió després a la televisió, i actualment estem pendents d'això, de veure què passa amb en Santi La Iglesia, que ha demanat més temps. El seu advocat havia de presentar l'escrit de defensa aquest dimecres i va demanar més temps. Està fent una contraanàlisi de l'ADN trobat al jersei de l'Helena en un institut de Canàries, on estan un institut criminològic, on han de fer una contraanàlisi, una pericial, per veure si aquelles restes d'ADN que van aparèixer d'en Santi La Iglesia en el jersei, tal i com va dir la Policia Nacional, s'adequa o no. Veurem per on surt aquesta contraanàlisi. La qüestió és que la defensa, després de tants anys, encara demana més temps.
3: Quan dius una sèrie, què vol dir una sèrie?
29: Doncs una sèrie de diversos capítols, és a dir, un Crims que durarà més d'un capítol. Recordes el crim de la Guàrdia Urbana, que durava 4 capítols?
3: Tipus Guàrdia Urbana seria.
29: Sí, una cosa així. Estem treballant intensament amb en Guillem Sánchez i amb l'equip per explicar-vos des d'aquella emissió de Crims
3: què
29: ha passat després,
3: home, que han passat coses.
29: Com ha evolucionat tot això.
3: Doncs vaja, ja ens ho anireu explicant. En tot cas, demà, tota l'atenció a les 9 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio, a partir de la matinada, els podcasts de 3CAT, el nou Crims Ràdio, amb aquest clip de Capon. Anna Ponsí, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre.
29: A vosaltres, molt bona tarda.
4: L'enhorabona.
3: A veure, deixa'm anar cap a cap a Òrrius, que tenim aquest incendi en una indústria allà al Maresme que afecta la vegetació forestal. Cèlia Forment, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
3: Quina és la situació ara mateix?
1: Doncs ara les flames ja han cremat tota la nau industrial, els bombers treballen des de l'exterior pel risc de col·lapse de la coberta i tots els treballadors, això sí, han pogut sortir de la fàbrica i no hi ha ferits greus. Aquesta, Francesc, és una zona especialment sensible perquè connecta amb la serralada litoral. La prioritat, doncs, és evitar que el foc arribi, s'estengui cap a la massa forestal que envolta tota aquesta zona, on hi ha algunes masies disseminades que ja s'han pogut evacuar, segons ha confirmat l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Ara mateix, les dotacions aèries dels bombers, els helicòpters, se centren tots els esforços en les descàrregues contínues d'aigua per apagar les flames. Provoquen una intensa columna de fum negre, és molt densa i és visible des de també les comarques properes, Francesc.
3: Doncs, Cèlia, estem pendents i ens vas actualitzant a mesura que vagi desenvolupant-se la qüestió. Una abraçada, gràcies.
1: Fins ara.
3: Sílvia, ets una dona puntual?
4: Intento, sí.
3: Nosaltres ja anem tard. No. Després de la pausa, puntualitat.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3cat.
6: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
7: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Catalunya Ràdio. Som 3cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som 3cat.
2: Som 3cat.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Atenció a aquesta. Ferrocarrils de la Generalitat ha demanat disculpes a un usuari per la falta de puntualitat. El fet no tindria més rellevància si no fos perquè no és un gran retard. De fet, no és ni tan sols un retard. Aquesta vegada es tracta del tren que va sortir abans d'hora.
31: 5 segons abans del que estava planificat va sortir
3: 5 segons.
31: Sí. Sí. Això. Mira. Ho hem sabut arran d'una queixa d'un usuari a Twitter que feia un tuit dient: escolta, Ferrocarrils, què ha passat? Que jo havia d'agafar el tren a les 11:46 de Sant Cugat i ja no ha passat. Què ha passat aquí? I Ferrocarrils ha contestat i dir: sí, tens raó, és que aquest tren ha sortit 5 segons abans del que estava planificat. Et demanem disculpes. Mm. 5 segons, eh?
4: Sí,
31: 5 segons.
4: Sí. És que es trenca, diríem, al principi també, novament, de confiança. És un pacte el temps, no? Diríem, esclar, doncs això... Si quan és tard, genera frustració. Si surt abans, genera indefensió.
3: Tu prefereixes esperar o que t'esperin?
4: Jo prefereixo que ni m'esperin ni esperar.
3: Jo, avui, ara parlarem amb una experta sobre la qüestió, però a la redacció hem dit: qui és la persona més impuntual que coneixeu? I he dit: ja està, no fa falta buscar.
31: Ho has tingut claríssim, no fa falta des del primer moment.
3: Laia Tudel, bona tarda.
32: Bona tarda.
3: Menteixo?
32: No. No, realment no és el meu fort, la puntualitat.
31: Però quina si és la vegada que l'has fet esperar més?
3: Amb un sopar gairebé una hora i tres quarts.
32: Crisi.
3: Te'n recordes, no?
32: No, una hora i tres quarts, sí, tant.
31: Una hora i tres quarts és gravíssim.
3: Que sopàvem a Sants, un sopar d'equip.
31: Tu vas esperar-la una hora i tres quarts?
3: Era un sopar d'equip, que per tant li devia saber menys greu. Però del
32: sí,
3: club
32: perquè
3: de la mitjanit.
32: Acompanyat.
3: Sí,
32: acompanyat,
3: va pensar, ja arribaré. De fet, el que fèiem moltes vegades amb la Tudel era que a l'hora de convocatòria se li deien 20 minuts abans de la Real, perquè ell arribés només 10 minuts tard.
32: Clar, però jo ja ho sé. Clar, jo ja sé que la gent em diu sempre l'hora malament. Sí, ja
31: s'enrafia,
3: Per què creus que ets impuntual?
32: I llavors, jo jugo amb el marge aquest, llavors, sí que quan em diuen l'hora d'un quart d'hora, que sé que m'estan dient abans. Què deies?
3: Per què creus que ets impuntual?
32: A veure, primer, jo no ho faig mala fe. Vull dir, jo
3: no faltaria.
32: Sigui, jo intento ser puntual. El que passa que jo crec que, com et diria, no gestiono bé el temps. Soc com molt optimista gestionant el meu temps. Clar, i llavors jo crec que, per exemple, 10 minuts, doncs, tinc per fer moltes coses i llavors si queden 15... He quedat en un quart d'hora. Llavors jo dic, ah, perfecte, arribo bé perquè tinc temps. M'arreglo, acabo de fer una cosa que havia de fer, surto de casa i encara que el Google Maps em digui que falten, que tinc 15 minuts caminant al lloc, doncs jo crec que puc arribar. És com si dic, no, jo guanyaré el temps i no passa mai, i llavors, doncs... Però jo crec que amb l'edat, com que estic fent gran, jo és una cosa que estic intentant matisar.
4: Jo ho he notat molt.
32: No vull dir, mira... No, a veure, jo tinc una cosa que és que no sé si li passa a més gent que no és gaire puntual, que és fer esperar 10 minuts és... O sigui, 10 minuts no em sento malament.
31: Ja, aquell el marge, no?
32: És el meu marge. 5, 10, bé.
3: Pepe, partida 10... És que hi ha el Marc Artigau, ja.
5: M'ho estic fent a sobre. O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
32: Va, home,
5: o sigui,
32: no et
5: passi. En un infern, a l'infern, al fons de tot...
3: O sigui, Hitler va més còmode que els impuntuals.
4: Bueno, no.
31: A veure.
4: Garriga, no siguis dolent, eh?
3: No, perquè Hitler segur que era impuntual, a més.
5: O sigui, la impuntualitat és de les coses que més odio. I tot... Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual.
3: Molt proper, entorn molt proper.
5: Molt proper.
4: I fa servir... L'estimes.
5: I l'estimo molt.
3: I et toca esperar molt.
5: Moltíssim.
32: Ai.
5: Fa servir els mateixos arguments, que és... Soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme?
4: No és
5: aquesta aberració?
4: No ho és.
5: No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La sisena, la setena, la desena. Ets una genocida del temps. Ets una genocida del temps dels altres.
4: No, m'ho va explicar un psiquiatre. Em va dir... És l'optimització...
5: Allà és on han d'anar els impuntuals.
4: Sí, el psiquiatre. Sí, no. És l'optimització del temps. El que li passa a la Laia és que tendeix a pensar que tot sortirà bé, que no hi haurà trànsit, que no s'equivocarà a una sortida a l'automista.
5: Perfecte.
4: Si tot anés bé, ella no arribaria tard.
3: Tampoc.
32: Bé, no arribaria... No, si
5: fem una
32: si
5: foguera
32: tot anés
5: i ens abracem, però el món no és així.
32: Bueno, si tot anés bé, arribaria amb aquells 10 minuts que tinc de marge.
3: Arribaria 10 minuts tard. Per cert, deixa'm dir que la Tudel, tal com dic una cosa, és impuntual amb tot menys amb la feina. Si s'ha de connectar a una hora, es connecta.
32: Bé,
3: si ha d'entrar en directe...
31: Això és compromís.
3: No, per això,
5: vol dir que la feina la prioritza a l'entorn.
3: Quan és imprescindible, ho fa.
4: Entenc que el compromís personal permet els 10 minuts. Jo amb això no hi estaria gens d'acord, però, en canvi, professionalment, és rigorosa.
3: Per cert, Odel, a Anthony Gordon, sabem alguna cosa d'ell, ja que parlo amb tu?
32: Home, que ja el tenim a Barcelona.
3: Però firma avui o no?
32: Sí, clar que firma. És a dir, ahir a aquesta hora de la tarda dèiem que tenia l'acord. Estem parlant d'un fitxatge del Barça, perquè potser hi ha gent ara que,
31: sí, gràcies,
32: de què esteu parlant.
5: No és un impuntual. Gordon.
3: No, clar, en principi, Gordon és anglès, serà molt puntual.
32: Ja ha estat puntual. I ahir tancaven un acord al Barça per fitxar aquest jugador del Newcastle. A la tarda tenien l'acord ja amb el Newcastle, que pagaran al voltant de 70 milions 80. I avui ja està. Està passant la revisió mèdica, firmarà el contracte per 5 temporades i el primer fitxatge del Barça. I compte que també està avançant el Barça amb Julián Álvarez.
3: I puntualment ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Tu ara deixo marxar perquè, si no, posaràs d'excusa a la tarda per arribar tard al teu proper compromís, que és familiar.
32: De fet, ja estic fent tard a anar a buscar els nens a
31: l'escola. Això no es pot fer tard.
3: Els nens allà tirats. Pobre, un dia aquests nens li diran, mama, ja està bé.
4: A la guarderia.
31: Que encara recordo amb llàgrimes als ulls quan no em venien a buscar mai al col·le. Em quedava allà soleta perquè arribava tard.
5: Venien els últims. El meu germà gran venia a l'últim, que era una humiliació constant.
31: Laia, corre.
3: Un problema, Marc. Tudel, gràcies.
32: Adéu.
3: A veure, que tinc Esther Otero, que és experta en protocol social i directora de l'Acadèmia de l'Escola Internacional de Protocol de Barcelona. Esther Otero, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: A partir de quants minuts ja s'és impuntual? 5 minuts és impuntualitat?
12: Depèn. Depèn del context, depèn del país, depèn de les normes d'aquella societat concreta. Aquí a Espanya, 5 minuts encara és un temps raonable per esperar.
31: Aquí estem el relaxats.
5: Al primer món, a la gent educada del nord enllà, com deies,
4: sí,
5: Priu.
12: És que depèn, perquè és un tema que té molt a veure amb la cultura, amb la societat. És a dir, no et juntar amb un alemany amb un grec. Els grecs, arribar mitja hora tard, està dintre de la normalitat.
3: És a dir, quan, segons qui ens faci tard, hem de ser comprensius perquè ho porten gairebé que a l'ADN, és a dir, hi ha cultures o països o zones geogràfiques que per sistema ja arriben tard?
12: Sí, efectivament. És cultural. Moltes vegades és cultural. El que sí que és veritat és que hi ha cultures que són molt respectuoses amb el temps dels altres,
4: ara,
12: que és el que hauria de ser, perquè al final és una qüestió de respecte pel temps de l'altre. Llavors, societats com, per exemple, la japonesa, que tenen molt en compte no només la individualitat, sinó la col·lectivitat, no només penso en mi, sinó penso en l'altre. Llavors, el temps no te'l puc estar robant, que seria arribar tard, però tampoc puc treure-te'l arribant molt abans, perquè potser jo arribo molt abans i t'estic traient temps a tu d'acabar de preparar aquella reunió o aquella rebuda o el que sigui.
31: Una pregunta. Tècnicament, ser puntual, si tu, per exemple, comences a treballar a les 8, és arribar a les 8.00 o és arribar a les 7.58 per a les 8.00 estar al teu lloc de treball treballant ja a les 8?
12: Home,
31: m'explico?
12: Realment em preguntes si per dos minuts
31: no,
12: varia una mica.
31: Vull saber la definició exacta de ser puntual.
12: És que és el que et dic, la puntualitat dependrà molt del tipus de societat amb el que estiguis vivint o el tipus de context o d'empresa, inclús. Hi ha empreses que aquesta cultura de la puntualitat, de fet, tenen unes entrades, horaris d'entrada, potser de mitja hora. Et diuen, pots entrar de les 8 a les 8 i mitja, per exemple, perquè no li donen aquesta importància a la puntualitat, depenent, òbviament, de lo que facis, quina és la teva feina. Depenent de la feina que sigui, has de ser molt puntual, perquè allò comença a una hora concreta. Vosaltres que feu ràdio no podeu tenir l'hora que vulguis o arribar
3: clar.
12: Tard, potser no és antena més tard. És a dir, depèn del context, depèn de la situació, del tipus d'empresa, de lo que facis per la feina, depèn de moltíssimes coses. És que moltes vegades es pensa que aquestes normes socials són tancades, que és un protocol tancat i no, és totalment adaptable a cada situació, a cada persona, a cada cultura empresarial.
3: Sílvia.
4: Deixa'm dir una coseta. Vaig a un seminari a la BBC i érem un grup de broadcasters, de professionals de ràdio i tele, i havíem de fer doncs alguna activitat i ens posàvem un microbús, etc. Fa molts anys, als 80 i tants, no? I havíem quedat, doncs, per exemple, a les 10.23. A mi em semblava estranyíssim quedar a les 10.23. Si podia arribar a les 10.21, dos minuts abans. Però recordo una vegada que algú va arribar 5 o 6 minuts tard. I aquell va haver de disculpar-se moltíssim perquè finalment es va optar per esperar-lo, no sé si eren 8 o 9 minuts. Però es podia quedar a les 10.23 i podies quedar per fer una pausa doncs a les 12.47 fins a les 13.22.
3: Perquè ara, Marc, et veig que tu ets un expert en aquest tema i, de fet, crec que guardarem la teva secció perquè vull aprofundir en aquest tema, que és el teu tema. A partir de quan consideres que se t'ha d'avisar que s'arriba tard? És a dir, hem quedat a les 5, jo arribo a les 5 i 7, t'he d'avisar?
5: 5 i 7 no, 5 i 10 sí.
4: Sí.
3: O sigui, a partir de 10 més...
5: 10 minuts, puc fer moltíssimes coses, puc llegir, és que puc fer moltes coses.
12: Sí,
5: nosaltres quan assagem, l'hora que posem és l'hora d'assaig. Quedem a les 4.
3: Assaig vol dir?
5: No, tothom arriba a les 4, però a vegades, si anem més justos de temps, diem... per començar l'assaig a les 4.
3: Clar,
5: aleshores,
3: cadascú
5: es gestiona si arriba a 10 minuts abans, 5 minuts abans, 30 minuts abans, perquè necessita fer un escalfament.
4: Exacte.
5: Sí.
4: Està molt bé, això, per començar a tal hora.
5: Exacte.
4: Llavors, tu, depèn de com siguis.
3: A veure, l'experta, quan hem d'avisar o com hem d'avisar?
12: Realment, el més ideal és que si tu penses que arribaràs 10 minuts tard, és que avisis, que diguis, escolta'm, arribo 10 minuts tard. I quan arribes, demanar disculpes per aquest temps i ja està. Si són 5 minuts, en principi no cal. Vull dir, en principi no caldria perquè ja contem que, sobretot quan vius a ciutats grans, que depens de moltíssimes coses, tot i que surtis amb temps, aquest retard de 5 minuts es pot donar. Més enllà dels 10 minuts, sí que és convenient tenir la deferència de dir, escolta, estic arribant 10 minuts tard. Quan la persona ho sap, ja pot avisar, potser s'està esperant a més gent, no només t'estan esperant a tu, ja pot avisar la resta de persones per dir, ens esperarem, donarem aquests minuts de cortesia perquè està arribant aquest convidat o aquesta persona per començar l'activitat que sigui, per exemple.
5: Marc, mira, quan aquesta persona del meu voltant, que tant estimo...
3: una salutació des d'aquí.
5: Ens començàvem a conèixer, teníem un dinar familiar.
3: Uh-huh.
5: Aleshores,
3: amb qui?
5: Amb la meva família.
31: Ai.
5: Aleshores, la meva família som impuntuals d'arribar massa d'hora, val? D'arribem molt abans, uh-huh. Aquest tipus d'impuntualitat.
3: Sí.
5: Aleshores, li vaig dir l'hora 30 minuts... Vaig mentir, no li vaig dir l'hora real, li vaig dir 30 minuts abans.
3: Per estalviar-te...
5: I va arribar a l'hora puntual que jo havia calculat que arribava per quedar amb mi. Aleshores, quan arribem cap al restaurant, em va dir, ostres, no m'has dit l'hora correcta, no? M'has dit 30 minuts abans. Dic, sí. Diu, però és que ara són 10 minuts abans de l'hora que has quedat amb la família, per tant, arribarem i no haurà arribat ningú. I quan vam arribar, tota la meva família ja estava esperant.
3: Ja hi eren?
5: Ja hi eren.
3: Sí. Això és un conte, això és un conte.
5: És terrible. És però brutal. Això és culpa, ja m'entén, responsabilitat del meu pare, que ens va inculcar molt al sortir amb previsió per al que pugui passar.
31: Ja, és que jo tinc aquí una altra pregunta. Això de ser puntual o impuntual és hereditari? Perquè em fa la sensació que va molt a famílies.
12: No, moltes vegades no és una qüestió d'herència, és una qüestió de costums. L'ésser humà està molt acostumat a això, a seguir els costums que viu, que aprèn a casa. I llavors, si a casa no està vist com una cosa no dolenta en el sentit de ser dolent, sinó en el sentit de ser poc respectuós amb el temps dels altres, i és una cosa acceptada dintre d'un nucli familiar, tu tires amb allò que has après a casa i que has vist a casa, no ho veus com algo greu.
3: Perquè, Marc, Sílvia, creieu que en general a Catalunya hi ha molta impuntualitat?
4: Jo, la meva experiència és que això ha millorat.
3: Ha millorat?
4: I que la gent és més puntual, i diríem, i que s'avisa ara amb el WhatsApp 5 minuts quan veus que no arribes a l'hora que havies quedat.
31: També et refies amb el WhatsApp.
12: Estic
5: Marc,
12: d'acord.
5: En l'àmbit personal, crec que sí, però clar, jo, per exemple, sóc usuari de Renfe.
3: Clar, no, llavors allò ja s'escapa.
5: I allò em sembla...
3: Hem enviat l'Òscar Guijarro, que és el nostre estudiant en pràctiques, a preguntar al carrer si la gent es considera puntual, impuntual i què tenen al seu entorn. Això és el que li han dit.
13: Sou vosaltres puntuals o acostumeu a arribar tard?
14: Molt puntual, molt tard.
13: Molt tard. Sí. I per què vostè arriba tard?
15: Perquè m'agrada. Si m'esperen.
13: I vostè per què arriba puntual?
14: Perquè sóc incapaç d'esperar, o sigui, me fa molta angúnia esperar.
16: Puntual.
17: Puntual.
16: Arribar puntuals. Respecte per la persona amb qui has quedat.
18: Sóc molt puntual i en general no m'agrada fer esperar la gent. Quan era més jove, sí que arribava tard, però ara, no sé, considero que és una mica de falta de respecte.
19: Excessivamente. Lo hago porque soy así.
20: Per no fer tard, m'estimo més arribar 5 minuts abans que 5 minuts després.
22: Sí, jo molt.
23: Jo no tant. Ella és exagerada, jo soc normal.
24: Discutim per això a vegades, perquè jo ara mateix ha de venir una senyora a casa, jo ja pateixo, ja dic, anem bé allò, perquè no seus una mica més aquí? Dic, no, que jo no vull patir.
3: Això és el matrimoni Artigau d'aquí 20, 50 anys?
5: No ho sé, i clar, hi ha una cosa que és la mímesi, no? Jo tinc por de convertir-me en algú impuntual.
3: Bé, doncs, escolta'm, deixa'm agrair-li la trucada a l'Esther Otero, aquesta experta en protocol social, per posar-nos una mica d'ordre tot plegat.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Hem anat tard amb la trucada, eh? Li hem dit que acabaríem abans, però vaja.
5: Ah, mira.
3: Que no se'ns preocupa. És que això de la ràdio, a vegades, anem recuperant i guanyant temps. Gràcies, Esther Otero.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bé, doncs, escolta'm, amb aquesta... Podem treure talls per fer una promo tan bona amb el brot psicòtic que ha tingut el Marc.
31: Jo crec que mai t'havia vist tan encès.
5: El tema de la puntualitat és un tema que...
3: El concepte genocida del temps,
5: home,
3: m'agrada molt.
4: És l'optimització del temps.
5: És que quant de temps... Renfe és la gran genocida del temps del nostre... Quant de temps ha robat de la nostra gent?
4: És el lladre, més que el genocida, eh?
3: És el lladre.
5: No,
3: perquè no roba el mata.
5: No, perquè no el pot recuperar aquell temps. Perquè aquell temps no torna.
4: Sí, però no t'ha matat, t'ha robat.
3: No t'ha matat el temps.
5: No.
31: El temps l'ha
5: matat. L'ha pres per sempre. Tu em robes un rellotge i jo potser el recupero. El temps que m'has fet perdre no el recuperaré mai.
4: Va, no matar, no confonguis els manaments.
5: No és veritat, és matar.
4: Ah!
5: És matar, és eliminar, aniquilar.
4: No mates el temps, els robes.
31: Espectacular.
3: N'hi ha per matar-vos, a tots. Ens estimem molts. Farem una pausa, perquè això sí que ha de ser estrictament puntual,
4: sí.
3: Que si no, no cobrem els dinerons.
4: Ah,
3: i aquí, amb això, ens hi mirem molt.
25: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
26: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
25: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
33: Filla, quan era el teu aniversari?
34: Un altre cop, papa.
2: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
0: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el cor de Barcelona com mai l'has vist.
1: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
0: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
1: T'hi esperem.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria i els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: Roger Carandell, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Juliana Canet, bona tarda.
9: Bona tarda, Francesc.
3: Marta Montaner, bona tarda.
31: Bona tarda.
3: Sou bastant puntuals tots tres, crec.
5: Sí, a la vida o aquí?
3: A la vida.
9: No, jo diria que sóc molt impuntual, perquè sempre arribo o molt d'hora o molt tard, però mai a l'hora en punt.
3: Ah, però no tens punt mig, eh? O sigui, no terme mig. No.
9: O 15 hora minuts abans o 15 minuts tard.
3: Jo, Carandell, crec que és bastant puntual.
5: Ho intento bastant, però arribo 5-10 minuts tard als llocs.
31: Però és d'educació, no?
5: Sí,
31: arribar 5-10 minuts tard.
5: Perquè estiguin a punt, saps?
31: 15 ja és massa.
3: No. El Marc Artigau és talibán de la puntualitat.
5: 10 minuts tard, és de bona educació. On...
31: Ara aniríem a un debat de la Torre amb l'Albert Riera.
5: Per mi 10 minuts abans també és de molt mala educació.
9: No, perquè no molestes a ningú.
31: No,
5: si et venen a casa, sí.
31: Arribes, vull dir, quan arriba l'altre estàs com enfadat d'haver estat esperant i és culpa teva, has arribat a 50, no en punt.
5: Exacte.
3: Per cert...
4: I la cortesia acadèmica.
3: Notícia d'última hora...
5: Ai, què ha passat ja, mare?
3: Oh, de futbol, que això és el que li agrada.
9: Ai, una notícia de futbol, que no parlem mai de futbol.
4: No, mai.
9: Gaire hora, que els fanàtics del futbol tenim ganes de sentir també sobre el tema.
5: Què passa a l'Espanyol?
3: No, el Girona.
4: El Girona.
3: Mitchell deixa el Girona. L'entrenador del Girona ha anunciat que no continuarà. Diu que, vaja, que se separen els camins. Va arribar a l'estiu del 2021, per tant són 5 temporades de Mitchell com a tècnic del Girona. Els va pujar a primera divisió amb aquell ascens tan fantàstic, els va portar a jugar a Champions la temporada 24-25 i aquesta temporada ha consumat el descens a segona. La temporada que ve Mitchell no serà l'entrenador del Girona.
5: Ho deixa ell o el deixa el Girona?
4: Fora. Tots dos, home, això és un acord, desacord.
9: Sempre que es diu que ho han deixat dos és en realitat mentida.
31: S'ha acabat la màgia.
4: Home, ell estava com molt predisposat.
3: Ho anuncia el club.
4: Sí, però ell estava
3: predisposat. Jo crec que ell, si deu ser de mutu acord, escolta'm.
4: Ha
5: anat molt malament.
4: Vas a segona, te n'has d'anar.
9: Jo no aixeco cap, després d'això. No, sé si
5: no jo estic bastant
9: vacil,
5: eh?
9: Sí, no, el meu germà està pobrecit molt del Girona.
31: Ah, sí, eh?
9: El meu germà va plorar quan va baixar el Girona, un gran disgust.
5: És de Mitchell, ell, també. S'estima en Mitchell, no?
9: Suposo, no és un tema de conversa que freqüentem, per tant, tampoc domino, però suposo que sí. No, tots els fans del Girona són de Mitchell.
5: Tots som una mica Mitchell.
9: Sí.
5: Aprenent el català.
4: Home, va pujar allà quan guanyava tot, anava dalt de tot de la classificació. I la Champions era un somni.
3: Què tenim avui, el que no ha sortit d'aquí?
5: Doncs avui sentirem gent que respon.
3: Perquè sempre us heu de pensar molt.
31: És que
5: jo prefereixo parlar com d'altres coses.
31: Jo també.
5: Entenc, que
31: home, així no ho gastem.
5: Sí.
3: Ho gastem, però és anunciar el titular.
31: No, jo no me'n recordo.
5: Gent a qui han criticat molt els últims dies i que responen a les crítiques. Entre ells, Amaia Montero o la nòvia de la Mínia Mal, que és l'Inés García.
3: Aquesta noia ha parlat.
5: Ahir la nit se li van inflar i va contestar una miqueta.
31: Els tuits. Oh!
10: Tuits o stories?
11: És igual.
5: No, no, ella ha fet amb
4: les cordes vocals.
5: Però que la criticaven via tuits. Sí. Sí, que era una aprofitada que havia deixat l'ex per anar amb la Lamine Yamal, que només buscava la fama, etcètera.
11: I no, eh?
5: Jo no sé si busca la fama, però ella va dir que no havia deixat cap nòvio per anar amb la Lamine. I que si ho hagués fet, què?
10: És que aquest és el tema.
5: Ah! Saps?
10: És que aquest és el tema.
5: Vull dir, si ho hagués fet, què?
10: Però una cosa.
31: Ara, Juliana, vinga.
10: Amb qui la puta gana per anar, amb qui et doni la puta gana.
4: L'Iñaki ho va fer, això. Va deixar la nòvia per anar amb la infanta.
11: L'Iñaki Urdangarín.
4: No, i tant.
31: Ah, mira.
4: Sí.
10: I segur que el van culpar menys, també t'ho diré, això. Perquè quan ets una noia la que deixa i la que se'n va amb una... Llavors aquí sí que tots són problemes. Mira.
11: Doncs jo us enviaria un berenar a tots. Però no puc.
13: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
11: Que és la secció preferida del Marc Artigau.
14: Va patir molt aquesta secció.
11: Pateix molt, perquè mai saps si sortirà bé o no. Mira, avui ha rebut la coca la Sònia. Sònia, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
11: Ja has tastat la coca del Forn de Cabrianes?
15: Sí, la veritat és que sí, molt bona.
11: I qui creus que te l'ha enviat?
15: Bueno, pues... o la meva parella o la meva mare.
11: Només poden ser aquestes dues persones, eh?
15: Bueno, jo crec que sí, que una de les dues.
11: Com es diuen la teva parella i la teva mare?
15: La meva parella es diu Juan Carlos, i la meva mare, Susi.
11: Bé, doncs a veure si la persona que saluda té veu de Juanca o de Susi. A veure qui et saluda.
16: Hola, cariño.
15: Hola.
11: És el Juanca?
15: Sí.
11: Amb el cariño ja semblava que sí. Juanca, com és que li envies aquesta coca a la Sònia?
16: Bueno, per endolçar-li la tarda i per dir-li que l'estimo molt.
15: Oh. Jo també t'estimo molt.
10: Ara, és així com s'ha de respondre, no? Jo també t'estimo molt. S'ha de verbalitzar. Sí.
11: Porteu molt temps junts?
15: Pues ara el juny farem
11: 4
15: anys.
11: Bé, m'està bé, està bé.
31: Tot un èxit.
10: Amor post-pandèmia, molt bé.
5: No és fàcil.
11: I Sònia, és molt detallista el Juanca?
15: Sí. La veritat és que no em puc queixar gens. Tinc una persona meravellosa al meu costat.
11: Carai, que bé. Juanca, esteu en un punt òptim, eh?
4: Sí.
11: Ai, quina vergonya, això, de dir-ho per la ràdio, eh? Doncs el Juanca i la Sònia, que porten 4 anys, i aquesta coca que... Per què et poses les mans davant Marc Artigau?
14: No la puc suportar, aquesta secció.
5: Però avui ha sortit bé.
10: És amor, és una vergonya, no?
14: Parlar de sentiments tant en primer terme, a aquesta hora...
4: Com que no? Es pot parlar tot hora de sentiments.
10: Emocional.
4: Sí,
10: com és es pot? S'ha de parlar tot hora.
11: Sònia, Juanca, gràcies. Una abraçada molt forta.
16: Vale, merci, adeu.
4: Un dia diran adeu. O la meva parella o l'altra.
11: Ai, Sílvia, què et passarà a tu, això? Anem als bolletins.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
21: Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga de les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
27: Bona tarda. Ja tenim les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes els propers 4 anys. Concretament, 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys pagarà els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
21: Més notícies, Txell Vallespí.
12: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Òrrius, al Maresme, amb 26 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament pel fum d'aquest foc que afecta i crema una indústria que emmagatzemava parafina. Els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. Unitat mòbil a Òrrius, Cèlia Forment amb suport tècnic de Matilde Seoane. Bona tarda.
18: Bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames afecten ara una zona de massa forestal que connecta directament la serralada litoral. Els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins. Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi i per la gran columna de fum visible encara des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
19: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
20: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. Llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
18: Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Òrrius.
21: En plan internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. En un vídeo més per la televisió israeliana es veu Netanyahu assegurant durant

0: 158, i això fa que el total d'amnistiats pugi a 403 i que 2 de cada 5 siguin agents.
1: I la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els dos últims anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Xavier Panés és el president de la patronal vallesana.
2: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
1: El gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bona tarda. L'aliança empresarial construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
4: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
3: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Esports, Rutvila, bona tarda.
5: Bona tarda. El Girona ha fet oficial fa uns minuts la marxa de l'entrenador de Mitchell, que deixa el club després de 5 temporades a Montilivi. El Girona destaca que Mitchell ha estat una figura clau en el creixement esportiu del club. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que aterra a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè la seva curta etapa al club s'ha desgastat molt. Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-off pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. I a l'equip femení de futbol, el club ha confirmat avui la marxa d'Ona Batlle i de Mapi León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició al Johan Cruyff. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou entrenador de la indústria Santa Coloma, firma per les dues pròximes temporades.
6: Fins aquí les notícies.

0: I avui ha vingut a la tarda un artista català que ja fa uns anys copeta arreu.
1: Igual que yo también lo sé, que tienes ganas de reírte.
0: I ens visita amb una col·lecció de cançons noves a la butxaca, reunides en un disc titulat Nexo. Nil Moliner, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, què tal, com esteu?
0: Molt bé, quin és el nexe que et lliga amb aquestes 10 cançons?
2: Doncs moltíssims, però al final el nexe és el meu públic, la meva banda, tot el meu equip i tot un gran equip de treball que ha fet possible aquest disc.
0: Per què has posat Nexa, per això?
2: Per què? Doncs mira, resumit, l'any 23 vaig decidir parar de fer concerts durant un any i mig, i el segon mes ja, quan portava 2 mesos, em vaig adonar que era massa.
0: Però que ja no podies més.
2: Encara havia de viure aquell any i mig, no? I ho vaig passar molt malament, realment vaig perdre la perspectiva de moltes coses i me'n vaig anar a viure a Madrid, inclús, per a veure si em passaven coses. I tot aquest malson es va acabar el 20 d'abril del 2024, quan em pujo a l'escenari del Palau Sant Jordi per començar la gira.

0: i allà em dono compte que sóc un actor, que sóc un canal per al qual passa una cançó i arriba al meu públic, no? I allà vaig entendre que era un nexe entre la cançó i l'emoció i que el meu públic és molt important per quasi el meu equilibri, no? I els concerts em va reafirmar que la música en directe és el que em fa més feliç al món.
1: I vas necessitar parar i sentir-te gairebé malament per adonar-te'n, eh?
0: Bueno, ja sabia que allò, que la música en directe era el que més em movia, no? Però sí que és veritat que de cop decideixes parar per com estan les coses, per la immediatesa de les coses. Vaig fallar dient un any i mig. Podria haver dit 6 mesos i ja estaria bé, no?
1: Quina ha estat la rebuda d'aquest disc? Què t'estan dient?
0: Increïble, increïble. Ha estat un disc que amb un... fet a foc lent durant 2 anys i la rebuda ha sigut increïble. Vam treure el primer single que vam treure, va ser número 1 a totes les ràdios i això és algo que no preveus que passa i et fa entendre que la gent li està agradant molt i que queda nexo per estona.
1: I de què parles? Quines vivències hi ha en aquest disc?
0: Doncs de tot. Parlo de molts nexes, parlo de moltes vivències, de coses que m'han passat a mi, que m'han explicat, que he vist, i al final parlo de moltes històries que en algun moment m'han emocionat i les escric per emocionar la gent.

0: Aquesta cançó està inspirada en Cadaqués?
1: Aquesta cançó està composada des de Cadaqués.
0: Composada a Cadaqués.
1: Sí, aquesta cançó, mira, és molt divertit, perquè en el procés d'aquests 2 anys que he escrit el disc vaig tenir una setmana lliure entre la gira, no?, perquè estava de gira. I durant aquesta setmana vaig llogar una casa allà al Cap de Creus, que es veu tot Cadaqués, i em vaig muntar un estudi portàtil, i m'ho vaig muntar tot per fer música 24 hores.
0: O sigui, tenies anar per treballar una mica,
1: treballar.
0: Eh?
1: I l'única cosa que vaig fer és dir-li als meus amics i amigues que estava allà que si volien pujar, a canvi no pagaven res, però havien de pujar i cuinar-me un plat, no? I llavors, van pujar i vaig descobrir que els meus amics i amigues són grans cuiners i cuineres i era increïble, no? Perquè a canvi d'això, de cuinar uns macarrons, ni que fos, estaven allà disfrutant d'aquella casa i aquelles vistes, no?
0: I tu mentrestant treballaves?
1: I jo mentrestant...
0: I t'inspiraves?
1: Treballava i m'inspirava i va ser un exercici i una situació que no havia viscut mai i va ser molt, molt bonic, no? Perquè al final tenies els teus amics per allà ignorant-te, tu fent música, quan volies desconnectar els tenies allà i va ser molt, bueno, molt inspirador, la veritat.
0: O sigui, és com un retir, però envoltat de gent estimada que et permet treballar i és com un pla bastant incontestable, no?
1: És un pla que...
0: No sé si ja el tens previst per tornar-ho a fer d'aquí.
1: Ojalà, sí, estaria increïble, me l'he de tornar a muntar aviat.
0: Bé, són 10 cançons i l'última és en català i té un títol que ens resulta molt familiar.
2: Amb el bona nit mirant el cel ens atrapava la son.

0: Érem dos adolescents.
1: Bona nit. Home, a ningú se li escapa, sobretot coneixent una mica la teva música, la teva trajectòria, que aquí hi ha d'haver un homenatge també a un clàssic dels Pets.
2: Vine aquí, sé que estàs cansada, els ulls se't fan...
1: És un homenatge, aquesta cançó, la teva Bona nit?
3: És un homenatge en tota regla. Sí, sí, aquesta, el Bona nit és una història d'amor d'adolescents, no? I de dos adolescents que estan de campaments, i en aquells campaments, en aquella rotllana, abans d'anar a dormir, es toquen cançons amb la guitarra, amb un cançoner davant, no? I al final del cançoner, l'última cançó que es toca abans d'anar a dormir, és el Bona nit, i és on passa aquesta història d'amor, no? Durant el Bona nit dels Pets. I com no, la cançó s'havia de dir Bona nit, no? De fet, la meva cançó comença amb el Bona nit mirant al cel, no? I amb quin Bona nit? Doncs amb el Bona nit dels Pets.
1: El Lluís Gavaldà va cantar amb tu a l'últim, a l'anterior àlbum, vaja, i el primer concert que vas veure a la teva vida va ser dels Pets.
3: Exactament, sí, sí.
1: A Sant Feliu de Llobregat.
3: Al meu poble, sí, sí, van venir i va ser el primer concert que vaig anar amb els amics de classe.
1: I com el recordes, aquell concert? Ara que ets músic, com el recordes?
3: El recordo increïble, amb una adrenalina fortíssima, amb una samarreta que recordo que ja li vaig enviar al Lluís amb la samarreta d'agost, que després me la van firmar, i estava com, bueno, com molt eufòric, i el recordo com un increïble concert que no oblidaré mai, segur.
1: Clar, ara això li està passant a gent que ve potser per primera vegada un concert Daniel Moliner. No sé si això també et posa un punt de dir, ostres, ho hem de fer molt bé perquè sigui també especial com ho va ser per mi aquella nit.
3: Sí, enfoco els concerts d'una manera... per mi, ja et dic, dedico la música pel directe, no? I llavors em treballaré el directe perquè sigui un dels millors shows que hi pugui haver-hi, no? Al final, per mi la música en directe és molt important.
1: Ara parlant de Sant Feliu de Llobregat, d'allà també són el Joan Dausà, Sidoní...
3: Exacte.
1: No sé si teniu un grup de WhatsApp dels cantants de...
3: Vam dir de fer-ho un dia, però tenim molta relació.
1: Sí, ja tracta, entre
3: sí,
1: vosaltres.
3: Sí, molt. De fet, bueno, és que clar, directament ens hem vist créixer, literalment, no? Vull dir, jo els conec des de que jo era petitó, sempre ens veiem pel poble, i és algo molt bonic, doncs, conservar amistat encara i veure'n, no?, sovint pel poble.
1: Què té el Baix Llobregat? A vegades fa la sensació que per població surt més artista de fora de la ciutat de Barcelona, però dels seus voltants, que no pas de la pròpia ciutat de Barcelona.
3: Bueno, jo crec que hi ha molta xarxa al Baix Llobregat de gent que comença de grups de música emergents.
1: O sigui, hi ha com més manera d'organitzar-se fora de Barcelona, que potser hi ha més...
3: No
1: més moviment, però menys xarxa.
3: Clar, no ho sé, perquè no he viscut la xarxa de Barcelona, clar. Però sí que és vital el Baix Llobregat de locals d'assajos per tots els pobles. Bueno, hi ha moltes oportunitats i autogestió, quasi, no?, d'això.
1: Més música. Perdí

0: suficiente. Ens ha sobtat d'aquesta cançó, als crèdits, hi apareix un tal Alejandro Sánchez Pizarro. Qui és Alejandro Sánchez Pizarro?
1: És Alejandro Sanz.
0: Alejandro Sanz. Què fa Alejandro Sanz als crèdits d'aquesta cançó?
1: Just el que acabem d'escoltar, que és un tros d'una cançó seva, i aquesta cançó va dedicada als meus amics i amigues. I aquesta cançó va dedicada als meus amics i amigues a tal nivell que hi ha un tros dedicada a una amiga meva, una molt bona amiga meva, que li encanta Alejandro Sanz, no? I la lletra i la melodia em va portar a cantar un tros de la cançó, una cançó seva, i clar... Com a músic i compositor, al final estàs fent servir una obra d'algú, no? Llavors, havia de tenir crèdits a la cançó.
0: Però això vol dir que vau haver de parlar amb ell?
1: Vaja, sí. Sí, no, es va parlar amb ell i al final...
0: I això com va? Com es fa, això?
1: Doncs tal qual. Dius, mira, he fet això, em dones permís per aparèixer a la cançó i llavors et diuen que sí o que no. Mira, de fet, està a punt de sonar és això. Clar, és que és molt reconeixible.
0: Home, sí, aquesta més exacte. O menys. Ah, això és Alejandro Sanz.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors...
0: I et va dir que sí de seguida.
1: Em va dir que sí de seguida i ens vam posar d'acord i va ser meravellós.
0: Perquè per tu és important Alejandro Sanz? O anava bé per aquesta cançó?
1: Bueno, per mi és un artista referent. Sí que és veritat que el guinyo justament per aquesta cançó està fet per la meva amiga, no? Però sí, és un referent a nivell musical.

0: Clar, és un músic que també fa cançons per a altres artistes, que això no, potser no, la gent no ho coneix tant. Per tant, diguem-ne, multidisciplinar. Has escrit pel Miqui Núñez, pel Alfred García, no? Això que escoltem és de l'Alfred García.
1: Justament.
0: També et diverteix escriure per altres?
1: Sí, jo crec que són moments de la vida, són etapes. Vaig començar escrivint molt per altra gent, després em vaig centrar més en mi, després vaig tenir també una altra revifada per escriure per gent. Ara m'estic centrant més en mi, però sense deixar de banda, no? És un exercici molt bonic, de veritat.
0: Però quina és la... És a dir, jo si fos cantant penso, home, coi, ja si m'ho escric ho canto jo també, que també en sé, en el teu cas, no parlo de mi. Quina gràcia li veus a tu preparar-ho, però que ho executi un altre?
1: Bueno, al final és molt més complex del que sembla. Al final és aquella persona que, bueno, que es vol ajuntar amb tu per segurament escoltar la teva música i li agraden aquelles melodies o aquella manera d'enfocar aquelles històries. Et seus a l'estudi, a casa, on sigui, i llavors comences a parlar i és molt bonic perquè estableixes una confiança perquè comences a conèixer totes les històries d'aquella persona, no? I arribes en un punt on comences a posar paraules a aquella història que t'està explicant i és algo molt bonic. És un exercici que pressiona que amb tota la gent que ha escrit cançons els considero amics, no? I això és molt bonic.
0: A qui t'agradaria que li poguessis escriure una cançó i te la interpretés? Alejandro Sanz, per exemple?
1: No ho sé. Potser en el moment més de compositor per altra gent t'hagués dit un nom. Ara potser no estic tan emocionat en això, no? Però m'agradaria escriure per tothom. Al final és un exercici preciós de conèixer, com t'he dit, a algú, no? Així que amb qualsevol persona.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué es de ti? Desde el verano que sigo currando. He tenido poco tiempo para escribirte. No es excusa, pero no he parado. Se me olvidó felicitarte, soy un desastre. No te contesté ni en Navidades.
0: Explica'm aquesta cançó, que canvia una mica el to de la resta. Menys festiva, menys expansiva, potser.
1: Sí, aquesta cançó és una cançó que va arribar en un moment preciós. Estàvem a Planoles amb el Manu i el Roger i els meus productors, part de productors d'aquest disc. I va arribar Àlex, no? Una cançó que li dedico a un col·lega, no? que va morir fa temps en un accident de moto. I va ser, bueno, va ser algo terapèutic, va ser algo preciós quan escriure la cançó, també compartir-la amb tota la seva gent i també una cançó que parla d'ell, però també parla de tota la gent que m'ha deixat, no? Que gent que important per mi que ha marxat i és una cançó per drenar tot allò, no? I està sent molt curiós els concerts que ja l'estem tocant, que és una abraçada col·lectiva, no? I és algo molt bonic que no m'havia passat mai, cantar una cançó d'aquestes amb aquesta lletra, no? I està sent un viatge en els concerts, just en aquest moment, un viatge molt bonic.
0: T'ha canviat la cara al sentir la cançó.
1: Bueno,
0: vull dir que es nota que,
1: sí.
0: Que no és una cançó més per tu, aquesta.
1: No, li tinc molt de carinyo, ja et dic. És, també et dic que està cantada, la canto en directe des de l'amor i des de l'homenatge i no des de la tristesa.
0: Per tant, el teu procés creatiu és molt divers, no? Perquè tant pots compondre concentrat i amb aquest to més nostàlgic, o des de l'Empordà, amb els amics entrant i sortint i fent els macarrons. Com descriuries el teu procés creatiu? És a dir, és molt, molt divers?
1: Molt divers.
0: L'has anat canviant amb els anys, a mesura que ho vas fent?
1: Sí, no tinc una fórmula exacta. El que he pres amb els anys és que he de tenir... Soc una persona molt hermètica en el sentit d'equip, no? Els meus amics, òbviament, són els meus amics de tota la vida, no? Però no deixo entrar gaire més gent que el meu equip i doncs, que passin coses, ja sigui a l'Empordà, sigui a Planoles, o sigui a Madrid, o a Barcelona, o a Sant Feliu. Al final necessito una zona segura, on em senti còmode, i un lloc on m'inspiri moltes coses per començar a escriure històries, no?
0: I com lluites contra l'estrès? Que l'any passat vas explicar-nos que t'havia afectat directament.
1: Sí, bé. He pres a viure lent, he pres a...
0: Has canviat la manera de plantejar-te la vida?
1: Bueno, poc a poc aprenent. Ja et dic que al final has d'aprendre també a relativitzar-ho tot i que res és tan important i que el més important és un mateix i està bé, no?
0: Aquesta tarda ens ha acompanyat el Nil Moliner. On et podrem veure aquest estiu? Perquè entenc que et podrem veure a molts llocs, però fes-me una mica de pinzellada.
1: A molts llocs. Aquí a prop estaré a l'Empordà Music Fest, a Cunit, també un festival preciós també que s'hi fa, i encara queden moltes dates per confirmar.
0: O sigui que encara hi haurà més més Nil Moliner repartit pel país, eh?
1: Sí, hi haurà més Nil Moliner i quan acabi la gira de festivals anunciarem noves dates que queden exo per rato.
0: Doncs Nil Moliner, que tinguis molta sort, que aquest disc vagi fent nexes per tot arreu i que t'ho passis molt bé perquè també ens ho passarem bé els que et vinguem a escoltar.
1: Bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada forta, una pausa, seguim. Ara farem pastissos. No, no els faré jo, perquè si no quedaríeu arreglats. Ara venim.

0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya.
0: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
2: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
5: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
4: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
5: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
14: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
13: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
14: Salut.
15: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
15: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
21: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
22: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
23: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
22: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
19: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
24: Linkat.
19: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
25: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Dos minuts per dos quarts de sis de la tarda. Us ho hem explicat fa dos minuts. El Girona ha anunciat que deixa de tenir entrenador. Mitchell deixa el Girona i crec que ja sabem el futur de Mitchell. Eduard Solà, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Ja sabem on entrenarà Mitchell la temporada vinent.
1: Si no hi ha res de nou, serà nou entrenador de l'Ajax. El que passa que ara mateix és un moment complicat per Mitchell, perquè ell encara tenia algun bri d'esperança de poder entrenar al Girona, però, com he anat explicant des de diumenge passat, el descens ha fet molt de mal, no només amb ell, sinó també a la direcció esportiva. S'han trobat que ni els uns ni els altres tenien prou energia com per tornar a crear un projecte, i es veia venir que Mitchell no continuaria com a entrenador del Girona. És un moment delicat per ell, perquè diu que se sent un gironí més, que ha estat molt feliç aquí a Girona, amb aquell Mitchell català, parlant català des del primer dia, diu que sempre portarà Girona al cor, però clar, evidentment el descens ha fet molt i molt de mal, s'havia de prendre decisions, i amb una decisió gairebé consensuada per totes les parts, doncs ha acabat amb aquest adéu de Mitchell, que després de 5 temporades, després d'haver pujat al Girona a primera divisió a la primera temporada, després d'haver-se classificat per la Lliga de Campions, ara doncs també hi ha hagut aquest descens.
0: Teniu ja llista de possibles relleus? Entenc que el club ho estava plantejant com una opció. Hi ha noms? Perquè jo només he llegit el d'Eder Sarabia.
1: Doncs no, perquè Eder Sarabia ja va dir que s'agafava un any sabàtic. Ah. No, Eder Sarabia sí, no serà el nou entrenador. I el que sí que és cert és que, com que s'ha allargat una mica el tema de Mitchell, perquè encara hi havia alguna petita esperança que acabessin d'arribar a un acord per renovar-lo, de moment encara no hi ha res de cara al futur. Segurament els pròxims dies es començaran a moure el nom de possibles entrenadors.
0: Doncs és l'Eduard Solà amb qui parlàvem divendres. La cosa no va anar bé el dissabte.
1: No,
0: el Girona...
1: Culpa teva.
0: Mira, ja només em falta tenir la culpa d'això. I evidentment ens sap molt greu, i una abraçada també forta per la gent de Girona i pel Solà, que ho patirà professionalment. Sí. Bé, doncs pendents de saber qui serà el nou entrenador, que entenc lluitarà per tornar al Girona a primera divisió. Vull dir, l'objectiu de l'any que ve serà aquest.
1: Sí, amb un projecte que hauria de ser tornar, o com a mínim intentar tornar a primera divisió. Això, per exemple, ho ha fet l'Espanyol les dues vegades que ha baixat, aquestes dues últimes vegades. No ho va fer el Girona, que recordem que quan va baixar el 2019 amb Eusebio a la banqueta, ho va provar el 2020, va perdre contra l'Elx, ho va provar el 2021, va perdre contra el Rayo Vallecano, i ho va provar el 2022, que sí que va aconseguir l'ascens, amb aquell recordat ascens a Tenerife. Hi ha molts jugadors que tenen contracte, ara així de cop al bot diria que n'hi ha 16 que tenen contracte de cara a la pròxima temporada, però és evident que hi hauran d'haver canvis, perquè hi ha jugadors que tindran ofertes de categories superiors, que el Girona també els haurà de vendre, com és el cas d'Arnau, de Siganko, veurem que el que passa també amb Benat, i jugadors que acaben contracte, que vés a saber si seguiran o no. És a dir, que ens espera un estiu llarg. La decisió del nou entrenador no serà immediata, perquè encara han de passar alguns dies, però vaja, tot queda així. Mitchell no seguirà com a entrenador del Girona i, per tant, es perdrà el que jo diria que és el millor entrenador de la història del Girona, sense desmereixer el que hi ha hagut abans, però, evidentment, portar el Girona a la Champions doncs, ha estat una fita molt i molt important.
0: Doncs això serà la notícia, que segur que al tot costa, si hi ha novetats, l'ampliarem. Eduard Solà ens confirma que el Girona ha anunciat el comiat de Mitchell, deixarà de ser l'entrenador de l'equip ara a final de temporada. Eduard, una abraçada forta.
1: Vinga, igualment, adéu-siau.
0: Jo t'anem a fer pastissos. Ara imagineu-vos que sou pastissers i un dia us truquen i us encarreguen... Res. Un pastís de noces per una família reial que celebra el casament a l'Òpera Garnier de París. Doncs això ha passat. Li va passar al pastisser Marc Suárez. El resultat, un pastís monumental de més de 3 metres d'alçada i 500 quilos de pes, valorat en 100.000 euros. Marc Suárez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Home, d'entrada, aquest és el pastís més espectacular que has fet?
2: Fins al dia d'avui, sí. Espero que no sigui el més espectacular del que em queda de treball, encara.
0: 3 metres d'alçada. Això gairebé que és una escultura o un edifici.
2: Bé, doncs estava una mica concebit com un edifici, realment. Era com una mena de monument que es dividia en 3 parts i bueno, per muntar i desmuntar era tota una logística bastant entremaliada.
0: Tu ets pastisser, Però has de ser gairebé arquitecte, no?, per fer aquestes coses.
2: Mira, sempre m'ha agradat molt la història de l'art i en concret l'arquitectura. I és una cosa que sempre, fins i tot a casa, intento, doncs, fixar-m'hi molt i soc molt observador. I la veritat és que he après molt fent aquest encàrrec, no només de l'estil napoleònic, de les característiques de l'òpera, sinó també de com intervenen, no?, doncs, els arcs amb les cúpules, quins espais es generen i bé, sí, la veritat ha estat un gran aprenentatge.
0: Clar, pastisseria de superluxe és un concepte que potser no hi estem gaire basats, bàsicament perquè no en som usuaris pràcticament cap dels que podem estar escoltant això, però com es rep un encàrrec d'aquest tipus? A tu qui et truca, com et truquen, com et fan l'encàrrec per dir-te volem un pastís de 3 metres i mitja tonelada de pes?
2: Mira, em va contactar un wedding planner, que és el mateix que va fer el casament de la filla de Donald Trump.
0: I,
2: sí, i em va explicar doncs, que tenia un client molt important. No em va dir, jo no vaig saber qui era el client fins, vaig haver de buscar per Instagram qui era, perquè no em deien qui era. O sigui, jo sabia els noms, però no sabia qui era exactament.
0: Uh-huh.
2: I després, durant el casament, ens vam assabentar que era una família reial de l'Aràbia Saudí. I llavors això em va contactar i em va dir, escolta, mira, jo tinc aquests clients, són uns clients molt importants, són uns clients que volen un pastís que no sembla un pastís, el casament és a l'Òpera Garnier de París, tu saps lo gran que és aquest edifici, i certament és molt gran la part on estava posat, i volem, bueno, et vull encarregar doncs, que dissenyis un pastís que només tingui sentit si està posat dintre l'Òpera de París. Per tant, això m'obligava molt a que el disseny fes una referència explícita a l'edifici i a l'arquitectura.
0: És a dir, no és que faig un pastís allò, vinga, a lo bèstia ben gran, sinó que l'he d'adaptar al lloc on anirà, no sé si dir exposat o allà on el col·locaran. Vas haver d'anar a l'òpera a visitar-la?
2: Sí, vaig anar a l'òpera, vaig fer una visita tècnica amb l'organitzador i amb els del càtering per solucionar temes logístics, i després vaig passar per la botiga de... com es diu això, gift shop.
0: De records.
2: De records, exacte.
0: Sí.
2: I em vaig comprar el llibre de la història de l'Òpera Garnier i allà doncs, vaig començar a estudiar-me-la una mica i, de fet, perdó, totes les referències surten d'allà, de l'arquitectura, de les escultures, de les lires, dels Apolos, tot el que hi ha està basat en l'arquitectura.
0: Vas haver de firmar algun contracte de confidencialitat, de no explicar gaires coses d'això, com a mínim fins que no estigués entregat i demés?
2: Sí. Sí, per això el preu tampoc és exactament aquest, no puc dir ni el preu ni exactament
0: o sigui,
2: qui és.
0: No em pots confirmar res del que estem
2: no,
0: dient.
2: No, ni confirmo ni desmiento.
0: Però de què era el pastís? És a dir, que era tot xocolata, hi havia una barreja d'elements, com era?
2: Quan estem parlant d'un pastís tan gran, que de producció són 4 mesos,
0: wow,
2: no és possible que tot sigui comestible. Més que res perquè no és possible poder-lo conservar amb condicions òptimes per ser consumit durant 4 mesos.
0: I llavors què hi ha?
2: Principalment és una estructura que es va construir entre ferro, fusta i PVC,
0: uh-huh,
2: que es va haver d'aïllar per tema d'antiincendis, una política que té l'Òpera Garnier. Sí, com que és un edifici patrimoni de l'estat de França i de més, tenen una legislació bastant estricta, llavors el vam haver d'ignifugar fins i tot, i només hi havia una petita part que sí que estava com tallada expressament, on jo al final, el dia abans de marxar a fer l'entrega, vaig posar la part de pessic, de pastís i de més, perquè poguéssim fer el tall, i el vam acabar allà, perquè pogués estar fresc per tallar.
0: Però, per tant, de pastís hi ha molt poc en aquesta superestructura.
2: Clar, és que a mi el que m'agrada dir és que això ben bé tampoc és un pastís.
0: Què és això?
2: Per mi és una escultura realitzada amb materials comestibles.
0: Però tu ets pastisser.
2: Tampoc és que estigui molt còmode amb aquesta etiqueta.
0: No, què ets? Marc, què ets tu?
2: Doncs mira, jo em considero un artesà. Per sobre de les etiquetes, diguéssim, subetiquetes que puguin haver, jo em considero més aviat un artesà.
0: Però per acabar fent aquestes bogeries, amb què comences tu?
2: És que tampoc he estudiat pastisseria. Llavors, crec que la gran virtut que tinc al no haver estudiat pastisseria, tinc una visió com molt més transversal del que faig. No em quedo en el calaix de la pastisseria, sinó que per mi no és difícil agafar fusta i fer-te una estructura, esculpir amb xocolata com podria esculpir amb fang...
0: Però és que gairebé llavors ets un escenògraf.
2: Una mica
0: no sé,
2: sí.
0: Si això tindria cap sentit. Vull dir, si fas decorats i després hi poses menjar, diguem, doncs perfecte.
2: Totalment. És que, de fet, l'estructura me la va fer un estudi d'escenografia, aquesta estructura, que treballa just al costat on estic jo. Jo estic a Esparreguera, a la colònia Sadó, i just allà hi ha un estudi d'escenografia que es diu Jorba Miró, que fan escenografies pel Liceu, pel TNC, per tot arreu. I els vaig anar a veure, els vaig dir, tinc un projecte molt gran i necessito que m'ajudeu a construir aquesta estructura perquè jo puc tenir coneixements, però tants coneixements com per fer això i per poder-lo desmuntar, per transportar, per tornar-lo a muntar. I aquí el tema es complicava i la logística de muntatge i desmuntatge era complicada i vaig haver de demanar ajuda aquí.
0: Però pastissos normals en fas?
2: També.
0: Sí, et poden encarregar. No, faig l'aniversari amb els meus amics i vull un pastís d'aniversari normal i corrent.
2: Sí.
0: També el saps fer.
2: Sí. Ara mateix tinc la pastisseria tancada, només l'obro 20 dies a l'any.
0: Carai.
2: Al Nadal. Durant el Covid la tenia oberta tot el dia, o sigui, tot l'any, però quan es va acabar el Covid i quan van començar a sortir aquest tipus d'encàrrecs que prenen molt de temps i necessites molta estona per pensar i per estar tranquil, doncs vaig decidir tancar la botiga, dedicar-me només a aquests encàrrecs de luxe, podríem dir, però tot i així m'agrada guardar-me el mes de desembre per obrir la botiga, perquè per mi té com un doble significat. Primer de tot, em reconnecta amb el meu ofici com més primigeni, que és fornejar, fer galetes, fer pastissos, fer torrons...
0: O sigui, que això sí, que també t'agrada fer això.
2: Clar, sí, a mi m'encanta. I per altra banda, doncs, puc veure a la gent d'Esparreguera que durant molts anys ha donat suport al meu negoci i m'ha fet créixer també, i és una manera, doncs, d'oferir el que jo faig també al meu poble.
0: Per tant, diguem-ne, que la gent es pot imaginar perfectament quan tens la pastisseria oberta què fas, perquè fas el que poden veure a molts llocs, amb més o menys qualitat, però ho pots veure a altres llocs. Sí. La resta de l'any, clar, aquí hi ha un encàrrec que va costar mesos, ens deies, però... Tens molts encàrrecs? És a dir, això és molt habitual? Quina mena de clients tens, llavors? No són tots famílies reials, entenc?
2: No.
0: Futbolistes?
2: No, encara no.
0: Encara no?
2: No, encara no, encara no. He tingut algun
0: actors?
2: Polític... No, és que la majoria de la gent que té molts calés normalment no és coneguda. És curiós. Sobretot són...
0: Empresaris?
2: Gent que... Sí, empresaris.
0: I què solen demanar?
2: Doncs
0: hi ha alguna cosa
2: molt,
0: habitual, que dius, mira, això és com una petició habitual.
2: Bueno, ells estan normalment... El client sempre està com molt obsessionat en que el pastís es vegi molt gran. O sigui, no, quan m'encarreguen alguna cosa, no volen un pastís de 3 pisos. Ja saben que si em demanen, em demanaran una cosa molt gran. I sempre estan com molt amoïnats, doncs, perquè es vegi gran i...
0: O sigui, al ric li agrada... l'ostentació, com a mínim en aquests pastissos.
2: No sempre l'ostentació, el que li agraden és les coses molt ben fetes i són molt, molt exigents amb aquest tipus de coses, cosa que a mi també m'agrada perquè és una motivació extra per no perdre en cap moment l'atenció i estar sempre com en aquell nivell d'exigència que després fa que el resultat sigui tan bo.
0: Però llavors aquesta etiqueta de pastisser de luxe t'encaixa?
2: Per què no?
0: És pastisser de luxe, però també canta. Vas participar a la segona temporada d'O Happy Day amb la coral Music Box. Ha vist el guió que hi havia això i diu, oh, però com ho heu trobat, això? Home, tampoc és tan difícil de trobar això, no?
2: Bueno, clar, a mi em queda molt lluny ja.
0: Quan era això? Això era el 2014.
2: Mira, farà 12 anys.
0: Eres molt jove, llavors.
2: Era molt jove. Bueno, continuo sent-ho, eh?
0: No, eres encara més jove.
2: Gràcies.
0: Escolta, mentre treballes, cantes?
2: Doncs mira, canto menys ara mateix del que m'agradaria. Ha estat un dels meus hobbies sempre he estudiat música, sempre m'ha agradat molt la música, a casa tenim molta vinculació amb la música per molts temes. I, ostres, de vegades ho trobo a faltar. Durant uns anys anava a classes particulars com a manera de desestressar-me. Avui en dia no puc per la feina, però sí, de vegades a l'estudi es torna una mica un karaoke.
0: Bé, doncs allà, fent pastissos de luxe. Hi ha una forquilla de preus que diguis, mira, normalment aquests pastissos de luxe, ja no et pregunto per aquest concret de l'òpera, que allò potser ja era gairebé una superproducció de Hollywood. Però allò, el pastís d'un senyor ric que veu una cosa allò... Vinga, va, anem a ocupar una taula sencera, què pot costar?
2: És la pregunta més incòmoda, que em fan sempre.
0: Home,
2: no m'agrada
0: ja
2: mai parlar de diners.
0: Estàs acostumadíssim a que t'ho preguntem, això, segur.
2: No, a veure, els encàrrecs...
0: Centenars, milers, desenes de milers...
2: Mira, hi ha diverses coses que s'han de tenir en compte. Primer, on s'ha d'enviar, perquè jo estic aquí a Barcelona i de vegades ara tinc un al llac Como, que són...
3: Hosti,
2: sí, l'enviament és, clar, és bastant clar, car. Clar. Aquí se'ns en van molts diners només de despeses de logística.
0: Perquè, clar, això deu ser relativament fràgil, per tant, s'ha de portar molt ben portat.
2: Sí. I condueixo jo. A més.
0: Els portes tu?
2: Els porto jo. El de l'òpera, no, perquè el camió era tan gran que jo no el podia conduir. Vaig contractar un transportista,
0: camió, no?
2: Però jo anava al costat com a copilot. Però sempre els condueixo jo. Sí.
0: Però això és una cosa gairebé mandamania teva?
2: Bé, jo ara et faig la reflexió. Si estàs un mes i mig treballant en un pastís o en una feina que val molts calés i el punt més delicat és el moment de l'entrega, que és aquest punt en què si es trenca alguna cosa ja no la podem refer.
0: Això és que t'ha passat, que te n'havien trencat
2: no,
0: algun?
2: No, em va passat mai, però com que sé que és molt difícil arreglar-ho en aquell punt...
0: Ja, prefereixes estalviar-te el disgust.
2: Exacte.
0: Escolta, i en què estàs ara? Quin és l'encàrrec actual?
2: Doncs mira, ara estic fent aquest pastís del llac Como.
0: Ah, que és aquest del Como, l'estàs acabant encara.
2: L'estic fent ara, és pel dia de Sant Joan. La cosa dolenta de treballar en això, no sé per què, aquest any m'està coincidint que el de l'Òpera de París era el dia de Sant Jordi, ara el dia de Sant Joan estaré fora.
0: Totes les festes en l'aire.
2: Totes. I m'han demanat un pel 12 de setembre, per la qual cosa la diada tampoc podré estar.
0: Ostres.
2: Aquí.
0: Ostres! Carai, tens tots els festius ocupats. Tot.
2: I el 31 de desembre tinc un altre. Que ja em va passar un any.
0: Són aniversaris, no? El del 31 de desembre deu ser una festa de Cap d'Any, potser?
2: No, l'anterior que m'han demanat també el 31 de desembre era un aniversari. I aquest és un casament que volen casar-se el 31 de desembre perquè la festa els enganxi amb l'1. A l'hotel de Four Seasons de París.
0: Carai, molt bé. Doncs és la història d'aquest pastisser de luxe que té la pastisseria Esparreguera i que ens va sorprendre amb aquest pastís de 3 metres d'alçada i 500 quilos de pes. Marc Suárez, moltes gràcies per venir a la tarda.
2: A vosaltres.
0: Que tinguis molta sort. Seguim.
4: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Comença a fer calor, però calor, calor, eh? I atenció, perquè les cançons de l'estiu... s'avancen. Ara amb aquesta calor que fa algú diu que no s'acabi, si només acaba de començar i ja estem suant. Pep Saula, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
0: Quina caloreta que
6: Hosti,
0: fa, eh?
6: Una cosa terrorífica.
0: Avui ens has vingut a parlar no del temps, sinó de previsions, de què creiem que aquest estiu... sonarà, les cançons de l'estiu, i a veure què podem trobar a casa nostra i què pot passar a nivell global, perquè les cançons de l'estiu ja estan totes publicades, creus?
6: No, encara falta molta cosa. I, evidentment, la cançó de l'estiu és un gran moment pels artistes catalans, perquè... al final tenim una indústria que sustenta principalment a base de festes majors i la música festiva de cara a l'estiu és el principal producte que ofereixen els artistes mainstream catalans cada estiu. Tot i que, bueno, hi haurà coses diferents aquest any, ara ho veurem.
0: Figaflaues van ser els reis de l'estiu, per exemple, fa 2 anys. La Marina està morena, el Pantina fa una trena. Fa 2 anys i fa un any... també déu-n'hi-do, no? Aquest any hi haurà tercera cançó estiuenca dels Figaflaues?
6: Pel que a mi m'ha arribat, no hi haurà cap cançó dels Figaflaues aquest any. Serà un any que simplement faran 8 concerts, 6 a Catalunya, un al País Valencià i un a les Illes Balears, i ja està. I l'any que ve a veure amb què ens sorprenen els Figaflaues.
0: I els tiets?
7: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual.
0: Tindrem cançó estiuenca dels tiets?
6: Jo crec que sí que hi haurà cançó estiuenca dels tiets. De fet, em sembla que avui estan gravant el videoclip per cada que és.
0: D'una cançó nova?
6: D'una cançó nova.
0: I això hauria d'haver sortit ja? O, vaja, no bé, però ha de sortir ja.
6: No ho sé.
0: No pots esperar gaire.
6: Jo la veritat és que he produït aquesta cançó i encara no sé quan surt.
0: Ah, l'has produït tu?
6: Sí.
0: Home, doncs una pista...
6: No, de veritat que no ho sé. De veritat
0: no, però
6: que
0: no
6: ho sé.
0: De què va?
6: Mira, jo recordo que vaig estar a l'estudi fa més o menys un any amb els tiets i els vaig dir, de l'últim disc que heu tret, la cançó que més m'agrada és A Fora Plou, que és així, rotllo guitarra acústica, perquè A Fora Plou, tal. I vam dir, hosti, la ruta aquesta, més orgànica, més guitarra acústica, tal, és una cosa que els tiets fins aleshores no havien explorat gaire. I vaig dir, escolta, per què no intentem estirar més aquest fil? Aquesta és l'única pista que us puc donar.
0: O sigui, si escoltem això, ens pot inspirar una mica?
6: Sí, això una mica més estiuenc, i per aquí van els tiros. I fins aquí puc dir que si no
0: tallaran... Perdràs la feina.
6: Exacte.
0: Bé, escolta, del que ha sortit ja, amb què podem començar del que ja tenim a l'abast d'aquest estiu?
6: Mira, fa re, tot just dues setmanes, els Catarres treien aquesta cançó. Diumenge sense drama, avui m'ho
0: prenc amb calma, passant els dies... Això no l'havia escoltat jo.
6: I també el Miqui Núñez, fa res, també va treure aquesta cançó. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de
0: pals a Begú. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar... Home, molt estiuenca, no?
6: Sí, molt, molt de l'Empordà. El Miqui Núñez és molt d'estiuejar l'Empordà.
0: I què més podem esperar d'aquest mes de juny?
6: Mira, jo us ficaré una cançó i a partir d'aquí desenvolupo.
0: Això és Leire Martínez?
6: Això és Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh. Aquest va ser el seu primer single en solitari, una cançó de despit.
0: Total.
6: Però no de despit amorós, sinó de despit laboral. I fiquem Leire Martínez perquè ja està anunciat que el 5 de juny treurà col·labo amb els reis de les col·labos aleatòries, que no t'acabes d'explicar massa bé, que són Buhos.
0: Buhos i Leire Martínez en una mateixa cançó?
6: Buhos i Leire Martínez en una mateixa cançó. Hem tingut Buhos i Las Migas, Buhos i Marc Lucas, Buhos i Juan Magán, i ara arriba Buhos i Leire Martínez.
0: Home, això com a mínim impacta, no?
6: Home, és evident. És evident, i em sembla que no serà l'única cançó que trauran Buhos aquest estiu, perquè estaven bastant creatius.
0: Bé, què més tenim?
6: Mira, també sortiran, per exemple, nous temes de Dani Sixizkit o nous temes de Soc un Bohemio, que recentment va tornar amb aquesta cançó.

0: I Saxènic, eh? Vosaltres no traieu res?
1: Nosaltres ja vam treure un EP ara a la primavera i amb això ja anem tirant.
0: Però escolta'm, i com a grup no us plantejàvem, hem de fer una cançó de l'estiu també.
1: Mira, cada any, des de fa 5 anys, des que traiem cançons, hem tret una cançó de l'estiu. Per un any ens ho prendrem amb una mica més de calma. Terra d'acollida.
0: Ara bé.
1: Podeu ballar Josep Maria, aquest
0: home,
1: estiu no està prohibit.
0: Hi ha molt Josep Maria per Catalunya.
1: Hi ha molt Josep Maria a qui dedicar-li aquesta cançó.
0: Bé, això és a nivell de Catalunya, de país, però i a nivell espanyol tenim també cosetes?
1: Home, aquí sí que han sortit bastantes coses. Tenim, per exemple, el nou disc del Quevedo. A yo le pedí fortuna y no me la
0: concedió. Jo és que sento aquest noi i tinc la sensació que està fet per una màquina, tot. No?
1: Home, la seva veu sona bastant processada, anem a dir-ho així.
0: Per això, és com si em diguessis que està fet a mi, eh? M'ho creuria.
1: Home, s'ha de dir que el Quevedo, amb aquest disco li està funcionant molt bé i pinta que és un disc bastant pensat de cara a l'estiu, i el Quevedo ha tingut ja uns quants èxits d'estiu.
0: Aquesta sí que m'agradava, mira. Però això està fet amb màquina, hòstia.
1: Sí, sí. No, aquí està tallada la veu amb ordinador, clar. Sí, sí. Però és que tot el disc que ha tret ara el Baifo està ple de candidates a cançó de l'estiu. Per exemple, escoltem La Graciosa amb l'Elvis Crespo. És un disc fet per a ser punxat amb un xiringuito de platja.
0: De Cádiz,
1: sí.
0: 100%. Bé, i alguna cosa més que ens puguis fer de xup-xup?
1: Mira, això és una cosa gens confirmada, però sí que sonen veus que l'Aitana està preparant alguna nova cançó, algun nou single.
0: Però tot això ja ho sap la Marta Montaner.
1: No ho sé, jo són coses que vaig veient per Twitter. Intueixo que si surten per Twitter... La Marta Montaner i la Juliana se'n van assabentar fa 4 setmanes, ja. Jo vaig tard.
0: Escolta, si mirem les llistes de cançons més escoltades, per exemple Spotify, la majoria no són novetats, no?
1: No, de fet, la cançó número 1 més escoltada a Spotify al món és...
0: Avui, eh?
1: Avui mateix és del Justin Bieber, Beauty and a Beat.
0: Aquesta és la número 1. I això ja deu tenir un temps.
1: Home, aquesta cançó és del 2012, si no m'equivoco.
0: I com pot ser que això sigui el més escoltat avui?
1: Bé, es va viralitzar molt la performance que va fer el Justin Bieber al Festival de Coachella, als Estats Units, on no sé si recordeu que es dedicava simplement a repassar grans èxits de la seva carrera, buscant-los a YouTube i cantant pel damunt, tot això, milions de persones davant. I, justament, la segona cançó més escoltada a nivell global és Billie Jean.
0: Aquesta tampoc és nova, no?
1: No, aquesta... Si una és de fa 15 anys, aquesta és de fa uns 43 anys, si no m'equivoco.
0: I la cançó del Mundial, que comença d'aquí 10 dies?
1: Mira, tot el tema aquest de les cançons del Mundial, un dia podríem parlar només de cançons del Mundial, perquè és un gènere musical en si mateix.
0: Sí,
1: evidentment, la reina d'aquest gènere, com no, és la Shakira, que és la que estem escoltant aquí amb el BL. El que passa és que jo crec que és un gènere que ja ha passat, ja està esgotat. Entre el 2008 i el 2016, molta cançó de Pitbull, Shakira, Jennifer López, tot això, saps? Però crec que és una cosa que ja la veiem amb una mica de distància. Ens queda una mica enrere.
0: Bé, arriba l'estiu i hem fet aquest repàs del que arribarà, del que ja ha arribat, del que potser pot arribar amb el Pep Saula, que no ens ha volgut donar gaires detalls de la nova cançó dels Tiets.
1: Surt a veure...
0: Abans del juliol.
1: Abans del juliol segur. Em van dir que això, el que passa és que ja t'ho dic, els hi vaig preguntar l'altre dia que vaig estar amb ells i em van dir, hòstia, és que hem canviat diversos cops la data i tal, i ara no t'ho sabria dir de memòria. I aquí es va quedar la conversa.
0: Bé, n'estarem pendents, Pep, una abraçada. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: 93-201-7474. Tenim un assecador Digital Force AI. Això sense els Svetlana no és el mateix, eh? Un assecador Digital Force AI de Taurus pels qui truqueu a participar al nostre concurs de la llengua. Calvert Electrodomèstics patrocina el premi 93-201-7474. Atenció, avui amb novetat. Atén el telèfon la Dolors, que és un plus, això. Ara venim.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
4: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
5: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
6: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
7: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
6: I amb productes del territori.
7: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Pintatxo pastuc, matxero flamisell, cigrons, garbanços!
8: Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
11: Mira si es vol premi, que han baixat de control central a veure si en teníem un extra, perquè hi ha molts cabells de control central. Un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Sí, per què? Sí, doncs perquè, Morales, aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells. Vols participar? No pots participar perquè tu treballes en aquesta empresa. Però tenim ja dos concursants preparats. Un és el Manel, de Gavà. Manel, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Com estàs?
12: Bueno, assegut al cotxe esperant el meu net.
11: Ah? D'on surt? Del col? No, aquesta hora del col·le no, no?
12: Sí, sí, surt del col·le, de repàs.
11: Ah? Que hem de fer una
12: bueno,
11: mica de...
12: Bueno, tinc un al repàs, un altre entrenant, i un altre amb la seva àvia.
11: Ah, o sigui que estàs fent aquí de repartidor,
12: sí, sí.
11: De repartidor de nens.
12: Repartidor de nens.
11: Molt, amb els pares deuen estar contents amb l'avi, eh?
12: No, i amb la iaia igual.
11: Amb els
12: també,
11: dos,
12: també.
11: Amb els dos, amb els dos.
12: Els dos, amb els dos.
11: I tant. Doncs escolta'm, avui fem un concurs de llengua. Jo ara et llegiré una pregunta, a veure si em saps donar la resposta, saps? D'acord?
12: Molt bé.
11: Som-hi.
12: Molt bé.
11: Mira, si passeges per l'Eixample de Barcelona i es posa a ploure fort, segurament comprovaràs, Manel, que els escocells del carrer queden inundats. Però què són els escocells? Et dono tres opcions. Els escocells són fonts públiques construïdes a l'època de l'alcalde Porcioles. Els escocells són clots que es fan entorn les soques dels arbres i de les plantes perquè retinguin l'aigua. O els escocells són abeuradors de fusta amb suports tubulars per alimentar ocells.
12: El segon.
11: El segon és una resposta correcta. Molt bé, Manel. Doncs no pengis, anem a veure si el teu concursant rival t'empata o no. Que és el David de Manlleu. David, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: Com estàs?
13: Bé, calorat, però bé.
11: Fa molta calor, Manlleu?
13: Déu-n'hi-do, bastanta. 35 per aquí, o així.
11: Hosti, Déu-n'hi-do, 35, eh?
13: 35, sí, sol i sombra.
11: Bé, doncs escolta'm, tinc una pregunta per tu de llengua, també.
13: Digue'm.
11: Si pugem fins al castell del Montgrí, veurem que té un munt de merlets. Què és un merlet? Un merlet és una trampa d'origen tardomedieval per caçar pardals i merles. Un merlet és un prisma d'obra per defensa al cim d'un mur o d'una torre, a intervals regulars, deixant entre cada dos d'ells una obertura per llançar projectils. O un merlet és un dipòsit d'aigua artificial que recull la pluja que cau dels regarons de les teulades.
13: Bé, jo diria que és la segona, la B.
11: Doncs és correcte!
13: Vinga.
11: Doncs atenció, perquè hem d'anar a desempatar. Atenció, Manel, i atenció, David. Quina longitud té en quilòmetres la xarxa del metro de Barcelona? Manel, quants quilòmetres de metro hi ha a Barcelona en total?
12: 500.
11: 500 quilòmetres. David?
13: 450.
11: Apa, que has anat a fer la jugada, David. Has anat a fer la jugada, La resposta correcta són 125 quilòmetres, per tant, guanya el David per aproximació. Manel, has tirat molt llarg, Manel.
12: Sí, sí, i tant.
11: Manel, que vagi bé amb els nets. Una abraçada forta.
12: Molt bé, gràcies.
11: David, enhorabona, tens l'assecador.
12: Molt bon programa.
14: Moltes gràcies.
11: Vinga, passa la calor com puguem. Una abraçada a tothom.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
15: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i quatre d'aèries continuen treballant a la zona i els veïns també es mantenen confinats. Segons l'Ajuntament, però, la previsió és que els veïns puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre. Última hora amb l'unitat mòbil a Òrrius. Cèlia Forment amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. La columna de fum comença a ser menys densa. Les flames ja han engolit tota la nau de l'empresa de parafines. Tot i així, els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que l'incendi avanci bosc endins cap a la serralada litoral. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, espera que el confinament decretat a la població es podrà aixecar a les 8 del vespre, tot i que es manté la màxima precaució per l'evolució del foc.
17: Està estabilitzat, està controlat. Segurament estaran dies, dia i nit, suposo que hi haurà la dotació de bombers. Però jo crec que probablement abans de les 8 del vespre i tal, segurament que podem tornar, diguem, a la normalitat, entre cometes.
16: Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, a Rius.
15: Més notícies, Àlex Giral Robert.
18: En marxa una nova reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. L'última proposta de la conselleria planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
19: Bona tarda. El govern ha recalculat la proposta econòmica d'ahir. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí els propers 4 anys. Concretament, 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundaris. La proposta que ja va oferir el govern i que ara ha quedat per escrit. A més, també s'ofereixen els propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. A més, es deixa per escrit que en un termini de 5 anys s'hauran de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Els sindicats, però, de moment no ho acaben de veure del tot clar i demanen que es pugui incrementar la part retributiva del nou complement que va presentar el govern. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
15: Els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc 60 dies i començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, tot i que Donald Trump encara l'hauria de validar, segons indica el mitjà nord-americà Axios. El president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies per valorar la proposta. L'acord també inclouria eliminar les restriccions de navegació a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i desbloquejar els ports iranians per part de l'armada nord-americana. L'Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Els Estats Units també s'haurien compromès a negociar un relaxament de les sancions a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger.
18: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70%.

0: en què Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades, i no tres, com afirma la jutge, i que en una d'elles va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda.
1: Ara els esports, Ruth Vila, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent, un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per a la Champions. El destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon. Gordon ja és a Barcelona, on ha passat revisió mèdica, i el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè en aquesta curta etapa el club s'ha desgastat molt. Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. A l'equip femení de futbol es confirmen les sortides d'Ona Batlle i demà León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició del Johan Cruyff, i en futbol sala Jorge Vargas serà el nou entrenador de la indústria Santa Coloma, firma per les pròximes dues temporades.
3: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Què està passant aquesta tarda,
2: Juliana? El Roger està...
3: Bona tarda, Francesc.
4: No caiguis en l'edatisme, sisplau.
3: No, però és veritat, el Roger, no sé si és edat o senzillament la primavera o aquesta onada de
1: calor. Bona tarda, Roger.
4: Està molt despistat.
3: Està molt i molt i molt despistat. Necessita molta, molta ajuda. No pot estar sol.
1: Perdona. Quan un està molt despistat no és la bellesa, són que hi ha altres coses que passen.
4: Sí, són els diners. L'amor.
5: No, són els diners, en aquest cas.
4: Els diners?
1: Ah, sí?
5: Quan ets empresari estàs per moltes històries i no estàs per cap en concret.
4: Ai, tu tens un tema també de diners, últimament.
1: El del cotxe?
4: No. No, si uns temes... no toca ventilar, uns però hi ha canvis a Can Carandell.
5: Ah, sí, tinc molta despesa.
1: Obra?
3: Econòmicament,
5: sí,
3: també,
5: hi ha algun totxo pel mig.
4: Hi ha una mica d'obra.
5: I el cotxe peta al mateix moment i tot. I
1: s'està acumulant. És que a vegades passa això,
4: Tot de cop bé.
1: Tot va molt bé fins que de cop i volta comencen a fallar les coses.
3: Les notícies mai venen soles, nen.
1: Mira, s'ha passat a plorar i tot, Juliana.
5: No són males notícies, vull dir, si...
1: Ho pots assumir.
5: Puc. És a dir, si puc estar fent tot això, és una bona notícia. És clar, no pot fer.
1: Clar, és com la gent que es queixa de pagar molts impostos, home, noi.
3: Senyor, que guanyes molta moneda,
5: és una molt bona notícia poder pagar impostos.
1: S'han de fotre moltes
5: escoles. Sí, sobretot escoles. Sí, i s'ha d'asfaltar els carrers i els hospitals, hem de pagar millor els mestres.
3: Avui he anat al CosmoCaixa.
1: Ah? I com ha anat l'experiència?
3: Flipat amb el meu cosí, ja saps que jo soc molt de la cosinada.
4: És el mateix cosí de sempre?
3: No, canvia.
1: Però com més cosins o no?
4: Oh, i tant.
3: Una quantitat de nanos amb les seves professores i professors respectius, però una llau d'escoles...
1: Està bé. He pensat... El dijous és un molt bon dia per anar d'excursió.
3: Juro de veritat que està... Clar que no paguem
4: el CosmoCaixa, jo hi vaig molt sovint.
3: Perquè és que tants nens allà... Dic, bueno, hauríem de pagar molts més, perquè això no sé com ho sostenim.
1: Es portaven bé?
3: Clar que no es portaven bé. I totes aquelles pobres professores cridant com boges, cobrant un euro l'hora, anant bé, mentre estan educant el futur.
4: Bueno, i compta la vergonya. El bosc inundat que les bèsties que hi ha, ho passen malament quan hi ha molts crits.
3: I posa silenci, sisplau, i tots els nens allà...
1: Com?
4: No cridis. El bosc inundat, no saps què és?
1: Què és el bosc inundat?
4: És un espai del CosmoCaixa que és com una espècie de zoo, entre cometes, recreant l'Amazones.
3: I és molt realista.
4: I llavors hi ha el capibara...
1: Jo hi puc portar el meu nebot, suposo.
4: Oh, s'ho passaria.
1: No?
3: Perdona.
5: I tu passaràs.
4: Un caimán, sí? També.
3: I deixa'm dir, no tot només el teu nebot. És que per mi el CosmoCaixa és un gran lloc de cita.
4: Sí.
3: Gran lloc de cita.
4: El CosmoCaixa, i més ara que fa tanta calor, és un petit refugi climàtic.
3: Un morreig al bosc inundat.
4: Sembla que estiguin fent publicitat de la Caixa, tot això. Però bueno.
3: Perdona, és que és un luxe tenir un museu com aquest a la ciutat. I en aquesta ciutat hi ha molts museus xulos, això és veritat. Mm. Però el CosmoCaixa a mi m'obsessiona.
1: Ai, doncs mira, que no...
4: I de tant en tant simulen pluja. Que cau sobre el riu.
1: Però això deu ser molt nou, no?
3: No, això és antiquíssim.

0: quan tenia 3 anys ja hi anava i en tinc 20. No.
1: Deu tenir 20 anyets.
2: Com es diu això?
1: El bosc inundat.
2: Com a caixa sí que sé què és. El
1: bosc inundat. Quan s'inaugura?
2: Bosc inundat, tiquití, tiquití...
3: Tacatà.
2: La selva amazònica brasilera, home, però si el Manuel és mig brasiler, clar...
1: Es va inaugurar el 2004.
2: Uf, jo hauria de saber què és.
1: 22 anyets.
2: Hauria de saber què
1: és. Sí, perquè l'excusa d'era Washington...
2: Encara faltaven 18 anys.
1: Sí que és veritat que tu eres grandet ja, també. Et va enxampar una mica granadet i és normal que poder...
2: 21 anys.
1: Prova una cita allà, l'únic que controla't, vale?
0: Però tu saps com seduiràs la persona, lo especial que quedaràs. Si portes un manso allà.
2: No, és que és un... Ara que ho dieu... No hi havia parat a pensar, és una gran opció.
1: T'he de dir que és molt important en el món de les cites, jo que em considero, m'autoproclamo una experta en el sector, és molt important sempre sorprendre, encara que sigui en negatiu, perquè poder el CosmoCaixa no li fa puta gràcia.
2: Negatiu, no.
1: Sí, perquè el d'anar a fer una birra ja ho ha fet tothom, el d'anar a fer una copa ja ho ha fet tothom.
2: Però la primera cita...
1: No, la primera no. Les primeres són normals, sobretot
2: primera...
1: perquè tu no vols gastar una cita espectacular amb un tio qualsevol.
2: Clar. O sigui, això ha de ser ja...
1: Mínim cinquena. Sí, mínim
2: però
1: cinquena.
2: Però cinquena no arriba ningú, la cinquena gairebé.
1: Bueno, sí, o si t'esforces, sí, Francesc.
0: Sí, de vegades sí.
1: De vegades s'arriba.
2: Sí, doncs m'hauré d'esforçar més.
1: Ai, la Juliana te n'ensenya.
2: Fas mentories?
1: Faig mentories, tinc un curs, us podeu apuntar. Trobareu l'enllaç @juliana.
3: A mi no fa res pagar, eh? Si aprenc de veritat, no em fa res pagar molts diners.
2: Ah, perdona, a mi em diuen... Fas aquesta mentoria i tot t'anirà millor...
3: I pagaries molts diners.
2: 500 euros per sessió em semblen pocs.
1: Nena, tu te la faig gratis. Uau. I perdona, però cada dia a la ràdio estem fent mentories.
2: No, ho estem fent... Doncs no m'està servint. L'hauré de fer la versió premium.
1: Però perquè tu el primer que has de fer és trobar-te el manso. Primer hem de tenir el manso i després veurem quins plans fotem.
2: Vinga, demes oberts. Arriba el que no surti.
1: Digues el teu Instagram.
2: No,
1: @GarrigaFrancesc. No, @FGarriga.
2: Sí, FGarriga 0, un 0, perquè m'havien pres...
1: Per què un 0?
2: Perquè em van prendre l'FGarriga i no vaig saber com acabar.
1: Tens el tic blau, eh? Això vol dir que pagues?
2: No,
3: vol dir que és un tio públic i li han ficat el tic
2: tenia
3: blau.
2: Twitter també ens el van treure.
1: Ara te'l fan pagar.
2: Te'l fan pagar?
1: No, però si,
3: si no ets una figura pública, l'has de pagar. Ah. Però si pots demostrar...
2: Però pagar quan val, això?
3: Doncs cada mes, no sé, has de pagar els teus 15 euros o 20 euros, no sé quan val.
2: No, això no paguem. Doncs res, sense pagar, el que no surti d'aquí avui, com sempre, gratuït i amb servei públic.
4: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
5: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
4: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
5: T'ho perdràs?
4: Més informació a futurfest.cat.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
12: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar. Ocasión
14: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
17: Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
18: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
16: Sense filtres.
18: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
16: Sense pèls a la llengua.
18: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
16: Sense vergonya.
18: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
16: Però amb molta, molta cafeïna.
18: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
16: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
19: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Has de saber que la teva companya s'ha obsessionat amb Phil Collins.
1: Ho sabia.
2: Porta tot el dia cantant cançons.
1: El motiu quin és, exactament?
0: Mira, et dic la veritat.
1: Sí.
0: El motiu és que un col·lega meu em va ensenyar un vídeo que jo no tenia gens present d'en Phil Collins fent un concert de fa bastants anys ja, que és el puto Phil Collins amb una camisa blava d'oficinista qualsevol que duria qualsevol treballador de Catalunya Ràdio cada dia per anar a currar, amb un pinganillo, estil el que es gastava en Manu Guix quan anava a Operación Triunfo 2001, aquella mena de pinganillos,
1: sí.
0: I ell surt a cantar, Marta, amb una patxorra, una tranquil·litat i una serenitat que sembla que senzillament...
2: Ell es menja l'escenari.
0: Estiguin anant a pillar el metro per anar al seu curro de 8 hores diari. Em va flipar tant aquell vídeo i era ell cantant...
2: In the Air Tonight.
0: No, cantava la del Paradise.
2: Vale, doncs no.
0: Another Day, bueno, un altre dia al Paradís, i vaig dir, Déu meu, quin crac en Felip... Collins? En Felipet? I des d'aleshores no paro d'escoltar-lo. Mm. Allò que vaig dir, avui me'l posaré... I feia un sol preciós a casa, me'l vaig posar i vaig dir, ell és molt important.
1: Ell és el pare de l'Emily in Paris.
0: Sí,
1: que és una cosa clar, que potser hi ha algú que no sap i que és molt rellevant.
0: Molt mala relació entre ells, almenys... No. Els últims anys s'han reconciliat.
1: S'han reconciliat.
0: Però havien tingut molt mala relació i...
1: D'ell es va dir molta cosa.
0: Se'n va dir molt i molt grosses.
1: Com, per exemple, que no es dutxava.
0: Sí.
2: Que hauríem de veure això, perquè són aquestes llegendes urbanes i tal.
1: És la versió dels altres, falta saber la seva.
2: Clar. I que, en tot cas, aquí sempre diferenciem l'obra de l'autor.
0: Això és
2: així. Pot fer molta pudor, que si fot macles, a casa sonarà cada
0: dia. Dir, no? és la pura realitat.
2: Absolutament.
0: I després a mi Phil Collins és un autor que em remet absolutament a Roger Carandell.
1: I a Tarzan.
2: I a Tarzan, banda sonora de Tarzan.
1: Sobre hermano, hermano Oso. Germà Os.
0: Uf, que bona, Germà Os.
2: Que va passar una mica desapercebuda, no,
1: bona.
2: Aquesta. I té una banda sonora també
0: espectacular,
2: increïble.
1: Quin programa fem, per cert?
2: Quan ell canta...
0: D'aquí res surts tu, Marta. Tens el tema preparat o no? Avui què?
2: Quan ell canta en castellà, que no encerta ni una lletra, però que tu saps... que és castellà, allò, perquè no sé com ho fa, per mi és increïble, aquest document. Dit això, perdoneu, anem al WhatsApp, al 677-27-1058, perquè hi ha un oient que ens fa una aportació molt interessant a un tema que ahir, de sobte, ens va pràcticament posseir en aquest estudi, que era el tema de menjar préssec i com ens el menjàvem.
0: Molta afició últimament menjant préssecs.
2: I ara està molt bo, el préssec.
0: Està molt de moda.
2: Cada cop serà més bo.
1: Quina temporada.
2: I més sucós.
0: Més sucós.
2: Sí. I dolç.
0: És de les meves fruites preferides, el préssec. I tant.
2: El peleu o no, el préssec, per menjar-vos-el?
0: A mi m'és igual. Jo vaig a mercat i
2: bé, cadascú pot interpretar el préssec com vulgui, perquè encaixa amb moltes interpretacions, la figura del préssec.
0: Sí, però crec que s'entén perfectament de què parlàvem. Gràcies a Déu.
2: Sí. El que també va dir algú d'aquí, jo no sé qui ho va dir, però tampoc és important.
1: Jo,
2: es va dir que s'havien de menjar 5 peces de fruita al dia.
1: Jo no vaig dir això. Jo vaig dir, recordeu el que ens deien a l'escola del 5 al dia? Era un missatge, va ser una campanya molt sonada.
0: Sí, 100%. I les Macedònies van cantar cançons, i hi havia publicitat per tot arreu.
1: Això és com allò de l'envàs on vas. Hi ha campanyes que es queden, i la del 5 al dia jo la recordo moltíssim.
2: Sí, a mi també em sona moltíssim. Doncs bé, un oient ens escriu per dir-nos. Bon dia, equip. Sona molt random, però no podia no dir res. La campanya de 5 al dia es refereix a 5 racions de fruita i verdura al dia. És a dir, 2 de verdura i 3 peces de fruita, que seria el més comú. Crec que la campanya de salut pública més desastrosa de la història, perquè tothom ho ha entès malament. Soc dietista nutricionista.
1: Però jo ho entenia així.
2: M'encanta el programa, a seguir igual de perfectes.
0: De fet, tu vas matisar, vull dir que en el moment et va sortir fer la broma, perquè estàvem aquí enriolats dient, ai, 5 fruites al dia, i tu mateixa et vas corregir i vas dir, bé,
1: 5 fruites barra verdures.
20: Clar, i hortalisses.
3: Val. Doncs jo també tenia entès que eren només fruites.
20: Una mica de bròquil, el carbassó, i després li fots a la poma, el préssec, i què més, cireres?
1: 5 fruites al dia, jo no sabria on col·locar-les.
3: No, clar, és que no sortien els números.
20: No em surten tampoc els números.
1: Ai, nois, m'agrada molt que hi hagi espai a la ràdio pública per parlar tant de fruites. És vital. És molt vital.
3: No, i ara que ve l'estiu, també. Ben fresca i sucosa.
20: Amaia,
3: molt bona tarda. Bé, després dels dos primers concerts a Bilbao, la gira de l'Oreja de Van Gogh, doncs, continua. Ara a Madrid, amb tres concerts pràcticament seguits. Avui, demà i diumenge, serà al Movistar Arena. I pel que fa a la Maia, que ningú pateixi, perquè ella ja és a Madrid i va arribar ahir al vespre. I, de fet, els companys d'Europa Press ja l'estaven esperant per recebre-la a l'aeroport. De fet, fins i tot la mateixa Maia es va sorprendre quan va veure que l'esperaven a ella.
21: Amaya.
22: Bienvenida a Madrid.
23: Ay, muchas gracias.
21: ¿Cómo estás?
23: Las cámaras y pensaba que era para otra persona.
3: Ella una mica despistada.
20: I el look, que ho és tot, amb aquestes ulleres que li ocupen tota la cara, pràcticament.
1: És un miracle que la reconeguessin.
20: Que sembla una senyora que se'n va de viatge a Marbella, em sembla ideal.
1: Sí, jo també sóc molt fan. Som tan fans aquí de la Maia, la nostra Maia.
3: Molt despistada, però ella llavors es tapa els periodistes i els hi respon.
20: Supermaca.
3: Molt, vull dir que respon a totes les preguntes. Aleshores, després de donar-li la benvinguda a Madrid, el reporter és conscient que li ha de preguntar sobre les crítiques del concert de Bilbao, perquè és el tema que interessa, i ell, amb molt de respecte, ho intenta fer des de la màxima empatia possible. El que passa és que no se l'acaba de sortir.
24: Ha sido un trabajo duro, supongo que esta crítica también te reconforta y te da más fuerza para subirte a ese escenario, ¿verdad?
23: Pues mira, sinceramente, fuerzas no dan, ¿no?
3: Bé, també... ella és sincera, és a dir, força no et dona que t'hagi criticat tot Cristo per haver desafitat en els primers concerts. Fet aquest apunt, sí que la Maia respon a la pregunta de com porta les crítiques d'aquells dos primers concerts.
23: Però intento estar al margen, sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo. O sea, no sé.
20: Em fa molta gràcia que ella mateixa cita en una de les seves cançons, sí. A cuánto vendes tú la verdad?
1: Quina bona... És que, perdona...
20: Nadidos para creer.
1: Mi gorda, si tu haguessis escrit... Disculpeu per haver dit això a la ràdio pública. Marta, si tu haguessis escrit aquesta cançó, també la citaries, m'entén, no?
20: I que jo no seria aquí en aquests moments.
1: Bueno, clar que no, però és que si tu escrius aquest tal nivell de genialitat, això és que Plató no ha escrit res des d'aleshores.
20: Però em fa gràcia que digui, ja lo decían en la canción, bueno, ho deies tu.
1: A mi ella em flipa.
20: Ella és molt ella perfecta.
1: Ella és, segurament, la definició total del magnetisme.
20: I de diva problemàtica.
1: Absolutament.
3: He vist alguns comentaris, perquè això Europa Press ho ha compartit amb un reel, de que veien la Maia com una mica despistada, que no sabia què dir, vocalitzant... Poc, bueno, no ho sé. Jo sí que l'he vist una mica despistada, de la veritat. Suposo
1: que perdona,
3: estàs viatjant, et foten el micro a la cara, està ple de gent, potser no tens ganes de parlar i, bueno, potser costa una mica.
1: I que la Maia, perdona, però recordem-ho, que no ve del millor moment, eh? Que sí, aquesta noia les ha passat molt magres.
3: Això, hi ha gent que li fa patir, dient, hosti, la Maia, no sé si ara està rebent molta pressió mediàtica i si això l'ajuda en el seu estat en el que estava. En tot cas, aquesta nit, el primer concert a Madrid, veurem com surt, si han pogut assajar una miqueta, si han millorat les coses que no van sortir bé a Bilbao, i demà, si fa falta, doncs ho comentarem. Per cert, hi tenim la Carla Verdés, que és
20: la nostra, sí, una de les nostres productores.
3: Doncs ja ens explicarà a veure què tal. A veure, deixa'm mirar si en Jaume està arribant, perquè havia de ser aquí i no sabem res d'ell i no està rebent els missatges.
20: Ai, no m'ho diguis!
3: Des de fa una estona.
20: Està bé o no?
3: Sense bateria o el que sigui, espero que estigui bé.
20: Bueno, si no, avancem la part d'en Pep.
3: Avançarem i anirem cap a en Pep. Fem una pausa i novetats sobre Pep Guardiola i Cristina Serra.
25: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Familiars de Jaume Miranda, tranquils, en Jaume havia arribat a la ràdio, però tenia el mòbil sense bateria.
0: S'ha generat una alarma.
3: Jo també.
2: No, a més he hagut d'anar molt ràpid i fot una calor a Barcelona.
3: No, fa una calda de Déu a tot Catalunya.
2: Per favor, tothom, apagar ses càmeres quan miri aquest videopodcast, perquè estic més suat.
0: Que...
3: No es veu.
2: O sigui, sóc en Camacho, aquell de sa selecció.
0: No, mira, perdona,
20: la pantalla, estàs guapo.
0: I a part, està suat.
20: Ets guapo.
2: Té un morbós.
0: I el problema, vull dir-te, des de quan és un conflicte?
3: Per mi pot arribar a ser un conflicte.
0: Ens consta, però... No menteixi.
20: Ens consten famosos de qui parlem habitualment al programa que el tema de la suor els funciona.
0: I, de fet, fins i tot famosos que han cridat l'atenció a altres famoses per anar potser massa perfumades en alguna cita, com dient, a la propera, si et dutxes...
3: Per mi han dos...
0: Passats tres dies...
3: Per mi han dos tipus de suor. La suor nova, jo te la compro, la puc trobar eròtica i sexy, fins i tot. La suor que s'està produint en aquest moment, com ara tu, Jaume... Però
20: la segona... Li estàs tirant la canya, en Jaume?
3: No, però vull dir que no et sentis. Vull dir que
2: si ho sé, aniré suat més habitualment.
3: I l'altre és quan s'acumulen capes de suor.
0: No, clar, ja
3: no, hi ha un tema de furtó delicat.
0: Jo va haver-hi una època, confessaré una...
3: És que a mi em sonava.
20: Perdó, tot depèn del tipus de roba que portis i del teixit. I si és
2: molt important el teixit.
0: És molt important. Però és veritat que jo durant una època no m'ho esperava de mi perquè pensava que la suor era una cosa que més aviat em generava rebuig.
3: Recordo que et vas obsessionar.
0: Però no sé per què va generar com una mena d'imaginari eròtic on jo em trobava un noi que en aquell moment m'agradava, que de fet he somiat que em trucava avui a la nit i era un somni perquè no m'ha trucat, i somiava que me'l trobava fent calistènia, que és aquestes coses allà al mig del carrer, com tal, sense samarreta, com
20: amb aquella capa de suor.
0: Sí, llàstima que ell feia 1,10 m, però sí, amb aquella capa de suor... com molt tal... Ai, i sempre era com en el
3: nostre
0: eròtic, ella estava com una mica brillant, i ens fem aquells dos petons, i feia tot una mica com olor d'home, saps? Com olor d'habitació tancada.
3: És que un cos suat que brilla una mica és bonic.
20: És la suor de la platja, no? De fet, també, de quan estàs prenent el sol, de la crema...
3: Aquella humitat, aquell brillo, aquella cosa.
0: Sí. Jo últimament m'estic cobrint de més amb aquests temes. Disculpeu.
3: No,
20: portes un oversharing últimament.
2: No, però és cert. La suor que molesta més és d'un mateix.
0: Sí, sempre.
2: S'externa, a mi inclús me pot agradar.
0: I que quan t'agrada algú i estàs en un context sexual, repetim-ho, hi ha coses que et farien molt de fàstic que te'n deixen de fer de manera...
2: Allà no entrarem en detalls, però... No entrarem en detalls, però la suor pot jugar un punt...
0: No, pot jugar un punt molt eròtic, sí, però no parlem d'això, que la gent s'incomoda molt. Millor parlem de nens morts a guerres i que això no molesta ningú.
20: De la Dua Lipa, no?, que es casa.
3: A veure, Jaume...
0: A veure si has casat una puta vegada, ja.
3: Va, un moment. Dua Lipa, que es casa amb en Callum Turner, però ara s'ha filtrat més informació en contra, m'imagino, de la voluntat de la parella, que tampoc li deu fer cap mena d'il·lusió, tot plegat.
2: Sí, varis mitjans han començat a ventilar molta informació d'aquesta futura boda, i quan dic molta, és un pàgines grogues en tots els detalls matrimonials, tot en contra de la línia cautelosa de sa parella, que s'han mantingut molt discrets amb aquest tema. Sabem que estan compromosos des de gener de 2025 i que per obligacions laborals s'ho prenien amb calma. Però més enllà d'això, no teníem més detalls d'on, quan o com se celebraria l'event. La parella no s'havia pronunciat en absolut i la premsa no havia rastrejat cap pista fins ara. Segons varis mitjans italians de renom, com el diari Giornali di Sicilia, ja sabem que la boda se celebrarà d'aquí a dos caps de setmana. És a dir, és el dia 5, 6 i 7 de juny. I, segons explica el mateix mitjà, han adelantat 3 mesos la data de compromís prevista per setembre. No especifica per què l'han adelantat, però en qualsevol cas és del 5 al 7 de juny.
20: 3 dies de casament, eh?
2: 3 dies de casament. En Farruquito va fer escola.
20: Fan la preboda, l'endemà, allò que fa molta gent de fer una paella.
3: Suposo.
2: I és que, clar, ja et fos boda, inclús.
0: Per divorciar-se igualment, és que de veritat, o sigui...
3: I com a convidat no és fàcil, Berta, de reservar aquells 3 dies per un casament.
20: I més si t'han canviat, que t'havia reservat el setembre i ara et diuen, no, al final és el juny.
2: Bé, és que
0: nosaltres parlem, perdoneu, l'idioma de la gent normal i ells parlen l'idioma dels famosos, perquè tota la gent que anirà a aquest casament és gent milionària. No crec que tingui la Dua Lipa cap amiga infermera.
3: Però deuen tenir compromisos també els famosos. Vaja, 3 dies em sembla molt.
2: Tot i així dedica moltes bodes més races, que jo he anat a bodes races perquè sóc una persona que agafa el metro, també fan aquestes coses de preboda, postboda, comiat de solter, és depriment, honestament.
0: El fàstic que fa el metro.
3: Ens estem passant, una mica.
1: O sigui,
0: perdona.
3: Dir, ara,
2: ara de cop. No, sí.
1: Em fa un fa... Jo sempre que puc prefereixo fer 50 minuts caminant, si el temps m'ho permet.
20: Però
1: cada vegada.
20: Que, d'on sí. baixa això?
1: Que el Jaume ha dit que agafava el metro.
2: Sí, jo com per situar-me a nivell feudal.
1: Jo també l'agafo, però vull dir tot i així em fa un fàstic horrible. Prefereixo mil vegades agafar un bus encara que trigui més, anar a peu o anar en bici.
3: Molt bé, doncs queda dit.
1: No esteu d'acord? Allà tancats, aquella calor...
20: A mi m'agrada més veure l'exterior, clar. També. Però per la meva filla és una aventura anar en metro. Li fa una mica de por, però també és una aventura.
1: Sí, jo ara ja fa temps que no és una aventura.
3: Molt bé,
1: sí,
3: molt...
1: noies... El Roger, com que no sap de què parlem, perquè no ha agafat el metro...
3: Ah, vaig agafar el tren ahir, tia.
2: A quin tren?
3: Relaxa't. Relaxa't una miqueta. De Centelles a Vic. 3,75 €.
20: Perdona, però no és el metro, això, no. És diferent, eh?
2: És
20: no,
2: molt és diferent.
1: És pitjor, de fet.
3: Tecnològicament, sí, són dos trens, no?
1: Bueno, l'R3 no sé si es pot considerar un tren. El que és que és pràcticament un carro de cavalls. Vull dir-te, és un nivell de veritat, o sigui, és que és una santa vergonya. Mira, fa molt que no ho diem.
3: Ara estan...
1: Lo de Rodalies és una vergonya de Déu. Ahir van robar no sé què de no sé quantos i ja no es podia anar fins a Carreu, que havies d'anar gatejant.
20: Que s'avancen 5 segons i demanen perdó. Exacte. Ho heu vist o no, això?
1: Sí, et baixa el maquinista, sí. Personalment, et fa dos petons i diu disculpi, i et paga 5 euros en mà.
3: Un per cada segon que s'ha avançat.
1: I, en canvi, Rodalies has de donar les gràcies si arribes una hora tard, només, saps? És una puta santa vergonya, que de veritat.
3: Bé,
1: vinga, ja es veu que avui arribarem al final. Pots estar queixant les professores i els professors d'aquest país.
3: Ara canviem de lluita, veig.
1: No ho entens, que tot és
3: a favor
1: No ho entens, que tot és bé de lo mateix, Roger? Però no et sona la interseccionalitat? On eres el 2017? Vale. Seguim,
3: però és que m'has connectat trens i mestres...
1: És que és el mateix! El Salvador Illa no sé què deu estar fent, però pendent d'això no està.
20: Es va fer el selfie, que no ho vam comentar.
2: Està amb en Bad Bunny.
1: Amb el Bad Bunny, que el pobre Bad Bunny. Arriba, sabem qui s'està fotent la selfie. Mira!
3: Fica'm una música més tranquil·la, perquè...
20: De casament.
3: Necessitem tots. I ara deixarem 5 segons... per respirar. Que ja ho noteu, tots? Que ja com hi ha una altra energia, que està tot més calmat.
20: Sort d'en Carles, perquè si no
3: sort,
20: això...
3: Sort, ell sempre està a punt per quan fa falta.
1: Ai, sí, ja està bo, eh? Em torna a agradar, ja he superat el meu desamor.
3: Juli, ara sí que farà silenci una estoneta i en Jaume ens explicarà...
1: Una lectura, el joc del silenci.
3: Sí, ara jugarem, a veure, crec que pots guanyar. Crec que s'ha ficat el guió a la boca. Molt bé.
20: A mi m'agrada quan està així.
3: Sí. Jaume, a veure, tornem. 3 dies de boda, preboda, postboda, tot de Dua Lipa.
2: Sí, i també sabem que se celebrarà a Palermo, Sicília. Inclús els mitjans s'atreveixen a publicar els llocs on se festejarà cada apartat de sa boda. Uf, que sexy.
3: Sí.
2: Per tal de coordinar Sarau, l'organització ha instal·lat la seva seu de gestions a La Villa Igea, un hotel de 5 estrelles de Palermo, i allà han reservat 2 plantes completes de suites per allotjar els convidats i l'equip tècnic.
20: Llueix una mica White Lotus temporada 2, que passava a Sicília, oi que sí?
2: Sí, he mirat, no hi ha ninguna celebració de Dua Lipa en el mateix hotel de White Lotus, però tots són de la mateixa línia editorial. Mm-hmm. Sí. He mirat la disponibilitat d'aquest hotel i efectivament estan bloquejades aquelles dates, la qual ho fa sospitós i pareix que la informació és certa. Tot i així, també he fisgonejat els preus de les suites en altres dates, i he vist que ronden entre els 2.350 euros o els 5.310 euros per nit. Fortíssim. Altres indrets on se celebraran pas dels festeig seran la Galeria d'Art Modern de Palermo, que és el museu contemporani de la ciutat i és un antic alhora palau de la noblesa italiana, i una altra part on se desenvoluparà aquest festeig és en el Palazzo Ganji, un palau aristocràtic del segle XVIII d'estil rococó, que és on, per cert, se va gravar Il Gatto Pardo de Visconti, no sé si l'heu vist.
20: No.
2: Un palau espectacular.
3: Wow, sí.
2: Amb preus a sol·licitar, però que semblen molt car de llogar, estem parlant probablement de desenes de milers d'euros. Perquè vos passeu una idea, fer una visita guiada en grup en el Palazzo Ganji costa uns 1.500 euros per grup. Imagineu lo que costa casar-se allà.
3: Parlo per tu.
20: Hi ha algun vincle de la parella amb Itàlia? O han escollit perquè és mediterrani i els era igual Grècia que Itàlia?
2: A veure, ja segur que no Dua Lipa és ciutadana d'un lloc anomenat món.
20: I món no té... on és estiu?
2: On és estiu.
3: Ella persegueix el bon temps.
2: Lo que sí sabem
1: no l'he vist mai amb Anoraki, no és broma.
2: No l'he vist... No,
20: hola,
2: jo tampoc.
20: Hola, carinyo.
2: Sempre va en biquini.
1: Sí.
2: O sigui, l'únic que se sap és que la darrera visita de Dua Lipa a Palermo va ser l'estiu passat, en 2025, i va ser amb en Callum Turner. Llavors també s'està sospitant que potser ja se va, com a mínim,
6: enamorada de sa illa i de sa ciutat. Bé, tots aquests llocs esmentats formaran part d'aquesta boda de 3 dies, tot i així el matrimoni civil no se celebrarà a ningú d'ells. Se celebrarà a la Villa Valguarnera, una mansió barroca a les afores de Palermo que se pot llogar per a béns i rodatges. Els preus a consultar, però diverses webs indiquen que casar-se allà suposa un cost d'uns 40.000 euros o 90.000 euros per jornada. Watch me. Mireu si tenim informació, que inclús tenim noms dels famosos implicats en aquesta setmana, en aquest cap de setmana matrimonial. Els mitjans de comunicació italians diuen que alguns dels convidats poden ser el dissenyador Giacomo, o Giacomo, com ho pronunciem aquí, els cantants Charlie XCX o l'altre cantant Olivia Dean, o també la mítica estrella del pop Elton John, que no només seria convidat com a tal, sinó que també amenitzaria sa boda amb les seves cançons. Un altre nom que sona fort és el de Donatella Versace, que presumptament s'encarrega del disseny del vestit de sa boda. Cosa que quadraria perquè na Dua Lipa va portar un vestit de boda vintage de Versace del 1995 en el seu comiat de soltera fa 2 setmanes a Eivissa, que de fet crec que ho vàrem comentar aquí, no?
20: Sí.
6: Bé, atenció, perquè també està vinculada en aquesta celebració n'Alessandra Grillo. I direu, qui cony és n'Alessandra Grillo? I m'he estat informant, és una prestigiosa wedding planner italiana que va organitzar, atenció, el banquet de na Chiara Ferragni i en Fedez en 2018. Esperem que aquest de na Dua Lipa i en Callum Turner acabi millor que el de na Chiara i en Fedez, això segur.
20: I l'Almodóvar? Perquè com que es van fer amics, la Dua Lipa i en Pedro...
6: És que a veure, jo, clar, aquests famosos juguen una altra lliga. Conviden a gent que potser no són amics, però simplement per ser famosos te conviden, saps? Perquè jo crec que en Almodóvar i na Dua Lipa no són tan amics, o sigui, no se telefonen ni s'expliquen misèries.
20: El famós on marca la línia del seu casament? Perquè
6: en
20: jo
6: això
20: tinc la
6: jo
20: sensació
6: vaig.
20: Que és o una cosa molt reduïda de... amics, però les amistats, allò que pots comptar amb els dits de la mà,
7: molt íntima,
20: familiars,
7: o
20: te'n vas ja a un, sí. Perdó per comparar, Risto Mejide de Laura Escanes a Parlola,
7: bueno,
20: que ja hi havia Déu i sa mare.
1: Ells no treballen un casament de 100 persones, per entendre'ns.
7: Aquest
1: és tot
7: serà un
1: res.
7: Casament descomunal, perquè pels espais que estàs dient, per les reserves, tot l'hotel per ells
20: si
7: i tot...
20: Si van 20 persones, serà una decepció.
6: És que estem parlant de 4 espais reservats, jo crec que és cert, perquè molt de mitjans italians estan cobrint aquesta informació i tots responen amb sa mateixa informació. Estem parlant de 4 localitzacions i tot i així diuen que és una boda íntima. Jo, lo d'íntim, no ho entenc.
20: I una pregunta que tinc de debò. Vaja. Creieu que a la boda de Dua Lipa es faran transferències econòmiques?
1: No.
20: No es fan regals?
1: Crec que és una cosa voluntària. Crec que pots fer-ho i que poder hi haurà gent que ho farà, però que no hi ha en cap cas darrere del targetó el Ivan, 2 punts.
7: I que fa regals físics, no? En tot
20: sí,
7: cas. Mira, et regalo una col·lecció de tal cosa.
20: Clar,
7: perquè
20: si
7: a mi m'agrada molt.
20: Si ets a Palermo, quin pal, després traslladar-ho tot. Però bueno, deuen tenir 4 avions.
6: Clar, aquesta gent.
7: Objectes. Possible, els envien
1: ja
7: a casa.
1: Ja penses en mentalitat d'ara pilla el plus de l'avió perquè no havien pillat la maleta. I
6: clar,
1: això
6: és que a més na Dua Lipa no viu a ninguna casa fixa. Llavors, el seu avió, el seu jet, és el seu traster. Clar, allà deu tenir totes les coses que li regalen, saps?
7: Que això s'hagi fet públic. Es deu haver... filtrat la llibreta sencera de la wedding planner, com a mínim.
20: Estan tots els paparazzi, estan cap allà, ara, ja.
7: Perquè se sap tot.
6: Bé, és que jo en el final del meu guió anava a escriure vos seguiré informant, però que realment ja vos he informat de tot. Està tota la informació. Jo crec que en Dua Lipa i en Callum Turner, com dèiem, tenen una relació bastant discreta en quant a detallar les seves intimitats, d'on està bastant cabrejats o mosquejats en què ho sapiguem ja tot en tant de detall.
20: Igual ara diuen s'anul·la el casament.
6: A 2 setmanes vista.
7: Falta tan poc que crec que potser no tens temps de reaccionar, però...
1: A mi no m'agrada la Dua
7: Lipa.
1: La veig com una soltera icònica.
20: A veure,
1: icònica.
20: Que anul·lin el casament no vol dir que se separin ells.
1: Doncs tant de bo se separin, Marta, què vols que et digui?
6: Jo crec que se seguirà cap endavant, perquè, segons els mitjans, la gent organitzadora d'aquest event ja està allà in situ fent preparatius. Llavors ja està tot en arrencada.
7: Molt bé, doncs escolta'm, ja ens tindràs informats i d'aquí 15 dies veurem si ha tirat endavant, si no, i si ha funcionat. Que vagi bé, que tens una història ara. No cal donar detalls, però vull dir que...
6: Bé, escolta, bé. He quedat amb un noi.
1: Què? Ja no m'explicaré.
7: M'ha demanat d'avançar una mica.
1: L'última hora, titular del programa, literal.
6: Com entendreu, ara m'he de secar en el bany abans de quedar.
7: No, el que necessitis.
20: M'ho explica, sisplau, després,
6: A veure, realment he quedat amb una mica heterosexual, però mai se sap.
7: Ets heterosexual fins que deixes de ser-ho.
1: M'agrada com penses,
7: no?
1: Nen.
7: Jaume, sort i encerts. Demà tots els
1: detalls. Te'l trobaràs.
6: Salut i pessetes.
8: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.

0: Dos quarts i mig de set. Sona Mishima. D'on torna a començar?
1: Que bonica és aquesta cançó.
2: T'emociona, eh?
1: M'encanta Mishima.
0: Una de les cançons preferides
1: part, raó,
0: de,
1: no?
0: de Pep Guardiola.
1: Us la vaig passar l'altre dia i tot, eh? Sí, i hi ha una versió live, preciosa, Spotify, de tothom cridant aquesta part justament de l'amic imaginari, preciós. L'amic imaginari, potser
0: tu mai li has demanat res. Deia, una de les cançons preferides de Pep Guardiola, que dilluns s'acomiadava del Manchester City amb una festa on van actuar-hi precisament Mishima.
2: Sí, no, hi han estat dies de moltes emocions a Can Guardiola, dies d'abraçades, dies de comiats i també dies de retrobades especials. Poseu-vos la gabardina de detectius.
1: La porta.
2: Perquè, clar, a tot això, l'exdona d'en Pep, la Cristina Serra, mare dels seus tres fills, i companya de viatge durant més de 30 anys, allà al costat d'en Pep, va ser present a tots aquests actes. I això va fer que es disparessin els rumors d'una possible reconciliació entre l'exparella. Per exemple, en Víctor Navarro, col·laborador d'aquest programa, ens en parlava amb un somriure trapella. També aquell somriure que gasta ell, no? Com d'il·lusió, ple d'esperança.
1: I quan sap tot de coses que no ens està explicant.
2: Un noi que parla idioma de família estructurada i que, per tant, una separació per ell és una pèssima notícia.
0: És una cosa traumàtica.
2: I una reconciliació
0: quan...
2: és una gran novetat, no?
1: No hi ha res millor que una separació, Marta. Res més digne que això, res més romàntic. Acabar una relació quan ja penses que no té sentit. A mi m'encanta.
2: Doncs bé, les periodistes que van signar l'exclusiva de la separació d'en Guardiola i la Cristina Serra a principis del 2025, que són les nostres estimades Lorena Vázquez i Laura Fa, les mamarazzis, ahir en van parlar al seu podcast.
3: Han empezado a surgir rumores de una posible reconciliación entre Pep Guardiola y su exmujer, Cristina Serra.
4: Bueno, hasta el punto de que yo creo que no solamente en España, sino en muchísimos medios, sobre todo medios británicos, ya directamente aseguran que existe una reconciliación entre ellos porque se ha filtrado una fotografía de esta celebración, Cristina Serra, a la que le dedicó también una frase en esta despedida que fue tan, tan emotiva. La llamó Cris y dijo que era una mujer excepcional, o sea que evidentemente yo creo que él cada vez que ha tenido ocasión, pues siempre quiere dejar claro que la relación con su expareja, con su exmujer, pues es absolutamente cordial.
2: Qué bonito, ¿eh? Però clar, jo ara li demanaria a en Víctor que no senti el tall que posarem a continuació, perquè les mamarazzis tenen més informació.
4: Però és verdad que les mamarazzis hoy tenemos que decir, para todos aquellos que os hayáis hecho ilusión con esta reconciliación, que la información que manejamos es que de reconciliación absolutamente nada y que ahora mismo la pareja es una expareja bien avenida, pero que tiene muy claro que va a continuar siendo una expareja.
1: Ja hi tornem a ser.
0: Sí, doncs.
1: Li tallaré els dits del Carles. Sí, com el Carles torni a tocar aquesta cançó dels collons.
0: Va. Calma.
1: És molt bonica. Sí. Perdoneu, ha estat una setmana molt llarga, molt delicada, molts temes
0: no,
1: personals...
0: No, tots tenim problemes, Juliana, passa res.
1: Ja, però com que no els expliqueu...
0: No, perquè els deixem a fora, però entenc que a vegades entrin cap a dins.
1: Jo vaig quedar amb tots els meus exnòvios i aquesta cançó em
0: destrossa. Bueno, ja ho
1: s'ha d'anotar. Moltíssim al Pep.
2: Mm, sí.
0: Va.
2: En Pep i la Cris no han tornat, ni hi ha perspectives... Mira, de cop i volta
0: sí,
2: ens tornem
0: allò. Sí, una mica perquè
1: no
0: estàvem
1: té,
0: tocant...
1: No té per què ser algú dolent.
2: És que és això,
0: tota la raó.
2: A veure si ho entenem.
0: Aviam.
2: En Pep i la Cris no han tornat, ni hi ha perspectives que tornin. O sigui que es tracta, novament, d'una exparella que és capaç de tenir un tracte cordial amb paraules d'agraïment per tot el que s'han donat durant tants anys.
0: I que
1: sí.
0: Perdona, podem parlar de reconciliació sense haver de tornar?
2: Vull dir, molt bé, Roger!
0: Que es reconcilien sense...
2: M'agrada aquest punt.
0: Sí.
1: Tanta cremallera, anem desbordats.
4: Sí, podem obrir una merceria, ja.
2: Jo tinc algun botonet, eh? I segur que per la Cristina, us anava a dir, no devia ser fàcil comparèixer públicament al comiat d'en Pep, sabent que això faria revifar rumors, que la posaria al focus mediàtic, que és una cosa que ella detesta, i per fer-ho més complicat, que remouria records personals i molt íntims, perquè ella feia molts mesos que no trepitjava la ciutat que els va separar.
3: Cristina Serra no volvía a Manchester desde la separación. Era la primera visita que hacía a la ciudad donde tantas veces, como ellos hacían el Living Apart Together, tantas veces había visitado Manchester. Desde que se separaron no había vuelto a Manchester y decidió volver a esta despedida porque se lo pidieron los hijos, porque fue una despedida donde Pep Guardiola quería tener a su familia cerca y estaba el padre, estaban los hijos... Los hijos le dijeron, es que es tu lugar y tú tienes que estar también en un momento tan importante. Pero no hay más, no hay un tema sentimental, sinó que és un tema familiar.
2: Ens han donat una gran lliçó a tots els que, per moments, vivim el segle passat. Jo els agraeixo de veritat a la Cristina i en Pep. I llavors, sobre la separació, les mamarazzis, que ahir no paraven de disparar titulars, estaven tan inspirades, tenien tanta informació... Clar, elles van signar l'exclusiva, suposo que és un dels temes de la seva especialitat. Doncs, sobre l'acord de separació, que és la part més pràctica, la de diners, ens van explicar que les dues parts han quedat molt satisfetes.
4: Nos consta, además, que el patrimonio que formó y que forjó la pareja a lo largo de su matrimonio pues está bien repartido y ellos dos quisieron dejar las cosas firmadas para sentar los precedentes para que hubiese una buena amistad y una muy buena relación entre ellos. Creo que además, por lo que nos consta, no vamos a dar cifras, pese a que las manejamos por respeto también a ellos y a su intimidad, pero creo que pueden estar los dos bastante satisfechos de cómo se han hecho las cosas.
5: Quina sort, entendre també la part econòmica.
2: És un tema molt conflictiu. Els diners sempre són font de problemes, també entre germans, que si herències, en una separació, evidentment.
1: També és veritat que si en tens moltíssims és diferent que si no en tens tants. Però sí.
2: Ja, però també hi ha aquest conflicte, no?, de que un ha deixat una mica tot el que tenia per sumar-se a la feina o a la il·lusió de l'altre, que l'altre potser ha generat bastants més ingressos. Després, com es calcula tot plegat? No? Posar-te d'acord em sembla un mèrit. Jo crec que ens estan regalant una classe magistral de com divorciar-se de la manera menys traumàtica possible, realment. Però tornant als interrogants que ens queden ara sobre en Pep. Què? Ara què? Ara què farà? Tornarà a Catalunya, com mig insinuava el nostre Víctor Navarro, que crec que no dona una?
5: No. És que no.
1: És
5: però és que ni mitja en va donar, no, perquè tot el que estàs dient és totalment el contrari.
2: No recordeu que va dir que l'Alexia igual es quedava?
1: No, és que...
5: Ell parla des de la il·lusió, no des de la informació.
2: Però ell és periodista,
5: però, bueno, ja
1: llavors. Ell el pot l'esperança. Ja està. No,
3: en el seu cap tot el rato sona...
1: Color esperança.
3: Exacte.
2: Que bona, eh?
1: Pintar-se sí, la cara, color esperança. Com me la posaré ara al cotxe?
2: És bona, és bona. Sí. Doncs... Víctor, m'adreço a tu directament. Molt em temo que hauries de tornar a pagar la ràdio.
3: La informació que tenemos las mamarachis es que el destino de Pep Guardiola los próximos, mínimo, los próximos 3 meses, entre 3 y 6 meses, pero mínimo 3 meses, sí que va a estar en Abu Dhabi.
4: No sabemos cuándo se va a marchar, pero lo que él tiene fijado en su cabeza es que quiere tomarse una temporada sabática,
3: sí,
4: entre 3 y 6 meses.
3: En Abu Dhabi.
2: Per tant, no se l'espera a Catalunya, curt o mig termini.
1: I això que el Víctor ja devia haver preparat un llitet a casa seva.
5: Si ens va dir l'adreça gairebé,
2: que li vaig dir que va estar al carrer.
5: Sí, massa.
2: Jo imagino que sí que l'anirem veient, fent escapades puntuals, suposo que per tastar una mica de marisc al Botafumeiro, o al restaurant dels pescadors, i allò visitar també la família. A part, que en Pep, no sé si ho sabíeu, però és un solter molt cobejat.
5: Jo mai penso que és solter.
2: No, però és que en tots els sentits, Roger. Ah. En el laboral també.
3: I nos consta, además, que ha tenido varias ofertas profesionales.
4: A nosotras nos consta una. Habría recibido una muy buena oferta por parte de la selección de Arabia Saudita. Le habrían ofrecido hasta 50 millones libres de impuestos.
3: Nos dicen, además, si quisiera 70 se los darían.
2: En Pep està rebent molta tirada de canya.
5: Hòstia.
2: Torna a estar al mercat després d'una relació de 10 anys.
1: I està més tan guapo, més que mai.
5: Vesteix tan bé.
1: És impressionant.
5: Vesteix tan bé.
1: És impressionant.
5: Que el meu dubte és si ell té gust o si algú l'assessora.
2: Ja ho havíem explicat, Juliana, ja.
5: Bueno, però recordem-ho per tothom, per mi, per començar.
2: Ell ara estava fent acting, jo vull pensar que sí. I no que s'ha desmemoriat.
5: Com ho fa el tema de la roba?
2: Era la Cristina qui li triava els modelets, més que res perquè ella té una botiga, Serra Claret, de moda, i ve d'una història familiar molt lligada al món fashion, diguéssim.
1: Ella ha estat sempre la seva estilista i està clar que ara inclús no li deu ja muntar els modelets d'ella, senzillament li ha donat tot un aprenentatge i tot un bagatge estilístic que ja li funciona.
2: També som això, no?, el que hem après de les parelles.
5: Totalment, Marta, el que aprenem dels altres.
1: Som una capsa de records d'altres, ells al·lucinen.
2: Sí. I llavors, ara parlant de la seva solteria més sentimental, la d'en Pep, què hem de fer amb el seu carnet de solter?
5: Uf.
2: Creieu que li hauríem d'enviar plastificat, signat pel president Roger Carandell? O potser no val la pena perquè té alguna nova il·lusió allà al calaixet?
5: Hòstia, noi.
2: Nosaltres no tenim la resposta, però les mamarazzis sí.
3: En este cambio de vida se ha sentido solo en Manchester, que... que ha sido consciente de hasta qué punto se le había desmontado la vida.
4: Bueno, sus hijos se han hecho mayores, ¿no?
3: Que se ha sentido solo, aunque no ha estado solo del todo, ¿no?
4: Lo que sí nos llega a las mamarachis, Laura, y nos dicen palabras textuales, ha tenido alguna ilusión a la que él mismo no le ha dado demasiada importancia. Y esas son las palabras sexuales que nos quiere dejar claro el entorno. Ha habido alguien en la vida de Pep, pero finalmente no ha acabado como de consolidarse porque él estaba muy centrado, tanto en su profesión como en su familia.
5: Dona, molt bé.
1: Clar que sí.
5: Com ha de ser.
1: Mira, no hi ha sexe millor que el que es viu a partir dels 50.
2: Això ho dius per experiència pròpia,
1: clar. Això ho dic perquè jo escolto el poble i jo noto el que diuen les senyores en els bars.
2: Jo crec que hi deuen evitar diversos sentiments i emocions a Can Guardiola ara mateix, perquè per una banda hi ha aquest buit que et queda després de tants anys de relació, més de 30, amb la mateixa senyora, i sumat al fet que tots els fills d'un dia per l'altre s'hagin fet grans i hagin volat del niu. Això de ser bèstia ha de costar molt de digerir. Però després, d'altra banda, tornar a picar la porta i veure què hi ha.
1: Som humans, Marta, i el desig és el desig.
2: Però em fa pensar en una barra de Batllial que diu acompanyada però lonely, que és que potser vas coneixent altra gent, no?
5: Sí,
2: vas passant-ho bé, però al final del dia igual tu voldries fer la cullereta amb la Cristina, i ja no hi és.
5: No, la Cristina no, l'has de fer amb algú altre.
2: O aquell missatge, aquella conversa de com t'ha anat el dia.
1: Però aviam, aquesta conversa és insuportable. Quan arribes a casa, el que has de fer és obrir un llibre i estar tranquil·la.
5: Depèn,
1: i la cullereta
5: depèn,
1: totalment sobrevalorada.
5: Jo sóc del teu club, però hi ha gent que la cullereta ho és tot per ells.
1: Jo crec que el Pep es pot haver sentit sol, però crec que ho ha escollit ell conscientment, que ell podria haver tingut qualsevol senyora amb qui fer la cullereta i ha decidit quedar-se amb la millor part.
5: A vegades no n'hi ha prou amb ser conegut.
2: El van deixar, eh?
1: Sí, però després... No dic amb la Cristina, eh?
2: Ah, dius en la il·lusió.
1: I qualsevol altra senyora estaria disposada a fer la cullereta amb Guardiola.
5: Sí, però potser no t'agrada prou com perquè et faci la cullereta, eh? Tu pots conèixer molta gent i tal. No és per tothom la cullereta, eh?
1: És que la cullereta és...
5: Jo no recordo... Jo no recordo la cullereta, ara t'ho dic de veritat.
1: A mi em funciona molt tocar peuets.
5: La cullereta, de veritat, no la recordo.
1: Clar, és que tu fa molts i molts anys que no fots cullereta.
5: No, és que no sé... Tècnicament...
1: Dos mundials o què? Ja podem portar
2: dos sense mundials, cullereta.
5: Eh? 2018, última cullereta. Pre-pandèmia.
1: Maria, eh?
5: A mi ara em fa fer una cullereta i tinc problemes.
2: No et sabries col·locar, no?
5: No, el braç esquerre...
2: El tema del braç és un tema, eh?
5: Va per sota...
2: Hi ha un braç que sempre molesta, que te'l tallaries.
1: Hi ha un braç que s'adorm i que només... O sigui, aquesta és la prova del cotó. Si estàs prou enamorat, t'és igual que s'hagi adormit.
5: T'és igual perdre el braç.
1: T'és igual que l'endemà te l'hagin d'amputar.
5: Sí.
1: Tu estàs veient allà la teva princesa. Barra príncipi, i dius, em sembla bé.
5: I et mires
1: al
5: braç?
1: Que demà em tallin el braç, que problema. Demà a primera hora anem al cap i ho resolem.
2: Tot ha valgut la pena.
5: Si et mires al braç i és com una mortadela, és que l'estimes. Mira, una mica de música de fanfàrria, perquè dilluns a la nit es va celebrar la gala dels Premis Women Sport a l'Hotel Miramar de Barcelona. Va ser una nit rodona i era evident que res sortiria malament perquè teníem a la Judit Mascó fent de mestra de cerimònies i en Nando Jovany a la cuina. Per tant, el món era un lloc meravellós si ells dos estaven junts. Aleshores, qui voltava per allà i va poder tastar els pinxos de Nando, que va optar per tirar-se al món de la brasa, va ser una de les noves incorporacions al món de les famoses, la influencer Inés García, que ja sabeu que és la nova parella de Lamine Yamal i que va ser una de les convidades de la gala i que no va tenir cap inconvenient quan li van proposar fer el típic qüestionari de respondre preguntes ràpides.
6: Mi comida favorita es el arroz, en todas sus formas, paella, arroz negro, todo me gusta, todo lo que tiene que ver con el arroz y el pescado me gusta mucho también.
5: El tema de si li agrada l'arròs negre o normal és un detall que a mi m'interessa molt poc.
2: Vale.
5: Però atenció amb la seva resposta, perquè aquí sí que podem rascar una miqueta més, quan li van preguntar què és el millor de ser influencer.
6: Para mí lo mejor del mundo influencer son evidentemente las oportunidades que te da esto, las marcas con las que trabajas, que te inviten a este tipo de eventos, por ejemplo, y lo peor, la sobreexposición, que todo el mundo te puede criticar, decir cualquier cosa de tu vida sin tener ni idea, y eso lo llevo un poquito regular, sobre todo esta semana, la verdad.
5: Per tant, dilluns era el primer dia que ella comença a fer referència a aquestes crítiques que ha anat rebent, que s'han convertit en un linxament, de dir que és una aprofitada, que és una interessada, uns ulls de rata, que va deixar l'ex per anar amb en Lamin, cosa que és totalment mentida.
2: A mi m'agrada que tregui
5: mentida.
2: El tema ella.
1: Sobretot perquè tot és... Vull dir que no són crítiques sense més, sinó que és pura misogínia.
5: Totalment. Absolutament, perquè la critiquen per ser noia, per haver deixat l'ex i anar amb en Lamin. Doncs bé, després de molts dies de silenci, la Inés definitivament ha decidit parlar del tema. I ho ha fet aquesta nit amb un parell d'Instastories explicant com està vivint tota aquesta sobreexposició i també com està afrontant els insults i les crítiques que està rebent. I atenció, perquè al mig de la seva reflexió fa una petita referència molt ràpida i hem d'estar al cas.
1: Ui.
5: Jo crec que a Àlex Tous.
1: Què dius?
7: Volví, no, bueno, no volví, nunca me fui. Estaba esperando que la fiera se relajara un poco, que no veas tú el chute que manda esta semana. Puedo decir que me haya afectado, boom, lo que ha pasado, ni todas las críticas, ni absolutamente nada. Desde el primer momento yo tenía tan claro que se iba a generar como una oleada de insultos, de falta de respeto, de mentiras, porque no estoy haciendo nada mal, no estoy faltando al respeto a nadie, no estoy jodiéndole la vida a nadie. Y si tuviera que contestar a todo lo que se ha dicho de mí esta semana, hago un vídeo de 25 minutos como Alex Tous. No voy a explicar todas las cosas que se han dicho de mí, las que son mentiras y las que han querido sacar de contexto. No pienso contestar absolutamente nada. Simplemente lo que pasa es que te quieren odiar y te quieren insultar y ya está, porque la gente está aburrida y punto. Y de verdad que yo no lo estoy, entonces no voy a contestar a todo eso.
5: Se sap molt bé la teoria de que no n'hi ha de fer cas a les crítiques i que no vol contestar.
1: Però és que és molt difícil.
5: Ha de ser pràcticament impossible.
1: És que s'hi estan difamant contra tu.
5: Totalment. I que al final surt i diu que, bueno, que no li afecten, però jo crec que sí. Heu sentit la menció a Àlex Tous?
1: Sí, totalment.
5: De quin equip deu ser?
1: Home, jo crec que tothom és equip Àlex Tous ara mateix.
5: Sí, no?
1: Ara,
2: cosa que em fa pensar que els jugadors també deuen estar molt al dia d'aquest safareig, no? Perquè s'ha fet tan i tan viral.
5: Absolutament.
1: Que ho han vist tants milions de persones.
5: Em sorprèn moltíssim.
1: També et dic que si seguim apretant la torca, de vegades la truita gira, eh? S'ha d'anar amb compte.
2: Ho dius per l'Àlex?
1: Ho dic en general, sí.
5: Per cert, un detall més de la Inés, que... Bueno, quan li pregunten en una de les preguntes ràpides el tema de viatjar i què farà aquest estiu, ens explica que té moltíssima por a volar.
8: Me encanta viajar, pero me da muchísimo miedo volar. Muchísimo miedo volar. Son incompatibles, pero estoy afrontando mis miedos poco a poco. Este verano voy a hacer muchos viajes que iré viendo en España, fuera de España y tal, pero tengo que ir cerrándolo todavía, así que ya lo veréis prontito.
5: Per tant...
2: Té una veu que em recorda en algún moment a l'Aitana Ocaña.
5: Sí, perquè com és una veu com aguda, sí. I la manera de parlar també. Mm. Aleshores,
1: parla molt bé aquesta nena, eh?
5: Poca... Comunica molt bé, té molts seguidors i bueno, té molta gràcia. Aleshores, té por volar, és veritat que ja ho deu estar treballant, perquè es va fotre volar per sobre Barcelona amb l'helicòpter, amb en Lamin, i també jo intueixo que aquest estiu volarà fort, perquè la seva intenció serà viatjar als Estats Units per anar a veure... Lamin Yamal, que estarà jugant amb la selecció espanyola al Mundial de Futbol. En tot cas, ha decidit parlar. Jo crec que a partir d'ara serà una de les nòvies dels jugadors del Barça que més sentirem, perquè la resta normalment no comuniquen gran cosa, perquè no són influencers i no fan servir les xarxes. Per cert, que s'ha vist a Kylian Mbappé i l'Ester Expósito a Formentera, en un iot descomunal fent vacances, i també he vist que Joan García...
2: Molt fifes aquesta setmana, tot és futbol,
5: tot és futbol,
2: eh?
5: Perquè estan de vacances. Clar, i se'ls està veient fent coses.
1: Per compensar una mica, saps qui també està fent unes vacances romàntiques que m'ho van explicar ahir, que just avui comencen? La Irma i la Marta, la Uineta i la Muixca, se'n van a París plegades per compensar el no viatge a Tailàndia, i em deia la Marta, allà no hi ha micos, estem protegides.
2: Ai,
1: cap a París.
5: Molt bé.
1: Ho passaran molt i molt bé.
5: D'allà.
1: Serà molt i molt divertit.
5: Molt bé, doncs res, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: Mira, mama, un estel fugats.
14: Demana un desig, corre.
13: Vull viure unes colònies així tots els estius.
15: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràssim. Marimatxo.
24: Existir solo.
25: Automono.
26: Terroristes.
27: Té a menjar plàtans.
28: Tot això és odi.
29: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Això acaba dalt de tot, eh?
5: Home, com ha de ser?
0: Dalt de tot. El tot costa, ja cal que es preparin per fer una bona arrencada, costa, Germà.
5: Home, com ho dubtes? Flash Gordon.
0: Home, clar, amb un fitxatge al sac.
1: Gordon, Julián, tenim tan marcat.
5: Ja, però Julián, Pasqual,
0: de Julián passarà alguna cosa més avui?
1: No ho sabem.
5: S'ha d'estar pendent del tot costa.
0: Això és exclusiva, eh? El tot costa anunciarà noves i fresques novetats.
5: Jo tampoc diria tant. Dic que pot passar.
0: Mira, la Marta ja no vol marxar a casa per escoltar-vos.
1: Totalment enganxada.
5: Bueno, i la Juliana ja ni us ho
1: explico. No, la Juliana ja té el bolso i està sortint per la porta.
0: Oh, perquè vol arribar a casa per veure-ho per l'Esport 3.
5: Se t'ha acudit fer un apunt de futbol i he vist que no li barrufava, en fi. No, què farem? No.
0: Ara ve el tot costa, ja veureu. Calceu-vos.
30: Tot costa.
5: Precisament pel fet de no ser una estrella indiscutible, el fitxatge de Gordon parla bé del criteri de Deco i de Flick. El Barça no busca cromos, sinó perfils que enriqueixin la plantilla. Si serà car o barat, només el temps ens ho dirà.
30: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: 7 d'aquest dijous 28 de maig de 2026, un dia, un mes d'aquesta setmana, intensíssim pel que fa a l'actualitat esportiva. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, començarem amb el que ha passat més a pròxim al programa, que és que el Girona ha fet oficial que Mitchell no seguirà. Ha estat 5 temporades al càrrec, va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions. Més enllà, la seva identificació amb el club ha estat total.
0: Amb el club i gairebé diria que amb el país.
1: Amb Girona, i per això el comunicat del club òbviament ha tingut bones paraules i maques paraules cap a Mitchell. El destí del tècnic madrileny serà l'Àjax.
0: L'Eduard Solà ens explicarà les claus d'aquesta decisió, que algú podrà pensar que cau pel seu propi pes tenint en compte el descens, però que és evident que no ha estat una decisió fàcil ni alegre per ningú a Girona, tenint en compte que probablement es tracta del millor entrenador, i si no és el millor entrenador, sens dubte és de l'entrenador de l'etapa més brillant de la història del club.
1: També avui, al Barça, el davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ a oficialitzar-se el seu fitxatge. El club pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle.
0: El Salmo ha estat pendent d'aquest primer dia, ni que sigui de manera extraoficial, d'Anthony Gordon a Barcelona, i ens explicarà les claus d'aquest fitxatge que ahir ja... Vaja, l'anunciàvem gairebé en directe aquí al Tot Costa, i també hem buscat una assessoria tècnica perquè ens avali si el Barça l'encerta o no amb aquest fitxatge del davanter anglès.
1: I el Barça sembla tenir pressa per avançar en aquest mercat de fitxatges perquè té previst presentar una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Laporta i Deco es van reunir ahir nit amb el representant del jugador. El jugador està d'acord perquè vol canviar d'aires i ja ho ha deixat clar, de fet, durant la temporada, que el seu futur... Bé, doncs ja ho veuríem. Tot i això, les negociacions en aquest cas es preveuen complexes.
0: La Laia Tudel ja ens explicava ahir que el fitxatge de Gordon no obstava pel de Julián Álvarez, i així serà, o com a mínim així s'intentarà, amb la Laia i també amb la Maria Josep Hostalric, que ens oferirà la mirada des de l'Atlètic de Madrid. Analitzarem aquesta segona operació del mercat blaugrana.
1: I el Barça femení, més que de fitxatges, hem de parlar de sortides. L'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficials les sortides d'Ona Valle i de Mapi León, que ja ahir van rebre, de fet, el passadís de les companyes. A les últimes hores, el club ha decidit, a petició del cos tècnic, revalorar la continuïtat de Marta Torrejón, que havia de ser una de les jugadores que també marxava en aquest final de temporada, en principi havia de plegar, i cal veure què passa amb Salma, sobre qui es podria també fer un últim esforç, també a petició del cos tècnic. Tenia una oferta, però potser li acaben apujant després del mes que ha fet i tenint en compte les altres sortides. Després ens ho explica la Ruth, i ja teniu a les vostres plataformes l'últim episodi del Fem Futbol, on parlem de la intrahistòria del comiat d'Alexia.

0: la gran favorita. I Xavi Pascual, un altre home que marxa del Barça, en aquest cas el tècnic del bàsquet, ha explicat els motius que el porten a marxar un cop acabi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i no es veu amb cor de continuar el projecte. Assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva. Reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però també diu que no hi ha marxa enrere.
1: Com era previsible, exercici de malabarisme de Xavi Pascual, en què ha intentat fer conviure soc laportista amb les coses es fan d'una manera a la qual jo no em puc acostumar. Després, en temps de cinquè quart, analitzarem com ha estat aquesta roda de premsa. No de comiat, d'explicació de comiat, perquè el comiat, si Déu vol, serà després de la final de la Lliga, si és que el Barça hi arriba. Ens esperen Macià, Antoja i Ballesteros per comentar-ho.
0: També en bàsquet, l'Unix Girona ha anunciat aquest matí que la base neerlandesa Laura Cornelius no continuarà al club la temporada vinent. Tenis, a Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerundolo per 3-16-2. Amb molèsties físiques per l'italià, concretament un cop de calor que l'ha afectat quan dominava. Per 2-0, 2-16-0 i 5-1 al tercer set.
1: No és la primera vegada que Sinner pateix un cop de calor, però el d'avui ha estat devastador. Com explica la Sònia, és que li faltava mig joc per acabar, per enllestir la classificació i s'ha quedat sec. En fi, tots plegats ens havíem imaginat que sense Alcaraz Sinner guanyaria amb una mà el Roland Garros i no serà així. Per tant, el torneig queda obert. Qui sap si a Djokovic, Zverev o a qui vulgui aprofitar el buit dels dos millors tenistes del moment. Però certament ho esteu veient ara si ens seguiu per l'Esport 3. Les imatges de Sinner abandonant la pista són impactants, vaja. Imagineu-vos la calor que heu patit avui. Si heu sortit a qualsevol carrer de Catalunya, doncs jugueu a tenis 3 hores i multipliqueu per molt.
0: En ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf pel ciclista francès Paul Magnier a l'esprint de la 18a etapa. El danès Vingegaard manté el mallot rosa. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma té ja nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. Demà comença el playoff pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça, l'únic equip català classificat, rep demà al Valdepeñas amb homenatge al Palau per
1: Sergio Lozano,
0: que li retiren la samarreta.
1: Sí, senyor. I abans que li retirin la samarreta, vull vindre aquí a visitar-nos al Tot Costa i explicar-nos què sent abans d'un dia tan assenyalat per ell i com li va la vida, perquè des que es va retirar forma part de l'estructura tècnica del Barça Atlètic i ens ve molt de gust saber com li va la vida al Búfal.
0: Venia al cap Paco Sedano, que és l'únic altre a qui li han retirat la samarreta. A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya va guanyar el primer partit davant el Barceloneta per 14-9 i a la final de la Lliga Femenina el Sant Andreu va fer valer el factor piscina en el primer partit davant el Mataró. Va guanyar per 10-8, dissabte, segon assalt, que ja pot ser definitiu si el guanya el Sant Andreu.
1: En el cas de l'Eurocup, la tornada és dimecres vinent, en aquest cas a la piscina del Barceloneta, havent de remuntar aquests 5 gols de renda que van obtenir ahir les del Cata.
0: I acabem amb motor. Marc Márquez diu que no té cap dubte que el seu braç dret està bé després de la darrera operació que li van fer el dia 10, però ha de tornar a entendre on té el límit. El trot de Cervera ha rebut un permís condicionat per pujar demà al matí a la Ducati als primers entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Després de la primera sessió serà novament revisat i aleshores els doctors poden ja donar-li el permís definitiu.
1: L'última hora sobre l'estat de Marc Márquez. D'aquí una estona, el tram final ja del Tot Costa amb el Damià Aguilar. Aquest és el mapa esportiu avui, intensíssim, nodridíssim, d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
0: La pregunta és: què us sembla el fitxatge de Gordon? I us oferim 3 opcions. Encertadíssim, meló per obrir o massa car. Podeu votar qualsevol d'aquestes 3 opcions a la pregunta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
1: Avui això serà complicat. No sé per què, però ja ho veig a venir. Des d'ara i complicat, però interessantíssim. Des d'ara i fins a les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.

0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
1: I dic que serà complicadíssim perquè gairebé m'estimo més que Santi Giménez ens interrompi en els titulars que no sentir la seva presència en
2: Sant Giménez. És preocupant, que no digui res preocupant.
3: Ho has estat fent, no, estava mirant amb la Marta.
1: No us estava mirant, estàveu a l'última fila de la classe. Senyor Santi Giménez, bona tarda.
3: Què tal, com anem?
1: Molt bé, i vos?
3: Bé.
1: Marta Corredera, bona tarda. L'altra gamberra de l'última fila, de l'últim
2: punt. Però
3: quin atac més
1: gratuït. Us hauré de posar a la filera del davant i separats, perquè així no hi ha manera. En canvi, no es pot dir mateix.
2: Sí, home. Vol formal, allò.
3: Sí, superformal, sí, també. Sí, sí, el que passa és que el tens al costat i se t'ha pixat a la boca i no t'has donat compte.
1: Ah, que també estaves participant, eh?
4: Bona tarda.
1: Molt bé. Molt
4: sí,
1: bé. Serà
4: alguna coseta, sí.
1: Molt bé.
4: No era el més tranquil de la classe.
1: Ho veieu, però ho veieu amb... per què us deia que això avui no serà fàcil? Doncs ja en teniu l'explicació. De seguida entrem en matèria, que avui en tenim per donar i per vendre, però abans, els costums són obligats, tot costa una dècada.
0: Tot costa una dècada.
1: Rafeña, bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
5: Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño, primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y, bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y, bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
0: Tot costa una dècada.
1: Rafinha, el dia que ens va visitar... Bé, de fet, el vam anar a visitar nosaltres a ella a la ciutat esportiva del Barça, no en tot costa, que vam fer en directe i que va estar molt i molt bé, i ell va estar molt, molt interessant. Un Rafinha que ha estat l'inquilí indiscutible de la banda esquerra de l'atac del...
3: Aquest recordatori té sentit editorial, vull dir.
1: No? Ho ha fet el Salva, eh? Jo crec que el Salva ha vist a venir que igual Rafinha li ha sortit competència amb el Boden Flash.
4: Ja se li ha quedat, no? Ja et vaig escoltar. No, no. Sí, ja t'ha agafat amb el Flash.
1: Aquí al tot costa serà Flash.
2: Serà aquest, vosaltres, no? Sí, serà això. No? Serà
1: vosaltres hi podeu dir com vulgueu.
4: D'acord.
3: Flash.
4: Bueno, el seu nom,
1: bàsicament. Voleu parlar de Flash?
4: Es diu Andini, pobre.
1: Vinga, Flash.
0: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Igual que quan hi havia Lewandowski, el Salva ens tirava sempre allò del Lewandowski. Ara, quan parlem de Flash, Flash Gordon ens tirarà aquesta cançó mítica de Queen. Ramon Salmurri, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Anthony Gordon ja és a Barcelona i va per feina, però ja s'ha sotmès i ha superat, suposo, la revisió mèdica.
7: Sí, senyor, ha aterrat aquesta tarda. Passaven pocs minuts de les 4 de la tarda. S'ha traslladat directament a l'Hospital de Barcelona per passar la revisió mèdica, mentre els seus agents s'han dirigit a la ciutat esportiva, on tenen una reunió amb Deco per acabar d'arreglar papers. Un Anthony Gordon que ha estat una hora aproximadament a l'Hospital de Barcelona en una revisió mèdica que ha superat amb la supervisió del doctor del Barça, Ricard Pruna. Demà és el dia, en principi, de l'oficialitat del seu fitxatge. Avui Joan Laporta no és a Barcelona i, per tant, no hi haurà trobada amb el president del Barça, però demà sí que és el dia que passarà per oficines, que signarà el seu contracte i que es donarà caràcter oficial al seu fitxatge i aquesta operació amb el Newcastle.
1: Vaja, que, com ja comentàvem ahir, la idea era tenir-ho tot enllestit abans que s'incorpori al Mundial.
7: Flash.
1: Sí, sí, llampec, flash, i és el mateix. En una operació que s'enfilarà a vora els 80 milions.
7: Sí, 70 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Desconec quins són aquests variables i això és el que marca si són més 80 que 70 o més 70 que 80. Un contracte de 5 temporades i una fitxa que des del club asseguren que entra bastant dins dels marges. A tot això, una mica, què és el que valora el Barça de Gordon a nivell esportiu o perquè és el primer fitxatge del Barça de Flick de la temporada 26-27. Doncs bàsicament hi ha dos elements que destaquen damunt la taula. El primer, diguem-ne, que és un futbolista de molta intensitat en la desmarcada, i el segon, la pressió sense pilota. És un jugador que físicament és molt potent, que és veritat que té rematada, que aquesta temporada ha fet 17 gols, tot i que és veritat que, diguem-ne, que tampoc és un golejador. El seu millor registre a la Premier són 11 gols fa 3 temporades. Aquestes dues temporades ha estat fent 6 i 6 gols a la Premier en cadascuna d'elles, però és un futbolista que, sense pilota, gaudeix molt dels duels i gaudeix molt de la pressió.
1: És un extrem dretà que pot jugar de nou, com ho ha fet en moltes ocasions amb el Newcastle. Seria el retrat robot, per exemple, de Rashford, però de moment l'arribada de Gordon no descarta 100% la continuïtat de Rashford, tot i que, insisteixo, són perfils molt, molt similars.
7: Sí, a veure, perquè ens en fem una idea, seria un perfil tipus Rashford, també, segons com tu miris, Ferran o Rafinha...
1: Pitjor,
7: o
1: sigui... tècnicament, i com tu deies, molt més aplicat en la pressió.
7: Sí, per, diguem-ne que senyales o subratlles el nom de Rashford perquè... El Barça treballarà en buscar...
1: Per suposició lògica, però que no ha de ser així.
7: No. És a dir, i després la Laia te'n donarà més detalls. Però el Barça treballa per buscar un nou per la incorporació de Julián Álvarez. Si això no es dona, Gordon seria el paper d'aquest nou. Si el Barça no acaba trobant un nou al mercat, Gordon s'entén que pot fer aquesta funció. Però la intenció de la direcció esportiva del Barça no és aquesta, és incorporar un nou i aleshores veure què passa amb Rashford o amb Roni Bardaggi.
1: Això ja ho comentàvem ahir, i a mi em sembla que si ha marxat Lewandowski hauries de trobar un especialista per la posició de nou, més enllà de que et sembli millor o pitjor.
7: I aquesta és la intenció i la idea.
1: Que a mi em sembla bé el fitxatge de Flash Gordon. Autet, Corredera... Santi, què?
4: Home, jo començo iniciant la pregunta o responent la pregunta. Per mi és encertadíssim. A mi,
1: sí, eh?
4: Sí, a mi m'agrada. Jo, revisant una mica, he fet un exercici de tirar enrere quan va ser la primera vegada que vaig sentir parlar i em van parlar d'aquest jugador. Ell jugava al Tottenham, això és 2022. Ai, perdó, a l'Everton.
3: L'Everton.
4: I vaig quedar impactat de la velocitat, bàsicament. En aquell moment, la velocitat únicament. Després, al Newcastle el vas veient...
1: L'apartat físic és indiscutible.
4: Exacte, t'adones que cada vegada fa més coses bé. No té el nivell de precisió en la presa de decisions de Lamine, ni té els retalls en sec, té un altre tipus de desequilibri amb velocitat, amb acceleració, amb força, amb camp obert. I, evidentment, ho deia el Salmo, en la pressió et dona... El que, és que Flick, m'agrada aquest tipus de fitxatges perquè no vas a fitxar, a mi m'agrada que es vagin en situacions, el preu és un altre tema que podem parlar.
1: No vas a fitxar un cromo,
4: no
1: sinó
4: fitxar un
1: perfil,
4: cromo, sinó un
1: ja
4: perfil
1: ho he dit a l'entrada, a mi m'agrada molt això.
4: Que tu creus que necessites, no? Flick, Abdeco, escolta, aquest tipus de perfil, m'agrada que em donin solucions en atac, que no pari de tirar desmarcades, que fixi el lateral quan puja, que pressioni cap endavant i que tingui ganes. Un jugador que no fitxes un cromo per fitxar, com fitxa el Madrid amb Mbappé, que no saps si et va bé o no, evidentment és el millor jugador, però és un cromo, evidentment, i no, Mbappé està bé, però que no prioritzes el context col·lectiu, m'explico. Home, Mbappé sí, també l'haguessis fitxat aquí, si haguessis pogut.
1: Això no va dir, vull dir, una cosa no treu l'altra,
3: sí,
1: però entenc el que vols dir.
3: Feia més falta aquí que allà.
4: Bueno, exacte, pot ser que et faci més falta aquí, però pel context col·lectiu...
2: Sort que no l'hem portat.
4: Sí.
3: Sí.
4: Però és igual.
1: Sí, però això ho dèiem ara perquè... això,
2: perquè ara ja no va bé.
1: Però en el moment en què el Madrid va fitxar en paper...
2: I aquí ja tancava la persiana.
3: A mi, si no el volen, i si el volen cedir, jo no posaria...
2: Jo no voldria.
4: La comparació la retiro. Però el meu discurs segueix sent el mateix. M'agrada que es fitxin perfils, el que creus que necessiten, i Flick, la primera roda de premsa aquí, va dir... Vull un equip que pressioni els 90 minuts, i això ja fa... Quants anys fa que Flick és aquí? Dos?
7: Serà la tercera.
4: La tercera. Doncs acaba de fitxar un tio que correrà els 90 minuts. I després valorarem si fa les xifres de Rashford o no les fa.
1: Tenim un encertadíssim. Santi, Marta?
3: Jo, encertadíssim, a priori m'il·lusiona. Em sembla...
1: Ah, sí?
3: Molt, sí. Jo no he vist els partits del Newcastle ni el seguia des de l'Everton, però sí que l'he vist... potser dos partits de Lliga quan el Newcastle ha jugat contra el City o que ha jugat contra el Liverpool i els tres partits que ha jugat contra el Barça. I a mi m'ha agradat molt. A mi em sembla molt bon jugador. Sobretot, hi ha una cosa que a més m'agrada, que és una cosa que deia el Gerard ara, que és la de... Ostres, tu volies aquesta mena de jugador i has anat a aquesta mena de jugador.
1: Sí, el perfil.
3: O sigui, és el Luis Díaz que volies l'any passat.
1: Jo crec que està per sota del nivell de
3: Cristina. Però el perfil, en el nivell de pressió, de tocar els ous, d'anar a l'espai d'una vegada i una altra, té menys gol que Luis Díaz.
1: Aquí el que sorprèn és que pel camí volguéssim Nico Williams, que no és aquest perfil.
3: En això, a l'Autet i jo,
1: no ho deia per tu.
3: Tota la vida, que em semblava la cagada de la història.
2: No, però que el mateix Barça tingués a la mateixa nota Nico Williams.
3: És a dir, Nico Williams era el cromo. Perquè era l'amic de la Minya Mal.
1: I perquè té molt més desequilibri que Luis Díaz i per descomptat que...
3: Què va? Esteu flipadíssims en Nico Williams, de veritat.
2: És un bluff com una casa.
3: Com una casa de pagès.
4: El tema de Nico jo també el tenia bastant.
3: No.
7: Més desequilibri que Luis Díaz?
3: Sí. Tu li dones al Bayern de Múnich a Nico Williams o Luis Díaz i et diran que puja aquí i balla.
1: Jo parlo en atac estàtic, no dic que sigui més determinant que Luis Díaz. Luis Díaz em sembla un jugadoràs. Només dic que en atacs estàtics, i per exemple el dia que el PSG va dir que fotia 10 tios a l'àrea, Luis Díaz no se'n va sortir. Perquè és molt difícil, però jo el que dic és que Nico Williams fa coses en l'un contra un que jo crec que Luis Díaz no les fa i per descomptat no les fa Gordon. Aquests fan altres coses.
3: A mi em sembla que Nico Williams és el jugador més sobrevalorat de la Lliga
1: Espanyola. Però això ja entra dins del món de les filies i les fòbies, i perdó per haver tret el nom de Nico Williams.
4: S'ha de topar amb tres, que crec que Nico...
2: No.
4: Avui els col·laboradors...
1: No.
2: Nico ja és molt passat, jo crec que no, ja no està.
3: Aleshores, quan deia el Jordi... Era una jugada de màrqueting que per mi el Barça s'hagués equivocat absolutament fitxant a Nico Williams aquest em sembla un fitxatge, si es vol dir d'alguna manera, un fitxatge d'autor. De perfil, que et fa falta. Necessito un tio que faci això. Sí. O sigui, a més, he estat mirant els sprints que fa per partit, la capacitat de
7: recuperar. És el segon futbolista de la Premier que encadena més esforços d'alta intensitat.
3: Té uns sprints i recuperació estil Vinícius. És un màquina, aquest tio.
7: És el més ràpid de la Premier i és el segon.
1: Sí, però després, quan acaba de córrer atacant, també corre en defensa, ho dic, perquè Vinícius aquesta part...
3: I a més, corre en defensa. No marca els gols
1: avui,
3: de Vinícius.
1: No.
3: En això també...
1: Ni desequilibra com Vinícius.
3: Aquest sí que és bo.
7: Avui li veia un vídeo, ell feia un... li estan fent una entrevista i explicava que ell, i em sembla molt curiós, perquè és un extrem, que ell gaudeix molt del duel amb el lateral quan el lateral té la pilota. És a dir, no quan la té ell per encarar-lo i superar-lo, sinó quan el lateral té la pilota i jo vaig a buscar-lo perquè és un superar.
3: Per tant, aquest tio dona el perfil mental i de compromís que vol Hansi Flick pels seus jugadors.
1: Marta.
8: I a més, jo afegiré, estic d'acord completament amb el que diuen ells, però afegiré una cosa que crec que per mi és clau, que té molt de marge de millora. És veritat que estem parlant que tècnicament potser és inferior en aquest sentit a altres jugadors, però és molt jove encara. I jugant amb aquests jugadors, entrenant amb aquests jugadors, té aquest marge per tàcticament i tècnicament millorar moltíssim, i això farà que sigui un jugador més complet. Tinc la sensació que Rashford potser és superior a ell en segons quines situacions, però que no té aquest marge de millora perquè no entenc el joc. Jo crec que Anthony acabarà, és capaç o té la capacitat d'entendre el joc i d'entendre el que li demana Flick, i per això a mi em sembla un encert de cap a peu.
1: Doncs tenim tres encertadíssims, qui ho havia de dir, avui no és el dia dels torracollons, però tenim tres torracollons bastant...
3: Entenc que et sorprengui si t'agrada Nico Williams.
4: Exacte.
2: Sí. Bé, no hem fet entrar en l'equació el preu, que pot ser un dels variables, però és que a tu pot agradar molt el futbolista i pensar, home, 70 milions, també, ja que
4: Puc fer una apreciació de catalanet patidor, una mica, i vinculat una mica amb el preu que comenta la Sònia. Ningú ha pensat que pot ser que pagant aquestes quantitats i que, evidentment, es pugui pagar doncs, unes quantitats similars o més altes, fins i tot pel nou, per Julián, que em sembla perfecte.
2: Més altes, segur.
4: Que em sembla perfecte. Que Rafinha no tingui planejat una sortida?
2: Sí, per això.
3: Per això dèieu de l'esperit editorialista de...
4: Perquè Gordon, amb aquestes quantitats, ve més de titular que de suplent.
2: Sí.
4: Entenc també. I Rafinha a mi em fa patir Aràbia. Però bé, és una cosa de...
8: Rafinha l'any passat ja va estar a punt de marxar.
4: És una cosa que aquí perquè em volta pel cap.
3: Jo crec que si s'ha de fer aquesta despesa i s'ha de negociar llarg amb amb l'Atlético de Madrid, que serà... Que això seran... No tots seran 70 milions. Aquestes seran 70 i 50 més.
4: I si vols anar ràpid per abans del Mundial,
3: no,
4: encara serà...
3: Em veig que algú ha de sortir.
2: Bé, és un perfil que, pel que expliqueu...
4: És bastant similar a Rafinha, per mi.
2: Pot, sí. Exacte, és que vull dir que pot ocupar la posició de Rafinha o la de Ferran, qualsevol dels dos... pot acabar sortint si hi ha una oferta interessant.
4: S'estava pensant ahir la nit o vaig pensar ahir la nit?
1: Els davanters del Barça que no són Lamin. S'assembla Rafinha, es pot assemblar Ferran Torres en un moment donat.
3: El que hi ha una cosa és que Rafinha ja té feta, que Rafinha està adaptat, Rafinha és un líder del vestidor, Rafinha és un referent, i aquest és un tio que porta.
1: I Rafinha ha fet una temporada de 30 gols que molt hauria de canviar el Boden Flash per fer-la.
3: L'únic dubte que tinc amb Gordon és... és un nano que ve de Newcastle, d'una altra cultura futbolística, d'una altra manera d'entendre els mitjans de comunicació.
4: Bueno, arriba el procés d'adaptació.
3: El procés d'adaptació jo crec que pot ser, bueno, com el de Rafinha, com i els anglesos, els treus de
4: i si es
3: de la peixera
4: tots,
3: i costen.
4: Si es queden tots, doncs de conya, seria perfecte. Jo sobre afegeixes a Julián.
1: Aquest any t'has quedat penjat en la fase final de la temporada. Va, per acabar de completar el retrat robot, o què hem d'esperar d'aquest Anthony Gordon, saludo un home que ha estat permanentment el nostre espia a Newcastle tota la temporada, tot i que ell és entrenador assistent del Sunderland. Isidre Ramon, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, què tal?
1: I abans d'entrar en matèria, deixa'm felicitar-te, el Sunderland setè a la Premier, classificat per l'Europa League, temporadot.
9: Doncs moltes gràcies, totalment inesperat, si et sóc sincer, perquè bueno, el nostre objectiu era acabar la permanència i continuar la Premier League, i bueno, després de sumar els 40 punts van començar a veure de què eren capaços i mira, ja hem acabat la temporada de la millor manera.
1: Fins al punt que en aquest duel de rivalitat de proximitat amb el Newcastle els heu superat amb escreix. El Newcastle ha acabat 12è amb 5 punts menys que vosaltres i per descomptat la temporada vinent no seran a Europa. Isidre, Anthony Gordon, què et sembla?
9: Doncs a mi em sembla un molt bon jugador. No és un crack, vale? No és el típic golejador que et faci 20-25 gols i no decideix per si sol un partit, no? Però sí que és un davanter, un extrem, per mi és més extrem, és un jugador de banda que pot arribar a jugar com a davanter, com a segona punta. És molt vertical, molt físic, molt intens, i que té una cosa molt bona que li pot vindre molt bé el Barça de Flick, no? Com esteu comentant, és aquesta intensitat i aquesta pressió alta en fase defensiva que és tan important per un equip que vulgui ser competitiu. No?
2: Per com el descrius i el que expliques, tu te l'imagines més situant-lo en el dibuix del Barça, en la posició de Rafinha, és a dir, per venir a fer més de Rafinha que de Ferran?
9: Bueno, tot dependrà de com quedi confeccionada la plantilla.
2: Però tot funciona més allà, la banda,
9: Sí. Jo crec que és un jugador més de banda, que pot trepitjar zona central, també, i que té molt bona arribada a l'àrea, que té gol, és un extrem que té gol, i que quan trepitja l'àrea en situacions d'1 contra 1 i ha de acabar jugades, ho fa de manera senzilla. No és el típic extrem de pausa que estem acostumats per aquest sistema de joc que tenim i aquesta cultura que tenim al Barça de creativitat, sinó que és un noi més de ritme, d'intensitat, d'atacar els espais, de córrer molt i de fer-ho durant els 90 minuts, no? I això és una cosa, jo crec, que li pot vindre molt bé.
1: Un extrem, com ara comentaves, d'aquest perfil similar a Rafinha, que necessita espai, és a dir, que és molt millor a camp obert que en espai reduït,
9: Sí, bueno, amb aquest joc del Barça que vol implantar Flick, que és un atac més vertical, sense pausa, d'atacar ràpid, de córrer endavant, de trencar línies, de bueno, el rock dur, no? com li diem allà a Anglaterra, doncs és un jugador molt vàlid per aquest estil que vol implantar Flick, i sobretot ja et dic que pot ser molt important per tornar a ser aquell equip pressionant, que pressiona després de la pèrdua, que manté la línia defensiva alta. És a dir, pot arreglar molts problemes defensius que ha tingut el Barça aquest any.
1: Mira, justament això et volia preguntar, perquè estàvem ponderant que segurament el Barça ha fet aquest fitxatge més en clau de perfil, un home que pressioni com agrada a Flick, etc. Això en el futbol modern és comú, que quan vas a fitxar un jugador gairebé puguis acabar prioritzant el vessant sense pilota d'un davanter que en pilota?
9: Totalment. Sí, eh? Només tens que veure els exemples dels quatre semifinalistes de Champions d'aquest any. Si tu veus els davanters d'Arsenal, Víctor Gyökeres com pressiona, si tu veus els davanters del Paris Saint-Germain com pressionen, o sigui, és fonamental per no patir descompensacions, per no patir que et fiquin en el teu camp, per no... Som equips acostumats a recuperar la pilota de manera ràpida per tindre el domini del joc i tindre el màxim de minuts de possessió, no? Llavors, tindre davanters que et transmetin aquesta agressivitat i aquesta intensitat i poder recuperar la pilota ràpid és clau en aquest nivell competitiu.
1: Doncs la mirada experta del tècnic assistent del Sunderland, l'Isidre Ramon. Isidre, tu, pel que ens expliques, més aviat t'haig de posar en el calaix dels encertadíssim el fitxatge, eh? Ni meló per obrir, ni massa cap.
9: Això ho veurem. Tampoc vull dir que sigui un fitxatge en clau defensiu.
1: No, perquè, evidentment, ja ens hem entès.
9: Això mateix, evidentment, aportarà els seus gols, però, evidentment, pel preu que s'ha pagat, considerarem si és car o si és barato en funció del seu rendiment. Si és un jugador que et fa 15-20 gols i dona 15-20 assistències, doncs tothom es ficarà les mans al cap, com dient que és barato, no?
1: Bé, això llavors, t'ho ha passat una mica amb Rafinha.
2: L'Isidre està acostumat als pre-premier, sí, que són sempre una mica inflats.
1: Sí, bé, és que l'hem pagat a preu premier, sí, sí. I segurament... I també val a dir-ho, el Bayern i el Liverpool estaven seguint el futbolista, és a dir, no el volien al Llevant ni al Celta, per tant, és evident que estem parlant no d'un crac, però d'un jugador d'evident primer nivell. Isidre, moltíssimes gràcies, i si no et tornem a molestar abans perquè fitxem un anglès, que gaudeixis molt de l'Europa League i de les vacances, lògicament.
9: Gràcies. Això, primer les vacances, sisplau.
1: Una abraçada, Isidre.
9: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: Míriam Guàrdia, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: Què us sembla el fitxatge de Gordon? Encertadíssim, meló per obrir, massa car. A la taula hi ha hagut unanimitat. L'Isidre Ramon, al final, no ha volgut abocar-se a l'encertadíssim, ja en parlarem. La nostra audiència diu...
10: Doncs un 45% ha votat encertadíssim, un 52% meló per obrir i un 3% massa car. El Josep, per exemple, diu...
1: Sí, m'estranya que justament el
3: bueno,
1: tema
3: com,
1: de...
3: Com no paguen ells. Sí, sí. No, o sigui, això del diner, vull dir, com paguin els altres.
1: Ja tens raó, ja.
10: Doncs el Josep, per exemple, diu... Un meló per obrir. Tranquil·litza que sigui una petició expressa de Flick. Suposo que té a veure amb la necessitat de sostenir el ritme i pressions altes durant 90 minuts. Està clar que això Rashford no t'ho dona. El Roger Durant, per exemple, ara mateix em sembla massa car, tant pel preu que n'hem pagat com pel salari que li pagarem, però confio en que Flick aconsegueixi treure-li el fruit que hauria de donar un jugador d'aquest preu i salari. El Macià Nicolau comenta, si el vol Flick i Ricard Torquemada està entusiasmat amb la seva pressió,
1: certament,
10: què pot sortir malament? Em sembla un bon fitxatge sempre que sigui per substituir a Rashford i Rooney i que no suposi la sortida de Ferran. I la Emma Canela diu, un meló per obrir, però si a Hansi Flick li agrada, endavant, confiança plena.
1: Ens hem deixat l'opció, el que digui Flick, que hauria guanyat...
3: Que de llarg.
1: Sí, sí, hauria guanyat i amb raó.
10: O també hi ha gent que posava una altra opció, que era... qui és el Gordon, que hi ha
1: qui
10: gent
1: és Gordon?
10: Que ni,
1: és Gordon?
10: Ni ho sabia.
1: Bé, aquests els podríem inscriure en el meló per obrir.
10: Exacte.
1: Ja ho veurem. Sí, pots contestar. Flash. Míriam, gràcies.
8: A vosaltres.
1: Salmo, alguna cosa més?
7: Res més.
1: Mercès,
7: que vagi bé.
1: Se'n va content. El Salmo ri, això sempre ens
4: sí,
1: fa...
4: Sí, acabes d'hora, no?
1: Sí, sí.
7: Sí,
1: sí,
3: sí,
7: sí,
3: sí, va, avui, has començat. Sí. Has començat.
7: Avui
3: de pa 10 minuts.
7: Sí. No, és que reia, perquè Flash és una broma que li quadra en tots els sentits i llavors
2: és un gran gràcia.
7: Sí, sí, sí.
3: I serà llarg.
2: I serà llarg.
7: Jo crec que
3: és així.
7: Quan en troba una, que és perfecte, no la deixa.
3: És un running gag de tota la temporada.
2: Quanta gent creus que expulses amb aquesta acudit? És a dir, a partir de quina edat no saben de què els estàs parlant?
1: Jo crec que a partir de 35 no tenen ni idea.
8: Jo no ho sé.
1: Tu no saps qui és Flash Gordon?
3: La Marta no sap. És el còmic d'Àlex Raymond.
1: Ara veu quan el Murri es fa el jove. No,
7: jo no sé.
3: De fet, Flash Gordon és un personatge de còmic dels anys 40-50, eh?
2: Sí, però es va fer popular.
3: Home, una pel·lícula que és dels anys 80. Però
2: això, popular és aquí.
3: Si vols, jo tinc tots els còmics enquadernats, els còmics de Flash Gordon.
8: No seria la meva il·lusió.
3: És molt bons, eh? Joder,
7: és per la pel·lícula.
8: Buscaré.
3: El dibuixava Àlex Raymond. Àlex Raymond és un dels millors pintors i dibuixats de còmic.
7: La pel·lícula és de 1980. Jo vaig néixer el 85. És bastant lògic que no sàpiga qui és Flash Gordon.
3: També sap qui és Mozart.
1: Clar, és super.
7: Flash Gordon era com Mozart, tal qual.
1: De tot el que va passar abans del 85, que quan va néixer no sap res.
7: No, home, a veure, Flash Gordon.
1: Allò, aquells triangles que hi ha gent que es diu
3: Maradona, piràmides. I no saps qui és Maradona, tampoc. Perquè,
4: a veure, va.
2: Tu creus que algú serà capaç de disfressar Anthony Gordon de Flash Gordon?
3: No, ja no.
2: Ja no.
3: Això abans.
2: A la teva època d'esport, això és passat.
3: I el doctor Zarco, que era l'amic de Flash Gordon.
1: Fa 25 anys...
3: Amb els calçotets per fora.
1: Fa 25 anys ja hauria sortit de l'Hospital de Barcelona disfressat de...
3: Flash Gordon és un home que va al futur, a l'espai, és el quarterback d'un equip de futbol americà, o sigui, fa supercatxes i tal, i el tio amb el doctor Zarco fan una nau i van al món i van conquerint Hibèrnia, no sé, Frígia i no sé quantes
1: coses. Mira, Flash Gordon conquerirà Europa amb el Barça la temporada vinent, si Déu vol. Míriam, Salmurri, gràcies.
8: A vosaltres.
7: Molt bé, que vagi bé.
1: De Flash a Julián.

0: ho hauria d'haver dit de Flash a l'Aranya, a Julián Álvarez.
1: Spider-Man i Flash, bueno, si és que tot és...
2: Ens espera.
3: Superherois. Quina llet, tu.
0: Sí, sí. És, com que no ha vingut João Pedro, m'haig de confessar amb altres passions. Laia Tudel, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: I és que el pròxim objectiu, i tan aviat com sigui possible, si és que és possible, és Julián Álvarez.
3: Sí, el Barça està avançant, o està intentant avançar, amb Julián Álvarez, amb el jugador pràcticament està tot parlat i ara el que està fent el club és preparar la primera oferta formal per presentar l'Atlètic de Madrid. Encara no l'ha presentada. Som en aquest procés de preparar. És una oferta que estem parlant de xifres al voltant de 100 milions d'euros. Per tant, entenem que no és una oferta fàcil. Ja sé que es poden dir 100 milions d'euros, però comporta moltes més qüestions i, per tant, doncs veurem, segons el club, confiant en presentar-la aviat. Per tant, veurem si els pròxims dies ja es fa efectiva aquesta oferta. Ahir a la nit va haver-hi una reunió entre el Barça i el representant de Julián a Barcelona. A la reunió per part del Barça hi eren Joan Laporta, Deco, Echevarría. També hi havia els representants Juanma López i Andy Ibarra, de l'agència Niàgara, que en aquest punt el que fan és d'intermediaris, i Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián. Va ser una reunió... Dues parts va tenir la reunió, una primera abans de sopar, diríem, fins a les 8, que és on va ser-hi el representant de Julián. Allà es va parlar sobretot doncs, de les condicions per tancar un principi d'acord amb el jugador, del salari, de les, del rol esportiu, de com el veien, de què tenien pensat per ell, i sobretot, bàsicament, també de qüestions econòmiques i de saber quina era la intenció del jugador. D'aquí, d'aquesta reunió, el Barça va sortir amb el missatge molt clar que Julián volia venir al Barça i que li semblava bé tot el que s'havia proposat, com a mínim així ho va expressar el representant, però llavors, després ja va marxar el representant, va seguir aquesta reunió, evidentment aquí s'havia d'acabar de parlar de com quina estratègia se seguiria a l'hora d'acabar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid, que és el que és complicat.
0: El representant va venir i va dir, a veure, quan cobrarem, com ho
3: fareu... I fins aquí la meva feina, no?
0: Com ho fareu, ja us espoileu.
1: I a partir d'ara, vosaltres mateixos.
0: Ja ens avisareu.
3: Bé, la figura de Juanma López, en principi, és una figura que ha de ser important per desencallar una mica, molt vinculat a l'Atlètic de Madrid, i que ha d'ajudar a intentar que es tanqui aquesta operació. Insistim, una operació que estem parlant de xifres molt elevades. El Barça, pel que diuen i el que estan preparant, l'oferta serà, com dèiem, al voltant de 100 milions d'euros, de moment sense incloure jugadors, cap més jugador en l'operació. A partir d'aquí, l'Atlètic de Madrid, les pretensions són més elevades, econòmiques, per tant, la negociació, un cop presenti l'oferta al Barça, farà tot just començarà aquesta negociació, que, com deia el Salmurri, es preveu llarga, però veurem, perquè el Barça la intenció seria, si pogués, doncs, tancar-la el més aviat possible.
0: Molt bé. Bé, veurem. Ara de seguida trucarem a la Maria Josep Hostalric a Madrid a veure què en saben allà, què esperen del mercat, ara que ja és bastant evident. Durant molts mesos hem parlat de l'interès del Barça en Julián Álvarez, però semblava... Veurem si l'Atlètic de Madrid té interès en deixar-lo sortir, veurem fins i tot si hi ha altres equips aspirants. Amb la vinguda ahir de la gent aquí a Barcelona, queda clar també, per si no ho estava, que Julián ha triat el Barça, almenys en primera...
1: Té el Paris Saint-Germain també darrere, eh?
0: Sí, bé. No dic que no, però que la gent hagi vingut aquí vol dir que s'ho prenen seriosament.
2: Potser ha anat a París la gent també, eh?
1: Seria la seva feina.
3: Potser ha marxat a les 8 perquè tenia l'avió cap a París, també.
2: No, però dir que té altres coses, segur.
0: No seria el primer, eh? El pare de Holland es va fotre un tour europeu que entre altres ciutats va passar per...
1: I Odegor també va estar a tots els equips.
0: Com ho veieu, això de Julián?
1: Jo veig que serà complicat. El que passa és que hi ha una cosa que canvia respecte a les negociacions anteriors amb l'Atlético de Madrid, que l'Atlético de Madrid ja no és l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid és un fons d'inversió que es diu Apollo. I això canvia molt les maneres de negociar. És a dir, tot dependrà del que... I el fons d'inversió Apollo no té sentiments. Vull dir, mirarà si li quadren els números i si no li quadren els números no ho farà. Crec que els d'Apollo han quedat bastant espantats amb els números de l'Atlético de Madrid, perquè hem de dir que a l'Atlético de Madrid, incomprensiblement per tots els mortals, s'ha gastat el que tenia i el que no tenia cada any per no aconseguir res. Aleshores, igual volen iniciar una nova era... I
2: amb l'entrenador millor pagat del món.
1: Amb l'entrenador millor pagat del món. Aleshores, aquí entra un nou paradigma de negociació. És el negociar amb el fons d'inversió que s'ha quedat l'Atlético de Madrid. O sigui, aquí ja ni Gilmarín, ni Cerezo, ni res, pinten res. Això és d'un fons d'inversió que es diu Apollo, que són nord-americans, i que miraran si els hi quadra o no els hi quadra. Per tant, se'm fa difícil vendre perquè és a l'inici de l'any. I els home d'Apolo, el que han posat Apolo, és Mateu Alemany, cosa que també ens pot donar la idea que no, fàcil no serà.
4: No. Oh, també faltarà veure si volen que fer entrar algun jugador del Barça amb l'operació.
1: Aquí pot ser.
0: Clar, jo hi ha una cosa que si jo fos Mateu Alemany o el senyor Apolo o el que sigui, que és, si has pagat 70, que poden ser 80 per Gordon, no et vendré Julián per 100. Ho dic perquè... I jo crec que l'operació Gordon està molt bé, a veure, l'han llestit molt de pressa, sí. Però clar, ara marques un paràmetre que és...
1: Has marcat un paràmetre, sí, sí.
0: Si aquest hi val 80, la meva estrella no val 100.
1: Val 120.
0: Sí, que segurament però... no ha fet una temporada per demanar-ne més, però...
2: No, no, però una cosa et porta a l'altra, no? Però jo crec que està ben fet, que estiguis avançat.
0: Sí, que sí.
2: Però vull dir que valorar-ho com...
0: Vull dir que no hi ha un ordre ideal, no, perquè clar. Si tu vols enllestir una ràpid, marques un...
2: Exacte, però indiscutiblement ho has fet, i jo penso que és una bona opció i és una bona operació que sí, que feta sí. En el
0: però,
2: timing.
0: Però a la vegada, línia... si tu fossis el senyor Atlètic de Madrid, diries, home...
5: No, doncs... Però tots dos han marcat una xifra similar de gols.
1: Sí, home, però jo crec que la dimensió de futbolista...
5: Sí,
1: de...
5: sí,
1: de...
5: sí, però vull dir, sí. Si ells van al barem 70, tu dius... El Newcastle... El teu jugador ha marcat exactament els mateixos
1: gols. El va comprar a Gordon per 45, em sembla.
5: Ja, aquí, el problema és aquest, que l'Atlètic de Madrid, òbviament...
1: I l'ha venut per 70, per tant els senyors àrabs del Newcastle han vist, han dit...
5: Sí, sí.
1: Però, en surt de collons.
0: Però jo sobretot ho dic, Sònia...
1: Aquests van gastar-se, em sembla que 100, no, més o menys, per Julián.
5: No, crec que no arriba.
1: No arribava segons les xifres oficials. Segons les xifres Anglaterra, sí.
0: Bé, no sé.
2: Però si és la primera oferta 100, entenc que el Barça... Jo
4: té marge de maniobra.
3: Sí, el Barça no vol embogir, lògicament. Embogir, diríem, arribar al 150, potser que l'Atlètic de Madrid el vendria sí, que seria la xifra que li agradaria. Però és cert que 100 és la primera oferta i a partir d'aquí en una negociació els dos clubs saben, un ha de baixar i el que ofereix, en aquest cas el Barça, començarà per 100. Però I... ja et dic, potser 120 arribant amb...
0: La diferència és que el Newcastle és un club venedor i l'Atlètic de Madrid no té cap necessitat de vendre's a Julián Álvarez. És a dir, si se'l venen serà perquè el jugador els ha traslladat que vol fotre al camp. Però si l'Atlètic de Madrid no rep una oferta que considerin... no sé si la paraula és acceptable, però... Vaja, jo ho continuo veient una operació complicada, llevat que l'Atlètic de Madrid ja tingui clar on vol anar a l'estiu i diguin, doncs escolta, si són 100 i ja tenim clar que fitxarem aquest, o fins i tot, crec que ho deies tu, Laia, allò del possible intercanvi, no, ho ha dit la Marta,
4: sí. Algun jugador que
0: si el Barça fos capaç d'incloure a l'operació algun jugador que interessi l'Atlètic de Madrid, potser ho pot avaratir.
3: Ara, de moment, som en un punt en què tant un club com l'altre estan parlant de xifres sense incloure jugadors. Tant un com l'altre no volen incloure els jugadors. És cert que s'ha parlat, quan va començar a parlar de Julián Álvarez i de l'Atlètic de Madrid, es parlava en el suposat interès que tindria l'Atlètic de Madrid en jugadors com Casador, fins i tot va sonar Bernal, Ferran Torres, però de moment aquests jugadors no estan entrant en l'operació.
5: És veritat que Simeone està enamorat d'uns quants jugadors del Barça.
3: Rafinha, també.
5: Però clar...
1: Igual és la idea, Rafinha per Julián.
2: Per mi és un fitxatge indiscutible, de totes maneres, si es pot afrontar a nivell econòmic.
0: Dels nous que hi ha, és el nou. Tot i que, en això estic d'acord amb la Sònia, per mi la diferència és que ells no el volen vendre, però si tu mires els números d'aquesta temporada...
2: Sí, no són...
5: Són
2: ha passat un tram de temporada que no...
0: Contra el Barça, la Copa trenca 3 mesos, crec, o 2 mesos i mig sense marcar.
1: La temporada ha sigut com la temporada Atlètica a Madrid.
5: Crec que no arriba als 20 gols.
2: I en la negociació hi haurà un moment clau que és el que se li demana sempre al jugador, que s'haurà de posicionar, doncs, si vol acabar venint i com de llavors amb l'afició d'allà a Madrid i això acaba rebaixant les expectatives. Però ja dic, si parteixes de 100 d'aquí que arribi, que el jugador s'hagi de posicionar, passaran.
0: Escolta, el jugador durant la temporada, jo crec que no amb especial gràcia ja ha fet alguns gestos de tu l'any que ve estaràs aquí,
1: jo crec que cada dia l'apretava.
0: Ell no és gaire hàbil, no se n'ha sortit amb gaire habilitat en alguns moments perquè li quedava mitja temporada amb l'Atlètic de Madrid i anava deixant la porta oberta. Per mi el fet que el representant, ja sé que pot anar a tres llocs diferents després, vingui a Barcelona, ja és un què. Sí. I ara, és una manera de pressionar, segurament, sí, sí, arribarà el moment en què ells hagi de fer el pas endavant si és que l'Atlètic de Madrid s'enfila la parra, però això...
5: Mira, 20 gols ha fet Julián aquesta temporada, si li sumes els dos de la Copa del Rei, són 20. Clar, el que crida l'atenció dels seus, de les seves xifres, són els 8 a la Lliga, perquè a la Champions... Un davanter de 10 gols està bé, però els 10 gols són els que ha fet Gordon, també, a la Champions.
2: Però al final és imaginar-te en el context Barça.
1: Ara diguem que 4 els va fer en un partit.
5: Sí, però són 10.
1: Contra els amics del Costa.
0: Imagina't com va ser el partit que va acabar lamentant-se de no haver-ne fet 6. En fi, però, escolta, al final l'estadística dirà que aquesta temporada n'ha fet 10?
5: 10,
1: 10. Gordon,
5: eh? Gordon
1: i Griezmann també.
0: Molt bé, doncs, per tant, Laia, l'oferta serà més o menys imminent, però, sí, però el desenllaç de l'operació ens ho haurem d'agafar amb calma, eh?
3: Sí. Sí, per tot i que, evidentment, l'ideal seria pel Barça tancar-ho abans del Mundial, tenir enllestit les grans operacions com aquesta de Julián Álvarez, tampoc són gaire optimistes en que es pugui tancar aviat. Veurem en funció, com reacciona l'Atlètic de Madrid a partir de què entreguen el Barça la primera oferta, veurem cap on va.
0: Paciència. Laia, gràcies.
3: Adéu-siau.
0: Farem una pausa i més novetats en matèria de sortides i potser renovacions al femení. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
8: Ostres.
7: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
9: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah, no, això no és cap càrrega.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot. La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
14: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
15: Soy un poco triste también.
14: I que esperem amb convidats especials.
16: Hi ha molt cabron.
14: Amb sorpreses.
16: T'ha gustat?
14: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
6: Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
6: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
22: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
5: Unia.
23: Que és, que jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
24: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
25: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
26: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
27: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
28: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
29: Em van passant coses.
28: Sí.

0: 9 minuts mal comptats i seran les 8. Ahir us explicàvem en directe el final de festa del comiat d'Alèxia, que portava incorporat altres comiats, comiats que esperàvem i no es van acabar produint. En fi, un bon galimaties. Ruth Vilà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui hem posat oficialitat a dos comiats que se'ns van explicitar en directe.
1: Sí, avui el club ha fet oficial que marxen Ona i Mapi, ho han fet a través de comunicats i de les xarxes socials. Mapi, amb un vídeo que ha publicat el propi club, assegurant que deixa el club de la seva vida, on ha passat els últims 9 anys i on ha guanyat 4 Champions i 7 Lligues. I Ona, amb una sèrie de fotografies i un missatge del club, i un vídeo que s'ha publicat ella, que els mitjans del club no publiquen, però Ona sí ha publicat també un vídeo on també explica que ha completat el seu somni de tornar al Barça i de conquerir els títols europeus, sobretot, que eren els que ella, amb els que ella més somiava després de 3 temporades, 2 Champions i 3 Lligues, és a dir, que el balanç d'Ona també és molt bo amb el Barça.
0: Molt bé, doncs aquests són els adeus que ja sabíem, però que no estaven per escrit, per dir-ho. Estaven celebrats, però,
1: sí,
0: no, però no estaven posats per escrit. Ara se'ns han obert un panell d'incògnites que gairebé donaven per fetes, que també marxaven, i ara mateix estan en l'aire.
1: Sí, jo vaig donar aquí la informació fa un parell de dies de que Marta Torrejón deixava el club. Mm. Era el que les diverses fonts m'havien comunicat, però ens expliquen que a les últimes hores el cos tècnic ha demanat confiança en el grup a la secretaria tècnica, és a dir, continuïtat en aquest grup que queda per afrontar la pròxima temporada. I, per tant, tot i que a mi em diuen que no està tancat, Marta podria seguir un any més al Barça i es podria fer també un esforç, una mica més del que es pensava fer, per la continuïtat de Salma.
0: Ah.
1: Ja ho dic, eh? Plausible, però no segur. Mm. Però si fa uns dies dèiem som molt lluny Salma i el club, la petició que fa el cos tècnic ahir mateix fan que es replantegi la continuïtat de Marta i que es faci un esforç més per la de Salma.
0: Clar, aquí el rellevant seria el de Salma, que és la jugadora a la que li havies fet una oferta a la baixa i resulta que ha acabat com un tro titular en tots els partits importants de la temporada i fent 2 gols a la final. I jo diria que el més sorprenent és el de Marta Torrejón, que vaja, és una veteraníssima, però ha tingut un paper mínim durant la temporada.
1: Sí, sí, jo entenc que es vol fer... Clar, marxen jugadores amb molt de pes i Marta és una jugadora amb molta veterania i que les ha vist a tots colors i que se les sap totes en aquest món, no? I aleshores jo entenc que... I a més amb una plantilla que segurament serà curta i que si venen reforços, seran reforços en principi molt joves, com els que hem estat explicant durant tota la temporada, no? De nenes de 17 anys.
0: Sí, no es preveuen fitxatges sèniors, tot i que marxin Mapis i...
1: Jo crec que els sèniors...
0: Sèniors vull dir ja jugadores fetes.
1: Martina et sembla una sènior.
0: Home, més que les de 17 anys, sí clar.
1: Doncs jo crec que alguna cosa així potser sí, però jo crec que alguna cosa més consolidada no, perquè el tema del fair play continua collant molt al club. Per això et dic que el tema de Salma, jo crec que si fos per secretaria tècnica, no per un tema de joc, sinó per un tema econòmic, els hi costa molt quadrar-ho.
0: Yeah.
1: Però entenc també explicar-me l'altre dia que Pere Romeu havia tingut dubtes durant la temporada sobre la seva renovació, que ara, en principi, ja fa temps que Romeu ha dit que sí.
0: No en deu tenir perquè la va posar a titular a la final de la Champions.
1: No, amb la seva pròpia.
0: Amb la seva pròpia.
1: Que Romeu havia tingut amb la seva pròpia dubtes, doncs, entre d'altres coses, que s'havien esclarit, però que, entre d'altres coses, clar, hi havia un tema també de projecte. Quin projecte em queda a mi? I entenc que ell també, tot i que l'acord és imminent, encara no ha signat i que també han d'escoltar que l'entrenador tingui determinades necessitats.
0: Sí, home, has de donar unes eines mínimes,
2: clar,
0: òbviament,
2: clar, li va per Xavi Pascual.
1: Clar.
0: Sí, ara parlarem de Xavi Pascual.
3: Que és cert que l'any passat es va parlar molt de com s'aprimava la plantilla del Barça, però marxaven jugadores suplents, que no tenien el pes específic que marxen les tres jugadores,
2: no,
3: bàsicament,
2: tres són
3: que Ona, Mapi i Alèxia. Mira, vull saber la resposta de la Marta Corredera a aquesta pregunta que fèiem avui al Fem Futbol, que per cert ja està publicat, ara després en parlem, que és qui trobarà esportivament, qui trobarà a faltar més el Barça, entre Ona, Mapi i Alèxia.
4: Esportivament,
3: Esportivament.
4: Ostres.
2: Complicadita,
3: pregunta. El Fem Futbol, hem fet
4: jo
3: un
4: crec
3: podi,
4: que la que menys però... serà Mapi. La que menys, jo crec que sí.
3: Quina central t'imagines?
2: Laia, no?
4: Bueno, Laia quan es recuperi, ah, però si
3: però no... Però Alexandri fins al gener
4: Aixa
3: febrer no tens.
4: Aixa ha jugat partits aquí a molt bon nivell.
3: I tu creus
4: I fins i tot en un moment donat no, pots retrasar Pàtria.
3: Em sorprèn
4: que la posi l'última, no?
5: Poques jugadors tenen la sortida de pilota de Mapi.
4: Sí, clar, però sí. Mapi ha estat... Mapi ha estat lesionada i diria que no se l'ha trobat tant a faltar com, per exemple, se pot arribar a faltar Ona. Ona és una lateral que per mi ha sigut de les millors de la temporada.
2: És que, no, per mi és que igual Ona és de les millors laterals de Roma.
4: No, ara mateix, sens dubte.
3: El dubte esportivament estava, per mi, entre Mapi i Ona. I m'ha sorprès que tu situïs fins i tot Alexia per davant de Mapi. Ho dic perquè Alexia, que és el seu pes al vestidor és indiscutible, a l'hora de la veritat has vist que tens Serra Jordi, que tens Vicky, però, vull dir, que tens més interiors.
4: Fixa't que el dia de la final de Champions a Oslo, la que t'aguanta el partit és Alexia i Cata a porteria.
2: Home, i Patri.
3: Home, jo crec que Patri...
4: Bueno, Patri perquè no. És la brúixola, però dic, Cata amb les aturades i Alexia és una mica la que talla certes contres, fa faltes tàctiques...
0: Aquí discreparia bastant,
4: A veure, jo, Patri, partint de la base que per mi Patri hauria de ser la pilota d'or, per mi... jo crec que Alexis se la trobarà molt falta.
1: També hi ha un tema de relleu, que és que si mires al futbol base, les migcampistes que pugen... Allò crec que es menjaran al món.
0: Tens més recursos als mig del camp. Aparentment tens més recursos. L'altra cosa és la dimensió que tenia el vestidor.
3: La dimensió extraesportiva.
0: Però a l'hora de fer un 11, per exemple, jo crec que Pere Romeu té més per triar al mig del camp que al darrere, per el lateral o el...
5: Abans parlàveu de fitxatges sèniors, l'últim, Ruth, deu ser Paio.
3: No, és l'Alexandre.
5: L'Alexandre, exactament.
3: Que va arribar lliure.
5: El més potent, diguéssim, de Paio, com a nou.
1: Paio i Quica. Són les despeses econòmiques més importants que fa el club, perquè l'Aia Alexandria arriba lliure.
5: Des de llavors ja el club no ha pogut afrontar cap operació.
1: No.
0: Molt bé, doncs així està el Pati i Pere Romeu, que ha decidit tirar endavant, malgrat que és possible que hagi d'acabar sortint ell aquesta temporada ja, sí, sens dubte. Tot això, Ruth, Sònia, nou capítol del Fem Futbol, amb quins... Vaja, m'imagino que el nom és Alexia un dia més aquesta setmana.
3: El nom és Alexia, fem un especial. La Ruta ens explica una mica la intrahistòria del comiat d'Alexia. Quan va informar la capitana al Barça que marxava, quan es va gravar el vídeo del seu comiat. Curiositats, no?, de la seva sortida.
1: Sí, detallets.
3: Sí. Després parlem, òbviament, del futur, el que hem fet aquí ara, més o menys, una mica més estès, del futur de Marta Torrejón, de Salma i les absències que hi haurà, com es podran cobrir, i entrevistem Bruna Vilamala, ja ho diré. Bruna Vilamala, que està ara a la mèdica de Mèxic, te'n recordes que vam parlar amb ella abans que es lesionés. Es va lesionar el desembre, tercera lesió d'encreuats, i volíem saber com estava.
0: S'està recuperant allà.
1: Sí, molt interessant. I parlem de primes. No sé si veu sentir el reservat, on es va explicar que els jugadors, només els jugadors del Barça masculí, tenien una prima per haver guanyat la Lliga que arribava als 23 milions d'euros. Doncs, si voleu saber quina és la prima de totes les jugadores del Barça per haver guanyat tots els títols d'aquesta temporada...
0: Totes juntes, eh?
1: I l'estaf, a Fem Futbol ho expliquem.
3: És una mica menys de 23.
2: A tocar, no?
4: Significativament.
0: Probable que vagi en proporció.
2: Els hi surt a tornar, no?
3: Sí, de fet, el Barça femení per guanyar la Champions ingressa de la UEFA 2 milions d'euros, no arriba. Sí. Clar, el PSG o l'Arsenal, qui
0: 150,
3: guanyi...
0: 150, sí. Bé, però els 2 milions és per només per guanyar la final o tot el recorregut?
3: No, crec que per guanyar la final són 200.000 euros. Vaja, jo, si no
5: o
3: vaig...
5: Si sumes tot el recorregut.
1: Sí, tot el recorregut.
3: Si sumes tot, 2 milions d'euros.
0: I, per tant, la comparativa amb els 150 és aquesta.
3: Sí, és aquesta, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: L'única cosa que tenien igual era la prima de Nike, que recordeu que a l'última renovació van acordar que la prima per guanyar Champions seria igual 3 milions pel masculí o pel femení, aquesta prima sí que és la mateixa.
0: Per tant, aquí qui surt guanyant és el club i no ella.
1: Sí, el club, sí.
0: Molt bé, falta ens fa. Ruth, gràcies.
1: Molt bé.

0: Avui serà ella qui farà salat. Santi, Gerard, Marta, teniu algun tema de l'actualitat informativa del dia que us cridi especialment l'atenció? Ara de seguida el comentarem amb l'Agnès. No, eh?
1: No sé què pot passar. Ha passat alguna cosa més? El PSOE? El judici de Fernández Díaz?
2: Jo, si vols, vaig avançant amb el meu tema, perquè demà s'estrena la temporada radiofònica de Crims.
0: Sí.
1: Ah, mira que bé.
3: Ara que parlàvem de Fernández Díaz.
0: És una notícia que podria obrir tranquil·lament l'informatiu.
2: Exactament, doncs la setena temporada del Crims radiofònic, a partir de les 9 del vespre, crec que ja estan publicats els capítols. Estigueu ben atents. Mira, a punt.
0: Ha estat sentit Crims i ha vingut. Avui, amb 2 minuts de retard sobre l'horari previst, fa acte de presència Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda. Què ha passat?
4: Què vols dir? Fa calor, fa molta calor.
2: Sabíem que això passaria, Agnès. Avui hem estat puntuals i no hi eres.
4: Que no hi era.
0: A les 10...
1: No m'estranya, perquè et passi 5 minuts a la porta, pobra.
4: No, tampoc passa. Bueno, bé, voleu saber els titulars d'aquesta hora, oi? Pedro Sánchez, després d'una setmana... amb tot d'informacions i causes obertes que pressionen a ell, el seu govern ha demanat compareixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de moment de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre el número 3, l'ex número 3, Santos Cerdán, i també l'exmilitant Leire Díez. Haurem de veure per quina data es concreta aquesta compareixença al Congrés, però en tot cas serà ja cap a finals del mes de juny. També dir-vos que la defensa de Jonathan Andic ha presentat el seu recurs davant el jutjat que investiga la mort d'Isaac Andic. En aquest recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona i el qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre aquesta tesi de que va ser una acció premeditada, assegurant que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, i diu que una de les vegades va haver de marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, també, entre les quals doncs, hi ha una trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. I la defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda, i recorden que hi ha un vídeo, que és una informació que ja s'ha difós aquesta setmana, en què Isaac Andic se'l veu ensopegar mesos abans de l'accident mortal en unes oficines. Doncs bé, aquest recurs que es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta. Veurem el recorregut de tot plegat. Això era un pas previsible, aquest recurs que havia de presentar la defensa de Jonathan Andic. Digue, a aquesta hora els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, això era el Maresme, i que ha calcinat completament tota una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però sí que l'incendi de l'empresa continua actiu, per tant hem d'estar atents també les pròximes hores. I explicarem a les 11, no sé si esteu al corrent, un cas que s'ha fet molt viral en les últimes hores, una anècdota que ha explicat l'humorista Judit Martín.
0: Ah, sí.
4: Coneguda per les seves imitacions al Polònia, ha revelat que en un homenatge a Montserrat Caballé es va emetre un enregistrament que va fer ella, imitant, que se li van demanar que ho fes, imitant...

0: Catalunya Nit, avui tot una mica crims, eh? El cas Andic...
1: Ja t'ho dic, torna a ser la calor aquesta que fa.
0: Lluís Pasqual també...
1: Escolta, a Lleida, rècord històric de temperatura en un mes de maig, eh? Han arribat als 37,3 graus.
0: Avui, a l'observatori de la meva terrassa, 35 a l'ombra... He flipat. És que estem al maig. A mi m'agrada la calor, però no puc permitir.
2: No arribem a juliol.
1: Quatre mesos així és insostenible.
0: Segurament no arribaré per molts altres motius que la calor, però és terrible, això.
1: Sí, sí, la veritat és que confiem que baixarà una mica.
3: També apunta rècord a l'observatori de Terrassa.
1: No, és que jo crec que hem de trucar la Gemma Puig i companyia perquè registrin aquest observatori de primera. Tu, 35 a l'ombra.
0: La informació que calgui. A les 10, al Catalunya. Mira com riu, ara està contenta ella. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
1: Gràcies.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
5: Amb Sònia Gelmà.
2: És un dia de molts noms propis. Encara hem de parlar de Mitchell, que deixa el Girona ja de manera oficial. De Xavi Pasqual, que deixa el Barça també de manera oficial. I de Sergio Lozano, que ens ha de visitar. I en aquesta primera hora del Tot Costa ja hem parlat de Gordon, que és a Barcelona, ha passat revisió mèdica i serà el primer fitxatge del Barça per la pròxima temporada, jugador procedent del Newcastle i que, com sabeu, el Barça pagarà per ell 70 milions d'euros més variables. I també hem parlat de Julián, perquè el Barça diríem que inicia aproximacions amb l'Atleti de Madrid. De moment, de punt de partida, són 100 milions d'euros, el que posaria sobre la taula, però ja es preveu que això sigui llarg i que potser calgui pujar una miqueta més aquesta oferta.
0: A veure, aquí hi ha l'altra banda del telèfon. Mateu? Ui, no, avui no em va bé parlar.
2: No, diries que no hi ha unes grans relacions...
0: Bé, no
2: és que jo sigui... Enric Bastit va explicar que ell tenia molt bona... Potser és el nostre interlocutor ara per parlar amb Mateu Alemany. Tenia molt bona relació amb Mateu Alemany. Recordes a les eleccions?
0: Sí. Ja. Bé, no sé si hem d'anar per aquí. Ara també et dic que entre enviar Juanma López i enviar Enric Masip, potser sí que enviaria Masip.
3: Ho imposen, els dos imposen.
0: Sí, certament. En fi, fins aquí la primera hora del Tot Costa, farcida de noms. La segona no serà menys. Comença ara i aquí, amb Mitchell.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: 8 minuts passen de les 8 del vespre. 5 dies després que es consumés el descens del Girona a segona divisió, avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Mitchell. Probablement, Eduard Solà, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: El millor entrenador de la història del Girona, eh?
7: Sí, efectivament, amb aquestes 5 temporades, 221 partits, ascens a la primera temporada de primera divisió, classificació per la Champions i tercer lloc en el tercer any, enamorant fins i tot a Europa a la quarta temporada, però és veritat que passant molts i molts de problemes a la Lliga i, malauradament, un descens a segona divisió on el va trobar aquesta cinquena temporada, 5 anys de Mitchell al Girona, que és, evidentment, el millor entrenador de la història. Era una situació que es podia preveure. El que passa que la bona relació que hi ha hagut entre Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel ha fet que aquestes últimes hores anéssim parlant, però que finalment es decidís que aquesta era la millor solució per un Mitchell que patia, i amb una direcció esportiva que patia, que ho han passat malament, que s'han trobat, com us deia ara fa uns dies, i no s'han trobat amb l'energia necessària per continuar aquest projecte, tots plegats, i s'ha acabat decidint que Mitchell no serà l'entrenador del Girona a la temporada.
0: És a dir, que ho decideix el Girona, no ell.
7: Entre tots. Perquè Mitchell és veritat que volia...
0: Però vull dir que ell no tenia clar que havia de ser punt i final al descens, sinó que tenia dubtes i tots plegats han acabat decidint que millor
7: sí.
0: Que no.
7: Sí, ell tenia dubtes, sobretot perquè pensava que la temporada que ve, després d'aquest descens, podia ser molt dura si les coses no anaven bé. Es va trobar amb el director esportiu Quique Cárcel, es van mirar i, clar, van veure que la millor solució doncs, era deixar-ho estar, tot i que és veritat que Mitchell... Jo ara mateix estic convençut que si l'haguessin pressionat una mica més o l'haguessin dit va, home, vine, va, home, confiem en tu, va, home, continuem.

0: continua, és possible que Mitchell l'haguessin acabat enganyant, podríem dir d'aquesta manera, i que hagués continuat a la banqueta, perquè sí que és cert que si el Girona s'hagués mantingut, Mitchell tenia preparada la possibilitat de continuar una temporada més a primera divisió.
1: Perquè l'altra pota de l'invent és Quique Cárcel. Sí. Aquí hi ha menys misteri, en teoria, perquè Quique Cárcel sí tenia contracte, sí que té contracte un any més, i no sé, des del teu punt de vista, no sé si en algun moment has vist perillar que tots dos acabessin marxant.
0: Mitchell acabava contractar el 2026, Quique Cárcel té contracte fins al 2027, és veritat que Quique Cárcel tampoc ho està passant gens bé. És veritat que un cop va acabar el partit, o abans d'acabar el partit, va marxar ràpidament cap de la llotja, gairebé amb ulls plorosos, i m'expliquen que ho està passant malament, però esclar, és que té contracte i li han encarregat que, com a mínim, ha de començar a gestionar la plantilla del Girona per la pròxima temporada. Ja ha gestionat l'adéu de Mitchell, i ara el que ha de fer és gestionar el que ha de ser el nou entrenador del Girona de cara a la pròxima temporada, on és veritat que hi ha molts jugadors que tenen contracte, però és veritat que també hi ha jugadors que acaben, i vés a saber què és el que acabarà passant.
1: Per tant, Quique Cárcel sí, almenys de moment, aquest any de contracte que li queda. Mitchell no.
0: No.
1: Mitchell té destinació ja, no de manera oficial, però
0: sí.
1: Apunta a Holanda.
0: Sí, en principi el que farà Mitchell, tot i que és veritat que té un parell d'interessos de clubs de la Lliga Espanyola, que amb prou feines els té en consideració, el que més té en consideració és aquest interès de l'Ajax, que ja fa temps que ell en principi hi va parlar, però que no van decidir res. Ell ens assegura que fins que no ha acabat la Lliga no s'hi ha acabat de posar fil a l'agulla, però sí que és veritat que aquesta oferta que té per anar a l'Ajax a jugar a Conference, un pas endavant a la seva carrera esportiva, doncs segurament serà el que acabarà
1: passant. Prèvia Conference, les coses
0: sí,
1: a l'Ajax han anat tan malament que s'haurà de treballar per jugar la Conference.
0: En principi s'agafarà uns dies abans de fer-se oficial el seu fitxatge per l'Ajax, parlarà amb la seva família, i és evident que ho acabaran de decidir.
1: Potser és molt prematur preguntar-te això, però i a la banqueta del Girona, aquí?
0: Aviam, és el que han de decidir. De fet, el tema Mitchell s'ha allargat una mica massa. És veritat que potser esperaven dimarts acabar-ho de decidir, però és que com que han anat parlant, han vist que Mitchell tenia ganes de continuar, però tampoc s'han vist tots plegats amb cor. Hi ha la possibilitat de l'entrenador filial, Quique Álvarez, de sobre la taula, ho han valorat, però és veritat que el Girona mirarà doncs altres ofertes per aviam si pot aconseguir algun entrenador de prestigi, de més recorregut, però esclar, és que haurà de ser un entrenador a segona divisió, perquè si tu ara veus entrenadors lliures, pots trobar Jagoba, pots trobar Francisco, pots trobar Imanol, doncs clar, aquests no baixaran a segona divisió.
1: Bé, home, depèn del projecte,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: No ets optimista, amb el substitut de Mitchell?
0: Mira, com deia Mitchell, veurenc. Veurenc. Ja.
1: Molt bé. Per cert, ara s'han desencallat les incògnites dels últims dies. Això vol dir que sentirem alguna veu del club en les pròximes hores?
0: Mira, Mitchell no s'acomiadarà.
1: No?
0: No farà roda de premsa. No la farà. Han decidit que no parli, que no faci roda de premsa de comiat.
2: És estrany, no?, amb la relació que ell té amb Girona.
0: Sí, però al final han decidit que estava molt enfonsat, que no tenia ganes i que de moment no farà roda de premsa de comiat.
1: És veritat digues. Que cada vegada s'acomiaden menys entrenadors quan se'ls
0: sí,
1: carreguen. No és el cas, perquè Mitchell ha acabat el contracte.
2: Clar, però, i acaben d'alguna manera
1: però
2: és, bé, no?
1: Sí, però cada vegada és... Vaja, no, com no sigui Eder Sarabia i que va sortir a dir ell que plegava, que sí que per dir-ho així se suposa que mereix una explicació, cada vegada està menys... Però jo estic d'acord amb la Sònia, tenint en compte l'encaix de Mitchell a Girona, em sorprèn que aquesta
0: sí.
1: marxa gairebé en la clandestinitat d'un tuit.
0: Jo també esperava que... Bé, demà sí que el Girona té previst publicar unes declaracions de Mitchell. Més que declaracions, publicarà un vídeo amb paraules de Mitchell, però han decidit que no hi hagi roda de premsa i veurem...
1: Sembla lost, això, va capítol a capítol. Avui l'anunci, demà les declaracions, que no...
0: En fi. I jo que m'esperava que demà hi hagués una roda de premsa, perquè havien dit que quan s'acabés de decidir el futur de Mitchell, doncs parlarien els màxims mandataris, sembla que per demà no serà, i que potser esperaran que hi hagi més coses decidides, com ara, per exemple, el nou entrenador, perquè hi hagi roda de premsa oficial dels màxims pesos pesants del club.
1: Bé, les coses van lentes a Girona en aquesta setmana post-descens, però tocarà esperar, i avui en tot cas hem tingut una notícia que era clau per saber per on pataria tot plegat. Gerard, Santi, Marta, què us sembla la sortida de Mitchell?
3: El millor treu de la història del Girona. No es pot dir...
1: Però,
3: no
1: jo crec que en això estarem d'acord tots.
3: No es pot dir massa res més. És una pena que hagi acabat així la història.
1: Però tu creus que era la solució natural, eh? No hauries apostat.
3: És que jo crec que el
1: com
3: cicle...
1: Com a club no hauries apretat.
3: No crec que era aquí, que també fa dues setmanes o fa una mica, que jo crec que el cicle de Mitchell, encara que el Girona s'hagués salvat, perquè el cicle de Mitchell estava acabat, per
1: mi. Jo estic d'acord. Vaja, jo m'havia imaginat Mitchell salvant l'equip i acomiadant-se gairebé a l'hora.
4: Em sembla més greu el descens que la deu de Mitchell. O sigui, al fi d'etapa de Mitchell, jo crec que estic d'acord amb el que deies. Ell se'n va amb la pena de no haver salvat l'equip. Que
1: deies, Solà.
0: Sí, no, només un apunt, sí. Si Mitchell hagués salvat l'equip dissabte passat contra l'Elx, tenia preparat el fet de dir que ell tenia ganes de continuar. Una altra cosa és que després hagués hagut acord i que el club hagués decidit que com digueu vosaltres, era el moment de separar els camins.
3: No, era és més una sensació, Eduard?
0: Sí,
3: sí,
0: és la mateixa que tenim.
1: Jo crec que tots hem vist Mitchell gastat aquesta temporada i gairebé des de l'inici.
5: I l'equip també gasta amb ell, vull dir, un entrenador així tan exigent i... crema molt, crema molt. Jo estic amb el Gerard.
0: És que era la millor solució. És veritat que sap greu que marxi Mitchell, el millor entrenador de la història, classificació de la Lliga de Campions, que fa 3 anys va enamorar amb el seu futbol i que hagi d'acabar d'aquesta manera, baixant amb l'equip a segona divisió, tornar-lo al lloc on ell el va agafar per pujar a primera, és evident que sap greu i que no és el millor final, però és evident que també entre tots plegats... Mira, ara aquesta tarda, per exemple, parlàvem amb Francesc Cregol, l'analista del partit del Girona, i també ens diu que era la millor solució, que ell faci el seu camí i que veurem què és el que passa en un futur.
1: Bé, ara es tracta d'intentar portar-ne un, no sé si tan bo com Mitchell, però com a mínim que faci el fet i que arri amb un projecte que és molt difícil, com és el...
3: I també, Jordi, el dol augmenta quan tens un entrenador amb tanta identitat, que s'ha s'ha integrat tant amb Catalunya, amb Girona, amb la ciutat, i que es notava que estava tan a gust que això encara fa més mal deixar-lo marxar i marxar d'aquesta manera.
1: És que, per exemple, jo penso en Machín, que segurament, si no em dius el contrari, Solà, és l'altre gran nom de la banqueta del Girona.
0: El primer ascens, a Machín, o el segon ascens, Mitchell.
1: Tan encaixat com Mitchell, jo no el vaig arribar a veure mai, però bé, en fi.
0: Tampoc hi va estar tantes temporades, però és veritat que Machín va salvar l'equip de baixar a segona divisió B, va venir aquí amb una situació molt i molt complicada de l'equip, va fer promoció i el va pujar, també.
1: No estava comparant mèrits esportius, no em faltaria. Machín en el seu moment també en va tenir... I molt, molt bé, doncs esperarem asseguts més novetats des de Girona. Solà, gràcies.
0: Apa, adéu.
1: Amb molta més tranquil·litat i amb menys dramatisme, evidentment, es treballa a l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: On, evidentment, la permanència fa que el to no tingui res a veure amb el del Girona, i que es pugui preparar la temporada vinent amb una certa tranquil·litat, fins i tot amb l'impuls, en parlàvem aquesta setmana, de l'aterratge de Monchi.
6: Sí, i de fet ja s'han trobat, com explicàvem ahir, Monchi i Manolo hi van fer la primera trobada en un ambient distès, cordial, serà la primera de moltes, perquè tenen tot l'estiu per davant per mirar de renovar la plantilla i de dibuixar el que ha de ser doncs, a la propera temporada. El més urgent són algunes sortides que n'hi haurà bastantes, però n'hi ha algunes que estan bastant clares i que m'agradaria esbossar-te.
1: A veure...
6: Mira, ara mateix la plantilla l'han acabada 23 jugadors del primer equip a l'Espanyol. Doncs d'aquests n'hi ha 5 que no seguiran. Seran més, al cap de l'estiu seran més. Però vaja, ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, que se'n tornen cedits pel Villarreal i, per tant, no continuaran. També acaba sessió en Ngonge. Va arribar al gener, el rendiment no ha estat bo, se'n torna al Nàpols. El central, Fernando Calero, acaba contracte el 30 de juny i l'staff tècnic, en principi, no compta amb ell i, de fet, ja sembla que té algun equip com el Mallorca on podria anar a parar.
1: Doncs és sorprenent perquè ha estat titular com a mínim al tram final de temporada.
6: Sí, ho ha estat bastant de temps durant la temporada.
1: Vaja, molt més que Riedel, que era el fitxatge per, en teoria, ocupar aquesta posició.
6: Sí. I un altre jugador amb qui no es compta és amb el lateral esquerre José Salinas, que va arribar de l'Elx l'estiu passat i que no ha tingut una temporada bé. Romero ha fet una temporada tan bona que no li ha donat espai a Salinas a poder-se realitzar.
1: Que, per cert, Salinas, tinc entès que és parent de Riquelme, el candidat a les eleccions del Madrid.
6: Ah, sí?
1: Crec que la dona...
4: Per la part de la família de la seva dona.
1: Sí, sí, sí.
4: Vaig sentir l'altre dia, sí.
6: Per cert, m'he confós, perdona. Qui té ofertes del Mallorca és Salinas, no Calero. Ah. Calero no em consta a mi ara cap oferta, però sí Salinas. Que, en principi, tot i que té contracte fins al 2028, tampoc no continuaria. Aquests són els 5 que a hores d'ara sabem pràcticament del cert que no seguiran. Hi ha un cas que és especialment delicat, és el d'Àngel Fortuño, el porter, que ja ha viscut dues temporades senceres com a suplent, primer de Joan Garcia i ara de Dimitrovic, i ahir el vam entrevistar al reservat, a l'Espanyol reservat, i va ser molt clar, són 14 segons, respecte a la possibilitat que hagi d'afrontar una tercera temporada com a suplent sense jugar gens.
7: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
6: Seria difícil per ell...
1: Quants anys té, Fortuño?
6: 25 en farà aquest any, 24 cap a 25.
1: Cara.
6: Però clar, el pobre nano ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys.
1: Clar, és que li ha tocat Joan Garcia i després ve Dimitrovic. Jo recordo l'estiu passat, no, el titular hauria de ser Fortuño, i el temporadot que s'ha marcat Dimitrovic fa pensar que se'n tirarà un altre a l'ombra al Bodan Fortuño.
6: Sí, sí. Això sí, no surt aquest estiu, potser en forma de sessió...
1: No, clar. Dic si es queda...
6: Si s'acaba quedant com a segon de Dimitrovic.
1: En fi, doncs aquest és el primer tastet de la reformulació de la plantilla de l'Espanyol de cara a la temporada vinent. Diria que menys Romero, que a l'Espanyol li encantaria quedar-se'l, però no és possible.
6: Sí.
1: La resta són baixes... Vull dir, no crec que hi hagi plors per Engungue.
6: No. Si permets l'asterisc, Terrats.
1: Sí.
6: Terrats, que per la cosa sentimental que té amb el club, segurament... Ell hauria volgut quedar i s'hauria volgut quedar i veurem...
1: Jo ho vaig dir l'altre dia, que el dia que va arribar cedit estava convençut que es quedaria per qualitat i perquè és molt de l'Espanyol, però clar, entenc que l'operació...
6: Són entre 3,5 i 4 milions d'opció de compra amb el Villarreal.
1: És pasta.
6: I en principi, doncs, de moment no s'ha cregut oportú de...
1: Qui sap, sí, l'estiu és molt llarg.
6: Mira, és el que t'anava a dir.
1: Em sembla bastant evident que no es quedarà el Villarreal, per tant, qui sap.
6: Exacte, vull dir que anem a veure, perquè això, som a 28 de maig i... Poden passar 50.000 coses.
1: Això és molt llarg, tot és molt llarg. Sergi, gràcies. I gràcies també al Gerard Tautet, al Santi Jiménez i a la Marta Corredera. Al principi estaven una mica esvalutats, però al final s'han acabat...
8: Molt bé.
2: Molta disciplina avui.
1: S'han acabat comportant.
2: Molt bé, molt bé.
1: Farem una pausa i farem venir l'altre Big Three. Macià, Antoja, Ballesteros. Hem de repassar la roda de premsa... Segui un moment. La roda de premsa de Xavi Pasqual d'aquest migdia. Ara venim.
9: Ara. Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
10: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així... Sempre et ve al cap la pregunta...
11: I aquest? A què es dedica?
10: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
15: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
8: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
16: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
8: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
17: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
8: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
18: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
8: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
19: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
20: Solidaris.
21: Amb Mercè Folch.
8: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
20: Dissabte a les 10 de la nit. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
23: El cinquè quart.
1: Temps pel bàsquet. Ahir es va fer oficial que Xavi Pascual no continuarà a la banqueta del Barça quan s'acabi aquesta temporada. Fa dies, per no dir que setmanes, que en parlem. Des d'ahir és oficial i avui el tècnic de Gavà ha sortit a donar les seves explicacions. Aquest és el resum que n'hem fet.
24: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. Si hagués volgut continuar, hagués anat amb l'oferta, amb alguna de les quatre ofertes que em van posar sobre la taula, i hagués anat al club i hagués dit: escolteu, tinc això, si em voleu pagar més, em quedaré aquí, si no me'n marxaré. Això no ha passat en cap cas. En cap cas hi ha hagut cap discrepància en aquest sentit, i si n'hi ha hagut alguna, només és pel meu barcelonisme, pel meu entendre el que es necessita per guanyar i el meu afany de fer el millor equip possible per la temporada que ve i per aquesta temporada guanyar. Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada. Són molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria en aquest play-off.
1: Ho tenia difícil Xavi Pascual, que havia d'explicar per què deixa el Barça 7 mesos després de tornar, sense deixar ferits i que s'entenguessin els motius de la seva sortida. No se'n va per diners, no se'n va emprenyat, ni se sent enganyat, el projecte és engrescador, però... I aquí està la crítica, entenc. No s'ha acostumat a com funciona el Barça de bàsquet, que és tant com dir... jo aquí no hi puc treballar, més enllà del que li ha costat digerir les derrotes. Ernest Macià, bona tarda.
25: Com estem, Jordi?
1: Laura Antoja, bona tarda.
26: Bona tarda.
1: Xavi Ballesteros, bona tarda.
27: Bona tarda.
1: Bé, el que us deia, tenia una missió difícil, Pasqual, que era fer conviure els motius de per què marxa sense estripar del funcionament del club, que és evident que no funciona, perquè si no, no es carregarien el director esportiu, i jo crec que ha quedat bé, però no ha aconseguit l'objectiu. No sé com ho heu vist. Tu has res, Poli.
0: Ah, doncs jo crec que Pasqual s'ha acostumat a estar en clubs de bàsquet que li donen el que vol, quan vol, paguen bé i van de cara a barraca. El Barça, doncs, actualment és una secció del club, que és bàsicament un club de futbol amb seccions.
1: Però això ho ha estat
0: crisi,
1: tota la vida.
0: En crisi econòmica i en un, context, sí. I en un context, ara sí, amb clubs que, o franquícies que tenen molts més diners dels que hi havia abans. El Barça abans, amb 36 milions, hagués sigut el club número 1 o 2 d'Europa. Ara, doncs, serà el 6è o 7è. Mm. I en aquest context, o tens una estructura molt endollada amb el bàsquet, o tens, doncs, com has tingut durant anys, un directiu que se'n va veure partits de futbol quan està jugant a Mònaco contra la Final Four, i una mica de despreocupació. Els diners, per fer el mínim, ja han sigut, menys aquesta temporada, que el Barça ha sigut l'únic equip que jo recordi que no ha fitxat ningú, tot i tenir lesionats. Aquí ha fitxat tothom. Manresa, sí, sí. Qualsevol equip ha fitxat. Barça no. Llavors, clar, clama al cel. I Pasqual ha perdut ja la paciència i se'n va.
1: Laura.
3: Bé, ha sigut una manera molt delicada i molt fina, doncs, de no perdre el compromís blaugrana. Això ell ho ha dit molt clar. Però és molt difícil explicar que després de tan poc temps realment rescindeixes un contracte, tot i que penses, doncs, que el club està fent millor les coses, no? Llavors, penso que aquesta manera d'explicar que ha tingut, per mi, elegant com sempre, amaga, i no amaga perquè és impossible, perquè hi ha un moment en el qual està dient que no s'acostuma, però sí que és com una enxufada d'energia a una secció, a un club que ell s'estima, i que penso que el que està dient és que s'estan produint molts canvis a Europa, que hi ha equips i hi ha clubs que estan treballant d'una manera molt diferent a el que està fent el Futbol Club Barcelona, que segurament estan havent-hi canvis interns per arribar a fer aquesta modificació que necessita la secció, però que crec que ell aquest procés el pateix massa, com a culer, com a persona implicada, no? Llavors, aquest patiment a nivell personal, perquè parla molt d'això, de nivell personal, jo crec que no li permet la continuïtat fins que aquest club aconsegueixi realment, doncs, tot això que ha dit el Macià, i el que és evident, no? Que és realment fer un cop de puny sobre la taula i dir, bueno, volem estar entre els millors d'Europa o estem perdent el tren.
1: Sí, sí, sí. És que jo crec que és indiscutible el barcelonisme de Xavi Pasqual, això no ho discuteix, ningú, però bé, és veritat que en la mateixa roda de premsa li hem sentit dir que estaven tots a la mateixa pàgina i que no. És a dir, ha fet...
0: Aquí... Sí. Perquè no se l'ha preparat. Jo sé que no se l'ha preparat,
1: no,
0: que
1: dir,
0: ha anat a improvisar.
1: El que vull dir, i l'honora, en certa manera, perquè ella ha volgut ser elegant, com deia la Laura, és que en la voluntat de no fer sang ni ferir ningú, perquè ja ha explicat que continua sent la portista com el primer dia, jo crec que li hem hagut de llegir entre línies que el funcionament de la secció no és competitiu. Valles.
4: Jo d'entrada, el titular diria que és un crac, no? Perquè fer això que ha fet avui, sortir, entre cometes, com un campió de dir, hòstia, és que me'n vaig perquè, aviam, és millor pel club que jo me'n vagi, és millor que jo no hi sigui. Estic fent això perquè realment crec que no sóc l'home adequat. El club està en una situació bona i en creixement, i crec que farà un molt bon equip. Ostres, i llavors diu una cosa que és molt difícil, que és explicar una cosa negativa, però que quedi bé. És com quan et ve un i et fot un calbot i a sobre dius, i fa gràcia, no? Dius, hosti, m'acaba de fotre un calbot, no? Doncs jo crec que ha passat una mica d'això, no? Que ha fotut un cop sec de dir, escolta'm, que no està ben muntat això, que això no funciona així. I llavors crec que ha dit moltes coses, però sobretot n'hi ha moltes que les ha deixat entre línies i queden molt clares, no? I jo crec que aquí sí que s'ha de fer una reflexió general de tot el que ha anat dient, perquè no és d'avui per demà, i no és una cosa que es pugui solucionar amb un canvi de director esportiu, eh?
1: Fins i tot... Bé, l'hem hagut
4: I deixa'm dir una cosa, a Jordi, només. Jo estic a favor amb l'Ernest de que el Xavi és un tio que improvisa i tal, però crec que una cosa que tenia molt clar, o sigui, les idees les tenia molt clares, el discurs el tenia molt clar, la cronologia la tenia molt clara, i quan ho tens tot tan clar, crec que et pots permetre el que he fet, no? Un discurs que s'ha entès perfectament, ordenat, en què crec que no s'ha deixat cap cosa, i que a més doncs, ha tingut la deferència de dir, escolta'm, si han, perquè ho entengueu, és com quan deixes una parella i al cap d'uns anys tornes. No, no és el mateix, s'ha perdut alguna cosa. Doncs
1: aquest símil
4: ha estat bé. Són claríssims,
1: aquest símil ha estat bé, però per això deia que s'ha de llegir entre línies, perquè vol dir que el Barça que ell va deixar no és el d'ara, i ell quan diu que pateix, no tinc cap dubte que ell pateix per les derrotes
4: segur,
1: però tampoc tinc cap dubte que el seu ego d'entrenador de primer nivell no li permet de fer el ridícul pels puestos. Vaja, ell ha dit, no em perdonaré mai no haver classificat el Barça pel playoff.
0: És a dir, ell ja ha fet els calés en el bàsquet. Ara pot permetre's el luxe d'anar per guanyar. Si no és per guanyar, ja no val la pena.
1: Jo en això també me'l crec. Jo crec que si ell va a Dubai no és perquè li paguin 2 o 3 o 5, sinó perquè ell tindrà eines per fer la plantilla que ell vulgui. Això em sembla bastant evident.
3: Jo també penso que se li afegeix un tema que, a més, l'ha verbalitzat, però així transparent, és la relació personal amb dos peces claus, com és el Laporta i el Joan Carles Navarro, no? Llavors, ho ha posat d'escut dins de el que és tot el soroll que hi ha exterior de tot el que són els problemes interns, i que si hi ha confrontacions, i que si hi ha no sé què. I ell ha volgut... O sigui, jo penso que el perill més gran i el que ell li ha fet patir molt és aquestes relacions interpersonals que té ell al club, més el fet de que està portant l'equip de la seva vida, no? Del que el porta al cor. Llavors, tot això era com, ostres, se'm desajusta tot, no aconseguiré fer el que jo pretenia fer, els hi deixo un llegat per si el volen agafar, i jo penso que el camí l'entendran i tiraran endavant. No sé, jo crec, eh?
1: I potser haurien de canviar alguna cosa més. Hi ha hagut una pregunta, diria que del Marc Mundet, molt interessant, que si havia deixat alguna guia de com creia ell que havia de funcionar la secció. Ha dit que no ho diria en públic, però ha quedat bastant clar que el que havia dit a Juste i a Laporta és que com ara no sé quina és la manera. És evident que les possibilitats econòmiques són les que són, però bé, en fi, més clar l'aigua. El director esportiu no continuarà, no és oficial això, però pues, ja ho sabem, fins al punt que ahir l'Ernest ja ens parlava de la figura de Xavi Pujol. Això encara es tardarà més a ser oficial, perquè el Baskonia està en temporada, evidentment. Què us sembla, Laura Valles, Xavi Pujol com a director esportiu?
4: Bé, ja van tantejar l'estiu passat una altra funció. És una persona que surt de Vitoria, on no ha encaixat, perquè allà a Vitoria són molt tancats, fan una manera de fer que això de que els hi vinguin de fora i els hi diguin com va, doncs no ha funcionat. Tenia contracte 3 anys, doncs ho tanca amb un, i jo crec que és una persona que, a banda de ser jove, que està molt preparat per les noves maneres de veure el bàsquet, doncs amb silenci, des de dins, crec que pot fer molt bona feina. No?
1: És a dir, no ha funcionat a Vitoria?
4: No ha funcionat, perquè allà no l'hem deixat fer. És que és molt difícil.
0: Però a la Copa hi van provisionalment segons de la Lliga.
4: Que la feina que havia de fer ell, hi havia un senyor que es diu Salazar, que és un històric d'allà, una llegenda, que havia de plegar, però aquest senyor ha estat cada dia allà, allò tocant els nassos. Això no? És el Félix Fernández, que és el director general, que també hi ha un altre que volen que entri, que és el Juan Pedro Cazorla, que també, no? Llavors, clar, és molt difícil treballar.
1: El camarote no se'n para el Marc.
4: El dit a l'orella, i al final dius, escolta'm, he vingut aquí perquè m'heu fitxat, no?
1: Molt bé. Doncs, en fi...
4: Però això és la meva opinió, eh?
1: No. Segur que és la teva opinió.
3: A veure, jo penso que el que va fer durant molts anys a Manresa, i que alguna vegada ho havíem parlat aquí sobre el tema de per què els fitxatges del Barça no eren gent en projecció i tenien aquests salaris i aquest... Jo penso que hi ha un moment que el que sí que està agafant ara, si agafés, si és el cas que és la figura, és una persona de molt de coneixement de jugadors del mercat, que a més, és el que deia ara el Xavi, treballa molt en silenci, és a dir, no voldrà massa protagonisme, simplement anar fent la feina, i potser per la creació d'un funcionament amb una plantilla més llarga, amb un desgast menys de salaris i més de qualitat de futur, bueno, potser és al Barça el que li encaixa és això ara mateix.
4: El que passa és que també m'agradaria saber si ell serà la figura de director esportiu, si és el que decideixi del que mana. Si ell és el que mana, crec que figures com Željko Obradović no hi entrarien, i perquè ell és més d'un perfil de buscar projectes, no? Però ara també m'agradaria saber doncs una mica de l'estructura que genera, no? Si ell és el que decideix, jo crec, ho dubto, que sigui ara mateix el que decideix l'entrenador, per exemple, no?
1: Bé, potser anem encaixant. Sí,
0: sí. Ja. Potser et trobes Galbiati l'any que ve aquí al Palau, eh? Vull dir que no t'estranya.
1: Perquè Galbiati se'l fitxa ell o ja se'l troba?
0: Crec que sí, que va explicar que ell el va veure a la Copa d'Itàlia l'any passat i va veure que els jugadors li feien cas i que era un entrenador doncs, amb dosis de líder i tal.
1: Veus més probable Galbiati que Obradović?
0: Jo ara mateix, si jo avui he fet una consulta a l'entorn Obradović i m'han dit, però clar, una cosa és el que m'han dit que encara no ho han decidit, jo no sé si és veritat, penso que clar que ho han decidit, però no fa l'efecte, no pinta.
1: Valles, tu que el coneixes, ho veus això o què?
4: Jo si decideix la porta, sí, si no, no.
1: Molt bé, doncs la porta ja ha tingut feina aquesta setmana per acomiadar Pasqual, ara a veure com per on va la tria de...
4: És la porta qui parla directament, eh? No allò per telèfon, amb trobada amb l'entorn de Željko. Per tant, entenc que aquí el que va fer la porta, i ben fet, doncs és posar-se en contacte amb un entrenador de primer nivell per dir, escolta'm, com a mínim saber quina situació hi ha, no?
1: Molt bé, doncs, escolta, paraules majors. Això sí que és una trucada d'alt nivell. També us dic que aquest comiat tan amable que ha tingut avui Xavi Pasqual, com vingui Obradović, els posarà drets als segon dos. No sé si convé, la veritat. Per cert, demà última jornada de l'ACB, però és una última jornada raríssima, perquè al Barça, per exemple, encara li quedarà un altre partit diumenge, i amb tot això, el Barça jugarà amb Andorra. L'Andorra necessita guanyar per salvar-se, el Barça necessita guanyar per quedar com millor possible.
0: Pot ser segon i pot ser cinquè o sisè encara, no?
4: L'Andorra pot perdre i no baixar, també.
0: Sí,
4: no
0: baixar,
1: sí. però tampoc juguem tant amb la sort. En fi, vaja. Veurem què passa demà. Això, demà, si guanyi qui guanyi, estarem contents perquè volem, evidentment, que l'Andorra del Xavi Mujal se salvi. Senyors i senyora, ho deixarem aquí, que hem parlat d'una llegenda com Xavi Pasqual, però ara en ve un altre, el Sergio Lozano. Macià, Ballesteros, Antoja, abraçada, gràcies.
0: Adéu.
3: Gràcies.
1: Una pausa i li retirem la samarreta a Sergio Lozano.
2: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
6: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
21: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
25: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
26: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
27: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
28: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
29: Estoy un poco triste también.
28: I t'esperem amb convidats especials.
30: Ya muy cabrón.
28: Amb sorpreses.
30: ¿Te gusta?
28: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
31: Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3Cat. Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Tres quarts de nou, moment per rebre una altra llegenda del Barça, en aquest cas de futbol sala. Demà el Barça rep el Valdepeñas en el primer partit dels play-off pel títol, i és el dia que ha triat el club per retirar-li la samarreta al seu ja mític nou, al Sergio Lozano. Sergio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I benvingut. Què tal?
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien.
0: Nerviós? Saps què et faran demà? Prefereixes tenir el dubte? Com va això?
1: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Entonces, solo quiero que cuando llegue, disfrutar el momento, todo lo que pase y ya está.
2: Epi, Barrufet, Paco Sedano, de la secció, tots ells amb la samarreta retirada. Home, formar part d'aquest grup selecte del Palau no està gens malament.
1: Auténticos mitos y leyendas de cada uno de su deporte y... Y claro, verte en un momento ahí es algo realmente único, algo que tampoco me esperaba. Y bueno, sobre todo cuando entre algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
2: Perquè com va anar aquest moment? És a dir, en què moment tu ets conscient de... Compte, que em retiraran la samarreta, ja és de l'any passat? Ja...
1: Sí, el año pasado cuando se decide que ya no voy a seguir jugando, que me voy a retirar, el presi en la charla donde nos vemos de una manera distendida, que estaban pues la cúpula, me dice que tienen pensado de retirar mi camiseta, que para ellos era un orgullo y bueno, que había representado muy bien los valores del Barça y que había hecho historia y que qué mejor que estuviese arriba. Entonces, claro, imagínate que eso te diga, pues en ese momento es una emoción tremenda.
0: Perquè tu, no m'equivoco, tu has participat en totes les Champions que té el Barça, per tant, no cal buscar més, més arguments per aquesta retirada. De moments dolents, molts, les lesions, t'han torturat. Et demano un moment que recordis amb especial il·lusió vestint-ne aquesta nou del Barça.
1: Wow, me l'has puesto difícil. Si me dices un único momento... El resumen te diría cuando ganamos la cuarta Champions y meto el gol de Picona, que es justo el gol 300, porque venía...
0: Ho vas fer quadrar tot, sembles l'Alexia.
1: Sí, no, y sobre todo porque venía de cuatro operaciones de rodilla. O sea, venía de las operaciones y era una manera de decir, todavía estoy aquí, quiero seguir peleando. Entonces, creo que ese momento, la cuarta Champions, en Riga me quedaría.
2: Com que triar un moment és complicat, ho farem més fàcil a l'hora de triar noms de persones. Ens pots donar un top 3 de persones que hagin estat importants per tu en la teva carrera al Barça.
1: En mi carrera al Barça, pues bueno, una de ellas te diría David Godallol, porque es la persona que hizo que yo fichase por el Barça. Uh-huh. Realmente, en la época estaba con Marc Carmona, David se complicó mucho el fichaje y él hizo todo lo posible, me estuvo viniendo a ver un montón de tiempo para venir, entonces creo que es una de ellas. Me la has puesto difícil, ¿eh?
2: ¿También?
1: Sí. Otra, como compañero, te diría Paco Sedano. Uh-huh. Yo creo que en esa época, entre Paco Sedano y Lin, eran amigos que he estado durante mucho tiempo. Y... difícil, ¿eh?
2: Porque ahora tienes diversos
0: meses. Ahora es el momento de dejar fuera algo del podi.
1: Yo recuerdo cuando llegué con Javi Rodríguez, que fue como una conexión brutal. Te podría decir también con servicios médicos después de todo lo que he pasado. Entonces, claro, quedarme con una sola persona... Bueno, también te diría con Jan por haberme retirado la camiseta.
0: Escolta'm, per qui es pregunti què fa ara Sergio Lozano, ets el segon entrenador del filial. La transició de jugador a ara entrenador, la portes bé?
1: Bien, bien. Este año he estado muy bien. He hecho de segundo entrenador. Me tenía que sacar nivel 3. Y la verdad es que ha ido súper bien con los chicos. Hemos hecho una temporada muy buena. Creo que me ha servido también como un poco de terapia para... no pasar del todo al nada.
0: La pista a prop, eh?
1: Sí, cerquita, y la verdad es que he disfrutado mucho.
2: Ara em deies, just abans de començar l'entrevista, que el que més trobaves a faltar era la rutina del dia a dia, l'estar formar part del grup.
1: Sí, en el dia a dia lo que más echo de menos es eso, el estar con ellos, disfrutar, reírnos. Al final, ganar títulos es muy difícil, pero es un día. Yo siempre digo que disfrutar el proceso es lo que vale, ¿no? Entonces... Creo que siempre he estado muy bien en el grupo, me he reído mucho, me he llevado muy bien y eso lo echo de menos.
0: Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, abans parlaves de Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça des d'aquesta temporada. Si no hi ha manera de guanyar un títol.
1: Va a ganar la Liga.
0: Sí, ¿eh?
1: Sí, seguro. 100%. Estoy muy convencido. No sé si es meterles más presión o no, pero estoy convencido que van a ganar la Liga. Creo que han perdido los dos títulos a penaltis, la final de la Copa, las semis. Y seguramente han perdido porque cuando vienes de un año muy malo y el anterior de las lesiones y todavía parece que quieres construir un nuevo proyecto, un proyecto ganador, creo que esa confianza de ganar el primero es lo que les ha faltado. Pero estoy convencido que con el apoyo del Palau, de la afición, de los Drags, que los van a llevar en volandas, van a conseguir ganar la Liga. Estoy convencido.
2: Abans era Inter o Palma, ara s'hi han afegit Cartagena. Abans era Inter o Pozo i s'han afegit Palma i Cartagena. Ah, t'ho dic bé. Clar, cada cop fa la sensació que hi ha més equips que et poden fer mal.
1: Sí, lo estábamos hablando antes, creo que se ha igualado todo mucho. Antes sí que es verdad que había dos, tres equipos, sobre todo era Inter, Pozo, Barça, que estaban creo que un peldaño por encima. Es verdad que había otros equipos que podían ganar Liga, o sea, Copas de España sobre todo, las ligas eran más complicado. Pero ahora se ha igualado todo mucho, es verdad que la nueva reglamentación también ha ayudado mucho, el tema del portero lo iguala a todo. Y hay equipos que lo están haciendo muy bien, ya no solo Cartagena que gana las últimas ligas o Palma en la Champions, sino mira Jaén, que es un equipo muy duro a un partido. ¿Por qué? Porque sabe muy bien, tienen poca presión, la gente les apoya mucho, tienen una afición que se vuelca mucho en todos los torneos, sobre todo torneos cortos, y creo que hay muchos equipos que pueden dar sorpresa, pero sinceramente creo que este año la Liga la va a ganar el Barça.
0: Ara parlàvem del sidralet del bàsquet. El context de retallades econòmiques és per tothom, segurament el futbol sala, ho dèiem, dues temporades sense guanyar. Es pot, en el context de retallades econòmiques per tothom, es pot continuar pensant com quan descomptàvem títols o ha de baixar l'exigència?
1: A ver, los recortes es una realidad para todos desde hace muchos años, sobre todo que vino la pandemia. Hemos ido recortando. No te voy a hablar sobre el tema de presupuestos, pero eso se sabe que la sección se ha ido recortando. Entonces, claro, es complicado también. Hay muchos equipos que apuestan por el fútbol sala, que tienen dinero, sobre todo en el extranjero. Ya te hablo Sporting, Benfica, que el Benfica está pagando auténticas barbaridades de cláusula de rescisión, que eso ahora mismo en el Barça lo vemos inviable. Uh-huh. Equipos en Rusia que se sigue pagando mucho dinero, incluso en España hay muchos equipos que están pagando. Entonces, claro, todo se iguala. Si tú empiezas a bajar para traer a los mejores jugadores es más complicado, está todo más repartido. Y bueno, pero ante eso no solo podemos que adaptarnos i treballar.
2: Uh-huh. I quin és el valor que té el Barça que pot continuar fent que els jugadors vulguin seguir aquí al Palau i vulguin venir al Palau?
1: El Barça és el mejor club del mundo. Y cuando uno pisa esto, lo huele, lo siente, y realmente muchos jugadores en casi igualdad, incluso en unas condiciones seguramente un poco peores, se quieren quedar aquí. La ciudad es maravillosa, el tema de la playa, el club, uh-huh, es claro, eso es un algo a favor que tenemos, pero les condicions econòmiques sabes que sempre marquen en la vida.
0: De fet, tu no ets d'aquí, però t'has afincat aquí, t'has quedat a viure aquí, al marge de perquè estiguis treballant al Barça Atlètic.
1: Yo desde el primer momento me he sentido muy querido desde que llegué a la ciudad de Barcelona y al club. He sentido a Barcelona como mi hogar y para mí nunca, una vez que estuve aquí, que el Barça apostó por mí cuando era muy joven, para mí nunca el dinero era lo importante. Tenía ofertas de fuera para poderme ir, pero siempre pensé que de bien nacido ser agradecido y aquí estaba muy feliz, me sentía valorado y nunca me planteé ya irme y ya te digo, mi idea es quedarme en Barcelona.
2: La teva idea és quedar-te al Barça, a Barcelona. Et deies abans que aquest primer any d'entrenador, de segon entrenador, t'ha servit per treure't una mica el cuc, per una marxa progressiva, perquè com imagines el teu futur? El veus aquí a les banquetes? T'imagines... Mira.
1: Ahora estoy valorando diferentes opciones. Este año me salió un poco del foco, ¿no? He estado como segundo entrenador por el tema de circunstancias con el filial. Creo que el año que viene seguiré también con la cantera, pero me veo en el Barça. Creo que todavía tengo cosas que aportar a los chicos, sobre todo jóvenes, aportar mi experiencia. He vivido muchos años la élite y conozco perfectamente el club. Entonces, creo que veremos qué me depara, pero me veo trabajando aquí 100%.
0: Acabo. La nou del Barça de futbol sala ja no la portarà ningú més. L'equip actual té molta qualitat, però tu hi veus algú amb aquell esperit búfal del Sergio Lozano?
1: Bueno, al final es complicado. Ellos tienen que ser ellos mismos y creo que hay grandísimos jugadores dentro de la plantilla que pueden ser muy importantes y marcar la diferencia. Es verdad que yo he tenido la suerte que me han ido muy bien las cosas en el club, he hecho grandes cosas y ha ido muy bien y estoy muy feliz por ello, pero creo que la plantilla es muy buena y hay jugadores que pueden marcar mucho la diferencia, como son por ejemplo Pito, Catela, Mateus, ahora está Antonio, mismamente. Entonces creo que irán bien y ojalá que hagan una larga carrera aquí también.
0: Voleu anar demà al Barça-Valdepeñas a les 9 al Palau, però sobretot voleu assistir en persona a la retirada de la samarreta de Sergio Lozano. Els tres primers que truquin al 93-207-474 s'enduen una entrada doble per aquest partit i per aquest esdeveniment històric. Sergio, moltíssimes gràcies, sort en el futur i que gaudeixis molt demà.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Última recta del tot costa. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que no té cap dubte que el braç dret ja està bé després de l'última operació, però que ha de tornar a entendre on té el límit. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: El Marc ha passat una primera revisió mèdica de cara al Gran Premi d'Itàlia i ressalta que a Mugello l'objectiu és més físic que esportiu.
3: Al matí se'l veia arribar amb una bota protectora del peu dret intervingut, com també l'espatlla dreta el 10 de maig. Si ha viatjat és perquè sap que pot córrer, però no posa la mà al foc per cap resultat en un circuit on s'arriba als 360 km per hora.
4: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo y siempre apretas a todo lo que eso sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar.
3: De moment, el Tro de Cervera sortirà a disputar el primer lliure demà a partir de 3:15 del matí. Després passarà noves proves mèdiques per poder continuar. Per tant, l'objectiu és més físic que esportiu, d'entrada, és clar. El campió també ha explicat com va veure des de casa a l'accident del seu germà al Gran Premi de Catalunya.
4: Es de los momentos que entiendes más el riesgo que hay. Lo aceptas, lo entiendes, que tenemos este riesgo, pero siempre dices, bah, no me tocará a mí. Es difícil explicar, ¿eh? Porque evidentemente tienes, o sea, mucho respeto, pero hasta que no te toca un familiar no lo vives igual, pero ahora está ya recuperando, ha recuperado su sonrisa y ya empieza a ser persona.
3: Aquest cap de setmana és l'Àlex qui veurà el seu germà des del sofà de casa. Els pilots de MotoGP se'ls ha demanat avui a Mugello encara per allò del Gran Premi de Catalunya i no han canviat de parer. Fan una feina de risc i en són conscients. L'altre pilot lesionat amb un maló, Johan Zarco, encara ha d'esperar alguns dies per passar pel quiròfan. L'equip LCR Honda necessita un substitut durant unes setmanes i les circumstàncies els porten a contractar Cal Crutchlow, que fa 3 anys que no competeix en MotoGP. El britànic no ho veia clar, però la seva dona i la seva filla li van dir allò de per què no?
5: I went home and Lucy said to me, my wife said, why not? I thought, I can only give it a go.
3: I ella es va decidir, va, provem-ho. Doncs Crutchlow, amb 40 anys, ara va molt més en bicicleta. Bé, de fet, va molt en bicicleta i gens en moto. Bé, us ho explicarem en directe aquest cap de setmana a l'Univers MotoGP, la cursa sprint dissabte a les 3 i la cursa de Gran Premi diumenge a les 2, en directe al canal exclusiu online de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Minut mal comptat i les 9, la Sònia remata al tot costa.
2: El dia en què us hem explicat que Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, ja ha passat la revisió mèdica a falta d'oficialitat, el Barça pagarà uns 70 milions d'euros més, 10 en variables, al Newcastle. I el Barça és molt ràpid perquè ja prepara una oferta per l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. En aquest cas es preveuen unes negociacions força més llargues, 100 milions d'euros està disposat a pagar de moment al Barça, el dia en què també hem parlat de Mitchell, que no seguirà al Girona, avui s'ha fet oficial, i de Xavi Pascual, que avui ha donat explicacions del perquè de la seva sortida del Barça de bàsquet, i hem tingut aquí fins fa uns minuts Sergio Lozano, jugador del futbol sala, exjugador, ara ja retirat, que demà li retiren la samarreta.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem a les 7, amb més esports, amb més tot costa. President, quin programa tan farcit de protagonistes, eh?
6: Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
8: Bona nit, us informa Manel Elias. Continua aquesta hora la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per mirar de pactar les millores laborals que reclamen mestres i professors. Fa gairebé 6 hores que ha començat aquesta trobada. Anem cap a la seu del Departament d'Educació en directe. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit, doncs, com acabem de saber ara fa uns segons, els sindicats que formen part del comitè de la vaga han decidit tancar-se aquí al Departament d'Educació. Diuen que no en sortiran fins que no arribi la consellera d'Educació, Esther Niubó, fins que la consellera entri al departament i s'assegui, doncs, amb ells a negociar. No era un final anunciat, però sí que esperàvem que no hi hagués acord, perquè fins ara hi ha hagut forces desavinences aquesta tarda. El govern ha fet una proposta d'un increment salarial de 400 euros al mes d'aquí 4 anys que sortirien de sumar aquest complement específic i també aquest complement nou als sindicats. Total seria una xifra d'uns 400 euros. Els sindicats, però, discrepen d'aquesta xifra i diuen que l'augment, en definitiva, seria menor. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
8: Més notícies, Marc Güell.
10: Els bombers continuaran treballant a Òrrius, al Maresme, durant tota la nit en l'incendi que afecta una indústria amb material altament inflamable i una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar menys d'una hectàrea, però el foc a la nau industrial continua actiu. Unitat mòbil a Òrrius, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
11: Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sot inspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero. Ara la principal preocupació és la toxicitat d'aquest fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
12: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització, precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega de combustible.
11: Segons els bombers, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
8: La CUP denuncia els Mossos, l'Ajuntament de Santa Susana, el Maresme i la Generalitat per inacció davant del Festival Internacional Neonazi que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi. És el quart cop que l'esdeveniment es fa a la comarca. L'alcalde ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els cupaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a Catalunya Ràdio.
13: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme i no han fet absolutament res.
10: El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que 2 anys després de l'aprovació definitiva al Congrés s'ha aplicat l'amnistia a menys de la meitat de manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret i que, en canvi, la justícia ha validat la mesura de gràcia en més del 97% de casos de policies que l'han demanat. Segons l'entitat, 2 de cada 5 amnistiats són agents policials.

0: La cantant Gracie Abrams anuncia una nova gira amb 64 concerts a Amèrica del Nord i Europa. L'artista nord-americana, filla del director J.J. Abrams i nominada als Grammy, farà parada al Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 i 28 de maig de l'any que ve. Són les úniques dates a tot Espanya. La gira també servirà per presentar el seu nou àlbum Daughter from Hell, el tercer treball d'estudi que es publicarà el 17 de juliol. Les entrades per a tots els concerts sortiran a la venda divendres 5 de juny. Temps ara pels esports, Sergi Andreu.
1: El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, ja és a Barcelona, on avui ha passat revisió mèdica. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de pagar 70 milions d'euros més 10 en variables. El dia en què el Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions.

0: Quan Sinner dominava per 2-7-0 i 5-1 al tercer set, l'italià ha patit un cop de calor i ha acabat perdent per 3-7-2.
1: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
5: Mòbil, i portem mitja vida o sencera?

0: La vostra parella sap la contrasenya del vostre mòbil o el vostre ordinador, per exemple? Creieu que és necessari per alguna urgència o penseu que són espais íntims i privats que no s'han de compartir amb ningú? Què en penseu? Avui volem parlar d'aquesta situació que a vegades pot desembocar en violència masclista. Ens sembla que no té importància, però en té més de la que creiem. Perquè el mòbil hi tenim mitja vida o potser alguns sencera.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Nova cançó de Lola Young i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fent Bloc, hi passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Jo la veritat és que amb la meva parella tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya al telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, canviar la música o, per exemple, posar el Google Maps i per tant doncs, sí que sap la contrasenya, no per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
2: Sí, que sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, vaig trobar converses que, amb altres noies que no em van agradar i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
3: Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que les seves parelles els hi demanen les contrasenyes de l'Instagram per poder saber amb qui parlen i amb qui no.
4: Doncs les meves parelles normalment sempre han sabut la contrasenya del meu mòbil, però mai des d'un punt de vista com d'una exigència pel fet de ser parella o com d'una condició, sinó més aviat per un tema logístic. I de fet, considero que si tens una relació sana i confies plenament amb la teva parella, no hauria de ser un problema tenir la contrasenya del mòbil.
0: Ai, quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere. Què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia.

0: Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Eh? Digues. Núria,
1: bueno, sí,
0: et sembla bé o no? Sí, és veritat o no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
1: Bueno, no era tant així, era més en Societat de la Informació i el Coneixement, però
0: et,
1: sí.
0: Et sembla bé.
1: Em sembla bé.
0: D'acord. I al telèfon...
1: Nit, gràcies.
0: Bona nit. I al telèfon tenim l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. És així, Àlex? Oh.
2: Sí, és així. Bona nit.
0: Bona nit a totes tres. Ara ja som aquí totes. Formeu aquest col·lectiu que es diu FemBlog, que de fet us heu fet famoses aquesta setmana en aquest programa, perquè ja en vam parlar de vosaltres el dimarts amb la Georgina Monge, i vam parlar del deepfake, de totes aquestes imatges doncs, que ens inventem i que acabem, doncs, que creem, per d'alguna manera acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis, i sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això. A veure, és una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? No comparteixes la contrasenya, canvia de nòvio? A veure, què és el que em voleu dir? A veure,
3: per començar, tampoc no som ningú, com per dir.
0: No, home, no. Evidentment,
3: algú,
0: però...
3: Algú, diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer. Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no, on estem plenes de comptes, de dispositius, i tots els accessos a aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, que quan tu estàs en una relació, no, com ara hem vist, no, una de les que parlaven deien, no, doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
0: Els mitjons també, Bruns.
3: Els mitjons també, Bruns. I entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir de obre un moment al mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven, aquestes aplicacions, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no?, doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
0: Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir, no vull compartir la meva contrasenya, no és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima, perquè aquí dins tinc mil coses que potser no tinc ganes que vegi algú altre, i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
1: És que és important, no? Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir doncs, per ajudar-te ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Mm-hmm. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
0: Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
2: Sí, no, jo també volia afegir el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues, les nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer-hi, no? O sigui, que no, aquesta sensació de, vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte, com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament, no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per clar. Tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també. Mm-hmm. I això és important.
0: Clar, jo pensava que firmem, per exemple, papers de confidencialitat, ara quan anem, hi ha la llei de protecció de dades, però en canvi no tenim una llei de protecció de dades amb el mòbil. Potser hauríem de signar, escolta, si vols mirar el meu mòbil, has de signar aquí i que hi hagi un compromís per part teva.
3: Clar, no? Amb les nostres parelles, no?
0: Exacte.
3: O els nostres familiars, no? També.
0: Sí, clar, seria bé. Parlem una mica d'aquestes situacions perilloses, perquè jo em fa la sensació de que aquest compartir contrasenyes ens fa molt vulnerables, i no només perquè veig una foto, pugui enganxar una foto nostra que li m'ha enviat el company de feina, sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
3: Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no?, que una aplicació, com pot ser un compte Google, no?, perquè la majoria de nosaltres o la majoria de la població i de la ciutadania el que utilitza, no?, sobretot són comptes de plataformes comercials, no?, utilitzem aquest tipus d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
0: Això em fa pànic perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut tota la informació d'anys. Clar, fotografies,
3: però,
0: tot.
3: Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització, tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no, és moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que has viscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu. No? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les fotos amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no?, quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades, simplement, és perquè aquesta persona té un accés al teu compte Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
0: Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
2: Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb, bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació com l'explicava la Eva, no? Tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no?, per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està visquent. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància, pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer pues, entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
0: Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
2: Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no?
0: Sí.
2: Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però
0: per
2: també amb una...
0: Uh-huh.
2: Per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes, no, es poden arribar, no, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
0: De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions, sobretot són dones, oi?
3: Sí.
0: A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta, en aquest sentit.
3: Clar, nosaltres Fem Bloc treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt, i sobretot no, aquests casos que diuen d'emparella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè, clar, la separació ja és física, diguéssim, no? Però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
0: És
3: no?
0: un clàssic, això, d'ell tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
3: Exactament.
0: Això és terrible, exactament. Però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereeix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
3: Sí, sí.
0: O sigui, que estem
3: i de la mateixa manera que si tu has estat en una relació i ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau, el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, resseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no hi pot entrar.
1: Tots els dispositius, perquè a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, i l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de que li havies deixat a no sé qui, no? Que
0: això o has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes que el tenies allà, i llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
3: Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills filles en comú i els fills filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
0: Clar, això aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare. Exactament. Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
3: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: També ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no, és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada vegada que agafo el cotxe. I vaig a comprar o vaig a tal ciutat, no?, o faig aquest recorregut i ell sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer. No? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius que es diuen AirTags.
0: I aquest dispositiu va enganxat al mòbil o te l'han enganxat als baixos del cotxe? Ah, perquè exactament. Ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
3: Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitzat moltíssim, és molt econòmica i molt accessible i, evidentment, qualsevol tecnologia que pot sortir, no?, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
0: Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Bloc i tot el que ens expliquen.

0: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, que aquestes professionals que estan darrere de Fem Bloc, que és aquesta associació que ens ajuda a, també doncs, a veure què podem fer i podem, com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia, el mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
2: Són una meravellosa idea.
1: Sí?
2: Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
1: És que a mi fa moltíssim. Por, a mi fa por també, perquè penso sí. Que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà, si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
2: Clar.
3: No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan xifrades. Per tant, si tu mantens, no, una còpia, no, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple. És una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen, no, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat i etcètera, cada cop n'hi ha més, perquè cada cop hi ha més economia que està passant, no, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens. I l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre, no, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
1: Absolutament. Doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa, parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé? No està bé? A veure què ens expliquen.
4: Corté la flor. Andava triste de tenerte en pensamiento.
5: Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, eh? Ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família, vull dir. M'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
6: Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber, doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops, doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
7: La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida, perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens l'ubicació i si et quedes sense comunicació, pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
8: En quant a la ubicació, sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals amb l'arribo compartim. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
1: Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim... Fem Bloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
9: Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones, doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres... pues pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, pues sí que et signifiqui una seguretat, doncs de mira, ara estic aquí, estic arribant, ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat, en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altra és que sigui una cosa permanent o exigida.
1: Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
2: Sí, sí.
9: Però nosaltres de primeres no ho recomanaríem.
2: Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final, i és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures i, evidentment, doncs, aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs, està bé. L'altra és que, d'alguna manera, ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
1: Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
2: Exactament, sí, sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que si, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
1: Clar. Llavors clar. Estem vivint i transmetent aquesta por de que constantment. Sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
2: Exacte.
1: Però clar, la intimitat no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
2: Sí, sí.
3: Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga el que faig cada moment. O sigui, que una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, pues clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses no estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent, i això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no, com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat, perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separat del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent pues no té, no, unes eines, no, per pensar les dimensions pluridimensionals, no, de lo que significa seguretat.
1: Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quin podria ser una altra manera, doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea? Perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre.
2: Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que evidentment és preventiva i com en qualsevol relació, doncs hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no? De uh-huh. On està en els meus límits, en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no? I com es poden respectar, no? I això, doncs, evidentment, s'ha de construir amb l'altre, no? I s'ha de gestionar, com gestionem, no?, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs, pren consciència, no?, de que aquesta intimitat i privacitat, evidentment, també està, no?, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors, hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no?, quan l'altre la coneix. Això, per una banda, a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no?, perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic i digital de les nostres vides, no?, i aquest control normalment ja comences a ensumar, no?, quan estàs en una relació, veus, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no?, doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no?, de dir, ep, no?, quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no?, i veiem aquí, no?, que, com, què fem amb això, no?
1: Què fem? pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos, al final, on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
3: Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre el que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i el que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals, i per tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per tant també fem una traducció d'aquesta perspectiva, i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
1: Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
10: Posar-me les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí, eren comentaris fora de lloc que a mi m'incomodaven.
11: Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar o...
12: Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar, sobretot homes que, bueno, pues t'obren i t'envien fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
8: Sí que és veritat que jo, quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part, bàsicament, d'amics meus, eh? Vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
1: Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
9: Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot, que estan en àmbits altament masculinitzats, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs, atacs, amenaces, i això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital, i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer nosaltres, no? Llavors, es van normalitzant aquest tipus de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, doncs, una foto penis...
1: També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i em sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
9: Sí, a vegades van combinades, eh? Quan sí. Passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
1: Què recomanaríeu, per exemple, no penjar les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
9: Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar. Però com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una... Ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar,
1: també. I després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit, podem fer poc. És a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google hi ha fotografies nostres, ningú està allò...
2: Clar. O sigui, jo crec que aquí...
1: Fora de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
2: O sigui, jo crec que aquí el tema, una, és desplaçar-nos, no?, al foco. Vull que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts en faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no? Vull que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no?, com a dones, no?, sí que, evidentment, hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no? I sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí. Però, evidentment, ara mateix, no?, perquè abans, no?, quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no?, estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no?, doncs culpa teva, no?, i estem
1: censurant-nos,
2: un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no?, vull que
1: no
2: havia,
1: sé com
2: ja
1: pot
2: fet... sí, no,
1: penjar aquesta foto, clar,
2: i com,
1: és que li...
2: I com anava la noia pel carrer aquelles hores, no?, sola, aquest tipus de comentaris, sí, no?, que hem
1: com la cançó,
2: hem
1: fer
2: estat
1: una xica
2: internet,
1: com tu en un sitio com este, no?
2: Exacte, no? Llavors, i ara el mateix, però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no pensis una foto teva, així s'ha fet absolutament res.
9: Que la crearà.
2: Que no tinguis ni xarxes socials, no? Es pot també agafar una foto, manipular-la, no? O simplement generar, diguéssim, una IA, no?, que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no? I per tant, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no?, d'aquesta retòrica i dir, no, és que el foc l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
3: I jo voldria afegir a lo que ha dit la Eva, o sea, el foc amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foc també posat a la responsabilitat de les plataformes,
9: també,
3: perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels, bueno, dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok sí amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no?, per exemple, molt recent, d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quant milions de persones, i jo crec que aquí hem de parar de posar el foc amb les persones agredides, no?, sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
1: Sí, sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geolocalitzar, no és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes, i ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer-ho del clauer de contrasenya, si ja estic perduda. Bona nit.
2: Bona nit.
9: Bona nit, moltes gràcies.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
13: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
14: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
1: Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és les dones i els dies, però des del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat, clarament, és Helena Sotoca.
2: No diguis això.
1: Sí, home, sí, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català que és un goig.
2: Estem... Ai, ai.
1: No, no, no, no, està molt bé el teu català. No, no acceptaré que et rebaixis ni que diguis que
2: estem
1: no.
2: Estem aprenent.
1: Estàs aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius Femsapiens a les xarxes socials i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la Fem Fatal.
2: Sí,
1: no
2: sí,
1: sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més Fem Fatal que Fem Sapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
2: Jo sóc zero Fem Fatal, jo sóc boníssima, superbona gent.
1: Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però Fem Fatal, de fet, tampoc està tan malament, no sé. Fatal o què?
2: Bueno, és que s'han confós molt aquest terme, perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
1: Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX, i la cosa comença al segle XIX.
2: Sí, una mica abans.
1: Com va ser això?
2: Sí, bueno, en realitat... Ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare, ojo,
1: És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
2: I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o bueno, o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
1: I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segles sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la Fem Fatal.
2: No.
1: Llavors, que hi havia Fems Fatals, això... Amb l'Eva, ja, i amb l'Elif.
2: Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però, clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la Fem Fatal, amb la literatura i l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar, que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
1: Sí, perquè criticaven, però hi anaven.
2: Sí, i tant. Sí, sí, els homes burgesos.
1: Sí, en servei.
2: Sí, exacte. Sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I, sens dubte, aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
1: Em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
2: Sí,
1: perquè els homes anaven als bordells i elles, doncs...
2: I tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona, i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.

0: L'Anna del Rei, no sé si es fem fatal, però déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una fem fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una fem fatal o no.
1: Pots.
0: Sí?
1: Sí, pot. No sé. A veure, anem a veure.
0: Què és aquest dubte? Què és aquest dubte que se t'ha despertat
1: vale.
0: quan falten 10 minuts per les 10 de la nit? No m'ho facis,
1: va,
0: això,
1: ara
0: eh?
1: T'explico.
0: Sóc pèl roja, sóc com la Rita Hayworth.
1: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí.
0: Igual.
1: Bueno, podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho deia per lo de boniques,
0: no,
1: eh?
0: No, un moment.
1: La misogínia de, bueno, de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La femme fatale és freda, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
0: Però clar, això és un model, és un motllo.
1: Sí, sí.
0: No existeixen la vida aquestes dones.
1: I tant que no, això s'han inventat.
0: Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
1: Sí.
0: Qui és?
1: Sí,
0: qui
1: és? Doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix doncs, abans que ells.
0: Sí, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que les porten
1: sí,
0: pel mal camí.
1: Molt perilloses.
0: Exacte, com les sibiles, les sirenes... I
1: totes
0: tot,
1: aquestes, molt bé.
0: Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale. I com s'ha representat en l'art?
1: Sí, doncs per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest arquetip.
0: A veure,
1: sí, perquè
0: s'ho toca.
1: Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes. Però, a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
0: Abundància,
1: però llarg no.
0: Ara no.
1: I la major part de les vegades és pèl roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds.
0: Mm-hmm.
1: Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
0: I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és d'una dona, a mi ja em sona, però...
1: Sí.
0: Què?
1: Què?
0: Què?
1: Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té... Aquí està, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a la mort, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat l'alt nombre d'homes que accedien a la prostitució.
0: I escolta, i no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
1: que
0: estava allà netejant els mocs, el nen.
1: Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona té veu i es torna un subjecte autònom que pren les regnes de la seva vida.
0: Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre deia, pots posar un exemple?
1: Clar, anem a entendre-ho ràpid.
0: Vinga.
1: Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest nom? Et sona, vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
0: no
1: abans
0: Eva,
1: que Eva.
0: No era Eva, és abans,
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir problemes bastant importants, maritals.
0: Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
1: No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell i per tant no volia igualtat en la, i per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahir.
0: I se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabates noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres. Sí. Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
1: Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
0: Així ràpidament, és, que... és el que passa quan marxes de casa. Exacte. I te'n vas al Corte Inglés.
1: Quan no estàs ahir a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
0: Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim, aquesta dona Lilith, la primera que es va revelar i va dir aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
1: Ojo, això, eh? Molt valenta.
0: A Lilith.
1: Molt valenta.
0: Va forta. Sí, sí.
1: Sí, sí. Així és. A més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més, està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
0: Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
1: Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fent referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
0: La nova dona, eh?
1: Sí, sí, és a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, doncs una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmisses que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona.

0: M'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment. Les coses estan anant bé. Ens hem esterrat de la Femme Fatale Lady Lilith, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
1: Sí, exacte. Totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
0: Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck a la pel·lícula Perdició i també, doncs, això que dèiem abans, la Rita Hayworth a Hilda. Saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
1: Sí, sí, és que Phyllis de Perdició de Billy Wilder és la Femme Fatale perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Nef, no?, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la Femme Fatale en el cinema noir.
0: Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra.
1: Totes les Cleopatres.
0: Totes les Cleopatres eren dolentes.
1: Clar, perquè imagina't la que valia.
0: Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent a aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
1: Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les hijas de Lilith, d'Erica Borné, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la Femme Fatale, és perfecte aquest llibre.
0: L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, Les dones i els dies, la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, el Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant. Venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú. Vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit. Parlem en rus per Exclusiu Digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic. A les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.

0: És un d'aquells dies en què les temperatures són notícies, dia de calor extrema que ha estat de rècord en un mes de maig, per exemple, a Lleida, on han arribat a 37,3 graus, i dia també que torna a acabar sense acord entre els sindicats d'educació i el departament. Els sindicats han exigit negociar directament amb la consellera, que acaba de baixar a la reunió, Maria Costa.
1: Bona nit. Sí, la consellera Esther Núvols ha dit que la proposta és la que és, que ara mateix capacitat de negociar com a mínim les properes hores, que i tant no se'n parla, parlarem a partir dels...
0: L'escoltem. L'escoltem amb moltes dificultats. El que sabem és que la consellera ha baixat efectivament aquesta reunió, que els ha citat per demà a les 10 del matí, però els sindicats, com havien amenaçat, passaran la nit al Departament d'Ensenyament. De seguida tornem a intentar la connexió amb més bona qualitat.
2: Catalunya nit.
3: Després d'una setmana molt complicada per ell i per al PSOE, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que els esquitxen. Van començar la setmana amb el sumari de la investigació José Luis Rodríguez Zapatero i després va arribar la de la suposada trama per boicotejar investigacions que els podien perjudicar. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi de la conspiració contra els socialistes després de la notícia que l'Audiència Nacional vol revisar també el finançament de la campanya electoral del PSC d'ara fa dos anys.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I Netanyahu hi torna amb Gaza. Davant d'un públic entregat i sense dissimular, ha demanat a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc i ocupi una part més de la franja.
5: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
6: Al 100%, al 100%.
5: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
3: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. El recurs inclou la transcripció de les trucades que va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda.
0: La humorista Judit Martín, coneguda pels seus personatges al Polònia i a l'Està passant de TV3, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que imités Montserrat Caballé en una gravació. I aquest enregistrament es va fer passar com a declaracions reals de la soprano en un acte d'homenatge a Caballé que es va fer al Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'està fent viral aquestes últimes hores.
7: Si l'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
8: Bueno, això és una trampa. Sí.
9: Ho havia decidit ella.
0: Doncs aquesta era Judit Martín interpretant a Montserrat Caballé. Lluís Pasqual, que és qui parla al final d'aquest fragment, de moment no s'ha volgut referir a la polèmica.
3: Són les 10:04 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El conflicte entre els sindicats d'educació i el departament ha pujat avui encara més de to. 6 hores de reunió avui no han servit per acostar posicions i acabar amb el calendari de vagues. El departament ha presentat en aquesta trobada una proposta de millora salarial per als mestres i professors, a més anunciant que és la seva última proposta i, en tot cas, una consideració que els sindicats han vist insuficient. Per això, ho hem explicat a la portada, han decidit fa ben pocs minuts tancar-se a la conselleria on hi passaran la nit. Busquem, per tant, l'última hora en directe ara mateix des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. Des doncs, justament fa uns minuts han arribat aquí fora una desena de mestres i professors, no sé si els podeu escoltar, amb cassoles demanant la dimissió de la conselleria.

0: que la consellera els havia dit que no hi havia res a negociar, que aquestes properes hores, com a mínim, no es negociaria res, que la proposta és la que era, que era una proposta tancada, i en tot cas el mateix secretari de Millora Educativa deia que una proposta força generosa, i els emplaçava a parlar-ne a les 10 del matí de demà. Els sindicats, evidentment, no han entomat aquest gest de bon grat i han decidit doncs, que allargaven aquesta protesta i que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació.
1: Doncs aquesta és la informació d'última hora, una nit que es pot fer llarga aquí a les dependències del Departament d'Educació, on els sindicats anuncien que efectivament hi passaran la nit. Abans d'aquesta última resolució, diríem, desenllaç de la jornada d'avui, Maria, els...
0: detalls més.
1: Sí, els participants de la reunió, exacte, han explicat part, no?, de com han anat les negociacions avui.
0: Sí, i aquí hi ha un ball de xifres, com amb totes les negociacions doncs, de conflictes laborals, que a vegades costa força una mica d'entendre, perquè entendre que formen o no deixen de ser treballadors públics i també interfereix aquí els increments salarials pactats als estatals. No? En tot cas, el govern avui ha ofert una proposta de 400 euros. Això significaria que un augment el 2029 d'uns 267 euros, per exemple, pels mestres, uns 273 euros pels professors de secundària, que se li haurien de sumar els 125 euros d'aquest complement nou, aquest complement que va oferir el govern aquests darrers dies. Si fem comptes, Agnès, això vol dir que a la pràctica, d'aquí 4 anys, el cost d'aquests docents acabaria cobrant uns 400 euros al mes. Aquí és on rau l'escull salarial entre el govern i els sindicats, perquè els sindicats fan una interpretació diferent amb les dades a la mà i diuen que en realitat aquest augment de 400 euros és menor. Podríem parlar d'una xifra d'uns 40-50 euros avall. Aquí és on és l'escull, perquè sí que és veritat que ens admetien les dues parts doncs, que amb altres qüestions, com per exemple la inclusiva, les dotacions i el reconeixement del deute que es deu per les retallades, aquí s'hi havien trobat posicions de consens. En qualsevol cas, escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, avisava ja que l'oferta és generosa i que no hi ha marge de maniobra.
2: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
0: I, evidentment, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, com explicàvem, deia que l'oferta salarial que els ha fet el departament continua sent molt minsa i que, per tant, no és suficient.
3: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: Doncs sí, Agnès, ho escoltàvem, es queden aquesta nit fins a baixa, suposo que ho enllaçaran amb demà a la reunió de les 10 del matí.
1: Doncs a veure com va la nit, efectivament s'està responent d'alguna manera a través també de missatges i de fer crides, de fer suport als membres dels sindicats que han estat i participat en aquesta negociació i que han decidit passar la nit aquí. Qualsevol cosa, Maria, línies obertes i seguim parlant-ne, tot i que s'entén que la negociació avui per part del departament acaba aquí i s'emplaça, com deies, a demà a les 10 del matí. Gràcies, Maria.
0: Bona nit.
4: Doncs en paral·lel a aquestes converses, avui ha tornat a ser dia de vagues en escoles i instituts. Avui era el torn del Maresme i el Vallès. Segons el departament, el seguiment ha estat del 15%. S'han fet talls a l'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. A Mataró una manifestació ha passat pels instituts públics del municipi per demanar als directors una dimissió en bloc, com ja ha passat al País Valencià.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

També encara viu informativament parlant quan passen ja pràcticament 12 minuts de les 10 en punt de la nit. És l'incendi que al llarg de la tarda ha preocupat força els bombers de la Generalitat.

0: Universitat a Òrrius, al Maresme. Ha estat un incendi declarat aquest migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. A aquesta hora mantenen activat el confinament a Òrrius. Sí que s'ha de dir, però, que el foc ha afectat, a banda d'aquesta indústria, una hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi sí que els bombers diuen que ja s'ha pogut estabilitzar. De fet, ha passat ben bé ja fa estona. L'anunci s'ha fet aquest vespre. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Has estat aquesta tarda, també aquest vespre, a Òrrius. Quina és la situació a hores d'ara?
1: Ara el foc forestal encara crema, tot i que està estabilitzat. Com deies, els bombers hi treballen perquè consideren tenen la capacitat d'apagar-lo amb els mitjans disponibles, i el segon foc industrial, aquest que és a tocar, continua actiu a l'interior de la nau, on crema en centenars de tones de parafina. A la planta hi havia 500 tones de parafina i 400... continuen ara mateix encara cremant-se. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que tot aquest material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
2: L'indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important, i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització, precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames han estat molt a prop de diversos habitatges, Cèlia, ben bé a uns 200 metres d'alguns habitatges d'Òrrius. Hi ha hagut persones desallotjades?
1: Els bombers pròpiament no han executat cap ordre d'evacuació, tampoc ho ha fet l'Ajuntament, però a quarts d'una del migdia, 14 persones que viuen a la urbanització més propera de l'incendi, es diu Camp Planes, han marxat per voluntat pròpia i passarà la nit a casa de familiars al centre del poble, que per cert té uns 800 habitants. Tots ells continuen pendents de l'evolució d'aquestes flames.
3: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
5: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi, té una columna de fum molt gran, i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
1: El dispositiu ha mobilitzat 31 dotacions, entre les quals 4 mitjans aeris i una vuitantena d'efectius. L'incendi no ha causat ferits ni danys importants en edificacions i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
6: Gràcies, Cèlia. Un dels components dels incendis, sens dubte, són les temperatures altes. Doncs bé, a partir de les 11 us explicarem que a Lleida avui s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig, arribant als 37,3 graus. La calor és intensa, però a tot arreu aquests dies, i es preveu que això marqui la campanya d'incendis d'aquest any. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya comença l'1 de juny, té els ulls posats en els focs que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers, com ja ha passat alguns d'aquests anys. Ens ho explica la Montse Poblet. Bona nit, Montse.
7: Hola, bona nit. Els bombers han qualificat aquesta campanya de clàssica perquè, malgrat l'incendi d'Òrrius, s'activarà l'1 de juny dins del calendari normal i perquè, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest tenim els boscos força humits. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on, a mesura que vagin augmentant les temperatures, estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: El problema són les temperatures, cada cop més altes, que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja són un 11% del total. És per això que Borrell subratlla els canvis de tàctica que ja han adoptat el cos i la nova estratègia de gestió forestal orientada a dibuixar un territori on puguin frenar aquests focs.
8: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
7: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any vinent no començaran a ser efectius per les tasques d'extinció dels incendis.
9: Catalunya nit.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, ahir s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per tal de boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz, a la seu del Partit Socialista a Madrid. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls està esgotant la paciència. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Quan està previst que comparegui Sánchez?
10: Segons la Moncloa, la compareixença també s'ha demanat per informar del Consell Europeu del 18 de juny. Per tant, caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero ja haurà declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i avui el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
11: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
12: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
10: No van tan lluny Esquerra i Junts que, com Sumar, volen més explicacions. Sentim Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
14: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
10: I és que cap dels socis vol saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Gràcies, Dani. Bona nit.
10: Adéu, bona nit.
6: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat aquest dijous avui per primer cop de les investigacions al PSOE. Ho ha fet l'endemà que l'Audiència Nacional també demanés les factures de la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya que el va portar a la presidència. El líder català no s'ha referit a aquest requeriment i, seguint la tesi del ministre Puente, que ara sentíem, ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
15: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I enmig de tot aquest enrenou, aquest matí ha començat a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment pel biaix polític que assegura que té.
16: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 acusats, però les acusacions populars li reclamen fins a 3 anys de presó.
6: Pel que fa als casos de corrupció, avui l'atenció més centrada en el PP. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Han declarat això com a acusats al judici de la Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
17: Bona nit. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, i la seva mà dreta, Francisco Martínez, han seguit el mateix guió. Ho han negat tot.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Por la operación Kitsch.
19: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
17: No en sabien res, i en el cas de Fernández Díaz ha insistit que es va assabentar de l'operació Kitchen per la premsa dos anys després que passessin els fets i que en cap moment el partit li va fer arribar cap preocupació del que podia saber Bárcenas.
18: Des del Partido Popular, sí. A mi, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
17: I seguint el mateix relat, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de l'extresorer del PP.
19: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
17: Els dos acusats s'enfronten a 15 anys de presó per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
0: I a tot això, mentrestant, va passant el temps i d'aquí dos dies, dissabte, es complirà el segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés i només s'han beneficiat de la mesura de gràcia menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret. Són dades que ha fet públiques avui l'entitat Alerta Solidària i que ens amplia en Joan Vilaplana. Bona nit, Joan.
20: Bona nit. Des d'aquesta organització calculen que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents independentistes que es podien acollir a la llei. Per tant, el 49%. En canvi, la mesura de gràcia s'ha aplicat en el 97% dels casos de policies que l'han demanat, un total de 158. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
20: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
21: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
20: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i les dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem ara una pausa per la publicitat i res, de seguida tornem amb la crònica internacional que, com ja hem destacat en la portada, Benjamin Netanyahu hi torna amb Gaza i demana a l'exèrcit que ocupi encara una part més gran de la franja.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
25: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
26: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
25: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
27: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
28: Senyores i senyors, bon dia.
29: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
30: Estàs confonent correlació amb causalitat.
31: No,
30: és un
31: no,
30: problema de primer
31: no,
30: de filosofia,
31: no,
30: de lògica,
31: no,
30: de la Unilla.
31: No, no, ja ho sé.
30: Que és
31: el mateix
30: que
31: la IA.
30: Que tots els pobres siguin delinqüents.
32: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
33: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
34: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
35: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
29: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
36: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
29: Amb Ricard Ostrell.
37: Em van passant coses.
36: Sí.
38: La nit dels ignorants s'hereda.
39: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
38: Pot arribar a travessar oceans.
40: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
38: Veu com creixen els seus oients màgics.
41: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
38: I posa la pell de gallina.
42: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
29: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
42: I és que m'heu posat la pell de gallina.
23: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 3 minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Benjamin Netanyahu no afluixa. Al contrari, malgrat el precari alto el foc decretat a Gaza des de fa gairebé 8 mesos, el primer ministre israelià planta cara i avui s'ha presentat a la Cisjordània ocupada per fer un anunci molt i molt controvertit. Xavier Vilà.
1: Sí, en conversa amb un periodista i davant d'un públic entregat, Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit israelià que ignori els termes de l'alto el foc i prengui el control del 70% de la franja. Ara és del 60%. Netanyahu, en to sorneguer, també responia a la part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: Al 100%, al 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Durant aquests gairebé 8 mesos d'alto el foc, l'exèrcit israelià ha traçat una anomenada línia groga que amuntega els 2 milions d'habitants de la franja en menys de la meitat del territori. En un altre front bèl·lic, al Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar per primer cop en molt de temps la capital Beirut i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat entre les parts el mes passat.
4: I mentrestant, l'Iran ha anunciat el llançament de diversos míssils des del sud del país després que al llarg del dia s'hagin reprès les hostilitats amb els Estats Units. Aquests nous atacs coincideixen amb l'anunci que les dues parts haurien arribat a un preacord per ampliar l'alto el foc 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz. És una entesa que estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, segons diversos mitjans occidentals, però que és clarament fràgil, com veiem. Vicent Mifsud, bona nit.
2: Hola, bona nit. Donald Trump ha parlat en les últimes hores amb l'emir de Qatar i el seu govern estaria mantenint contactes amb diversos aliats del Golf i de l'Orient Mitjà. L'Iran, però, diu que el text d'aquest preacord encara no estaria finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana Tasnim. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
5: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: Aquest punt clau en les negociacions ha anat acompanyat d'un increment, com dient, de les hostilitats al voltant de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait que no ha causat danys.
0: I avui tenim novetats sobre el cas de la mort del fundador de Mango. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen, recordem, una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
6: Bona nit, Manel. Doncs sí, el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma la jutge, i que fins i tot en una de les ocasions va marxar ben aviat perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic, el fundador de Mango, tenia una malaltia als genolls i que hi ha un vídeo en què es veu que van sopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional, diuen, de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat, asseguren, una condemna social a la qual ha contribuït les imatges de la detenció.
0: Gràcies, Rafael.
4: La visita del Papa el 9 i 10 de juny a Catalunya mobilitzarà 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra. Com dèiem, el pontífex serà a Catalunya del 9 a l'11, al matí, que és quan marxarà, i durant el seu pas per Barcelona i per Montserrat es desplegarà un ampli protocol de seguretat amb fortes restriccions. Oriol Pujadó, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
4: Avui hem sabut alguns detalls del que farà allà o 14.
7: Això mateix, per exemple, el recorregut que el pontífex farà amb el Papa mòbil pels carrers de Barcelona. Serà un trajecte d'un quilòmetre aproximadament des del carrer Rosselló i fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran fins a 9 illes de cases, són les que envolten la Sagrada Família de Barcelona. Núria Parlon és consellera d'Interior.
8: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
7: Això a Barcelona, Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Només hi podran arribar les persones que tinguin una acreditació. Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Terrassa vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. A Barcelona, a més, s'instal·laran dues pantalles gegants al carrer. Una es situarà a l'Arc de Triomf, l'altra a la plaça de les Glòries.
0: I no tothom l'espera de la mateixa manera. Hi ha tres col·lectius laics que estan preparant una manifestació coincidint amb l'arribada del pontífex. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les entitats que impulsa la campanya.
9: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: L'entitat també ha presentat un nou informe que conclou que la població no religiosa a Catalunya es manté al voltant del 40%.
4: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem explicant-vos un èxit de la medicina que s'ha produït a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Clínic de Barcelona.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
17: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
16: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
18: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
16: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
19: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
16: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
20: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
16: Solidaris.
21: Amb Mercè Folch.
16: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
22: Dissabte a les 10 de la nit.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
22: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i, de fet, és un dels pocs casos que s'han fet al món. Toni Fortesa, bona nit.
1: Bona nit.
4: Com s'ha aconseguit fer una operació així?
1: Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i s'havia de fer en un espai molt petit i amb uns instruments de només 3 mil·límetres. El director de BC Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat del cas.
3: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: I com va viure la família la decisió d'operar?
1: Doncs la mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
21: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
1: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital, que va voler assegurar-se que la mare tingués tota la informació abans de permetre la intervenció. Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
0: Doncs seguim parlant de medicina, però ara de les condicions de feina, perquè a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat de Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Marc Presseguer.
23: Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals deixaran de donar aquest servei fora del que indica la seva jornada laboral. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Pel que fa a la situació de les llistes d'espera i la seva evolució durant el 2025, el sindicat afirma que el pitjor són les demores per visitar especialistes. Han augmentat els dies d'espera al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Les intervencions quirúrgiques es fan dins el termini legal, però han augmentat les esperes en algunes àrees concretes. A escala territorial, la situació més desfavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme.
4: Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Bona nit.
24: Bona nit.
4: El titular, per tant, o el que se'n desprèn és que els metges, amb l'acumulació d'hores extres, el que fan també és contenir aquestes llistes d'espera que encara podrien ser, per tant, més llargues. Han calculat l'impacte que pot tenir aquesta mesura de protesta i de pressió que començareu dilluns?
24: Doncs es fa difícil de dir. Per començar, m'agradaria... Ja que estem en directe, m'agradaria actualitzar-vos les dades. Aquest migdia, quan hem donat la roda de premsa, parlàvem de 38 serveis. A hores d'ara són més de 60.
4: Que s'han adherit en aquesta protesta.
24: Exacte. I, per tant, l'impacte està en funció del nombre de companys i companyes que s'hi adhereixin. Però el que sí que és cert, tal com comentàvem avui a la roda de premsa, és que durant massa temps l'administració ha pensat que la solució a tots els seus problemes es basava en demanar o en exigir pràcticament el sobreesforç dels professionals i com tal com comentava un adjunt de qualsevol d'aquests serveis que ara s'està plantant, doncs entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades. Amb la qual cosa, això s'ha normalitzat. L'administració abans feia plans de xoc per reduir les llistes d'espera, ara ja no hi ha plans de xoc perquè estem xocats constantment. La solució que estan donant per intentar reduir, que tampoc no aconsegueixen, per la precarització que hi ha de la feina assistencial, doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
4: Xavier, entenc que que apunteu és senzillament la falta de professionals, no? Que en altres sentits, a nivell d'equipaments, d'actualització del sistema d'atenció als pacients, etc. Tot això va funcionant, però el que falten són mans, més mans. Quantes mans farien falta per revertir aquesta situació?
24: És una pregunta que té una resposta lògica, però no senzilla de quantificar. Per una raó molt simple. A hores d'ara, el Departament de Salut encara no ha fet públic quants professionals hi ha al sistema. És a dir, el Departament de Salut no és capaç de fer públic el nombre de professionals que hi ha. Per tant, tot ho basem en estimacions. I sembla bastant clar que en aquests moments, pel nombre d'activitat extraordinària que s'està exigint fer en els professionals, sembla que ens podria faltar aproximadament una tercera part de les persones que actualment estan treballant. Mm-hmm. És a dir, les plantilles s'haurien d'incrementar aproximadament en un terç de la plantilla actual.
4: Mm-hmm. És interessant perquè d'alguna manera sí que podem fer-nos una fotografia. Ara ho dèiem també que les llistes augmenten sobretot per visitar-se amb especialistes. Amb quines especialitats el nostre sistema va més coix?
24: Doncs hi ha una especialitat que s'emporta a la palma, que en aquest sentit, perquè pràcticament a totes les regions sanitàries surt malament, que és l'al·lergologia. L'al·lergologia, pràcticament a tot arreu, a tot Catalunya, té unes llistes d'espera per una primera visita absolutament disparades. Però després hi ha altres especialitats que són les clàssiques. De fet, són les especialitats que o les especialitats que el mateix Departament de Salut ha titllat o ha etiquetat com d'especialment deficitàries. Doncs hi són bastant conegudes. Pot ser urologia, traumatologia, és a dir, aquestes especialitats que tenen alta demanda, sobretot en una població que està envellint any a any, doncs són les especialitats que acostumen a tenir més espera.
4: Molt bé, doncs a partir de dilluns, aquesta 60a de serveis d'hospitals, amb aquesta dada actualitzada per Xavier Lleonart en directe aquí al Catalunya Nit, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, no faran hores extres com a mesura de pressió, per tal que el departament entengui que fan falta professionals. El sindicat apunta, aquesta és una altra dada, que un terç de l'activitat assistencial es fa amb hores extres dels professionals. Xavier, en tornem a parlar segur a partir de dilluns. Que vagi molt bé. Gràcies.
24: Gràcies a vosaltres.
0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, volem parlar ara de Bolívia, perquè el Parlament ha ampliat els poders del president per decretar l'estat d'excepció, després de setmanes de violentes protestes de diferents col·lectius socials per l'encariment de la vida i la petició de millores salarials. 6 mesos després d'arribar al poder, el conservador Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Això ens obliga a connectar amb el nostre corresponsal a Llatinoamèrica, que és el Joan Biosca. Bona nit, Joan.
2: Manel, què tal? Bona nit.
0: A veure, de moment tenim el president bolivià, Rodrigo Paz, que no ha decretat l'estat d'excepció del país, però sí, que no serà una sorpresa si ho acaba fent.
2: Sí, així és. Té la capacitat de fer-ho i podria això succeir en aquestes pròximes hores. Té llum verda del Parlament, però ha fet diverses crides al diàleg entre les parts, ja a camí d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat 4 morts. Això a la zona de La Paz i El Alto, a l'altiplà bolivià, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a mig any d'haver arribat al poder el president del país Andí, el conservador Rodrigo Paz. Protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes indígenes. És un cara a cara, Manel, entre el president conservador del país andí, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident de Bolívia, Evo Morales, que acusa Paz de ser, diu Morales, una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Doncs tenim ara aquest xoc entre aquests dos líders, però quina és la guspira que han encès aquestes protestes?
2: Sí, mira, Rodrigo Paz va arribar a la presidència de Bolívia, com dèiem, fa 6 mesos, prometent tisorades i retallades estatals per aprimar l'Estat, i el detonant ha estat la retirada de les subvencions al preu dels carburants, fins ara subsidiats a Bolívia, ara ja no, però al país andí molts creuen que això és una cortina de fum, ja que qui lidera aquestes protestes opositores contra Paz és Evo Morales, l'expresident bolivià, atrinxerat a El Chapare, que és la zona cocalera que ell domina i controla, rodejat de seguidors seus, que li fan com de guàrdia pretoriana, i acusat d'haver violat una nena de 15 anys amb qui hauria tingut una filla. Això ja fa uns anys que va succeir. Se'l vol jutjar per això. No s'ha presentat darrerament al judici en contra seu i està en cerca i captura.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació. Gens tranquil·la pel que ens expliques que s'està vivint a Bolívia. Veurem què és el que passa les pròximes hores. Joan Biosca, moltíssimes gràcies, en directe des de Buenos Aires.
2: Bona nit.
22: Catalunya nit.
4: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius i que no passen els controls de la Comissió Europea. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Forte, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: La comissió, que recordem-ho, és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials.
5: I ara la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear.
7: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que la Comissió Europea ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la factura global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
7: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I ha recordat que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu-siau, bona nit.
0: A minuts i les 11. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant el valencià. És un moment delicat per la institució que fixa la normativa del valencià perquè ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament. València, Alba Barbosa.
8: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
9: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
8: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
25: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
8: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: Que és un regal i una fortuna i no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-ho.

0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha obert avui al públic la Casa de Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Lorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. Montse Mas.
1: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia, y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
1: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
2: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
1: I entre els nous projectes que tenen destaca un quadre sobre Sant Jordi.
2: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Va a ser un poco más violenta la escena del clàssico.
1: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: David Uach, bona nit. Actualitat esportiva, tenim ja preparats els tres àudios d'avui, que tots tenen un adéu, per leitmotiv. Comencem amb Mapi León, que deixa el Barça femení juntament amb Bona Batlle.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
5: Aquesta era Mapi León, jugadora emblemàtica del Barça femení de futbol. Un comiat de Mapi després de 9 temporades, ara ella ho recordava, en les quals ha sumat 27 títols. S'afegeix al d'ahir d'Alexia i el també confirmat avui mateix pel Barça com el de Mapi, Dona Batlle, en el cas de la Vilassarenca, segona etapa a l'equip blaugrana, que ha constat de 3 anys. Les dues s'han acomiadat amb aquesta última Champions assolida. En canvi, ara hi ha un gir de guió respecte als futurs de Salma Parayolo i de Marta Torrejón, que estaven en la rampa de sortida, però el cos tècnic del Barça ha demanat continuïtat de plantilla a l'àrea esportiva i, per tant, hi hauria un replantejament i ara apunten a quedar-se.
0: Molt bé, perquè déu-n'hi-do, quedarà molt transformat, també l'equip, no?
5: Sí, amb les marxes que hi haurà, sobretot per la d'Alexia, insubstituïble, però déu-n'hi-do amb Mapi i amb Bona Batlle, sí. Mapi, l'última dècada, jugadora de referència també del Barça.
0: Molt bé. Segon document sonor del dia del món dels esports, amb un altre adéu. En aquest cas l'explica Jordi Costa. Parla de l'adéu de Michel Sánchez del Girona.
6: Avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Michel.
5: El tècnic del Girona, doncs, que se n'anirà de Montilivi, coincidint amb la finalització del seu contracte, cada cop cobrava més força aquesta opció. L'àrea esportiva del Girona amb la presidència, doncs, han optat per la no renovació de Mitchell després d'aquests 5 anys i tot just 5 dies després de consumar el descens a segona. Mitchell va agafar l'equip a segona, el va pujar a primera i sobretot la seva gran fita va ser conduir-lo a la participació a la Lliga de Campions que va disputar el Girona la temporada passada. I una etapa en què Mitchell, pel seu tarannà, deia el comunicat del Girona agraint, doncs, el seu tracte humà amb tot l'entorn, li agraïa això a Mitchell i s'ha guanyat el cor del gironín, sens dubte, el que ha estat el tècnic del Girona les últimes 5 temporades, que ara, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, marxarà a dirigir l'Ajax d'Amsterdam, un històric del futbol europeu.
3: Déu-n'hi-do, i ja veurem qui ocupa la banqueta del Girona. I un entrenador que marxa també, Xavi Pasqual, del Barça de bàsquet, que avui n'ha explicat els motius.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: Pasqual, que recordava que al novembre, quan va agafar l'equip, doncs ja li deia una mica al cap que potser no ho havia de fer, però que el cor va tirar endavant per anar a ajudar el Barça en un moment delicat. Ho ha fet, però no ha pogut aconseguir aquesta classificació pels quarts de final d'Eurolliga, que havia fet sempre Pasqual amb els equips que havia dirigit. El Barça va caure en l'últim partit del play-in, que és la repesca. I la raó principal que ha donat és l'elevat desgast que, en certa manera, sense dir aquesta paraula, però que ell s'autoinfligeix amb el Barça, que ho viu molt, que ho pateix molt, i que el patiment se li triplica, que no pas quan ha dirigit algun altre equip, no? És molt culer. Tampoc es considera la persona idònia per encapçalar el nou projecte que ha qualificat d'engrescador amb els fitxatges que ja s'han fet, pel que dèiem, per com ell ho viu, ni tampoc per dinàmiques de treball que es donen a la Barça, que és un club poliesportiu, no és un club de bàsquet com altres que ha dirigit Xavi Pascual, no? I sobretot també ha negat cap guerra ni amb l'àmbria esportiva, és a dir, amb Juan Carlos Navarro, que encapçala aquest departament, ni tampoc amb la presidència.
3: Molt bé, doncs a veure on anirà, o ja té destí?
5: Sí, al Dubai. El que passa que Pascual té 2 anys més de contracte i haurà de pagar de la seva butxaca uns 400.000 euros per rescindir aquest contracte amb el Barça. Se n'anirà al Dubai, que, vaja, li multiplicarà la fitxa que té amb el Barça.
3: Gràcies, David.
5: A vosaltres, adeu-siau.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó, però avui crec que tant és el que digui aquest home.
1: No, no, no, no cal fixar-s'hi gaire, fa molta calor.
0: Sí, sí.
1: Ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, en si és una cançó de Creed que es diu Higher, i a més a la cançó diu com pots portar-me més amunt, doncs
1: de debò,
2: una miqueta
0: sí,
2: més.
0: Seriosament, sí? Anem més amunt?
2: Cap a ponent, no tot arreu. Cap a ponent i cap a l'interior de l'Ebre pot pujar una mica més. Avui hem tingut molts rècords de temperatura màxima per un mes de maig. Les estacions del servei, 31 de les 126 amb més de 20 anys de dada, han fet rècord de temperatura i en alguns casos, com és el cas de Lleida o de Tortosa, amb observatoris de, o de més de 100 anys, en el cas de Tortosa, o de Lleida de 86 anys, no s'havia registrat mai un valor tan alt. Fins i tot, per exemple, a Vinebre han arribat als 38,5 graus, que és la temperatura més alta en un mes de maig, després del maig del 2022, que segurament també recordeu. Per tant, avui ha fet molta calor i demà repetirem. Aquests sectors encara pot pujar una mica més, a la resta, si fa no fa, potser la costa i el perlitoral baixen una mica. Això vol dir que passarem dels 30-33 als 29-28, per tant, o 30, per tant, encara continuarà fent molta, molta calor. I poques novetats més demà. Com a molt tindrem alguna nuvolada. Avui hem tingut algun ruixat, molt poca cosa. Demà algun ruixat més. Fruit d'aquesta mateixa calor, les nuvolades demà poden créixer amb una miqueta més de ganes i podran portar algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu. Per tant, no baixa del tot. En algun punt pot baixar una mica, però en canvi en aquest sector de Ponent o l'Ebre pot pujar una mica, un grau. Per tant, demà podrem repetir encara algunes temperatures de rècord.
0: Doncs estem avisats i ara cadascú que faci el que pugui.
1: Ara, de fet, d'aquí uns minuts traurem el cap allà i després ens expliquin com han viscut aquesta jornada de rècord de temperatura i calor allà, amb aquest missatge de que demà potser una mica més.
0: Sí.
2: Molt poquet, però en algun lloc una mica més, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 28 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
1: I explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
0: Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
1: I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
0: I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina, parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passatemps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
6: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
10: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
13: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
14: Al 100%, al 100%.
13: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
15: L'estat aconfessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
16: El que confío realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada.

0: Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al departament. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del departament on esteu?
1: Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta, ara mateix ja la via tallada. Fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via, dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica i han cobert doncs l'entrada del departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa doncs Niubó dimissió i també demanant doncs, aquesta vaga educativa. Sentim consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs, critiquen també el seu salari en comparació doncs, als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
0: Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
1: Via Augusta, exacte.
0: La Via Augusta tallada, a fora, i a dintre els sindicats estan passant la nit a dintre del departament, eh?
1: Exacte, sí, nosaltres ja ens han dit, ens han convidat a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar doncs, una fotografia i no tenia massa secret, estaven asseguts a la taula, doncs començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga. I veiem doncs, representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT, i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació. I, clar, ens hem d'imaginar, Manel, que s'allargarà fins demà, com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
0: Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
1: Fins ara.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 25 de desembre de 2017.
3: I el número de la sort, el...
4: 2.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
3: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Has sentit el que acaba de dir?
9: Que a Mallorca no feu l'amor.
10: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: Porque se me va
3: Catalunya Nit.
11: Toda la fuerza por la boca.
3: Les notícies.
11: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
3: Sota la llum de la lluna.
11: Porque no puedo pensar.
3: En Manel Elías.
11: Porque la luna se ha vuelto loca.
3: I Agnès Marqués.
11: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
3: Catalunya Ràdio.
0: I ara una de les notícies més comentades del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,5 37,3 graus. 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022.

0: Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
1: Bona nit.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda, a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deies, 37,3 al final ha acabat marcant el termòmetre. És, de fet, això, la temperatura més alta des de que es tenen registres. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a la ciutat el 1983, i des de llavors el rècord estava en això, el 2022. Però hem pogut parlar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, que té registres des de principis del segle passat, i ens ha confirmat això, que és la dada més alta des que es tenen registres. Mira, hem pogut parlar amb l'Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
2: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
1: Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
0: Si és la més baixa, i estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
1: Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
0: És molt, eh?
1: Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
2: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
1: Així que sembla que tindrem calor per dies aquí ponent.
0: Sí, clar. S'us relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que a Lleida interior fa molta calor. Estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
1: A veure, la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que a la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats, no?
0: Això és veritat, sí.
1: Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com el pas canviat, i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
3: No ho sabia, però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
4: Pues no ho sabia, però m'ho crec, perquè, vamos, està apretant molt.
5: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
6: M'esperava que fes calor, però no tanta.
1: Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari. I ho dic per una dada concreta.
0: Sí?
1: I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la diferència.
0: Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
1: Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
4: Però entre unes coses i altres, pues no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
6: I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
4: Encara teníem la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
1: Així que veus, una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell qui diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a fer esta tarda.
0: Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècord, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima, moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
7: La setmana passada aquí al Catalunya Nit vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
8: Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
7: Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
8: Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a més de 200 euros a cada cap de bestiar.
7: Déu-n'hi-do.
8: Mm-hmm. Un dels ramaders, de fet, és en Marc Martín Pé, assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps a recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
9: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Després, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment no vol fer-ho. I hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
8: De fet, Agnès, dels 40 xais robats, que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
7: Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
8: Doncs mira, segons fons dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home presumptament relacionat amb els fets, tot i que sembla que no seria l'autor material del robatori, i se l'ha citat de moment perquè comparegui davant d'un jutjat de guàrdia a Arenys de Mar, i han de continuar doncs aquestes investigacions per acabar d'aclarir una mica tots aquests fets.
7: Dèiem en començar que són robatoris que ens sorprenen, perquè ens imaginem que han de tenir doncs una gran logística, no?, per robar 40 animals en aquest cas, però sembla, per informacions que hem anat explicant darrerament, que no és pas una excepció el que ha passat a Maçanet de la Selva.
8: No és una excepció, perquè en les últimes setmanes se n'han detectat d'aquest tipus de robatoris en poblacions de comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, el Priorat o el Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais, també robats, des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
7: I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
8: Adeu, bona nit.
0: Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets, i, de fet, té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
10: Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
11: Yo recibí un mensajito de... aquí empezamos. O sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
12: Iniciales.
11: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra.
10: és innegable que té més gràcia que jo.
0: No sé, més no ho sé, però que en té molta, sí.
10: És moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
11: Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Yeah. Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos. Oh. ¡Es ella!
12: ¡Es ella!
11: ¡Es ella! Y ahí hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
0: Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín, acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu és ella, l'estic veient. Sapiguem ara per a què es va fer servir aquesta gravació.
10: Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballé, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com a autèntic on la soprano, que en realitat és Judit Martín, diu que si mai li fan un homenatge, vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
13: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
14: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que el dirigeixi ell?
13: Això és una trampa. Ho havia decidit ella.
10: La clava,
0: Sí, era la Judit Martín fent de Caballé. La clava, sí, sí.
10: Per cert, quan Pasqual diu afortunadament no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano. M'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judit Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Caballé.
0: Déu-n'hi-do. Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
10: Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
15: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
10: Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judit Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
0: Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc el Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
10: Vinga, bona nit.
0: I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
16: En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat: la necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua i, sobretot, la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt, cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa, o, si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge al finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judit Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Caballé de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Caballé qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
14: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
16: El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judit Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Caballé, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè és complicadíssim escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar bou per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.

0: Doncs bé, justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. És una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que ahir va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte, diria que aquesta gira ha estat de del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que acompanyat per la E Street Band, és clar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el Nationals Park de Washington, i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
0: Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
1: Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls embenats. Aquest n'és un exemple.
2: Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
1: I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Jones, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan.

0: És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar en les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
1: No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
0: Sí, tu comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut doncs, una mica doncs, el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment... I bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
2: Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
0: A Good i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, en un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules d'René Good, que René Good va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
2: L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de René Good a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida, l'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu, que Déu la beneeixi".
0: Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now" doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
1: Ens està retratant un Bruce, un Springsteen, en plena forma, no? Aquest Bruce més activista.
0: Sí.
1: Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
0: Molt, molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert al National Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
2: Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i els superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
0: Bé, la E-Street Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira, per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys, eh?
1: Sí, clarament.
0: En fi, el que passi a l'octubre, Agnès, serà determinant per saber cap on s'inclina la balança, eh? Si cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas et diria que sí que ha estat un episodi històric i a més doncs, amb un concert que és un concert absolutament doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb Chimes of Freedom, però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Woody Guthrie?
1: No. Aviam.
0: Doncs mira, Putri, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, perquè és un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern.

0: El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits.
1: Està bé
0: que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'últim estirabot, l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
2: I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
0: Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
2: Adéu.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Catalunya Ràdio... Postdates.
10: T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Téllez. Lídia, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel.
3: Que us han arribat les portades?
4: Sí, avui tenim les dues.
3: Va, doncs comencem per l'ara. Què expliquen?
4: Doncs mira, en quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. Uh-huh. Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda el Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
3: sí.
4: Tenim Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per a captar inversió en seguretat i en la foto de portada es veu a l'Illa, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. I els sindicats en huelga rechazan la última oferta d'educació.
3: Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
6: Sí, tenim La Vanguardia que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz, es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra que el preu de l'habitatge creix un 14% al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixen en el conflicte a l'educació. Continuem allà on érem, govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen, però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe, 100 anys sota la llum de Marilyn, titulant un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
3: Carai,
6: ho hem de llegir demà al Punt Avui.
3: Sí, aquí ens ho han deixat. Veus, això és un bon esquer. Sí,
6: i
3: sí.
6: Tant.
3: Molt bé, molt bé. Doncs això és el que trobarem demà si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3CAT Info Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
7: Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del departament aquí a la Via Augusta de Barcelona. I la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació que esperem que arribi a bon port.
3: A veure si demà és l'últim round, sí.
7: Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat, demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant, la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel, estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de massa forestal, que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser, tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran per poder acabar amb aquest conflicte i sobretot per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió i sobretot molta cura amb els termòmetres perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid i malauradament la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
3: Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit perquè igual a aquesta hora potser estem tancant.
5: Sí, qui sap.
3: Gràcies a tots dos. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc al Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
1: Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag, és a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beituló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu, no és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
0: Una altra malaltia, una altra malaltia.
1: El nostre convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
2: Què tal? Bona nit.
1: Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
2: Moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic. Àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballé, perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem sí, que és la Judit, sí. Però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, que és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir. Tot un 4 seguit de molts zeros, eh?
0: Sí.
2: I en canvi hi ha un altre zero que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit justament per fer de cavaller.
0: Ben lligat, eh?
1: Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps.
0: Sí,
1: va,
0: exacte.
1: Anem al quadern de passatemps.
2: Bé, és que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs, algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això m'han vingut els números.
1: Clarament.
2: I mira que jo soc de lletres, eh?
1: S'ha vist, s'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics, publicat per Columna, ara deia sudokus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
2: Doncs és un quadern, com molts altres que s'estan fent els últims anys, en què sempre diem el mateix, la generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret que és per la gent que li agrada la història i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, eh? I que hi ha de tot, els passatemps clàssics, mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrius Serra, òbviament, perquè em deies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, no d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic, és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, tu en recordeu d'aquell concurs del Tiempo es Oro mític, sí, del Constantino Romero, eh? Sí. Que tenia les enciclopèdies darrere? Doncs una mica això, que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
1: Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó despertar la curiositat, sí, per voler conèixer-la, no?
2: Algunes són fàcils,
1: està bé, està bé,
2: per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
0: Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
2: A veure. Va.
0: Pilar Primo de Rivera, sí, dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
2: Així d'entrada, què diríeu?
0: Jo diria fals.
2: Sí, tu també, no?
1: No, doncs no, jo no. Ja estic ja per dir que és veritat.
2: No, és una fake news fals, com una catedral, aquesta. Eh?
0: Aquesta sí, però allà sí. Al costat n'hi ha també sorprenents, sí, que són veritables. Eh?
2: Sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
0: Clar.
2: Sí,
0: sí.
1: Quin sobrenom tenia Martí Primer?
2: Aquesta és fàcil, no?
1: Aviam.
2: A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la
0: aquest era,
2: corona.
0: Aquest era l'humà, aquest era l'humà.
2: Sí, home,
1: però,
2: sí.
1: A més, és bo perquè es pot jugar sol com a joc de taula, no?
2: Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
0: Enganxa, enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
2: Molt observador, Manel. Sí, sí.
0: Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
2: Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no?, per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà una altra. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
0: Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema, també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
2: L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
0: Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit que no... T'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
2: Cinèfag, en algun moment també, en alguna solapa de llibres que et fan, saps allò que has, sí, d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments
0: bona,
2: ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot, bé, dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga, també, que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint, l'Antonio Llorenç, amb Lauren, després és el Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
1: Sí, una mica bastant. Sí. Escolta'm, quantes pel·lícules veus a la setmana?
2: Ara menys, perquè tenim una filla que... Yeah. A veure, amb ella li estem donant una educació... L'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
1: Sí, no?
2: L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
0: Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
2: Doncs la pel·li del Grogu em va agradar, em va semblar entretinguda. Amb allò que deies de ser cinèfag, no? I sí. Perquè sé, per exemple, que al Gorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu. Em consta.
0: Ah, pot ser.
2: No és del seu estil, diguéssim. Clar. Però és una pel·lícula entretinguda. Però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Cannes, perquè sí. El Christian Mungiu és un director molt interessant. I a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada. Aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també. No?
0: Sí, sí. El Marc Garriga, que va estar Cannes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fjord, ens la va recomanar.
2: Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que... Mungiu és bon material, sí.

0: I 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àmbul, en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
1: Avui, qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu, en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que és teu per tenir l'última paraula del dia.
2: Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells. Jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelancers, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els sindicats d'educació passaran la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Departament d'Educació, Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. Aquesta hora més d'un centenar de persones continuen manifestant-se davant del Departament d'Educació en solidaritat als sindicats convocats a la vaga que estan tancats des d'aquest vespre dins de la conselleria, amb pancartes i crits de dimissió, Niubó, ràtios més baixes i més mans als centres continuen davant del departament i també continuen tallant la via Augusta. Els sindicats havien demanat poder negociar amb la consellera Esteu Niubó, que s'ha acostat fins a la reunió, els ha atès uns minuts i els ha emplaçat a reunir-se demà a les 10 del matí perquè no es podia, deien, negociar ara més. Els sindicats però han decidit tancar-se com a senyal de protesta. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament de educación.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els bombers mantenen activada la petició de confinament al municipi d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha obligat a mobilitzar una trentena de dotacions. No hi ha hagut persones ferides. El foc sí que ha afectat, però, mitja hectàrea de vegetació forestal. Segons el cap de l'operació, Josep Manel Escudero, cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
4: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
1: Aquest dijous a Lleida s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig amb 37,3 graus. La calor és intensa arreu del país aquests dies i es preveu que això marqui també la campanya d'incendis aquest any. Els bombers encara en la temporada amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. Qualifiquen els bombers la campanya d'aquest estiu de clàssica, l'activaran l'1 de juny i a diferència del que va passar durant els anys de la sequera, ara els boscos estan humits.
3: Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el seu partit. Aquest dijous, el líder del PNB, Aitor Esteban, ha demanat sense embuts eleccions anticipades.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: Els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats de la costa de l'Iran que també han anunciat el llançament de diversos míssils. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. La plataforma xinesa de comerç electrònic Temu pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i robes o joies fetes amb materials nocius.
3: El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha promès més madura contra Temu si a finals d'agost no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
6: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
3: Per ara, la sanció anunciada contra Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat a una plataforma emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals.
1: Els esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
3: Mentrestant, el Barça femení s'ha confirmat la sortida de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: I el Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
3: Pel que fa al bàsquet, Xavi Pascual ha explicat el perquè de la seva sortida. Diu que es veu desgastat amb l'acumulat del que porta la temporada. L'encara d'entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I acabem amb tennis. Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerundolo, després de trobar-se malament quan dominava per 2 sets a 0 i 5 a 1. Al tercer parcial, Sinner ha patit un cop de calor i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta nit he anat al Teatre Poliorama de Barcelona a veure Perfectes Desconeguts, una comèdia que acaba sent tragicomèdia i que et demostra que tots tenim una vida privada, una vida pública i una vida secreta. Després escoltarem la conversa que he mantingut amb el director del muntatge, David Selves. El cert és que veure aquest muntatge que et fa riure i et fa pensar, no em podia haver arribat en millor dia tenint en compte que unes hores abans he quedat en xoc després de saber que una persona que aquesta temporada ha passat pel programa l'han trobada morta al fons d'un barranc del Montsec, a Àger. Feia un mes que havia desaparegut. Era Enric Plaza, exalcalde pedani de Durro, instructor de vol en parapent a la Vall de Boí, amb 37 anys d'experiència. De fet, va ser un dels protagonistes de les Illes de Pau que fa cada dimarts la Judit Perpinyà. Amb ell vam aprendre com el feia sentir volar sol.
1: Quan estàs sol, que no tens ni hora per despegar ni hora per aterrar, bueno, és un altre món. I t'oblides de tot. Una vegada deixes els peus de terra, t'hi pot fer mal la cama, t'hi pot fer mal el cap, tens problemes. Quan una vegada despegues, tot això se'n va. No penses en res que no sigui el poder disfrutar el vol.
0: Ens va dir que li agradava perseguir els núvols, tot i que això no es pot fer, que volar li havia ensenyat moltes coses, fins i tot a tenir paciència.
1: Nosaltres el que aprenem és a disfrutar el temps quan el temps vol, no quan nosaltres volem. I això t'ensenya molt a la vida. El que t'ensenya molt és a ser pacient i aprofitar el que hi ha i el dia que ho pots fer. I la vida és així. És aquí. La vida no pots ni ficar-te nerviós perquè alguna cosa no t'ha sortit. No t'ha sortit.
0: El vaig conèixer, l'Enric, ja fa 3 anys, quan vaig anar a Durro a fer un programa especial sobre les falles al Pirineu. I des d'aleshores havíem parlat alguna vegada i cada vegada em convidava a volar amb ell, cosa que no vaig fer mai. Com diu l'alcaldessa de la Vall d'Avui, a l'Enric el recordarem sempre així, lliure, mirant la vall des del cel que tant li agradava. El nostre condol a la seva família i als amics. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
2: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenca aquí la darrera edició de la setmana d'aquesta nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, el telèfon del directe al 93-201-7474, que ara ja ha marcat la Magda des de Reus. Bona nit, Magda.
3: Bona nit. Mira, jo ara he perdut una mica d'opinió. Fa dies que les rumiu,
0: sí.
3: Però avui he arribat al punt de dir-ho. Començo per sobre la visita al Papa, eh?
0: Sí.
3: Començo per dir que sóc creient, però el fet que sigui creient i practicant no em fa cap falta que vingui el Sant Pare. Si bé, benvingut i ben rebut, i si no bé, també m'hauria trobat més el Pare Francesc. Ara bé, voldria aclarir una sèrie de conceptes, vaig al meu punt de vista, pot ser subjectiu, però també ho és el dels altres. Començo per dir el que van dir uns primer, que eren per us, eh?, que havien considerat molt gros que demanessin diners als laics per ajudar a pagar la visita. Mm-hmm. No sé quants minuts. A veure, primer que tot, el fet que demanin diners no vol dir que obliguin a donar diners. A mi no m'obligarà ningú, si em vull donar i puc, vull, i si no, no. Però és lògic, com a cristians, que puguis col·laborar, com se pot col·laborar amb altres coses, que si es gasten diners per públics, sí que es poden haver gastat alguns diners públics. A mi, meus, que ningú m'ha preguntat si ho vull, quan hi ha la desfilada militar, de la Pasqua militar, se'n gasten moltíssims. Mm-hmm. A mi no m'han preguntat mai si estic d'acord o no.
0: Clar.
3: Però la fan.
0: Sí, sí.
3: I com aquesta, moltíssimes altres, per respectables, però no perquè sigui l'única. Tampoc m'han preguntat mai si em sembla correcte els desplaçaments d'avió i escortes personals als polítics. I també els pago.
0: Clar.

0: Aleshores, avui, els laics de Ferriguàrdia han dit que si és un estat laic no trobaven bé que s'hagués de gastar diners ni públics per la vinguda del papa. Primer que tot, que ell no era un cap d'estat, que era... ell és un jefe d'estat del Vaticà.
1: Sí, sí, tant.
0: Però a banda, no hem gastat diners si ve el rei en Carles d'Anglaterra, que també és cap de l'Església Anglicana. Uh-huh. Això per aquest cantó. A més, de tot això, vull dir, aquesta tarda, a la tertúlia de l'Òscar Fernández, els tertulians han comentat una cosa que penso que és també per dir-la. I és que l'Església ha fet coses malament, i tant que sí, i encara les fa, per d'altres de molt bé. Però entre elles, el que han dit aquests tertulians, i no crec que se'ls pugui tractar de laic ni de no laic, és que els cristians, si la gent té la Sagrada Família a Barcelona i a Catalunya, és precisament gràcies als cristians. No és que ho hagi fet qualsevol, s'ha fet entre tothom, però és els cristians. Aleshores, crec que tot portau a l'últim punt, és apurat tot, és buscat tot, l'última gota de cada got. No. Basem-nos en realitats, uh-huh, que en són moltes, però de tot, no d'això, de tot, i deixem-nos estar de sempre estar donant toms i buscant a veure per on trobarem el fil. Almenys és la meva opinió.
1: Molt bé, Magda, molt ben elaborada. Vull dir que has dit que durant uns dies t'ho has anat pensant, doncs jo t'agraeixo que l'hagis compartida amb els oients de la Nit dels Ignorants. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, cap també pel programa.
1: Moltes gràcies, bona nit. En Jordi, que està en ruta. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com està, Jordi?
2: Pues bé, la veritat que, bueno, ara mateix estic parat aquí a Escales i, bueno, us estava escoltant i he sentit les teves paraules, Marta, i la veritat que...
1: Tu ets de Durro, em diu l'Aina, no? Ets de Durro.
2: Bueno, soc de Barcelona, però fa...
1: molts anys que hi vas.
2: A Durro, no, 5 anys. I, bueno, ara estic entre Durro i Belllloc. Uh-huh. Però he estat visquent a Durro i estic empadronat a Durro i, bueno, m'agrada molt Durro i, bueno... I, bueno, m'ha sigut molt, molt emotiu el que has dit. La veritat que...
1: És que m'he quedat... Bueno, ens hem quedat, perquè és que vam parlar,
2: bueno,
1: amb ell...
2: Tots. Sí, tots.
1: Ens hem quedat tots en xoc i pensat, no pot ser possible. Fa 4 dies que ens explicava totes les belleses que veu des de l'aire i ja no hi és. I per això, bueno, l'he volgut recordar.
2: Ha sigut superbonic, de veritat.
1: No està ben dit, però que bé que t'ho hagis pres així de bonic, com a mínim.
2: Pues sí, la veritat que sí.
1: Doncs
2: sí.
1: Jordi,
2: aquestes falles les dedicarem amb ell.
1: I tant, n'hem de dir, perquè és que són ara el juny, vull dir que Déu-n'hi-do.
2: Sí, ja, de res. Panel de setmanetes i ja està, només serà això.
1: Agraït
2: de les paraules i...
1: Gràcies, no, a tu.
2: Moltes gràcies, Marta.
1: I si coneixes a la gent del seu entorn, doncs el nostre condol.
2: Sí, no, ja ho diré, i tant.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
2: Bona nit.
1: Bona nit. La Joaquima, des de la plaça Espanya, Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, Marta, jo volia saber ara pel que ve... perquè és l'origen i l'antiguitat i el significat de l'Ocomballa.
1: Sí.
3: Que ara ve Corpus, sí. I clar, moltes, a la catedral i a molts llocs, i a la Concepció també ho fan, però l'origen, l'antiguitat crec que és molta, però no sé, tampoc.
1: Molt bé.
3: I el significat.
1: I el significat, aviam, que té, perfecte, molt bé.
3: Eh?
1: A veure, molt bé, si algú ens ho sap explicar.
3: Aviam, si m'ho expliquen, que jo tinc anys per saber-ho les coses,
1: sí,
3: perquè
1: senyor,
3: tinc 92,
1: tots,
3: però
1: tot,
3: bueno...
1: I ben portats, eh? Dedueixo,
3: bueno,
1: que molt
3: això,
1: ben portats.
3: Això m'hauries de veure.
1: No, jo la sento, i la sento molt animosa, o sigui, que això ja és important.
3: Sí, aquesta nit estic, a la nit estic molt animada.
1: Està bé, això. Nosaltres també, no pateixi.
3: Molt bé.
1: Molt bé, Joaquima, bona nit.
3: Molt bé, bona nit.
1: Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
1: Què tal, Jaume?
4: Bé, mira, avui ja més animat avui.
1: Que bé, molt bé, si m'agrada.
4: Sí, després de tot el que va passar ahir ja cosa ha canviat.
1: Molt bé.
4: Enhorabona a la senyora que amb la que acabes de parlar, 90 i molts anys.
1: Sí, sí, sí.
4: I amb aquesta vitalitat que se li sent per telèfon, és
1: que
4: és
1: he
4: brutal.
1: Pensat el mateix, sí, sí, i tant.
4: Hòstia, jo també vull arribar als 90 i tants.
1: Amb aquest ànim, no?
4: Amb aquest ànim, sí,
1: sí. I amb aquesta energia.
4: Seria...
1: Ai,
4: seria
1: senyor.
4: Fantàstic. Sí, ja es veurà. En fi, ahir, quan vas començar el programa, parlaves d'en Pep Guardiola i de l'Alessia Putellas,
1: sí.
4: I del fet que han parlat de que se senten buits, no? I jo he estat pensant durant totes aquestes 24 hores que han passat, i entenc la situació amb la que poden, en la que es troben aquestes dues persones, no? A veure, Pep Guardiola ha estat 10 anys... al capdavant d'un equip al màxim nivell, tant al seu país com a nivell continental, i ho ha donat tot per aquest equip. Ell i el seu estaf i la gent que hi ha al seu voltant. Llavors, jo entenc que arriba un moment que aquestes persones diuen, hòstia, és que no puc més.
1: Clar.
4: No hi ha res, ja no tinc res més, no?, per aportar aquell valor, aquella no sé, la il·lusió, la xispa...
1: Sí.
4: I puc entendre l'Alexia Putellas exactament igual, no? O sigui, després de tants anys competint amb el Barça també a nivell d'Espanya i a nivell d'Europa i sent campiones d'Europa, tio, és que el nivell que viuen aquesta gent és d'una intensitat molt bèstia.
1: Mm-hmm.
4: I llavors, és normal. Jo entenc que... Jo em faig càrrec de la situació d'aquestes persones, no?
1: Mm-hmm.
4: I el que comentava la teva companya, m'agradaria aterrar-ho, perquè... Així com aquestes persones ja se senten buides després d'haver donat tant i tant, les persones, la resta dels mortals, per dir-ho d'alguna manera, la resta de la gent, també sentim buidors existencials, no? A cadascú,
1: sí, sí, senyor.
4: En nivells que pugui tenir, no? I en un moment donat, la mort d'una mare, no sé, una malaltia, o ara la mort d'aquest company teu, no?, que has explicat al principi,
1: uh-huh.
4: provoquen buidors existencials,
1: sí, sí.
4: Buidors de dir, hòstia, com ho gestiono, què em faig, no? I una mica, doncs, volia comentar-te això. Jo m'he trobat també en situacions d'aquest tipus. I bé, tinc una terapeuta que treballa molt bé i que fa molt bona feina i m'ha ajudat molt. Potser no a reomplir aquests buits, però sí a continuar visquent i portant, no?, amb sapiguem gestionar, doncs, tota aquesta situació.
1: Sí, sí.
4: En fi, només era...
1: Bona reflexió, Jaume. Gràcies per fer-ho.
4: Posar-ho en comú.
1: Perfecte. Moltes gràcies.
4: Marta.
1: Una abraçada.
4: A tu.
1: Bona nit.
4: A reveure. Bona nit.
1: Adéu. En Ciro, des de Tarragona. Bona nit. No. S'ha tallat. Ens trucava en Ciro des de Tarragona, que jo dic, fa dies que no ens truca en Ciro des de Tarragona. I s'ha tallat. Per tant, intentem recuperar-lo, o si torna a trucar, no passa res. Mentrestant, com que també ens heu deixat missatges que ens han arribat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, avui hi ha una resposta sobre el tema dels lavabos públics a les platges de Barcelona que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pieng.
5: I avui vull contestar una pregunta del Pou, que ja la vaig fer jo, que és el dels lavabos de les platges. Doncs estic molt contenta perquè ara, com que ja han posat els xeringuitos perquè fa tanta calor, doncs ja podem anar a fer pipí quan ens vingui de gust. Després, quan vingui la tardor o l'hivern, llavors ja en parlarem com ens ho arreglarem. Però llavors ho tornarem a preguntar.
1: Molt bé, perfecte. Una altra pregunta o resposta, no sé exactament què és, però suposo que deu ser resposta perquè va preguntar, crec que va ser en Josep Lluís, el tema dels testos s'assemblen a les olles. Doncs la Teresa ens ha deixat aquest missatge.
6: En respecte als plats i les olles que vaig escoltar ahir, jo amb aquesta dita així no l'havia escoltat mai. Però sí els avis i els pares havia escoltat de dir... que els testos s'assemblen a les olles. I el que volia dir exactament és que l'olla significa la família i quan es divideix es formen els testos. I els testos, per suposat, com que formen part de les olles, s'assemblen a les olles.
1: Molt bé. Una altra pregunta, en aquest cas relacionada amb els accidents de trànsit, que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Àngels des de Lleida.
7: Una curiositat. Per què quan hi ha un accident i hi ha ferits o morts, per què sempre els tapen amb allò platejat o dorat? Que no sé si és roba o és plàstic, no ho sé. Però sempre així com a dorat. No sé quin significat té això.
1: Després, la Iolanda, des de Barcelona, diu també: jo avui m'he buidat de tant suar, no sé si l'expressió serà correcta, i en Joan Manel, des de Cambrils, diu: ahir, Marta, sentia allò de la calor, els ventalls, etc. Cada vegada que ho repeteixen els del temps o nosaltres encara fa més calor, per anar a dormir remullo els coixins coberts d'una tovallola, no normal, diu, i els llençols, amb esprai de planxar, ampolla, esprai, aigua normal. Diu: el mateix faig amb la cara, braços i cames, tot estan al sofà de casa. I quan me'n vaig a dormir, també.
8: La nit dels ignorants, un programa per fer-nos més savis.

0: Mira, us cantaré una cançó que vaig escriure i és una cançó que gira al voltant de... Podríem dir que de la curiositat que sentim per fer-nos preguntes, per obtenir respostes, preguntes que a vegades no tenen resposta, o a vegades sí, per aquestes ganes d'aprendre i de veure coses diferents. I a més ho vinculava, i penso que s'escau molt amb el programa d'avui i amb els oients que estan a casa, perquè el barrejava també amb la nit, que és aquesta pàtina màgica que li dona també, no? Aquesta foscor, que a vegades ho amaga tot, però a vegades deixa les coses encara molt més clares. I en funció d'això vaig posar-ho a l'escudella i em va sortir aquesta cançó que es titula Savis Ignorants.
1: No importa d'on hagin vingut, sigui del nord o del sud, passen la nit amb savis ignorants.
2: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
3: 5 minuts i arribarem a 12:15 de la matinada. Hem de fer un punt i a part perquè estan passant coses a aquesta hora de la matinada en un lloc concret de Barcelona. Sabíeu que hi havia una reunió pel tema de les protestes i les reivindicacions del sector de l'ensenyament, una reunió al Departament d'Educació a la Via Augusta. Aquesta reunió no ha acabat, havia de continuar demà, i al final han decidit molta gent quedar-se allà, tancar-se allà, i estan fent crida perquè els qui vulguin doncs els puguin anar a donar suport. Per tant, la Maria Costa està fent guàrdia justament davant d'aquest indret a Barcelona, a la Via Augusta de Barcelona. Maria, com estan les coses aquí? Bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, Marta, ara podem comptar o potser un centenar de persones aquí a la Via Augusta. Com dèiem, un tall que ha començat, doncs pràcticament deu fer ja una hora més o menys. Hi ha el grup repartit entre la carretera Via Augusta i a l'entrada, les escales, diem, i a l'entrada ben bé del Departament d'Educació. Fa pocs minuts ja hem vist... un parell de persones que arribaven amb taula i cadires. Vull dir que té força pinta que aquest tall no
3: per
4: és
3: estona,
4: cosa de...
3: Per estona,
4: sí,
3: hi
4: no és cosa d'un quart d'hora ni de mitja hora. Clar, una via com és Via Augusta, que no, demà ens imaginem que a primera hora del matí doncs comportarà molt trànsit. Veurem què passarà si la gent realment hi passarà la nit, que és la incògnita que tenim ara mateix.
3: És a dir, això encara no ho tenim del cert, perquè els han dit que demà continuaran amb la reunió, però ells és quan s'han enfadat i han dit que es quedaven aquí, no?
4: Sí, parlant amb sindicats, quan ells... això ha passat als vols de 9:15, que és quan s'ha acabat aquesta reunió, evidentment sense acord, han exigit la presència de la consellera Esther Niubó. Doncs la consellera el que ha fet és que s'ha acostat a aquesta sala de reunions amb els sindicats convocants i, segons ens expliquen els sindicats, han sentit com que la consellera era, doncs, amb duresa, els deia que no hi havia cap mena de capacitat de negociar, com a mínim avui, que la proposta que ells havien enviat, doncs això era generosa, ja ens ho han explicat, just abans de les declaracions als mitjans, i que no hi havia, perquè ens entenguem, res més a oferir. Els sindicats ens explicaven que s'havien sentit, permetem la paraula, d'una manera o altra, s'havien sentit renyats.
3: Ja.
4: I aquí s'han enfurismat i han dit, doncs, decidim tancar-nos.
3: Mm-hmm.
4: Exacte.
3: Doncs veurem què passa, ho seguirem. Si hi ha cap novetat, ens ho fa saber, si no, al butlletí de la una, doncs sabrem si han decidit quedar-se la nit, per tant, què implicarà demà, si això està tallat, amb tot el trànsit que hi ha en un dia laborable a primera hora del matí i amb escoles obertes a evidentment, si això està tallat i continua així, ho anirem seguint. Maria Costa, moltes gràcies.
4: Perfecte. Gràcies, Marta.
3: Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Canviem radicalment de qüestió. Segur que us sona una expressió que és tenir el cul estret, que vol dir tenir por, estar nerviós, neguitós o angoixat davant d'algun fet o situació. A nosaltres, l'últim que ens ha recordat aquesta dita és algú que no ho veu només com una expressió. El doctor Jordi Garriga, cirurgià proctòleg, sap que de vegades determinades reaccions del nostre cos literalment ens fan el cul més estret. El doctor Garriga va començar de petit ajudant el seu pare a la clínica Corachán de Barcelona. Quan no hi havia feina, s'enfilaven a la teulada a veure els partits de l'Espanyol, tot i ser culers. Avui acumula 50 anys de professió, ha estat mestre de generacions de metges, és un gran divulgador i un ferm partidari de trencar tabús a l'hora de parlar de tot el que té a veure amb el nostre aparell digestiu, el recte i l'anus. Doctor Jordi Garriga, bona nit.
1: Benvingut, aquí estic, molt content, Marta. Una, perquè estic amb tu, una. I perquè m'agrada divulgar, m'agrada explicar, i em sembla que tinc coses que els teus ignorants de la nit, que no són tan ignorants com et penses,
0: no,
1: que
0: sé.
1: No ho són gens, aquests ignorants de la nit, m'aprofitaran.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Em sembla que sí.
0: Hi ha gent que, per dir cul, no ho volen dir perquè els hi fa aquella cosa, diuen allà on l'esquena perd el seu nom. Ens costa encara parlar de tot el que té a veure amb el cul? Encara ara?
1: Ens costa.
0: 2026?
1: Ens costa. Mira, pensa que els proctòlegs, una cosa de les que primer que preguntem, com vas de ventre, com fas les deposicions, això, segons dones, homes, costa de dir, com el puré, com aigua, amb boletes, fan plop-plop, fa popa, pif, les pudors, tot això costa.
0: No, no agrada.
1: Costa, però bueno, crec que és bo que ho desdramatitzem i que en parlem.
0: Perquè és una cosa que fem tots.
1: Ho fem tots.
0: És que el problema és si no ho fem, no?
1: Si no ho fem, anem pitjor.
0: Anem molt pitjor. Vam dir que per fer aquesta conversa parlaríem d'esfínters, d'hemorroides, de fissures. I tot això està relacionat. Ens deia que d'esfínters, potser no tothom ho sap, en tenim dos.
1: Molt bé, Marta Romagosa. La Marta Romagosa, que és una gran periodista, ara sap de culs. Sap de culs.
0: Tot bueno, és llegir guions i aprens de tot. Però ara aprendrem més, va.
1: Bueno, mira, sapigueu, el colon és el budell gros, el budell gruixut, és el de la sobrassada, el que es fa a la sobrassada. Les botifarres i els les són estretes, budell prim. Les sobrassades són grossos, colon, metro i mig. L'últims 10, 12, 15 centímetres del colon és el recte. El recte. I el recte va a parar l'anu. L'anus és el que tanca. Ho has dit molt bé, hi ha dos esfínters. Deixa'm que ho expliqui molt ràpidament. Tots els esfínters que hi ha esfínter és vàlvula. És la traducció de vàlvula, esfínter. I les vàlvules digestives des de la boca fins al cul són dònuts musculars. Un dònut, un dònut, que és un múscul. Que quan es contrau un múscul, què fa? Es tanca.
0: Es tanca.
1: Tanca la vàlvula. Quan es relaxa, què fa? S'obre. S'obre la vàlvula. Tots a l'estómac, als budells, sempre hi ha aquestes vàlvules musculars. A l'anu en tenim dues, i aquí ve la gràcia. L'externa, l'esfínter externa, és un dònut. Mm. Un dònut, què fa? 3 centímetres d'alt, 3 o 4, sí, i és gruixudet, el dònut. I aquest és de contracció voluntària. Ara jo, el doctor Jordi Garriga, aquest que ha explicat aquestes coses antigues meves de quan era petit, que pujava a les
0: cadires.
1: A la taulada, sí. Doncs, quan tanco l'esfínter extern, sí, el tanco i l'obro.
0: Ho pots fer tu quan
1: això
0: vols.
1: Això ho faig jo quan jo vull. Uh-huh. Tanco i obro. Però dintre tenim un donete. Saps el que és un donete?
0: Sí, un donut més petit.
1: Sí. Molt bona. Un dònut més petit, la meitat d'altura i de grossor. I aquest és la... A la nit puc dir cabronada? No ho diré mai més.
0: Sí.
1: No ho diré.
0: Sí.
1: Però aquesta és perquè això porta moltes malalties, segle XXI. Tot això ho sabem d'aquest últim segle.
0: Imagina't.
1: Jo sóc del segle passat. Tu ets molt jove, tu segur
0: molt,
1: que
0: molt.
1: Ets molt del final de l'últim. Jo sóc de mig del... Bueno, doncs aquest segle XXI hem avançat molt, molt, molt,
0: sí?
1: molt. Més que en els últims 50 anys del segle passat. Hi ha hagut un avanç brutal amb la medicina. Canvis brutals. Ja, si t'expliqués jo. Bueno, poder, si ara jo avui ho faig bé i a tu t'agrado...
0: Potser podem tornar a parlar.
1: Igual tornem a parlar d'altres coses.
0: Exacte. Ens hem quedat amb el donete petit.
1: El donete petit, de contracció involuntària.
0: Involuntària.
1: Aquesta és... I quan es contrau o es relaxa aquest? No quan tu vols, quan vol el teu cervell.
0: Molt bé.
1: En el cervell tenim la capa de sobre, i en la capa de sobre venen les emocions. Tenim poques d'emocions. L'alegria, la tristesa, l'amor...
0: Com la por...
1: La por,
0: patiment... No?
1: Espera't.
0: Ah, espera'm.
1: Aquí ve. La por és una emoció pura, però aquesta última descoberta fa 20, 25 anys, els americans en diuen l'estrès. Jo, des d'aquí al Trump, no en dic estrès. En dic angústia en castellà i angoixa en català. L'angoixa. Tots tenim angoixa. Vivim en un món angoixat. Només cal llegir el diari al dematí, només cal escoltar la ràdio el que ha dit el Trump al matí, només cal escoltar el que... És horrorós. Vivim angoixats. I vivim angoixats pels nostres marits, dones, fills, nets. I ara per nets. Tots em van bé, però pels nets. Aquest estrès fa una de les coses que fa un altre dia, quan parlem de l'estómac, també ataca l'estómac. Però aquí ataca el esfínter intern, el donete, l'esfínter de dintre, el de contracció involuntària. I tu has parlat de lo que deien els pagesos, soc de la Cerdanya jo, els pagesos del meu poble fa molts anys que em deien: tu, Jordi, quan et veig molt angoixat... No em deien angoixat. Quin cul més estret tens, nen, perquè... Mes de maig, juny, jo era bon estudiant i patia. Jo no sabia el que era l'estrès, no ho sabia.
0: Clar. Ara sí.
1: Ara sé el que tenen els meus nets, el que tenen l'estrès. I l'estrès fa que se't contracturi l'esfínter intern. I què passa si es contractura l'esfínter intern? T'ho dic ràpidament i després tu em segueixes acusant. Una costa, en maco, una periodista bona, coneguda i que t'acosi, ha sigut la meva troballa en el món. Soc gran ja, però no em volia morir sense això.
0: Sense una entrevista meva.
1: Sense una entrevista teva. Cul estret. Em venen a la consulta, doctor, jo pon temps que tinc, no sé què... I produeix dos o tres coses. Una, la fissura d'ano. Quan tens el cul estret, tu l'obres per anar de ventre, però aquest no se t'obre. El donete no s'obre.
0: No,
1: només el dònut. Tu apretes i apretes més i vols fer de ventre i ho logres, però fas un petita ferideta.
0: Ja
1: un estrip.
0: Ja
1: fissura d'ano. Més coses. A l'estrès aquest et tanca. Si tu t'apretes el braç, les venes que hi han per sobre s'inflen. Costa de retornar la vena cap al... la sang cap al cos. La sang torna per les venes al cos. Al cor.
0: Al cor.
1: Al corazón.
0: Sí.
1: Al cor. I què passa si això creix una mica més del compte? Que les venes són... Això un dia n'hem de parlar. La diferència entre artèries i venes és tan important amb la pressió arterial. Un altre dia en parlarem. Però avui, les venes. Les venes és la tornada de la sang. De quan la sang arterial ha arribat per tot el cos, torna per les venes. I les venes són de làtex, són de tubo tou, del tubo del gas ciutat, d'aquest tubo que si el trepitges no passa el gas, que és forada.
0: Ja està.
1: Què és això? Verius. Les verius sempre venes. Verius a les cames, verius en l'ano. Hemorroides. Els hemorroides són verius. Tots tenim, de manera anatòmica, en l'anus, tres... Ara diré una altra cosa.
0: Tenim verius a l'anus tots?
1: Què fa verius? Els vasos arterials van sempre... Fixa't una cosa, ara diré una cosa pels ignorants. Ignorants, vosaltres sabreu alguna cosa que jo explicava als estudiants fa 50 anys i encara els explico ara. Les venes, artèries i nervis van sempre junts. Van. V de vena, A d'artèria i N de nervi. Sempre van una artèria, una vena i un nervi junts. Sempre. Els cirurgians, quan operem, trobem l'artèria, que és més dura, i en parlarem un altre dia, que és més dura, i diem, mira, al costat hi ha la vena, i al costat hi ha el nervi, i els trobem, i sabem tallar-los o no tallar-los, o infiltrar-los, fer el que sigui. Vena, artèria i nervi. I les venes, quan es dilaten, hemorroides. Què passa si algú apreta tot el dia, de matí, tarda i nit, a Calano? Que s'inflen les venes.
0: Que s'inflen, clar.
1: Dificulta de del retorn venós. I s'inflen, fan verius al cul. Hemorroides. Tenim hemorroides i fissura. Tot perquè...
0: Pel dònut petit.
1: Sí, pel dònut petit.
0: I per l'estrès, no? I perquè a vegades no fem cas del que dicta el nostre cervell i tu, doncs, és una hora intempestiva o estàs en un lloc que no toca i dius, ara aniria al lavabo i no hi vaig. I t'aguantes.
1: Tenim hora. Ja no, tu ja no tens hora de dormir. Abans teníem hora...
0: No, ara tinc una nova hora, sí que tinc, i he corregut tota la vida, no? He fet les coses en diferents horaris.
1: Els ignorants teniu una hora de dormir més rara. Però, bueno,
0: sí,
1: teniu hora
0: sí.
1: de dormir més rara. Teniu hora de dinar? Segurament els joves ja no tenen hora de dinar. Van amb la cremanyola a treballar i mengen l'amanida aquí, no dinen algun dia, després berenen molt, esmorzen molt malament. No mengen fruita i verdura, avui en dia, no mengen, sobretot la verdura, no els hi agrada, als nois joves, bueno, i tot això fa que verius. I la tercera cosa que fa verius, que comprimeix molt l'ano durant 9 mesos a les senyores...
0: L'embaràs.
1: A l'embaràs.
0: Ah, sí? Això comprimeix molt?
1: Totes les embarassades, quan acaben un embaràs, si els hi mires el cul...
0: Tenen hemorroides.
1: Tenen hemorroides.
0: Però jo pensava que les hemorroides passaven quan feies el part.
1: No. És que t'apreten aquí alguna cosa. Hi ha
0: clar,
1: una cosa entre els 4 o 5 quilos del nen i els 3 o 4 quilos del líquid. Mm. 9 quilos que t'apreten els últims 6 mesos que no et deixen tornar la sang cap a puesto.
0: Clar.
1: Hemorroides, totes. Després algunes tornen enrere... quan tornen, sinó les multípares, hemorroides sempre, les que tenen més d'un o dos fills, cada vegada menys. Ara en tenim un...
0: Un i mig, no?
1: Un i mig.
0: Clar, i aleshores, aquestes hemorroides, a vegades parles amb gent i diu, no, que l'han d'operar, i no et deixis operar. Llavors hi ha aquella dicotomia de operar sí, operar no, quan s'ha d'operar?
1: Ara t'ho explico molt ràpidament. Un hemorroide, quina clínica fa? Una vena que s'ha dilatat, per tant, té la paret més fina de lo que era i tal, quan hi va una deposició una mica sòlida i l'apreta, la fa sagnar.
0: Clar.
1: Li fa un petit esguinç, un esguincet en aquell globo inflat, zic, i sagna. Sang vermella, sempre clara, vermella, després d'anar de ventre, sempre. Cuidado amb les sangs fora d'anar de ventre...
0: Sí,
1: i tal,
0: o
1: i
0: més fosques, no? Això és un altre tema.
1: I
0: sí.
1: Més fosquetes.
0: Sí.
1: Hòstia, que és bona, aquesta periodista.
0: Al final, de tot s'aprèn.
1: He vingut aquí a la nit i...
0: No, perquè hi ha moltes campanyes. A mi ja m'arriba la carta del clínic.
1: La del clínic.
0: Que si vols t'ho fas, i jo sempre m'ho faig. Perquè
1: però
0: penso,
1: això,
0: mira...
1: això era el criballat.
0: Exacte.
1: El criballat del clínic per mirar els que sagnen del colon.
0: Clar.
1: Troben pòlips, i els pòlips porten... quasi molt sovint un càncer, i si treuen el pòlip abans de càncer, això és la millor troballa del món. Això és medicina preventiva, que és el que ens agradaria a tots fer.
0: Per tant, ara algú que estigui escoltant i diu, no, és que jo en tinc molt sovint.
1: Espera't, hemorroides, n'hi ha de 4 graus.
0: 4.
1: 1, 2, 3, 4, segons lo grans que són.
0: Clar.
1: Els de primer grau són sempre dintre de l'anus. No els veus. Doctor, faig una mica de sang, mires, i al mirar amb la llumeta dintre l'anus hi ha unes verigüetes petites. Amb menjar més suau, fent anar més lliscar, més anar de ventre, amb coses higiene dietètiques, en tirem endavant. Segon grau. Ja són més grandetes, ja fan un bulto. Mireu-vos a les cames. Alguna té verius a les... Ara us opereu, les dones us opereu perquè sou molt maques i
0: ja, dones,
1: voleu ser més maques.
0: A mi no em miri, doctor, a mi no em miris.
1: A tu et vull mirar.
0: No, jo no m'opero. Okay. A mi jo m'opero quan és necessari, si no, no cal.
1: Bona. Em sembla molt bona la teva afirmació. M'agrada. Només quan és necessari. No us opereu per gust. Aquest, jo m'operaré perquè el meu veí s'ha operat. No.
0: No.
1: No.
0: No cal.
1: No. Segon grau. Ja el veus una mica. Quan apretes per fer de ventre, comença a sortir una mica i es torna a ficar dintre a l'acabar. Tercer grau. Ja surt fora. Un voltet que surt fora. I quart grau, tens una coliflor que et penja del cul.
0: Ai, pare meu.
1: Per tant, què operaries tu? Els de quart grau?
0: La coliflor.
1: La coliflor. La coliflor.
0: És que dit així fa gràcia i els que ho tenen no els
1: tenen
0: fa gens
1: cap
0: de gràcia. No.
1: Saps el que he operat bastants amb coliflor? Per exemple, catalans, molt catalans, castellers. Els
0: Com?
1: Castellers, els de segon i tercer pis, que estan allà aguantant una pressió horrorosa i els entren i els assajos i aquests tenen... Aquell senyor d'allà riu.
0: Tothom s'ha quedat. Aquell senyor és l'Oriol, que és el tècnic.
1: És molt bo. L'Oriol és molt bo. I ho faig. També deuran riure els que són a casa, mitja dormits,
0: sí, castellers,
1: escoltant.
0: Que estan desperts fins que acabem. Home, no, ara no me'ls facis dormir. Castellers que estan aguantant i fan força...
1: Els de segon i tercer...
0: Tenen més hemorroides.
1: Uns hemorroides brutals, grossos, de tercer i quart grau. Aquests
0: creure.
1: Són els que més he operat jo.
0: No ho puc creure, això sí? Que m'està dient.
1: Sí?
0: Que m'estàs dient.
1: Bueno, això és com una anècdota, perquè a castellers, quants n'hi poden haver? A cada grup són 200.
0: No, són molts, són molts. A Catalunya són molts.
1: No, 1.200, o pocs, comparat amb la...
0: I per aquests graus menors...
1: Els graus menors...
0: Hi ha solucions pràctiques, a part del menjar, la dieta...
1: Tenim els proctòlegs, les cremem, amb fotocoagulació, amb làser,
0: sí.
1: Venen i no fa mal això. Pum, pum, cremem allò i quan cicatritza la cremadeta, es cicatritza la veriu. Una. Dos, lligadures. Les lliguen amb una gometa. No ho sé dir en català, això, i em sap molt greu perquè jo sóc un catalanista i sóc independentiu.
0: A veure com es diu en castellà, doncs, o en anglès.
1: Una goma de pollo. Aquelles gomes...
0: És una goma de pollastre tota la vida,
1: no? Et dius
0: no?
1: Goma de pollastre, tu?
0: Sí, jo crec que sí,
1: aquelles
0: no?
1: Aquelles gomes, sí?
0: Sí, home, sí. Les que... A la cuina n'hi han 34
1: aquests,
0: que et van arribant
1: aquests,
0: i les vas guardant
1: aquests,
0: i dius...
1: Les guardes amb
0: no
1: un
0: sé per què les faig servir.
1: I que no se fa servir després.
0: A vegades sí. Jo
1: les gomes de pollo.
0: Sí.
1: Són unes gomes de pollo petites que tu en l'acte poses en l'ano un aparatet... Tot això em despert, no fas mal. Agafes la verigueta i clic, i poses la gomita de pollo. I la lliga i aquesta veriu petita de primer i segon grau s'asseca i al cap d'uns mesos no hi és. Això ho hem fet molt. Abans ho fèiem amb criocoagulació, amb fred, amb coses amb gel. Després ho hem fet també amb coses que cremàvem. Avui en dia... sobretot amb el làser i amb el goma de pollo.
0: Està bé.
1: Però goma de pollastre, perdó. No duré dir mai, no em deixis dir mai més
0: goma de pollastre. Per tant, amb tot el que ara ja sabem, si algú diu, oh, jo estic, de que està a la fase 1, pot fer alguna cosa per evitar arribar a la fase 2 i 3 i 4?
1: Anar a buscar una, si ets jove, si ets gran ja no hi ets a temps, horari de deposició. No tenim, tenim horari de menjar cada vegada menys, he dit abans.
0: Sí.
1: Horari de dormir encara el tenim la majoria, menys els ignorants i la Marta Romagosa, menys ells. Però els altres tots tenim horari de dormir. No tenim horari de cagar. No en tenim. No en tenim. Avui, ara no perquè estic en un hotel, ara no perquè vaig a parlar avui. Avui estic a Catalunya Ràdio.
0: Sí.
1: Com aniré a dir, escolta,
0: no, que no puc, haig d'anar
1: a la... lavabo, sí. Que m'estic... M'aguanto, apreto l'esfínter voluntari, apreto el voluntari que és molt fort, tanco bé i el tiro una mica amunt la caca.
0: Clar.
1: El tirar una mica amunt i es perd la sensibilitat de les ganes aquelles que tens d'anar.
0: Uh-huh.
1: Perquè aquí no ho he dit, perquè no ho puc dir tot jo avui. Sortiran uns especialistes
0: no.
1: Que em fotran el puesto. Hi ha unes, per aquí sobre de l'esfínter, hi ha uns nerviets que són tactoreceptors i quan hi ha una caca a sobre et donen sensació al cervell, ganes de deposar. I el cervell, deixa'm dir una altra cosa, nosaltres som el cervell, res més, els homes. El cor és un múscul, el fetge és una cosa, una que fabrica sucs. El cervell, només el cervell, tot el cervell. Allò de que abans si el meu cor te'l dono o no, dono el meu cervell o no te'l dono. El cor te'l puc donar, el cervell.
0: És el més important.
1: I el cervell hi ha el de la defecació, que contrau el recte, l'apreta, el muny, com munyiries la mama d'una vaca,
0: sí.
1: I obre a l'esfínter. I zit, zit, i vas de poses. Número 2, menjar verdura i fruita, menjar verdura i fruita cada dia, verdura i fruita. Aquí tenim la sort de la dieta mediterrània. És que és tan nostra. I és això.
0: Sí, sí.
1: Verdura i fruita.
0: Si menges verdura i fruita, doncs en principi has d'anar... Però hi ha molta gent que té problemes per anar... Aquest és un altre tema. Hi ha molta gent que té problemes de vaig restret, no sé què. I clar, aquests deuen tenir més possibilitat de tenir aquests problemes.
1: Tenen aquests problemes.
0: Clar.
1: I sobretot si hi ha l'estrès, que l'estrès el té tothom, i això és una cosa de segle XXI també, aquest estrès, que és el patir, és l'angoixa per algú no importantíssim, però que en un moment es fa important, que no t'arriben els diners per pagar a final de mes el no sé què, que la feina tens un cap... que és un cabronet i t'està fent la vida impossible, per exemple. I tu tens que tornar a la feina l'endemà, i l'endemà passat, i l'altre, i sempre, i vas estressat.
0: Clar, però hauríem de saber treure'ns aquest estrès
1: No en sabem. Coses per fer-ho. Un dia portes amb una professora de ioga, amb un budista, i et fa...
0: I ja està tot arreglat.
1: Coses d'aquestes.
0: Tampoc. Jo crec que per fer una primera lliçó...
1: Senyora,
0: ha estat bé, no?
1: A mi em sembla que poden haver après alguna cosa.
0: Jo trobo que sí. O sigui que crec que l'hem aprovat el doctor Jordi Garriga. Gràcies per ser avui aquí. I res, ens tornem a veure aviat, segur.
1: Marta Romagós, estic a les teves ordres i m'agradaria aquestes xerrades senzilles i
0: tendres.
1: I clares, senzilles i tendres. Ara fa 20 anys, tenia 20 anys. Fa molts anys que tenia 20 anys.
0: Sí, no passa res, no passa res. L'edat no és...
1: És
0: psicològica.
1: Segueix amb el teu programa, que és una meravella, i m'encanta que estiguis aquí.
0: I a mi m'agrada que hi sigui el doctor Garriga. Gràcies, fins una altra.
1: Adéu.
0: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada. Ens truca el 93207474, la Magda, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Felicitat. I ara us diré una cosa.
0: És que crec que és una cosa que té a veure amb la conversa que acabem de tenir, no?
2: Home, i tant.
0: A veure, digues.
2: Buena goma de pollo. No és... Goma filiforme.
0: Com?
2: Goma filiforme.
0: En català es diu goma filiforme?
2: En català no ho sé, però jo fa molts anys, perquè jo soc molt gran, treballava, és igual, funcionària, i tenia un jefe molt... I gastava moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir, senyor tal, resulta que no hi ha gomes de pollo. Y contesta, señorita, nada de gomas de pollo. Son gomas filiforme.
0: Filiforme. Mira que l'he sentit a la vida ho havia sentit.
2: Doncs mira, jo fa 30 anys que sí que ho vaig sentir.
0: Molt bé.
2: Lo de filiforme m'anava tot arreu, perquè tothom deia les gomes de pollo o de pollastre.
0: Ja.
2: Doncs no, es veu que el nom correcte en castellà, en català no sé, és
0: goma filiforme. Molt bé. Ja m'ha après una altra cosa. Veus? Gràcies a la trucada de la Magda. Molt bé.
2: Vale, molt bé, Marta. Merci. Felicitat.
0: Merci, bona nit. Adéu. La Maria Àngels, des d'Orfes, jo voldria saber això. On para Orfes, Maria Àngels? Bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues mira, Orfes és el municipi de Vilademuls.
0: Ah, d'acord, molt bé.
3: Que som 12 poblets petitets.
0: Sí.
3: Però ja fem colleta per escoltar-los.
0: Ai, que bé, que bé.
3: Mira, Marta.
0: Digues.
3: És la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
3: Quasi 40 anys que estic escoltant el programa I resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. No, de veritat. No deixava dir marques, no deixava dir on tu podies, a quin lloc ho podies trobar, no deixava... Dic, fill meu, si això no ens soluciona res. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia de fa 38 anys, com va tenir un accident, una filla nostra de 16 anys, i esclar, les nits no dormia. Gràcies a tots els ignorants he dormit quasi fins ara.
0: Que bonic, Maria Àngels, això que ens dius.
3: Res més. Una abraçada.
0: Una abraçada per tu també.
3: Per tots.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, maca. Adéu.
0: I en Narcís, des de Pineda de Mar, bona nit.
4: Molt bona nit a tothom. Bueno, doncs, aquesta senyora, que no me'n recordo, com es diu, que deia que era allò que passa quan hi ha un mort o el que sigui la carretera, al carrer, i els tapen i què és, i per fer tot això. Bueno, això és una manta tèrmica, una cobertura tèrmica, i és una matèria una mica molt lleugera,
0: sí.
4: I és com una espècie d'alumini, de paper d'alumini, però una construcció especial, no? Això és el que reemplaça les mantes. Quan jo era jovenet, als anys 40, 50, portava una manta a la motxilla, però ja passava un quilo, dos quilos, feia molt de volum, molt de volum. Ara aquestes mantes tèrmiques, que els hi diuen, tenen el volum d'un telèfon mòbil, però pesa 3 o 4 grams, pesa molt poc, i a volta molt poquet, i és una manta.
0: Sí.
4: I ho porta la policia, els metges, excursionistes, boletaires, i tota la gent que un dia o altre, per qualsevol motiu,
0: clar.
4: Necessita. I el mort el tapa per respecte.
0: Clar, perfecte.
4: Perquè si no diuen aquest home està dormint, està borratxo, està... No, està mort,
0: sí. Molt bé, doncs aclarit. Moltíssimes gràcies, Narcís.
4: A vosaltres.
0: Una abraçada. Bona nit.
4: Igual, ja.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
7: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
8: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Pa-da-pam!
11: Uau!
9: I com diu l'escriptor Bial Mesquida, visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
0: Doncs és que m'ha fet pensar ara. M'he quedat amb el testimoni de la Maria Àngels, que s'ha passat la vida escoltant el programa, 40 anys escoltant el programa, com diu, no es guanyaria la vida com a pitonissa, perquè quan va començar es va pensar que això no duraria gaire, i s'ha passat la vida escoltant el programa i, a més, demanava disculpes per haver pensat en el seu dia que aquest programa no tindria la transcendència que ha tingut i que aquest 2027 fa 40 anys. I a sobre, no només això, sinó que ha donat les gràcies a tots els equips i a tots vosaltres, és a dir, a tota la gent que escolteu com ella aquest programa i que truqueu per fer preguntes i que truqueu per donar respostes, perquè ella ha dit La Maria Àngels, és que m'ha quedat al cor, aquesta dona, que no havia trucat mai fins ara i ha escoltat el programa des del primer dia de la Nit dels Ignorants. Per tant, no sé, ho he trobat molt bonic, que donés les gràcies a tots els equips i que donés les gràcies als oients, és a dir, als ignorants, que en definitiva sou els que també feu possible que el programa creixi i que arribin preguntes i que arribin respostes, cadascú des del seu punt de vista, cadascú des de la seva manera de pensar. Hi ha gent que ho busca per internet perquè li ve de gust, hi ha gent que ho sap, hi ha gent que ho investiga, o sigui, és que cadascú es fa el programa a la seva manera i al final entre tots, si no, l'Aina busca respostes dels tècnics, dels experts, quan la pregunta necessita doncs donar resposta una mica més experta. Però fins i tot la oient anterior que ens trucava, la Magda, dient que no es diu goma de pollastre, sinó que es diu d'una altra manera, és que ho he apuntat i ara no em reconec la lletra, goma filiforme, jo no ho havia sentit mai. Per tant, ja hem après una altra cosa. No és bonic, això, que en un programa de ràdio... És que és molt bonic. És que és molt bonic fer aquest programa. En fi, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que baixen els nostres companys dels serveis informatius. Veiem com ha estat tota la situació que ens explicava abans la Maria Costa davant de la seu del Departament d'Educació. A veure com està, si saben alguna cosa nova o no. I tota la resta de coses que han passat i que ara ens explicarà l'Àlex, segur, d'aquí una estona. Nosaltres tornarem després del butlletí amb més preguntes, amb més respostes. Ens falta saber què ens recomana de sèries la Sílvia Comet. Ens falta escoltar una conversa bonica amb en David Selves. Avui que he anat al teatre a veure aquests Perfectes Desconeguts, que us recomano, que queden pocs dies per anar-la a veure. I el conte final, vull dir que encara ens queden coses i una estoneta més fins a acabar la nostra setmana. Va, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pendents a aquesta hora de les protestes dels mestres i professors que tallen la via Augusta de Barcelona des de fa més d'una hora. És just davant de la Conselleria d'Ensenyament. La reunió d'aquest dijous per intentar trobar un acord sobre el conflicte laboral que els enfronta s'ha acabat sense acord. Els sindicats volien continuar negociant, però la consellera els ha emplaçat a demà. Això ha provocat l'enuig dels representants dels treballadors que han decidit passar la nit al departament com a protesta, mentre a fora s'ha fet aquest tall per donar-los suport. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. El tall de via Augusta davant del departament ha començat vora les 11 de la nit i encara continua. Encara queden desenes de persones que ocupen el carrer i entrada del departament en suport a la resta de delegats i cals que estan tancats a la conselleria. Si estaran tot el... Davant les 10 del matí, que és quan els ha emplaçat la consellera Esther Niubó a reunir-se. Tampoc hi ha hagut acord. El govern ha proposat un increment de 400 euros d'aquí 4 anys, però els sindicats... insuficient i discrepen també de l'increment perquè consideren que el que ofereix el govern és menor. Aquest divendres, una nova oportunitat. Els sindicats volen que l'increment salarial sigui... El departament ja avisa que aquesta és la proposta definitiva. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Repassem ara altres informacions en format de breu. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el número 2, el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada. La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era la Constitució de Constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
3: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
1: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos. Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona al Club Laurana. Mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, pot tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt i final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època, amb totes les lletres.

Una de la matinada i 7 minuts. Som aquí ja, a segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ai, que em quedo sense veu. No em quedo sense veu, perdoneu, eh? Som aquí, al 93207474, si ens voleu fer preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, o comunicar coses boniques que us passen, que això ens agrada moltíssim, perquè la gent que li passen coses bones i les vol explicar, trobo que també té el seu què. Sempre ens passem la vida queixant-nos de tot, que és normal, i que tenim tot el dret a queixar-nos del tot, però quan algú li passa una cosa bona i vol trucar als ignorants i vol compartir-ho, trobo que és deliciós. I en un món on sempre premia més la notícia negativa,

0: Jordi, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, ara mateix passant per Torà.
0: Torà, molt
1: bé. He carregat aquí al costat de Guissona i vaig cap a Mataró.
0: Vas cap a Mataró, molt bé.
1: Sí. Mira, volia fer un comentari barra queixa sobre aquests talls que han fet el professorat a les autopistes.
0: Sí.
1: Perquè, a veure, a mi em sembla molt bé que protestin, però que vagi de protestar a la conselleria o que vagi de protestar davant dels col·legis, però que no entorpeixin una via com l'AP7, que és una artèria principal. Avui, per exemple, van tallar la C32 a Mataró al dematí, hi havia un col·lapse de trànsit al centre de Mataró. Bueno, no, jo sóc que anava amb moto, però un cotxe no es podia anar per cap lloc. Han tallat l'autopista i tothom travessant Mataró per dintre.
0: Clar.
1: I bueno, però és que ahir, amb el tall de l'AP7, us puc explicar. Bueno, mira, si jo, per sort que aquest portador horari és canviat, però si l'arriba a enganxar, com a vegades que vinga, que arribo a mig de matí, carregat amb 9.000 pollastres vius, m'enganxa l'autopista, el calor que està fent, i no queda ni un pollastre viu.
0: Se't moren tots, no? Clar.
1: Clar. A veure, no pot ser. Un amic meu, un xofer, bueno, una empresa amics meus d'Almeria, un cas real, carreguen a Girona peix fresc pels mercats del sur de Màlaga, de Granada, de Sevilla, i surten a migdia carregats de Girona cap avall amb peix fresc, perquè a la nit han de fer mercat, a vendre mercat, com si anessin al Mercabarna aquí a Barcelona, pues, a Merca Sevilla, a Merca Màlaga, bueno, pues, van tirar que anar a fer la volta per Lleida, perquè esclar, estava tot curat a Granollers, a Torredembarra, a Tarragona. Van tirar que fer la volta per Lleida, pujar per la C25, anar a Lleida, baixar cap avall, cap a l'Ebre. Amb la contrapartida de que si, per exemple, al mercat de Màlaga, si arriben més tard de les 4 del matí, ja no pot entrar al mercat a vendre. Aquell, i és peix fresc, és
0: clar,
1: peix...
0: Clar, clar.
1: Tu imagina't la repercussió econòmica que representa això.
0: Sí, sí.
1: Gasto de combustible, el perill que, mira, van poder arribar, sonant el timbre, que van arribar a les 4 menys 10 o així.
0: Sí, sí, una mica més i no arriben.
1: Imagina't que aquell camí
0: sí.
1: Han gat 20 tonelades de peix fresc, que no es pot vendre aquell dia.
0: No, ja el pots
1: llançar. No hi ha dret amb això. Que estic d'acord amb les protestes, perquè les seves raons tindran. Però, per l'amor de Déu, aneu a les conselleries, aneu davant dels ajuntaments, aneu davant de la Generalitat, però no entorpiu una artèria com és l'AP7, allà fent festa, viva la vida. No pot ser. Tota la credibilitat que tenen en el professorat amb aquestes accions la perden.
0: Sí, entenc el que diu, Jordi.
1: Llavors, nosaltres que som esportistes, quan tenim una queixa i tallem alguna carretera, ens diuen, bueno, de tot menys macos. I en canvi, aquests senyors, van, anem a tallar la P7, que mira, això és xauxa. No, perquè pot haver-hi molta repercussió econòmica a la gent que va treballar, la gent que no pot arribar a casa seva, o que no arriba a l'hora a la feina. No pot ser.
0: Entesos, Jordi, queixa feta aquí, amb totes les lletres clares, o sigui que gràcies per fer-me.
1: No, són coses, no són suposicions, són coses reals.
0: No, està clar, està clar. Sí, sí.
1: Vale.
0: Molt bé, Jordi, que vagi bé la feina. Bona
1: gràcies.
0: Feina.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bona nit. Doncs, una de la matinada i 12 minuts. Tenim una altra, sí, tenim una altra trucada, anava a dir, perquè és que, si no, la Sílvia preta per venir a explicar-nos quines sèries podem veure aquest cap de setmana, perquè sempre ens fa recomanacions per veure què podem veure de nou, tot i que hi ha gent que li explica sèries i ells ja les han vistes, saps? Que ja, això passa moltes vegades. Però pels que no anem tant al dia de les sèries, doncs està bé que algú de tant en tant, un cop per setmana, ens ho digui. Ens truca la Mariana, em diu l'Aina. Mariana, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: És la senyora que ens ha trucat dues vegades, aquesta és la tercera, que és l'oient que va donar el ronyó al seu marit. És correcte?
2: Sí, correcte.
0: Com
2: sí.
0: Està, Mariana?
2: Pues, bé.

0: Estem recuperant-se. Jo he tingut un petit problema que m'han posat un, bueno, van posar un catèter perquè van punxar una veneta, per dir-ho així, que sortia un líquid que no havia de sortir.
1: Ai.
0: I bueno, encara porto el catèter, però el meu marit estava mar de bé.
1: Està bé,
0: I
1: això. Ell
0: ell
1: està
0: pot
1: la
0: menjar.
1: mar de pinxo i la Mariana va fent a poc a poc, no?
0: Correcte, jo tinc que fer un règim especial perquè es tapi aquesta veneta. I bueno, però bé, bé, mira,
1: Però el metge diu que tot
0: fluixet.
1: va
0: Sí,
1: en ordre, eh?
0: tot va evolucionant favorablement.
1: Molt bé, molt bé.
0: Estem fluixets, però bueno, ens anem refent.
1: Us aneu
0: Perquè clar,
1: refent
0: tenim
1: junts, això està bé.
0: amb 80 anys, doncs, no és el mateix que si en tens
1: No,
0: 50 o 60.
1: no, no, no és el mateix.
0: Però,
1: Necessites una
0: bueno,
1: mica més de
0: està.
1: temps, però si esteu
0: Sí,
1: junts i us podeu anar cuidant, doncs mira.
0: sí. Sí, bueno, no, estem a casa del meu fill i ens cuidem molt bé
1: Home,
0: i,
1: doncs
0: bueno,
1: mira, això
0: i la
1: encara...
0: família tots col·laboren,
1: Que bé,
0: tots.
1: que bé.
0: Tinc 3 fills i tots col·laboren. Estem super, super cuidats. Vaja,
1: Supercuidats, molt bé.
0: superbé, superbé,
1: Doncs
0: tots.
1: espero que tot vagi millor, que es tanqui això, et puguin treure el catèter i
0: Sí,
1: pugueu
0: sí.
1: celebrar-ho.
0: I com que estem dormint en habitacions separades, perquè el meu fill, bueno, era pues, així, no? Tenim cada un la nostra habitació,
1: Sí.
0: doncs per això et puc parlar, perquè si
1: Clar,
0: no...
1: així no molestes, perquè si ell dorm, no, tu pots parlar.
0: Clar,
1: Està bé.
0: clar.
1: Molt bé, Mariana.
0: Exactament.
1: Doncs
0: Llavors,
1: celebro que
0: mira...
1: vagi tot a poquet, però que vagi a millor.
0: Pues molt bé,
1: I
0: moltes
1: tant de bo
0: gràcies, Marta.
1: aviat això fora i ja puguis fer vida mínimament normal.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Vinga,
1: Gràcies per
0: bona nit, una
1: trucar-nos.
0: abraçada.
1: Adéu-siau, bona nit. Ell es va refent més a poc que ell. Són coses que passen a la vida, però ja veureu com segur que tiraran endavant. Va, que és un quart de dues i jo crec que la Sílvia ens pot venir a recomanar alguna cosa.
2: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
1: Va, que com cada divendres a aquesta hora, aquí a la nit dels ignorants, us proposem un parell de sèries per si us ve de gust passar una estona davant la pantalla i ho fem amb la nostra prescriptora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
3: Què tal, Marta? Bona nit.
1: Entre thrillers, lladres i sèries d'arreu, ens has tingut ben enganxats aquestes últimes setmanes. Va, avui què toca, Sílvia?
3: Avui ens instal·larem als països escandinaus. Si sou fans del nòrdic noir, aquest subgènere de ficció criminal originari dels països nòrdics que es caracteritza per mostrar històries fosques, atmosferes fredes i generalment amb una forta crítica social, doncs esteu d'enhorabona, perquè les dues sèries d'avui surten de la novel·la negra escandinava. Segur que us enganxaran fort, així que això d'un capítol i a dormir, aquesta setmana no ho puc garantir. La primera sèrie té com a protagonista un detectiu molt popular per als fans del gènere i que surt de la imaginació de l'escriptor i músic noruec Jon Nesbø. Els seus llibres s'han traduït a una quarantena d'idiomes i no és la primera vegada que es traslladen a les pantalles, però aquesta sèrie té el plus d'estar liderada pel seu investigador més icònic, Harry Hole. Si vosaltres, com jo, sempre l'heu anomenat Hall, sapigueu que en noruec i en danès es pronuncia Hule. I la sèrie, que és danesa, es titula Detective Hule. Per qui no conegui aquest detectiu, Hule és un inspector de la policia d'Oslo brillant, però tan brillant com caòtic. És d'aquells detectius que tenen un instint gairebé obsessiu per entendre la ment dels assassins, però ell alhora arrossega una vida personal bastant complicada, relacions sentimentals destruïdes i una tendència a portar-ho tot fins al límit. És molt bo fent la seva feina, sí, però també és el tipus de personatge que sempre sembla que està a punt d'autodestruir-se. Un dels grans atractius, de fet, és la relació entre Harry i la resta de personatges. Els seus companys de la policia, per això que explicàvem, sovint no saben si confiar-hi o apretar a córrer, perquè és imprevisible, desobeeix ordres i els casos sempre acaben afectant el seu equilibri mental. I aquí hi hem d'afegir, per si no n'hi hagués prou, que té problemes importants d'addiccions. Però, com resulta que és el millor investigant casos criminals especialment complicats, doncs els seus superiors decideixen que treballi a les ordres d'un detectiu més jove i molt prometedor, que també troba pistes importants molt ràpidament. Potser massa ràpidament. Estic a punt de fer un spoiler. Pel que fa a la investigació, la sèrie arrenca amb un seguit de desaparicions i assassinats especialment violents que a priori són de tipus ritual i aparentment no té cap relació una cosa amb l'altra. A mesura que Harry hi aprofundeix, descobreix que darrere dels crims hi ha un patró. La història juga molt amb aquesta idea típica del Nordic Noir. No només es persegueix un criminal, sinó que anem veient moltes de les imperfeccions d'una societat aparentment perfecta o al nostre imaginari perfecta. El detectiu es troba amb personatges vinculats a moviments ultranacionalistes, discursos xenòfobs i grups radicals que aprofiten la por i el malestar social per guanyar influència. Són tan inquietants els crims com el context social d'on sorgeixen aquests criminals, alguns dels quals, a més, no surten dels baixos fons, precisament. I totes les històries protagonitzades per aquest detectiu, i en aquesta també passa, tenen molt pes emocional, sobretot les seves relacions íntimes, especialment amb les persones que intenten mantenir-lo connectat a una vida normal, que volen que toqui de peus a terra, tot i que ell sempre sembla que acaba prioritzant perseguir monstres que no pas conviure amb el dia a dia.
4: I els membres del repartiment el reconeixerem?
3: Si us agraden les sèries nòrdiques, no només d'aquest gènere, sinó de qualsevol altre, hi trobareu una autèntica constel·lació de grans estrelles del nord. El noruec Tobias Santelmann interpreta de forma magnífica Harry Hule. L'hem vist en moltíssimes sèries, com ara The Last Kingdom, Marcella o Exit. I pel que fa a l'altre detectiu, que es converteix a la pantalla la seva nèmesi, se'n fa càrrec l'actor d'origen suec Joel Kinnaman, que acostuma a treballar gairebé exclusivament en sèries nord-americanes, com The Killing o Para toda la humanidad. I en els papers secundaris hi veureu protagonistes de moltes sèries escandinaves, com ara Henriette Steenstrup, creadora i protagonista de Perny. En definitiva, Detective Hule té tots els ingredients que enganxen als fans del Nordic Noir. Ambientació molt potent, tensió constant, fotografia fosca i un protagonista turmentat dels que no poden deixar d'investigar encara que s'estiguin destruint pel camí. Però, com acostuma a passar amb les sèries basades en llibres, sempre acaben sortint fans de l'obra literària que en critiquen algunes mancances, diuen, com ara la resolució de trames massa ràpida o la complexitat psicològica del Harry, que creuen que no està gaire ben resolta, creuen que el Harry no és tan superficial. Si m'ho pregunteu a mi, crec que la sèrie resol força bé tant una cosa com l'altra. Té 9 capítols d'una durada força generosa, normalment entre 45 minuts i una hora, que donen tant per aprofundir en el personatge, sobretot durant els primers episodis, com per tancar les trames més que correctament. I jo espero que tingui una segona entrega. La primera la teniu a Netflix.
4: Doncs clar, suposo que la segona sèrie també és de les que ens faran patir.
3: Sí, sí, avui anem de patir, però això de patir també ens agrada als espectadors. La tensió, passar una mica de por, intentar descobrir el culpable i que no prenguin mal els nostres personatges preferits, sobretot. Aquesta sèrie surt d'una novel·la d'un altre escriptor, en aquest cas danès, molt reconegut, Søren Sveistrup. És el Caso Hartung, que recentment ha estrenat segona temporada.
5: I que estigui, man.
6: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd.
3: El títol original de la novel·la és The Chestnut Man, és a dir, l'home de les castanyes. Arrenca amb l'assassinat brutal d'una dona als afores de Copenhagen. A l'escena del crim hi apareix una petita figura feta amb castanyes i aviat els investigadors descobreixen una connexió inesperada amb la desaparició d'una nena vinculada a una figura política destacada. A partir d'aquí, la història evoluciona cap a una investigació cada vegada més fosca. L'atmosfera és real realment molt freda i opressiva, i les imatges dels crims no són gens agradables, també cal dir-ho, això. Un dels punts forts de la sèrie són els protagonistes, els inspectors Naya Tulin i Mark Hess, bons investigadors, però també molt centrats en els seus conflictes personals. Tots dos tenen tensions importants entre la vida laboral i la familiar. I el que dèiem fa una estona, la crítica social a la sèrie que no falti. Aquí veiem molta burocràcia policial i pressió política sobre els casos mediàtics, i més en un cas com aquest, que està relacionat amb una alta personalitat governamental. També posa el dit a la nafra en les esquerdes del sistema de protecció infantil i la dificultat de conciliar família i feina. Com sempre, sota la superfície hi ha un malestar social.
4: Aquest és el cas que es toca a la primera temporada. Evoluciona bé la sèrie, per això? Ens recomanes la segona entrega, també?
3: Doncs sí, perquè ja coneixem els personatges principals i tot el que els envolta, i això és avançar feina. Han passat 2 anys des del cas Hartung. En aquesta nova temporada, la Naya Tulin i el Mark Hess tornen a treballar plegats quan apareix una nova investigació marcada per desaparicions un altre cop i assassinats que estan connectats amb un cas antic que mai es va arribar a resoldre. Aquesta vegada, el criminal juga psicològicament amb les víctimes, deixa pistes, rimes infantils i una mena de joc bastant macabre. Hi ha una sensació d'amenaça constant. També aprofundeix en la relació entre la Tulin i en Hess, que ara és més complicada emocionalment després de tot el que van viure a la primera entrega, que si no l'heu vist, naturalment, jo no us diré com acaba. Molt a favor d'aquesta segona temporada, és més psicològica, manté l'ambient fosc i opressiu, les interpretacions són bones i també té algun gir de guió cap al final que deixa amb la boca oberta. En resum, si la primera temporada us va enganxar per l'atmosfera i la tensió, la segona segurament també us funcionarà molt bé. No revoluciona el gènere, és veritat, però sí que manté aquest nivell de thriller fred, incòmode i molt fàcil de devorar, tant d'una tirada com capítol per capítol, que seria el nostre lema. Un capítol i a dormir. Tot i que, de vegades, aquestes sèries inquietants poden provocar algun malson. Les dues temporades també les teniu a Netflix.
4: Avui no ens hem mogut de plataforma amb Detective Hall i el caso Hartung. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
3: Adeu, bona nit. Fins la setmana que ve.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
7: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
8: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
9: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
10: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
9: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
7: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
4: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Ens truca el 93-207-474 en Joaquim des de Monistrol. Bona nit.
12: Hola, Marta i ignorants. Bona nit. I enhorabona pel programa.
4: Gràcies.
12: Escolta'm una cosa.
4: Digues.
12: Ahir va ser el meu aniversari.
4: Carai, per molts anys.
12: I em van fer un bon regal ahir.
4: Ah, sí?
12: Sí, sí. Jo vaig fer 75 anys. L'Anna Belén, la cantant, és igual que jo, el 27 de maig del 51.
4: Molt bona coincidència, tu.
12: Sí, sí. Escolta'm una cosa. Jo d'aquí ara volia fer una felicitar al personal d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Perquè després de, 3 anys d'una intervenció que vaig tenir de catarata, el dret em va quedar molt bé, però a l'esquerra vaig tenir un problema. O sigui, va ser allò que quasi de la nit al dia vaig perdre la visió, saps? Carai. I, a base de proves i proves i proves, van arribar a la conclusió de fer-me una capsulotomia làser. Es tracta de treure la porqueria que s'acumula dintre de la càpsula ocular.
4: Sí.
12: Clar, jo també havia tingut un despreniment de retina, o sigui, era una cosa complicadeta. Però mira, escolta'm, val la pena que inverteixin en aquestes coses.
4: I tant.
12: Perquè sí, jo vaig quedar molt content, de veritat.
4: Doncs ens n'alegrem.
12: Sí, vaig entrar a la una, tenia la cita, a pesar de la feina que tenen, perquè ja està ple de gent, i evidentment tothom tenim el que tenim, no? Però, escolta'm, de veritat, els professionals, tant de tota la vida que m'han mirat la vista, i ahir supercontent.
4: Que bé.
12: O sigui, vaig entrar cap a la una i mitja a dintre, que és l'àser, o sigui, no és una intervenció de quiròfan ni res.
4: Uh-huh.
12: Ho fan allà i, escolta'm, tu, en 10 minuts...
4: Pim-pam, no?
12: Sí. Molt vaig sortir, m'estaven esperant aquí, però, em van portar, que em va dir, clar, que després no vols conduir i tal, però, escolta'm, és que vaig sortir veient igual que amb l'altre ull, el dret, o sigui...
4: Que bé, que bé.
12: Una meravella. O sigui, des d'aquí jo, felicitats, enhorabona al personal, sobretot d'oftalmologia, de Sant Joan de Déu de Manresa, perquè són uns superprofessionals. Des de la persona que va netejant fins a l'últim cirurgià.
4: Perfecte. Doncs felicitacions fetes, Joaquim, ens n'alegrem moltíssim. Moltes gràcies per compartir-ho.
12: Vale, a
4: gràcies, bona nit. L'Andrés, des de Barcelona, bona nit.
13: Hola, bona nit. No sé si em sent bé. Parlant amb l'Aixa i no sé si em sent bé o no.
4: Si no ho allargues molt, millor, perquè et sentim com lluny. Però digues, Andrés.
13: Mira, el tema és que el 2014, aquí a l'Ajuntament de Sant Martí, l'assistenta social me va dir que va ser la de l'assistència, perquè jo tinc les mans paralitzades.
4: Sí.
13: No me puc moure la carta.
4: Sí.
13: Bueno, van portar l'aparell, però jo no podia tocar el botó.
4: Clar.
13: De la medalla aquesta que porta.
4: Clar.
13: Però va dir que això jo no ho volia, perquè jo no m'anava bé, que no, jo no iba a aixecar-me i dir-li al veí que venies a tocar el botó.
4: Clar.
13: Vaig estar lluitant el 2014 i el divendres passat, després de parlar molt, i això van portar un que va amb la veu.
4: Home, des del 2014 fins ara, eh?
13: Perquè molta gent pot, no sé, acollir-se a demanar-lo amb la veu. Van dir que van comprar 200 i que em van posar el meu, el primer, diguéssim, pilot, per veure com anava.
4: I funciona bé, funciona bé.
13: Per això tocava.
4: Perfecte.
13: Perquè, que sàpiguen que hi ha la veu i no has de tocar...
4: I no has de tocar el botó. Està bé saber-ho, per si algú també té la mateixa necessitat com t'ha passat a tu, Andrés.
13: Amb una paraula se dispara i ja pot parlar.
4: Perfecte. Has trigat molt, però com a mínim t'ha acabat arribant. Gràcies, Andrés, per dir-nos-ho. Una abraçada. Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
14: Hola, bona nit, Marta. A veure, ahir la nit em va contestar una senyora sobre una pregunta que havia fet, que era de la parla de vindre, tindre, que no sé si era filòloga o era una senyora...
4: Em sembla que no és filòloga, ella, no.
14: No és filòloga, però era molt simpàtica,
4: sí,
14: molt amable.
4: Sí.
14: Però no és el que jo vaig preguntar.
4: Ja ho sé.
14: Jo vaig preguntar que per què es van agafar... es va acceptar com a legal la parla del nord en lloc del sud.
4: Sí, sí, com a estàndard, sí, sí, ja l'entenc. Ja sé que no és el mateix, ella va contribuir-hi, però no és ben bé el mateix, per tant, continuem buscant algú que ens ho expliqui
14: bé. Algú filòleg,
4: sí,
14: perquè,
4: sí, sí.
14: Perquè ella va dir que això es parlava a les Terres de l'Ebre i a València. Mm. I no era així, perquè a Valls, a Vendrell, a Vilanova, a Vilafranca, jo sóc d'aquesta zona.
4: Ja, i aquí diem, també ho dieu així.
14: I aquí parlem això.
4: Sí, sí.
14: Si contéssim els que parlen d'una manera o d'una altra, doncs guanyaríem més els que diuen...
4: Doncs ens falta un filòleg que ens ho contesti, Josep. Continuem treballant,
14: perquè,
4: això.
14: Perquè sembla més castellanisme el que diuen l'estàndard que no pas el que diem nosaltres. Com vindre, l'estàndard diu venir, que en castellà és venir. Tindre, tener.
4: Això ja ens ho ha dit. Jo crec que un lingüista, a veure si ens ho acaba resolent.
14: És més català el que es parla al sud que no pas l'estàndard.
4: L'estàndard. A veure què ens diu un lingüista. Josep, a veure si ho acabem de rematar, això.
14: Vale,
4: molt bé,
14: gràcies,
4: bona nit. I adéu, la Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
15: Hola, bona nit. Aviam, només un petit apunt amb lo de les gomes. Si en diem gomes elàstiques, està molt, molt clar i no és difícil.
4: Sí, també tens raó.
15: Sí, bé, ara, no era això, no era per això que trucava. S'ha preguntat de què ve lo de l'ou com balla.
4: Sí, senyora.
15: Uh-huh. Bé. No crec que puguem aclarir-ho exactament. L'únic que jo sí puc aportar és una llegenda que hi ha sobre l'ou com balla, concretament de la font del claustre de la Catedral de Barcelona.
4: Uh-huh.
15: Aviam, aquestes festes venen de les festes de primavera molt més anteriors a lo que s'ha posat de la religió catòlica, que va adaptar festes que ja existien adaptades a la litúrgia catòlica.
4: Sí.
15: Bé, aleshores això es fa per Corpus, però
4: sí, sí.
15: Això eren festes de primavera. Aquestes festes de primavera anaven decorades, diguem, amb flors, fruites i ous, que era lo de la temporada. Perquè els ous, encara que tinguem tot l'any, quan les gallines són més ponedores, és justament a la temporada de la primavera.
4: Ja.
15: El que passa és que avui dia se les enganya amb la temperatura i amb la llum i ponen sempre, però si no, seria més de primavera.
4: Uh-huh.
15: Aleshores, s'explica, repeteixo que és una llegenda, no sabem si és veritat o no, que amb això, la decoració de la font en els claustres de la catedral, hi havia això, hi havia ous sencers, es posaven ous normals sencers. I un escolanet, doncs, tenia gana i va agafar un d'aquells ous, li va fer una mica de foradet i se'l va xuclar. I perquè no es notés, va tornar a posar la closca buida en la font, que lògicament, com que no pesava gens, el raig de l'aigua se'l va emportar cap amunt i va començar a ballar.
4: Que bonic. No sé si és veritat, però és bonic. Ja està.
15: Sí, per això, sigui veritat o no, és igual, està bé.
4: Està molt bé. Roser, gràcies per compartir-ho. Gràcies.
15: Al contrari, gràcies a vosaltres.
4: Adéu-siau, bona nit. Si encara no heu vist Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama de Barcelona, jo no badaria. Ja l'han vist molts espectadors perquè està en cartellera des del març, tancaran temporada el 7 de juny, així que encara podeu gaudir d'aquest primer comèdia i després tragicomèdia en què unes parelles i un amic que es coneixen de tota la vida queden per sopar i proposen un joc, posar sobre la taula els telèfons mòbils i llegir en veu alta els missatges que arribin i contestar les trucades. Vosaltres hi jugaríeu? En veu alta, llegir-ho tot. L'obra està protagonitzada per Marta Bayarri, Biel Durant, Eduard Farello, Julia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura i Cristian València i dirigida per David Selves. Jo avui he anat a veure La funció aquesta nit i el director, que actua en una altra obra de teatre que es fa Lliure de Gràcia, que és l'autora, en Selves ha vingut fins al Poliorama per parlar amb nosaltres. David Selves, bona nit.
16: Bona nit.
4: Vens del Teatre Lliure, sí. Vens al Poliorama, perquè surts de fer una cosa, però em vas dirigir una altra que continua estant al Poliorama de Barcelona. El cervell no et rebenta una mica entre una cosa i l'altra?
16: Però ven en vacances ara ja.
4: Ven en vacances ara ja. Escolta'm, aquests perfectes desconeguts, el joc que proposa aquesta obra de teatre, tu hi jugaries?
16: Jo dic que sí. Jo dic que sí, però ha arribat el moment de la veritat.
4: Com els doncs actors,
16: ja,
4: no?
16: Ja ho veuríem. Ja ho veuríem. Depèn d'en qui... No? Depèn d'en quin moment...
4: Amb qui estàs.
16: Sí.
4: Clar, no deixa de ser contradictori que estem en un teatre, tothom li demanes que tanqui el telèfon mòbil i el sí. Mòbil és un protagonista més de sí, l'obra sí. De teatre.
16: Però és que és un protagonista de la nostra vida, no?
4: I cada vegada
16: més, quan t'arriba aquell informe, no? Informe setmanal de l'uso, a vegades n'hi ha...
4: Dius, per... no pot ser.
16: Bueno, no pot ser, i quina vida tenim, no? I si ho dediquéssim a aprendre a piano o altres coses...
4: Hi ha un moment, un dels personatges, els que fa, crec, el Biel, que ho diu, no?
16: Sí, sí, estem enganxat a tot.
4: I és veritat, o sigui... els grups de WhatsApp, a les xarxes, quant de temps perdem amb tot això i deixem de parlar,
16: sí, sí.
4: Ja no felicitem amb una trucada, sinó que fem un missatge de WhatsApp i ja està, no?
16: Sí, sí.
4: I aquesta és la nostra vida.
16: Sí.
4: Què té aquesta obra de teatre que s'ha convertit en un rècord, que és una pel·lícula italiana de fa 10 anys, no? 10 anys, i que té com 20 versions a tot arreu, que tothom la fa, que tothom s'ho passa bé, però després no és tan comèdia, perquè és més tragicomèdia que comèdia,
16: sí, sí,
4: no?
16: Sí, total. Bueno, jo crec que el joc, l'artifici, és al·lucinant, no? Aquesta cosa que tu saps el que els hi està passant i vas veient, no?, els llocs per on passen per dissimular i per aconseguir el que volen, per amagar el que volen, etcètera, etcètera, no? I jo crec que això, com a públic, és molt agraït. I per l'altre cantó té el morbo aquest, no?, de dir, ostres, que jo tinc aquest dispositiu a la meva butxaca, que tothom el té, i que això podria estar passant, no? Jo crec que són dues combinacions, una mica també quan es va fer el mètode del Grönholm, no?, que
4: sí.
16: I començaven a haver de veritat tot el, no?, el que eren les com es diuen, les tries de personal.
4: De personal, sí,
16: i que era una cosa que tots compartim, no? I de cop i volta això passa a ser... Jo crec que una mica amb Perfectes Desconeguts també passa això, no? És un tema... que és un tema interessant, important.
4: I que és global, no?, que serveix a qualsevol país. Suposo que cada país o cada director n'ha fet la seva versió.
16: Sí.
4: Aquí heu canviat molt l'adaptació que n'ha fet...
16: El Llàtzer Garcia.
4: Sí.
16: Bueno, déu-n'hi-do, perquè els italians són molt més... machistes.
4: Clar.
16: Llavors les parelles estaven menys equilibrades, el grup era d'amics i prou, això ho hem canviat, són dos amics i una amiga, el nucli dur original. Elles no tenien professió.
4: Ah, sí?
16: Sí.
4: A la versió italiana?
16: Només en sembla una. Bueno, no sé, era, de cop i volta feies, perdoni, o era menys important. Anaven una mica remolt d'ells, i jo crec que aquestes coses les hem canviat amb força.
4: Clar, porteu pràcticament 3 mesos a la cartellera,
16: sí.
4: Que no és una cosa habitual
16: no.
4: Al Teatre
16: no.
4: Barcelona.
16: No.
4: Heu aguantat molt bé.
16: I no en bones èpoques, vull dir que vam
4: per començar dic...
16: més o menys en bona època, però ara no.
4: I per què? Perquè la gent s'ho ha anat passant de boca a orella,
16: sí.
4: Perquè és una cosa divertida, però que també et fa pensar, i perquè també interpel·la a qualsevol persona, no?
16: Sí. Jo crec que el que passa també és que quan tens una funció que creus que convoca gent, hi ha una part d'això, no? El boca a orella és necessari, vull dir, no som Hollywood i que ens gastem una milionada perquè els pressupostos no ho aguantarien. El boca a orella funciona i tu també programes normalment una funció en relació a la gent que creus que convocarà.
4: Sí.
16: Vull dir que és una funció prou popular com perquè no, perquè pugui tirar 3 mesos.
4: Perquè això al principi ja ho sabíeu, que estaríeu 3 mesos?
16: Sí. Normalment un teatre difícilment pots ni estirar. Si et va molt, molt malament, te'n pots anar, o inclús els contractes preveuen allò, una fallida total, però llavors deixes el cul a l'aire al teatre, perquè...
4: Clar, com... llavors no, qui puja a l'escenari, no?
16: Clar,
4: es queda buit al teatre, no pot ser.
16: Sí.
4: Després de l'estada al Poliorama, hi ha possibilitat de fer gira?
16: Fem gira, sí, sí.
4: Feu gira.
16: Es fa gira la tardor de 2 mesos, 20 i algú bolos a les places grans de Catalunya, gairebé totes.
4: Clar, això està molt bé, perquè jo crec que justament la funció d'avui diria que hi havia un autocar d'algun poble de Catalunya, sí, perquè he vist com algú repartia entrades, com la gent es anava saludant una altra vegada aquí, que això està molt bé, no?, que els autocars vagin, però clar, que pugueu anar, i és un muntatge que jo crec que és assequible en el sentit que no requereix un grandíssim escenari i que per l'escenografia potser pot cabre en totes aquestes places que hi ha de grans teatres de Catalunya, no?
16: Sí. Home, la idea sempre és això, intentar que el vegi la màxima gent possible per donar la màxima feina als actors, als tècnics, etc, etc. Vull dir que nosaltres, sempre que podem, sortim de gira.
4: Jo no sé si l'has vista moltes vegades des que s'ha estrenat fins
16: ara. Ara fa dies que no, perquè
4: clar, perquè ara estàs fent tu funció al Lliure de Gràcia, però han canviat molt els actors coses des del primer dia fins ara, creus?
16: Saps què passa? Que tenen bastant marge per canviar. Vull dir que jo és una de les coses que els insistia molt, no? Que la base per mi era el text, evidentment, però llavors que tu et creguessis molt aquest grup d'amics i que tingués la sensació que els estàs mirant per un forat i això ens passa, parlem uns a sobre l'altre, ens toquem mentre l'altre parla, estan passant coses a la vegada i aquest marge de maniobra el tenen. Llavors jo crec que i espero que n'hagin fet un bon ús, que segur que sí.
4: Segur que sí. A més, la gent... Clar, hi ha moments del text que tu veus callar i va una riallada, però segurament cada funció és diferent, no? I hi ha gent que riu més en uns llocs...
16: Normalment hi ha certes... Clar, em porten moltes funcions...
4: Clar, per això ja saben. Sí. Ja s'esperen perquè la gent pugui riure.
16: Sí, perquè a vegades ens passava al principi és que no us entenem el que heu dit després.
4: Ah, sí? La gent es queixava al principi.
16: Clar, perquè ells, tu ja diries la rèplica, tu t'estàs esperant perquè el públic està rient i no se't sentirà. Per exemple, el moment de l'Albert, no?, quan explica el que explica, que hi ha vegades que s'ha d'esperar una bona estona perquè és que si no, no li senta la rèplica.
4: La gent no ho sentiríem, perquè a més passa en diferents moments que el públic comença a riure d'una cosa que els que estan a l'escenari encara no han entès, per entendre'ns.
16: Sí, sí.
4: O sigui, que els personatges encara no saben. Sí. Llavors, el públic avança la rialla. Sí. Això, el text és bo, vull dir, és molt bo.
16: El text és una màquina com perfecta.
4: Perfecta.
16: D'això, d'artifici teatral, d'humor, a la vegada d'humanitat, no? D'amor, també, no? Perquè gent que s'estima, i s'estima malament, a moments, i tal, no? Però realment et fas mal quan t'estimes algú de veritat, no? Si no et fan mal i mira, ja te n'oblidaràs si l'altre no et preocupa.
4: Per tu com a director, què és més difícil? Fer una comèdia, tot i que és una tragicomèdia, o directament que no hi hagi cap moment per riure i que allò es converteixi només en tragèdia? O sigui, com a director, és més complicat moure i donar instruccions als actors per fer riure? O fer pensar i plorar, per entendre'ns?
16: No, és més complicat, jo crec, fer riure perquè... El lloc d'on ens hi acostumem a posar l'actor és una mica venent el peix barato. Llavors, clar, quan fas una tragèdia sí o sí t'hi has de posar a totes, has de arremangar-te i anar a fons amb l'emoció, amb les paraules, amb el que sigui, amb els conflictes. La comèdia sempre hi passes més de puntetes, però jo crec que la bona comèdia és quan fas exactament el mateix, que tu la pateixes igual, el que passa, que és el que deia sempre Woody Allen, no?, que la comèdia és drama més temps. No? Aquest temps de
4: més... La comèdia és drama més temps, sí. Bona.
16: Que és distància, sí. Una certa distància en relació al que ha passat, no? I per tant, intel·ligència també, no? Punt de vista, i en riure tant de tu mateix. Jo crec que aquesta part a vegades és més complicada d'equilibrar, sobretot.
4: No, i a més, que el que tu deies, que hi ha moments que t'oblides que estàs al teatre i que et sembla que estàs veient uns amics fent un sopar, i hi ha moments que no els sents perquè la música és molt alta, expressament. Sí. També et dona com un respir al públic per dir, ara he rigut d'una cosa, ara estic esperant a veure l'expectativa que passa, no? Això és volgut, suposo, per fer una mena de pauses.
16: Bueno, és que ens pensava una cosa, i és que, clar, és un sopar. Un sopar és... La gent està tota junta en una taula.
4: Sí.
16: Llavors, tot el que heu vist en la gran feina que vam fer és que el sopar, en el fons, només passa llavors en dos moments que gairebé són musicals. Tot l'altre és l'abans sopar i el
4: després
16: sopar. Perquè això ens va permetre obrir. Perquè si no, veníem aquí a seguir i era com... Però clar, és que estem tots a la taula. Ningú ens veurà. Bueno, i aquest va ser una mica la dificultat. Que
4: sí, aquest és el principal. Sí. T'anava a preguntar quin... Perquè, clar, quan tothom parla alhora, quan tothom es diu les coses, no és allò de... Jo m'espero en la rèplica i sé que he de dir tal cosa, sinó que a vegades parlen abatzegades, sí, però sí, perquè sí. És així com parlem sí, sí, la gent, no? Sí.
16: Bueno, aquí també hi ha una tècnica, i ells controlen molt què s'ha d'entendre, què no s'ha d'entendre, és una cosa que hem anat fent, no? I també llavors polint-ho amb el públic, però sí, el més difícil jo crec que va ser això, obrir l'obra, no? Que aquest sopar, que en un sopar tots estem a una taula i és una cosa molt cinematogràfica, com fer-la teatral, no? Com circular aquest espai, creure-te'ls... Tota aquesta part va ser la més complicada.
4: Jo diria, no sé si estàs d'acord, que aquesta versió teatral a mi m'ha fet més riure que la pel·lícula. Jo crec que vaig veure la d'Àlex de la Iglesia.
16: Sí, a mi la pel·li d'Àlex de la Iglesia.
4: I jo no recordo haver rigut tant. No, no. Era com més com de tensió, sí, que no pas de fer gràcia, sí, sí, no? Sí. Dir, aquesta part més de comicitat, sí, aquí l'heu enfatitzat.
16: La té molt més la pel·li italiana.
4: Clar, aquesta no l'he vista, la italiana.
16: La italiana és molt bonica, a mi m'agrada molt.
4: Clar, i per tant, el text està més basat en la pel·li italiana, sí, que no la versió, sí, i suposo que no sé si has vist altres versions d'altres països.
16: Sí, sobre Llàtzer n'ha vist de coreanes, n'ha vist d'alemanyes.
4: De coreanes?
16: Sí, sí, sí. N'hi ha 26.
4: Per tant, els personatges no deuen tenir res a veure, no?
16: Un arriba de la... em sembla que el del Biel, en una versió, arriba de la Mili, a la Corea del Sur, que clar, la Mili és molt important.
4: Home, imagina't. Pues
16: arriba de la Mili, les japoneses també no sé què li passen, no sé quina... Una alemanya hi ha un accident al principi. El bo és que aquest senyor sap que l'artefacte és brutal, però que com més s'adapti a la idiosincràsia de cada país i de cada cultura, més s'entendrà, no? Uh-huh. Jo crec que això és interessant.
4: Aquí el càsting també era molt important, molt, no? Perquè a part de fer-ho bé, tu has de ser creïble i has de tenir química. És molt difícil que en un sopar d'amics algú estigui allà de farcit, sí, no? Perquè el públic ho notaria.
16: Sí. Sí, sí, el càsting ha sigut jo crec que el gran encert d'aquesta funció, que van ser intuïcions, perquè tots no es coneixien, cadascú és pare del seu pare i de la seva mare, no és una família que jo què sé, no? La gent, sí, que treballa amb el Rigol, la gent, sí, que treballa amb Enrique, la gent, no. La Portachel, no. I però jo crec que hi ha algo que han trobat en el sentit de l'humor, amb la forma d'estimar-se, d'entendre's, de jugar, també,
4: com
16: no?
4: Lligar tot, no?
16: Que finalment, sí, també això... No és per posar-me un mèrit, però que sí que el director marca una mica això, de dir, ostres, nois, què hem de posar en marxa per crear això, no? I el nivell de veritat, el nivell de compromís, jo crec que és una cosa... Són actors molt amb una gran capacitat de comicitat, però que van molt a fondo amb les emocions i amb les accions.
4: Jo sé que ara estàs al Lliure de Gràcia amb l'autora, però que fas moltes direccions. Justament nosaltres aquesta temporada també vam entrevistar les Bàrbares, i no sé si preguntar-te on estàs, no on estàs més còmode, perquè això no m'ho sabràs contestar segurament, però si la teva tendència ja és tirar més per la direcció, perquè realment és on creus que pots créixer més ara, no? Perquè tots ens fem grans,
16: sí, sí, tant,
4: i tots volem, sí, tenir nous reptes i noves il·lusions, no?
16: Sí, jo crec que la direcció ha sigut el que ha passat durant 10 anys molt, potser ha marcat més la carrera d'actor, o feia més coses de ficció que et demanen menys compromís i menys temps, però sí que aquesta temporada i la temporada que ve tornaré a fer bastantes més coses d'actor.
4: Sí?
16: Sí, i és algo que em ve de gust, vull dir que m'ho estic passant teta amb l'autora, ha sigut també un viatge molt bonic amb tots els companys, la Serrano i tal, i hi ha algo també de dir, va, tens 54 tacos i ja...
4: Vinga,
16: has après bastantes coses i l'escenari li agrada molt una cosa i és desprendre't, no? No està... No està tens, no està... I crec que l'edat això ajuda.
4: Dona.
16: I això li agrada a l'escenari. I m'hi sento més bé que no fa bastant temps.
4: Doncs et disfrutarem aquesta pròxima temporada, no? Com d'actor, amb el que sigui, i et trobarem als, sí, diferents espectacles. De moment que acabi d'anar molt bé aquests Perfectes Desconeguts, que ampliu el Teatre Poliorama fins l'últim dia, i després la gira, que segur que serà un altre èxit. David Selves, moltes gràcies.
16: A vosaltres.

0: I tanquem la setmana dedicada a 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, llibre del 2014, editat per Empúries. Abans, però, de llegir els dos últims relats, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com ho fa ell per escriure contes.
1: Una de les coses que em fascina més d'escriure contes és que, com en el cas de la poesia, en ser unitats més petites i manejables, per exemple, que una novel·la, possibiliten un procés de reescriptura que creativament m'interessa molt. En el cas concret de 29 contes menys, aquest procés comença amb l'escriptura dels contes originals de Suxbank el 1995 i de l'eloqüència del Franc Tirador el 1998. Passa per una primera reescriptura dels contes supervivents a 29 contes menys el 2014 i acaba, de moment, en una segona reescriptura la traducció al castellà d'aquest llibre el 2023. Quan aprofito aquesta nova oportunitat per reescriure els textos, modificar els arguments i canviar títols i finals. Per tant, durant 30 anys he pogut conviure amb els contes i els he pogut anar adaptant a les meves noves maneres de mirar i d'entendre la realitat i a les meves noves maneres de plasmar-ho estilísticament i narrativament en el paper. I penso que aquesta possibilitat de mantenir en marxa l'obra és una sort i un privilegi per a un escriptor.
0: Doncs ara sí, gràcies a Eduard Márquez. Avui tornem a llegir dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 2, Mímesi. Límit. L'Eldar Faber ja no se'n surt. Anar darrere d'algú pel supermercat per omplir el carret amb els mateixos productes, triar la pel·lícula amb la cua més llarga de la multisala o comprar el mateix diari que l'últim client del quiosc només li serveix per dissimular. Des que l'angoixa d'escollir s'ha convertit en un malson, proporcional a la transcendència de la decisió, no sap com fer-s'ho per semblar segur de si mateix. Perdut, enmig d'un excés de possibilitats, qualsevol elecció li resulta insuportable, plena de conseqüències imprevisibles o de mals presagis. La por d'equivocar-se el paralitza. L'Eldar Faber tendeix cada cop més a la inacció o a deixar-se dur per l'atzar, com plàncton sotmès al flux de la marea. La seva existència es torna incoherent i desmanegada. Sovint, des de la finestra o pel carrer, es troba espiant l'efecte de la gravetat sobre la pols o les fulles dels arbres, perquè si hagués de fer-se entendre, és la imatge que utilitzaria per explicar la seva situació. Reflex. L'home que l'Eldar Faber ha triat com a model no té res d'especial. Potser només una aparença de falsedat, com si no fos ell mateix, com si un apuntador invisible regís les inflexions del seu paper. L'Eldar Faber ha escollit després de molt buscar. Una munió de rostres i converses, amics i familiars, companys d'escola i de feina, veïns i coneguts. Perquè no tothom serveix per fer de mirall. Durant setmanes, amb la precisió de qui ha trobat un pretext per actuar, l'Eldar Faber el segueix a tot arreu. N'escorcolla els ressorts imprescindibles, la lògica interna dels actes, l'entramat professional i familiar, els hàbits i els gustos, per apoderar-se'n. Perquè l'Eldar Faber, amb les coordenades de l'home sense res d'especial, pot habilitar la seva vida sense prendre decisions. Sap quina feina ha de buscar, com ha de ser la dona que necessita, quants fills ha de tenir i els seus noms, on viure i on passar les vacances, com omplir els llargs vespres de cada dia i els desèrtics caps de setmana, com comportar-se a cada moment. Durant anys, l'estratègia funciona. L'Eldar Faber s'oblida de la mecànica de les opcions. En té prou de controlar de tant en tant l'home sense res d'especial per actualitzar la situació, canviar de cotxe, buscar-se un amant o grimpar a la feina, ja no li plantegen cap problema. Se sent segur com mai. Fatalitat. L'Edgar Faber llegeix la notícia al diari. A la fotografia que l'acompanya, l'home sense res d'especial, amb un gest insuficient, de les mans emmanillades, s'intenta amagar dels periodistes i dels curiosos que l'escridassen. Malgrat la manca de detalls sobre les circumstàncies del crim, tot apunta a un mòbil passional. L'Eldar Faber pensa que hauria pogut escriure un reportatge més aclaridor, sense tantes vaguetats intranscendents, ja que coneix els mecanismes emocionals de l'home sense res d'especial millor que ningú. Perquè també són els seus. i una desolació premonitòria, inhòspita com la silueta de guix d'un cadàver, li regira l'estómac. Un ofec neuràlgic. Li agradaria estar sol per decidir què ha de fer, però per desxifrar la lletra petita del que l'espera. Però no sap com desempallegar-se de l'home que des de fa setmanes el segueix a tot arreu amb una càmera fotogràfica. I el segon, i molt curtet, conte, porta per títol Estratagema. El cadàver admira amb un deix de gratitud. La sang, lluent com un escarabat, empastifa la vorera bruta. Durant els últims mesos, com un malefici imprevisible, l'home que ara jeu amb el cos mig recolzat a la paret encrustonada, amb la cama dreta i el coll excessivament forçats, ha convertit la teva vida en un catàleg de totes les pèrdues imaginables. Amb una precisió despietada, t'ho ha pres tot, i encara no saps per què. La culata de la pistola és molla de suor. Et tremolen les cames. Tens la boca seca. Hauries de fugir, però necessites una explicació. Amb el recel que desperten els morts, li regires les butxaques de la gabardina i trobes un sobre al teu nom amb un paper curosament doblegat. Gràcies per la teva ajuda. Algú ho havia de fer, perquè mai no he tingut prou valor per encanonar-me i prémer el gallet. L'esgarip d'una sirena trenca el poc silenci intacte que ha deixat el ressò nocturn dels trets.

Doncs, senyores i senyors, ignorants tots, tanquem. Tanquem paradeta, ho deixem aquí. Hem arribat a l'últim minut de l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants, perquè avui per nosaltres ja és divendres, perquè ja és divendres, arribarem a les dues, i a aquesta hora arriben les notícies, i nosaltres marxarem i ens n'anirem a dormir, i passarem el cap de setmana, i tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit. Us espero a partir d'aquella hora, al 932-07474, amb més preguntes i respostes i amb més converses serenes. Bon cap de setmana, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els docents ja han aixecat el tall de la Via Augusta de Barcelona que mantenien des de les 11 de la nit, després del fracàs de l'última reunió entre els sindicats i el departament. L'escull principal continua sent les millores salarials. Els representants dels mestres volien continuar negociant aquesta nit i s'han sentit menys tinguts quan la consellera els ha emplaçat a fer-ho demà al matí. Com a protesta, han decidit passar la nit al Departament. Barcelona, Maria Costa.
2: Els manifestants han aixecat el tall de la Via Augusta davant del Departament d'Educació després de dues hores. S'hi han arribat a concentrar més d'un centenar de persones per mostrar el seu suport als delegats sindicals que hi ha tancats aquesta nit al Departament com a senyal de protesta. S'hi han tancat a les 10 del vespre després que les negociacions aquest dijous a la tarda no hagin acabat amb acord. Al vespre els sindicats han exigit negociar amb la consellera Niubó, però els ha dit que ara ja no es podia negociar més i que en tot cas en podien tornar a parlar a partir de les 10 del matí d'aquest divendres. El principal escull ara és la qüestió salarial. El govern ha ofert un increment de 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que es queda curt. L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats a l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat.
3: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. Una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.